Això tenim agenda. Especialment fent parada a les festes en general i a les fogueres d'Alacant en particular. Les nostres festes són un reclam turístic ben important, ja que tu parlaves de turisme, però a més, anar a Alacant en estos dies paga

0: Es parla de l'expectació d'una família gallega peculiar el dia a la vespre de l'aniversari de la mare, una mare també molt peculiar. Resulta que al poble denuncien la desaparició de dos criatures, dos xiquets. És un poc una novel·la al voltant de la família, de secrets, de les veritats i de les mentides, i també dels silencis. Amb humor, a la manera de Manuel Javois, que tenim moltes ganes de rebre.
1: Bons ingredients, sí, senyor. I acabem mirant la cartellera de cine amb les estrenes de les que ens parla Pau Gómez. Cartellera variada en propostes que igual tenim, què sé jo, una de dibuixos, que una altra sobre l'orgasme femení, atenció, amigues, que una, jo què sé, que ens puga fer reflexionar una miqueta. Vinga, però a tot això, espero que pugueu escoltar el programa d'avui, així que vos acompanyem en este moment. Abans que tingueu la tentació de fer la becadeta, pareu l'orelleta. Guai! Ximo!

0: Jo me fa la meva filla a una amiga. Quan s'adorm.
1: Per què penseu... mira, tinc ganes de fer-li aquesta pregunta. El doctor Estivill, ara després és que parlarem amb ell. Però estic desesperat, feu una miqueta d'espoires, que avançant-me, com sempre, no. La llengua... Sí, això funciona, diguem, entorpint...
0: Això és científicament.
1: El moment de la ronquera.
0: Aprofito.
1: I per què? Vale. Perquè s'ha heretat durant generacions, ell... Que és com si li feres... estigues ausant l'aca.
0: Correcte.
1: A veure, que sí que us acompanyem a esta hora, que tenim el bioritme una miqueta complicadet. El moment del cafè. Bueno, cafè, té, postres, el que cada un vulga. Però què bo seria quedar-se al sofanet, inclús al llit, tombar-se una miqueta, fer una xicoteta menuda, o per què no gran, migdiadota. Mare Hernández, ve a parlar-nos d'això. Bona vesprada, mare.
2: Bona vesprada.
1: M'estudi, és que diuen unes coses que són molt sorprenents.
2: És sorprenent.
1: Quan parlem de becar i de les migdiades.
2: I el que és sorprenent encara pervisca generació en generació, el so, això és un enigma. Vosaltres heu sigut... Sé que ara ho teniu complicat, però...
0: Ara no podem. Però jo he canviat al llarg de la meva vida, eh? Mm. Primer de menuda feia migdiada, després em feia molta malícia. La migdiada, quan en estiu, ma mare em deia... I no podia. I durant molts anys no podia, m'alçava de molt mala llet. I ara, bueno, ara per una migdiada, mato, que diu la Belén Esteban.
1: Però de sofanet o de...
2: O de llit.
0: De sofanet, jo un sofanet tinc prou.
1: Sofanet.
0: Sí. Sofanet, però 5 minuts se me queden curts. I 2 hores massa llarg. Però uns 25, 35, bé.
1: I quant t'has de la boca, tu t'ha pingat. T'ha caigut aquesta la bava, per favor.
2: Doncs hem preguntat...
1: Això és salut.
2: Doncs hem preguntat una miqueta al carrer a veure si la gent fa o no fa la migdiada.
3: La becaeta, un quarto d'hora. Però no duermo más que un quarto d'hora. M'acuesto en el sofà, viendo la tele.
4: A vegades sí i a vegades no. 10 minuts, Max. Suficient per mi, per carregar les piles.
5: La hago de vez en cuando, pero porque trabajo, madrugo mucho. Para regular un poco el sueño. Estudio, además de trabajar, prácticamente me paso desde las 4 de la mañana hasta las 3 despierto, entonces pues una orilla para regular un poco el sueño.
6: Suelen caer 10 minutillos.
7: Bueno. Durante el trabajo sí, o sea, en las horas de cambio de las comidas ya es un poco y ya está.
8: La verdad es que no hago mucho la siesta tampoco. A veces después de comer sí que te entra ahí el sueño.
9: Eso sí puede ser, en mi cama y acostado sí.
10: Una horeta, es que... A todo el mundo le agrada. Y cuando vienen de fuera, enseguida se apunten.
11: De hecho, yo tengo mi yerno que es alemán y dice que le encanta la siesta. Si puede, siesta.
0: ¿A alemán y le encanta la siesta?
2: S'apunta, ell s'apunta. Ja ha vingut així i ja està. Els alemanys no ho sé, este xic saben que sí, però així sembla que en general sí que som de migdiada. I no només ho diuen aquestes persones, ni ho dic jo, ho diu un estudi sorprenent, que deies tu, Ximo, d'àmbit estatal que ha llançat recentment la cadena hotelera Easy Hotels. Segons aquest estudi, el 78% dels valencians es troba millor després de fer la migdiada. Si el 22% no es pot entendre. Però el 78% diu que sí, som la segona comunitat autònoma a la que més li agrada fer la migdiada. Només per darrere de qui vos imagineu? Qui penseu que és més fan de la migdiada, de la becaeta?
0: Andalusia, diria jo.
1: Andalusia per la calor? No sé, Extremadura...
0: Sí, jo diria Andalusia.
1: Gent de calor, sí.
2: Doncs la resposta vos sorprendrà.

0: comunitat autònoma a la que més li agrada la migdiada és el País Basc.
1: Opa, sí que sorprèn, sí que sorprèn.
2: Una siesta de Bilbao.
1: Una bona vida.
2: Sí.
1: Una
2: bona.
0: I el més curiós és que, a més, són els bascos els que més preferència tenen quan fan la migdiada, sí, per canviar-se la roba i posar-se el pijama.
1: Sí, de pijama
0: i llit. N'hi ha una producció prèvia.
1: Jo ni sé si no tinc prou en 20 minuts, jo ni sé si que necessite...
0: Una hora o dos. Però a mi, d'aquest estudi de Disney Hotels, el que més gràcia m'ha fet és la dada que és aspiracional, que és de dos de cada tres valencians reconeix que sí que li agradaria fer la migdiada, però no la pot fer.
1: Ai, com una amiga.
2: M'encanta el concepte. Ai. Aspiracional. O sigui, me xiflaria fer-la. Tant de bo que era. Igual que l'home que diu, no, jo l'he estat durant el treball.
1: Durant el treball, sí, ha sigut brillant.
0: M'encanta. Clar, la migdiada aspiracional és això, que no tens el temps per a fer esta migdiada que t'agradaria, que nosaltres, perquè si ja tampoc la tenim, la jornada laboral no es deixa. Però clar,
1: sí, som d'ISOs, crec, per tant.
0: Som d'eix equip, pel que siga. Però clar, jo m'he preguntat, d'on ve això de fer la migdiada? És això, és cert allò que diuen que és propi de la cultura mediterrània, si als bascs els agrada també? Això, eixe tòpic, no? Que és concept, que és cultura mediterrània. Doncs potser sí que té una miqueta a veure amb la nostra cultura. Concretament, amb la cultura romana, perquè ens hem de remuntar a l'Imperi Romà per a bussejar en els orígens de la migdiada.
1: Sí?
0: De fet, la paraula en castellà, siesta, ve del llatí, sexta, i concretament fa referència a la sexta hora, la sisena hora. Les 6 del matí, no. Resulta que en l'època romana els dies estaven dividits en 12 hores. Aleshores, la sisena, la sexta, correspondria com a la meitat del dia, al moment on fa més calor, sí, i en la jornada laboral doncs es necessitaria eixe descans.
2: O sigui, ja des de romans pegaven la migdiada a migdia.
1: Clar, per tant, migdia, migdiada, té sentidament això que venies dient, no?
0: Sí, sí.
1: Clar, però si diem fer la becaeta. Això, clar, de la becaeta ja no és mixtic.
0: No és ni mig, ni sis, ni res. Doncs becaeta és molt curiós perquè en realitat ve de becada i al seu torn ve de becaina o de bec.
1: Bec,
0: és el del bec, de les aus, exacte, que té a veure amb aquest moviment que fa el cap, el bec, quan fem la becaeta, el moviment, quan cau el cap, que fas la becadeta.
1: Xum, clar, xum, que t'acabem.
0: Clar, becadeta sí que és una cosa com xocoteta, no? Sí que fa referència a esta migdiada curta, podríem dir. I així a casa nostra, una cosa que també és curiosa, és que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua també recull el terme sesta.
2: Sesta? Ai, pensava que era castellanisme.
0: Clar, sexta. Que no s'espanta ningú, que està ben dit, es pot dir, perquè ve del llatí, precisament, d'eixa sexta, sisena hora,
1: claro,
0: per tant,
1: evolucionat en sesta.
0: Està acceptat. I la definició que recull el DNB, el Diccionari Normatiu Valencià, és com a primera hora de la vesprada, que fa referència doncs, a eixa origen romà, o dormida, que es fa després del dinar. I que tant li agradava, per exemple, a Novita de Doraemon, que ell sí que diu sesta.
3: Quin escàndol! A més de soroll és impossible fer la sesta, és insuportable!
4: Què estàs fent, Novita?
3: Doraemon, per favor!
0: O sigui, que ningú s'espante, si veu els dibuixos i diuen sesta, està correcte.
1: Ho diu molt bé, la Novita.
0: Clar. Però, clar, si pensaven que la migdiada era molt d'ací, de la cultura espanyola, penseu que Doraemon és japonès?
1: Què m'hi dius? És veritat.
0: No és valencià, que molts, jo pensava que era valencià.
1: Però podia ser japonès recriat així, o jo què sé.
0: Clar.
2: Empeltat en la plana.
0: No? Podria ser.
1: També t'hi dic una cosa, després d'haver estudiat història per una secció, que quasi totes les nostres costums més avançades, abans que nosaltres, algun país asiàtic, la Xina o el Japó, ja ho havia descobert.
0: Ja l'havia incorporat.
1: Això. Vinga.
0: Doncs una mica sí, perquè és que així al Japó està la migdiada, la becaeta, està fins i tot pautada en alguns treballs.
2: Molt bé.
0: Està recollida.
2: En els contractes. Molt bé, els japonesos.
0: Està molt ben pensada, perquè, clar, es feien ressò, això va ser el 2019, quan primerament es feien ressò als mitjans, que algunes empreses tecnològiques destinaven 30 minuts de la seva jornada laboral. Dins de les 8 hores hi havia 30 minuts, no per a dinar, sinó per a que els treballadors pogueren fer la xicoteta migdiada.
2: Molt bé, pel Japó.
1: Un aplaudiment.
2: Sí, sí.
1: Migdia 6.
0: De fet, és curiós, perquè allà, dins d'aquestes mateixes oficines d'esta empresa, tenien dos sales insonoritzades on podien descansar, estava prohibit l'ús d'ordinadors i telèfons doncs, per evitar doncs, tindre com estímuls externs,
1: estímuls,
0: sinó que fora únicament per a
1: descansar.
0: Sí.
2: I com se diu allà?
0: Allà se diu... T'imagines? Allí se diu Inemuri.
1: Inemuri?
0: Espera haver-ho pronunciat bé.
2: Inemuri! Sembla de chiquito. Inemuri. Inemuri mola molt.
0: Inemuri.
2: Vaig a fer una Inemuri.
0: Una Inemuri.
2: Sí, com no.
0: I, clar, ja és més amb la idea de dormir estant present. Que això com és? Doncs no està tan associat com així podrem dir que la migdiada és com més de que ens fa gosera fer alguna cosa o que ens fem més peresosos, no? Sinó en la idea de productivitat, de recarregar piles, d'eixer descans per a tornar a treballar. Després.
1: No, funció, no és dormir profundament, és una, no profundament, això que diuen 8 hores, no, és una coseta, un relax.
0: Un relax i prou. Però ja no parlem de nacionalitat, sinó si parlem de personatges, Nobita no és ni de bon tros l'únic amant de la migdiada.
5: Oh, menuda siestecita. Pero espero no haberme perdido la primavera. Vamos a ver cuánto tiempo he dormido... 9 minutos.
0: Estem escoltant a Garfield. Garfield.
2: El gatot.
0: Sí, el gatot taronja, amant de la lasanya i de les migdiades, també. Ahí també li agraden un
1: intel·ligent, Garfield.
0: Intel·ligent, sí, intel·ligent.
1: Sí, sí, sí, però...
0: Que els gatots també són molt de la migdiada i de dormir, eh?
1: Home, i els gossos... Bueno, són de la migdiada, ja 32 voltes. Però sí, sí, són de la migdiada. Després de menjar una miqueta, moure's un poquet, pam.
2: El Roc és d'aquells que quan dorm està fent la becada o per la nit i ensomia. Que
1: el, meu roc, sí, el meu Roc fa sorolls i moviments i de tot. I dius, mira, ja està, pensant.
2: El món dels... Què somnien els gossos quan estan dormint? Era una altra pregunta que podem fer.
1: Sí, bueno, i això parlàvem dels personatges ficticis, però personatges reals famosos han parlat també de la migdiada, no?
2: Persones humanes, defensores...
1: De carn i os...
2: Sí, home, sí, com estava aquell... aquell Camilo, Don
0: sí,
2: Camilo.
0: Sí, Don Camilo.
2: Don Camilo. Era de fer la de orinal i de tot, no?
0: Sí, sí, pijama, sí, està de pijama, padre nuestro i orinal. O sigui, una migdiada de campionat.
1: Este sí que dormia. Este no era descansar una mica, igual. Este era desconnectar.
0: Era tot sencer.
2: Este, a més, jo no sé si està per ahí el tany en YouTube o algo així, i si no me falla la memòria, és una cosa així, que ell estava assentat en un d'estos sillons de la Real Acadèmia i tot allò, i estava fent la beca. I el desperten, Camilo, Don Camilo, ¿está usted dormido? I se fan, no estava dormido, estava durmiendo. No és lo mismo estar jodido que estar jodido. I va fer el matís, o no sé si és llegenda urbana, o acaba de inventar, no, però això és una cosa de llegenda urbana o existeix.
1: La frase ha existit, per tant, i és molt bona, o sigui, que se pot aplicar.
0: És boníssima.
2: I qui més famós origina són de becar?
0: Doncs un que becava, però feia unes becades no tant de campionat, era Dalí. I Dalí, el pintor, que deia que la millor migdiada era la de la cullera, però no perquè estigués fent la cullereta, que jo quan ho vaig llegir també ho vaig pensar.
1: Clar, podríem pensar això, no?
0: Clar, per què? No, perquè s'adormia amb una cullera a la mà. I aleshores, en el primer estat de la son, la mà es relaxa. Aleshores, cau la cullera i així és com el temps ideal en el que se suposa que ha de durar una migdiada.
2: Te desperta la cullera i dius, tac. Ah, vale. Molt
1: clar.
2: Bé.
1: Home, jo què sé, jo si poguera triar preferiria la del pijama i orinal.
0: Veritat?
1: Sí,
2: jo
1: la de la cullera me quedaria curta, cullera. Però igual l'altra llarga, no sé, un terme mig, entre Camilo i Dalí.
0: Diuen que la mida ideal d'aquestes migdiades és de 20 minutets sí? I que els espanyols, en general, superem esta durada idònia per a la migdiada.
2: Inclús els aspiracionals.
0: Sí.
2: En aspiració jo també aspiro a fer una migdiada de 20 minuts.
1: Ai, sí que forma part de la nostra cultura i sí que és de veure... I quan els xiquets i els xicotets, perquè per lo menos la meua en la guarderia o en el col·legi els primers anys també tenien un moment per a que després del dinar, clar, eren xiquets de menjador escolar.
2: Jo després del dinar recordo unes notícies becar. De fa uns anys també que hi havia alguns restaurants sí. En Espanya també, no sé si en altres països d'Europa, d'Amèrica i tal, que en la, a l'hora de fer la planificació del restaurant deixaven, si era possible, en una altra planta o allà on siga, allò que comentaves, Mar, d'un lloc específic a l'empresa sense tecnologia i tot, lliure de tecnologia per a fer la becada. Hi ha uns
1: fillons, sí, uns sofans més còmodos que una cadira
2: dura. I tu acabaves el dinar solo en companyia d'altres.
1: Sebastián i... suam el cafè a la casalita.
2: Però anaves a fer la becada i veies la tombaeta allí i després ja tornaves a marxar, tornaves a la faena.
1: El que sí que està clar és que si les persones almenys hem de dormir una mitjana de 8 hores i per les nits no ens dona temps, que només ne fem 5 o 6, pues la migdiada és una bona solució.
2: Se recupera, i això molta gent diu, no, jo recupere.
1: En la clar, a mi m'han dit tota la vida que no es recuperava, però jo, menys de tota norma científica, jo, si passes on entre setmana, jo em dic,

0: dissabte me recupere, me pose les piles.
1: Jo tinc molts dubtes sobre si...
2: Home, no, mira si preguntes així.
1: Clar.
2: Des del...
1: Si realment existeix, per exemple, esta migdiada perfecta, no?
2: Sí.
1: El fet de fer-la idònia de...
2: Quina seria la perfecta?
1: Com seria la perfecta? Ja. Doncs precisament tenim al telèfon el doctor Eduard Estiví, i ell és un neurofisiòleg, és una eminència en l'estudi del son, és especialista en medicina del son. Bona vesprada, doctor.
3: Hola, què tal? Estava fent la siesta.
1: Ja ens imaginàvem.
4: No perd l'humor, doctor.
3: No
4: sap quant li he d'agrair als seus llibres el que el meu major, el meu Marc, aconseguir fer-lo dormir. En les seues receptes. Gràcies per acompanyar-nos, Eduard.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Per això que parlàvem, doctor, existeix esta migdiada, esta becadeta perfecta?
3: Sí, existeix, però hem de saber què vol dir la migdiada o la siesta. Mira, el cervell està preparat per dormir de nit, però el que s'ha descobert és que 8 hores després de llevança el cervell té una petita necessitat de son. És biològica, com la son que tenim durant la nit. Per tant, aquesta mica de son que té normalment apareix 8 hores després d'haver-nos llevat. És a dir, si ens llevem a les 8 del matí, la tindrem al voltant de les 4 de tarda. Si ens llevem a les 6 del matí, la tindrem al voltant de les 2 del migdia. I petita vol dir curta, perquè quan dormim és com si baixem els graons d'una escala. El primer graó és el son superficial. I després de 15 o 20 minuts ja caiem un son profund. Si nosaltres fem una siesta perquè hem dormit poc la nit anterior, aleshores tenim moltes possibilitats que el cervell que té son entri amb aquest son profund, és a dir, si dura mitja hora o una mica més, i després ens llevem amb aquella sensació que no serveix per res. Per tant, resumint, la siesta és correcta com a complement d'un son normal de 8 hores, vale? No com a substitutiu de no haver dormit, i sempre curta, d'aquests 15 o 20 minuts.
2: Molt interessant.
1: Sí, i no sé si, clar, moltes vegades així, no sé si s'associa un poc doncs, a la peresa, a la inactivitat, a l'enganduliment, però pel que està dient, això és completament fals. Al final és una resposta natural del cos.
3: Així és, així s'ha estudiat i així s'ha demostrat. Perquè, a més, això passa a totes les cultures, perquè moltes vegades diuen, no, això són els espanyols, els latins, que són ganduls... O... No, Eva, per exemple, la cultura anglosaxona, per combatre aquesta mica de somnolència, el que fan és prendre estimulants, el te, el cafè... A quina hora es pren? Precisament a aquesta hora, per estimular-se i no haver de dormir la siesta. És a dir, que nosaltres ho fem molt millor que el resta del món. Però ara s'ha descobert coses molt interessants. Mireu, quan els americans investiguen, es pensen que descobreixen el món, saps? I ara han descobert una cosa que ells n'hi diuen la siesta reparadora, o el power nap. Fixa't, la siesta poderosa, power nap. Vol dir que durant 10-15 minuts, sobretot això ho han fet amb els seus executius, que els recomanen fer aquest petit trosset de dormir. Molts executius, en els seus despatxos majestuosos, diuen allò, no me passin llamades que tengo que revisar unos papeles. I això ho fan precisament a l'hora de la migdiada. I també hi ha una altra novetat, que també us agradarà, que se'n diu el coffee nap. Coffee nap. Això és molt divertit, molt interessant, perquè precisament si prenem un cafè, la cafeïna, que és l'estimulant, triga aproximadament uns 15-20 minuts a fer efecte. Per tant, si ens prenem un cafè a les 4 de la tarda, per exemple, i podem fer després la migdiada, ens aixecarem amb doble bon sentit d'activitat. Per què? Perquè tindrem l'activitat reparadora de la siesta més l'estimulació del petit cafè que ens prenem.
4: I, doctor, què diu la siesta entre fer-la al sofà, al llit, a l'engronsadora, en pijama o sense? Sí que, mira, què seria l'aconsellable?
3: Mira, el que és clar, per el mateix que us he explicat, si nosaltres ens posem un pijama i si ens anem al llit, tenim moltes possibilitats de que aquesta siesta sigui massa llarga i, per tant, no serveixi per res. En canvi, una siesta a qualsevol lloc, un sofà mateix, tancant els ulls davant la tele, posant la fluixeta... Tot això és suficient, perquè són aquells 10-15 minuts, o a vegades menys, que el cervell desconnecta, i quan es lleva té una sensació d'haver dormit moltíssim, és a dir, de siesta reparadora. La siesta és molt reparadora, si es fa curta, i com a complement d'una bona nit de son la nit anterior.
4: Molt bé. I què repara, doctor? O sea, que, en què ens ajuda a reparar el cervell?
2: Què arregla?
4: El reset del cervell, com va?
3: Molt bona pregunta, perquè així entenem el que és el son, o

0: és el dormir. El dormir és un taller de reparació tant físic com mental. Quan dormim, el que fem és, bueno, durant el dia gastem la part física i gastem la part mental. Sobretot a la siesta es repara la part mental, és a dir, aquella sensació, una mica de suport que tenim després de dinar, que no és el menjar, que no és el menjar, aquesta sensació seria com un cansament cognitiu, cansament del cervell. Uh-huh. Dormint la migdiada, recuperem aquest cansament i per això ens despertem amb ganes de fer coses i amb bona activitat mental.
1: Doctor, a mi m'ha passat, jo ho estava dient a des, que jo pues, farà 20 anys, n'he tingut 50... No podia fer-la, o sigui, no em sentava bé, em costava, no m'adormia. En canvi, sí que noté que conforme vaig complint anys, cada volta me va veient més. Té alguna cosa a veure l'edat?
0: Mira, quan som joves tenim moltes coses al cap i, evidentment, doncs, aquesta activitat mental a vegades supleix aquesta necessitat de migdiada, sobretot si fas coses, ets activa, sí. És més difícil trobar aquest moment. Si es troba, és agradabilíssim. Per exemple, uh-huh. Molta gent et diu, molt joves et diu, mira, jo a l'estiu sí que puc perquè al mig de la platja, per exemple, o simplement després de dinar tinc aquells 10 minutets i puc fer la siesta. En canvi, durant l'any, durant el dia a dia, per la facultat, per la feina, pel que sigui, perquè tenen fills, doncs no poden fer-la. Però sí que és veritat que si la fem serà molt reparadora.
2: Mm-hmm. Això és el que parlàvem d'esta migdiada aspiracional, que molta gent volia fer-la però no podia. Clar, però també tinc curiositat, doctor, perquè hi ha molta gent que diu que quan fa esta migdiada, esta becaeta, que li senta mal, que s'alça més emboirat, no?
0: Correcte.
2: Del que està... Això és perquè no la fa correctament?
0: És perquè la fa massa llarga. Mm. Recorda, mira, t'he explicat que quan dormim és com si baixem els graons d'una escala. Primer graó és el son superficial, que dura entre 15 i 20 minuts. Després caiem en el son profund. És aquest son reparador, molt que estem quiets, que no diem res. Aquí és on reparem la part física. Clar, si nosaltres hem dormit només 6 hores i ens posem al llit o simplement al sofà i dormim més de 20 minuts, és molt probable que entrem amb un son profund. Per això sempre és recomanable, quan es fa la siesta, si és un dia, per exemple, que no hem pogut dormir gaire i veiem que a l'hora de la migdiada estem així emboirats, ens posem el mòbil amb l'alarma i que ens desperti el cap de 15 o 20 minuts. Així serà més reparadora.
2: Mm-hmm. Això de la cullera que deia Dalí, de deixar-ho en la mà i quan la mastiga relaxar que caigui i que ens desperte, això és efectiu o tampoc? Tampoc és això.
0: No, totalment cert. O sigui, fixa-t'hi, què vol dir això? Vol dir el temps que dura, no? O sigui, aquesta acció de que tu estàs relaxat, per exemple, agafes una cullera i, o per exemple, això passa i ara passa molt. Si vosaltres és l'hora de la migdiada i us aneu al llit i agafeu el mòbil i comenceu a passar qualsevol cosa que encara que us interessi, arribarà un moment que el mòbil us cau de les mans. Mm. Això és perquè el cervell vol fer aquesta mica de migdiada. Per tant, el que explicava el Dalí doncs era això, simplement fer la migdiada curta, que és reparadora, i això per ells significava 5-10 minuts com a molt, i estava bé.
1: Encara que ens anisquem una miqueta de la temàtica migdiada, que un amic que tingués al costat volia saber si el... que li fem al nostre company o companya quan ronca, és efectiu. I perquè això ha passat de generació en generació.
0: Aquest tema és molt seriós. Mira, jo ara estic... És molt seriós en el sentit de que és interessant explicar-ho bé, no?
1: Sí?
0: No perquè sigui greu, no? Però sí per explicar-ho bé. Ara jo estic fent... he pujat uns àudios, un podcast d'àudio, que ara de moment està a Spotify, que són les càpsules del son del doctor Estivill, que es poden escoltar, és un quart d'hora, i allà explico moltes coses del son. I una de les que explicaré pròximament és precisament el ronquido. Llavors t'explico. El ronquido és un soroll que es fa quan dormim perquè es tanca aquesta canyeria que va des del nas, el paladar i la gola, que és com una canyeria, que entra i surt l'aire per omplir una ampolla, que és el pulmó. Això, quan estem desperts, aquesta canyeria, que està formada bàsicament per una musculatura, a excepció dels ossets del nas, té força i està ben oberta. Per això, quan estem desperts, no fem cap soroll. En canvi, quan ens adormim, hi ha algunes persones, sobretot si tenen sobrepès, si tenen el coll curt o ample, o si tenen la barbeta molt petita i tirada enrere, aquesta canyeria perd força i es tanca. El tancar-se fa el soroll típic de... Llavors, sí. Què passa? Fixa-t'hi. Si en el roncador, és la gent que fa això, els sí. altres li fem coses. Per exemple, els diem, gira't!
1: Sí.
0: I...
1: Canvia de postura, una colzadeta.
0: Clar, perquè saben, la gent que està al costat,

0: que s'està panxa amunt ronca més, per això que t'he explicat, que es tanca aquesta canyeria. Mm. En canvi, si es posa de costat, deixa una mica de roncar. El que passa que n'hi ha alguns que ronquen tant, que es posin com es posin, que segueixen roncant. I per això els hi fem coses, també, clar. Yeah. Per què? Per despertar-los. Fixa-t'hi que si tu li fas un sorollet, el que fas és despertar-lo. I si el despertes, torna a agafar força aquesta canyeria, però automàticament torna a tancar-se. I el que ja és més greu, que ho fem tots en els roncadors, és donar-li un cop de colze, eh?
1: Que això també passa.
0: És l'única malaltia, és l'única malaltia que per solventar-la o per intentar que no passi, paguem en els malalts, eh? Perquè, per exemple, si tu et desmaies, no et donen una patada perquè t'aixequis, eh? Que no?
2: Clar.
0: Però si tu tens un roncador, segurament li donaràs un cop. Mira, a la consulta és molt fàcil diagnosticar els roncadors, perquè quan els explorem i mirem al costat, està ple d'hematomes, de blaus, dels cops de colze que li donen la patada. És una exageració, eh?
1: Sí.
2: Ai, atén-me, doctor. Gràcies per respondre aquesta curiositat que teníem nosaltres després del... Però sobretot gràcies per parlar-nos de la importància de la migdiada. Un sistema cultural nostre... Nostre, no, que els japonesos també ho tenen.
1: I també ho fan.
2: I ho duen a gala i a les empreses i tot.
1: I ara ho han descobert als Estats Units. És salut.
2: Mareta, és salut.
1: Doctor Eduard Estivill, moltíssimes gràcies per haver atès la nostra telefonada.
0: Gràcies a vosaltres per provocar aquest interès, per ajudar molta gent a entendre que la medicina del son i el que passa mentre dormim és important per viure millor. Una abraçada.
3: Molt bé, doctor. Per la nostra part pot continuar en la becada, eh?
0: Era broma. Era broma.
1: Adéu.

0: connexió particular, singular, amb un punt àcid, un altre punt càustic. I sempre benhumorat.
1: Sempre genial.
0: Aquesta dona que fa... Eixe riure, eixe que és com un cascavellet, és ella, és ella.
2: Susana Gol. Càustica com la sosa, càustica.
0: Sí, de tant en tant. Una miqueta de... Sí, té eixe punt així àcid.
2: La bona.
0: I un poc canalla. Però bé, però canalla i bona. Canalla i bona al mateix temps.
1: I bona i que ens du per començar de boda.

0: Imita
1: que casar-nos.
2: Vamos a casar, que te devuelven a Hungría. En este cas, la que es casa no la devuelven a ningún puesto, no? Ni a Hungría ni...
3: Són diferents raons per a casar-se, la cançó, però bé. No, però esta és Macoque, María José... No sé què. María José.
0: La Macoque.
3: La Macoque.
0: I què? Mira, com t'ha impactat?
3: Mira, vinc amb les retines cremades. O sigui, això és inenarrable. I sa boda ibisenca, com va ser? Com va ser la boda ibisenca de Macoque i el Gonzalo, crec que es diu el novio.
1: Gonzalo,
3: com va dir Carmen Lomana, el novio és el complement. El novio és un complement.
0: Sí, estava
3: però com va ser això?
2: Quiero y no puedo.
3: Mira, per començar... sembla que la decoració l'havia dissenyat el pitjor enemic del Ministeri de Transició Ecològica. Perquè tot plegat de flor de la pampa, que jo no sé si sabeu que això és
0: la pampa i
3: això és tendència ara

0: Però flor de la pampa què és?
1: Això és una flor seca, allò, com un plomó. Sí, sí. Això està de moda ara entre els influencers i tota la,
0: banda,
1: tot ple de plomons.
0: Sí,
1: I el que no saben és que això és una espècie invasora.
0: No.
1: Que algú s'ha d'explicar que això és una espècie invasora i estan acabant amb el nostre ecosistema, amb la flora autòctona. O sigui, però vinga, flor.
0: Com és, diguem, una insensatesa ecològica.
1: Saps què passa? Que com era una boda boho chic, doncs tota boda boho chic d'influencer
2: ha de tindre
1: flor de la pampa per tot arreu.
0: I tot un pelufo.
1: Tot ple de
0: pelufo. I després ho deixen allò tot sembrat d'espècies invasores.
1: Això per a començar. Però i els vestits?
0: Què ha passat?
2: Va, per favor, conta'm els vestits.
1: Mira, també tota boda que de bé ha de portar 2-3 vestits.
0: Dos canvis.
2: No necessites.
0: Bé, sí, mínim.
1: Almenys.
0: Sí, sí.
1: Portava un vestit clàssic de Juanjo Oliva. Bé, blanc.
0: Això te va agradar.
1: Bé, massa clàssic per a mi, però bé. Però el segon...
2: Que ja, més hi ha d'unes quantes bodes, podia haver innovat, però bé...
1: Tres, no? O dos o tres, sí. Jo ja no ho sé. Però el segon va ser el vestit de la polèmica. Perquè era del nostre Juan Vidal,
2: sí?
1: Que atenció, que el nostre Juan Vidal no ho toca, no ho toca ningú.
2: Correcte.
1: Però el vestit era... Ella va dir, això és un vestit molt ibisenc, molt el meu estil i tal, però era com la bateta que et poses per aquest pel maquillatge.
2: Un desaville.
1: I el que diuen també és que ella, com el que li agrada és lluir...
0: El mamellamen.
1: Exacte. Digam. Ho va baixar, va forçar allò el vestit.
2: Se va obrir el llapa.
1: I no el portava com havia de ser el vestit, exactament.
0: Ai, mare, pues, tirava de la sisa o algo.
1: Una cosa rara.
2: Maco, que vestia de novia a estas alturas de la película, no. Es un no cruza la pasarela.
1: No.
2: Una masa clàssica i l'altra masa escotà... Però estava escotat en pena, vull dir...
1: Ahí, forçat.
2: Eso.
1: I després teníem el convit, el menú, no?
2: Això estava bé, almenys estava bé el convit o no?
1: No ho sé. Alguns sempre hi ha qui critica, qui no ve, el de sempre. Que si crema de llagosta, que si canopeis, això dona igual. Però, i el regal? El regal per als convidats era una mini tarta de formatge. Que tu dius, però...
2: El lloc del bucaret que fica recuerdo de la boda de mi prima Macoque?
1: Sí, però com te'n vas tu a les 6 del matí?
2: Tot
1: bufat. Amb el pastís de formatge al taxi derretint-se a Eivissa. I serà el regal. Jo no
2: quina humora!
0: Una tarta de formatge.
2: Suponem que a tots els agrada el formatge.
0: Està guai, però,
1: sí, però
0: com ho transportes allò? I després, si intentes que tornar en el vol,
1: no és molt
0: la tarta
1: pràctic,
0: de formatge...
2: Oh, I es va regalar una tarta de formatge perquè no va fer tarta de nòvia d'aquella...
1: Bé que no. Una tarta, però tremenda. I amb el número final, perquè ella... No va tallar la tarta com... Ja no... Com és allò de la...
2: L'espasa
1: medieval.
0: La tolerant,
1: no. Amb matxet.
0: Calla.
1: I va començar a clavar-li allí cops a la tarta, que això donava por.
2: Com si estigués assassinant la tarta en lloc de tallar-la.
1: Com psicosis. Ahí sí. Va destrossar la tarta. Una cosa li va agafar, jo no sé qui li va agafar.
2: Que raro tot.
1: Posseïda pel ritme ragatanga i
2: sí. No era una...
1: Recordeu?
2: No era una performance?
1: Posseïda.
0: Però per a l'hora del pastelo caldrà un machete...
1: Un machet.
0: Machetón.
2: Clar, però en lloc de tallar-la, l'assassinaves. En lloc de fer clic, per repartir trossets, jo el que entès és que era...
1: L'assassinat de la tarta. I això va ser la boda de...
2: Estranya boda. Macoque i su Gonzalo.
0: I en el capítol 2 d'avui, la telefonia mòbil de Bertín.

0: Buenas noches, señora, buenas noches, señora.
1: La cançó de Bertín, la cançó. Jo ja no m'he necessitat d'entrar-me en una
2: persona. No te saps. Aquesta és la cançó que té, no?
3: La cançó de Bertín.
1: I què li passa a Bertín?
3: Què passa? Vosaltres, quan

0: aneu a contratar una línia telefònica, que mireu els gigas, la velocitat,
1: no, el preu,
0: el servei,
1: sí,
0: el servei.
2: Sí, la fibra, sí.
0: Doncs no, ara tenim la línia telefònica amb el patriotisme SIM. Patriotisme. La línia telefònica patriòtica.
3: La línia patriota.
0: Patriòtica.
3: I què s'ha de fer? Per a fugir de la línia patriòtica.
0: El logotip taurí. Oh. Els colors, roig i gualda. I el lema, atenció al lema, las cosas bien hechas, las cosas a derechas. Per si teníeu algun dubte de l'orientació ideològica.
3: Però estàs contant-me...
2: Però és una empresa de Bertín, nova,
0: que ha fet aquestes coses... Qui pot ser l'imatge? Qui mascle més castís i més espanyol?
2: Més macho alfa.
0: Clar.
2: De les coses ben
0: hechas. Bertín Osborne, claro. Imatge de la nova companyia telefònica més patriòtica d'Espanya.
3: Una companyia que proveïdora de serveis de telefonia mòbil.
0: Però espanyols.
3: Patriòtica. D'Espanya.
0: Tot.
3: Que se quede claro que somos de España.
0: Efectivament.
3: Que se paguen los impuestos en España.
0: I com són les tarifes?
2: Com són?
0: Tenim la tarifa Colón. Colón.
2: Colón de Cristóbal.
0: El conqueridor.
3: Però Colón no era espanyol.
2: Pero con
3: Cristóbal genovés, o portugués, o de donde fuere.
0: A eso tú discutirán, imagínate yo.
2: Pero conquistó para España todo allá.
0: La tarifa Becker, nuestro poeta más español.
2: Estas personas ya salen el
0: carro. La tarifa Murillo, el nuestro pintor más español. Y la tarifa gran, la tarifa España.
3: ¡Hola, amigos! ¡Qué maravilla! La tarifa España es la que tiene más...
0: ¡Las mujeres! ¡Y Bertín Osborne!
3: ¡Y Bertín Osborne!
0: ¡Y la telefonía
3: Contrate
0: Bertín!
3: ¡Contrate la tarifa España!
2: Claro, si yo fuera de que fan esta tarifa, también es que es la persona adecuada.
0: ¿Adecuada?
2: Para las cosas bien hechas.
3: Y en los anuncios, él explica las bondades
0: sí,
3: de la tarifa
0: a
3: España.
0: Una carta signada por él y todo ello. Sí.
3: Que ha estat malet. Dels pulmons
0: està
3: i
0: malet,
3: tot això.
0: Sí, no pot cantar, però pot parlar per telèfon.
3: Siempre con la tarifa España. Claro que sí. Vinga, anem a Ascot. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle.
1: Que britànic és això de Royal Ascot.
0: Està ara Ascot. Ha començat Ascot. I ja sabeu que jo...
1: Eres molt fan.
2: Tu eres de la moda.
0: Una carrera de...
2: Una carrera, una Pamela.
0: De barrets, una Pamela.
2: Una bonica Pamela, és d'una poderosa atracció.
0: De 10 centímetres com a mínim, protocol estricte. 10 centímetres.
3: Quan t'envien la invitació...
0: Han de medir...
2: Però si tu que dus ulleres, quan li piques besos a una altra persona que dus ulleres, xoques, tu imagina't les persones en quant has dit? Quants metres?
0: 10 centímetres. Mínim. Màxim no hi ha límit. No hi ha límit.
2: El límite lo pones tú.
0: Josep.
3: Tu imaginació és el límite.
0: Us he fet un top 3 de la bogeria màxima al cap.
2: La cosa més surrealista de...
0: Sí, que tenim tendències. Tendències tenim. Tenim el grup de l'hora del té. L'hora del té, que tu portes ahí tota la... Portes les tasses...
2: La tetera, les tasses, el guller... Una tetera, tot el portes
0: ahí. I dius, oi, l'hora del té. Les 5, l'hora del té.
2: Te ho agarres.
0: Agafes ahí, pim, pim, pim.
2: Ai, que coens són
0: estos de asco. No podeu imaginar. Tota la vaixilla ahí posada de com és allò, tan britànic...
3: La porcellana.
0: De porcellana anglesa.
3: Wooden house,
0: efectivament.
2: Mm-hmm. És una estornútica o la tassa i li fas mal la mata.
0: Però hi ha de tot. Segona secció. Tenim la secció de fruites i verdures del campo o de Mercadona, no ho sé, no? O del supermercat d'allà.
3: Taronges i pepinos i de tot.
0: Zafanòries, esparres, canastes de fruita com aquella...
2: Com Carmen Miranda.
0: Com Carmen Miranda, de tot també, no?
2: Espera, que siguin llautxeretes, que siguin d'un material llautxeret pel cap, perquè si no, te poses un meló d'alxer al cap i agarres torticolins.
0: El tercer grup és... Spook, que ja és la disco, la lluentor, la disco, tot el brillantor que podeu imaginar.
3: Però què se posen en el cap?

0: La bola.
1: Boles.
0: La bola aquella de cristallets.
2: De cristallets,
1: sotelletes. Tot el que... por billar i...
2: Però això pot provocar un incendi. Jo te pego un raig de sol a un dijous. Crestes.
0: No?
2: I li fas mal a una planteta.
0: I el que pesa. Perquè això és tot fake? O hi ha gent que es posa una bola real? O hi ha gent que es posa un meló?
1: No, hi ha de tot, hi ha de tot. Sí. Això i el rècord ho té Gertrude Schilling, que va ser la dona que més... que als 70...
0: La més cuenta.
1: No, va anar amb un coet de 2 metres de llargària. 2 metres, un coet.
0: No entraria per la porta, està...
2: I el cotxe.
0: Anava
2: a peu de casa.
0: El gorro anava en un Bentley i després ella anava.
2: Són la cuento.
1: Una fantasia.
0: 2 metres.
1: 2 metres de
0: llargària. Que meravella. Bueno, i així n'atenta, així que ha anat guai, la meua Kate, com ha anat?
1: Home, Kate, sempre meravellosa.
0: Nunca falla.
1: Mai falla. Que ha anat de groc, però de groc, llima, pollo.
0: Està molt de moda, el groc àcid, este.
1: Sí, molt de groc.
2: Vull passar a buscar-la, no l'he vista.
0: Doncs molt bé, de categoria. Mira, ens queden 5 minutets, anem a fer un... Sí, però no, però sí.
1: Anem a encendre el semàfor d'estil.
0: Semàfor d'estil.
1: Vinga.
0: El primer és un sí.
1: Sí a Letícia, la reina Letícia, i el seu total blanc.
0: Sí, molt bé. Tot al blanc. Bueno,
2: la visita del papa.
1: Clar, ara que ja ha passat, fem balanç de la visita del papa i que tenim que ella ha dit, jo que tinc el privilegi este de les reines catòliques, de que jo puc anar de blanc i no de negre...
0: Que és anar igual que el papa.
1: També, clar, dir, no, és, claro. És com anar a una boda com la nòvia.
0: Això és, un poquet allà...
1: Salvar les distàncies.
0: A competir un poquet.
1: Exacte,
0: bueno, cariño, dic.
1: Exacte, però com les reines catòliques, doncs ella no és que haya fet ús del privilegi del blanc, és que s'ha fet el hat-trick del blanc.
2: I a més estrès, li quedaven com un guant.
1: Clar, ha dit, oh, jo tinc uns vestits blancs de meravella, i clar, ella la més guapa de totes.
0: I 3 de 3, no?
1: 3 de 3, però clar... Què ha passat, en canvi, amb les filles?
0: Ja.
1: Amb Leonor i Sofia.
0: Ja, no.
2: I són un no.
1: Ella meravellosa de blanc, sí, però no. A la princesa i a la infanta, que són xiquetes de 20 anys, que no pots vestir-les com si fossin, jo què sé, la senyorita Rottenmeier,
2: la
1: miércoles Adams...
0: Al coro de l'església a cantar No podemos caminar.
1: Efectivament.
2: És que podien haver anat de negre d'una altra manera. No sé, no estaven encertats.
1: Una cosa és el protocol i una altra cosa, no? Clar, no pot ser ella tan meravellosa de blanc i les nenes, no?
0: Molt bé, doncs molt d'acord. Sí a Letícia, no a les xiquetes. Molt bé.
2: I l'endemà anaven de pastel, però tampoc anaven de cervesa. Perdona, digues.
1: No, era un poc de congrés d'agricultura ecològica, no? Sí, tampoc. No, el pastel tampoc. Pastel és que no.
0: Vale, un altre sí o no?
1: Un sí a Zendaya i Tom Holland.
2: La mafia diu...
1: Parella meravellosa.
2: La mafia diu... Zendaya és una diosa.
1: Una diosa, efectivament. Ell és un altre complement. Bé, no, ella...
0: Home, ell és mono.
2: Però ella és una diosa.
1: Ella és Spiderman, però ella és que és meravellosa.
2: I que han estat a Madrid.
1: Han estat a Madrid i han anat. De casual total, de texans, normalets, amb la gent del carrer, a llocs normalets, tot molt bé. I després ella va escollir per a l'estrena un vestit d'un dissenyador jove espanyol, Ernesto Naranjo.
0: Molt bé.
2: Ole, li alabem el gust.
1: Què més?
2: I estaria espectacular, a més.
0: Això que sí. I el que no...
1: I no, un altre balanç, ara que per fi s'han anat, que ja Hisenda l'anava a investigar per residència fiscal, que ja s'ha instal·lat així el Bad Bunny. Quant temps porta Bad Bunny a Espanya fent concerts? Quants concerts ha fet?
0: Ara que ho dius,
2: una barbaritat, per no haver entrat, no m'ho expliques.
0: Però no és Bad Bunny en general.
2: Però
1: no, és l'estilisme per anar, que això és un altre protocol nou, l'estilisme per anar a la caseta. A la casita de Bad Bunny.
0: Damunt és que anar en un estilisme?
1: No hi ha protocol. Però això es veu que les que van pensen que han d'anar ahir per a fer-se els stories i s'ha creat un estil caseta de Bad Bunny, que això no pot ser, que això és un mix.
2: Estic completament d'acord, ho havia pensat.
1: Un mix de Coachella, despedida de soltera a Eivissa i botiga cowboy de Benidorm, de platja, sí, de Benidorm.
2: És que la zapata de cowboy, pantalón per roserillo o
1: teixó... Que tu dius, bé, el cul és el protagonista.
2: Sí, bueno, no, si el pots lluir, sí, adelante.
1: Però, clar...
0: Ja, vols dir que,
2: i vinga,
0: que...
2: cosa de prinxar cresol, ja, silluentos roses...
0: El short texà amb les botes igual que no, no? Encara que se'n veja la galta.
1: I amb Thor i Coachella, que ha fet molt de mal. I...
0: Pues no, a la caseta de Bad Bunny, com a concepte, i damunt és...
1: Pinterest ha fet molt de mal. Sí.
0: Pinterest. Gràcies,
3: Isotador! Adéu! Si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevar a toa pa' un VIP.
4: La vesprada da punt. Amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
5: Les llengüetes da punts de llengua.
4: A punt ràdio.
6: Benvingudes i benvinguts a l'esperadíssima llengüeta sobre... l'accentuació.
7: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
6: I què li sembla?
7: Estem en un moment, jo crec que per estar, doncs, animats, il·lusionats.
6: En València tenim l'accent tancat i l'accent obert.
8: Efectivament.
6: Tancat... obert. Les vocals I, U, sempre s'accentuen amb accent tancat. Camí comú.
9: Missatge rebut.
6: La vocal A, quan s'accentua, sempre porta accent obert. Valencià.
10: Valencià.
6: Les vocals E i O poden dur accent tancat o accent obert.
11: Vale o no vale?
6: Normalment, quan es pronuncien obertes, duen accent obert. Ciència, allò... I quan són tancades, accent tancat. També, cançó...
12: Ja el que no m'ho lleven a mi.
6: Les normes generals de l'accentuació gràfica en valencià són les següents. Les paraules agudes s'accentuen quan acaben en vocal, vocal més S, en o in.
13: Senyor, sí, senyor!
6: Les paraules planes s'accentuen al contrari, quan no acaben en vocal, ni en vocal més S, ni en, ni en in.
13: Senyor, sí, senyor!
6: Les paraules esdrúixoles s'accentuen totes.
13: Senyor, sí, senyor!
6: És fàcil, veritat?
13: Senyor, sí, senyor!
6: Doncs després què passa? Que corregis l'examen si no ho teniu tan clar? Com voleu que vos ho explique?
14: La mateixa té els ouets, així, la gola, diu.
6: Ara sí. Fins a la pròxima llengüeta.
4: A punt ràdio. A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
15: De tu a tu.
5: Les llengüetes de punts de llengua.
4: A punt ràdio.
16: Què m'han dit? Que a la cooperativa busquen gent per arreplegar ametlles aquest estiu?
17: Ah, sí? Però a estall?
16: Uf, però la faena és a estall.
17: Exacte. El que arreplegues és el que cobres.
18: Dóna molta faena, també.
17: Treballar o anar a estall vol dir que no cobres per hora, sinó per faena feta.
18: Bé, claro. És que tot això ho he viscut jo.
17: I si no t'afanyes, pots passar-te el dia suant per 4 duros.
19: A veure això quan s'acaba, que si no, mos torrarem tots.
16: Treballar a estall no serà una altra manera de dir autoexplotar-se?
17: Dona, però si et poses les piles, fins i tot pots guanyar més que amb un sou fix.
20: A guanyar diners, com estan, com estan, a guanyar diners.
17: Mon pare, quan era jove, diu que treballava a estall i guanyava el doble que altres perquè no parava ni a esmorzar.
21: A mi això no m'agrada.
16: Si tens un mal dia o fa molta calor o estàs fotuda de l'esquena, ja perds diners.
22: Això és de veres.
23: És de veres, és de veres.
16: No, tens seguretat.
24: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
16: Però també tens més llibertat perquè vas al teu ritme.
17: No tens un encarregat pesat damunt cridant-te cada 10 minuts. I si treballes en colla i vos organiseu bé, encara millor.
25: No millor, molt millor.
16: I si el patró se n'aprofita i et fa fer més faena de la que has pactat, què? El tret que ha de ser clar. Preu, quantitat i condicions.
25: L'esmorzar i el crema E de ron i tot això, ja el que no m'ho lleven a mi.
17: Mira, va, m'ho pensaré i així ja puc dir algun dia en la meva vida que he treballat a estall. Fins a la pròxima llengüeta!
4: A punt ràdio. A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonia.

0: Escolta'ns a Castelló, 103.7.
1: De tu a tu.
2: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
0: Apunt Ràdio.
3: Benvinguts a este joc titulat Endevina quan s'apostrofa i quan no. Heu d'endevinar quina forma de l'article cal posar-hi. L'apòstrof o la? Vinga, va, ara teniu temps per a pensar.
4: La primera paraula és ira.
3: Temps! Passem a les solucions. La ira no s'apostrofa.
5: Ah, vale.
3: La ira és una excepció que no s'apostrofa per a no confondre-la amb el grup terrorista irlandès, l'ira.
5: Cuidao!
3: Vinga, continuem. La història de por. Temps! Passem a les solucions. La història no s'apostrofa perquè la i de principi de paraula és àtona.
6: Home, pues clar.
3: I ara passem a resoldre l'última incògnita del concurset.
7: L'última paraula és un C.
3: Temps! Passem a les solucions. L'onze s'apostrofa perquè encara que estigui escrit en números, es pronuncia amb una O, l'onze, i per tant, s'apostrofa.
8: És de veres, és de veres.
3: I llengüeta explicada, llengüeta acabada.
5: Fa sosa de celebrar.
3: Apostrofar com cal és de guapes.
9: Oh, i tant, i molt.
3: Apostrofació, apostrofa, que és millor, sempre és millor. No, no sempre, quan toca, sí, si no, no.
5: No, no, no.
0: Apunt Ràdio. Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2.
1: De tu

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
1: De tu a tu.
2: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
3: El turista 1.999.

0: Maravilla. És una fantasia, la lletra. I la cançó, tot en ella.
1: El començament en Sadabadaba, Sadabadaba, que és molt de les pel·lis de Pepito Piscinas i Paco Martínez Soria de l'època. Però quina música tenia... I tal que sí, Cristina, la cantant de Los Stop, de col·locar 1999-1999 justament en el... Saps què? I que no desentonara.
0: Això és una habilitat.
1: Això és molta, molta habilitat.
0: Aplaudible.
1: Molt bé. I continua sent, diguem, un dels himnes del nostre turisme, quan es parla del sol i la playa, i el toro de Osborne, i el tío Pepe, i el turisme de tota la vida... En fi, pues, bé, pues arriben Los Stop en El Turista 1.999.999. I estàs així, Javi González, per a contar-nos...
2: Bona vesprada, companys.
1: De tot això, diguem, del format clàssic, sí, de tota la vida i d'això, així en la Comunitat Valenciana li estem pegant la volta.
2: Li estem pegant la volta, efectivament, sí, perquè ja estem a les portes de l'estiu, ja n'hi ha qui té les seues vacances tancades, perfectament reservades i estudiades.
1: Sí, inclús en vol de tornada.
2: Inclús en vol de tornada, que sovint costa, però al final se pot aconseguir.
0: Això per una mica,
2: En efecte. Però, en fi, correcte, no? I davant l'estiu hem de plantejar-nos una miqueta quin és el model turístic al que aspira la Comunitat Valenciana. En aquest sentit, les dades continuen reflectint que el turisme no sols continua imparable perquè fa el volum o el nombre de visitants, sinó també que augmenten els diners que es deixen en els destins valencians. En concret, la despesa mitjana diària va augmentar en 2025 un 5,3% respecte a l'any anterior, situant-se de mitjana en 139 euros, segons les enquestes de moviments turístics de frontera i de despesa turística. És a dir, venen més visitants i es gasten més diners. Que això, de primeres,
0: sona molt bé. Però l'economia molt bé.
2: Correcte, està molt bé.
0: Analitzant després els efectes secundaris que poden haver.
2: Però... No, és així. Vull dir-te, sí, si en l'equació et juga tot. Sí que és cert que una de les etiquetes que se li penja o se li ha penjat tradicionalment al sector turístic valencià, sí, és de turisme low cost, de baix cost, vaja. Sí. També és cert que en aquests 139 euros no podem dir que la cosa estiga ja a disparar, no? Sinó que és una xifra raonable, podríem dir. En qualsevol cas, sí, l'augment del 5,3% de despesa diària multiplicada per la quantitat de visitants deixa, atenció, uns 16.044 milions d'euros en tot el 2025 gràcies al turisme, que és prou millor que la xifra de 2024, que van ser 15.124 milions. O sigui que
0: això en tota la comunitat més? O en la ciutat,
2: en efecte,
0: de València? Però...
2: En la ciutat de València, en la ciutat de València, exacte.
1: No, mil
2: exacte.
1: Milions en un any més,
2: Sí, per això.
0: Sí, l'augment és considerable.
2: Molt positiu. Clar, si parlem, això ara de la ciutat de València, si parlem de la comunitat, no sols va créixer les xifres, anem a centrar-nos, per exemple, en el mes d'abril, que són les últimes que tenim, perquè en el mes d'abril, en concret, es van batre tots els rècords que existien. La despesa turística internacional va aconseguir solament el

0: recordes si va ser en abril, ja va ser en maig, la crisi del antivirus, que va estar a punt durant uns dies en el focus de manera negativa el turisme al nostre
1: país. De fet, el sector ens estava molt preocupat.
0: I amenejant una miqueta el pomer, però vaja, bones xifres en el mes d'abril.
1: Correcte,
0: augmenta la comunitat, que està, jo crec que absolutament...
2: I encara anem de cara a la temporada alta, en teoria, no?
1: En efecte.
0: Però tenim un tant demonitzat, no? Diguem, el sector, la indústria turística, jo no sé si som del tot justos, diguem.
1: Clar, el tenim una miqueta demonitzat i jo trobo...
0: De servei que s'hi adona.
1: Ahí anem. Exacte, trobo que també els mitjans de comunicació, en concret aquells que parlen d'economia, poden tindre part de responsabilitat, per això que sempre...
2: Sense
1: jo nada d'això, perquè sovint parlem d'un sector que ho hem comentat moltes vegades, no? Que és cert, que és un motor a nivell
2: a dinamitzar de... Clar,
1: econòmicament
2: molta part de la societat laboral, i molts sectors més.
1: Ahí està, però també és cert que genera llocs de treball amb poc de valor afegit o amb menys valor afegit que en comparació a altres sectors com puga ser el tecnològic, que ho hem comentat així ja de vegades. Bé, a més de tot això, de més visitants i major despesa mitjana diària, en paral·lel s'està donant també un augment del sector hoteler en tota la comunitat. En concret, en València s'està donant una expansió d'este sector del 35% des de l'any 2009, una xifra que triplica el ritme d'obertura de mercat de ciutats com Madrid o Barcelona.
2: Triplica,
1: la capital, vaja, com Madrid o com Barcelona. I la clau d'aquestes xifres radica en un turisme internacional que a dia d'avui ja representa el 70% dels visitants i que, per tant, està renovant el sector, tal i comença a explicar el redactor d'Economia de Levante, el Mercantil Valenciano, Ramon Ferrando, l'escoltem.
3: Hi ha una aposta molt forta, sí, d'hotels de qualitat, premium, no? Hi ha una cadena que és un exemple clar de lo que està passant aquí a València, que és el Grup Mir, que és una cadena de catarroxes valenciana, i està treballant ara per a obrir en este estiu un hotel de 5 estrelles gran luxe, no? Que va tindrà les habitacions més cares de tota València, perquè tindrà una suite de 3.000 euros la nit. Pues és un exemple on està virant el turisme, que estan buscant els hotels un turisme de qualitat.
1: Un turisme de qualitat que demostra, està posant este exemple, Ramon, d'esta cadena valenciana en aquest projecte d'hotel amb 3.000 euros la nit en una de les seves suites, que òbviament va destinar a un hotel d'un alt nivell adquisitiu.
0: Un alt nivell, en efecte. Jo crec que hi ha molt de visitant estranger que ve també a la ciutat. Hi ha múltiples atractius que té la ciutat, per descomptat, i el nostre territori. Però un i de ben important fa l'efecte que és la gastronomia d'alt nivell, de molt alt nivell, que hi ha en general en relació qualitat-preu, la gastronomia que puc veure, que sigui a França o a Itàlia, que tenim a València ciutat i en general en la comunitat valenciana. Hi ha molt de turista que mira en les guies, en la Michelin, etc., i va fent, diguem, turisme buscant hotels, establiments hotelers de molta qualitat i també restaurants de premium. No?
2: Que aquest perfil de turista sí que seria un turista de més alt standing.
1: Sí, correcte, correcte. De més alt nivell adquisitiu, en efecte.
0: I que sí genera ocupació de
2: més qualitat.
1: D'una major qualitat, en efecte, sí. Deixant a banda una miqueta, què és el que atrau aquest tipus de clients, altra cosa molt interessant és observar, sobretot des del punt de vista econòmic, com s'està invertint. Perquè no parlem de macrohotels en la perifèria, sinó que estem parlant d'una aposta pel turisme premium. Predominen els hotels boutique de 4-5 estrelles i que s'estan basant principalment en reformar edificis històrics en el centre de la ciutat i que està quedant-se en mans o que ho està copant tot grans gegants multinacionals que estan arribant, com per exemple...
2: Hotels Bombonera són...
1: Sí, el Hilton està aterrant en el barri del Cabanyal, per exemple. La demanda és tan sòlida que València ha deixat de ser solament un destí estacional perquè a dia d'avui ja manté una ocupació mitjana pròxima, atenció, al 80% durant tot l'any. I això podria augmentar la capacitat hotelera un 30% en 2 anys. Escoltem a Ramon Ferrando.
3: És l'arribada de grans marques, que això té un tipus de client fidelitzat d'alto poder adquisitiu i pues, està transformant també el que és la indústria hotelera a València, que era una indústria pues, d'hotels molts que no tenien marca i que anem pues eso, pues a un turisme de més qualitat. En l'economia l'impacte és molt fort, el turisme és un eix de treball fonamental, és a la part positiva.

0: Vaig a dir-vos que no sempre a aquests nivells d'Estrella Michelin, perquè la butxaca no ho permet, no, però sí que tots els meus viatges estan molt vinculats a la gastronomia de cada lloc. Per a mi és important.
1: Importantíssim.
0: Dins de la visita turística a la ubicació que siga, anar als mercats, saber on se compra, què se compra en cada lloc, quins productes se fan, i anar a restaurants que tinguen cert renom.
2: Bueno, sí. La Michelin no te dona, però per a la Vic Gourmand segurament sí, o per a la Repsol...
0: Ja, doncs adaptem-ho, perquè hi ha de tots els preus, i busques dins del preu que pugues assumir els que estiguen en un nivell, no?
1: Sí, correcte. Bueno, i al final, l'interessant d'això és l'aposta per un turisme menys massificat, de major qualitat, i on al final les nostres tres identitats són un actiu fonamental de l'oferta que fan.
0: Perquè si és de veres que fa uns anys jo tinc uns amics que se m'han anat a viure una temporada a Finlàndia per qüestions laborals i allí deien que els turistes finlandesos, finesos, que se feien l'ànim de vindre ací, buscaven un turisme barat, de low cost. I a d'ells es va impactar i el sabia mal, perquè dinen la de coses bones que ja no està bé que se treballi en aquesta direcció i que se canvia aquesta percepció.
1: Hi ha mercat per a tot, no? Però també és important destacar això.
2: Gràcies, Javi González.
1: Adéu, bona vesprada, companys.
2: Adéu.

0: carrers, places, racons, i per tot Alacant hi ha els monuments en el carrer, especialment els d'Especial, remats ja tocant el cel i ambient de festa, ambient de fogueres de Sant Joan per Alacant. Ganes tenien que arribar ara. És com...
1: Jo tinc uns records.
0: És el començament de l'estiu. Sant Joan és una festa molt estimada. Aixes fogueres de Sant Joan, això s'ha d'anar.
1: Mira,
0: és prohibit no conèixer-les.
1: La primera vegada que vaig anar va ser l'any que vaig fer... Ara diu la Pau, però no m'avoca ser dia la selectivitat. M'ha fet l'examen i ens donaven les notes després de fogueres. M'han dit, mira, se n'anem a fogueres. Cremem a la can juntes ninots, per si de cas en tornar ens toca estudiar. I ahir vam descobrir un enamorament profund. Després m'ha dut allà moltes voltes per les amistats que hem fet amb els anys, però sobretot la faena.
0: Són tan de carrer, tan volcades també a la mar, tan de barri, tan gastronòmiques.
1: Tan gastronòmiques.
0: Alacant té unes barres i uns restaurants que te lleven el cap. Una festa molt oberta i
1: de ballar,
0: molt estimada.
1: I sempre amb un palmito a la mà. Bé, en definitiva, que estem en fogueres, sí o què? Avui a les 14 hores s'ha disparat a la plaça dels Estels la primera sessió de la mascleta d'enguany. Esta estava fora de concurs, tinc entès. Amb focos artificials, el Mediterrani, Vilamarxant, espectaculars. I és de veres que barris, carrers, pues ja tenen inots i estructures muntades. Qui tenim allí per a que ens ho conte tot? Pues el nostre company David Gozálvez. Hola, David!
2: Hola, Chimo, Gemma.
1: Tu estos días no te chites. No te chites estos días, David. Has de estar conectat a la ràdio 24 hores com si sense dormir. Tu, molta vitamina.
2: Com sabeu que m'agrada a mi.
1: Atén-me, com està avui el dia i la mascleta i tota la pesca? Conta'ns-ho, als tios.
2: Mira, la primera mascleta, com tu bé deies, era una mascleta fora de concurs, però qualsevol ho haguera dit, perquè ha tremolat la plaça, no us podeu imaginar com ha tremolat amb els amics de Vilamarxant, de la pirotècnia del Mediterrani, i res, i així la vida continua, perquè així pareix que Alacant se frena un poquet, que arriba les 2 de la vesprà, es dispareix la mascleta i després ja tots se'n van a fer la becaeta.
1: Ai, anava a dir, tenim una cosa, la tia. La gent després de la mascleta dina, però després de dinar, si així... Tenim ganes de descansar una miqueta. Imagina't ahir que per la nit s'allarga la cosa, com aquell que diu.
0: Clar, ara són hores tranquil·les.
2: Falten hores.
1: Ara falten hores.
2: Així falten hores per vivir.
1: Atén-me, ja tenim estructures muntades, no? Racós, barraques... Si fem una miraeta pels carrers d'Alacant, què veiem, David?
2: Mira, jo el que tinc que enfrontar ara mateix, i estic a l'ombra d'una de les estructures que estaran en la categoria especial en este 2026, una de les 12 de categoria especial. Estic davant de la foguera de Calvo Sotelo, que ara mateix arribarà als 8 metres d'alt, en este punt en el que està ara mateix, perquè esta vesprada a les 8 es col·locarà eixe remat imperial i a poc a poc, com esta de Calvo Sotelo, les fogueres de tota la ciutat d'Alacant aniran agafant eixe...
0: Que bonico eixe moment.
2: Eixes mesures.
0: Sí, de tirar de grua, de col·locar eixos remats.
1: Quina emoció, per favor.
0: La comissió esperant, l'artista faller... Bueno, en este cas foguerer posant-la... L'estructura és una passada.
1: I la Calvo Sotelo, que enguany, jo crec que serà molt nomenada, perquè és una tornada a la categoria especial, no?
2: Exacte. Veu, sabeu, i de fet ara parlarem de Menei, perquè està ara mateix fent uns retoquets de pintura. Mario Gual és l'artista d'esta foguera de Calvo Sotelo. Mira, així ve que està dirigint. És lògic, ara mateix la gent que està descansant està a casa ben tranquil·la, però així Mario està al sol, amb esta calorina que fa... Pues això, ultimant la foguera de Calvo Sotelo. Mario, què tal?
3: Molt bona vesprada, com esteu? Pues molt bé, aquí plantant, així plantant, i bueno, molta feina, la veritat és que és un dia molta feina, pas per pas amb el tema de la grua i tot això, però bueno, tot bé de moment.
2: A veure, és una foguera que jo no vos vaig amagar la meva predilecció per ella, perquè és que té una història darrere, Mario.
1: Sí,
2: conta'ns un poquet d'aquesta història i d'aquest remat que pujarà a les 8, en principi, a lo millor és un poc més tard, però esta vesprada estarà en el cel.
3: En principi, a les 8, jo des que era molt xicotet, jo era molt fan de les fogueres. Jo sempre, per a mi, Pedro Soriano ha sigut un referent i per a mi l'artista més alacantí, el més exagerat, en el que més identificat me veia jo, perquè jo veia les fogueres com una cosa molt diferent a les falles. Per a mi eren dos universos totalment diferents i per a mi Soriano era una d'aquestes persones que tenia aquesta capacitat. I tot el que feia era tan diferent que jo sempre vaig estar super, super expectant de tots els seus treballs, malgrat que va haver fogueres que li van caure al polígon de Sant Blai, que per a mi són de les millors de la història. I vaig seguir amb molt interès aquesta última foguera que li anava a plantar en el 2004, que finalment demà podrem enlairar-se. I per a mi és una icona de les fogueres, eixa foto del remat a terra i la foguera en terra, també. I jo tenia com una espinita clavada de, ui, quan torni a Alacant i quan torni a l'especial, fer eixos ous, fer eixa canelobre i poder transportar aquesta fantasia de que finalment alça el vol, finalment alça el vol. I aquesta és l'al·lucinació, aquesta és l'al·lucinació, que una alacantina pren un cor d'un perfumador que està decorat amb el passeig de l'Esplanada i d'aquest cor ix un perfum que li fa al·lucinar amb les fogueres, amb la nit de la crema, amb el castell de Santa Bàrbara i amb aquestes fogueres representades amb el canelobre de Pedro Soriano.
1: Per tant, el lema és al·lucinació, David, el lema és al·lucinació, que era la història que ens explicava Mario Gual. I Pedro Soriano, que ja admire tant, i a través d'aquesta imatge, aquests ous, i aquella foguera fabulosa del 2004, que no va poder relluir-se tot el que va poder, formarà part de la història d'al·lucinació enguany.
2: Ara, exacte, ara aquest remat es convertirà en realitat, però és que, a més, és molt especial, ho estàveu dient abans de presentar-lo, perquè Mario torna a la categoria especial després d'uns anys, per al record també, a la mateixa, ell dirà que no, però a la mateixa altura que les obres de Soriano estan les seves obres en Florida Portado.
1: Sí, senyor.
3: Per a mi, això és massa per a mi, perquè jo era molt jove, jo feia les fogueres amb una pedra i dos pals, i en aquell moment era el taller que teníem era molt més precari que ara, que tinc una empresa molt més avançada i maquinària, personal, i tenim tenim de tot per a fer una foguera especial i per afrontar el repte.
2: Una foguera que, això, aquesta vesprada cap a la nit es farà realitat i que, a més, en aquestes escenes suposa que també veurem molta fantasia de la que també ens tens acostumats.
3: Molta crítica. Anem a veure un yin i el yang, que és la senyera valenciana i la bandera a la cantina, amb una fallera i una vellea donant-se un bes de confraternització. Un mag que de la xistera es saca estos perfumadors de fogueres per al futur. Una José María Pi, que descobreix una rana de colors que la xupla i al·lucina amb les fogueres, la creació de les fogueres. Anem a veure a Pedro Sánchez, que està a la dismòrfia corporal mirant-se en un espill i estem veient la part bona i la part mala. Estem veient una al·lucinació en el mercat central, que estem veient com n'hi ha un element bèl·lic ara molt important de la societat en la que estem vivint i de sobte ens recorda a fa quasi 100 anys quan va haver aquesta exposició en el mercat central. Sí. Tot això és una al·lucinació i així en aquesta foguera ho podrem veure.
2: Wow. Mario, igual te dicen que continúes treballant perquè tens molt de treball a aquestes hores de la vesprada i sobretot molts ànims i molta sort perquè el que anem a veure així va ser de veritat per al·lucinar.
3: Sí, senyor. Moltíssimes gràcies, David, i un plaer estar amb vosaltres.
2: Doncs ho he escoltat, Mario, que ens contava de primera mà eixa obra que ens té preparada. Jo vos avance això, que els colors són una barbaritat, ara que no ens escolta.
1: Xerrant-se-ho tot com si feres aquests reels, històries, aquestes coses que fas tu, que te veiem i te seguim explicant els monuments de la millor forma. No sé si dir monuments està ben dit, però bé, les fogueres, que són tan espectaculars.
2: N'hi ha puristes que no volen.
1: Jo ho sé, que no els agrada. Jo de veres ho dic en tot el bon cor i tota la bona fe i tot el carinyo.
0: Sí, com a sinònim, però és de veres que molts artistes diuen no, digueu fogueres.
2: I hem de tindre un lèxic que ens permeta utilitzar sinònims, clar. Sí.
0: Però quina explicació que ens ha fet Mario de tota la foguera.
1: I és de veres que és un món d'exemple, de Pedro Soriano.
0: I té, clar, efectivament, portar aquesta torxa, traslladar este missatge, que en realitat no deixa de ser, en efecte, sembla com una al·lucinació, com fer realitat també un somni, la crítica que té, sí. I escolta, clar, ve avalat pel banderí de tercer premi en Na Jordana, per tant, David, i igual és tirar-nos molt a la piscina, però per què no entrar en el pòdium?
1: Però va pel pòdium, jo també ho penso.
0: Com ho veus?
2: Jo crec que els amics de Calvo Sotelo sí que per ahir sí que seria una al·lucinació completa perquè
0: tenen tota l'il·lusió de fer volen arribar si és possible, vinga.
2: Exacte. Jo tinc així al costat a Xari Palomar també, que és la presidenta de la foguera Calvo Sotelo. I Xari, estás aquí, estamos a la sombra de esta hoguera, que es una maravilla, y decían por aquí, me dicen por el estudio, que a ver si podemos llegar al top 3. Yo creo que queremos primero que vamos a plantarla.
4: Sí, primero vamos a plantarla, la competencia es muy dura, todos los compañeros vamos a hacer un gran esfuerzo. Hombre, Naro, si después de 18 años plantamos y estamos en el podio, hombre, sería una alegría inmensa, porque la verdad que la ilusión y la ilusión de Mario, que se dice, vamos a ganar, digo, pero bueno, hacen el resto de artistas y de fogueras hacen muy buen trabajo.
2: Son 12, es que son moltes les fogueres que estan enguany en categoria especial, però aquí, Xavi, hay algo especial. La atmósfera que estamos respirando ahora mismo, estos niños que están, pues a falta del último retoque de pintura, porque realmente los vamos a ver poco a poco coger forma. Y es eso, tú lo decías, 18 años después de la última especial, aquí hay muchas ganas.
4: Sí, sí, sí, muchísimas. Además, la comisión tiene muchísima ilusión, porque cuando yo lo comenté de subir a especial, porque queríamos empezar a subir lo antes posible para, como soy foguera centenaria, para el 28, pues ir ya que se llama, vamos, el culmen. Maravilla. Y vale. Claro, pues en cuanto lo comenté, todos vosotros súper ilusionados, porque, claro, es que planta en especial, la máxima categoría, y en el sitio que estamos en pleno centro, al lado de la Mascletà, tenemos cerca Séneca, Diputación Renfe, o sea.
2: Es una de las hogueras que, si no es la que más gente ve, está en el top 3 de eso, sí, de la que más gente se encuentra por la calle.
4: Sí, sí, sí, porque estos años atrás que plantábamos en primera con Mario, bueno, y años anteriores, esto era un hervidorio de personas siempre viendo la foguera, porque siempre han sido fogueras muy especiales, muy, muy alicantinas, con mucho riesgo, con grandes remates, y la verdad que sí, que sí. Hay personas que vienen profesos a ver a Calvo Sotelo.
2: Uh-huh. Xavi Palomar, moltes gràcies. Te deixem que continues per aquí perquè has vingut a estes hores que fa una calor que no veges, però així estàs donant suport al teu artista. Gràcies, Xavi.
4: Gràcies a vosaltres.
1: David,
2: doncs l'heu escoltat.
1: Que a banda crec que tindran un programa complet en la comissió, vull dir, ara tots els esforços en alçar la foguera cap amunt, però després al llarg de la setmana tenen un tot seguit d'actes.
2: Clar, és que
1: bueno, totes elles,
2: molta gent se pensa que sí, ja estem en la festa plena perquè ja han començat les mascletades, però no, el dia gran, el dia on comencen les fogueres és el dia 20, o sigui que encara queda un poquet per a inaugurar-les com a tal. Sí que és cert que amb la planta, clar, tot això, tota l'activitat s'avança una miqueta, però, com tu dius, estaran preparant-se i sobretot ara no n'hi ha que malgastar forces perquè després venen els dies grans i
1: necessitem
2: no
1: energia,
2: que algú se quede dormint.
1: Van a casa de
2: exacte,
1: energia.
2: Exacte, necessitem energia.
0: Un poquet entrant. Avui és un dia de molta emoció, sobretot el moment, en els fogueres especial que planten aquest remat, aquest moment de tirar de grua per a la comissió, és un moment realment molt bonico. Hi ha el soparet, també, és molt especial, igual la nit també s'allarga, però sí que tu, David, que són molts dies de fogueres i s'ha d'estalviar
1: energia. T'ha de dosificar l'energia.
2: Hi ha que dosificar, exacte, és el terme, dosificar, sí.
0: Fes-nos un poquet el pla que tenim per a demà. Com pinta el divendres? Ja serà la primera de les mascletades, no?, en estels, en luceros, diguem, ja de competició, de concurs, no?
2: La primera concurs eran els amics de la Pirotecnia Crespo d'Alzira els que vindran a rebentar esta plaça dels estels, la primera concurs, com vosaltres dieu. I res, així en esta casa estarem des d'eixa plaça contant quin és l'ambient, contant eixa agenda de fogueres, perquè demà a la nit sí que han d'estar, ara mateix parlem de que estan les especials, però és que demà a la nit ja han d'estar pràcticament engestides les infantils,
1: totes
2: perquè
1: les infantils.
2: El dia 20 del matí passa el jurat. I han avançat l'hora. Ja no passa a les 9, passa a les 7 i mitja. O sigui, que això de deixar les coses per última hora
1: ni
2: s'ha acabat. A les
0: 6 i mitja.
2: No.
0: Sí que és matiner en guanya el jurat.
1: Molt rebé, sí, perquè es dona temps a veure-ho tot. A també, David, jo vull també que expliques, perquè quan estem veient la programació veiem jurat de les fogueres i dels ninots al carrer, o de les portalades de les barraques. Per als que no ho hagin vist mai de la vida, que sapiguen a què ens referim quan diem aquests ninots al carrer o aquestes portalades de les barraques.
2: Mira, els ninots de carrer són una de les expressions artístiques més pures de les fogueres. Per què? Perquè són eixa part popular, realment. Van començar a fer-se en l'any 31, quan les fogueres portaven molt poc de temps de vida, i eren una forma de la gent de la comissió, no els propis artistes, sinó la gent que forma part de les fogueres, de contribuir fent amb draps, amb palla, fins i tot, fer eixos ninots rudimentaris, diguem. Va ser una tradició que es va perdre, de fet, i en el 97 es va recuperar, i ara són prop de 50 les fogueres que contribueixen a aquest concurs de ninots de carrer, i són escenes normalment crítiques del barri, representen a gent, al millor el lotero del barri. Pues estic posant un exemple. O sigui, són escenes que tota la gent del barri reconeix, i a mi em pareix de les escenes, de les formes més tendres de contribuir a esta festa de fogueres. I les portalades de barraca són eixa contribució que fa també la barraca que no està integrada en la foguera, perquè la comissió de foguera té el seu racó, però la barraca és un ent independent, diguem, que està associat a una foguera i que, com no planta monument com a tal, que em perdonen els puristes per dir monument, planten la seva portalada i després es crema igual que la foguera. De fet, en molts casos es cremen juntes. O sigui que són una forma també de fer més art. No solament se queda en la foguera, també parlem de que barraques, comissions de foguera, s'impliquen fins a aquest punt per omplir els carrers al final d'esta manifestació popular d'art que als alacantins, clar, es plena el cor, i a mi, clar, personalment, pues mira, ja...
1: A tu tens sisè, ja ho sabies.
0: Ho vius en una passió, tus fans. A més, ens encanta que ho visques tant, ho transmets, a més, en un sentiment alacantí molt rebonico.
1: I en una documentació important.
0: Exactament, i a més...
1: El xiqueta mos estudia una mona, Joaquí.
0: Un sabut! Ja, saps que

0: que són molt fans, David. No, comentava que igual quan la gent diu barraca, doncs pot tindre la idea, no, deixar de la barraca o de la barraqueta, però clar, en realitat el que és com un, és un comboi de carrer, és
1: sí,
0: un tancat en el carrer i és un gran comboi de carrer,
1: racó, sí,
0: on tens la possibilitat de... És que, per exemple, per a mi...
1: És un espai on s'ajunten a sopar, a dinar, a ballar, a l'orquestreta, sí. O està la barra... Sí, no.
2: Exacte. El nom de barraca ve és molt simple. Eixa, les barraques també daten de l'any 31, en l'època de la República, i la primera comissió de barraca, diguem, que es va formar, va ser, es deia, es 31, i la portada que feren era una barraca valenciana, la clàssica barraca valenciana que tenim tots en ment amb sí.
1: El sostre
2: triangular.
1: La paret blanca, el sostre triangular.
0: Ah, i d'ahí ve el nom.
2: Exacte. I d'ahí ve eixa història, d'ahí
0: es que
2: diu barraca, clar.
0: És
1: el nostre xiquet enciclopèdia.
0: És una cosa.
1: Atén-me, i has pogut observar estos dies les belleses del foc? Dis-nos com les veus, com estan?
2: Hem parlat este matí amb Maria Pastor en sí. La vella del foc d'Alacant. L'hem agafat justament en el moment en el que presenciaven la foguera oficial de Pedro Espadero. Mm-hmm. I és cert que ens ha atès ahir molt amablement, ens ha contat un poquet aquesta emoció en la que estan vivint estos moments, perquè, clar, és cert que cada any nosaltres tenim una vella del foc i, bueno, per nosaltres sí. Van passant amb els anys, però per a elles... És que és l'any de la seva vida, és que són les seves fogueres.
1: Ho
2: diuen així, són les meves fogueres, i sí, exactament. I Maria Pastor estava emocionadíssima.
1: Clar.
2: I a veure si estos dies podem parlar també amb l'Eire, amb la
1: pues
2: segur, vella infantil,
1: sí, per a que
2: ens conte. Sí,
1: i el monument oficial com està?
2: El monument oficial està ja pràcticament a punt. Okay. Parlem de que Espadero va pujar el remat ahir, i falten aquestes escenes per col·locar-se, però Espadero és molt matiner en aquestes coses, perquè ell vol deixar-la el més pront possible, més que res per això, perquè per a que les vellers puguen veure el monument acabat, perquè després elles sabeu que l'agenda és...
1: Apretadíssima, no, lo siguiente.
2: Exacte.
1: Tu no dormiràs, però elles tampoc, David.
2: No, elles no. La sort que tenen elles és que, bueno, van en cotxe a tots els puestos, que mira, sí. Faltaria més, que damunt aniguen caminant amb aquests vestits que
1: i tu vas vingar a la correguda i amb la ràdio penjada al coll.
2: Sí, bueno.
1: Però tu penses que estàs fent bíceps, tríceps, no? I quadríceps i tot això.
2: Sí.
1: Atén-me.
2: De tot, del que faça falta.
1: Atén-me, David, i amb aquestes calorades de porc que està fent estos dies, com s'organitzen la festa? Vull dir, se treballa més de nit o té igual? Se llancen a tirar endavant, faça la calimena que faça.
2: Mira, jo sempre havia tingut en ment que els artistes tiraven, i jo recordava de 3 anys que els artistes tiraven de grua per la nit, perquè la calor era insoportable. Però enguany sí que he de dir-vos que està tot a les 5 de la vesprà ja estan començant. Clar. I tots volen això, deixar-la enllestida per al cap de setmana, perquè ja. Tot comença el dia 20 i, clar, suposo que voldran aprofitar també en aquest aspecte per a que lluïsquen el major temps possible al carrer. Però sí, sí. Així pot fer, ara mateix, mira, estic mirant el rellotge, tenim 29 graus ara mateix, així, en Alacant,
0: o sigui
2: que no ningú fa calor.
1: Hidrata't bé i posa cremeta, carinyo.
0: Eso es.
1: Que la mare
2: patís. Sí, sí, sí, sí.
0: I
2: si
0: i això,
2: no,
0: i un trosset de cocantonyina. En cocantonyina i bacores. Això, això és gasolina.
1: Això és el que prenia aquell que pujava el Turmalet.
0: Exacte.
1: Durant per poder pujar ben amunt.
0: David,
2: cocantonyina, bacores i vi de la condomina. Que es
1: i vi de la condomina. És que és una combinació guanyadora. Molt bé.
0: Una abraçada molt gran, gràcies per transmetre'ns tota la il·lusió, l'entusiasme. Bueno, ens ha encantat conèixer a Xari, veure l'entusiasme que té Mario Gual, que representa tots els artistes fogueres que estan ara mateix tirant de grua en esta calitxa, per a tindre-ho tot enllestit. Estarem en contacte estos dies i anirem parlant de fogueres.
1: Demà,
0: val, David?
1: Demà te cridarem, David.
2: Anem parlant. Sí, sí, sí, faltaria més.
1: No
2: te
0: cuida molt, descansa, no
1: te deixarem la nit. No te deixarem fer la siesta.
2: No. Adéu.
1: Chao, chao.
0: Gràcies, bonico.

Pues pel que fa a l'agenda de la cantina, recordar que demà és la segona mascleta de les festes, però la primera en entrar en concurs, amb pirotècnia, que és poc com ens deia David. I dissabte, atenció, dissabte tenim la mascleta de pirotècnia Turís i...

0: Ja deuen estar plantades de les fogueres perquè des de les 7 del matí, com deia David, passen els jurats, perquè de vesprada a partir de les 5 se farà la lectura dels premis. A les 8 i mitja de dissabte ha d'estar ja la inauguració oficial de Barraques i Racos, acabar la planta de les grans, per la mateixa cosa, perquè diumenge passa el jurat. També hi ha focs artificials, o sea, mascleta vull dir, de fuegos artificials del Mediterrani, ja ho diré, la mateixa que ha disparat avui, diguem, la inauguració oficial, però ja en versió concurs.
1: Per ser la guanyadora de la edició de l'any passat i de l'altre any. Sinó que, bueno, és una... Els pirotècnics, uns coeters de categoria que segur que diumenge fan tronar estels.
0: I vos ho anirem recordant perquè diumenge ja començarà la primera jornada d'Ofrena que tanca la bellesa major infantil Leire Arellano. Però simplement vull fer un apunt d'una proposta dins de l'Alacant alternativa a les festes. Llegaron los del barrio del polígrama a tu cora, sonido marronero. A les festes institucionals, diguem, perquè també es du a terme la 10ª edició del Festival de Foc, Festival de Rock. Cita amb el costat més salvatge del guitarreig, diguem. Ja va començar el 19 i ja va fins al 24 amb Hendrix Rock, que és el festival, pues, a banda de l'institucional, com deien, amb sessions nocturnes fins que el cos aguante, de grups diferents de punk, de rock and roll, i amb guitarres i a vinil. Actuen el dia 19 els italians Plástico en Roca i Mistela Punk, però el 20 hi ha una sessió doble molt curiosa, perquè actuen conjuntament un grup des de Granada i un altre des d'Alacant. A Granada, los Marrón Rosé, i a Granada, estos, los Ruina, que canten Poque tanto liaos. Sí,
1: tanto liaos. Està tot liao, mirant les últimes dades.
0: Tot liao, i sofocao de la calina. Calorada. I de la que se'n ve.
1: Joan Carles Forte, company Meteorale, com estàs?
2: Bona vesprada. Estava mirant el tuit de l'Agència Estatal de Meteorologia de la Comunitat Valenciana.
1: Últimes dades.
2: Respecte de la previsió per a...
0: Perquè ja m'ha advertit que, ai, saps ma vida.
2: Que farà calor. Però més que farà calor és que estava mirant ara... L'any passat van ser les fogueres més càlides des de com a mínim 1924 i enguany la previsió és que seran més càlides que les de l'any passat.
0: L'any passat van batre un rècord que enguany serà superat, sí, segurament.
2: Probablement. Con lo cual estem en temperatures de calor. Si l'any passat ja me recordo que alguns dies a migdia en alguna mascleta la gent ja tenia el sofoco de segons quan entra la brisa, si entra la brisa no entra, se retarda un poc més i ja te passes de 32, 33 graus, que és que a Alacant, clar, passar de 30 és molta calor.
0: I
2: de nit fa també molta calor i de dia passarem de 31 de 32 i per tant són dies de molta calor, insistim contínuament, però bé, no arribem als 40 que arribarà que ja han arribat i que continuaran arribant esta setmana que ve tota la zona oest de la península i el nord i França, que també les ve una molt bona a partir del dilluns i el dimarts, i de moment nosaltres estem quedant fora de la calor més intensa i de les tempestes més fortes, perquè també estava tornant de quina manera Jaén ahir i també, bueno, després ahir va ser molt forta també a Ourense i hem tingut allà a Galícia tempestes molt intenses. De moment nosaltres estem en una calor, anem a catalogar-la, avui ha sigut un dia que ha sigut, podríem dir-li, un regal, perquè no és una calor increïble, un poc de sorpresa perquè fa les quantitats de pluja, han estat 2, 3, 4, 5 litres, a Alacant sembla que avui era el dia en el de anem a fer l'esglai i després ja no.
0: Ja no
2: s'espera aigua de moment. De moment no s'espera aigua els pròxims dies. On més ha plogut avui, a Betxí, de moment.
0: M'estava dient la meva filla, perquè Betxí està costat d'una, i m'he dit la meva filla, està plovent, sí,
2: 5 litres,
0: però fa calor.
2: 5,6 litres. En una pluja, són unes tronades que són curioses perquè comencen a créixer, no van molt baixetes, molt altes, van molt ràpides, van de sud a nord, ja no anar deixant... Alguns han vist llamps, han escoltat trons, ha caigut 4 gotes, com dius tu, a vegades gotes molt càlides, gotes que deixen, tot el que deixen aquestes gotes no són apreciables pel pluviòmetre, però sí, perquè quan cauen te deixen tot com te ho deixen.
1: Polsegoses.
2: I tenim una intrusió de pols del nord d'Àfrica molt destacable que continuarà demà i després demà i veurem moltes eixides i postes de sol amb aquest color taronja perquè hi haurà molta pols en suspensió, un dia pesat. De moment ens mantenim entre 29 i 32 i els més de 33, 34 ja arribant als 36 i 38 anem per la setmana que ve. I les nits...
0: La setmana que ve, tela.
2: El dilluns i el dimarts sembla que són dos dies duritos, més durs. El cada setmana fa calor, calor per a dir adeu a la primavera astronòmica oficial i per donar la benvinguda a l'estiu, i una calor que podríem dir de calor moderada, tirant a moderada, i ja la calor de dilluns i dimarts és una calor ja d'avisos per temperatures altes, de més de 36, algú tocarà els 39, ja veurem els 40 cap a l'interior. Bé, anem a deixar que tenim calor, de moment, i no la calor intensa que està en altres llocs de la península, i anem a quedar-nos ahí i ja en parlarem.
1: Va passar de moment, estos dies, i el cap de setmana ja parlarem del dilluns.
0: No? Sobrevivirem dia a dia.
2: La mare està un poc mogudeta.
1: Ah, mira.
2: Això sí que

0: És curiós. Tenim la mà un poquet mogudeta.
1: S'interessen per la temperatura, pot ser?
2: Més que per la temperatura... No, per la gent, per la platja i tal. Bàsicament està entrant dins de la mar, més humitat. T'ho dic perquè, com sempre, tens plans per eixir per ahir. Ves en compte.
1: Ah, val, molt bé. Espai en la mar, este cap de setmana.
2: Espai.
1: Vinga. Gràcies, Mortea.
3: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
4: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
5: De tu a tu.
6: Les llengüetes d'A Punt de Llengua.
4: Punt Ràdio.
7: La H és mudeta, però per escrit ajuda a comprendre moltes coses.
8: Està de categoria.
7: Tots sabeu que el verb haver s'escriu amb H i amb V baixa.
9: Sí!
7: Ara veurem exemples molt comuns de paraules que s'escriuen amb H i sense H i que confonem.
10: Tira-li, enxufa-li.
7: Esteu segures que sabeu quan s'utilitza la H i quan no?
11: Depèn.
7: Vegem-ho.
12: Intentarem posar llum a la foscor.
7: Amb H és l'auxiliar del verb haver. Ha viatjat, ha anat, ha comprat. A, sense H, és preposició. A 20 hores me'n vaig. A callar, a dormir. Ha viatjat, a 20 hores. M amb H també és auxiliar del verb haver. Hem anat, hem vingut. Però M sense H és el pronom. Em fa mala panxa, per exemple.
11: Ui, em fa mala panxa i tot, paio.
7: Hem dinat i em fa mala panxa.
11: Ui, la panxa fa mal, tio.
7: Truquet. Si darrere va un participi, les paraules que hem vist aniran amb H. O amb H és un pronom feble.
13: Vols dir?
7: Ho vaig comprar. O ho vaig comprar. El què? Tot el que volia. I també és substituïble per això. Això ho vaig comprar.
14: Que jo sé que nascut per ser milionària.
7: Mentre que O sense H és la disjunció. Dolç o salat, blanc o negre, mar o muntanya. A mi m'agrada tot, és que cal triar.
9: No!
7: O aprenem a utilitzar la H o em posaré molt trista.
15: No m'esperava això i em fa sentir trist.
7: Amb H o sense H, per escrit, veiem que són paraules diferents, però quan parlem no es nota.
13: És de veres, és de veres.
7: Gràcies i fins a la pròxima llengüeta.
4: A Punt Ràdio.
6: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2.
5: De tu a tu.
6: Les llengüetes d'A Punt de Llengua.
4: A Punt Ràdio.
7: El seu gust i el seu disgust. El que per a uns és mel, per a altres és fel.
16: Efectivament.
7: Entre la jota del iaio i el reggaeton del mòbil, els nostres timpans viuen una total batalla generacional.
17: I què li sembla això que ha passat? Perquè n'hi ha opinions enfrontades.
18: Mi, claro, es que tot això ho he viscut jo.
7: Però de veritat, cal triar bàndol?
10: Sí. No.
7: Què tenen en comú? Una albada i una cançó de Bad Bunny.
17: No tinc ni idea.
7: Les dues són formes de contar històries, de seduir, de cridar, de compartir emocions.
19: Ui, que bonico!
7: Això sí, en els dos casos es fa música popular, del poble.
20: Jo no suporto el reggaeton ixe que escolten els joves.
7: A mi el reggaeton em dona marxa.
10: Home, pues clar.
7: No tot han de ser jotes i albades. Tintiririn, tintiririn, tintiririn, tintiririn. Mira, iaia, perquè et convences, ara et posaré una gravació antiga d'un senyor d'Alcalà de Xivert perquè veges que la lletra podria ser perfectament la d'una cançó de reggaeton.
21: Y ahí la torre te teniva, si sapieres lo que me ha pasado. Que me han sortido dos bañes, yo no sé qui me les ha posat.
7: Barregeu. Aprofiteu la força d'un estil amb la riquesa de l'altre, tal com fan Sandra Montfort, la Maria o Faixa.
10: Oh! Sí? Però que moderna!
7: Vinga, iaia, nosaltres ballem. Una jota reggaetonera.
22: Oh, que són de bones! M'encanten!
7: De cançons n'hi ha per a tots els gustos. Tants caps, tants barrets. Tantes orelles, tantes cançons.
8: A mi m'agrada la Pantoja.
7: Fins a la pròxima llengüeta.
4: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Vinalopó Mitjà, 96.2.
5: De tu a tu.
6: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
4: A Punt Ràdio.
7: Les interjeccions.
9: Què vol dir?
7: Quan les paraules fan teatre.
16: Ui, que bonico!
7: Les interjeccions solen ser aquestes paraules i expressions breus que llancem com un llamp. Existeixen diferents tipus d'interjeccions.
19: Ho hauria d'explicar el president de la Generalitat.
7: Per un costat estan les interjeccions pròpies, algunes d'elles molt valencianes i de les que parlarem avui.
12: Intentarem posar llum a la foscor.
7: Les interjeccions pròpies solen portar signes d'exclamació perquè van fortes i clares. Che, què pot voler dir indignació, sorpresa, efecte? Au! Ànim o adeu?
22: Chau, bambina.
7: Ai, què pot voler dir dolor o sorpresa? Yep, què vol dir atenció? Uf, què vol dir cansament o alleujament?
23: M'he cansat d'aguantar i no dir res.
7: Què significa reclam o sorpresa? Què vol dir por o sorpresa, també.
24: Que susto!
7: I també tenim les interjeccions impròpies, que són les que fem servir sempre en una mateixa situació comunicativa.
24: Què diu, què?
7: Com les rutines conversacionals. Bon dia, bona nit, com anem?
25: De categoria.
7: Foc! Quan s'està cremant alguna cosa. Redeu! Quan estàs ja molt fart o farta.
26: Que estem farts d'esperar els trens de Rodalies.
7: Caram! Quan et sorprens.
15: No m'esperava això.
7: Compte! Quan està a punt de passar alguna cosa i vols avisar algú.
27: Ja que passa les pedres!
28: Fes arrere! Tot el tinglau l'ha pillat.
7: Moralitat de la llengüeta. Les interjeccions, malgrat que solen ser menudetes, estan per tot arreu. Són molt econòmiques perquè diuen molt amb molt poquet i són característiques de l'oralitat. Fins a la pròxima llengüeta.
4: A Punt Ràdio. A Punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Racó d'Ademús, 98.6.
5: De tu a tu.
29: Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisa, que el

0: Les 6 i 10 minuts, continuem juntets, així a la vesprada de la ràdio de Punt. I vaig a contar-vos que després de l'èxit de Mirafiori, Manuel Javois torna a la literatura amb una fascinant relació entre una mare i el seu fill, els seus fills, titulada La víspera, un viatge cap al centre de la institució més complexa de totes, que és la família. L'autora aprofundeix en els dilemes morals, la culpa, els secrets familiars... Tot això per articular esta novel·la.
1: Estàvem parlant en ell, ara sí, fora de micro, parlant de psicòpates i de sociòpates. Estan molt cerca. Estan, tal volta, més a prop del que puga semblar, no? Persones que no tenen cap empatia, ni senten. Hòstia, una persona que no sent és una cosa, una amputació vital també molt heavy. De fet, està
0: però
1: vesprada,
0: ho dissimulen. Que...
1: I d'ahí va algunes de les coses, sí, que conta Javois en la novel·la. Sí. Esta vesprada, les 7 de la vesprada. Deixa, me molaria pegar-li un abraç a Javois, comprar-me la novel·la. Pues a les 7 de la vesprada presenta La víspera en Bangarang, en la llibreria Bangarang, que està en Historiador Diago. Javois, el presentem o què?
0: Sí.
1: És que la gent ja sap
0: ja
1: qui és
0: sap,
1: Javois.
0: És periodista. Pues sé, no?
1: Bueno, però fem una pincella. Javois, sí. Javois té francès.
0: Tertúlies, no. Su coset est... No, bueno. Javois, no eres Javois.
1: Javois.
0: No, eres Javois. Forma part de Tertulietes, ben su cosetes. Bueno, això de los idiotes, això és per comérselo.
1: Per comérselo.
0: Bueno, tot allò que passa allí. Bueno, i és un escriptor que té ja uns quants llibres al mercat.
1: A on l'heu pogut llegir, per exemple?
0: Per exemple. Mala herba, sí. Miss Marte, Mirafiori, com diguem, Amadeus, té recopilatoris dels seus articles, un llibre sobre la història del Real Madrid.
1: Ahí ja no me cae tan bien, Javois.
0: Jo mejor hubiera querido yo el Villarreal y tú el Valencia, pero pues el Real Madrid.
1: També
0: que també te digo yo que tendrá más...
1: Hombre, mucho más entresijos del poder, hombre. Nada que ver.
0: Un altre sobre el 11M, per exemple. Bueno, i una frase en la que comença Manuel Javois La víspera, una frase de Chaco de Casas amb la que comença la novel·la, que diu: lo bueno de tener un universo pequeño es la familiaridad con que te saludan tus monstruos.

0: La vesprada d'A punt. Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
1: L'hora de la cultura. Amb Reis Joan.
2: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A punt Ràdio. De tu a tu.
3: Pau Gómez, el cine, gran pantalla.
4: Mínim esforç, perquè és que anem malament de temps.
5: Sí, ens hem enrotllat massa.
4: Està Pau. Què tal, Pau?
5: Com estem, Pau?
6: Molt bé, és que Havoix val la pena. Jo m'espere,
5: no passa res. Havoix val la pena. Però és de veres que el cap li va tucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucut
6: és un referent. Uah,
4: és un luxe. Ja,
5: sí. Bueno, què tenim en la pantalla?
6: De... Bueno, tenim estrenes d'estiu.
4: Estrenes d'estiu, però que molen.
6: Molen.
4: Sí, molen. Sí, ostres, sí, Pixar, sí, sí. Toy Story de nou. I a més, en un... torna un Dream Team. Bueno, torna, no sé si en algun moment s'han anat.
6: Sempre,
4: no?
6: Sempre ha estat ahí, sí, el Dream Team. Bueno, Toy Story, si recordeu la primera, i jo que l'he tornat a veure algunes vegades amb els meus xiquets, que
5: la primera
6: més menudets, la primera és brutal, sí, però ara la veus i dius, uah, és com, te recorda al... Quin és el videoclip aquell de Dire Straits? És Money for Nothing, que té com una animació digital...
4: Sí, Money for Nothing.
6: Me recorda a Money for Nothing.
4: Sí, sí, sí, aquest rotllo. Que dius, tipo de... Ei, què passa? Sí.
5: Perquè de la primera, quants anys han passat?
6: 31.
5: Uah.
6: 31
5: Maria
6: anys! Sí,
5: que vinga!
6: 31 anys, 1995.
5: Que fort.
6: Sí, sí, sí, sí. I aquella pel·lícula va revolucionar absolutament tot el món de l'animació i va sentar les bases del que es coneix ara com a animació tradicional, que realment és l'animació digital. Ara ja no veig en pel·lícules d'animació com Aladdin o La Bella i la Bèstia. No, no, això ja forma part del passat.
4: Buah, i que hi ha de més personatges xicotets, mons xicotets, el món dels xiquets vist des de la perspectiva de xiquets. És que me sembla brutal. Randy Newman, la leche, els personatges són brutals. Abans i després, jo crec, que el cine d'animació... Sí. Després han vingut meravelles, però...
6: Jo crec que és el Sant Grial de Pixar, és la joia de la corona, és la saga de Toy Story, que a més és una saga que a mi m'agrada molt perquè justifica cada nova entrega, perquè es queden molt menuts quan es va estrenar la primera pel·lícula. Hem anat evolucionant com a persones i com a tot.
5: Ah, diu ell, hem anat.
6: Hem anat, sí. Sí, jo parlo de la meva experiència, Gemma. Ara parles tu de la teva, igual. Però a mi m'ha acompanyat molt Toy Story quan jo era xiquet, quan jo era més gran, quan jo recordo vaig estar... La tercera la vaig veure en el cine, en la meva dona, a punt de donar a llum, i jo me resistia a veure Toy Story. I la vaig anar a veure, perquè la tinc que veure. Després jo ja era pare... I t'acompanya, te va acompanyar molt la pel·lícula i quan eres pare ja la veus en uns altres ulls. I sí que és el que s'ha sabut actualitzar molt bé, Toy Story. I de fet, ara, Woody i Buzz Lightyear, que tornen amb les veus, com no, de Tom Hanks i Tim Allen, s'enfronten a què? A les pantalles!
4: Que ben portat, que ben portat.
6: Sí?
4: La xunga és una pantalla.
6: La xunga és una pantalla. És una pantalla, sí, és una tablet... d'última generació, que li regalen a Bonnie, a la xiqueta que ara té els joguets en propietat, i clar, ells, bueno, tenen que veure de quina manera tornen a captar l'atenció de la xiqueta per a que s'oblidi de les pantalles i torni a, bueno, a aquesta manera de disfrutar tan tradicional que és jugar amb ninots.
4: Me pareix una meravella d'idea. Anem a veure com sona.
7: Forky, ¿aceptas a Karen Beverly como tu legítima esposa?
8: ¡Hija! ¡Yo os declaro marido y cuchiller! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quién ha envenenado a la dama de honor!
9: Bonnie, un paquete para ti.
7: ¡Gracias, gracias!
10: Hola, soy Lilipad. ¿Vamos a jugar?
8: ¡Oh! ¡La extinción! ¡Otra vez no!
11: Bonnie, basta de pantallas por hoy.
7: Vale.
9: ¿Qué
11: quiero hablar contigo, aparato.
12: Por favor, llámame Lily.
11: Mírame, los juguetes y yo hemos estado trabajando todo el verano.
4: Qué maravilla de guión.
5: La Lilipad es el...
6: Y el dinosaurio diga en la extinción otra vez, ¿no? Esas cosas que no me esté Toy Story y que es machors, que anem a acompañar a las nanos a ver la película, o no, que anem a ver las oles. Tant agraïm, sí, sí.
4: I tant que sí. Lilipad, me sembla una troballa i que si quieres es deixem el recao de que se qüestionen les pantalles i tornen a jugar en... O que juguen en jocs, diguem, més tradicionals, me sembla una autèntica troballa. Toy Story 5, de visió obligada. Més coses. Una pel·li francesa, François Cluzet, sí, que és un dels... que apareixen en mogolló de comèdies franceses.
6: Bueno, i drames també.
4: I algun que altre drama. A mi me recorda molt i té el mateix careto que Dustin Hoffman, Dustin, no? I tant que sí, s'assembla molt el Cluzet.
6: Moltíssim. Moltíssim. A més, Dustin és que Hoffman, moltes vegades fa papers així com molt de rotllo Dustin Hoffman. Intocable, el paper ixe de l'home que estava en la cadira de rodes. Sí, és que t'imagines a Dustin Hoffman.
4: Sí, i aquella del grup d'amics que se'n van a la illa i no me recordo com se deia. Pequeñas mentiras sin importancia.
6: Sí, pequeña mentira sin importancia.
4: Guay, també, sí, esa comèdia.
6: Sí.
4: ¿Y esta qué tal?
6: Y se sembla molt a...
4: Se sembla molt a...
6: Bueno, esta es una comèdia que es diu Placer es mío y es una de estas películas que tienen una trama absolutamente absurda, pero que pasada pel filtre dels guionistes i dels directors i dels artistes francesos, té el seu puntet sofisticat. Sé que gràcia tenen. A veure, el punt de partida és una parida absoluta. Sí. Bueno, Fanny i Tom són una parella que porta 20 anys feliçment casada, fins que ella un dia se va a la psicòloga i li diu, jo tinc un secret. Quin és el teu secret? Mai he tingut un orgasme.
4: És molt francès.
6: I aquell diu, oh, amor! Oh, lo primer que has de fer és contar-li-lo al teu marit. Bueno, ja,
4: però...
6: Total, aquella li ho diu... El xoc, imagineu el xoc, 20 anys fingint. Bueno, això ho hem de remediar ja. Ja porta 20 anys...
5: Ara canviaré jo.
6: Que és el problema meu.
4: També l'autoestima d'això, home.
6: No eres tu, soy jo.
4: Bueno, a veure, què passa?
6: Què passa? Que ell és inventor de professió. Fa invents. Diu, ara és quan jo he de justificar la meva vocació. Ara és quan jo tinc que fer i crear l'instrument definitiu de plaer sexual per a les dones, que no poden tindre orgasmes com, per exemple, la meva dona. Què passa? Que això...
5: Molt bé.
6: Ella entra al trapo i diu, ai, que guai! I jo vaig a provar, tu vas a provar-ho tot. Ai, a veure si funciona. I la seva relació personal canvia. La seva relació sexual canvia. També. I, bueno, ja està. Jo, hasta aquí puedo leer. Però és on ja agafa un puntet francès la pel·lícula, no? Ara anem a treballar la relació personal entre ells dos, que estan intentant arribar a l'orgasme i realment el que estan fent és enriquir moltíssim molts aspectes que tenien abandonats.
4: Mm-hmm. Però per a parelles que estigueu en el sexe que si va no va, el placer és meu.
13: ¿Por qué no ha venido a verme antes?
14: Nunca he tenido un orgasmo.
13: Si quiere disfrutar, tendrá que currarse.
14: No funciona. Bueno.
13: Y dejarse llevar.
15: ¡Sí, sí, sí!
13: Librarse de la culpa.
14: Quiero tener un orgasmo. Tengo derecho.
13: Tendrá que hablar con su marido.
16: ¿En 20 años nunca te has corrido?
14: No.
17: El 100% de las mujeres admite haberlo fingido.
18: Vaya. El tamaño medio en reposo sería de...
15: ¡Tom!
18: Quisiera entender cómo funciona el placer femenino.
19: Odile, ¿podría venir, por favor? No se preocupe, no desnudaremos a Odile.
18: El primer regalo que le hice a tu madre.
4: Bueno,
5: pues yo me alegro si la chica al final puede experimentarlo, porque yo pensaba, pobre, la vida. Vale. Si la película es divertida, también.
6: Película de final feliz, seguro.
4: Seguríssim. Acaba bé.
5: Película con final feliz.
6: Ja està.
4: Molt bé. Qué bonico retrobar-nos sempre en la...
5: Crec que demà estigui en l'orgasme.
4: Hipnòtica. No, l'orgasme també. Bueno, d'alguna manera, ella en la pantalla també és una classe d'orgasme. Jessica Chastain apareix.
6: Sí, anava a fer jo, anava a filar-ho igual que tu. Ja està.
4: Tu també, no?
6: Ho has dit tu, Ximo.
4: Tu també entrempes con la Chastain, cinematogràficament parlant.
6: Bueno, i tot. Tot.
4: I con lo demás también,
6: tot,
4: ¿no?
6: Tot. Cinematogràfica, bueno, interpretativament parlant, sí, perquè també és una dona que ha fet sèries molt interessants, Jessica Chastain és lo más. És una actriu superlativa, guanyadora d'un Òscar, i que a més, de tant en tant, li agrada el risc i fer produccions molt inesperades, no? Este és el cas d'una pel·lícula mexicana que es diu Memory, i que és la nova pel·lícula de Michel Franco, que és el director d'una altra pel·lícula mexicana on també estava Jessica Chastain. Ah, no, esta es Dreams. De veres. Mm-hmm. Dreams es la nueva, Memory es la antigua y Memory es una película muy recomendable. Bueno, Dreams es la nueva película de Chastain y Michelle Franco y ha sido una vida a una dama de la alta sociedad que se enamora perdudamente de un joven bailarín mexicá.
4: Y tienen lo suyo.
6: Tienen lo suyo, pero en secreto. Fuerte. En secreto.
4: Ah, en secreto.
6: Claro, porque ya...
4: Ahí es de la high society.
6: De la mall high.
4: En una persona migrante, como que no.
6: Sí, no por una cuestión de que ya estiga casada ni res, sino porque qué dirán, qué dirán. Pero la
4: pero a ella le agrada molt el mexicà.
6: Sí, la seva, i al mexicà li agrada molt ella. No molt és una bé. Qüestió, és una qüestió de que n'hi ha molta química. I clar, el mexicà diu, bueno, ella pot ser la meua porta d'entrada als Estats Units per a triomfar realment a este país. Ja sabeu que els americans, tot el tema de la green card, ho miren molt. I ese matrimoni que a tu te permet ser resident i treballar als Estats Units. Bueno, quan ell ho planteja, ella diu que sí, però després... No lo tengo claro.
4: La preta d'ella.
6: Clar, i ella té una imatge pública que li dona molta por, però de portes endins la relació continua sent igual de passional.
4: Bueno, i el Dream és un poc l'American Dream.
6: Dreams és l'American Dream, sobretot el que té ell... El que té ella per sentir-se amada, que realment es sent amada per este home més jove, i el que té ell de triomfar com a ballarí en un país que, evidentment, té una burocràcia molt particular.
12: Y gracias a mi preciosa hija Jennifer, que ha trabajado a mi lado para hacer de esta fundación lo que es hoy. ¿Qué pasa con los mexicanos?
15: Es que hay que subvencionar a estadounidenses.
16: Es un bailarín. Trabaja en mi fundación en Ciudad de México.
20: Gracias por la entrada. Me ha gustado mucho.
16: La próxima vez iremos juntos.
4: Yo del actiu de la blacha de Jessica Chastain. No sé com és la veu de Jessica Chastain. Crec que no l'he escoltat mai en versió original. Crec que no. No sé, La noche más oscura pot ser?
6: Interestelar?
4: Interestelar la vaig voler també doblada. Sí, la vaig voler també doblada. Però és que jo soc fan del doblatge. És que a mi m'agrada.
6: Sí, no, a Espanya fem el millor doblatge del món. Però jo intento gaudir les pel·lícules al 50%. Doblades, però també en versió original.
4: Jo me perco, no tinc el nivell d'anglès, reconec que no tinc el nivell d'anglès, i a més hi ha una reflexió per ahí, per les xarxes, faig molt ràpid, de Constantino Romero, mas no hay en el tema del doblatge, i explicava, primer, la interpretació no és igual doblar a Harry el Sucio que Los Puentes de Madison. Interpretativament, sent la mateixa veu, no és només la veu, és la interpretació. I després ell deia, què putada, que el director d'art, que l'il·luminador, que el director... Han planificat una escena per a que tu la puguis disfrutar. I si no tens el nivell d'anglès suficient i estàs pendent del lletreret, estàs perdent coses. Uh-huh. I a mi, com a espectador, li sap mal que part del treball artístic es perdera i que no s'apreciarà suficientment el dels dobladors. I me va fer canviar una miqueta el xip del doblatge, tot i sent gran amant del cine en versió original. Aquesta la podem veure en versió original i en català.
6: Estan en versió original i en català. Ah, sí,
4: i l'entenem perfectament, perquè és una pel·lícula feta rodada en català. Interpretada i dirigida per
6: Aina Clotet, que dona el salt a la direcció, també és la protagonista, amb un paper gens senzill de fer. I Viva és una pel·lícula que es va projectar d'una manera aixina més menudeta al Festival de Cannes. I, escolta, tot el món que la va veure diu, ostres...
5: Que va triomfar.
6: No, és una xicoteta joia.
4: Hi ha que entrar en Cannes? Ja, me sembla que...
6: Sí, sí, molt bé. La teva primera pel·lícula en Cannes?
4: Ja és.
5: Enguany en Cannes.

0: tal?
1: Li ha anat molt bé a la cinematografia espanyola.
2: Sí, teníem tres pel·lícules en la secció oficial. I tenim els premis, el premi ex aequo per a los Javis, a la millor direcció. Sí, la pel·lícula Solo Goyen va agradar molt. Almodóvar sempre agrada en Cannes. I Viva també es va veure allí i va agradar moltíssim. Sí, és una pel·lícula que, com diem, té el segell d'Aina Clotet com a guionista, protagonista, directora, i així dona vida a Nora, i això ve una miqueta al fil de la pel·lícula que estàvem comentant de Dreams, perquè Nora és una dona de 40 anys que acaba de passar un càncer de mama, que es dona compte de que té una altra oportunitat per a viure, que és... Bueno, ara vaig a viure, no? Jo fins ara no m'he donat compte, fins que he tingut aquesta experiència tan traumàtica, de que m'estava perdent la vida. I el primer que fa és conèixer a un jove de 23 anys que fa tremolar els seus ideals. Per què? Perquè ella té un altre pretendent, que és un home de la seva edat, que li pot donar una vida estable, que li pot donar un futur més tranquil, però ella té aquesta necessitat interna de viure, que sent que no ho ha fet. I este xic simbolitza aquestes ganes de viure.
0: Una contradicció molt potent.
1: Quin dilema més potent. Sí,
0: està en la por, inclús, de perdre la vida. Mm-hmm. Ostres, té molt bona pinta. Viva!
3: Who wouldn't like to live 120 years?
4: Vostès som uns somiadors, but we're not the only one.
5: El teu cosí. No sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
6: Jo ho vaig notar com electricitat.
7: Tengo mucha ansiedad. Me cuesta mucho dormir.
8: No te preocupes, todo ha pasado ya.
7: Però és que és com que m'asfixio, saps?
0: Quantes voltes m'hauré preguntat com a aficionat al cine com se fa per a dirigir i interpretar-se un mateix? O sigui, ser guionista... Estàvem parlant des de Clint Eastwood, no? Ser guionista, ser el tio que té la història en el camp, treballar en un equip de confiança de tota la vida, no sé si és el cas d'Aina, que és més jove, no?
1: L'equip, no ho sé.
0: I després posar-te davant de la càmera i en qui confies per a dir si la presa és bona, tal, dirigir-te a tu mateix, a la resta de l'equip, me sembla un esforç. S'ha de tenir un nivell brutal,
2: sí,
0: no?
2: Sí, realment, si ho penses, no has de dirigir-te a tu mateix perquè saps perfectament el que vols de tu mateix. No has de donar-te les instruccions.
0: Ja, sí.
2: I clar, has de confiar...
0: Clar.
2: I
1: has de confiar que els tècnics capten...
2: Has d'assajar molt tot, evidentment, té que estar tot super assajat. Això és com una coreografia també, la manera de moure's i tot. I sobretot tindre un director de fotografia de plena confiança, que és la persona, que és l'ull d'aquesta persona, és el que està retractant aquesta escena. És complicat, però també...
0: En el director de foto, que és exactament el que vol, en quin moment i com ha de transcorrer això.
2: Correcte. No? Bueno, Clint Eastwood, en aquest sentit, va ser, jo crec que va ser un pioner. El primer Clint Eastwood i Robert Redford foren els primers grans actors directors de Hollywood. Sí. Estava a França, teníem a François Truffaut, que se dirigia fantàsticament bé, però a Hollywood, Clint Eastwood i Robert Redford.
0: Sí, senyor. I per anar-nos-en, tornem a Toy Story, la quinta de la nissaga. Molta expectació que hi ha al voltant. Un autèntic Dream Team, com ja ens ha explicat Pau, al capdavant d'una pel·li segur que va ser una meravella. I comentava en Randy Newman, de nou, en la banda de so, però no ha seleccionat una de Randy Newman.
2: No, perquè la cançó principal, que sempre és de Randy Newman, i té una cançó en la pel·lícula també, és de Taylor Swift. És que no pot, sí, és que
1: un altre nom
2: de la millora.
0: Aquí hi havia pasta,
2: Ahí n'hi ha molta pasta i la Taylor ha fet un tema original, I Knew It, I Knew You, per a Toy Story 5, que recupera l'esperit mig country de la primera Taylor Swift. I ser rellet optimista country. Bueno, està molt bé també trobar-nos una cançó nova de la Taylor.
0: Que guai. Ho sabia, te conec. Oh, sí. Mola. Taylor Swift. Gràcies, Pau.
2: Vinga.
0: Vegem al cine.
2: Adéu.

0: Bona pinta, no? Bueno, tenim una cançó, sí, també, mola.
1: Sí, està molt bé. Molt,
0: jo no
1: soc
0: exageradament shifty, com Pau. No sé si
1: jo tampoc soc especialment, no, tampoc no és que no m'agrade. Però... no és el que més m'aplega el cor.
0: Està guai, està guai la cançó. I el missatge, i el context... està guai, ho sabia, te conec, I knew it, I knew you. Té molt el rotllo de Toy Story i té molt bona pinta. I el que, com sempre, té bona pinta, a partir de les 7 i 10, és l'hora de la cultura que porta... Rei Joan. Hello.
2: Hello.
0: Què tal?
2: Ui, sí que ho has lligat bé, no com l'altre dia.
0: Ja, tia, és que n'hi ha dies que... mira, sí,
1: la inspiració va i ve.
2: Lo de la bona pinta, que ja, guai.
0: Sí, no?
2: Que m'ha agradat, m'ha agradat, Simó.
0: Vinga, vale.
2: A veure, té molt bona pinta, però hem de dir que el programa d'avui és curtet. És curtet perquè tenim bàsquet.
0: Ah, bàsquet, sí, sí.
2: Bé, i acabem abans, acabem a menys quart. Aleshores hi ha poc més de mitja hora de programa en realitat. Ara, això sí, molt bona pinta perquè tenim avui música emergent. Avui ens acompanya Paula Margalef. I te recomane que la seguisques, si no la conec. Ha fet encara molt poca cosa, va a cantar-nos un tema que encara no ha gravat en primícia en el programa. I és una dona, canta en anglès, veu molt del bossa nova, dels clàssics com Jovim, té un punt pop, però té un punt també jazzy, no sé com dir-ho, no? És molt difícil d'etiquetar, i això diu molt d'ella. És difícil posar-li una etiqueta i que siga eixa. Aleshores, si voleu conèixer-la, quedeu-vos a l'hora de la cultura.
0: Paula
2: Margalef.
0: Margalef.
2: En F.
0: Ens la putem. Paula Margalef. Molt bé.
2: Sí, t'agradarà si l'escoltes. És una xicona molt joveneta, i bé, és una de les músiques emergents que ens posem en el punt de mira per a seguir-la, com tants altres hem fet al llarg de la temporada.
0: Que guai. Hi ha molta tendència, en efecte, de barrejar, diguem, una nova manera de revisar el jazz, barrejant-ho en cançons d'arrel, barrejant-ho en ritmes, conforme tu estàs dient, més souls, més negres, brasilers.
2: Efectivament.
0: I ficar-ho tot en una, sense ningú complex,
2: És que ens hem de llevar els complexos. Això se'ls hem de llevar de damunt,
1: sí,
2: no?
1: I
2: també a l'hora de
1: la
2: cantar.
1: Fusió, ni si coses tan...
2: tan interessants.
1: Bueno, sí. Tot això el resultat d'una bona fusió.
2: Efectivament.
0: No? On estigui un bon mestissatge. Una bona mescla.
2: Efectivament. Ai, què és això de la puresa, per l'amor de
1: Déu? Qui no sàpia saborir i saber la importància que té això, que perdut et està.
0: Gràcies, Roy. Re Joan, t'escoltarem a Paula Margalef a partir de les 7 i 10. Gràcies per acompanyar-nos.

0: Gràcies per deixar-te acompanyar per la Ràdio Pública Valenciana. Arribem a les 7 de la vesprada, Region i equip preparades per a l'hora de la cultura i nosaltres hem sigut molt feliços gràcies a la ràdio una vegada més.
1: Els companys dels serveis informatius també estan ja tots amanits i nosaltres a les 4 de demà vos esperem així. Divendres ja, oi?
0: Com passa el temps i la setmana. Gràcies, bonicos. La segona vesprada. Adeu.
2: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juárez.

0: avui fa sol.
1: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal.
0: I corre l'oratge.
1: Ena.ràdio. De tu a tu. Les llengüetes d'apunts de llengua.
2: A punt ràdio.
3: Suor! Bíceps! Cremar calories!
4: Tira-li, enxufa-li!
3: Avui parlarem de vocabulari de gimnàs. Hem vingut a patir!
5: No pateixi, sé el que em faig. M'entrenaré al màxim.
3: Iep, aguantes machos, tu. Menys begudes isotòniques que així hem vingut a aprendre.
5: Ah, vale.
3: El gimnàs és un món fascinant i cada dia milers de valencianes i valencians hi van per a perdre pes, lligar, abaixar el colesterol, lligar, enfortir el sol pelvià, lligar...
6: I'm sexy and I know it.
3: Tot i que amb esta suor i esta olor d'aixelles, no sé qui lligarà.
7: A mi això no m'agrada.
8: Quasi m'ha entrat un infart. Tot
7: això és una merda.
3: Però és cert que el gimnàs és un món molt marcat pels castellanismes i pels anglicismes.
9: Very, very beautiful.
10: Good morning, good afternoon, good night.
3: La meva missió en esta llengüeta és oferir-vos idees de vocabulari del gimnàs en valencià i superar el meu rècord d'esquats.
11: Jo de tu aniria amb compte, perquè volen fer un entrenament més dur que el teu.
3: Tres, quatre... Un altre exemple són les mancuernas o dumbbells angleses. Una forma de dir-ho en valencià és manuelles, que poden servir per a fer bíceps normal o bíceps de martell.
12: Molt millor.
3: Fent esta llengüeta he cremat una caloria. Millor això que no res, no?
13: Molt bé, estupendo.
3: Fins a la pròxima llengüeta.
5: I jo m'haig de posar a entrenar-me.
2: A punt ràdio. A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
1: De tu a tu. Les llengüetes d'apunts de llengua.
2: A punt ràdio.
3: Avui parlarem de les bandes de música. Poca broma, perquè les societats musicals valencianes han sigut declarades bé d'interès cultural pel govern valencià.
14: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
3: I manifestació representativa del patrimoni cultural immaterial per govern de l'Estat. Al cor mateix de cada poble valencià trobaràs una o dos bandes de música.
15: Home, això és tradició de sempre.
3: La música amansix les feres.
16: Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que la fera ferotge ja no ens treurà la son.
3: Els valencians i les valencianes són músics de banda, de cercavila, de processó, d'orquestra, de música electrònica.
17: Xiquitan, xiquititan, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tan, pan, pan, que tumban, que...
3: O ens ajuntem en xarangues i en colles de dolçaineres i dolçainers. Tenim instruments de vent metall com la trompeta, la trompa, el trombó de bares i la tuba. Però també de vent fusta com la flauta travessera, el saxo, l'oboè, el clarinet o el fagot. Tenim instruments de corda com la guitarra al guitarró, l'arpa al violí, la viola o el violoncel. I tenim també instruments de percussió com ara la bateria, el timbal, el tambor, el tabalet, els plats, els bombos... I també tenim postisses que en algunes comarques es diuen castanyoles o castanyetes. I un altre que m'agrada molt és el triangle.
18: A dinar!
3: Fins a la pròxima llengüeta!
2: A punt ràdio. A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat, 92.0.
1: De tu a tu. Les llengüetes d'apunts de llengua.
2: A punt ràdio.
19: Què m'han dit? Que a la cooperativa busquen gent per a replegar amb elles aquest estiu?
3: Ah, sí? però a estall?
4: Uf, però la faena és a estall.
3: Exacte, el que arreplegues és el que cobres.
8: Dóna molta faena, també.
3: Treballar o anar a estall vol dir que no cobres per hora, sinó per faena feta.
8: Mi, claro, és que tot això ho he viscut jo.
3: I si no t'afanyes, pots passar-te el dia suant per 4 duros.
10: A veure això quan s'acaba, que si no, mos torrarem tots.
4: Treballar a estall no serà una altra manera de dir autoexplotar-se?
10: Bum!
3: Dona, però si et poses les piles, fins i tot pots guanyar més que amb un sou fix.
12: A guanyar diners, on estan, on estan, a guanyar diners.
3: Mon pare, quan era jove, diu que treballava a estall i guanyava el doble que altres perquè no parava ni a esmorzar.
7: A mi això no m'agrada.
4: Si tens un mal dia o fa molta calor o estàs fotuda de l'esquena, ja perds diners.
19: Això és de veres.
8: És de veres, és de veres.
4: No, tens seguretat.
20: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
4: Però també tens més llibertat perquè vas al teu ritme.
3: No tens un encarregat pesat damunt cridant-te cada 10 minuts. I si treballes en colla i vos organiseu bé, encara millor.
21: No millor, molt millor.
4: I si el patró se n'aprofita i et fa fer més faena de la que has pactat, què? El tracte ha de ser clar. Preu, quantitat i condicions.
21: L'esmorzar i el crema era ron i tot això, ja el que no m'ho lleve.
3: Mira, va, m'ho pensaré i així ja puc dir algun dia en la meva vida que he treballat a estall. Fins a la pròxima llengüeta!
2: A Punt Ràdio.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén 103.7. De tu

del cor i tant que suplicava la veu es trencava, trencava i trencava. Era bonica i tenia tallades al cos pedres precioses com la lluneta quan ix que tothom la mira i

La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu. Noranta minuts en A.Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

És 11 de la nit i 3 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio, amb Juan Alponte al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda, com cada nit, Manolo Montalvo. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts, com si fóreu un més de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, el 90 en xifra, el número. TikTok, 90 minuts ràdio, també és 90 en xifra, en número. I per al perfil d'Instagram, 90 minuts ràdio, però sense xifres ni números, tot en paraula, en lletra. Si el que voleu és enviar-nos un àudio amb la vostra opinió, podeu fer-ho al nostre canal de WhatsApp, 619-421801, 619-421801. Ahí podreu opinar sobre qualsevol tema que es tracti en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem i que és al voltant de la nova equipació del València Club de Futbol. Si vos agrada, si no vos agrada, si vos sentiu identificats, si no, si esperàveu una altra cosa, doncs sobre la nova equipació del València, que avui s'ha donat a conèixer, és la pregunta que avui vos fem en el 90 minuts. Esta ha sigut una setmana on han passat els dies i ha tornat a surar l'assumpte de Guido Rodríguez i un València que sembla que no mou ni avant ni enrere. Ja fa quasi un mes que va sentir a Miqui argumentar amb raó que el València hauria de mostrar una miqueta de respecte pel club que representa, és a dir, per si mateix, i posar-li una data de caducitat a l'oferta presentada per l'argentí. En este cas, es referia al pivot, però feia extensiva l'opinió a qualsevol de les maniobres de contractació que el València anarà a dur a terme en este pròxim mercat. Per això, la setmana passada abordàrem en este programa el debat de fins a quan el València havia d'esperar a Guido, si havia de marcar-li un límit o si calia esperar el que fora necessari a l'hora de recontractar el futbolista argentí. En aquest moment ja s'havia filtrat que l'oferta era en anys de 2+1 i pel que fa al diners estava sobre els 2 milions d'euros. El club li va dir que al voltant d'ell anava a fer un equip per arribar a Europa i que se feia un gran esforç per aquesta oferta que li posaven damunt de la taula. L'argentí va donar inicialment la callada per resposta i a més va aparèixer en escena un element incontrolat i inesperat. La lesió de Bardelli en Argentina obria les portes de la possibilitat que Scaloni tinguera en compte el Guido Rodríguez a l'hora de convocar-lo en segona instància per al Mundial. El temps passava i Scaloni no va convocar Guido, però el silenci i l'immobilisme continuaven sent la nota predominant. En les últimes hores s'ha tornat a filtrar que el València ha variat l'oferta, que li dona aquesta tercera temporada, que Singapur ha autoritzat este nou oferiment i que esta volta l'oferta sí té data de caducitat, desconeguda pel moment. Coneguent Meriton, no tinc cap dubte a l'hora de pensar en l'efecte propagandístic de filtrar que Singapur autoritza l'operació. Es pretén llançar el missatge de que els Lim ara s'hi van a invertir. Ocorre que la propaganda va per un costat i la realitat va per altre. I més per als professionals del futbol. De fet, em sembla prou curiós filtrar que hi ha data de caducitat i no filtrar quina és aquesta data de caducitat. La temporada passada, els canons del club es dirigiren contra Mosquera per no voler renovar. No ha volgut creure en el projecte d'este nou València, deien des del club. A la fi, el temps no perdona i el central ha sigut campió de la Premier i subcampió de la Champions en l'Arsenal, mentre el València estigui lluitant per eludir el descens de categoria fins a la jornada 37. Ara en tenim una de semblant. Sembla que Guido té dubtes sobre allò de fer un equip per a Europa quan els tres primers reforços que han arribat han sigut un central holandès de la Lliga Portuguesa, un malí de 28 anys que juga a Egipte i un japonès de 19 anys. Que tal, i com vos dèiem, no tenen per què ser jugadors roïns, són simplement apostes. I amb apostes és molt complicat fer un equip per arribar a Europa. D'altra banda, si és el que el València filtra que li ha posat data de caducitat a l'oferta de Guido,
per què no filtra també quan és ixe deadline? Dir, per exemple, Guido té fins al dia X per a respondre si donaria una imatge de poder i de força en la negociació al club. I per últim, si toca posar en marxa els plans B o C, és quan anem a comprovar si està treballat el mercat i quina va ser la inversió d'enguany. Que, torna a recordar, una cosa és parlar d'Europa i altra, molt diferent, fer un equip que de debò vaig a lluitar per una plaça europea. L'experiència en este sentit ja és ampla. Les 11 de la nit i 8 minuts. Grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: És 11 de la nit i 9 minuts. Saludo ja a Salva Folgado. Hola, Folgado.
1: Què tal?
0: Qui ens ha contat, junt a Salva Gómez i Nacho Rodilla, la derrota en la final, en el primer partit de València Bàsquet contra el Barça. Mira, que jo pensava que, com fan sempre el mateix, dic, ara al final guanyen. Pues mira, avui era el dia en què la peli de Marvel no ha eixit.
1: Bueno, ho pensaves tu, jo crec que ho pensava la majoria del públic que estava present en el Roig Arena. Jo he vist molta tranquil·litat en la graderia, la mateixa que crec que tenien també, o que tenia jo així en l'estudi, perquè estava convençut que a la fi, bueno, pues València Bàsquet, que era favorit, i crec que és favorit encara, en la sèrie superaria el Barça. Hem assistit a altre gran partit, una barbaritat de partit, Manolo, 112-113. Els dos equips han passat dels 100 punts, s'ha arribat a una pròrroga, i bueno, ha tingut una cistella guanyadora en l'últim segon de la pròrroga València Bàsquet, no ha encertat Cameron Taylor, i s'ha emportat la primera victòria el Barça en un partit que diuen que és clau en qualsevol sèrie. Lo que obliga a Estaronxa a no dormir-se dissabte en el segon partit. De moment ja han perdut el factor cansa.
0: Sí, però esperem que el recuperen. És com el que deien quan va vindre els quarts de final de l'Eurolliga. De moment, fins que hi hagi vida, ja que continua arribant, ja sí me sembla que encara queda molta eliminatòria. Per cert, en el futbol, crec que després m'he de contar alguna coseta de Jesús Vázquez.
1: Bueno, sí, contarem coses. Sí, sí, sí.
0: Contarem coses. Les 11 i 10, per tant, com cada dia, les fotos com venen?
1: Fotos venen avui congelades. El Barça congela el Roig Arena. L'equip blaugrana supera València Bàsquet en la pròrroga en altre gran partit per 112-113 en el primer duel de la final de la Lliga ACB. Amb la derrota, els taronxa perden el factor pista i no poden descuidar-se dissabte en el segon partit de la sèrie. A plegar a la pròrroga és el que ha condemnat el seu equip, segons Pedro Martínez.
2: Hem de donar també valor al rival, que ha estat molt encertat, ha tirat molt bé de 3 punts. Nosaltres hem començat el partit molt bé, però després hem tingut problemes amb defensius, ens han notat fàcil en alguns moments del partit. Bueno, algunes coses les havíem parlat, altres no, i tenen que veure amb el seu talent. Pues sempre hi ha detalls que es poden millorar, però bueno, és bàsquet, jo crec que hem fet un molt bon esforç. No tenien que haver arribat a la pròrroga. A la pròrroga han tingut també una opció de guanyar. Bueno, doncs ja està. A pensar a passar pàgina, a millorar i a pensar en el següent.
1: La nova equipació a escena al València ha donat a conèixer avui de manera oficial la primera equipació que faran servir la pròxima temporada. Tant la camiseta blanca com el pantaló negre incorporen detalls en color roig bordeus. Segons el mateix club, la camiseta és un tribut a la història per l'eternitat de Mestalla, tot i que no hi ha en esta nova equipació rastre de referències a l'actual estadi en el que serà el seu últim any. Nou amistós confirmat, el Villarreal ha confirmat un nou partit de pretemporada. L'equip groguet s'enfrontarà a Benfica, l'Algarve, el 10 de juliol, en el primer partit de l'era Íñigo Pérez. Després, el submarí jugarà contra el PSV i també participarà en la Como Cup a Itàlia. Recordem que l'equip groguet començarà la pretemporada el 6 de juliol. Anselmi aposta per la continuïtat amb matisos. Avui ha sigut presentat el nou entrenador de l'Elx, Martín Anselmi. L'argentí ha dit que sent molt identificat amb l'estil de joc que proposa l'Elx i que li agrada ser protagonista i tindre la pilota. Ha assegurat que li valen moltes coses de les que ha fet l'equip en la present temporada i que introduirà alguns matisos sempre amb la idea de millorar.
3: De la temporada pasada hay muchas cosas en las cuales yo me siento identificado y no te las digo por quedar bien. Debemos darle nuestros matices al equipo y creo que también lo que se hizo la temporada pasada no puede conformarnos. Construyendo desde donde se dejó, pero pensando en que todavía se puede ser mejor.
1: Ajudar per arribar al màxim. Pablo Hernández ha parlat avui per als mitjans oficials del club després d'anunciar-se la renovació del seu contracte fins 2029. El tècnic albinegre ha assegurat que és un orgull continuar al capdavant del Castelló i que tractarà de donar el millor per aconseguir l'objectiu de pujar a primera divisió.
4: Per ajudar el club a volver a la màxima categoria, no?, de futbol espanyol, que és al final l'objectiu, no?, que tiene este club, ¿no?, desde la llegada de Bob y bueno, a seguir trabajando y a seguir dándolo todo, ¿no?, para ayudar en todo lo que pueda.
1: Dia lliure per a Espanya. Els futbolistes del combinat que dirigís Luis de la Fuente han gaudit de dia lliure. Uns han viatjat a Nashville, acompanyat dels familiars que han anat a visitar-los, però hi ha qui també ha aprofitat per a fer esport i jugar al golf amb els companys. El torn d'atendre els mitjans de comunicació ha sigut per a Cucurella, que ha reconegut que l'empat davant Cabo Verde els pot vindre bé per a posar-se les piles.
5: El mundo quiere empezar ganando, pero quizás si hubiésemos ganado el primer, haciendo el mismo fútbol, hubiésemos ganado el partido, ya sea 1-2-0, quizás se hubiese olvidado todo, hubiese parecido que hemos jugado muy bien, que no era la realidad, y quizás con este susto nos hemos puesto en alerta, nos hemos dado cuenta de que no es nada fácil estar aquí, que tenemos que estar al 100% concentrados, en todos los partidos dar nuestra mejor versión.
0: Les 11 de la nit i 14 minuts, vos recorde, arroba 90 minuts, per a X o Twitter, el 90 en xifra, en número, per a TikTok, també el 90 en número, en el perfil 90 Menuts Ràdio. I si voleu enviar-lo el text a Instagram, podeu fer-ho també amb el perfil 90 Menuts Ràdio, però això 90 Menuts Ràdio va sense xifres ni números, tot en paraula, en lletra. I si el que voleu és enviar un WhatsApp amb la vostra veu, podeu fer-ho al nostre canal de WhatsApp, 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahí podreu opinar sobre qualsevol tema que es tracti en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i és: què vos ha aparegut la nova equipació que avui ha presentat el València Club de Futbol? Les 11 de la nit i 15 minuts, fem un alt en el camí i després del mateix parlem de tot això i de moltes coses més, així, en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
6: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
7: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala. Exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con...
8: ¡Imposible concentrarse con los Wow Days! Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
9: Eso. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
10: Estàs escoltant 90 minuts.
11: Planeador abajo!
10: Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
12: La maldad y el terror hoy puede dominar.
0: Les 11 de la nit i 16 minuts. Esta volta la peli de Marvel o el capítol de Mazinger Z on l'heroi sembla contra les coles i la fira salva. Esta volta no ha pogut ser. I mira que jo, és que no dubtava que anava a guanyar el València Bàsquet, però la realitat és que s'ha trobat un Barça, Salva, que li ho ha posat molt complicat a València Bàsquet.
1: Sí, la clau seu és Pedro Martínez, a qui escoltem ja, ha estat que el seu equip no tenia per què haver arribat a la pròrroga.
13: No havíem d'haver arribat a la pròrroga. Per què penses això? Donat que has reconegut el talent que té el Barça, que és el que te fa pensar que ho teníeu controlat?
2: Bueno, bàsicament que hem entrat en l'últim minut o quedant 40 segons, 4 a dalt, i bueno, pues aquí hi ha hagut un parcial de 6-2 que evidentment podíem haver, segur que podíem haver defensat.

0: millor. Som esportistes, hem de pensar ràpidament en el següent, no donar-se per vençuts i estar i preparar-nos mentalment i demà quan ens veiem pues preparar-nos tècnicament i tàcticament per el següent. Crec que el que no podem caure és amb el desànim per haver perdut. Evidentment sap molt greu ara, però ja està, ens hem de recuperar i pensar en el següent.
1: Nacho Rodilla, què tal? Bona nit.
2: Hola, què tal? Bona nit.
1: És una llàstima, perquè és cert que s'ha de tenir l'últim minut 4 amunt, però València Bàsquet ha deixat escapar aquesta oportunitat. I després, ara entrarem en l'última jugada i en la polèmica que hi ha ara en l'ambient. Però, sobretot, què suposa perdre el primer partit, Nacho, i si esperaves un Barça que donarà la mesura d'aquestes possibilitats?
2: Bueno, jo crec que el Barça ha ratllat en l'excel·lència, perquè ha tingut jugadors en un estat de gràcia bestial. València Bàsquet crec que ha plasmat el guioner que requeria el partit, però el Barça li ha respost, ha tret la millor versió de jugadors, que són diferencials, però que ja té una edat i arribar una micoteta així pues, en algun dubte, no?, per el tema físic, però que ha plasmat una contundència important. Jo crec que al final estos partits es determinen cosetes, detalls, no? I els detalls van succeint al llarg del partit, com estir lliures, el dominar el rebot i les decisions, la presa de decisions. Per a mi València Bàsquet s'equivoca en la presa de decisions en aquest moment decisiu, quan ho té tot encarat, i aquestes cosetes, aquests detalls, com encarar aquestes dues últimes defenses, ja no parlo de la parcel·la ofensiva, ara parlarem si vols, però d'aquestes dos treballs defensius que per a mi s'equivoca i ahir és on està el partit.
1: Després ja ve, en efecte, el tema de l'última jugada, de fer o no fer falta. Jo no sé fins a quin punt pesa el fer o no fer falta i jo no sé fins a quin punt pesa el que la majoria de últimes pilotes de partit que ha tingut València Bàsquet o per a guanyar o per a empatar aquests partits, la jugada no li ha eixit pràcticament mai, Nacho.
2: Mira, en el tema de les dues accions defensives, ¿vale? Són 40 segons o per ahir el que resta i té el Barça la possessió. Tu en el més 4 en el marcador no tens per què donar opció. I donar opció és que te puguen fer un triple, ¿vale? Perquè si te la fan, tu fas la falta i te fan dos tirs lliures, continues mantenint el més 2 i el Barça està obligat pràcticament a fer-te falta. I si te porta el tir lliure, ho determines tu, està en les teues mans, jugues la carta teua, no jugues la del rival, ¿vale? I tu pots pensar, bueno, és que el rival té que encertar, sí, però és que a este nivell, un Clyde, un Aprovítola, pot passar. I per què preferixes donar l'opció a tindre tu la decisió en les teues mans? Jo preferís tindre la bola en les meues mans per a poder determinar. I si tinc el més 4, faig la falta, i tinc el més 2, continue tenint tot en les meues mans i sóc jo el que decideix el partit. I en el més 3, me passa el mateix, és la mateixa decisió. En el més 3 fas la falta, continues tenint el més 1 i determines tu també perquè el Barça estaria obligat a portar-te al tir lliure. Són decisions que determinen, per a mi determinen avui el partit i més que l'última acció en la parcel·la ofensiva, més que l'última acció que ja resten uns segons que jo donaria en aquestes accions que tens que tirar, que tens que encarar, que tens que desbordar, que tens que generar, jo el valo per a Montero, és a dir, Cameron Taylor ha acaparat aquestes dues accions no en bones decisions, però la que ve del test mort, queden 3,7 segons per a guanyar el partit i tu, en una acció que restaren no sé, unes dècimes, un segonet, jo sí que li puc buscar aquesta acció ràpida per la línia de fons per a Cameron Taylor per a que puga rebre i encarar, però en 3,7 és que tu li dones a la defensa del Barça que s'estabilitzi sobre la pròpia acció de Cameron Taylor. Per a mi era més una acció de capçalera que la rebera Montero de primeres o de segones, però jo pensava que com la ficava allà en pista, trauia allà des de la banda, l'anava a donar en la part més alta de la línia de tres punts i ahir l'anava a tornar a rebre per a encarar. Per a mi també són males solucions i el partit va d'això, de decidir-se en instants finals i ahir la presa de decisions del Barça i la presa de decisions del València Bàsquet pues, ha sigut completament oposta.
3: Nacho, tenint en compte que el Barça ha tret la seva millor versió per a poder superar, i a més a última hora en la pròrroga València Bàsquet, això també ha de fer-nos tindre confiança en València Bàsquet, perquè rivals per a tombar-lo han de donar la seva millor versió i és molt complicat que el Barça torni a donar aquesta versió.

0: el segon partit, o no?
1: Home, jo dic una cosa, és que este Barça no sé si l'he vist al llarg, perquè clar, el playoff ha millorat, sí, però este nivellàs de respondre a cada situació del València Bàsquet, i si analitzem també l'encontre, el domini al llarg del partit, és a dir, els minuts de dominar el ritme, de dominar el partit en quant a lo que marcava l'electrònic, ha estat a favor nostre, no? Ha estat a favor de València Bàsquet. Els moments finals, ahir és on ells han de terminar millor, s'han agafat al partit com han anat poguent i pues, han tingut ixe factor també mental possiblement en la pròrroga. Però tens que agafar-te d'això. Què ha sigut este València Bàsquet? Per a mi, un guió de vistositat, de xoc, de diferents referències, de percutir cada vegada en la defensa del Barça, que patia defensivament, sobretot en eixos un contra uns. València Bàsquet generava moltes avantatges i ara això se tenen que agafar, a que València Bàsquet la tengo més prop que lluny, se li ha escapat per els detalls, però la versió de València Bàsquet que ha sigut per a poder confiar en igualar l'eliminatòria el dissabte.
2: Nacho, gràcies.
1: Vinga, adeu.
2: El pròxim partit, com deia Nacho, és dissabte per a València Bàsquet, on intentarà com a mínim igualar l'eliminatòria i després a veure què ocorre en Barcelona. Tanquem de moment la finestra del bàsquet, obrim la del futbol. Li he dit a Salva al principi, ens tens que contar alguna coseta sobre Jesús Vázquez. Salva, què ens has de contar sobre el lateral esquerre del València?
3: Bueno, primer recordar que l'interès del Celta Vigo Jesús Vázquez, el primer programa que va donar-lo va ser 90 minuts.
2: Correcte.
3: I posteriorment, sempre que hem parlat d'aquest assumpte, Manolo, hem dit que el capítol Celta de Vigo Jesús Vázquez, pues encara, o la sèrie, millor dit, Celta de Vigo Jesús Vázquez, no havia tingut el seu últim capítol i que anaven a viure més capítols al llarg d'aquest estiu. Lo que contem a hores d'ara, Manolo, és que el Celta de Vigo ja està filtrant que continua mantenint un interès molt viu i molt ferm en contractar Jesús Vázquez per a la pròxima temporada. De fet, avui, esta vesprada, publica el Faro de Vigo que el Celta de Vigo està oferint-li al València Unai Núñez, Manu Sánchez, que seria recanvi per a lateral esquerre, el jugador que enguany ha estat en el Llevant,
2: sí,
3: i una quantitat que estaria al voltant dels 4 milions d'euros. Jo la quantitat econòmica no la puc confirmar, però a mi me consta que efectivament Unai Núñez i Manu Sánchez estan dins de l'operació i que el Celta de Vigo ofereix dos futbolistes i una quantitat econòmica que en Vigo publica el Faro, digo, que és de 4 milions d'euros, però que jo no l'he pogut confirmar. Lo que puc confirmar, Manolo, és que avui estem comptant que esta operació el Celta la vol mantindre viva, que encara no és l'últim capítol. Ron Garley va cridar a dos dirigents del Celta de Vigo negant-los la possibilitat de que incorporen a Jesús Vázquez, tancant-los la porta.
2: Sí.
3: No va cridar a un, sinó que va cridar a dos d'ells. Diguen-los que este futbolista no estava en venda. El Celta de Vigo continua insistint i a mi me consta que el Celta de Vigo va a continuar presentant una nova ofensiva pròximament per a tractar de contractar a Jesús Vázquez. De moment és Manu Sánchez, Unai Núñez i
2: sí, torne a dir, els dos i diners.
3: Els dos i una quantitat econòmica per Jesús Vázquez. El València, bueno, tindrà que valorar-la. El València, jo continuo dient que necessita vendre futbolistes, que igual, si no arriben ofertes per més jugadors, pues està obligat a acceptar la del Celta de Vigo, perquè, a més, en ese pack hi ha un central, Corberán està demanant un central,
2: correcte,
3: hi ha un lateral esquerre, si és Jesús Vázquez, tu necessites contractar un lateral esquerre,
2: sí,
3: i el Celta, ixes dos opcions, te les dona en la mateixa operació. Per tant, Manolo, el Celta de Vigo continua insistint, torna a dir que va haver una nova ofensiva, de moment hi ha dos futbolistes que a mi me consta que estan des de l'operació, Unai Núñez i Manu Sánchez. Hi ha una quantitat econòmica que el Faro de Vigo diu que són 4 quilos i que jo no he pogut confirmar, però crec que va haver una nova ofensiva per a tractar per part de Celta de Vigo en contractar Jesús Vázquez. Això sí, Ron Garley confirmat en dos telefonades ha tombat esta operació. De moment, Ron Garley li ha tancat la porta d'Isida.
2: Pues esta és la informació que vos contem en el 90 minuts. El Celta continua vivament interessat en Jesús Vázquez, posa una operació damunt de la taula, segons el Faro de Vigo, d'uns 4 milions d'euros, on a més entrarien Manu Sánchez i Unai Núñez, i que de moment Ron Garley, per dos voltes, li ha dit al Celta que Jesús Vázquez no

0: ix del València Club de Futbol. En fi, doncs, eixa la informació que tenim, eixa la informació que contem. En altres de coses, ja sabeu, a més, la pregunta avui del dia vos l'hem fet per ahir, presentada la nova equipació del València, blanca amb detalls rojos. Després segur que parlem en la tertúlia. A mi, lletja, no me sembla que siga una equipació per al València, ixe ja és altre debat, que segur que anem a tindre alguna cosa més.
1: No.
0: Per cert...
1: A mi la camiseta m'agrada.
0: Ahir...
1: Més que la d'enguany.
0: Ahir parlàvem del tema Javi Guerra, te'n recordes?
1: Sí.
0: Me tornen a dir que no descartem tampoc que torni a aparèixer en escena l'Atlético de Madrid.
1: Per Javi Guerra?
0: Sí.
1: Bueno.
0: Que continuen vigilant-lo.
1: Va ser una reunió per a mi cridanera, que ara que estan desmentint-la ja... Per a mi me sembla una operació, una reunió que me crida l'atenció prou.
0: Perfecte. Bueno, pues avui l'Elx ha
1: presentat... Encara que ahir ho vam dir, Manolo, crec que el gran interès és Canguin, eh?
0: Sí. En el dia d'avui l'Elx ha presentat el seu nou entrenador, l'argentí Martín Anselmi. Raúl Pina, què tal? Bona nit.
2: Hola, Manolo, molt bona nit.
0: Que ha volgut donar en la seva presentació una imatge de continuisme amb matisos sobre la idea futbolística que ja l'Elx va desplegar els dos últims anys amb Eder Sarabia.
2: Sí, continuar construint, baix aquest paràmetre, aquest model, aquest paradigma que havia implementat Eder Sarabia, però intentant recuperar abans la pilota, tindre aquest protagonisme en el camp, aquesta entrega, aquesta exigència, i sobretot, jo crec que la paraula és equip protagonista, intens, circulació ràpida, tindre el baló, defensar també amb el baló, el model dels entrenadors que li agraden, Bielsa, Pep Guardiola, que són paraules majors, però sí, fins i tot de continuar construint i mantenint un poc el que havia fet de Sarabia, fins i tot vol quedar amb ell, no? per a sopar i per a intercanviar opinions i conèixer també de prop a l'exentrenador perquè li apropa, no? el que hi ha dins d'aquest vestidor, dels que continuen, i de com és l'Elx, no? i el seu entorn. Jo crec que també això és molt positiu. De fet, fa no sé si 2, 3, 4 dies vaig veure una foto de Sarabia en un dels seus perfils en xarxes i està per així perquè era la seva bicicleta en el port de Tudons, no? que ja, a Eder li agrada també molt el ciclisme. Té una oportunitat important, té un repte important Martín Anselmi, però clar, futbol demana resultats ràpids i ell en els últims on ha estat Manolo, en Oporto va durar 6 mesos, en Botafogo 3 mesos,
0: així en Bragarni.
2: Sí, sí,
0: en Botafogo. 8, no,
2: 6. Sí, va ser res, vist i no vist, i en el Porto, que va pagar per ell 3 milions d'euros a Cruz Azul de Mèxic, va durar 6 mesos, no? Va arribar en el mes de gener i després del Mundial de Clubs va anar per l'aire. Així jo crec que Bragarnik, al ser una aposta personal també de Bragarnik i també de Pedro Esquinoca, perquè s'han reunit amb més de 7 entrenadors, jo crec que tindrà marge i maniobra, però la piloteta d'entrar, si la piloteta no entra, ja sabem que la corda es trenca sempre o sol trencar-se per la part d'entrenador, ja sap que la plantilla tardarà en tancar-la, perquè hi ha un Mundial de pel mig i un dels noms propis dels que parlarà amb ell pròximament i està per així, és Hossan, capità de l'Elx, que ja és un dels veterans i que acaba contracte, però anem a veure, no? En aquest intercanvi d'opinions entre un i l'altre, si finalment Hossan pot convèncer a Martín Anselmi per continuar en el club franja, a veure, una temporada més.
0: Raúl, gràcies.
2: Adéu, Manolo. Bona nit.
0: Bueno, pues això és el que ha passat avui en la presentació, com dèiem, de Martín Anselmi en Elx. I sobretot, el que ha volgut és dir que està molt d'acord en el que fa l'equip i que va continuar per aquest camí. En el Castelló, el que ha parlat és el renovat Pablo Hernández. José Luis, igual, què tal? Bona nit. No està José Luis. Ara, de seguida, bueno, pues...
1: Podeu recuperar el més destacat del que ha comentat el tècnic de l'Elx, el Selmi, sí, que ha parlat de com jugarà el seu equip.
3: Me gusta que los equipos nuestros sean protagonistas, que piensen en el arco rival, que sean intensos, que tratemos de tener la pelota lo más rápido posible, porque me gusta tener la pelota, porque entiendo que si tengo la pelota tengo más posibilidades de convertir un gol o estoy más cerca de ganar el partido. Hay dos palabras que me gusta resaltar mucho, una es competir, y la segunda palabra que me gusta siempre resaltar es la palabra equipo. De la temporada pasada hay muchas cosas en las cuales yo me siento identificado y no te las digo por quedar bien. Debemos darle nuestros matices al equipo y creo que también lo que se hizo la temporada pasada

0: Ah, no puede conformarnos. Construyendo desde donde se dejó, pero pensando en que todavía se puede ser mejor.
1: Si le preguntas sobre el mercado, sobre la composición de la plantilla, respuesta de Anselmi, el nou tècnic de l'Elx.
0: Te mentiría si te digo que no quiero tener todos los jugadores el primer día, pero también tengo que entender que es un mercado largo, que hay un mundial de por medio, que Elche tiene un jugador que está representando a su selección, que evidentemente hay jugadores que lo han hecho muy bien la temporada pasada y que pueden ser atractivos para el mercado, pero también entiendo que hubo celeridad en hacer opción de compra en jugadores que le vamos a dar continuidad. Vamos a tener tiempo para ir conociéndonos, como dije anteriormente, con los jugadores. Entiendo algunas necesidades que va a tener el club o la plantilla y nosotros ya estamos trabajando para atacarlas lo antes posible. Yo no voy a fichar un jugador si no lo conozco, no voy a fichar un jugador si no interactúo con él, no voy a fichar un jugador si no sé cómo es su vida, su día a día, su familia, sus creencias, sus objetivos. Determinante hoy. En el fútbol actual no es solo Big Data, no es solo los goles, no es solo las asistencias, no es solo los minutos jugados.
2: Martín Anselmi, aposta arriscada de Bragarnik.
1: Estic molt d'acord en el que acaba de comentar respecte al perfil del futbolista. Altra cosa és si veritablement la direcció esportiva va a fer el que està demanant Anselmi.
2: Bueno, això ho veurem amb el temps. Com dèiem, també en el temps s'ha fet esperar, però la renovació de Pablo Hernández ja s'ha donat i ha parat en el dia d'avui. José Luis Gual, què tal? Bona nit.
3: Hola, Manolo, bona nit.
2: Bueno, un Pablo Hernández que jo crec que assumís quasi com un repte personal, perquè la unió de Pablo Hernández amb el Castelló no és la unió normal d'un tècnic que arriba a una banqueta o que se fa càrrec d'una banqueta. Hi ha un vincle emocional evident. I sí que em sembla que a Bulgaris li ha costat una miqueta decidir-se per a donar el pas definitiu, no?
3: Pues no sabria dir-te si a Bulgaris o a Pablo, ah, a les dues parts. Això està per saber, no? Perquè, bueno, al final avui tenim unes declaracions de Pablo Hernández, però arriben des del club, són totalment oficials, i n'hi haurà que veure. Ja saps com és el futbol, Manolo. Sí. El que a voltes és complicat d'explicar, després els resultats fan molt factible, i a voltes pot ser tot el contrari. Jo li desitjo la major de les sorts a Pablo Hernández en este nou contracte, que crec que s'ha guanyat a pols, dos temporades més una tercera opcional. Jo crec que ahí no hi ha ningú dubte, no? Després de la temporada que ha fet l'equip, Pablo Hernández, recordem que va ascendir al filial de tercera cap a la segona federació i a la jornada número 6 se va fer càrrec del primer equip que només tenia dos punts en aquell moment en la taula classificatòria i que l'ha col·locat en el playoff i ha jugat les semifinals i ha estat a punt de jugar-hi a final per l'ascens a la primera divisió. És a dir, que no hi ha res a qüestionar per el que ha sigut com a tècnic el rendiment de Pablo Hernández. Com dius tu també, un albinegre ja va entrar en Àngel d'Albert quan el club pues, patia moltíssim. Jordi Bruixola, que va aconseguir, no?, que vingueren al Castelló i que, bueno, més enllà del tema econòmic també, pues donarem suport i farem créixer l'entitat, però, bueno, jo estic amb tu, Manolo, des de fora, sense tindre més informació, a tu te demanem matrimoni i tarda 8 dies en dir que sí. No sé quina és de les dues parts la que ha dit que sí al final, si ho va preguntar Pablo o va preguntar Bob, però, des de luego, aquests 8 dies estan ahí. Que això, a lo millor, no tindrà ninguna relevància si l'any que ve l'equip juga a playoff i puja a primera.
2: Segur.
3: Pues que no. Però n'hi ha que dir-ho per a dir les coses tal com les sentim als nostres oients, per supost, que és la nostra obligació.
2: Clar, i perquè si la cosa no és bé, que no diguin no, ara que no és bé, no, ho hem dit ara, en estiu, abans de que comenci la temporada.
1: José Luis, bona nit, m'interessa el projecte del Castillo per a la pròxima temporada, no sé si bueno, pues donar-nos alguna pincellada de jugadors que poden arribar o de què pot ocórrer i on pot anar a parar, per exemple, Calatrava.
3: Mira, el més rellevant, Salva, Manolo, és que a hores d'ara, amb tota probabilitat, vas a perdre dos futbolistes que enguany t'han donat 21 gols i vora 13-14 assistències. Estem parlant de Brian Cipenga, que acaba contracte, que està en el Mundial en la selecció del Congo. L'altre dia no va jugar, per cert, davant de Portugal, però que no va renovar en el Castelló. Això és obvi, i ja ho vam comentar en el seu dia. I a l'Escalatrava, que, com dius, està molt a prop del Real Club Deportivo Español de Barcelona. Ara mateixa, pues, bueno, no sé, a mi se m'escapa la raó, però bueno, el Castelló m'imagina que senyís a la clàusula, té alguna oferta per ahí que sembla que al Castelló li agrada més, però a l'Escalatrava va parlar directament amb Monchi ha començat a Calatrava i Calatrava vol sumar-se al projecte de l'Espanyol. Per tant, me diuen des de Barcelona que l'Espanyol va depositar els diners de la clàusula, encara que, com és lògic, està tractant de negociar per a no tindre que acudir a aquests 5 milions d'euros. Però bueno, des del punt de vista del Castelló, estos dos no n'hi ha que comptar en ell, no? Perquè el més normal és que no estigui cap dels dos. Per tant, ahir el Castelló té una obligació evident en el mercat d'estiu, que és, com a mínim, buscar dos futbolistes que li puguen donar aquesta suma de gols. Més enllà d'això, bueno, pues

no s'ha fet oficial, però té pinta de que està tancat la incorporació d'Álvaro Martín, un migcampista, un poc de les característiques de Calatrava quan va arribar, que ha estat enguany en l'Andorra, un mitjapunta.

0: L'element dins del quadre que presenta, informa la família en aquest comunicat, el test a més ha expressat un profund malestar davant la difusió de rumors sobre la defunció de Jorge Messi, que van circular en mitjans i en xarxes socials de l'Argentina, i ha criticat i s'ha comunicat la falta de sensibilitat, respecte i escrúpols amb la qual algunes persones han tractat una situació estrictament privada i familiar. De fet, crec que els ha passat factura als professionals que treballaven en el mitjà de comunicació que va donar aquesta notícia.
1: Sí, sí, sí. De fet, estan tots fora ja. Això és a dir, ja no treballen. Bueno, resultats. Recordem, jugats la passada matinada, Salva.
0: Ghana li va guanyar per 1-0 a Panamà. Uzbekistan va perdre per 1-3 contra Colòmbia. Avui la República Txeca i Sud-àfrica han empatat a 1 i Suïssa ha golejat 4-1 Bòsnia-Herzegovina.
1: I ara, esta matinada, tenim dos partits, però los muy cafeteros.
0: Canadà-Qatar a les 12 i a les 3 Mèxic-Corea del Sud. Este sí és un bon partit, el que ocorre és que és a les 3 de la matinada.
1: Que és el problema.
0: El de les 12 a mi no me genera ningún, o sea, cap interès, el Canadà-Qatar.
1: 11:44, ara li pregunten a nostres contertulis si van a veure el Canadà-Qatar. Pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
2: Por la mañana café, por la tarde ron.
3: Estàs escoltant 90 minuts.
2: Tu balcón.
4: Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos.
3: Amb Manolo Montalt i Salva Folcado.
2: Daré si guata Ponce, de Fajardo a Rincón, en la voz de todo un barrio, desde Almirante a Frontón.
5: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
6: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
7: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
3: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: Les 11 de la nit i 46 minuts. Comença el temps de debat de tertúlia d'anàlisi. Així en el 90 minuts, recordant-vos abans la pregunta que vos hem deixat per a intercanviar opinions i per a que pugueu participar en el nostre programa. Recordeu X o Twitter, @90minuts, i si 90 en xifra, en número, per al perfil de TikTok 90 Minuts Ràdio, també, i si 90 és en xifra, és en número, i també és 90 Minuts Ràdio el perfil d'Instagram, però sense xifres ni números, tot en paraula, en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio amb la vostra opinió, tenim el nostre canal de WhatsApp 6-19-42-18-01. Era la pregunta que avui vos estem fent, i és que vos demanem opinió sobre l'equipació que avui ha presentat el València, que serà la primera de la temporada vinent, tema del qual parlarem amb els nostres contertulis que ja tenim així, els quals ja saludem, els habituals de dijous. Javi Lázaro, Radio Marca, ¿qué tal?
1: Muy buenas noches, Manolo.
0: ¿Cómo está usted, caballero?
1: Estamos muy bien. Estamos esperando a que empiece el Qatar-Canadá.
0: El Qatar-Canadá, café para los muy cafeteros.
1: Sí, sí, pues yo estoy con Salva, que el de las tres aún me gustaría. Este se me hace bola. Pero bueno, lo vemos también.
0: Después esos partidos que te dan
1: los ves igual. Pero es verdad que si pudiera elegir, prefiero el otro. Pero bueno, me da igual.
0: Pau Pardo, Diari Superdeporte, què tal?
2: Pues encara estic un poc ahí en la derrota de València Bàsquet.
0: M'ha deixat fotut,
2: eh?
0: Ens havien acostumat tant a que al final els treien, sí, que avui que no ha eixit s'han quedat molt fotuts.
2: És que
0: ens havien mal acostumat.
2: Ixos triples inverosímils que ha colat el Barça, perquè han sigut verdaderament inverosímils, m'han deixat molt fotut, la veritat. M'esperava la victòria perquè crec que l'equip...
0: Me recorda l'últim segon en el segon partit de quarts contra Panathinaikos.
2: Sí, sí, al final crec que és un partit que València Bàsquet ha sigut superior, però crec que ha desperdiciat una molt bona renta inicial, i és que al final crec que el Barça ha tingut molta fortuna. Eixos triples m'han paregut verdaderament inverosímils.

0: Dona és algo d'espírit i enjundia és l'escut que porta. Sensei podria ser qualsevol samarreta bàsica. Denis Campos, en estos últimos años, cuando sacan la camiseta, siempre me pregunto si es con esta con la que bajarán. Ya ves qué tipo de ilusión me queda. Aguilar diu, la verdad que me está costando asimilar porque donde todo el mundo ve una camiseta, yo solo alcanzo a ver lo que me parece un pijama. Leo Fender diu, de equipo blanco, según los estatutos de fundación, a equipo negro. Motoré diu, yo creo que el último de Mestalla merecía algo más retro, alguna referencia al campo en la samarreta. No me agrada. Usiro Nague, me sembla que explica el Mestalla la que ve ahora de dir, el Sonse Guerres de Benito Floro son Conejo, Coco, Catali, Chesa, Geli, Julio Soler, Juárez, Menéndez, Zalazar, Aquino y Antonio. Rob diu, una mes no me desagradaría, pero cree que para ser últimamente Mestalla debería haber feito algún tipo de referencia al camp en la samarreta. Taboda de Benimodo diu, no me agrada res, siempre en jugadores de vóley. Maximilian diu, insolsa, on han quedado les mànegues negres y del detall granate ni parlem. Tabo de Benimodo diu, després de les dades del segon entrenador i analista, parla de la Fonte del Mundial, Espanya ha deixat de ser favorita. Alguna cosa tenia la goseta que no casava bé. I per així ja la resta són moltes opinions al voltant del tema de Jesús Vázquez. Diu Marchabel, diu la veritat en el Insta, diu la veritat és que l'última samarreta que vas dir, ostres, que xula va ser aquella d'Adidas en l'any de Otamendi, Mustafi de Centrals. Després han sigut totes molt bàsiques i no s'han calfat cap el cap, gens el cap d'un any per al altre en el meu gust. I també per així en el perfil de TikTok que també teníem alguna opinió més que diu, no està mal la camiseta, però estaria millor en un equip que no jugarà per a mantenir la categoria. I diu, crec que el que més ens representa és el blanc i negre, perquè amb el roig no és que em quedi molt l'atenció. Espero que la segona i la tercera equipació estiga més currada. 12:25, què vos ha paregut l'equipació? Entrem en terreny maestros de la costura. Què vos ha paregut l'equipació?
1: Perdona, perdoneu, abans de parlar de camisetes, però no puc confirmar la font, però en Grècia està corregant el rumor, el que passa que jo no detecte quina és la font, que el PAOK està interessat en contractar Santa Maria per a la pròxima temporada. Però desconec ixa, vull dir, la font d'aquesta informació, on està, on
0: PAOK, no és. PAOK, equip germà.
2: Sí, tira, la verdad que cuando has dicho está interesado en, de los últimos nombres que hubieran pasado por mi cabeza eran Santa María.
0: No, es el último que ha pasado.
2: Cuando has dicho Santa María he dicho, pues mira, al final ahí por lo menos...
1: Desconec si és un rumor que no té, perquè no trobe la font, però vaja, corre ja per Grècia esta informació.
0: Perfecte.
3: Tira-li, Pauk, tira-li.
0: Bueno, maestros de la costura, esa samarreta blanca.
2: Director general de camisetas, por favor, Pau.
3: Sí, a mí ni me mata ni me disgusta, la verdad me parece una camiseta molt normal. M'hauria agradat més que en cas d'apostar per un segon color a banda del negre, com a accessori hauria sigut el taronja i deixar el roig per a una segona o tercera equipació. Com dic, ni me mata ni m'encanta. Sí que m'agradaria que el València apostara per tenir algun tipus de distintiu sobre l'últim any de Mestalla en la samarreta. I més allà d'això, esperant per la segona i la tercera. A mi les camisetes de València me pareix que en tota la moda retro que hi ha ara i lo bé que ho estan aprofitant a tres marques, sí que me sap a poc que el València no estigui sabent captar ixe nicho de negoci.
0: Si fins i tot la retro que tragueren era una basada en una equipació, ni tragué una retro. Javi.
2: A mí la camiseta como tal, pues no me disgusta, me parece que está bien, una cosa nueva, así un poco que la blanca con el rojo, un poco así y tal, pero no me parece nada especial. Estas son, yo creo que, quiero pensar, son de las camisetas que de entrada no te dicen nada y que según vaya la temporada, la recordaremos más o la recordaremos menos. O sea, si la cosa va bien, pues está se te claro. Queda un poco más grabada. Y sin un poco menos. Pero yo sí que comparto mucho lo que dicen los oyentes, que era año de dejar algo de sello de Mestalla y eso es lo que le falla.
0: Juan dit en la presentación, el text dice un guiño a no sé qué, a la historia eterna de Mestalla. Pero si no posas res de Mestalla en la samarreta, si es que era muy fácil. Si es que era
2: el año, ¿no? Sí, yo creo que tampoco hace falta.
0: Si es que el año de Gattuso, que era el año del centenario de Mestalla, sí que posar en darrere un anagrama del logo de la planta de Mestalla. Es que no era tan complicat, però és que no tenen ni el... O sigui, tenen menys detalls que un Seat Panda.
1: A mi la camiseta m'agrada més esta nova que la d'enguany. Però també pense que les segones equipacions del València de les últimes temporades són millors que les primeres.
0: Les
1: terceres. La negra de fa dos anys me pareixia brutal i la granate d'enguany també me pareix brutal.
0: Sí, això és la realitat. Jo el que passa és que barrejar el granate amb la primera equipació me xirria.
1: Bueno, però això és una franja molt...

0: Estreteta,
1: mi teoría de los colores ya la he expuesto en este programa, creo. O sea que sí, sí. Ya mezclar demasiado color. Yo estoy con blanco, negro y naranja. Para mí, obviamente, si tiene que pivotar.
2: Es un ribet ahí que no
1: me... Bueno, pero lo sigues ya llevando, porque evidentemente el que esté enamorado del rojo del Valencia, pues fantástico, pero lo sigues llevando un poco a tus colores referentes, ¿no? Y yo a la historia del Valencia, y entiendo por qué el Valencia lleva rojo y todo esto, lo respeto mucho, pero yo creo que el Valencia tiene que ceñirse ya en dos, tres, cuatro colores, no que parezca ahí la paleta entera.
2: Yo he parlado de la primera equipación.
1: Sí. Bueno, si pueden
3: la
1: hacer lo que quieran.
3: La segunda es blava, ya lo saben, y ya un rumor que dijo que la tercera pochele no hay en rosa. Ya volvemos. Aunque da.
0: ¿Rosa?
3: Sí.
1: Dicen que dicen. De verdad que sí.
3: El Valencia va a tener una fucsia. El Valencia. Era en Decal Rué.
2: Era muy hecha, ¿eh?
1: Me acuerdo, jugó en el Sánchez Pizjuán. Sí, con esa camiseta.
3: 0-1 debut de Paco Real.
1: 0-1 debut de Paco Real.
2: Paco Real, entrenador. Sí, sí, sí.
3: Sí, señor. En el gol cree que va a ser de Lugo Pérez o pasa de Miñatovic.
1: Eso ya no me acuerdo.
3: O de Miñatovic, que pasa de Lugo. Señores, Javi, gracias.
1: Papá para mamá, buenas noches.
3: Pau, gracias.
1: Muchas gracias.
3: Folgado,
2: adeu.
3: Demà tu no vens.
2: Adeu.
3: Vale, bandido. Ara avorrixem, mira, el segon de Canadà. Ara avorrixem amb l'Hora de la Cultura, presentada per Rijoan, 5:30 remissió del programa. A les 2, Dani Mosse ja hi es posa a punt. De seguida tindreu el podcast del programa. Recordeu fer-vos subscriptors, que és la manera més còmoda d'escoltar-nos. Nosaltres tornem demà, divendres, a les 11. Acaba 90 minuts, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà.
4: Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
5: A Punt Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
6: Les llengüetes de punts de llengua.
7: A Punt Ràdio.
8: Dedicarem esta llengüeta a entendre què és una síl·laba.
9: Vols dir?
8: Que és el primer pas per a saber què són els diftongs, els accents i les dièresis.
10: No m'esperava això.
8: La síl·laba és una unitat articulatòria bàsica formada pel nucli òssim i pels complements, que són la tac i la coda.
9: Clar que sí.
8: Els sons marginals, el que no són el nucli o el cim de la síl·laba, són o consonants o graduals.
11: Missatge rebut.
8: A qui li dius tu marginal? Eh? A ningú, tranquil·la.
12: Que susto.
8: Semivocals quan van darrere de nucli de síl·laba. Mai, nau, niu. Semiconsonants o consonants quan van davant del nucli de síl·laba. Lingüística, ui, iaio, cauen, duien.
12: Vale o no vale?
11: Ah, vale.
8: Mireu l'esquema de l'estructura de la síl·laba. El so que fa de nucli de síl·laba és una vocal, mentre que l'atac i la coda poden estar ocupats o lliures i no són sons vocàlics.
11: Efectivament.
8: Graveu-vos-ho a foc. Una paraula té tantes síl·labes com vocals i una vocal és el so que fa de nucli de síl·laba.
13: Això què vol dir?
8: Que si no hi ha vocal no hi ha síl·laba.
12: Ah, ara ho he entès.
8: Fins a la pròxima llengüeta.
7: A Punt Ràdio. Som A Punt.
14: Són les 7.
4: Les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
15: És divendres, 19 de juny. Bon dia. La notícia de les últimes hores és la filtració dels àudios de la compareixença de José Luis Rodríguez Zapatero dimecres passat a l'Audiència Nacional. Coneixem el contingut de les vora 3 hores de declaració, però no és el mateix sentir-lo de la veu del mateix expresident. Dels titulars, que nega haver influenciat ningú per a fer el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, que l'empresari d'Elda, Julio Martínez, no és el seu testaferro i que rebutja pronunciar-se de moment sobre l'origen de les joies que Luco va localitzar a la caixa forta del seu despatx.
16: No hablé, no solo no influí o no me interesé, no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra.
15: Ahir també vam conèixer que el jutge imputa a la secretària de Zapatero i a les filles pels treballs de l'empresa d'Estes amb l'empresa de Julio Martínez. Zapatero reconeix que li les va proposar

0: posar i defensa l'ètica d'estes de les seues filles en no optar mai, diu, a contractes públics. Sobre aquesta imputació s'ha pronunciat també en les últimes hores el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
1: Yo simplemente trasladarles a ellas y a la familia de José Luis Rodríguez Zapatero toda mi empatía y solidaridad y esperemos que efectivamente todo se pueda aclarar.
0: Ho ha dit a Brussel·les, en les que són les primeres paraules que diu després de la declaració de Zapatero. De seguida repassem tot el que va dir Pedro Sánchez, també tot el que va dir Zapatero. Escoltem més fragments de la seva declaració. Abans anem ja amb el sumari. Comencem. Pedro Sánchez no tanca la porta a avançar eleccions en cas que no aproven els pressupostos generals de l'Estat. Toni Cano, bon dia.
2: Bon dia, Alba. Sí, ho ha dit a Brussel·les en resposta als periodistes que li preguntaven què passaria si no s'aproven els comptes. Un escenari que, de moment, Sánchez no contempla.
1: Los presupuestos los vamos a presentar. Y le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante.
2: El PP demana a socis parlamentaris que demanaven eleccions que donen suport a una eventual moció de censura contra Sánchez.
0: A casa nostra, pendents de l'incendi que des d'ahir crema les instal·lacions d'una empresa de sanitaris i d'equipaments de banya a Xàtiva, a la Costera, un incendi que ja està, Toni, controlat.
2: Tot i això, es manté la precaució. A l'interior de la nau n'hi ha resines, palets de fusta o pintures i des de l'Ajuntament s'insta al veïnat a quedar-se en interiors i tancar portes i finestres. Roger Cerdà, alcalde.
3: Que se protegisquen i eviten, en la mesura de les possibilitats, posicionar al carrer i qualsevol altre tipus d'activitat en el carrer.
0: Seguim pendents i els contarem les novetats en les tasques d'extinció que continuen. També en aquest informatiu estarem a Alacant, que està de festa.
2: Racons, barraques i fogueres treballen a destall. Els 12 monuments de categoria especial ja estan al carrer. Començarà una activitat intensa de muntatge per a poder veure-les al complet. Entre elles està la Vela Plaça Calvo Sotelo, que ret homenatge a l'artista Pedro Soriano. Han fet una versió d'una foguera que Soriano va deixar sense plantar l'any 2004 i que va alçar una gran polèmica. L'artista Mario Gual, un xiquet aleshores, ha volgut recrear-la.
4: Jo definiria com a revolució. I crec que va saber unir molt bé les fogueres antigues amb la modernitat. I crec que va ser la persona encarregada de fer d'un art que s'estava quedant un poc antiquat en els 60 a unes fogueres modernes i totalment vanguardistes en els 90.
0: I en els esports, derrota del València Bàsquet en el primer partit de la final de la Lliga ACB.
5: Sí, per un punt. 112-113 va guanyar el Barça, que es posa per davant de la sèrie al millor de 5. Duel intens entre dos equips que estigueren millor en atac que defensivament i en el que l'encert dels Blaugrana des de la línia de triple va ser clau. Dèneu en van aconseguir rècord absolut en la història de les finals de la Lliga. Tot en un partit que es va resoldre en la pròrroga. En el bloc dels esports donarem més detalls i també parlarem, com no, del Mundial de Futbol.
0: T'esperem, Òscar Forés, gràcies. I pel que fa a l'oratge, volem avançar ja un titular. Avui ens acompanya Lluís Obiols, bon dia.
6: Bon dia, un titular que ens porta a parlar de calor durant els pròxims dies, especialment a partir de diumenge. Atenció a les màximes a partir de diumenge, perquè ja superaran els 35 graus. De moment, ara mateix, molts núvols a la zona de les comarques centrals, humitats elevades, basca, 22 graus a València, 24 a Alacant, 21 a Castelló de la Plana. Estos núvols s'aniran dissipant, per tant, el divendres serà tranquil, amb núvols alts de vesprada que enterboliran el cel i vent de gregal que bufa entre moderat a fort a la costa d'Alacant.
0: Gràcies, Lluís. Després, a la mitja, ampliem. I pel que fa a les carreteres, Sonia López, bon dia.
7: Bon dia. València registra les primeres retencions a la B30 i la Ronda Nord per Mislata i Paterna. També els avisem que un camió ha variat a l'inici de la pista de Silla. En la incorporació des de la P7 està generant retenció d'entrada en ocupar parcialment el carril dret. Precaució a l'A3, al seu pas pel viaducte de Contreras en el límit amb Conca. La calçada en sentit a Madrid està tallada des d'ahir de vesprada per obres i ha habilitat un carril reversible en direcció a València. Per últim, a Metro València i en el tram d'Alacant, avui comença un nou cicle de jornades de vaga que coincidirà més amb fogueres i la nit de Sant Joan. Alba, després, més detalls.
0: Actualitzem la informació a partir de la mitja. Gràcies, Sònia. Són ja les 7 i 5 minuts i així es presenta de moment el dia. De seguida en aprofundim en aquestes i altres qüestions. Com sempre, està Vicenç Obert en la producció, Patricia Valero en el comandament tècnic. Breu parèntesi i ja anem amb tot.
8: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
9: Dicen que empiezan en junio, pero se sienten mucho antes. Se ven, se disfrutan, se viven. Porque hay experiencias que no se pueden contar. Las tienes que vivir. Poderes de San Juan de Alacant.

0: pasando y empiezan aquí. Son cosas del destino. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
1: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
2: La temporada 26-27 de Les Arts és tan gran que mai cabria en esta falca. Entra en la nostra web i descobreix per què és, simplement, la millor temporada d'Espanya. Abona't i obtín fins a un 30% de descompte. Temporada 26-27 de Les Arts. Sobre motius per abonar-te.
3: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
4: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
5: Són les 7 i 8 minuts. En les últimes hores comencem apuntallant la portada d'este informatiu. Han transcendit els àudios de la declaració de Rodríguez Zapatero on nega les acusacions del magistrat en la resolució d'imputació, Toni.
6: És un fragment de més d'una hora el que s'ha filtrat de les més de dues hores que l'expresident va estar contestant al jutge José Luis Calamà i al seu advocat dimecres passat. El que va dir davant del jutge ja ho van saber ese dia, però ara s'aprecien el to i els matisos de l'interrogatori i de les respostes.
5: Doncs sobre este assumpte, el jutge Calam ha preguntat de manera insistent, no només per això, pel rescat de Plus Ultra, també amb l'empresari d'Elda, Julio Martínez, i els seus treballs, així com de l'empresa de les filles, a les quals el jutge va imputar ahir. El Pidia Viver, bon dia.
7: Bon dia, Alba. Zapatero negava així amb vehemència qualsevol vincle amb el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i fins i tot haver influenciat cap funcionari públic.
8: No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. No ejercí ni el más mínimo influencia, ni nadie me lo pidió.
7: I a preguntes sobre quan va tindre coneixement d'esta aerolínia veneçolana, no recorda la data, però sí el motiu.
8: Pidieron una gestión para que fueran atendidos por el Santander, como aparece ahí, ¿no? Quizás esa sería la primera vez.
9: ¿Quién se lo pidió?
8: Julio Martínez. Un intento para que el Santander atienda a los señores de Plus Ultra.
7: Sobre els vincles entre Zapatero i Martínez, Zapatero nega que l'empresari fora el seu testaferro manifesta que no hi ha documents contractuals pels treballs de consultor perquè hi havia confiança entre els dos. Primer l'escoltem a contestar a l'advocat i després al jutge.
10: Julio Martínez es su testaferro, eso es cierto.
8: Es radicalmente falso. Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni es que ni sé lo que es.
9: Si no hubiera estado usted, análisis relevante, en mi opinión, por lo que veo en los ingresos y los gastos, habría quebrado. Parece que se monta para recibir, digamos, comisiones. ¿Los encargos cómo los recibía?
8: No, verbalmente.
9: No soy una madre abadesa, sino un juez instructor.
7: En esta última referència del jutge és la que després plasma en la interlocutòria on assegura que no es creu les explicacions de Zapatero. Ahir també vam saber que el jutge imputa la secretària de Zapatero i les filles pels treballs de l'empresa d'elles amb anàlisi relevant, que és l'empresa de Julio Martínez. Zapatero reconeix que li les va proposar i defensa l'ètica d'elles a no optar a contractes públics.
8: Que podien mis hijas con su agencia de digital, de comunicación, prestar una colaboración formal con análisis relevante. Sí, he apoyado a mis hijas, precisamente por ser quien son, nunca han concursado a una administración pública, podían haberlo hecho, nunca han tenido un contrato con una administración pública.
7: I un apunt més, Alba. Recordem que Zapatero va demanar més temps al jutge per explicar el quasi centenar, l'origen del quasi centenar de joies del peritatge que havia demanat el jutge, valorat el més d'un milió d'euros. Doncs el jutge li ho va negar, però de l'interrogatori de dimecres sabem que els ha donat el temps que necessiten per a recaptar la documentació.
9: ¿Qué previsión de tiempo manejan para estar en disposición de poder declarar?
10: Una semana, 10 días. Como máximo.
5: Gràcies, El Pidi. Aquesta imputació de les filles de Zapatero és només una de les novetats

0: En el cas Plus Ultra anem a Madrid. Guillem Lizarde.
1: Bon dia. Així és, el magistrat Calama avança en la investigació de la trama Plus Ultra amb tres noves imputacions. D'un costat, investiga les filles de Zapatero i posa el focus en What the Fav, l'empresa que Laura i Alba Rodríguez administren. Segons Calama, aquesta societat podria haver servit d'instrument per a canalitzar els pagaments de les comissions a Zapatero. El magistrat no menciona delictes i argumenta que, com a investigades, podran exercir el seu dret a defensa a no declarar contra elles mateixes i a no confessar-se culpables, però la Fiscalia Anticorrupció demanava la seva imputació per organització criminal, tràfic d'influències i blanqueig de capitals. La tercera imputada és Gertrudis Alcázar, secretària de Zapatero. Per al jutge, una peça operativa essencial, un dels braços executors. La seva funció hauria sigut la de donar aparença documental als pagaments de l'entramat. De moment, el jutge Calama encara no ha posat data a aquestes declaracions, sí que ha descartat citar com a investigats Ábalos i Coldo.
0: En el capítol de reaccions, les del president del govern, Pedro Sánchez, que ahir a Brussel·les, Toni, va parlar per primera vegada des d'eixa declaració de Zapatero en l'Audiència Nacional.
2: Sánchez ha reiterat la confiança en la innocència de l'expresident i s'ha referit a les joies valorades en 1.300.000 euros que Zapatero guardava en una caixa forta i que li haurien regalat el 2007.
3: A ver, yo creo que también hay que ser conscientes de que la España de 2007 no es la España de 2026, ni la legislación de hoy es la legislación de 2007. Por tanto, bueno, yo creo que afortunadamente en esto también pues, se ha legislado, se ha regulado y bueno, vamos a esperar a ver.
2: Són les primeres paraules del president del govern espanyol després de la declaració ahir de Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional i de la imputació de les filles i de la seva secretària. Sobre la imputació de les filles de Zapatero, Sánchez ha dit que confia que la justícia acabi aclarint totes les qüestions i ha reiterat el suport a la família de l'expresident.
3: La imputació de les hijas, jo simplemente trasladarles a elles i a la família de José Luis Rodríguez Zapatero toda mi empatía y solidaridad. Y esperemos que efectivamente todo se pueda aclarar y que en efecto pues, se pueda proclamar lo que él defiende y es su inocencia.
0: I en este context, Pedro Sánchez no tanca la porta a avançar eleccions en cas que no s'aproven els pressupostos generals de l'Estat, un missatge que llança als grups parlamentaris en vespres d'iniciar la negociació. Ho ha dit des de Brussel·les, també. El PP demana als socis parlamentaris que demanaven eleccions que donen suport a una eventual moció de censura contra Sánchez. Anem de nou a Madrid, Alba Rocher.
4: Sí, des de Brussel·les, Sánchez no tanca la porta a avançar eleccions. Ho ha dit en resposta als periodistes que li preguntaven què passaria si no s'aproven pressupostos generals, però ell insistix que els presentaran.
3: Negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis. Pero los presupuestos las vamos a presentar. Y le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante.
4: Apela a la responsabilidad dels grups i fa l'ullet als socis agraint el to conciliador del PNB. Escoltem Maribel Vaquero.
5: Y estamos a la espera de tener las reuniones bilaterales para poder hablar de ellos.
4: Però el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fa una crida per a presentar una moció de censura.
6: Desde el PNV a Vox, pasando por Junts, que si realmente lo que dicen es lo que están dispuestos a hacer, hagámoslo.
4: La pressió dels suports parlamentaris creix mentre que els populars consideren que les negociacions són una cortina de fum.
0: De les reaccions a aquesta declaració de Zapatero, en les últimes hores ens ha arribat també la d'un altre expresident, Felipe González.
7: Bueno, mire, hay una presunción de inocencia que es un principio básico del derecho. Él la tiene íntegra, completa. Y espero aclare las cosas que le plantea el juez instructor, que es un juez de garantía.
0: 7 i 16 minuts, anem amb més assumptes. L'alcaldessa de València, Maria José Català, afirma que el Partit Popular guanyarà les eleccions l'any que ve i assegura també que València contribuirà a fer Núñez Feijóo president d'Espanya. El PP de la ciutat de València va celebrar a nit el tercer aniversari de l'arribada de Català a l'alcaldia. Ho va fer amb un sopar amb militants i amb l'assistència del president del partit, de Juanfran Pérez Llorca, i del secretari general del PP nacional, de Miguel Tellado.
2: Maria José Català ha afirmat que el PP guanyarà les eleccions el 2027 a la Comunitat Valenciana i ha assegurat que València contribuirà de manera decisiva al fet que Alberto Núñez Feijóo, diu Català, siga president d'Espanya.
8: Vamos a ganar las elecciones el próximo año. Vamos a ganar las elecciones el próximo año en nuestra ciudad. Y un mensaje para quien lo quiera escuchar. València va a contribuir de forma decisiva a que Alberto Núñez Feijóo sea presidente.

0: presidente de nuestro país. Así que cuando quieran y cuando se atrevan, que convoquen elecciones generales.
1: Així s'ha pronunciat a l'inici del sopar d'estiu del PP de la ciutat de València, al casal d'Una Falla, amb més de 500 afiliats i als càrrecs del partit, on han commemorat els 3 anys de l'arribada de Català a l'alcaldia. Per la seva banda, el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha lloat Català igual que el secretari, igual com ho ha fet el secretari general del PP, Miguel Tellado, que també ha recordat Rita Barberà.
2: València torna a tindre a la millor alcaldessa d'Espanya. I volia dir-te davant de tots que tindràs el partit de la província de València per a tornar a revalidar l'alcaldia en 2027.
3: Català és probablement uno de los referentes más importantes que tiene el Partido Popular del municipalismo de nuestro país. No hay mayor homenaje a Rita Barberà que tener en València una alcaldessa como María José Català.
1: I ha tancat l'acte el cap del Consell i president del PP de la Comunitat Valenciana, Juan Fran Pérez Llorca, que ha instat els militants i càrrecs populars a treballar perquè no torna a governar el Botànic.
4: Por eso yo os pido que descanséis en verano, que cojáis fuerzas, porque cuando volvamos tenemos que seguir trabajando para que eso no se vuelva a repetir. Y para aquellos que, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, bajaron mucho el caché y la categoría de esta tierra, no vuelvan a governar.
1: Tellado no és l'únic dirigent de Gènova que es presenta estos dies a la Comunitat Valenciana. Dissabte, Alberto Núñez Feijóo acudirà a Sueca, a la Ribera Baixa, a un acte organitzat pel PP de la província de València que presidís Vicent Mompó.
5: I en política, un últim apunt molt breu. L'empresa del nòvio d'Isabel Díaz Ayuso no tenia mitjans per a prestar els servicis que cobrava el grup Quirón. És el que revela l'últim informe de l'UCO.
1: Que assegura que la mercantil de González Amador no tenia pràcticament activitat abans de la venda el 2020 i que va augmentar la xifra de negoci després de comprar-la el nòvio de la presidenta de la Comunitat de Madrid. En les últimes hores també hem sabut que va facturar vora 4 milions i mig d'euros per la pandèmia, segons es desprèn d'un informe d'Hisenda.
6: Escoltes A Punt, les notícies del matí.
5: Un aparatós incendi va cremar ahir de vesprada una empresa de sanitaris i equipaments de bany a Xàtiva, la costera.
1: El foc es va originar al voltant de les 4 de la vesprada en una nau de 7.000 metres quadrats del polígon industrial Meses, dedicada a fabricar equipaments sanitaris. I precisament per la classe de materials que s'estaven cremant, com ara resines, palets de fusta i pintures, l'alcalde, Roger Cerdà, instava la població a quedar-se en interiors i tancar portes i finestres.
7: El 112 ha emès un comunicat i estiguem avisant a la població, alertant-la perquè, primera, que no acudís quasi perquè no és necessari, així ja n'hi ha suficients bombers, i després perquè se protegisquen i eviten, en la mesura de les possibilitats, posicionar al carrer i qualsevol altre tipus d'activitat en el carrer.
1: El fum va ser la principal preocupació dels bombers i la força del foc va fer que les tasques d'extinció se centraren a encapsular l'incendi. Ho explicava el cap de guàrdia del Consorci de Bombers, Juan Carlos Escobedo.
8: Nos limitamos, viendo el riesgo de colapso que tiene la empresa, a evitar la propagación y a extinguir desde fuera. Nos preocupaba más el riesgo de toxicidad de la columna de humo.
1: Part de la façana de la nau va caure damunt de la nau veïna i l'enorme fumaguera tòxica es podia veure des de quilòmetres a la redona al llarg de la vesprada. A les 10 i 25 minuts de la nit, els bombers van donar l'incendi per controlat i durant la nit i ara, de matí, continuen treballant per a poder donar-lo per extingit.
5: I de les novetats en el cas del crim de Marchalenes, el jutge ha enviat este dijous a presó provisional sense fiança l'autor confès de la mort del logopeda. Està acusat d'homicidi. La investigació continua en marxa. Fran Martínez.
9: De moment, el jutge l'investiga per l'homicidi impulsiu del logopeda del seu fill, tot i que la investigació podria elevar la qualificació a assassinat. L'homicida assegura que va atacar la víctima en sorprendre'l intentant abusar del fill. El jove de 24 anys relata que hi va deixar el xiquet de 3 anys i que en tornar-hi abans de temps va trobar-lo amb els pantalons i el bolquer baixats. En cas de ser així, podria suposar un atenuant que confirmaria la qualificació d'homicidi. Però el fet que l'atacant portara damunt una navalla de 15 centímetres obri la porta a hipòtesis de premeditació.
5: Parlem ara del cadàver que van trobar en un frigorífic a Castelló de la Plana. Avui s'espera que el detingut passi a disposició judicial. Anem a la redacció d'A Punt a Castelló. Jordi Fuentes, bon dia.
10: Bon dia. Els agents que duien la investigació han apurat el marge de 72 hores que pot durar per llei una detenció. En aquest temps han interrogat el sospitós de 39 anys i la policia científica ha buscat proves en el pis de la plaça del pintor Sorolla. Ahir el detingut va participar d'una reconstrucció dels fets que va durar 3 hores i mentrestant avançava l'autòpsia. Tota aquesta informació s'envia avui a la Ciutat de la Justícia de Castelló. En els pròxims minuts s'espera que el detingut passi a disposició judicial acusat en principi d'un delicte d'agressió sexual. Al llarg del dia sabrem la decisió del jutjat sobre el futur immediat del sospitós i si descarta o no una possible responsabilitat del detingut en la mort de l'home trobat en el refrigerador. De moment, la identitat no s'ha confirmat oficialment.
5: Gràcies, Jordi. També estem pendents, Toni, del pas a disposició judicial de l'home acusat d'apunyalar-ne mortalment un altre en el transcurs d'una baralla a Aldaia, a l'Horta Sud.
1: S'espera que a primera hora d'avui puga passar a disposició del jutjat número 3 de Torrent. Mentrestant, la investigació continua en marxa. Una de les principals hipòtesis en les quals es treballa és que el crim haguera sigut eixa baralla, possiblement entre residents d'una caseta abandonada situada al terme d'Aldaia.
5: El titular que els donem ara és este. 3 de cada 10 dones s'han vist forçades en algun moment a dur a terme una pràctica sexual en contra de la pròpia voluntat. La dada la replega la segona enquesta nacional de salut sexual elaborada pel CIS i pel Ministeri de Sanitat. També apunta que un 27% dels homes ha pagat per sexe en l'últim any. Ens heu contat de l'Aida Ferrer.
11: Un 30% de les dones enquestades reconeix haver-se vist forçada a realitzar pràctiques sexuals no desitjades en algun moment de la vida. Per a la ministra de Sanitat, que ha presentat l'informe, les dades són molt preocupants.
12: Este es un dato muy grave y muy preocupante que nos recuerda que nuevamente la adecuación afectivo-sexual y la lucha contra las violencias sexuales siguen siendo unas tareas fundamentales de nuestra época.
11: Perquè només el 13,6% dels homes creu haver obligat la parella en alguna ocasió. Més d'un 27% d'ells reconeix a més haver pagat alguna vegada per sexe i un 72% declara haver consumit pornografia en l'últim any.
12: Este dato no nos tiene que hacer caer en el alarmismo, pero sí nos recuerda la importancia de la educación afectivo-sexual.
11: I ahí el consens es dispara. 9 de cada 10 consideren fonamental rebre informació afectivo-sexual als centres educatius.
12: Para que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas.
11: Més abans ja en l'acceptació de les relacions LGTBI, que s'ha duplicat respecte a l'última enquesta de 2009. Més del 88% de la població les considera igual de respectables que les heterosexuals.
5: I xicotets avanços en la primera reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats després de la vaga en l'ensenyament. En la trobada s'ha abordat únicament la inclusió. Ens fa la crònica Àlex Sanjaime.
13: Reunió de més de 5 hores que ha servit per acostar posicions en esta matèria. La Conselleria s'ha obert a negociar la reorganització dels 1.249 professionals nous que s'incorporarien per a realitzar esta tasca als centres educatius. És la xifra que ja estava prevista en el document que la Conselleria va presentar als sindicats. Charo Escrich és directora general d'Innovació i Inclusió.
14: Que aquests 1.249 llocs que es destinen a l'augment d'atenció a la inclusió de l'alumnat estiguen redistribuïts d'una altra manera.
13: Amb més orientadors en infantil i primària, una reivindicació sindical. També demanen que en les reunions participin els departaments implicats. Marc Candela, de l'STPB.
15: Proposem fins i tot de fer meses conjuntes per a parlar-ho tot, perquè al final este model de, amb directors generals fa que no puguem...
16: Se prevé un verano largo.
15: Generals fa que no puguem avançar.
13: Els sindicats coincideixen que la negociació va molt lenta. Paloma Martínez d'AMPE, Maica Martínez d'UGT, Txelo Baix, de Comissions Obreres.
17: Porque para estar viendo el mismo documento que ya hemos visto y que hemos dicho ya en su momento que no aceptábamos, pues para eso estaremos, pero eso no es negociar.
18: Está claro que estem avançant, però molt poc a poc. Cal dotar de més pressupost, que és el que des de fa temps estem demanant al Consell.
13: La d'ahir ha sigut la primera reunió després de la suspensió de la vaga educativa.
5: Així, al món, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha suspès el viatge que tenia previst a Suïssa per a reunir-se amb els negociadors de Teheran per problemes logístics. Innocència Ortín, bon dia.
19: Bon dia. En una compareixença prèvia, Vance havia indicat que hi havia la possibilitat de viatjar este cap de setmana a Suïssa per a participar en l'inici de les converses tècniques amb l'Iran en un procés que encara està en fase d'organització.
20: Our plan is to go to Switzerland. I don't know exactly when. The way that we're
19: El nostre pla és anar a Suïssa, no sabem exactament quan, ha dit Van sobre este diàleg, que d'entrada sembla molt, molt complicat. En el memoràndum d'entesa firmat ahir, els Estats Units i l'Iran s'han marcat un termini de 60 dies per a negociar un acord de pau definitiu. A última hora de nit, les forces armades estatunidenques van anunciar que havien alçat el bloqueig a l'estret d'Hormuz a tots els vaixells comercials amb origen i destinació a l'Iran. Mentrestant, la televisió oficial iraniana ha difós un missatge del líder suprem de la revolució, l'ayatollah Mojtaba Khamenei. En el missatge llegit pel locutor de televisió, Khamenei assegura que Donald Trump va buscar la firma del memoràndum d'entesa amb desesperació i que ell estava en contra de l'acord, però que el va acceptar per la insistència del president iranià Masoud Pezeshkian.
5: I no hi ha el Regne Unit. L'alcalde laborista de Manchester, Andy Burnham, ha guanyat un escó al Parlament. Això li permetrà disputar el lideratge del primer ministre Keir Starmer.
19: Burnham ja havia anticipat la intenció d'enfrontar-se a Starmer per a situar-se al capdavant del Partit Laborista, després de la sonora derrota que van patir en les eleccions locals angleses i les autonòmiques d'Escòcia i Gales del mes passat. Per a intentar-ho, haurà de comptar amb el suport de 81 diputats de la seva formació, el 20% del grup parlamentari. En el primer discurs, després d'anunciar-se la victòria, Burnham ha afirmat que este resultat pot ser el punt d'inflexió per a aconseguir el canvi que el país necessita.
21: This result will bring about a country that works fairly for everywhere.
19: El resultat ens portarà a un país que funcione d'una manera més justa per a tots, ha afirmat. Per a ser membre del Parlament, Burnham haurà de renunciar a l'alcaldia de Manchester. Però si aconseguís derrotar Starmer i situar-se al capdavant del Partit Laborista, es convertiria automàticament en el nou primer ministre britànic.
5: Anem ja amb els esports, ja amb la derrota del València Bàsquet en el primer partit de les finals de la ACB.
16: Sí, Alba, no va poder ser. Els taronja que hi eren a nit per un ajustadíssim 112-113 en la pròrroga. Duel intens entre dos equips que estigueren millor en atac que defensivament. Els de Pedro Martínez no pogueren imposar el ritme frenètic que els caracteritza. Escoltem l'entrenador taronja.
22: Crec que hem fet un molt bon esforç. No tenien que haver arribat a la pròrroga. A la pròrroga han tingut també una opció de guanyar. Bueno, ja està. A pensar, a passar pàgina, a millorar i a pensar en el següent.
16: Montero i Badio, amb 24 i 20 punts, respectivament, van ser els millors dels taronja, però els 19 triples dels catalans, rècord absolut en la història de les finals de la Lliga, van ser clau. Ara toca refer-se.
22: No donar-se per vençuts i ja està, i preparar-nos mentalment i demà, quan ens veiem, pues preparar-nos tècnicament i tàcticament per lo següent. Crec que el que no podem caure és amb el desànim per haver perdut.
16: I és que això, com diu Pedro Martínez, no ha fet més que començar. El segon partit de la sèrie serà demà dissabte a les 8 de la vesprada i també al Roig Arena.
5: Doncs anem ara ja amb el Mundial. Espanya va tornar a ir a la faena per a preparar el duel de diumenge contra l'Aràbia Saudí, Òscar.
16: Després del dia lliure, els de Luis de la Fuente ja estan plenament enfocats en el pròxim partit, que estan obligats a guanyar. En la sessió matinal ja van veure més cares d'alegria i en la ment dels jugadors un únic objectiu. Escoltem Marc Cucurella.
23: Tenemos muchas ganas, sabemos lo que fallamos, lo estamos trabajando esta semana y ojalá nos pueda salir un gran partido y conseguir esos tres puntos.
16: Enfront tindran una Aràbia Saudí que també es tancarà amb una defensa molt endarrerida.
23: Un equipo muy bien defensivamente que intentará aprovechar sus opciones a la contra.
16: Semblava que ahir la selecció no interessava tant als periodistes. De les 21 preguntes que li feren a Cucurella, 17 van estar relacionades pel seu fitxatge del Real Madrid. Ell es defensà de desestabilitzar a la selecció res de res.
23: No me lo esperaba y fue en ese momento. Esas cosas son difíciles de controlar, pero creo que para nada he influenciado en nada al equipo. Al revés, todos mis compañeros se pusieron muy contentos, me dieron un abrazo.
16: Bé, ahí està. I pel que fa als resultats de la jornada, Txèquia i Sud-àfrica empataren a 1. Suïssa va guanyar per 4-1 a Bòsnia i Herzegovina i el Canadà ha golejat Qatar 6-0. Per últim, un dels anfitrions, Mèxic, s'ha imposat per la mínima a Corea del Sud per 1-0.
5: Són dijous els resultats. Moltes gràcies, Òscar. Després ampliem.
16: Així estarem.
5: Gràcies.
24: Les Arts presenta Carmina Burana pel Ballet de Dortmund. Un desplegament mai vist abans, amb l'Orquestra de la Comunitat Valenciana, el Cor de la Generalitat, tres solistes vocals i la històrica companyia de ballet. Últimes entrades, Les Arts.
25: Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot.
24: L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
0: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
2: València és història. És present i és futura. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Abierta, comprometida y diversa. Cultura, tradición e identidad mediterránea. Ayuntamiento de Valencia. Capi Casal.
3: Disfruta del 29 Festival de Jazz en el Palau de la Música, con María Schneider, Esperanza Spalding, Liz Wright, Joe Lovano, José James y China Moses y el mejor jazz valenciano. Del 24 de junio al 26 de julio. Infórmate en www.palauvalencia.com.
4: Estás escoltant A Punt, les notícies del matí.
5: Sabíem el que havia declarat. Avui podem escoltar com va negar Zapatero davant del jutge tots els càrrecs que li imputen en el cas Plus Ultra. Toni Canola, de nou.
1: Hola, Alba. L'expresident espanyol assegura que no va influir en el rescat de l'aerolínia i que ningú li ho va demanar. També nega que l'empresari d'Elda, Julio Martínez, no és el seu testaferro i rebutja pronunciar-se de moment sobre l'origen de les joies que Luco va localitzar en la caixa forta del seu despatx.
5: En les últimes hores també hem sabut que el jutge imputa a la secretària de Zapatero i a les filles.
1: Sí, pels treballs de l'empresa d'Elles amb l'empresa de Julio Martínez, Zapatero reconeix que li les va proposar i defensa l'ètica d'Elles, de les filles, a no optar a contractes públics.
5: En este context, Pedro Sánchez, que ha tornat a defensar la presumpció d'innocència de l'expresident espanyol.
1: Ho ha fet des de Brussel·les, on també ha parlat d'eleccions. No tanca la porta a avançar els comicis en cas que no s'aprovaren els pressupostos generals de l'Estat de l'any que ve. Un escenari este que, de moment, Sánchez no contempla. El PP demana socis parlamentaris que demanaven eleccions que donen suport a una eventual moció de censura contra Sánchez.
5: I pendents de l'incendi que des d'ahir crema les instal·lacions d'una empresa de sanitaris i equipaments de banys a Xàtiva, a la costera, un incendi que ja està controlat.
1: Tot i això, es manté la precaució. A l'interior de la nau hi ha resines, palets de fusta o pintures i des de l'Ajuntament de Xàtiva s'insta el veïnat a quedar-se en interiors i tancar portes i finestres.
5: En uns minuts estarem també en este informatiu a Alacant perquè està de festa.
1: Racons, barraques i fogueres treballen a destall. Els 12 monuments de categoria especial ja estan al carrer. Començarà una activitat intensa de muntatge per a poder veure-les al complet.
5: Actualitzem ja la situació del trànsit i les incidències a la carretera. Lamentablement, abans, Sònia López, hem d'informar d'un accident amb una víctima mortal.
6: Sí, Alba, efectivament, hem de lamentar una víctima mortal. Va ser un accident que va ocórrer ahir de vesprada a Pedralba, en concret, a la CB380, al Serrans. La víctima és el conductor d'una furgoneta que se'n va eixir de la via i va xocar contra un mur del carril contrari. Pel que fa a la situació del trànsit, en estos moments a València tenim diverses incidències. Per una banda, a la B30, més o menys a l'altura de les cotxeres de la MT, hi ha una col·lisió entre un turisme i sembla que una furgoneta en sentit a 7 que està generant retenció i impedís passar del carril de la calçada lenta a la ràpida en ese punt. A més, també informem que s'acaba de produir fa uns instants un accident a l'A23 a l'altura de Gilet, sentit Terol. Un camió acaba de volcar i està tallada l'autovia sentit Terol. Els vehicles estan sent desviats cap a la Nacional 234 durant un tram d'uns 7-8 quilòmetres i es tornen a incorporar a l'A23. En estos moments hi ha uns 2 quilòmetres de retenció, però si poden, eviten esta via. Repetim, accident a l'A23 a l'altura de Gilet en sentit Terol. A més, també hem d'informar-los que han de tindre precaució a l'A3 a l'altura del viaducte de Contreras Alba, en el límit amb Conca, perquè la calçada en sentit a Madrid està tallada per obres i s'ha habilitat un carril reversible en direcció a València.
5: Sònia, i abans ens contaves que avui hi ha vaga en Metro València i també en el tram d'Alacant, la primera de diverses jornades que coincidiran amb fogueres i amb la nit de Sant Joan.
6: Així és, el sindicat SMA Fenseta avui un nou cicle de jornades de vaga que a partir de dilluns coincidirà també amb la vaga que convoca un altre sindicat ferroviari, el CIF. Afecten aquestes jornades de vaga al servici del tram d'Alacant i Metro València i coincideixen amb la celebració de les fogueres a Alacant i la nit de Sant Joan, que també és molt celebrada a València. Hi ha garantits uns servicis mínims d'entre el 75 i el 80%. Dilluns, per exemple, la vaga serà de 24 hores i en la resta de dies hi ha establides diverses franges horàries. N'hi ha molt de detall, Alba, recomanem consultar en les aplicacions els horaris afectats amb antelació i volem recordar també, per últim, que a partir de demà el tram d'Alacant ofereix un servici ininterromput durant 5 dies per les fogueres que s'han reforçat les circulacions en un 37% i que quant a la vaga, en els dies grans, diuen, ja he garantit un 80% de

0: servicis mínims.
1: Gràcies, Sònia.
2: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.
1: 7:37, ampliem les previsions de l'oratge. Lluís Obiols, bon dia. Arrere queden els ruixats d'ahir i ens encaminem, ens deies, cap a dies de calor.
3: Sí, especialment a partir de diumenge pujaran bona cosa les temperatures. Sembla que el dia més càlid, així serà el pròxim Sant Joan, el dia 24, amb màximes que podrien aplegar als 40 graus. De moment, avui, la calor serà molt pareguda a la d'ahir, potser un paquet més, perquè no tindrem tants núvols. La majoria de les màximes de 30 a 33 graus a l'interior, fins a 35 graus a les comarques interiors d'Alacant. S'arribarà, per exemple, als 35 graus a Orihuela, al voltant de 34, per exemple, a Villena. A la costa, avui, màximes de 28 a 30 graus i ens alcem amb núvols baixos a les comarques centrals. Són núvols provocats per les humitats elevades, sensació de basca, uns núvols que es dissiparan al llarg del dia. Per tant, tindrem un dia assolellat, però això sí, de vesprada arribaran núvols de les tempestes que es formaran entre Terol i Conca, i que difícilment avui ens afectaran. Les temperatures actuals, com dèiem, elevades, tenim fins a 24 graus a Torrevieja, 24 a Alacant, 24 a Calp, són molt altes a la costa sud, fruit del vent de gregal, que bufa amb ratxes entre moderades i fortes. S'ha arribat, per exemple, a una ratxa de 52 km per hora a Xàbia, 48 a Relleu. Altres temperatures actuals, 22 graus a Cullera, 22 a València, 21 graus a Castelló de la Plana, i de les més fresquetes, 15 a Utiel, 17 al Coll o al voltant de 15 al Forcall.
1: Tot això pel que fa avui, què passa l'esteca de setmana perquè donem la benvinguda oficial a l'estiu astronòmic.
3: Sí, concretament el pròxim diumenge, el dia 21 de juny, a les 10 i 24 minuts del matí, ja donarem la benvinguda a esta estació. Com a curiositat, és l'estació més llarga de l'any. Dura al voltant de 94 dies i això és perquè l'òrbita que tenim o que nosaltres seguim al voltant del Sol és el·líptica i justament quan estem en estiu estem en el moment o en la zona més llunyana al Sol. Per tant, és l'estació més llarga de l'any i és justament el dia 21 de juny quan es produeix el solstici, quan tenim el Sol més perpendicular. Com a curiositat, si ens fixem, estos dies projectem molt poca ombra, perquè tenim el Sol molt, molt perpendicular, quan el tenim més alt, i és també quan pica més. Per tant, ens hem de protegir molt durant estos pròxims dies, perquè, bueno, ja, de fet, ja ens hem de protegir sempre, però especialment estos pròxims dies, perquè és quan tenim el Sol més alt. I ho farem, com diem, amb Sol, amb calitja també, pols en suspensió, i amb eixes màximes que pujaran, però que nosaltres afortunadament quedarem un poc al marge d'esta situació que es viurà al Cantàbric i especialment a Centre Europa. Per exemple, a Bilbao diumenge s'esperen 42 graus. Podria ser el rècord d'un mes de juny.
1: Gràcies, Lluís Obiols. N'estem pendents. Adéu.
2: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.
4: Escoltes A Punt, les notícies del matí.
1: Parlem ja dels àudios de la declaració de Rodríguez Zapatero. És un fragment de més d'una hora en el que s'ha filtrat de les més de dues hores que l'expresident va estar contestant al jutge José Luis Calamà i al seu advocat dimecres passat. Van ser vora tres. El que va dir davant del jutge ja ho van saber eixe dia, però ara s'aprecien el to, els matisos de l'interrogatori, Toni, i també de les respostes.
5: El jutge Calamà pregunta insistentment pel rescate plus ultra, l'aerolínia veneçolana, amb l'empresari d'Elda, Julio Martínez, i els seus treballs, així com de l'empresa de les seues filles, a les quals el jutge va imputar l'air. Zapatero negava, així, amb vehemència, qualsevol vincle amb el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i fins i tot haver influenciat cap funcionari públic.
6: No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. No ejercí ni el más mínimo influencia, ni nadie me lo pidió.
5: Sobre els vincles entre Zapatero i Martínez, Zapatero nega que l'empresari fora el seu testaferro. Manifesta que no hi ha documents contractuals pels treballs de consultor perquè hi havia confiança, diu, entre els dos. Primer l'escoltem contestar a l'advocat i després al jutge.
7: Julio Martínez es su testaferro. Eso es cierto.
6: Es radicalmente falso. Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni es que ni sé lo que es.
0: Si no hubiera estado usted...

0: Análisis relevante, en mi opinión, por lo que veo en los ingresos y los gastos, habría que ver. Parece que se monta para recibir, digamos, comisiones. ¿Los encargos cómo los recibía?
1: No, verbalmente.
0: No soy una madre abadesa, sino un juez instructor.
2: Esta última referència del jutge és la que després plasma la interlocutòria, on assegura que no es creu les explicacions de Zapatero. Ahir també van saber que el jutge imputa a la secretaria de Zapatero i les filles pels treballs de l'empresa d'elles amb anàlisi relevante, l'empresa del valencià Julio Martínez. Zapatero reconeix que li les va proposar i defensa l'ètica de les seues filles perquè no han optat mai a contractes públics.
1: Que podien mis hijas, con su agencia de digital, de comunicación, prestar una colaboración formal con análisis relevante. Sí, he apoyado a mis hijas. Precisamente por ser quien son, nunca han concursado a una administración pública, podían haberlo hecho, nunca han tenido un contrato con una administración pública.
2: Un apunt més, recordem que Zapatero va demanar més temps al jutge per explicar el quasi centenar, l'origen del quasi centenar de joies i de les quals s'havia fet un peritatge demanat pel jutge que conclou que estan valorades en més d'un milió d'euros, 1.300.000 euros. El jutge li ho va negar, però de l'interrogatori de dimecres sabem que els ha donat temps, el temps que necessitem per a recaptar la documentació sobre aquestes joies.
3: En este context ha parlat Pedro Sánchez des de Brussel·les, ha tornat a defensar la presumpció d'innocència de Zapatero, però a més no ha tancat la porta a avançar eleccions en cas que no s'aproven els pressupostos generals de l'Estat. És un missatge que llança els grups parlamentaris en vespres d'iniciar la negociació. Alba Roger, Madrid.
4: Sí, des de Brussel·les, Sánchez no tanca la porta a avançar eleccions. Ho ha dit en resposta als periodistes que li preguntaven què passaria si no s'aproven pressupostos generals, però ell insistix que els presentaran.
5: Negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis. Los presupuestos las vamos a presentar. Y le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante.
4: Apela a la responsabilitat dels grups i fa l'ullet als socis agraint el to conciliador del PNB. Escoltem Maribel Vaquero.
6: Y estamos a la espera de tener las reuniones bilaterales para poder hablar de ellos.
4: Però el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fa una crida per a presentar una moció de censura.
7: Desde el PNV a Vox, pasando por Junts, que si realmente lo que dicen es lo que están dispuestos a hacer, hagámoslo.
4: La pressió dels suports parlamentaris creix mentre que els populars consideren que les negociacions són una cortina de fum.
3: Set i 44 controlat l'incendi que ha cremat una empresa de sanitaris i equipaments de bany de 7.000 metres quadrats a Xàtiva, a la costera.
2: L'avís el van donar cap a les 4 de la vesprada a causa de fum, del fum tan espès que ja havia. L'alcalde va instar la població a quedar-se en interiors i tancar portes i finestres per tal d'evitar inhalar fum i gasos tòxics dels materials cremats. Els bombers també han treballat per evitar que el foc passara a les naus adjacents. Cap a les 10 i mitja de la nit els bombers van poder controlar-lo i durant esta nit dotacions del Consorci Provincial de València han seguit treballant per a poder donar-lo per extingit.
3: I el Ministeri de Transició Ecològica ha informat favorablement a la declaració d'impacte ambiental perquè puga començar a retirar les vies del tren de la costa al pas per Alacant. Fa 30 anys que el veïnat del barri de Sant Gabriel demana que la ciutat s'obri al mar. Marc Grau.
8: És el principi del fi de les vies del tren que separen Alacant del mar. La declaració d'impacte ambiental ha sigut favorable. Es complís una reivindicació històrica per desmantellar-les del barri de Sant Gabriel. Paz Sotodosos és la presidenta de l'Associació de Veïns de Sant Gabriel.
9: És una reivindicació històrica perquè este trazado ferroviario és de finales del siglo XIX que connectava Alicante con Murcia. És una alegria perquè se van a poder recuperar no solo para el barrio, sino para toda la ciudadanía. Casi 3 kilómetros de costa que un día pues serán una vía verde para disfrute ciudadano que hoy está ocupado por el tren.
8: El nou traçat anirà per Torrellano, aeroport i l'estació d'Alacant per la partida de Bacarot. La ciutat recuperarà el mar i l'aeroport desconnectarà amb l'AVE, un nou recorregut que ha costat 3 dècades de mobilitzacions. Arturo Pérez i Purificació Ruiz són veïns del barri de Sant Gabriel.
10: Esperem molt bé. Esperem molt bé, sobretot si podem fer alguna altra coseta, un passeig.
11: Seria maravilloso que tuviésemos ahí una zona de esparcimiento directo al mar.
8: Però encara queden coses per fer. Cal estar atents a com es resoldrà l'accés de mercaderies al port.
3: La vall de Cofrents-Allora torna a alçar la veu del projecte d'una planta de...

0: de residus no industrials a Zarra, el veïnat alerta de l'impacte ambiental i econòmic que podria afectar fins i tot a la comarca sencera si finalment s'hi construís l'abocador. Ja han començat les mobilitzacions, ens heu contat Víctor Vidal.
1: La planta de tractament de residus està projectada en uns terrenys als peus dels paratges naturals de la Onde i la Serra de Palomeres i a pocs quilòmetres dels municipis de Zarra, Aiora, Teresa de Cofrentes i Jarafuel. La preocupació s'ha estès per tota la comarca i els habitants s'han organitzat en una plataforma que ja suma més de 650 persones. Amanda Escudero i Fernando Belda són membres de la plataforma ciutadana contra l'abocador de Zarra.
2: Están hablando de 375.000 toneladas de basura al año.
3: Agrovertedero de los más grandes, mucho más grande que el de Dos Aguas, justo encima del acuífero de donde nos alimentamos la gente que vivimos en Zarra y en Aiora.
1: L'alcalde de Zarra, Raúl Martínez, demana prudència fins que es coneguen tots els detalls d'un projecte que es tramita des de 2017.
4: Està en procés aún de informació i li faltaran un dos o tres informes, segons nos comentan, que han d'adquirir a lo largo del tiempo hasta diciembre. En el momento que la pelota esté en el tejado del ayuntamiento es cuando informará, estudiará con sus técnicos y sus ingenieros en la medida de la licencia de obra, que es lo único que nosotros podemos conceder o no a la empresa.
1: Però molts veïns temen que una infraestructura d'aquestes característiques pugui afectar la imatge, el turisme i les activitats tradicionals que sostenen l'economia local, com ens conta Sergio Martínez, gerent de la cooperativa La Llorença, i Sandra Villar, veïna de Zarra.
5: Lo definitivo ya contra la agricultura, ganadería y apicultura de nuestra comarca.
6: Yo no cambio una ciudad por un pueblo para que ahora me pongan un vertedero.
1: Experiència no els falta als habitants d'una comarca que ja va lluitar contra un abocador el 2002 o contra el cementeri de residus nuclears el 2010. I ara tornen a tancar files.
0: 7:48, moment per a saber què és el que els contarem en la tele a partir de les 8:30 en les notícies del matí amb Elena Riego i la resta de l'equip. Elena, bon dia.
7: Bon dia, Alba. Doncs avui estem molt pendents del pas a disposició judicial del presumpte autor d'un crim a Castelló i també en només uns minuts està previst que siga traslladat a dependències judicials el detingut per matar a Aldaia un altre home en esta setmana que ha sigut negra en quant al que respecta a crims que hem conegut al nostre territori. També estarem en directe a Madrid a les portes de l'Audiència Nacional per a conèixer qualsevol novetat o qualsevol informació d'última hora sobre el cas Plus Ultra, i a Alacant estarem de nou amb Pere Conca, que estos dies ens està portant i sos directes una miqueta més alegres perquè ja comencen les fogueres. Demà és el primer dia gran i clar, a mi sos directes que ens fa des d'allí ens fa les dents llargues, saps que estem
0: poca,
7: així
0: poca enveja.
7: A Burjassot.
0: Sí. Moltes gràcies, Elena, estem pendents. Adeu.
7: Adeu.
8: Les Arts presenta Carmina Burana pel Ballet de Dortmund. Un desplegament mai vist abans, amb l'Orquestra de la Comunitat Valenciana, el Cor de la Generalitat, tres solistes vocals i la històrica companyia de ballet. Últimes entrades, Les Arts.
9: Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
10: Agrometodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrometodo, 40 anys cuidant els teus cultius.
11: València és història. És present i és futur. Referente en sostenibilidad, innovación y calidad de vida. Abierta, comprometida y diversa. Cultura, tradición e identidad mediterránea. Ayuntamiento de Valencia. Capi Casal.
12: Disfruta del 29 Festival de Jazz en el Palau de la Música, con María Schneider, Esperanza Spalding, Liz Wright, Joe Lovano, José James y China Moses y el mejor jazz valenciano. Del 24 de junio al 26 de julio. Infórmate en www.palauvalencia.com.
0: De nou està així Òscar Forés per a parlar d'eixa derrota del València Bàsquet en el primer partit de la final de la CB.
13: Així és, Alba. Els taronja caigueren contra el Barça per un ajustadíssim 112-113 en la pròrroga. Duel intens entre dos equips que estigueren prou millor en atac que defensivament. Els de Pedro Martínez no pogueren imposar el ritme frenètic als que ens tenen acostumats. Escoltem l'entrenador taronja.
14: Crec que hem fet un molt bon esforç. no tenien que haver arribat a la pròrroga. La pròrroga han tingut també una opció de

0: guanyar, bueno, ja està, a pensar, a passar pàgina, a millorar i a pensar en el següent.
1: Jan Montero i Branco Badio, amb 24 i 20 punts, respectivament, van ser els millors dels taronja, però els 19 triples dels blaugrana, rècord absolut en la història de les finals de la Lliga, van ser clau. Ara toca refer-se.
0: No donar-se per vençuts i estar i preparar-nos mentalment i demà, quan ens veiem, pues preparar-nos tècnicament i tàcticament per lo següent. Crec que el que no podem caure és amb el desànim per haver perdut.
1: I és que, com diu Pedro Martínez, això no ha fet més que començar. El segon partit de la sèrie es jugarà demà dissabte a les 8 de la vesprada i també al Roig Arena.
2: 7:52 i comencem amb la informació del Mundial, concretament amb Espanya, que ahir va tornar a la faena per a preparar el duel de diumenge.
1: Un duel que disputarà contra l'Aràbia Saudí a les 6 de la vesprada. Després del dia lliure, els de Luis de la Fuente ja estan plenament enfocats en el pròxim partit, que estan obligats a guanyar. En la sessió matinal ja van veure cares d'alegria i en la ment dels jugadors un únic objectiu. Escoltem Marc Cucurella.
3: Tenemos muchas ganas, sabemos lo que fallamos, lo estamos trabajando esta semana y ojalá nos pueda salir un gran partido y conseguir esos tres puntos.
1: Davant tindran una Aràbia Saudí que previsiblement també es tancarà amb una defensa molt endarrerida.
3: Un equipo muy bien defensivamente que intentará aprovechar sus opciones a la contra.
1: I va ser curiós que semblava que ahir la selecció no interessava tant els periodistes, perquè de les 21 preguntes que li feren a Marc Cucurella, 17 van ser pel seu fitxatge pel Real Madrid. Ella és defensar de desestabilitzar a la selecció res de res.
3: No me lo esperaba y fue en ese momento. Esas cosas son difíciles de controlar, pero creo que para nada he influenciado en nada al equipo. Al revés, todos mis compañeros se pusieron muy contentos, me dieron un abrazo.
1: Pel que fa als resultats de la jornada, hi va haver golejades. Txèquia i Sud-àfrica empataren a 1. Suïssa va guanyar per 4-1 a Bòsnia. El Canadà ha golejat Qatar 6-0. I, per últim, un dels anfitrions, Mèxic, s'ha imposat per la mínima a Corea del Sud per 1-0.
2: I deixem de banda el Mundial, parlem d'ells, que ahir vam poder escoltar per primera vegada el seu nou tècnic, Martín Anselmi, que és el que ens va contar.
1: L'entrenador argentí es va mostrar molt content per arribar a la Lliga Espanyola i a un club com l'Elx, i deixava clara quina és la idea de joc que vol per al seu equip.
4: Que los equipos nuestros sean protagonistas, que piensen en el arco rival, que sean intensos, que tratemos de tener la pelota lo más rápido posible. Porque me gusta tener la pelota, porque entiendo que si tengo la pelota tengo más posibilidades de convertir un gol o estoy más cerca de ganar el partido.
1: És, per tant, un estil continuista amb el que plantejava Eder Sarabia, a qui va elogiar per tot el treball que ha fet aquestes temporades.
4: De la temporada passada hay muchas cosas en las cuales yo me siento identificado y no te las digo por quedar bien.
1: Anselmi és el tercer entrenador argentí de l'era Bragarnic després d'Almirón i BKCS. La telefonada Franja Verda no el va agafar desprevingut. Escolten.
4: Me reconozco un hincha del club desde que Cristian y su gente inició el proyecto. Lo sigo, lo aliento.
1: Bé, està bé que conega l'equip, així que a veure si de cara a la pròxima temporada li va bé aquest coneixement i l'Elx té una bona actuació en la Lliga.
2: Comença bé, Anselmi. Moltes gràcies.
1: A tu.
2: Música de fogueres, perquè a Alacant els carrers de la ciutat continuen envaïts d'una activitat frenètica amb tots els preparatius de la festa, barraques, racons i també fogueres treballen a destall per a tindre-ho tot preparat per als dies grans, sobretot de cara a un cap de setmana. Pere Conca, bon dia, en què s'espera l'arribada massiva de gent.
5: Sí, bon dia, Alba. De fet, esta nit és la planta oficial de les fogueres infantils, perquè demà al matí ja passarà el jurat per avaluar els treballs dels artistes i de les comissions. Les seues germanes majors també es troben ja en dansa, sobretot les de categoria especial, que ahir col·locaven la majoria de remats i ja deixaven entreveure la majestuositat dels monuments. I entre eixes fogueres d'especial cal destacar el moment emotiu viscut en la comissió de Calvo Sotelo amb l'homenatge de l'artista Mario Gual a Pedro Soriano, un dels constructors alacantins més importants i reconeguts de la ciutat. Soriano va fer un disseny de foguera l'any 2004 per a la comissió d'Altozano, però no es va poder plantar tal com ell va voler. 22 anys després, Gual ha integrat l'essència d'aquest remat en el seu monument. Escoltem un emocionat Pedro Soriano.
6: Es un homenaje que me hace de una hoguera que hice hace muchos años que por circunstancias no se pudo plantar. Y es una cosa pues, que lo tengo yo guardado en el corazón, que ojalá se hubiera. Y este chico conoce toda mi trayectoria, se sabe de memoria mis hogueras. Es un admirador que tengo que. Y además es un artistazo. Y para mí es un orgullo que haya hecho esto.

0: També cal recordar que avui comença el concurs de mascletalls amb la pirotècnia Crespo d'Alcira. 150 quilograms de pólvora que tornaran a fer les delícies dels milers de persones que ompliran de nou la plaça dels Estels. Un espectacle pirotècnic que podran seguir en directe com ahir per la televisió d'Apunt a partir de la una.
1: I anem a conèixer la festa per dins. En este cas parlem de les dones artistes foguereres, Inma.
2: Sí, als tallers dels artistes foguerers ja és habitual la presència de dones des de fa molt de temps, però a l'hora de firmar i plantar un monument és més difícil trobar un artista. De tres dones que hi ha en el gremi alacantí, enguany només en planten dos, hem visitat el taller de l'artista Fàtima Garabullo perquè ens conte com ho viu ella, Pilar Llorca.
1: Entrem al taller de Fàtima a Novelda. Ella és de les poques dones que fan el pas de plantar un monument. Enguany ho fa per al polígon de Sant Blai.
3: Pues en la actualidad, agremiadas en Alicante, somos tres mujeres. Lo único, este año plantamos solo Rocío y yo. En realidad, las mujeres han estado durante toda la historia trabajando en fallas y hogueras. Lo que pasa que es verdad que siempre han estado dentro de talleres y no en primera plana. Pero en la actualidad hay muchísimas mujeres y con un talento estupendo.
1: Talent no li falta a aquest artista que des del 2019 treballa tant per a falles com per a fogueres i que mai ha trobat grans diferències amb els seus companys.
3: Que trabajamos igual, tanto hombres como mujeres, en todos los ámbitos. Quizá a lo mejor las mujeres pues nos hemos visto un poco más en el preciosismo, en la decoración, pero en talleres todas las mujeres trabajan en todos los sectores, tanto modelado como lijado, como empapelado.
1: Amb el treball quasi acabat, a Fàtima només li queda ja superar amb èxit la planta. I cap de setmana a la porta, moltes activitats culturals i musicals al llarg i ample de la comunitat valenciana, Inma.
2: Sí, Alba, avui comença el Poble Festa Tavernes de la Valldigna, la Safor, un festival per on passaran avui i demà grups musicals i cantants del panorama musical nacional amb un cartell que aglutina intèrprets històrics i també noves veus. Pujaran als escenaris i podrem escoltar Fangoria, Loquillo, a qui escoltem amb la mala reputació, Álvaro de Luna, Otero, Jaje... Hegers, entre altres. Una trobada que busca connectar diverses generacions en esta segona edició.
1: Doncs amb Loquillo tanquem avui. Ja sabem que a partir de les 9, en poc més d'una hora, tornem a actualitzar tota la informació en el butlletí. Ara donem el relleu a Sergi Orsina i la resta de l'equip de la Munt i Avall. Sergi, bon dia.
4: Bon dia, Alba. Recordeu que quasi és cap de setmana i només això ja és suficient motiu com per a celebrar algunes coses. Ens vegem i ens trobem, almenys en la ràdio, en una horeta, en el pròxim butlletí, d'acord?
1: Fins ara.
4: Fins ara, que tingueu una bona estoneta. Esta cèlebre cita que aneu a escoltar del Nobel colombià Gabriel García Márquez aborda la corrupció des d'una perspectiva pragmàtica i desproveïda de sentimentalismes. En lloc de limitar-se a una condemna ètica o moral, l'escriptor defineix el fenomen com un pèssim negoci financer i social on les pèrdues col·lectives sempre superen amb escreix el benefici d'uns quants. I dia així, Gabriel García Márquez. La corrupció dels polítics no és un problema de moral, és un problema de matemàtiques. Costa més del que produeix.
5: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
4: Les 8 del matí en punt, què tal? Un abraç fort a tots els que ens escolteu cada dia. També, com diem cada jornada, als que matineu, això és un mèrit importantíssim, sobretot amb nosaltres, per a qualsevol de les coses que feu, i als que formeu part d'esta família tan gran del matinal de Punt Ràdio. Mèxic ha avançat els setgens de Mundial després de vèncer Corea del Sud, mentre el Canadà goleja 6-0 a Qatar. Suïssa s'imposa a Bòsnia i la República Txeca empata a Sud-àfrica. En l'àmbit internacional, els Estats Units i l'Iran segellen eixe acord de 14 punts que va reduir els preus de la gasolina, diuen, i el Vaticà confirma la visita del Papa Lleó XIV al Perú per al novembre. No podran superar-nos. La jornada a Espanya està marcada per la compareixença judicial de l'expresident Zapatero davant l'Audiència Nacional per presumpte renta de diners, on va negar qualsevol vincle amb el rescat de Plus Ultra, la imputació de les seues filles i la seua secretària com a investigades, i en la política Junts i el Partit Popular s'aïllen per a recórrer al Tribunal Constitucional contra ixe veto del Congrés que va impedir exigir l'avançament electoral forçant al president Sánchez a obrir la porta a les eleccions anticipades si es tomben els pressupostos, mentre la fiscal general compareix al Senat per la política de nomenaments. I és que el 19 de juny és una data de profundes transformacions polítiques, tragèdies i avanços socials tant d'Espanya com a nivell internacional. A l'àmbit espanyol, este dia està marcat per l'inici de l'era borbònica actual amb la proclamació de Felip VI com a rei en 2014, una fita que va reconfigurar la prefectura de l'estat contemporani. Tot i això, la memòria històrica del país també acull el dolor de l'atemptat d'Hipercor el 1987, l'atac més mortífer de la banda terrorista ETA, així com moments clau de la Guerra Civil com la presa de Bilbao per les tropes franquistes el 1937. En el pla econòmic i cultural, la data evoca el final d'una era amb el Burger King d'Europa a Madrid el 1975. I a nivell global, també esta data resona amb la lluita per la llibertat i els drets humans. En 1865, la proclamació de l'emancipació dels esclaus a Texas va donar origen al Juneteenth, una de les celebracions de llibertat més importants dels Estats Units, el país que, un segle després, el 1964, faria un pas crucial amb l'aprovació de la Llei de Drets Civils. La geopolítica mundial del segle XX també va deixar la seva empremta este dia amb la independència de Kuwait el 1961 i l'execució dels espies Julius i Ethel Rosenberg el 1953 en el context de la Guerra Freda. Des del punt de vista cultural i científic, este 19 de juny uneix els segles a través del naixement del polímat Blaise Pascal el 1623 i la primera aparició de la icònica tira còmica de Garfield que es va produir el 1978, consolidant una jornada d'enorme densitat històrica. També un dia com avui entrellaça moments clau de la política, la guerra i la cultura a la nostra comunitat autònoma. Durant la Guerra Civil Espanyola, al voltant d'este dia de 1938, l'exèrcit republicà es va reorganitzar intensament després de la caiguda de Castelló, apuntalant la cèlebre línia X i Z per frenar amb èxit l'avenç franquista cap a València. Dècades abans, el 1873, les tensions polítiques d'esta data van preparar el terreny per a la imminent proclamació del cantó valencià baix la Primera República. I en el pla cultural, a mitjans de juny, es connecta històricament amb el naixement de l'emblemàtica processó del Corpus Christi de València, impulsada el 1355, cosa que marca l'inici tradicional de les fogueres de Sant Joan Alacant, on la festa pren els carrers, com esteu comprovant, amb la planta dels monuments. Tot això és només una xicoteta part del menú que, entre altres coses, vos contarem al llarg d'estes 6 hores de ràdio. Benvinguts al programa multiformat de la Ràdio Autonòmica Valenciana, A Punt, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
5: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
6: Un recorrido absolutamente lógico y normal. Que yo haga informes para una consultora yo no y que la consultora...
7: No, acostúmbrese a que cuando yo hablo tiene que guardar silencio, ¿eh? Y no rebatir.
6: Por supuesto.
7: ¿Vale? Que es un tema de orden de la declaración. Sí, me parece muy sencillo el tema. Es decir, análisis relevante le hace a usted unos encargos que se acepte y usted remite esos trabajos a análisis relevante.
4: Com era d'esperar, però no havia transcendit fins a última hora d'ahir, la declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional va tindre alguns moments en què la incontinència verbal de qui va ser cap de l'executiu no li va fer molta gràcia al magistrat. Un d'estos rifirrafes va tindre lloc quan Zapatero intentava explicar la seva funció com a consultor en anàlisi rellevant, l'empresa que va constituir Julio Martínez Martínez. Però esta no va ser l'única. Les interrupcions van ser contínues i es van anar succeint, com diem, al llarg de les 3 hores de declaració. El jutge, José Luis Calama, també va deixar clara la seva posició com a instructor al ja investigat Zapatero, arribant a recordar-li que no és una mare abadesa, sinó un jutge instructor.
7: Obviamente y previamente a todo eso, hay clientes de análisis relevante que le encargan informes que luego análisis relevante se los encarga a usted. Es un poco ese recorrido.
6: Ya lo contestaba.
7: Sí, pero es que eso no, señor Zapatero, no lo pongo en duda, ¿eh? Pero tiene que entender que yo no soy una madre abadesa, sino un juez instructor.
4: Totes són paraules que formen part de la gravació de l'interrogatori judicial d'este dimecres per part del magistrat José Luis Calama, al que accedia també esta casa, A Punt, i en el que l'exmandatari insisteix en negar haver influït amb cap autoritat política en el rescat de Plus Ultra. Escoltem també com l'expresident rebutja pronunciar-se d'una manera més curta i directa respecte de l'origen de les joies que la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil va localitzar en la caixa forta del seu despatx i al que una primera taxació, a banda de la que ells consideraven oficial que està lluny de la realitat, estimaven un valor de 1,3 milions d'euros.
7: Las dichosas joyas, ¿eh? Ya sé que creo que se ha recurrido, ¿no?
6: Sí.
7: Bueno, como sabe, el recurso no es suspensivo. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
6: No, no deseo prestar declaración.

0: no hablé, no solo no influí o no me interesé, no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plusultra.
1: I com no podia ser d'altra forma, també nega cap relació amb l'empresa de Dubai, amb què, segons la resolució judicial, es van canalitzar pagaments, una societat que, segons Calama, es va crear per ordre del socialista.
0: Yo no puedo hacerme responsable de lo que digan terceros, sí. Incluso alguno de los que habla ahí es personas a las que no conozco.
1: Resumint, que això és una invenció al més pur estil d'una novel·la d'Agatha Christie, però amb més misteris i cap. Però el jutge no es va quedar gens convençut i la faena s'amuntona. El mateix matí en què les gravacions de la declaració a l'Audiència Nacional transcendien, el magistrat acordava citar com a investigades en la causa les dos filles de l'expresident espanyol i la secretària, Gertrudis Alcázar. Alba i Laura Rodríguez Espinosa administren What the Feb, una empresa dedicada al màrqueting i la publicitat, a la qual la investigació atribueix un paper fonamental en la canalització, ocultació o facilitació d'operacions, baix sospita. El magistrat feia este nou pas en la instrucció de l'endemà del que el polític socialista declarara en el procediment, on també se l'investiga per quatre presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, blanqueig de capitals i falsedat documental arran del rescat de Plusultra durant la pandèmia de Covid-19, amb una injecció, recordem, econòmica pública de 53 milions d'euros. Calama, per cert, a instàncies de la Fiscalia Anticorrupció, decidia en un escrit conegut ahir que Alba i Laura Rodríguez Espinosa, filles de Zapatero i propietàries d'eixa agència, també siguin investigades en la causa. D'esta manera podran personar-se i exercir el seu dret de defensa. En la interlocutoria en què ha acordat aquestes noves diligències, l'instructor també indica que assenyalarà la declaració de les tres en una resolució a banda. De totes formes, l'instructor recorda que tant Alba com Laura són administradores formals de What the Fab, mercantil dedicada al màrqueting i la publicitat, que està entre els llocs escorcollats per la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil el passat 9 de maig, quan va esclatar aquest escàndol per l'operatiu judicial i policial en què està imputat l'expresident Zapatero. Per a Calama, l'operatiu d'esta societat apareix vinculada indiciàriament a l'entramat investigat i per això vol esclarir si va ser emprada per a canalitzar fons irregulars o tràfic d'influències. Baix la lupa judicial està el pagament de més de 400.000 euros que va rebre l'agència de la consultora Anàlisis Relevante, propietat de l'empresari Julio Martínez, de qui hi ha sospites que hagi actuat com a testaferro per a desviar diners en concepte de comissions derivats d'eixe rescat de l'aerolínia. En quant a Gertrudis Alcázar, Gertru, el magistrat es remet als indicis de participació que ja va exposar en la resolució d'imputació de Zapatero, en què atorgava un paper operatiu essencial dins d'una xarxa organitzativa orientada a l'exercici il·lícit d'influències. Igualment, per cert, el jutge ha descartat citar, de moment com a investigats, l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i l'exassessor Coldo García, així com a l'exsecretari d'Estat d'Infraestructures, Pedro Saura, en qualitat de testimoni a petició de l'acusació popular unificada. També s'oposa a adoptar la mesura cautelar sol·licitada per aquesta acusació d'imposar una fiança per l'import del deute impagat per Plusultra. Però, per si no hi havia prou reparto en esta pel·lícula, la ministra de Ciència, Innovació i Universitats i candidata a la Generalitat del PSPB, Diana Morant, és de les que en els moments menys oportuns es decideix per defendre el seu mentor, l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, assegurant que el seu llegat no les borraran ni tan sols unes joies.
2: Yo creo que hoy tiene que dar las explicaciones. Yo confío en un presidente que, desde luego, ha mejorado la vida de las personas que pueden casarse, tengan el sexo que tengan y se quieran como se quieran, de las mujeres que podemos ejercer nuestro derecho y nuestra libertad sobre nuestro propio cuerpo, y o las personas dependientes que tienen una ayuda y una asistencia por parte del sistema, o las mujeres que son protegidas por parte del Estado en una violencia que incluso mata, que es la violencia de género. Y ese legado, eso no lo va a borrar nada, ni siquiera unas joyas.
1: Això es produïa després de que començara la declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional per declarar com a investigat pel cas Plusultra i davant les sospites sobre les joies trobades a la seva oficina. Diana Morant deu ser de les poques que s'ha mostrat convençuda que l'expresident donarà les explicacions oportunes. La veritat és que hi ha persones que tenen l'habilitat d'estar al lloc menys adequat, en el moment menys adequat i també dir el menys convenient. I, per tant, la ministra de Ciència i líder del PSPB té eixa habilitat. El que en castellà es definiria estar al plato y a las tajas, pero en ganes de complicarse la vida.
2: La pregunta es, ¿el presidente Zapatero es el único que puede tener pertenencias de alto valor que se tienen que declarar? Que ningún otro presidente del gobierno, ningún otro ministro del gobierno de España ha hecho nunca ningún...

0: una declaración de joyas. Entonces, igual es verdad que hay que regular lo que es el perfil de expresidente del gobierno o de presidente del gobierno, y es lo que está proponiendo el gobierno de España. El gobierno de España ha propuesto una ley para los lobbies, ha propuesto leyes en esa voluntad que tiene el gobierno de España de tener cada vez más transparencia, más control sobre el ejercicio de la política y contra la corrupción. Pero también es verdad que esas leyes están bloqueadas en el Congreso de los Diputados.
1: Aquestes declaracions que passen de quedar-se ojiplàtica al ser preguntada pels pressupostos a soltar amb una verborrea de venedora piramidal, provocant una autèntica allau de crítiques, torna a evidenciar aquesta desconnexió que n'hi ha de la realitat de l'Esquerra i el PSOE amb la realitat econòmica de la classe mitjana. Ella es tira a la piscina sense aigua i passa de defendre la pertanyença de les joies valorades en més d'un milió d'euros i qui les pot tindre o no a la seva procedència. I allò de llançar-se és perquè la ministra de Ciència i líder del PSPB en un principi és l'única que va eixir al rescat de Zapatero quan fins i tot cap ministre, ni el gros del govern, eixia a recolzar-lo mentre la majoria baixaven el cap al ser preguntats als corredors del Congrés. El primer de tots, el propi Pedro Sánchez, que es va fer el despistat que donava gust, fent com que no hi havia càmeres a l'entrada de l'hemicicle. Això sí, a l'eixida les coses eren ben diferents, perquè no se sap quin sortilegi màgic, al acabar la declaració de Zapatero, les paraules començaven a brollar per part de tota la plana del govern.
2: Bueno, nosotros hemos dicho que estábamos convencidos de que iba a poder demostrar su inocencia, lo seguimos pensando exactamente igual.
3: Respecto a las decisiones judiciales, y el tiempo pondrá las cosas en su sitio.
1: De totes formes, hi ha qui, atenent a que estem en una de les novel·les de la Reina del Misteri, com vos diem, i ara que estan tan de moda els true crimes, no podia faltar qui al seu anàlisi ha vist una mà negra. Com no? Esta persona és la ministra de Ciència i líder dels socialistes valencians, Diana Morant, qui esta conspiració la veu i la troba ni més ni menys que en el senyor Naranja, el president dels Estats Units, Donald Trump, que es suma al repartiment de luxe d'este episodi.
0: A mí me levanta muchas sospechas el hecho de que Estados Unidos a un ciudadano venezolano en un aeropuerto le clona el móvil en el año 21 y justamente ahora, en el que el gobierno de España, nuestro país, el presidente, se planta contra Trump, se planta con ese no a la guerra o incluso nuestro trabajo con China, lleguen estas informaciones sobre un caso que es el de Plus Ultra, que ha sido visto ya por el Tribunal de Cuentas. El dato indiciario con el que se empieza toda esta investigación y con el que se ha hecho unos registros a la casa, a la oficina del presidente, me parece que no se sostienen.
1: Sí, ja veuràs, eixiran els guitats fins als xinesos. Li queda el consol a la candidata del PSPB en la nostra comunitat, que també, mentre les coses no es compliquen en excés, el cap del govern, Pedro Sánchez, ratifica la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero després de la seva declaració judicial per ixe cas Plus Ultra. Clar, és que dir que a este no el coneixia i que no li sona ja seria massa fort. A més, respecte a les joies confiscades en la caixa forta de l'expresident, atribuïdes en principi a regals, ha reconegut Sánchez que ell mateix ha rebut obsequis com a president. Encara arreglarà més l'assumpte si va dient coses com estes i la situació va a més. La qüestió és que davant la imputació de les seues filles, els ha volgut traslladar a elles i a la família tota la seva empatia i solidaritat. Recordem que, a més de les filles de Zapatero, el jutge del cas Plus Ultra ha acordat, a petició de la Fiscalia Anticorrupció, investigar també a la secretària Gertrudis Alcázar. Però el millor de tot és que Sánchez ara, com si haguera tingut una epifania, no tanca la porta a un hipotètic avançament de les eleccions generals si no s'aproven els nous pressupostos. Home, doncs arriba un poc tard perquè porta anys sense aprovar pressupostos, cosa que està contemplada constitucionalment. I això ho donava com a resposta, com és lògic, després del que el PNB i Coalició Canària demanaren esta setmana avançar les eleccions en cas de que no s'aproven els pressupostos i després d'apel·lar a la responsabilitat dels grups parlamentaris per aprovar els nous comptes de l'Estat i garantir que el govern es presentara. Sánchez porta tres exercicis prorrogant-los des del 2023. ¿Algú recorda este magnífic moment de 2018 en el que Sánchez instava a Rajoy a fer el que ell porta sense fer vora 4 anys? Així podríem aplicar una altra dita en castellà perfectament aplicable a este cas. Consejos vendo que para mí no tengo.
4: O presupuestos o elecciones. España no puede seguir paralizada. España no merece estar varada como consecuencia de la guerra fría entre el gobierno y su principal socio de gobierno. Por cierto, una guerra que nada tiene que ver con cuestiones ideológicas, que nada tiene que ver con políticas de fondo, sino que tiene más que ver con una pelea de poder. Si no había presupuestos generales del Estado, el señor Rajoy lo que tenía que hacer era anticipar las elecciones.
1: Cosa que ayer desde Europa también le demandaba el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
5: Mi posición es muy clara desde el principio, desde el primer instante. Yo estoy a favor de una convocatoria urgente de elecciones. Si el gobierno no solamente no quiere poner las urnas a los españoles, sino tampoco nos deja votar a los diputados en la Cámara, lo que tenemos que hacer es desplazar a este gobierno y que el otro gobierno convoque elecciones de forma inmediata. Esta es la propuesta que está puesta encima de la mesa por mi partido y por mí mismo a través de distintas intervenciones en el Congreso.
6: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Certament és abrumadora la quantitat de qüestions que surten al voltant de tot este procés d'investigació. Però n'hi ha altres coses de les quals tenim que ocupar-nos a aquestes hores, quan són les 8 i 19 del matí d'este 19 de juny de 2026. El govern exclourà ultraprocessats i begudes amb sucres afegits des dels desjunis i berenars, i ho farà en els col·les. Lucía Nadal, bon dia.
7: Bon dia. El Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, que està treballant en este reial decret en col·laboració amb el Ministeri de Sanitat, incorporarà per primera vegada una regulació específica sobre la composició dels desdijunis i berenars en tots els centres educatius. D'esta manera, els desdijunis i berenars en estos centres hauran de ser variats i equilibrats, elaborats a base de fruita fresca, cereals integrals, lactis sense sucre afegit, oli d'oliva verge i proteïna inclosa la vegetal. En concret, el desdijuni o berenar haurà de ser variat, complet i equilibrat quant a la seva composició, així com adaptat a les circumstàncies particulars com pot ser la salut. Es considerarà desdijuni complet sempre que incloga almenys tres grups d'aliments, d'entre els següents: fruites fresques, preferentment senceres, i de temporada, cereals integrals, com a pa integral, avena o similars, productes lactis, sense sucres afegits i baix contingut en sal, greixos saludables com a oli d'oliva verge, begudes com a aigua, llet, infusions, sucs de fruites o begudes vegetals, també sense sucres afegits, i aliments proteics, incloent d'origen vegetal. En el berenar es prioritzarà el consum de fruita fresca, preferentment sencera i de temporada, xicotets entrepans elaborats amb pa integral, llet i productes lactis, sense sucre afegit i baix contingut en sal. A més, inclouran mesures per a reduir de deixalles contaminants mitjançant la reducció de l'ús d'envasos i vaixelles de plàstic, tant en el procés d'elaboració com en l'envasament i servei, fonamentant la utilització de materials més sostenibles.
1: N'hi ha dues coses que m'abrumen. Una, la falta de sucre, que només això ja em mareja, de la hipoglucèmia que pot donar-nos, i l'altra, que acabarem menjant en les mans si no arribem a un acord o almenys un material sostenible amb el qual poder elaborar els coberts i les vaixelles. Bé, això és per una banda, però també tenim que parlar del fiscal que manté la petició de 13 anys de presó per al raper El Hincho per violar una menor amb discapacitat després d'un concert a València. Els dos músics processats, El Hincho i Osiris, han admès este dijous haver conegut les xiques a les portes de l'hotel, però defensen que no van saber que eren menors.
7: La Fiscalia Provincial de València manté la petició de condemna de 13 anys de presó per al raper madrileny David Calvo, conegut com El Hincho, com a suposat autor d'un delicte d'agressió sexual comès sobre una menor de 17 anys el novembre de 2023 en un hotel de València. Els dos processats han admès haver conegut les menors a les portes de l'hotel, però també han dit en concret que eren majors d'edat i que no van saber que les joves eren menors. Després del recital, les amigues van anar a l'hotel dels artistes i una d'elles va a una de les habitacions, on segons el Ministeri Fiscal el cantant li va demanar tindre relacions sexuals, cosa a la qual ella es va negar. Malgrat això, segons les declaracions, l'encausat va insistir i la dona va accedir davant de la por que li ocorreguera alguna cosa per estar sola. Quan la víctima va poder eixir de l'habitació, es va dirigir a l'estança que ocupava l'altre encausat, que l'hauria forçada sexualment, segons el relat de l'acusació pública.
1: Quasi res. El Congrés també convalida els lliuraments a compte de les autoritats autonomies i entitats locals amb el suport del Partit Popular. El Reial Decret contempla transferir 157.731 milions d'euros a les autonomies i 29.247 milions per als municipis.
7: La majoria del Congrés ha convalidat el Reial Decret sobre els lliuraments a compte de les autonomies i entitats locals, 313 vots a favor per 33 en contra, amb el suport del Partit Popular i el rebuig de Vox. Junts i PNB, a més d'Esquerra Republicana de Catalunya, el BNG, Compromís, Bildu o Podem, ja havien anunciat el vot favorable durant el debat de la iniciativa, la qual cosa garantia la majoria simple necessària per a l'aprovació. El Reial Decret contempla transferir 157.000 milions a les autonomies i 29.200 milions per als municipis. A més, permetrà a les entitats locals gastar el superàvit en inversions, finançaments sostenibles i habitatge. La falta de pressupostos generals de l'Estat fa necessari actualitzar els recursos que el govern espanyol traspassa a les entitats territorials mitjançant un Reial Decret que ha de ser convalidat pel Parlament. Els lliuraments a compte són els avançaments que fa el govern a les administracions territorials sobre la base dels ingressos obtinguts a través dels seus mecanismes de finançament, com l'IRPF o l'IVA de les autonomies. El diputat popular Ángel Ibáñez ha retret a l'executiu espanyol haver mesclat els lliuraments a compte amb altres mesures en diversos decrets a què s'oposa el seu partit. Així i tot, ha comunicat el suport del PP amb els lliuraments a compte a les entitats territorials.
6: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
1: Més coses. El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha defensat este dijous des de Barcelona un nou model de finançament autonòmic sense privilegis ni greuges, sinó que tracta igual a tots els espanyols.
8: Que no haya españoles de primera ni de segunda, en función de donde vivan. Y tiene especial significado que lo diga yo hoy aquí en Cataluña. Queremos un nuevo modelo de financiación, pero no cualquier modelo. Queremos uno que no ahonde en la desigualdad entre personas de un mismo país. Un sistema que trate igual a todos los españoles.
1: El president valencià intervenia en el tercer fòrum econòmic i social del Mediterrani organitzat per Premsa Ibèrica i la Fundació La Caixa, on coincidia amb l'homòleg català, el socialista Salvador Illa. Mentre aquest es manifestava a favor del sistema que proposa el govern d'Espanya, com és lògic, i que contempla una particularitat per a Catalunya, Pérez Llorca insistia que el model que ha de substituir l'actual caducat des de 2014 sigui el mateix per a totes les comunitats autònomes.
7: Més enllà d'un nou finançament, Pérez Llorca ha sostingut que per a liderar la regió mediterrània és necessari complir altres tres condicions: aigua, infraestructures modernes i una fiscalitat atractiva.
8: La política, créanme, no és un conflicte. És l'herramienta que sirve para resolver los problemas de la gente. Y desde esa convicción, el liderazgo mediterráneo de la Comunitat Valenciana descansa sobre cuatro pilares. Cuatro condiciones sin las cuales no hay futuro posible. El agua, las infraestructuras, una fiscalidad que atraiga y una financiación que sea, por fin, justa. Pero si no tenemos agua para alimentar esa industria, esos campos y los hogares de nuestra gente, no lideraremos nada. Estaremos renunciando a avanzar. Por eso pido que afrontemos el reto del agua anteponiendo el interés general a la confrontación. El agua no entiende de banderas ni de fronteras administrativas. Una España solidaria es una España que garantiza que ningún territorio se quede sin el agua que necesita.
7: Quant a la fiscalitat, ha defensat les rebaixes d'impostos impulsades pel Consell i ha sostingut que una fiscalitat competitiva no és un regal a ningú.
8: Que nadie se confunda. Una fiscalidad competitiva no es un regalo a nadie. Es la decisión más inteligente que puede tomar un gobierno que quiere recaudar por las personas. Porque el dinero no sale de la nada. Es la actividad económica la que permite a la administración recaudar para sostener la sanidad, la educación y los servicios sociales. Y no hay actividad económica si la asfixiamos con impuestos altos y burocracia que frenan las empresas y estrechan el bolsillo de las familias.
1: Turisme Comunitat Valenciana ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat la nova línia d'ajudes destinada a impulsar l'activitat turística en municipis de la Comunitat Valenciana en risc de despoblament, dotada amb un pressupost de 750.000 euros per a l'exercici 2026. Es tracta d'una nova convocatòria d'ajudes en règim de concurrència competitiva dirigida a donar suport a projectes turístics que contribuïsquen a crear, consolidar i ampliar l'oferta turística exclusivament en municipis afectats per despoblament, afavorint la seva dinamització econòmica i social. La consellera de Turisme, Marian Cano, és qui assenyalava que aquesta nova línia d'ajudes s'emmarca en l'estratègia de Turisme Comunitat Valenciana, orientada a impulsar un turisme generador d'oportunitats en el territori, afavorint d'esta forma la diversificació econòmica i la fixació de població en les zones d'interior.
9: Des de la Generalitat Valenciana ponemos en marcha una nova línia d'ajudes para impulsar el turisme de los municipios en riesgo de despoblación. Desde el Consejo del presidente Juan Fran Pérez de Llorca queremos apoyar a empresas y autónomos que apuestan por crear actividad, por atraer visitantes y generar oportunidades en nuestros pueblos. El turismo puede ser una herramienta clave para crear empleo, dinamizar la economía local y ayudar a fijar población. Por eso destinamos 750.000 euros a proyectos que contribuyan a dar vida y futuro al interior de la Comunidad Valenciana.
1: Per cert, la variant de Torrellano és una infraestructura que canviarà la façana litoral sud d'Alacant. L'execució d'esta obra eliminarà les vies a l'altura del barri de Sant Gabriel de la capital alacantina i, a més, connectarà finalment l'aeroport Miguel Hernández amb Alacant i Elx, el principal recinte aeroportuari de la Comunitat Valenciana. Al seu moment, la pròpia consellera de Turisme, Marian Cano, que acabem d'escoltar també, referia a esta reivindicació mentre que l'alcalde d'Alacant, Luis Barcala, deia que la connectivitat queda coixa si no és amb un tren a l'aeroport. També ho argumentava així, per part de que la variant de Torrellano és la que permetrà la connexió ferroviària de la infraestructura amb les dues ciutats. Un projecte que ja està aprovat per part d'Adif, com també ho definia en més d'una ocasió el president de la Diputació d'Alacant, Toni Pérez.
10: Lo que aporta el sector turístico, pero es lo que aporta esta comunidad. Esa financiación justa no puede esperar más.
11: Hablamos de sostenibilidad ambiental y condenamos esos 20 millones de pasajeros a salir por una única carretera para conectar con todos nuestros grandes destinos turísticos.
12: No puedo adelantar fechas, pero dentro de poco tiempo el convenio donde se fija los plazos de ejecución para que esa variante de Torrellano sea una realidad, cuyo proyecto ya está aprobado, se ejecute.
1: La veritat és que és una de les principals reivindicacions dels màxims representants de les ciutats, però també de l'administració autonòmica i la provincial, a més de la patronal hotelera de la Comunitat Valenciana, OSVEC.
13: Desde 2019, nuestra aportación a la balanza fiscal de ingresos se ha duplicado, mientras que nuestros principales destinos competidores, esto ya está resuelto, aquí seguimos esperando.
1: Este dijous, per tant, es feia públic un gran pas en la consecució d'esta infraestructura. El Ministeri de Transició Ecològica aprovava la declaració d'impacte ambiental de la variant. L'alcalde d'Elx, Pablo Ruz, insistia que la connexió ferroviària fa falta i que és una anomalia institucional que el Ministeri de Transports encara no explica res sobre el projecte que discorre en bona part pel terme d'Elx, ja que fa 20 anys que es parla d'eixa variant de Torrellano y continúa sin arribar.
14: Llevamos 20 años hablando de la variante de Torrellano y la variante de Torrellano sigue sin llegar.
1: No deixem de parlar de carreteres perquè la Generalitat ha iniciat els primers treballs de l'ampliació de la CB60 amb una inversió d'1 milió d'euros. Així almenys ho anunciava el vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori i de la Recuperació, Vicente Martínez Mus, que explicava que la Generalitat està accelerant els treballs per millorar una infraestructura que actua com a eix vertebrador entre les comarques de l'interior de València, la Costa i Castella-La Manxa. El conseller insisteix en que aquestes actuacions permeten complir les condicions ambientals establertes per al projecte i avançar en la integració de la mobilitat sostenible.
15: Ahir hem assumit una sèrie de compromisos, d'avanços en la CB60 i se van complint. Complim així en les condicions ambientals del projecte i avança la integració de la mobilitat ciclista en entorn rural i serveis de connexió per a nuclis urbans en zones d'interès natural i cultural. Són dos trams, una intervenció total d'un milió d'euros, passos avançats, primeres etapes de lo que serà el total desdoblament de la CB60 en aquestes dues intervencions entre el Farrací i Montaverner i en la Pobla del Duc, però que van a ser les primeres parts d'un projecte que peça a peça anirà completant-se en els pròxims temps.
7: El nou tram tindrà una longitud de 358 metres i una amplada de 4 metres. Discorrerà paral·lelament al ramal d'accés a Montaverner i connectarà amb la glorieta d'enllaç amb la CB620. La inversió prevista és de 468.000 euros i el termini d'execució serà de 3 mesos. La segona intervenció permetrà adequar el camí agrícola que dona accés a diverses explotacions situades a l'entorn del riu Micena al terme municipal de la Pobla del Duc.
1: Més coses, també la Generalitat ha constituït formalment la Comissió Mixta Interdepartamental per l'Atenció Integral a les Persones Afectades per Malalties Rares o de Baixa Prevalença a la Comunitat Valenciana amb l'objectiu de garantir una atenció integral, equitativa i eficaç tant a les persones amb malalties rares com a les seues famílies. La consellera de Servicis Socials, Família i Infància, Elena Albalat, explica que és imprescindible avançar cap a un model que integre atenció sanitària, social, educativa i laboral i que reforce, per tant, la detecció primerenca, la informació epidemiològica i el suport a la inclusió.
16: Elaborar y proponer al Consejo un plan autonómico de atención integral a las enfermedades raras. Podremos a partir de ahora coordinar y alinear todas las acciones que realizamos tanto desde la Consejería de Sanidad, de Empleo, de Educación y de Servicios Sociales. Como sabéis, más de 8.000 personas al año son diagnosticadas, ya tenemos 8.000 personas diagnosticadas con enfermedades raras en la comunidad valenciana. Y existen pues miles de tipos diferentes de enfermedades, la mayoría de ellas con un origen genético. Esto también dificulta de que cada caso sea especial, de que cada caso sea único.
7: Entre les competències de la comissió també s'inclou la identificació de necessitats no cobertes, l'impuls de la investigació, la millora de l'accés a tractaments i el desenvolupament de protocols de coordinació institucional. Actualment a la Comunitat Valenciana hi ha registrades més de 8.000 persones diagnosticades d'alguna malaltia rara. Hi ha entre 6.000 i 8.000 malalties amb característiques clíniques i epidemiològiques molt diverses, la majoria d'origen genètic, que apareixen ja a la infància. En moltes encara és escàs el coneixement sobre la seva història natural, cosa que provoca que el diagnòstic s'endarrerisca i es dificulte l'adopció primerenca de mesures preventives o terapèutiques.
1: A les 8:33, pràcticament i 34, a banda de tot això, el que fem també és donar un repàs a totes aquelles qüestions que van reflexades en les principals portades tant dels diaris autonòmics com nacionals.
6: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
7: Pel que fa al Levant el Mercantil Valenciano, la imatge de portada és per al rei Felip VI. El titular que han escollit és que el rei reivindica el Mediterrani com un espai de diàleg. També destaca que el jutge imputa a les filles i a la secretària de Zapatero. Pel que fa al diari Les Províncies, el principal titular és SOS en l'Albufera, necessita aigua, consens i inversions. També fan referència a les declaracions d'ahir de l'expresident Zapatero. El titular que dona a Les Províncies és que el jutge estrecha, diu, el cerco en torno a Zapatero a l'imputar a les seues filles i a la seua secretària. El diari Informació d'Alacant, mateixa imatge i mateix titular que en Levante el Mercantil Valenciano, el rei reivindica en Mediterrani com espai de diàleg. I el que fa al diari Mediterrani de Castelló, la imatge també és la del rei i també el mateix titular, el rei reivindica en Mediterrani com espai de diàleg. Pel que fa als diaris nacionals, en El País es destaca avui en portada, hem de dir que té per a tots. D'una banda, diu que la parella d'Ayuso va ingressar 4,4 milions de quirón entre 2021 i 2023 i que el jutge imputa a les filles i a la secretària de Zapatero. I per últim, el diari El Mundo destaca que Sánchez avala la coartada de Zapatero amb les seues joies de luxe i que els Falcons dels Estats Units ataquen la pau de Trump, el pitjor error en 10 anys.
17: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina aquest espai.
1: Hi ha una cosa que ara confirmarem, pareix ser que les temperatures pujaran progressivament per al cap de setmana, no s'espanteu massa, però pot ser també que diumenge siguera el primer dia d'un episodi de calor intens que s'allargaria durant la setmana vinent. Ahir sí que s'horroritzem una miqueta més, amb màximes molt elevades a l'interior. Lluís Obiols, quantes ganes de veure't, què tal, com estàs?
18: Bon dia, bon dia.
1: Bon dia.
18: Bon dia, un poquet adormit, però bé, bé, bé, bé.
1: Què vas a contar-me, hermano?
18: Bueno, tu ja estàs acostumat, ja esteu acostumats, no?
1: Jo tu vas no. I vens, no? Entonces...
18: Sí, sí, sí. Vinc poc en este horari. I res, i... Sí, el que comentaves, que començaran a pujar, sobretot a partir de diumenge, ho notarem nosaltres. De moment, avui, les temperatures màximes seran molt paregudes a les d'ahir, al voltant de 30-34 graus a l'interior, però en zones de les... comarques interiors d'Alacant, bàsicament Baix Segura, també Valls del Vinalopó es podria assolir els 35 graus. I és que tenim vent de gregal, un vent de gregal que arriba més sec i més càlid en aquesta zona i, per tant, allà pujaran més les temperatures. I precisament este vent de gregal el que ens està portant és a les comarques centrals molts núvols i humitats altíssimes. De fet, ara mateix continuem amb núvols a la Ribera, també a la Safor, a punts de la Vall d'Albaida, en tota aquesta zona, aixòs núvols baixos que s'han format i que han fet que les temperatures es mantingueren molt elevades i les humitats que en molts casos superen el 80%.
1: De fet, ahir ens vam quedar al·lucinats perquè en directe estarem entrevistant a l'alcaldessa de Benissuera, Yolanda, i jo, irònicament, tenint present, que m'imaginava que anirà a la Vall d'Albaida, faria calor, i em diu, no, diu, estan canxussos de punta, sí, eren vora les 11:30 o per ahir, estava client una en la Vall d'Albaida, sí, considerable. Sí,
18: sí, vam tindre aixes tempestes, aixe tren de tempestes que va progressar de sud a nord i va deixar alguns ruixats. Plovent tant, tampoc les quantitats van ser massa importants.
1: La bona en dia diu, està així una trona que va caire, i no m'ho veus ni a creure, i feia que sí, que és de veres.
18: Molt de tro i molt de llamp, i és sí. Que aquestes tempestes van associades més a una massa d'aire càlid, sí que ha arribat un poquet d'aire fred, o va arribar un poquet d'aire fred, per això es van formar aquestes tempestes. El que passa és que tenim...

0: Sí que avui tenim més humitat, però en general tenim les capes baixes de l'atmosfera amb humitats baixes,
1: sí.
0: Amb la qual cosa el núvol es va formar més alt del que habitualment es forma. Són tempestes de base alta, és a dir, per a que es formi el núvol s'ha de condensar el vapor d'aigua. I com que tenim la part baixa de l'atmosfera molt seca, es condensa més amunt, ha de pujar més. A més, molt seca i molt càlida, ha de pujar més, perquè no només
1: està
0: és la humitat, és la temperatura. I ahir el que vam tindre són aquestes tempestes que van deixar 2-3 litres per metre quadrat, però amb molts llamps i trons. Atenció, atenció, perquè aquestes tempestes són realment problemàtiques pel que fa als incendis forestals.
1: És de veres, sí.
0: Perquè van vindre acompanyades de molts llamps, moltes descàrregues elèctriques, amb la qual cosa aquestes descàrregues elèctriques queden a voltes latents dintre dels arbres. O sigui, impacten en l'arbre...
1: I es queda allí com...
0: Es queda allí...
1: L'espurneta,
0: com,
1: no?
0: Com quan es feia carbó,
1: sí,
0: abans.
1: Sí, sí, sí,
0: es feia
1: sí,
0: carbó,
1: igual.
0: Que tu ofegaves el foc perquè no li donaves oxigen. I pràcticament des de fora no es veia el foc.
1: Sí,
0: però sí que hi havia
1: combustió.
0: I en este cas, el llamp latent actua així. Entra en un tronc sec o un tronc amb poca humitat, i si després, com avui, com els pròxims dies, tenim poques humitats, temperatures altes i un poquet de vent, això li dona energia, li dona oxigen, i això és el que provoca la formació o l'inici d'aquest incendi forestal provocat per un llamp que ha caigut en dies anteriors. Comença l'estiu, este cap de setmana, l'estiu astronòmic, el 21 de juny, a les 10 hores i 24 minuts. És l'estació més llarga de l'any, perquè l'òrbita que tenim o que recorrem al voltant del Sol és elíptica, i ara, justament, el nostre estiu és quan estem més lluny del Sol, però vaja, i a partir de diumenge, ascens de la temperatura, tant de dia com de nit, atenció a aixòs 40 graus que podrien arribar el dia 24 de juny. Però qui no es consola és perquè no vol. Diumenge que ve a Bilbao s'espera una màxima de 42 graus. I la
1: pròxima
0: setmana...
1: És que estos de Bilbao són exagerats fins per això.
0: Per això. I la pròxima setmana pot ser realment perillosa, i parlem així,
1: sí.
0: Perillosa a França. A més, és màximes de més de 45 graus.
1: Mare meva, jo me'n sé d'una que se'n va a França, ara que ho pense. Sí, se'n va
0: sí.
1: A veure a Mickey Mouse i el Pato Donald, i potser
0: no sé...
1: el pato estic al forn, a la taronja.
0: Sí, sí, sí, sí. A la taronja no, perquè taronges no en tenen, però vaja, al fromage.
1: Al fromage, és de veres.
0: Al fromage.
1: En fi, gràcies, Lluís, m'agrada molt de veure, que tinguis
0: bon
1: cap de setmana. Adéu, són les 8:40, doncs estem pendents d'aixa calor que ja ens ve damunt i que, bueno, doncs com se sol dir, que ens pille confessats.
2: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina aquest espai.

0: Són les 8:40. Mentre la pólvora comença a sonar a Alacant amb la primera mascletà, els monuments ja estan omplint la ciutat. La foguera oficial infantil amb el nom d'Equilibri ja lluís a la plaça de l'Ajuntament, al costat de la foguera gran. I a la resta de la ciutat, nova intensa jornada d'arribada dels monuments de categoria especial ahir i de treball de muntatge sense parar. A les fogueres s'afegeix la instal·lació de racons i barraques. Per cert, a la foguera Les Carolines Altes es vivia un esclat d'alegria amb l'arribada del monument. És l'última de la categoria especial que rep les primeres peces. Això ho contava a punt la vella d'esta comissió, Lucía Torregrosa.
1: Somos los últimos de categoría especial, con muchas ganas de trabajar, de que llegue la planta, de empezar a verlo todo, todo el trabajo de todo el año.
0: Marina Perelló, bon dia.
2: Bon dia. Altres com Explanada van ja molt més avançades. Pau Soler n'és l'artista i explica que este dijous passat s'enfrontaven al moment més complicat del muntatge, però celebrava que finalment haver així tot bé. Ara queda nivellar-la, col·locar-la al lloc i posar els sacs d'arena per a que aguante.
3: La situació més límit és aquesta. Ja s'ha passat, ara anem a nivellar-la, col·locar-la al lloc, posar-li bé sac d'arena per a que aguante i a continuar.
2: Tot Alacant bull d'activitats estos dies. Les peces de Sagrada Família també han aterrat en les últimes hores, mentre que Seneca Autobuses donen forma al monument de José Gallego i Toni Pérez. En este cas, Pérez indica que la tasca d'este dijous passat era muntar tot el que necessitaven grua i ja demà, o sigui, avui, es dedicaran a anar rematant el monument amb les figures més menudes i els detalls.
4: Per avui realment tenim tot el que és en qüestió de grua. Va després de demà ja anar rematant pues, en el maquinillo, cosetes més xucutius, anar a col·locar les perdats i decoració de dalt per a baix.
2: Moltes mans que treballen als carrers i barris alacantins, siga Sant Blai o la Florida.

0: I en la més cara, la de la categoria, la de Florida Portatge, també hi ha activitat a destai per a complir amb els terminis oficials.
1: Les Arts Volant inicia la seva desena gira per la Comunitat Valenciana el proper 19 de juny a Alginet, el proper, millor dit, avui. Per primera vegada oferirà 25 fusions de la sarsuela Notes d'est estiu, que són sarsueles al camió, amb música de José Serrano. El Palau de les Arts Reina Sofia és qui acollix la presentació del nou espectacle i després de les tres edicions consecutives en les produccions d'òpera Bastià i Bastiana de Mozart, El tutor burlat de Martí Soler i La ventafocs de Viardot, Marina.
0: Les Arts Volant pretén així acostar la lírica a municipis amb menor activitat musical o sense infraestructures escèniques adequades. El projecte és fruit de la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, la Diputació de València i l'Ajuntament de la Ciutat. La gira de les Arts Volant 2026 comença, com comentàvem avui, al Ginet i es prolongarà fins al mes d'octubre amb un total de 25 funcions distribuïdes entre les tres províncies de la comunitat i els barris de la ciutat de València.
1: Més coses, el Reggaeton Beach Festival cancela la gira d'est estiu que feia parada a Alacant i en mitja dotzena de ciutats espanyoles. L'organització del festival ha argumentat raons econòmiques i operatives derivades de l'anterior administració que compliquen la viabilitat de la gira. Fonts de l'empresa assenyalen que la nova gestió de la societat que organitza el Reggaeton Beach Festival, en revisar la situació de l'empresa, constata que hi ha circumstàncies econòmiques, financeres i operatives que afecten de manera significativa la viabilitat del projecte. Els festivals cancel·lats s'anemen a celebrar a Alacant, 4 i 5 de juliol, Tenerife, Barcelona, Madrid, Mallorca, Santander i Nigrán. No obstant això, l'organització reconeix la decepció i les conseqüències que la cancel·lació tindrà per als assistents, també per als artistes, les institucions, els patrocinadors, proveïdors i col·laboradors que havien depositat la seva confiança en l'edició d'enguany. Això per una banda. Per l'altra, i quasi fregant les 8:44, mirem també un poquet, com sempre, al medi ambient, Marina.
0: Efectivament, perquè la Generalitat col·labora en el projecte Libera, desenvolupat per CEO BirdLife en aliança amb Ecoembes en el marc de la campanya Un metre quadrat contra les escombraries, i que ha permès retirar més de 14 tones de residus abandonats en espais naturals de la Comunitat Valenciana. Durant esta edició han participat 1.243 persones voluntàries en un total de 89 punts distribuïts per tot el territori autonòmic, contribuint a la retirada de 14,81 tones de residus i a la caracterització de 4.838 elements abandonats al medi natural. En aquest sentit, el director general de Qualitat i Educació Ambiental, Jorge Blanco, ha subratllat la importància de la col·laboració entre administracions, entitats socials i ciutadania en la protecció del medi natural, així com el paper clau de l'educació ambiental i la corresponsabilitat en la reducció de residus de l'entorn. Per la seva banda, el coordinador del projecte, Miguel Muñoz, ha assenyalat que la brossa segueix sent un problema estès en tots els entorns i que per això és imprescindible actuar des de la prevenció. La campanya ha introduït este any un nou format, ampliant la seva durada a 9 dies, el que ha permès incrementar la participació i la flexibilitat de les accions de recollida.
1: En quant a les carreteres, precaució al Camp de Morvedre. La 23 en sentit a Terol està tallada a l'altura de Gilet per l'accident d'un camió que ha volcat. Desvien els vehicles per la Nacional 234. Retenció també al bypass de la A7 a Bétera en sentit a Alacant. I a València, congestió al riu i a la Ronda Nord, a Mislata, Paterna i Xirivella. I recordem que des d'ahir el trànsit està restringit al centre de la ciutat d'Alacant. Ahir va ser la primera sessió del concurs de mascletà, és que avui continua a la plaça dels Estels i fins el 25 de juny hi haurà prohibició d'estacionament en les immediacions.
2: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
3: De tu a tu.
4: Torna Cinema Jove, Festival Internacional de Cinema de València. Del 19 al 27 de juny, llargmetratges, curts i sèries en una de les cites culturals més esperades. Enguany amb cicles dedicats a Greta Gerwig, un nou cicle per als més menuts, Cinema Kids, amb pel·lícules per als de 3 a 9 anys. Amb més informació en cinemajove.com. Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
5: Disfruta del 29 Festival de Jazz en el Palau de la Música, con María Schneider, Esperanza Spalding, Liz Wright, Joe Lovano, José James y China Moses y el mejor jazz valenciano. Del 24 de junio al 26 de julio. Infórmate en www.palauvalencia.com.
6: Agrometodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient.

0: hemos sido un máster, hemos hecho un máster con la pandemia, la guerra de Ucrania, y ahora en resiliencia, en aguantar, en gestionar la crisis. Pero evidentemente una factura petrolífera para algunas empresas de cerámica, por ejemplo, que la emplean intensivamente, pues no es una buena noticia, y ahora, por supuesto, estarán mucho más liberadas, ¿no? Entonces el efecto va a ser positivo y se va a ir notando paulatinamente conforme los precios del combustible se van, de alguna manera, esparciendo por toda la economía, ¿no? Pero las empresas han aprendido a sufrir. Yo creo que no queremos esa hipótesis, pero si el estrecho de Hormuz hubiera estado cerrado un tiempo más, probablemente ya había alternativas, por lo menos para minimizar el impacto negativo, ¿eh? Y eso es bueno, es decir, las empresas se han hecho más resilientes porque han tenido un shock, un susto cada 2-3 años en los últimos 8, y eso pues ayuda también a ser más resistentes y a intentar luchar cualquier cosa que pueda venir, o a intentar hacer frente a cualquier cambio que pueda venir en la geopolítica internacional.
1: Només una coseta breu, i a més en 30 segons que tenim per davant, quins sectors de l'economia espanyola a banda serien els primers beneficiats si es consolida eixa pau i es normalitza el trànsit marítim a la zona?
0: Desde luego el energético, aunque no sabemos si eso es positivo o negativo, pero va a tener un suministro mucho más claro, mucho menos dudas, el tema del queroseno, y por supuesto todos los sectores de consumo, es decir, el sector del consumo que basa tanto en el transporte, pues también lo va a notar mucho.
1: Que li afegiré una maldat. Una cosa és el cost real que tenen les coses i l'altra són els impostos que ens cauen damunt, que en moltes ocasions superen el cost del que paguem pels productes que consumim. I això, professor, és un altre cantar. En fi, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, Santiago Carbó, catedràtic d'Economia de CUNEF Universitat i professor investigador de l'IBIE. Una abraçada molt forta, bon cap de setmana.
0: Una abraçada, bon dia.
1: Adéu, a veure què ens porta eixa reobertura de l'estret d'Hormuz i eixa signatura que ens dona almenys un valor d'oxigen per a veure com la situació teòricament hauria de millorar, tot i que, segons ens explicava el professor Carbó, podíem tindre algun esglai menut, però podíem tindre'l. Estarem pendents d'això. També estem pendents del que ens conten ara mateix els nostres companys de servicis informatius en el pròxim butlletí que ara mateix arriba. Alba Requejo està ja ahí preparada per a contar-nos tot el que siga necessari.
2: Són les 9.
3: A punt. Notícies.
4: Bon dia. Ha passat a disposició judicial l'home que suposadament dimarts va matar-ne un altre en una baralla multitudinària a Aldaia, a l'Horta Sud. És la primera parada d'este butlletí informatiu. Anem al jutjat número 3 de Torrent. Sofia Riego, bon dia.
5: Bon dia, i si és, la Guàrdia Civil continua investigant què és el que va passar, però sobretot quantes persones hi van tindre alguna cosa a veure, perquè la informació que ha transcendit fins al moment és que dimarts al voltant de les 11 del matí va haver una baralla multitudinària a Aldaia, en la qual va morir un home ferit d'arma blanca. Tot va ocórrer als voltants d'una caseta rural i una nau abandonada, i segons les primeres hipòtesis de la Guàrdia Civil, podria ser gent que vivia allí ocupant estos habitatges, els que haurien començat la baralla. En un primer moment van detindre dos persones, un home va quedar detingut i és esta persona, és este home qui avui està arribat fa pràcticament una hora als jutjats de Torrents, concretament al jutjat número 3, que és qui instruís la causa. Esta persona, el presumpte homicida, ha passat ja a disposició judicial.
4: Sofia Riego, gràcies. Això pel que fa a Aldaia, a Castelló de la Plana, també s'esperava el trasllat a dependències judicials del detingut per una agressió sexual a casa, del qual van trobar un cadàver en el frigorífic. Jordi Fuentes.
6: Sí, de fet, a les 8:10 del matí, un furgó de la Policia Nacional ha accedit a la Ciutat de la Justícia de Castelló. Entreguen l'únic detingut, en principi, per un delicte d'agressió sexual. Durant 72 hores, els agents han interrogat el sospitós, han buscat proves forenses i han fet una reconstrucció dels fets. Al llarg del dia coneixerem la decisió del jutjat sobre el futur immediat del detingut i també si es descarta o no alguna responsabilitat en la mort de l'home que li han trobat al refrigerador.
4: Gràcies, Jordi. De la política, les reaccions a la filtració dels àudios de la compareixença de José Luis Rodríguez Zapatero dimecres passat a l'Audiència Nacional. Uns àudios en què l'expresident del govern espanyol nega haver influenciat ningú per a fer el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
7: No hablé, no solo no influí o no me interesé, no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra.
4: També defensa Zapatero que l'empresari d'Elda, Julio Martínez, no és el seu testaferro i rebutja pronunciar-se sobre l'origen de les joies que Luco va localitzar a la caixa forta del seu despatx, almenys de moment. Ahir també vam conèixer que el jutge imputa a la secretària de Zapatero i a les filles pels treballs de l'empresa d'estes amb l'empresa de Julio Martínez. En este context, Pedro Sánchez no ha tancat en les últimes hores la porta a avançar eleccions en cas que no s'aprovaren els pressupostos generals de l'Estat. Ho ha dit a Brussel·les en resposta als periodistes. De tota manera, diu, este escenari encara no es contempla.
2: Los presupuestos las vamos a presentar y le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante.
4: El PP demana als socis parlamentaris que demanaven eleccions que donen suport a una eventual moció de censura contra Sánchez. Els populars creuen que la fi del govern de Sánchez està a prop, així ho ha dit Miguel Tellado, secretari general.
8: Su tiempo en el poder está más cerca de acabarse. Estamos asistiendo a la mascletà final, a la traca final del sanchismo. Cada día les estalla un nuevo escándalo y mayor que el del día anterior. Están cayendo todos, uno detrás de otro, y caen como moscas.
4: Ho va dir a nit Tellado, a València, on va participar en el tercer aniversari de l'arribada de Maria José Català a l'alcaldia. Demà, Alberto Núñez Feijóo acudirà a Sueca, a la Ribera Baixa, a un acte organitzat pel PP de la província de València, que presideix Vicent Mompó. I de l'exterior, 18 persones mortes i 33 ferides és el balanç de l'últim atac israelià llançat esta matinada al Líban. La xifra és del Ministeri de Salut Pública libanès. Un atac que arriba a pesar de l'entesa firmada ahir entre els Estats Units i l'Iran, que podria complicar les pròximes negociacions tècniques de cara a signar un acord definitiu. Les dues parts s'han donat 60 dies per a fer-ho. En els esports, el València Bàsquet analitzarà avui la derrota en el primer partit de la final de l'ACB contra el Barça per elaborar l'estratègia de cara al segon duel de demà. Eva Casany.
9: Sí, caigueren per un ajustadíssim 112-113 en la pròrroga després d'un duel intens amb 19 triples dels catalans, rècord absolut en la història de les finals de la Lliga. L'afició valorava així la derrota.
10: Era un carau creu, s'ha intentat i el dissabte més.
11: Sort. Pasqual és un ploró.
12: Igualada, però amb molts nervis, amb molta tensió. Hem d'estar orgullosos del València i a veure si pot ser en els que queden.
13: El sábado a tope, a por ello.
9: Els millors taronja foren Montero i Badio amb 24 i 20 punts. Ara toca refer-se, com remarca el tècnic Pedro Martínez.
14: No donar-se per vençuts i estar i preparar-nos mentalment i demà quan ens veiem pues preparar-nos tècnicament i tàcticament per lo següent. Crec que el que no podem caure és amb el desànim per haver perdut.
9: I la segona salserà demà a les 8 al Roig Arena.
4: I n'estarem pendents. Fem ara la ullada al trànsit. Sonia López.
15: Hola, Alba, continuem pendents d'aquest accident que s'ha produït este matí a l'A23 a l'altura de Gilet en sentit Terol. De fet, està tallada l'autovia en aquest sentit perquè el camió volcat ocupa tota la calçada i s'ha tallat la circulació. Els vehicles estan sent desviats per la Nacional 234 i en aquests moments tenim retencions en les dues autovies. I per últim, pel que fa al transport públic, recordem, ho hem dit al principi, l'informatiu de les 7, Alba, que avui hi ha jornada de vaga a Metro València i el tram d'Alacant, la primera de diverses jornades que coincidiran, atenció, amb Fogueres i la nit de Sant Joan. El sindicat Semafle s'inicia avui i a partir de dilluns coincidís amb la que ha convocat un altre sindicat ferroviari, el CIF. Afecta, com diem, tram d'Alacant, Metro València, però ja garantís uns servicis mínims del 75, entre el 75 i el 80%. Recomanem consultar els horaris amb antelació.
4: Gràcies, Sònia. És tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio actualitzada d'ací a poc menys d'una hora, les 10 en punt, i en tot moment en les xarxes i la web de Punt Media. Els deixem ara amb la segona hora del programa Amunt i Avall.
3: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Folla de Bunyol, 102.2.
16: De tu a tu.
17: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
18: Dicen que empiezan en junio, pero se sienten mucho antes. Se ven, se disfrutan, se viven. Porque hay experiencias que no se pueden contar. Las tienes que vivir.
19: Fogueres de San Juan de Alacant, declaradas de interés turístico internacional del 20 al 24 de junio. Antes de que empiecen, ya están pasando. Generalitat Valenciana.
20: Tú tienes el poder de elegir tu futuro. Que no te limiten.
21: En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5

0: Festival de Piano Iturbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
1: Ja hem arribat fins ací, però encara queda carrera, perquè la meta que compartim continua sent una societat més lliure, diversa i igualitària. 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull. Ajuntament de València. Cap i Casal.
2: L'esport que realment t'apassiona.
3: Gol!
4: Aleluia! Aleluia! M'empatalet!
2: Sempre al teu costat, passe el que passe.
5: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
6: Certament m'ha quedat un poquet impressionat quan ha vingut Lluís Obiols i mos ha contat allò de les temperatures dels de Bilbao. Els de Bilbao. On van anar els de Bilbao? Al costat dels alcoians que som els bilbaïns de la Comunitat Valenciana. Si té que fer calor en Bilbao i té que fer 42 graus, en Alcoi en farà més encara. Tot i que dubte que superem els de França, on ja hem quedat que el Pató Donald els farà el fromatge. El que passa és que estic pensant que una de les components del programa, que se'n va precisament allí i se'n va a Camp Mickey Mouse, si van alcançar-se aquestes temperatures de les que estem parlant la setmana que ve, la cosa no serà qualsevol història. Vull aprofitar en això que estàvem dient a que presteu atenció al tema dels incendis forestals, a quan encengueu on no tingueu que encendre i que feu cas quan toca, i que és primordial que seguiu les recomanacions per no emportar molts disgustos, com els que més d'un estiu s'han emportat i encara no ha arribat a l'estiu, que arriba este cap de setmana, i l'astronòmic o almenys, i, evidentment, com hem vist en altres parts del territori nacional, en estius passats. Així que anem en compte que també ens va, i mai millor dit, la vida en això. Són les 9 i 10 d'este 19 de juny de 2026. Tot està marcat per eixos àudios. Vaig a dir-vos una cosa, amb tots els respectes, i a més ho dic de bon rotllo. Més que els àudios de Zapatero, els àudios de Calama, perquè s'ha convertit en tot un personatge mediàtic que crec que totes les acotacions que li fa i com a postilla a l'expresident socialista són dignes de menció, des de no soy una madre abadesa fins a que vaig acostumant-se que el que pregunta és el jutge i no el senyor Zapatero. Bueno, això, després les filles, la Gertru, que suposadament estàvem així elucubrant, igual ara ven juntes la Gertru i la Paqui al Corte Inglés, i bueno, i tot este capítol que per una banda és un poquet d'Agatha Christie i per l'altra, si el dibuixàrem, tindria forma de tira de còmic, no sé si en forma de Rue del Percebe, però sí que Ibáñez li haguera tret el seu partit. Anem a preguntar-li a Joan González, què tal? Joan, bon dia.
7: Hola, molt bon dia, un plaer.
6: Les coses a voltes n'hi ha que prendre-se-les en humor, però si de deberes ho agafarem con és, gràcia, millor dit, en fa poqueta, també.
7: A veure, el PSOE ara està tinguent una setmana judicialment molt intensa. Això continua generant una dissonància en la gent que ha confiat, sobretot perquè sabem que Zapatero representava per a Pedro Sánchez. Així com Ábalos representava el que era l'estructura que necessitava, Zapatero era la part moral que també necessitava ètica Sánchez, perquè era un figurí quan entra contra Medina que doncs semblava que careixia d'aquestes dues coses, tant d'estructura en Ábalos com de valors que representava Zapatero, i per tant generar una gran dissonància. A partir d'ahí sí que hem de diferenciar de tot el que li està passant a Sánchez respecte a figures com Ábalos i figures com Zapatero, perquè posar-ho tot en el mateix pot generarà confusió perquè se comprenga després com va sortejant Sánchez tots aquests esdeveniments judicials. O sigui, si no diferenciem nosaltres entre les figures que estan en judici, no comprendrem per què Sánchez continua resistint.
6: Però si arriba un punt, no sé què pensaran Arturo Checa i Sergi Pitarch, que ni nosaltres mateixos ens aclarim en tot el conglomerat de personatges que van apareixent cada volta.
8: Sí, y a ver, yo respecto a lo que decía Joan, por lo menos ayer Sánchez mostró un pequeño, no sé si resquicio de sentido común o esperanza, ¿no?, para los electores al poner sobre la mesa la posibilidad de adelantar elecciones, ceñido todo a los presupuestos, ¿no? Que no sé si es más bien un reconocimiento de que poco a poco va teniendo menos fortaleza o realmente un pulso a sus socios de decir a ver qué pasa con los presupuestos, porque si no se os va a acabar también a vosotros el,

0: pastel, ¿no? De estar en el gobierno. Sobre, bueno, la declaración de Zapatero, Calama evidentemente ha demostrado que es un juez con muchísimos años de experiencia en la Audiencia Nacional, que no es cualquier órgano. Y Zapatero, pues yo creo que más allá de las pocas explicaciones que ha dado, que son evidentes que han sido pocas porque apenas 24 horas después las hijas están imputadas, creo que dice mucho lo que no dijo también, ¿no? Es decir, no contestar a las preguntas de, en este caso, de la Fiscalía Anticorrupción, que es el órgano que tiene que velar, que se supone que es el órgano objetivo y que no tiene interés en una cosa o en otra, sino simplemente defender la ley, no respondió. Y creo que dice mucho, ¿no? Los silencios también en torno a las joyas, que ya estaba previsto que no declarara, porque incluso él había pedido un aplazamiento, ¿no?, de esa comparecencia.
1: Bueno, Stiquen, Arturo, no aclarís res. En 3 horas y pico no aclarís res. Les filles continúen en el lío clavall, ara imputades, era d'esperar que
2: ara
1: les...
2: Ara més encara, clar.
1: No, però era d'esperar que les imputaren, vull dir, amb els ingressos de 800.000 euros que encara no han aclarit i que és el que hauran d'aclarir elles en què facturen 800.000 euros, perquè l'agència tributària, quan te demana, o quan uno que és autònom o que té una empresa i sempre que factures has d'acreditar... o sea, s'ha de veure que n'hi ha treballadors, que n'hi ha els treballs fets, que n'hi ha...
2: Sí, perquè aquestes bàsicament fent situacions... corta i pegues, no?
1: A veure, això és el que s'ha dit perquè son pare, jo crec que és que està afonant-les més en la misèria, perquè ahir va comentar ell que eren informes verbals i que ell el que feien era com convertir aquests informes verbals, no? Que és una cosa que des de Jaume I, no? Que quan dictava les cròniques, no? Que no havia vist jo.
0: Tenen un pare per a esto, no?
1: Clar, i el pare dia que feien això, que tenia els deberes, que tenia, és veritat, i bueno, han publicat els comptes de les empreses que tenien altres clients, entre ells mitjans de comunicació, però una cosa no lleva a l'altra. Vull dir, al final, tot apunta, no? Pareix un poc el format aquell d'Iñaki Urdangarín, no sé si en recordeu, d'informes de 3 fulles o de 10 fulles que cobraven una milionada, i si damunt son pare diu que a l'empresa que tenia contratat les filles, i li feia aquests anàlisis verbals, pues, per tot apunta que pareix que siguen pagaments que li feien en realitat al propi Zapatero a través de les empreses de les filles, que això és el que els investigadors sospiten. A mi me preocupa més l'actitud del president Pedro Sánchez. Ahir va eixir a tancar una vegada més files, diu que parla diverses voltes en ell, que... Claro, i una cosa que me va tocar un poc la moral... perquè jo, i sabeu que ho he defensat així, vull dir, quan tot és lawfare, res és lawfare, vull dir, és evident que n'hi ha casos de lawfare, però jo crec que el de Zapatero no ho és, i a mi que el president isca ir a dir que és que el 2007 no és 2026, pues que això podria dir el PP en el finançament il·legal, no? És que el 2007 no és el 2026, no? Claro. Pues és que tu eres president del govern, perquè pareix que serà l'estratègia, no? Per lo que, al final, n'hi ha que llegir també les declaracions, el silenci, el que se diu i el que no se diu, pareix ser que vaig a defensar Zapatero al final, que li les van donar sent president del govern. Pues bueno, el seu company de govern, el que va ser ministre d'Economia, li van regalar joies i les va depositar en el Ministeri, claro, d'Economia, no? Vull dir, uno ha de saber que tu, quan eres president del govern, pues això hauria passar al patrimoni de l'Estat. Si igual per eixa banda acaba no sent delicte, perquè no les ha declarat, no? Que és lo que un poc lo que s'estava barruntant, no? Que si ell haverà rebut això regals, després de ser president, els haverà hagut de declarar, i com tenen un valor superior a més de 120.000 euros, estaríem parlant de delictes tributaris, pareix ser que l'estratègia, que encara no ho sabem, perquè ahir Zapatero no va voler contestar això, per lo que va deixar caure el president del govern, que diu que ha parlat diverses voltes en ell, pareix que anirà pel tema d'haver rebut... sent president, no?
2: Regalitos.
1: I ja m'imagine que tornarem a és que tots els presidents reben... És
0: clar, per a mi aquesta frase me parece...
1: No sé, que, clar,
2: la pròpia Diana Morant ja està tirant per ahí.
1: A mi això és el que me preocupa, perquè no cal.
0: Sí, claro.
1: No cal perquè joies de 300.000 euros, a veure, el ciutadà normal, che, el que va a la cooperativa a treballar, o el que va a collir cebes, o el que va de cambrer 12 hores, veuen aquestes coses i què pensen.
0: Que jo crec
1: que estan fent els nostres expresidents pel món.
0: Lo hemos comentado alguna vez, yo creo que es más diabólico para Zapatero el tema de las joyas en sí que el de...
1: Más simbólico, la... ¿no? Es más simbólico.
0: Claro, quiero simbólico. Decir, más diabólico y más dañino por cómo lo percibe la gente. Es decir, es muy sencillo ver eso. Lo otro...
3: Ahora,
0: es,
3: bueno,
0: hay una amalgama de financiera...
3: Felipe González, que fa temps que no coincidís, que estic de veritat, ¿no? Estic, primera, si en política, si no vos que se aplica una cosa, no la fases. Perquè jo sempre dic que la millor fiscalització no són els xutxats, en general són les oposicions, ¿no? Que os diga, a mi m'encisen les oposicions, perquè estan fiscalitzant, mirant totes les factures... O sigui, els portals de transparència no valen per a res, no entra ninguna ciutat, ningun ciutadà o ciutadana. Serveixen per l'oposició, que també demana a secretaria o intervenció la facturació. O sigui, el paper de fiscalització de les oposicions. Per tant, si no vos que se sàpiga una cosa, el millor que pot passar és que no la facis. Segona, estic amb Felipe perquè si tu me dius a mi, Sánchez, Zapatero és conscient del que estava fent. No ho sé si seria conscient o no. A mal és que no, i aquesta frase que ha dit ell de és que les meves filles podien estar perquè és de veres. O sigui, és que al final la línia del lobby és molt fina. O sigui, el lobby és molt fi. Jo crec que les coses, anem a veure-ho, no? Però sembla que estan mal fetes. Perquè és que és de veres. És que tu eres expresident del govern d'Espanya i fent-ho bé... O sigui, tens tota una estructura legal per a poder influir dins d'aquest marc lobista i de tindre una consultoria com Pepinho, Acento, i fer les coses d'altra manera. No sé com ho ha fet este home per trobar-se on està. Malgrat l'interès que n'hi ha de que caiga Zapatero per el que representa per a Sánchez. Però, evidentment, veig en coses que, de no aclarir-les, no comprens ixa facturació com estem parlant o, per exemple, lo de les xoies que estiguen en la seu, no? Que dius, què fan les xoies familiars en la seu del partit, no? Són coses que haurà d'explicar.
1: No, en la seu del partit, no, en el despatx.
3: En el despatx.
1: Estava en el carrer Ferraz, que estava en el carrer Ferraz, però no estava en Ferraz.
2: D'enfront de la seu del PSOE, mos contaven ahir, i que, a més, és un piso que comparteixen ell, teòricament, i Felipe González, el que passa que diu que Felipe González evidentment no va mai, que
3: ara,
2: no es veuen.
3: Sí. A partir d'ací,
1: bueno,
3: no?
1: Són, de la seua... són les prerrogatives que tenen els expresidents,
2: sí.
1: Que tenen també l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, té un pisaco en primera línia de platja en Alacant enfront del port esportiu, i són prerrogatives que tenen els expresidents.
3: La única diferència que n'hi ha entre...
1: Bastant
3: que,
1: cridanere.
3: Disculpa, entre el que li passa a Zapatero i el que se percibís en altres casos, doncs és, efectivament, la rapidesa o l'interès que n'hi ha en furgar, trobar i en algunes persones i en altres no, que se sap de molts casos, o sigui, tu te'n vas a Ayuso, a l'home, i ha caigut el fiscal general, o inclús no se furguen les propietats, o no se furga. Així estan furgant en bisturí.
0: Hombre, Ayuso le están hurgando un poquito, y al novio.
3: ¿Qué van a furgar?
0: Bastante,
3: en absolut. Bueno, en absolut.
0: Hoy aparecen los cobros
2: que realment no es dedicava al que...
1: Claro, nosaltres portàvem ahir, és de veres que alguns mitjans, no sé per quina estana raó, no ho portaven, però ahir la UCO presenta un informe en el que diu que els treballs que l'empresa, els 4 milions d'euros que li va cobrar a Quirón en 3 anys, no se justifica els treballadors que té, que és algo molt semblant a lo de les Fies Zapatero, que són empreses que no tenen la capacitat. És una empresa que en el 20 facturava 36.000 euros i de repente l'any següent factura 1.500.000. Curiosament, quan ell comença a festejar en Isabel Díaz Ayuso, i curiosament, quan Quirón, que és l'empresa que li paga, rep de l'administració pública madrilenya 5.000 milions. Vull dir, al final... Sí, també ha eixit... Això va eixir, és que precisament va eixir ahir.
0: Lo que no tiene ninguna defensa es todo el tema, lo que estamos comentando, ¿no? De las... las tarifas que cobran las hijas. Creo que aquí lo hemos comentado. Tú no puedes decir...
1: No, tienen un problema.
0: Claro, tú no puedes decir, yo no sabía esto, o bueno, cobraban, tenían contratos como cualquier otra empresa. Desde el momento en que tú, este tipo de empresa, que es una empresa de maquetación, de diseño, cobras 4, 5, 6, 8, 9, 10 veces más de lo estipulado como precio de mercado, evidentemente
3: es
0: tú
3: que
0: tienes que ser consciente de que algo no, raro, ¿eh? O eres muy bueno, eres el rey de Roma de la maquetación.
3: En lo de la fina línea que ni hay en el tema de si es lobby o tráfico de influencias. Y eso es con cuando yo, si te para la Guardia Civil, si vol te denuncia, ¿eh? O sigui, si vol te denuncia si t'ha parat la Guàrdia Civil. Vull dir, i la línia és molt fina. O sigui, aquests xicones estan cobrant això perquè són les filles de Zapatero, sense cap mena de dubte.
0: És evident.
1: No, però si la història, si lo que cobren...
0: I de d'on viene?
1: No, si lo que estan cobrant és per Zapatero...
0: Claro.
1: Perquè, evidentment,
0: claro,
1: ninguna empresa del món paga a canvi, que bueno, vamos, sería, no, sería novedosísimo que un claro, pero... te diu, mira, que voy a donarte 8.000 euros
3: claro, pero es que,
1: a canvi de
3: com
1: res.
3: Com has dit tu abans, a Urdangarín, a Alejandro Agag o a les filles de Zapatero, evidentment que les contraten i les paguen per ser filles o xandres sí, de qui són, clar, efectivament. I ahí n'hi ha una línia molt fina de poder fer les coses bé i generar un lobby, que a mi és un mercat que no m'agrada directament, i m'he dedicat a la consultoria política i no m'agrada aquest mercat, perquè, primera, no conec a ningú a una altura com per dir-li, escolta, perquè al final el lobby és a qui coneixes i què pot fer per tu. I això està legalitzat. O sigui, tu a qui coneixes? Tu en Europa a qui coneixes? Tu en el Congrés a qui coneixes? Ve un alcalde d'Amèrica Latina, a qui li presentes així en un programa de consultoria política? A qui li presentes per a que xerren qui? O sigui, a la fi, quins interessos tens tu per a que es defenga algun eurodiputat? Això és el lobby. O sigui, i això està reglamentat. Aleshores, jo crec que així n'hi ha un aspecte que és que no s'han fet les coses conforme tens la possibilitat de fer-les. I per això va tindre problemes, perquè està tot molt reglat i el que va apareguent no ho sembla que estiga en el marc de lobista.
0: Lo que es tremendo es lo comentaba Sergi, ¿no? La capacidad de resistencia de Pedro en Sánchez, otra vez, de defender a ultranza la inocencia de Zapatero con, no sé, con todo lo que está saliendo. Sin duda falla
3: Sánchez,
0: la estrategia, ¿no? O sea,
2: realmente le quedan dos opciones.
0: Puede ser bastante más neutro de lo que está siendo.
2: Bueno, por lo menos neutro. O el que en un principio sospitaba y mitot, el arribar a decir, oh, no, esto a mí no me suena, como a tres tants.
3: No
2: es
3: diré
2: eso. Como se complique lo de la dona, un día dirá que no, si portem ya un temps divorciat.
3: Exacto. No dirá eso. Yo creo que, como ha dicho antes...
0: Es capaz.
3: Sergi, también, yo creo que... Es que Sánchez es consciente de que té greus problemes. Més, home, faltaria més, no? Estan rodant los xutxats. Però també és cert que sí que n'hi ha una vessant de l'aufer, o almenys que la ciutadania la identifica en alguns aspectes. Com abans ha passat en Compromís, com ha passat en Compromís, o com ha passat en l'independentisme tota la vida, o com passa en Podem en Venezuela, que ve l'aufer. Aleshores, com això, sap que n'hi ha una part de l'esquerra, a l'esquerra del PSOE, tots els grups que l'han patit, l'aufer, doncs, per una banda... Aquests grups estan dient, mira, ara li està passant al PSOE, no? D'alguna manera. Més enllà dels casos que s'acrediten, evidentment, i que són els problemes reals. Però és que això, com és conscient Sánchez, pel que has dit tu abans també, doncs, tot el tema dels pressupostos, això és estratègia per a Sánchez.
0: Claro.
3: L'adelantament electoral, això és estratègia per a Sánchez. I aquest home estarà avaluant completament, o sigui, en quin moment pot donar un col d'efecte, perquè si et té alguna cosa és resiliència i aprofitar el context. Aleshores, ell ara crec que no té un bon moment, però no tinc dubtes de que adelantarà o no les eleccions en conveniència de quan puga pegar un col d'efecte. I els pressupostos poden ser una bona eina per a aquest col d'efecte. Poden ser-lo.
0: Jo lo que creo que no debemos hacer los periodistas, los comunicadores ni los ciudadanos es comprar tanto el mensaje de lawfare. Porque si compramos ese mensaje...
3: Hasta toda la vida en lawfare. La judicialización de la política...
0: Bueno, pero entonces estamos tirando por tierra el sistema democrático judicial.
3: Desde
0: decir,
3: pobles xicotets que juzgados, hi ha denúncies, aposta perquè
0: bueno,
3: caiga un
0: alcalde...
3: Bueno,
0: pero para eso están los juzgados y sí, varias sí, instancias. Y, bueno, evidentemente, cuando hablamos de lawfare, creo que todos pensamos en el caso del hermano del presidente. Bueno, pues ahí está el caso en juicio.
3: Baltasar Garzón.
0: Con una instancia y con un nivel superior, con un sistema jurídico que en teoría garantiza la democracia. Lo que no puede ser es... como el cuento de Pedro y el Lobo, pero al revés, o sea, lawfare, todo lawfare. Yo creo que en el caso de Zapatero
1: no.
0: hay muchos indicios y muchos elementos que invitan a pensar que no. Incluso, acordaos que inicialmente se quería vincular con manos limpias, luego resultó que no era así.
1: Que era la Fiscalía Anticorrupción,
0: claro,
1: la que
0: venía. Claro, y que venía, y que era una comisión que venía de fuera, es decir, no vale decir todo es lawfare, hay que decir lo que es, evidentemente. Pero no comprar tanto ese mensaje, porque yo creo que es peligroso, y al final yo confío en el sistema judicial.
3: Si se pasen de rosca, que si l'oposició se passa de rosca, va aprofitar-ho Pedro Sánchez, que està fent-ho. O sigui, com si se passen de rosca en el fiscal, en la dona, en Zapatero...
0: Bueno,
3: si se passen de rosca aprofitant-ho, claro, que és normal que l'oposició ho aprofite.
2: Però tu creus que està aprofitant-se?
3: L'oposició ho aprofita i és normal que ho aprofite. Però, primera, com n'hi ha tres casos, independentment de si alguns són més lawfare o menys, i altres casos que, evidentment, la dissonància que generaren com Ábalos, ahí crec que n'hi ha zero lawfare, però no directament, per la informació, per la conducta i pel que se sap i pel que n'hi ha. Però l'oposició normal, creu que és positiu sempre l'oposició apretar, i creu que apretar més... Anem a veure... Avui el riu, bueno, avui què passa en l'acte de Mònica Oltra i de Rufián, anem a veure què està passant a l'esquerra del PSOE i anem a veure el mateix Sánchez i aleshores aquest element de pressió, jo dic, és convenient per la dreta tota aquesta pressió mediàtica contra Sánchez al seu voltant? Pues jo crec que no pot gestionar-se millor siguent, o sigui, la calamitat de coses que està passant-li a Sánchez, jo crec que està gestionant

0: i no cau. Per què no cau? Com sempre dic, pues examinem per què no cau. Una, perquè crec que a l'esquerra de Sánchez hi han patit en molts casos coses similars i diuen, bueno, ara li està passant al PSOE que despavile, però tampoc el volen matar. Dues, el nacionalisme de dreta no se'n va amb el PP, de moment, que estan pensant-se-ho i estan examinant-ho, doncs perquè està Vox i no poden anar-se'n. I tres, perquè se gestiona Sánchez tota la informació al seu voltant de judicis d'una manera que genera o vol generar una miqueta de pietat en la ciutadania i aprofita la pressió de l'oposició per a generar-la.
1: Però l'oposició utilitza la causa de Sánchez com, per exemple, la Comunitat Valenciana sigue instrumentalitzant el tema de la dana com a arma política.
0: No, l'oposició fa bé, és normal que ho digui.
1: Bueno, política, más allá de que hay muchos elementos a analizar, pero agarrándose a un clavo ardiendo en cuanto Mazón aparece en les Corts para utilizarlo como arma política. Al final es parte del juego político, acertada o desacertadamente.
2: És la segona volta que ells ja en conversa, com diuen, i és que és una cosa que en recorden molt els meus amics aragonesos, lo hemos metido en canción, ara si voleu ho comentarem. Són les 9:30.
3: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.

0: Per cert, demà dissabte el sol tornarà a imposar-se. Parlarem d'un cel poc ennuvolat, amb intervals de núvols alts i calitja present a bona part del territori. De vesprada, això sí, creixeran els núvols en punts de l'interior i temperatures que pujaran lleugerament, amb màximes que tornaran a superar els 32-34 graus a l'interior, lluny dels 40-42 que es prevenen cap al nord. I cap al nord ens referim peninsular. El gregal bufarà moderat al litoral, fluix amb intervals moderats a la resta. I el diumenge, que és quan pareixer obrirem el forn, és el que marcarà el principi d'un canvi important. Tot indica que serà el primer dia d'un episodi de calor intens que s'allargaria durant tota la setmana vinent. El nou colp de calor. Les temperatures pujaran de forma molt marcada, especialment a l'interior centre i sud, i el prelitoral d'Alacant es pillarà de ple en les fogueres, on les màximes podrien arribar als 35 i 39 graus.
1: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina aquest espai.
2: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2.
3: De tu a tu.
4: Hay viajes que empiezan sin planearse y acaban cambiándolo todo. El aeropuerto de Castellón te ofrece ahora más posibilidades, con 16 destinos donde elegir, porque hay viajes que terminan pasando y empiezan aquí. Son cosas del destino. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
5: Diuen que comencen en lluny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen. Perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Fogueres de Sant Joan d'Alacant, declarades d'interès turístic internacional del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
6: Les aus urbanes formen part de la nostra ciutat, però una sobrepoblació de coloms pot generar problemes de salut pública. Col·labora mantenint les zones netes, protegint els edificis i evita alimentar els coloms. Amb xicotets gestos aconseguim una convivència saludable i sostenible. No alimentes el problema. Ajuntament de València.
7: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
1: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
0: Nou i 32, estem començant el matí amb Joan González, Sergi Pitarch i Arturo Checa, analitzant bàsicament tot el que han sigut els últims dies, i especialment el de la declaració de Zapatero, diguem directament la imputació de les seues filles, i també la de la seua secretària personal, la Gertru, m'agrada molt allò de la Gertru, però també les diferents conseqüències que allò pot tindre, especialment per al omnipresent i superresistent, diria jo, més que el millor dels pegaments que puguen fabricar-se. Per cert, l'altre dia, mira, per donar-li un poquet de color a la cosa, vaig veure que la Sagrada Família...

0: Família, gran part de la Sagrada Família ha sigut adherida a les peces en un Loctite de la marca Loctite especial que es va fabricar, no sé si 140 tones o per ahí, per a pegar les rajoles de la Sagrada Família, que és un conglomerat d'estos que s'utilitzen, que se mesclen dos, i això forma un cement que a París durarà centenars d'anys.
1: Avui dia fas una obra i n'hi ha molts ingredients de noves mescles químiques que efectivament solden. I jo també m'ha cridat molt l'atenció perquè el titular és molt fort, ho han pegat en Loctite.
0: L'han pegat en Loctite.
1: Però efectivament és de la marca Loctite i és un adherent per a totes aquestes grans peces de formigó que deixen caure o de pasta per a que no es moguen i que se queden més fixes.
2: No puede, titular... no puede tener mejor promoción, la marca.
0: Home, imagina't.
2: Pegar la Sagrada Família...
0: Família. Bueno, igual és el mateix adhesiu en el que està apegat el propi Pedro Sánchez, que no té res que veure en el cement de la cara d'uns altres, ja que fem el joc de paraules.
2: És mucho mejor.
1: No hem conegut una altra cosa igual. No, és que no l'hem conegut.
0: Que Loctite o que Sánchez.
1: Que Sánchez en quant a... l'esquerra en general, per a mi, permitiu-me estos romansos, però és més russoniana, no preveu tant els diferents escenaris que poden vindre, no és preventiva, creu en el que diu, s'ho creu, jo crec que Zapatero s'ho creu, evidentment, perquè si no pots fer teatre, però t'ho has de creure, no? I la dreta té una altra manera de pensar que pues, a mi m'agradava molt la metàfora de Condoleezza Rice, de si veus una culebra, una serp en el teu jardí, la tens que matar abans de que te pique, no? Però no és Sánchez, més que russonià, és molt jovesià, és molt maquiavèlic. O sigui, va per davant de les tronades i sobretot té una cosa que és aprofitar el context. Que jo sempre dic que tu pots estar fent la millor campanya política de la teua vida i ve una autovia, ve un abocador o ve el que siga i així és l'assumpte més transcendental i el marca el context. I Sánchez el que fa bé és aprofitar el context polític. Ara li queden pocs cartutxos, però també ho té tot guanyat, perquè va estar 8 o 9 anys, per tant va estar dues legislatures completes, s'ha carregat a Rajoy, a Pablo Iglesias, a Albert Rivera, a Pablo Casado, ha caigut tot el món, no?, directament. I ara, doncs, té molts problemes, però, donada la seva capacitat de resiliència, una cosa, parlem abans de Mazón. Així l'esquerra, encara que estigui demanant la seva dimissió, volia que es quedara. Volia que es quedara Mazón.
2: Claro,
1: la dreta vol que caiga Sánchez.
2: A nivell d'estratègia política, segur.
1: La dreta vol que caiga Sánchez. Aleshores, això és la diferència, que la dreta continua tenint por o respecte o preferís que caiga Sánchez perquè saben, i així no va passar, que Sánchez serà el que millor resultats electorals traga. Com caiga Sánchez, a qui posa el PSOE traurà la meitat, perquè Sánchez està xuplant-se a tota l'esquerra i traurà uns resultats electorals que no governarà, però traurà uns resultats electorals que qui vinga després d'ells no va traure. Vindrà una travessia de desert forta per al PSOE.
2: Lo que sí que es cierto es la magistralidad que tienen los políticos de vivir en esa realidad paralela, ¿no? que se orquestan ellos. Estoy leyendo ahora un poco por la realidad paralela en la que ha vivido Zapatero y que dice que no sabía nada y todo era normal. Una información que lleva hoy El Mundo, que dice: el milagro de las hijas de Zapatero. Su mejor cliente, una empresa ruinosa de venezolanos, paga vídeos a 10.000 euros por segundo. O sea, cuando evidente, a ti te paga alguien un vídeo a 10.000 euros el segundo.
0: El milagro es que queden deixar de ser gòtiques, també, pues dic jo.
2: També, efectivament.
0: Però deixa pinta i facturant tant, això ja és un miracle.
2: El milagro realmente es no caer en que algo que no es legal, normal, no sé si ético o de lobby, como decía Joan, pero es evidente que bueno, con esas cifras y con esas situaciones tienen una muy difícil defensa, más allá aparte de dónde viene el dinero, con Venezuela de por medio, y más allá, como decía Sergi, que todo apunta a la investigación, que en realidad es una empresa pantalla de pagos para Zapatero, o sea, lo tienen muy crudo.
1: Té mala pinta, haurà d'aclarir-ho tot, i l'única cosa que dic jo és que efectivament és normal, està judicialitzat, és furga, van apareguent moltes coses, i el que sí que és perceptible per a molta gent és que no es furga igual en tots els llocs. I aleshores, doncs, jo crec que això és una de les qüestions que aprofita Sánchez, de dir, molt bé, estan passant moltes coses, algunes són, altres no, i jo m'estic salvant d'entre altres coses perquè n'hi ha una percepció en l'esquerra, a l'esquerra de Sánchez, i també en el nacionalisme de dreta, que també ha patit moltes coses d'aquestes, de que n'hi ha interessos en furgar més en un lloc que en altres.
2: Però és que no és verdad, Joan, que no se hurgue más en unos sitios que en otro. Ahí está los datos que acaban salido de Ayuso, ahí está el caso de la Kitchen, con esa...
3: el juicio
2: de la Kitchen, es decir, yo creo que se hurga en todo y insisto, creo que comprar ese mensaje es peligroso.

0: soy dañino porque es que si ya nos creemos que
1: pero el PSOE
0: está claro que hay una politización de la justicia, pero no creo que la justicia sea política, que es muy diferente.
2: La justicia...
3: No, pero no pasa res perquè se critiqui a la justícia. És que a vegades també, tu i jo ens equivoquem tots els dies.
0: Sí,
3: i claro. Rectifiques, i no passa res. Sempre que n'hi hagi bona fe, quan publiques una cosa, investigació, quires a la persona, poses les coses amunt de la taula. En el tema de Zapatero, és evident que d'on naix tot és un mòbil que intercepta la policia de frontera dels Estats Units a un empresari de Venezuela que tenen el mòbil allí i que no apareix per així per a Espanya hasta 2025, que Trump s'enfada en Sánchez i curiosament ixe mes arriba...
0: Però tampoc sabem la raó per la que no apareix hasta ahora. Tampoc és perquè atribuir-li una voluntarietat política, no?
3: Home, és evident, però dit això, que podria tombar la causa i que sembla que espera una nina a la boca de Zapatero, dit això... Claro. Una vegada han vist la facturació de les filles i han vist lo de les joies... Mira, a mi, un bon amic que tinc sempre m'ha dit, tu lo que fases en públic i en privat que pugues demostrar davant d'un jutge. I jo crec que tots els polítics, totes les persones que gestionen diners públics, haurien d'aplicar-se ixa màxima. Quan te miren i quan no. Que tu, quan vagin i te registren, que tu pidis, mira, pues això m'ho ha comprat, o això no sé què, o això m'ha convidat tal persona, o m'han regalat este llibre, o m'han regalat això, que tu pugues acreditar-ho. Perquè és que, si no, esta situació d'esta investigació, que pot acabar-se processalment anul·lada, però és que èticament jo sempre insistís molt en això, i a més quan Zapatero s'havia convertit, no, en un faro ètic, jo, claro, cada volta que veig aquest vídeo que li trauen, un socialista tiene que vivir com si fuera un franciscà
0: o más, sí.
3: I després veus que el tren de vida, pues la gent, és que al final són símbols que parlaves abans, no? que això fa més mal, això que l'acaben...
4: Bueno, d'això s'ha fet al·lusió estos dies també en algunes publicacions, ja que podria que en deixareu derivar això un poquet cap a casa, perquè no ens tenim que oblidar de les eleccions que tenim a la vista, en més o menys temps, però les tenim a la vista. Prou complicacions tenim així en moltes altres qüestions, però no s'oblidem que la líder del PSPB, entre altres coses, que és la ministra de Ciència, que estos dies és de les poques, o pràcticament en un moment determinat, mentre uns agachaven la vista pels corredors del Congrés de Diputats, ella... Bueno, que igual es queda estupefacta quan li pregunten pels pressupostos, que li pregunten per Zapatero i comença a soltar per dixa boca com si no hi haguera un mañana, és de les úniques que de moment encara es mostra al costat de l'expresident espanyol, i jo no sé si això, si no ja en el temps pot anar passant-li factura.
2: Factura on sí, al Gran Valenciana, no pot passar-li més factura perquè, a veure...
4: Per la seva rellevància, bàsicament.
2: Efectivament, perquè jo crec que electoralment no la té.
4: A veure, si ho dius, clar, per dir-ho d'una forma clara, és ningú i com no és ningú...
2: No, jo crec que...
4: No li afectarà.
2: O sigui, si se n'anem... O sigui, ja ho he dit prou vegades, però efectivament, n'hi ha tres esferes, una local, una autonòmica i una nacional. Les autonomies són tres esferes diferents. Abans no, fa 20 anys tu ves l'evolució i era convergent, no? L'àmbit local, de l'autonòmic i del nacional. Ves el que podia vindre, no? I ara són tres esferes molt diferenciades, que ja en les passades eleccions se veu, jo crec que autonòmicament el Partit Popular, no cal dir-ho, però doncs està molt fort, així en la Comunitat Valenciana, en Juanfran, doncs jo crec que no arriba al nivell que tenia abans Mazón, encara abans de la Dana, però evidentment de després de la Dana ara ja han canviat moltes coses, malgrat algunes tropeçades, algunes clavades de pota que eren evitables completament per a Pérez Llorca i que han passat en el tema de l'educació, tant la consulta com la vaga, en lo de la dona treballant al costat, i aquestes coses crec que eren molt evitables perquè també se ven un perfil de Juanfran d'un home pla, senzill, pròxim, auster, si se ven aquest perfil tindran que treballar-lo per a que siga coherent també el que fa, no? Però així tot crec que ja està evidentment del PP en una etapa que l'oposició continua en els paràmetres de Dana, Diana Morant ve de la mà de Sánchez, ha passat catàstrofe en totes les persones que han vingut de la mà de Sánchez, crec que així no té una empatia social que lligue amb la gent per motivar-la a anar a votar, i Baldoví, pues, crec que també està amortitzat políticament. Per tant, d'ací el PP, crec que a nivell autonòmic, excepte la Diputació de València, que és l'única cosa que podrien tindre una miqueta més de preocupació,

0: El PP així, Diana Morán, pot fer declaracions i permetre-se-les, perquè jo crec que no té així moltes perspectives.
1: Una de les declaracions que feia de que com si fora Zapatero l'únic que rep joies, i que inclús ella, que no li fa falta, no sé si allò era donar-se-les de rica una miqueta, deia, ui, a mi me regalen una joia d'estes, i li agradi que no, perquè, escolta, home, poca falta en fa.
2: Jo crec que t'has de negar, no és que deuries dir que no.
1: Claro,
2: és que
1: claro, però això ho dius, claro, dius ara.
2: No, no, és que t'has de negar, vull dir, tu te donen unes joies de 300.000 euros, t'has de negar.
1: Home, si no em queden bé, no les vull.
2: Set ministre o set ministre...
3: No tengo sitio para guardarla, realmente.
1: Entre altres coses.
2: Clar, set ministre o set ministre, això no t'ho donen perquè la teua parella o el teu amic, saps? Vull dir, això t'ho donen en alguna intencionalitat. Jo crec que això hauríem de ser conscients. Jo discrepo un poc, Joan, en la teua anàlisi de l'actualitat. L'última enquesta, l'última que n'hi ha, l'última del Mundo, de Sigma 2, de fa dues setmanes, crec que la comentarem així, parla d'un empat tècnic entre blocs. Parla un PP justet, en un Vox molt fort, un Compromís molt fort i un PSPB a la baixa. Això és el que diu l'última enquesta. El que diuen les enquestes internes és de veure que Juan Fran Pérez Llorca va airejant una que diu que entre ell i Vox tindrien 57. Jo no l'acabo de veure. Les que veig en els mitjans de comunicació sí que parlen d'un empat tècnic, ni a partida... amb molt forts el tercer i el quart, que són Compromís i Vox, amb més problemes, evidentment, perquè la marca PSOE ara tira d'esquenes, i amb un PP que no s'ha recuperat encara de la dana. I mira com estaran les coses, mira com estaran les coses, que ahir va passar una situació que hem contat tots, que és que la parella del president de la Generalitat, que havia demanat una comissió de serveis a una plaça en la Diputació de València, ha renunciat. Recordeu-se que quan se va publicar, quan ho van publicar, pues era, no era notícia, era un tema de masclisme, era tot un atac injustificat contra el govern i contra Pérez Llorca i tal. Com estarà la cosa que ahir confirmar la Diputació, confirmar també la presidència de la Generalitat, la parella de Pérez Llorca ha renunciat a renovar aquesta comissió de servicis perquè suposa una distorsió a la candidatura de Pérez Llorca, que per cert encara no ha sigut ratificat.
0: Però
2: què passa
0: ser,
2: demà?
0: Jo
2: crec
0: que
2: demà
0: ho va ser. No, vull dir que serà ratificat.
2: No ho sé.
0: No, però me
2: de moment no que... és, però com estarà la cosa? Perquè el que ell va dir públicament a defensar, que era una cosa normal, que era que de Finestrat se vinguera a treballar a la Diputació de València en un càrrec on guanyava un salari bastant major, amb una plaça que mig... que estava com... de la que se va assabentar...
0: Sí, ho he dit, que és una de les coses que tenia que evitar.
2: Complicada. Mira com estarà la cosa, que ha tingut que assumir la realitat de que no era una cosa que el més ben feta possible i que a ella això li generava un desgast i que, insistís, demà veurem, perquè demà ve Feijó a un acte en Montpó que fan en Sueca, que també va el president, demà, si el ratifica i diu, serà així, tenim el candidat, perquè el Congrés pareix que no n'hi haurà, no n'hi haurà Congrés, però si demà no li fa alguna clucada d'ulls, pues ya tindrem el lío una altra vegada, la debilitat del president.
0: Jo crec que Feijó no va ratificar, crec que, igual m'equivoque, però jo crec que no ratifica perquè no té eixa pasta de ratificar ni de dir, ni té eixa lideratge. Aleshores, justament per eixa falta de lideratge, però també perquè crec que se quedarà Juanfran, que jo des del dia 1 així li he dit Joaquín Sorolla, que era provisional,
1: sí,
0: per a quedar-se
1: de
0: des del dia
1: 1.
0: Sí. Directament.
2: No, home, a veure, jo crec que és el, diguem, en la carrera de cavalls que n'hi ha, carrera de cavalls, que és que pareix que en el PP siga una bassa d'oli. N'hi ha un senyor que ha sigut president de la Generalitat que diu que si n'hi ha congrés se presentarà, que és Francisco Camps. N'hi ha un altre, que Gènova, i això tu i jo, perquè ho he preguntat, tu preguntes, bueno, així quins són els candidats? I diu, ahí està el president Pérez Llorca, però bueno, Montpó no mos desagrà. Vull dir,
0: però no van a ser una guerra en Alacant i Montpó, pues això...
2: Jo no sé si obriran una guerra. Jo el que sé és que no és candidat a dia d'avui i que per això està intentant fer les coses bé. Jo crec que reconèixer un error està bé i ahir jo crec que les menaren i això també diu molt, no? Que al final uno quan s'enganya, pues escolta, tu ho arregles, i això dius, pues s'està intentant fer les coses bé, saps que possiblement te vas equivocar i avant, i jo crec que té molt de... És el que
4: més... Jo crec que hay que subrayar más eso, es decir, tenemos que, y no por defender en este caso a Pérez Llorca, pero creo que tenemos que poner más énfasis cuando un político rectifica.
2: Sí, yo poso en valor, ¿eh?
4: No decir, fíjate cómo estará la cosa o...
2: No, pero odia porque...
4: Me he equivocado, no, rectifico. Dilo que es por...
2: No,
4: la presión pública.
2: Odia de igualar, de cómo está de igualar la cosa, de que no está clara ni en la Junta.

0: Parlem de València,
1: sobretot la Diputació de València.
0: I evidentment, la Diputació de València,
1: ixa,
0: evident. Vale. I l'Ajuntament de València.
1: I l'Ajuntament, són 5.000 vots, són
0: 5.000 vots distints.
1: No, però és que la Dipu és per l'Ajuntament.
0: I a la Generalitat, bueno, la Dipu, i per lo que, si ens uneix, torna a ser clau lo que decidisca també votar. I després, important, la Generalitat, ja te dic, les últimes enquestes, totes, excepte la del PP, la que va, que va contar el dia de Falles, va contar el president i tal, allí en...
1: Però sí que coincidim, he dit el mateix, o sigui, el PP va... Hòstia, ara puntua més. Mira, a efecte...
0: No, dius que estava fort, i jo dic, home, que fort està Vox, i no, Compromís. Fort.
1: Sí, no, però dic, home, la dreta està arrasant en totes les comunitats autònomes, que és el que... Jo estava diferenciant tres esferes, la local, però per enquestes...
2: Pues lo referies també a com estava anterior. El PP està fort teniendo en cuenta la dana, no? Lo que ha pasado, es decir, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido, ha resistido.
0: Passat en Andalusia, en Extremadura, en Castella i en Aragó, que això no passarà així. Sí. O sigui, la palissa que li ha pegat
1: no
0: la dreta i l'extrema dreta a l'esquerra en eixes quatre, així, a dia d'avui, no passarà.
1: Mira, les enquestes se fan en època normal. O sigui, tu no pots fer... Per exemple, ara no és Zapatero, la nostra empresa fa moltes enquestes, fem moltes enquestes. Però sempre portem 15 o 20 en marxa, sempre. ¿Vale? Sí, sempre. És de veres, fem moltes enquestes en àmbit local, en àmbit provincial, en fem moltes. I pues pararem. Per què parem en lo de Zapatero? Perquè lo que isca no va a passar. O sigui, això té una influència i aquestes setmanes tens que parar. Per què? Perquè te van a pagar i no va a ser, val? Quan passa la dana, aquest any n'hi havia enquestes en marxa i no les farem, perquè tampoc anava a reflectir amb Mazón el que estava passant. De fet, n'hi ha una altra cosa que fem, que és baròmetres de serveis públics, que és veure com se va municipalment, i això sí, perquè ja és altra cosa. L'enquesta te diu el què va passar, i un baròmetre te diu per què va passar. Aleshores, el millor que pot fer una institució pública és fer el baròmetre per veure com van les coses en cada ítem de gestió i l'enquesta per veure electoralment. Les enquestes ara estan parades, i estan parades també les enquestes quan la dana se pararem. Per què separaren? Home, perquè era una hecatombe per al Partit Popular. Una hecatombe. Mazón no cau per la pressió de l'esquerra, que també. Mazón cau perquè el PP veu en les enquestes que estava fent com estava reflectint-se. Perquè en totes les enquestes tu sempre traus nivell local, nivell provincial, nivell autonòmic i nivell nacional.
2: Jo crec que Mazón cau per la pressió pública i per la
1: sucessió
2: de aconteciments.
1: I sobretot perquè
2: les enquestes... Que s'hi venien produciendo, o sea, era inevitable.
1: Les enquestes bones no són les que se fan públiques.
3: A Mazón referia quan el claveu en cançó. A la mínima ix Mazón. I Mazón és l'expresident, no, bueno, que té els seus punts de protagonisme, com l'altre dia, però sempre...
1: Mazón cau perquè el PP no podia resistir una figura com la de Mazón, perquè anava a arrossegar, perquè n'hi ha un efecte d'arrossegament, i a nivell municipal, per cada 10.000 habitants, vas a jugar, té 50 vots per l'efecte de carro guanyador, perquè és un dels efectes que n'hi ha. Entonces, el Partit Popular passa de tindre a una figura que era molt bus i que era atrapau tot, i Mazón era dicharachero, i en el Congrés, en el Parlament, doncs estava dient, o sigui, sonria al de Compromís, i passa a ser una persona que el seu caràcter no quallava amb el que havia succeït, que feia falta una gestió. Entonces era molt dissonant, i el PP, mirant les enquestes i a banda la pressió social, però el PP decidís que Amazon no va estar quan veu els números. I els números, com diu Sergi també, doncs és que els números estaven molt mal. A Mallorca s'ha pegat la volta a la truita, però també, i coincidís amb vosaltres, de que el PP no pot descuidar-se, perquè n'hi ha encara molta efervescència social, perquè està molt tendre la ferida encara, perquè Mazón continua amb algun privilegi, i això, pues, clar, són negociacions que farien dins del PP i que tenen que aguantar-lo ahí directament, i evidentment la situació no està pa que el PP se confie, però ara tu me dius... Tu dius si així en la Comunitat Valenciana... A veure, fou per un diputat l'assumpte en camps. O sigui, en tota la efervescència de la corrupció, el Botànic tingué un mes, no? Un mes.
0: Quan? El 15?
1: Sí.
0: No,
1: quan tingué ahir mes?
0: Ahir van tindre... No, ahir va ser 50.
3: La majoria més ampla que va tindre,
0: sí,
3: mai.
0: Va ser, perquè és que va traure... Jo és que recorde, crec que 27 del PSPB, 18 Compromís i 13 Podemos. No, va ser... Sí, en el 15 va ser una granada. En el Dèneu...
1: En el Dèneu
0: és on va ser... Que recordeu-se que Ximo Puig adelanta les eleccions per a fer-les coincidir en Sánchez. I guanya perquè 40.000 electors de Vox voten en les generals i no voten en les autonòmiques. I Ximo guanya i Ximo Puig és president, jo crec que seran 53-46, com després va fer Mazón. Però, vamos, una cosa molt, molt ajustada, o sigui, va ser molt, molt ajustada. Que és un poc la tesis de... de Iván Redondo, que diu que inclús un superdomingo, sí, li podria, un superdomingo

0: un Superdumenge inclús li podria vindre bé a Diana Morant. No, són algunes de les... I en el 23, quan Mazón guanya, que sí que guanya 53, que com estan a l'escor, 53 a 46, en el 23 Mazón guanya perquè 120.000 votants de l'esquerra, 120.000 votants, se queden en casa.
1: És el cavall de Troia de sempre. Ha passat en Aragó...
0: Per què? Perquè en unes generals la participació passa del 70 i en unes autonòmiques van 60% ranteret.
1: Efectivament.
0: Llavors, és qui més mobilitza, guanya. I és el tema ara que passa així, és que quan vinguin les eleccions el bloc, digueren, que més mobilitza, pues possiblement s'emporti el gat a l'aigua.
2: Quants coneixeu del gent votant d'esquerres, perquè així inclús se n'assenten i ho reconeixen, que pel mero fet de que es mantinga Sánchez no votarien al seu partit?
3: Jo crec que això va ser bastante
2: abrumador, no? Ja que estàs dient això, està produint-se molt. Sí, i, de fet, és que n'hi ha gent que ho ha reconegut en esta taula. Sí. Socialistes de tota la vida, però pel fet de que estigui Sánchez, es neguen a votar.
0: Així n'hi ha uno, que el que està ara replegant tot això descontent, que n'hi ha una llista, Compromís, que el que diuen les enquestes internes i externes és que estan en un 20%, i que estan com ixe descontent socialista, està refugiant-se, o se refugiaria,
1: efectivament.
0: I se refugiaria en Compromís, que és el que manté viva l'esquerra en la Comunitat Valenciana, sí? Que és bàsicament que n'hi hagi una alternativa, digueren, que la gent veu com a viable, factible, de govern.
1: No soflamada a consumar.
0: I no com ha passat a Andalusia, que han anat dos llistes, com ha passat tal, sinó que així pareix que se farà una llista al voltant de Compromís unitària.
3: I això añade...
0: I això al final és a replegar cada vot.
3: Añade más expectación a una a la batalla de València, ¿no? A las municipales con Oltra, Català, Bernabé...
0: Home, jo crec que ells són... Tenim la sort de que fem informació així, que anem a tindre... Pues, lo millor que té el partit que pot presentar el Partit Popular, Maria José Català, lo millor que pot presentar el PSPB, el Pilar Bernabé, el Compromís, imagina, Mònica Oltra...
2: I algun verso suelto.
0: I tot el que significa. I Vicente Barrera. I Vicente Barrera...
3: Detrás de la barrera.
0: Vicente Barrera, que jo crec que és lo més presentable que pot presentar Vox, que és Vicente Barrera.
1: Però en Vox dona
0: igual. I després el verso suelto que dius tu, que jo he vist també en aquestes d'estes internes que fan consultors i tal, de si Camps muntarà una llista alternativa.
1: En el Camps dona igual i Vox...
0: Ne trauria dos, eh?
3: Seria la guinda, el pastel político mediático, no?
0: I podria ser el Ensuneix de València. Bueno, el... Diguem, evidentment li donaria l'alcaldia a la dreta, no crec que Camps, però faria patir molt, eh?
2: Sí.
1: No, n'hi ha batalla en l'Ajuntament de València.
2: Les possibilitats són infinites.
0: Però la gent de Camps no diu que no, que sempre anirà. Si va, sempre serà en baix les sigles del Partit Popular.
1: Coincidís plenament en la diferenciació de la Comunitat Valenciana, completament. O sigui, perquè així n'hi ha una esquerra que efectivament no està soflamada com està Sumar o com està Podem. I així el cavall de Troia, com ha passat en altres comunitats autònomes de l'esquerra, és l'abstenció, perquè utilitza sempre una analogia, però que és de veres, perquè l'ha viscut des de xicotet, però la dreta, quan s'acaba la missa de 12, va votar tota. De fet, tu agarres les urnes, li pegues la volta, i en eixe tram horari, la gent que passa de 60 per cada alt, vota i s'acaba la missa.
2: I em permeteu una qüestioneta més, una pregunt més. Dependrà de judicialment també el que passara en Mònica Oltra, que això l'arrossegara, o sapieren utilitzar-ho per a que la beneficiara?
1: Jo crec que Mònica Oltra es presenta justament per el seu historial, i ara es presenta avalada justament pel que està passant. Això ho començava l'altre dia. No és el cas de Sánchez, perquè Sánchez el rodeja també corrupció, evidentment, però esta dona, justament, jo crec que està enfortida pel que li ha passat. O sigui, justament. O sigui, la va fer caure i ara mateixa és com si Baltasar Garzón se presentara a unes eleccions.
3: Hombre, ella sí, però per al partit, evidentment, és el riesgo, no?, en la recàmara de su candidatura, perquè, principalment perquè tampoc sabes quan... procesalmente eso puede, entre comillas,
2: que
3: podría
2: coincidir,
3: ¿no?,
2: en,
3: o sea,
2: campaña.
3: Claro, hablábamos el otro día. No se sabe.
2: Pero això vos ho pregunte.
0: Es conscient que li pot perjudicar, però jo crec que això ja està descomptat. Ja si li pilla el judici...
3: És un riesgo assumido, claro.
0: A veure, vosaltres penseu que en el cas d'ella...
2: Això seria la guinda al pastís,
0: no acusa,
2: ja, informativament.
0: No, claro, això serà brutal. No, jo tinc curiositat a veure quina és la reacció demoscòpica, perquè Mònica haurà d'estar també... Mònica Oltra haurà d'estar també forta mentalment per a resistir a aquesta pressió, no? Perquè al final no deixes de sentar-te en la banqueta als acusats. És de veres que ni la fiscalia ni el jutge instructor acusen, i acusa, que això jo crec que inclús políticament li vindrà bé, acusa Vox... España 2000 y Cristina Seguíes, ¿no? Y,
3: sí,
0: y a través, sí, de eso.

0: I entonces, clar, vull dir, t'està acusant, diguem, els archienemics de l'esquerra, no?
1: Va a salir el lawfare otra vez.
0: Ahí sí que...
2: Claro.
1: No, vale, pero ahí lo puedes entender por quién está, claro. Ahí, por quién acusa.
0: No, yo, pero eso vos diría yo que Zapatero no es lawfare y a tres casos sí que lo son.
3: I una cosa, és que n'hi ha dos boniques oltres, la de govern i la d'oposició. I Mònica Oltra, per a mi, és millor. Per a ella, políticament parlant, no, per a mi, en gestió, no estic parlant de que faci una mala gestió, al revés. Ella, quan entra en la conselleria, me'n recorda que tots dies que s'anava a mitjar de Ximo Puig, i Ximo Puig era el PSOE, i Ximo Puig es posava en plan presidenciable, i aquella se tancà en la seva conselleria, en la seva superconselleria, a treballar, i no se venia políticament. Però Mònica Oltra és molt bona i es creix políticament, electoralment. És el seu punt fort.
1: Ella és millor en la barricada i con la camiseta, és evident.
3: No, en la gestió pública ella... O sea, era, per a mi, per exemple, inclús més ètica directament, perquè estava en el treball. O sea, el que passa és que evidentment se invisibilitzava, perquè crec que Compromís, i tot el món aprèn, però Compromís no està tan pendent de l'acte de venda com si que ho està el PSOE de manera natural, no? Que és Ximo Puig.
4: Bé, la qüestió és que, com diu Sergi, seran moments per a viure-los.
1: Hay partido.
4: I que fins i tot arribarem a tindre instants d'ansietat, diria jo.
0: Home, nosaltres com a professionals... És apassionant.
4: Sí, claro. En fi, gràcies, que tingueu un bon cap de setmana. La setmana que ve ens trobem, i de moment que no passeu molta calor, que serà la nota predominant d'estos dies. Anem a escoltar les notícies i ara tornem.
5: Són les 10.
6: A punt. Notícies.
5: A hores d'ara continua l'embòs a l'A23 en sentit Terol per l'accident d'un camió a Gilet, al Camp de Morvedre. Sònia López, quina és l'última hora?
7: A hores d'ara, l'A23 continua tallada a l'altura de Sagunt en sentit a Terol i continuen desviant el trànsit per la Nacional 234. Aquesta situació genera una retenció quilomètrica no sols en aquestes dues vies, sinó que ja afecta el tram d'entrada a Sagunt per la B23 i també la incorporació des de la Nacional 340 que venen des del nord. Quant al sinistre, es tracta d'un camió que ha volcat. Els bombers informen que ha mobilitzat una dotació per a extraure el conductor, però finalment no ha sigut necessari. Quan han arribat l'home, el conductor, ja estava fora del camió i l'estaven atenent els mitjans sanitaris. I una ultimíssima hora, ara mateix acaben d'informar des de la Direcció General de Trànsit que està tallada a València l'A3 per un accident a l'Loriguilla. En sentit d'entrada a València està tallada la calçada, s'estan desviant els vehicles per la via de servici i pel que podem observar per les imatges en directe per una de les càmeres de la DGT, sembla que també hi ha un camió que està volcat i ocupa tots els carrils de la calçada.
5: Gràcies, Sònia. Continuarem pendents d'aquestes incidències del trànsit. Mentrestant, a Castelló de la Plana estem pendents del trasllat a dependències judicials del detingut per una agressió sexual, a casa del qual van trobar un cadàver dins del frigorífic. Jordi Fuentes, què en sabem fins ara?
8: Bon dia, sí. Estava previst que arribara el detingut a la ciutat de la justícia de Castelló, al jutjat de violència contra la dona, a les 8 del matí. I a les 8 i 10, de fet, ha acudit un furgó de la Policia Nacional. Durant 72 hores, els agents han interrogat els sospitors, han buscat proves forenses i han fet una reconstrucció dels fets. Ara mateix estem a l'espera de saber la decisió d'este jutjat per al futur immediat del detingut i també si descarta o no alguna responsabilitat en la mort de l'home que li han trobat al refrigerador.
5: Gràcies, Jordi. Mentrestant, a Onda, la Guàrdia Civil ha desarticulat un clan familiar dedicat al tràfic de drogues. En l'operació s'han detingut 8 persones d'entre 24 i 52 anys i s'han efectuat 7 escorcolls en diversos domicilis de Castelló. Les investigacions han permès desmantellar punts de venda de cocaïna i marihuana. Se'ls atribueixen delictes de tràfic de drogues, pertinença criminal i blanqueig de capitals. L'operació es va iniciar en detectar-se una creixent preocupació veïnal per l'activitat que es desenvolupava en diversos habitatges de la zona on sospitaven que s'estava traficant amb drogues. I de l'exterior, la situació al Líban fa trontollar l'acord de pau entre l'Iran i els Estats Units. L'exèrcit israelià ha informat de la mort de 4 dels seus soldats després d'un atac amb drons explosius per part de la milícia xiita Hezbollah al sud del Líban. Entre els morts hi ha un oficial israelià. A més, segons el govern libanès, almenys 18 persones han mort i 33 han resultat ferides en atacs israelians este divendres contra dues zones del sud del país en una nova violació de l'acord entre Teheran i Washington, que inclou el cessament de les hostilitats al Líban. I en els esports parlem de futbol. Avui els grups C i D inicien la segona jornada del Mundial. Gonzalo López.
2: A les 9 de la nit els Estats Units s'enfronten a Austràlia, a les 12 Escòcia juga contra el Marroc, i a la matinada juguen el Brasil contra Haití i Turquia contra el Paraguai. Pel que fa als resultats de la jornada, Txèquia i Sud-àfrica empaten a 1, Suïssa va guanyar Bòsnia per 4-1, el Canadà ha golejat Qatar per 6-0 i per últim Mèxic s'ha imposat per la mínima a Corea del Sud per 1-0. D'altra banda, la selecció espanyola torna a entrenar-se avui de cara a la segona cita del diumenge contra l'Aràbia Saudí. A més, Pau Cubarsí parlarà davant dels mitjans de comunicació. Com a novetat, Víctor Muñoz ha patit un mal muscular durant el procés de recuperació i es manté en l'aire que puga estar disponible en els pròxims partits.
5: Gràcies, Gonzalo, i això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 11 en punt. Els deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
6: Apunt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5. De tu a tu.
9: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
10: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
11: Descansa la vista.
12: Què és la inspiració per a tu?
13: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
14: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
11: Obri la ment. Eres creient?
15: Depèn de l'estació de l'any.
16: Con les carxofes.
11: Sí. Apunt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
17: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
18: Ara sí que me les pega.
6: L'economia per a totes i tots.
19: Cada decisió econòmica ens toca. I cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
6: Cadena de valor. Amb Javi González, de dilluns a divendres, de 3:30 a 4.
20: Continuem complint amb el nostre compromís, la informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. Apunt Ràdio. De tu a tu.
21: Amunt i Avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio.
4: No vos oblideu que l'hora la encetem, com sempre, en un programa produït com es fa en esta casa per part de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, donant una llaeta a totes les coses que passen precisament ahir, en els pobles i en les comarques. Vegem que mos conten els companys i les companyes de les publicacions impreses i digitals que es fabriquen i s'elaboren en molts d'estos llocs. Anem a la Vall d'Albaida, allí està Maria Reis de Loclar. Què tal, Maria? Bon dia.
22: Molt bon dia des d'Ontinyent. Loclar ja està una setmana més als quioscos. Esta setmana, la nostra notícia de portada la dediquem a l'increment de les malalties de transmissió sexual. Concretament, el departament Xàtiva Ontinyent registrava l'any passat 138 nous casos. Per altra part, Ontinyent està a prop de recuperar una imatge, la del peix cauret, que va retirar de la plaça de la Concepció fa dècades i que, de manera imminent, una vegada acaben les obres d'esta cèntrica plaça, tornarà a presidir-la. Cal destacar que es tracta d'una imatge que portarà molts records als més majors, però que moltes generacions d'ontinyentins no han conegut. Esta setmana entrevistem Àngel Torregrossa, director mèdic de l'Hospital d'Ontinyent, i destaca com el nou centre obri la porta a nous tractaments i noves valoracions. El doctor Torregrossa, a més, reconeix el treball de totes les persones que han fet possible el nou hospital, algo que inclús ell va arribar a pensar que no veuria mai convertit en realitat. A la nostra edició també trobem més noms destacats, com el de l'ontinyentí Ivan Esparta, que diumenge va guanyar per primera vegada el campionat individual de raspall, que era l'únic títol que li faltava al seu palmarès. En clau esportiva també, Rubén Sant, de tan sols 27 anys, és el nou entrenador de l'Ontinyent 1931, mentre que l'Ontinyent Club de Bàsquet ha presentat a Carles Bonet com a nou entrenador per al primer equip. Totes aquestes i moltes altres notícies esta setmana a l'edició de l'Oclar. Molt bon dia!
4: Bon dia, Maria. I com sempre, i a aquestes altures de la setmana, d'una Maria a una altra. En este cas, Maria Alarte, de hortanoticies.com. Maria, bon dia a tu també.
12: Bon dia, Sergi. Què tal? Així, Maria Alarte, per part

radiohortanoticias.com per a fer un repàs dels principals titulars de la comarca de l'Horta. Comencem amb Foios, instal·larà un sistema autònom de megafonia per avisar en situacions d'emergència.

0: dotada amb una inversió global de 3,5 milions d'euros, íntegrament finançada amb fons municipals que permetrà climatitzar les aules de tots els centres educatius públics de la ciutat. D'altra banda, tenim Benetússer reformarà el CEIP Vicent Ricard amb la construcció d'un nou gimnàs. Benetússer farà un important salt de qualitat en les seues infraestructures educatives amb l'adequació i millora integral del CEIP Vicent Ricard Bonillo, una actuació inclosa en el programa Edificant que transformarà un dels centres educatius del municipi per adaptar-lo a les necessitats actuals de l'alumnat, del professorat i de tota la seva comunitat educativa. I finalment, les Arts Volant portarà la seva 10a gira de sarsuela a Foios, Torrent i Museros. El projecte Les Arts Volant iniciarà avui, de 9 de juny, al Xinet la seva 10a gira per la Comunitat Valenciana amb 25 funcions de sarsuela, notes d'estiu són sarsueles en el camió, un nou espectacle amb música de José Serrano que recorrerà municipis de les tres províncies i que tindrà parada a Foios, Torrent i Museros. I això és tot de moment. Moltes gràcies per deixar-nos repassar aquests titulars i no deixeu de seguir hortanoticias.com per estar informats sobre tot el que passa a la comarca de l'Horta. Bon dia i bon cap de setmana.
1: Igualment, gràcies, Maria. I d'un vot de les portades impreses o en les pantalles, passem a les portades de la ràdio amb Ràdio Guadassuar i Miguel Ángel Canet, que ja està ahí també. Bon dia, Miguel Ángel.
2: Bon dia. Estes són algunes de les notícies més destacades a Guadassuar Ràdio. Ahir, Guadassuar va acollir la primera jornada del Marató al Cole, una iniciativa que va acostar l'atletisme i els seus valors als més joves del nostre municipi gràcies a Marató València. Més de 70 alumnes del Col·legi i Sant Francesc van participar en aquesta experiència a la nova pista d'atletisme de la localitat, on van compartir una jornada plena d'activitat física junta amb l'atleta valenciana Concha Montaner i membres del Club d'Atletisme Guadassuar. Durant el matí, els xiquets i xiquetes van poder conèixer i posar en pràctica diferents disciplines atlètiques i van treballar valors fonamentals com l'esforç, la constància i la superació personal. Aquesta iniciativa va contribuir a promoure hàbits de vida saludables dins de l'entorn escolar i a fomentar la pràctica esportiva entre els més menuts, aprofitant les noves instal·lacions esportives del municipi en aquesta recta final del curs escolar. 13a campanya de concerts d'intercanvis musicals. Actuaran Colla Les Raboses d'Alzira, colla de l'Associació de Dolçaina i Tabal de Guadassuar ha dit. Dissabte 20 de juny, a les 11:30, al Centre Cultural de Guadassuar. Vos animem a participar i a gaudir d'aquest encontre musical tan especial. Entrada lliure fins a completar l'aforament. I millora del confort i de les instal·lacions del Col·legi Balmes de Guadassuar. S'han instal·lat un total de 7 equips de refrigeració Penguins a les aules i a la sala de màquines amb l'objectiu de mantindre una temperatura més adequada durant els períodes de calor i millorar així el confort dins de les instal·lacions. A més, s'ha reforçat la il·luminació de la zona exterior del pati amb la instal·lació de diversos focus millorant la visibilitat durant les hores de poca llum i facilitant la realització d'activitats i esdeveniments en aquest espai. Amb aquestes actuacions continuem apostant per uns espais educatius més còmodes, segurs i funcionals per a tota la comunitat educativa. Claudia Gómez San Martín, de la Falla Caputxins, i Maria Benedicto Iborra, de la Falla Alquenència, seran les falleres majors d'Alzira 2027. El Gran Teatre d'Alzira acollí l'elecció de les màximes representants del món faller alzireny. La més sincera enhorabona a Claudia i a Maria per este any tan especial que ara mateix comença. I estes són sols algunes de les notícies més destacades. Bon cap de setmana.
3: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
4: Let's play football.

0: una semana, porte una semana que algú m'ha tirat un mal de ull. Mira
1: claro,
0: el que te dic.
1: Algú t'ha mirat malament.
0: El romero. El romero que no vaig comprar l'altre dia. És que...
1: Encara et passen aquestes coses?
0: A mi me passen.
1: A mi també. A tu mira, a tu totes aquestes coses t'esvalen.
2: Rebota, rebota, que a mi m'explota. No, a mi no. T'explota tu.
0: I el pitjor és que jo damunt meu crec, me munte la meva pel·lícula i dic, ja està, s'ha assegut per això.
1: Però és que això és el pitjor, eh? Clar. Jo sempre he sentit dir que si t'ho creus, entonces es cuando somatices.
0: Home,
1: el va mal.
0: Claro, yo somatice todo. Tú ya sabes que yo, para somatizar,
1: a mí
0: la
1: desde,
0: number one.
1: A mí desde que me van a decir que cuando te digan una cosa de este, tú digas, pues el triple para tú.
2: Exacto.
1: Ya no te pasa res.
2: Això bueno. Això li digues molt fills. Lo que te diguen, tu, el doble.
1: Pa tu el triple.
2: El triple.
1: No ho heu vist en algunes furgonetes d'estes i camions que en la part de darrere posa... Que Dios te dé el triple de lo que tú a mí me deseas.
0: Això no ho he vist en la vida.
1: En cap camió
2: no,
1: ho heu vist?
2: No, ho he vist.
1: Sí.
2: Però vaig a fixar-me.
1: Això i els que adverteixen que quan vegin un animal frenen. Així que si t'estampes, contra ells és responsabilitat teua. Sí, uf. Això ho he vist, les dues coses.
0: Pues bueno,
1: també,
0: no,
1: he vist, també he vist lo de Limgo Home en els cotxes i coses d'aixes.
2: Sí? Jo la meva veïna ho té ficat.
1: En sèrio? Jo ho veig de tot.
0: Sembla que jo no em fixe.
2: Jo la de Lim ho tinc, la meva veïna és que ho du ahí, això està, no sé. Però, està perpetuo.
0: En el balcó?
2: En el balcó, ahí.
0: En sèrio?
1: No, jo ho he vist en els cotxes, cobert el parabrises de darrere en Limgo Home i dic, este, però allà no podria anar.
0: Estic jo poc contenta que el nou m'estalla va a tope. Estic, vamos, de vanida, perquè el tinc baix de casa, clar.
1: Però perquè estaran donant-se premsa el tema del Mundial, no? Perquè s'ha de preparar pel Mundial. Que bé!
0: El meu fill té controlat és hasta les parets que pinten.
1: Sí.
0: Ahir diu, mira, esa paret l'han pintat de amarillo i naranja i negro.
1: Vaig a dir una cosa que no queda bé, o a lo millor no és de rebut, però un servidor que va presentar la maqueta d'eix estadi, com anava a ser eix estadi, i estava gent ara en el que va quedar-se en eix estadi, dic, mira...
0: Perdona, al final està quedant molt asseat.
1: Vestir de pingüino i tot.
0: Al final està quedant molt
1: asseat. Darrere de lo que han tingut durant anys, clar que està quedant-se almenys mínimament
0: asseat. A veure, així hi ha sentiments diversos.
1: Però del que era, el que és.
0: No, hi ha gent que, per exemple, no vol que se desplace a jugar al nou Mestalla i que no i que Mestalla forever, vull dir...
1: Però Mestalla... Mestalla...
0: I després està l'altre team, com el meu, que té ganes de que l'acaben per poder estrenar-lo.
2: A veure, jo vos dic que jo que entro a València sempre per la B21, allà d'entrar a València i no veurem Mestalla només d'entrar...
0: Serà estrany.
2: Serà estrany. Vull dir, ho duré malament. Ho duré malament.
1: El veure allí una colmena de pisos,
2: no sé,
1: que serà, no?
2: Exactament.
1: Que
2: vull dir, per a mi és...
0: Hotels.
2: Entrem i es veiem en Mestalla. Parque per Mestalla i vaig no sé on. Això me va costar. Però també entrem que les coses han d'evolucionar
1: claro,
2: i que han de millorar.
1: I convindreu en mi que, a banda d'antic, ja és lleig.
2: Sí.
0: No, a mi
1: lleig
0: no. A mi m'agrada.
2: És que hi hem guanyat moltes
1: coses. Ja, però el disseny brilla per la seva ausència.
0: Ja, però és vintage.
2: Exacte. Sí, jo també. Jo és que ja som molt sentimental.
1: Pues res, que es quede pa concerts i coses d'aixes.
0: Bueno, no, tampoc està ja té substitut per aixes coses, ja ho saps.
1: Clar, és que entonces la evolució és ixa i ja s'ha quedat antiguet i com altres coses, una de dos, o era, que ahir això sí que se m'escapa a mi i no puc parlar perquè no tinc ni idea, ni pajolera, com se sol dir, era o renovar-lo i convertir-lo en una instal·lació totalment nova o, dins de la especulació immobiliària, vendre-lo i fer...
0: No hi ha lloc per a ficar més gent a dins, o sigui que no caben més persones en Mestalla.
1: Pues per això, sí.
0: Però bueno...
2: Se va quedar el nou Mestalla. Jo tinc ahí la casa de Lucía, perquè, bueno, entraré a València per l'altre costat.
1: Això dic jo, hermana, tu alegra que vas a tindre-lo al costat.
0: Però
1: o sigui,
0: si ho acabé de dir,
1: no,
0: és el primer que he dit.
1: Però...
2: Guarda'm una plaça d'aparcament per quan jo vaig a Mestalla. Això és el que més me preocupa de tot.
0: Això se va posar complicat, ja t'ho dic.
2: Però això t'ho dic.
0: Molt complicat.
2: Tu saps què fer com... Mira, jo ara el que faig és la meva cunya que viu...
1: Aneu a ser la nova vinguda Aragó.
2: Clar.
0: No, però ja és l'Avinguda de les Corts, perdona. Vull dir, l'Avinguda de les Corts està a un nivellasso.
1: Ai, no em parleu del trànsit i dels problemes d'aparcament, que només de pensar-ho, mira, ja el...
0: Tinc però bueno, en el projecte que presentaren l'altre dia va haver un aparcament, se suposa que gran, però...
1: Volaor.
0: Tot i això, 70.000 persones, a veure on entren, a veure com aparquen, però bueno, no passa res, perquè hi ha molt de servici públic, està el tramvia, està el metro i hi ha autobusos, vull dir... Com tota la vida s'ha fet.
1: I les bicis i els patinets. Pots anar al futbol en bici i en patinet.
2: Jo no podré anar. Guarda'm la plaça de pàrquing, Lucía.
0: Jo te guardo la meva.
2: Per favor. Bueno, que no sé si esteu veient coses del Mundial. Lucía, sé que està superliat.
1: Sí, estic veient tot.
2: A mi és que m'està venint molt mal l'horari.
0: És que és el que dic.
2: Jo sé que el món és gran i que...
0: No, perdona, entre l'horari del Mundial i el nostre horari és incompatible, mire.
2: És que no, com se diu, no conciliem. No conciliem en l'horari del Mundial i ni conciliem ni coincidim.
0: I s'assabentem el dia següent, que
2: exactament.
0: També està bé.
2: Que este matí s'ha malsa tenir una notícia horrible. No sé si heu vist la imatge, és que és duríssima, de la lesió fins al moment.
0: No he volgut mirar-la.
2: Pues és dura, Lucía. Tu que eres una miqueta aprensiva,
0: el canadenc
2: Cone, que s'ha trencat la tíbia després d'una entrada prou dura, però les imatges sempre, a mi quan les veus m'impacten.
0: I això que no l'he vist, perquè si l'arriba a veure, igual vol que en la redacció.
1: A tu t'impressionen aquestes coses,
0: molta,
1: és veritat, Lucía?
0: Jo no puc, o sigui, no puc. Jo coses d'hospitals, metges, fractures, coses d'aixes, bueno, simplement per traure'm sang ja la lieparda, vull dir, no puc, soc bueno, molt aprensiva.
1: Te tinc que dir una cosa, és que els esportistes i els futbolistes tendeixen a lesionar-se d'una forma molt espectacular, visualment impactant.
0: Pues si veus esta, jo no la vaig a veure,
1: sí.
0: Ja t'ho dic.
1: Però
0: pues
1: ensenya-me-la.
2: Ara te l'ensenyo en seguida.
1: Jo l'he
2: vist, m'he posat l'àudio, perquè sí. A més és que jo estic acostumbrant el
1: meu
2: home.
1: Però que xilla i tot.
2: A veure, vull dir, quan tu no patis dolor...
1: Home, ja.
0: La tíbia.
2: Se manifesta.
1: És que, que es partís la tíbia en dos, per lo menos, no? Ja, això es viu
0: és,
1: molt.
0: És una lesió sí, molt
1: greu.
0: És una
1: cosa molt habitual.
2: Imagineu-vos que va guanyar Canadà per un 6-0, i ni ho van celebrar, pràcticament ja després de la lesió era un drama, l'equip estava afonat perquè, clar, imagina't el que suposa viure un Mundial per a una selecció, per a un jugador i ja en el primer partit lesionar-te i també per a la resta de companys. Esperem que no se lesione i, per supost, de gravetat ningú més, però sobretot ningú de la selecció espanyola, Lucía, que a més en estos dies han tingut unes hores, perquè no segons uns dies de assueto, de descans i Sergi, tu sí te donarà el teu entrenador.
1: El teu
2: coach te donarà unes hores lliures en una concentració, què faries? Te diguerà, mira, ara t'es lliure. Ale, fes el que vulguis. Què faries?
1: Anar-me'n al Burger King i no parar de menjar en tot el rato.
0: ¿En serio?
2: M'has dit que inseparable. Com sempre.
1: No, aniria del burger al kebab, del kebab al burger.
2: És a dir, menjaries, bàsicament.
0: Pues jo no.
1: Perquè els entrenadors, els coaches estos, l'únic que fan és fer-te patir, no poden menjar res. Veritat, Mariajo? Jo... Què faríem? Anar-se'n a fartar tot el rato.
2: Tenint en compte que estàs en un Mundial que t'estan
1: passant
2: el menjar.
1: Ja ho cremaré corrent.
2: Vale. Tu què faries?
0: 100%? Tu què creus?
2: Home, descansar.
0: Jo dormir.
2: Descansar.
1: Però dormir, esteu dient-me a mi de dormir?
0: No, jo què faria?
2: Ja,
1: jo no, clar, tu sí.
2: Bueno, jo quedaria en la meva família amb els meus amics, això no se vos ha ocorrit. No
1: mira amics. Ella.
0: A veure, 50-50.
2: Va desconnectar.
0: Dormiria un rato i després quedaria.
2: Vale.
0: Les dues coses.
1: A no ser que el quedar és dormir i no el despertares i no pogueres quedar.
2: També pots quedar per dormir en algú, vull dir, això també és una opció. Ja...
1: És de veres, és una altra qüestió.
0: Ja dorm totes les nits en el meu home, no fa falta.
1: Encara que dormiria, igual dormiries poquet.
0: Quedar en més gent.
2: Però quan estàs concentrat no pots.
0: No, és cert.
2: Claro, és que jo això ho he viscut. Tu quedes per dormir en algú i així, bueno, pues...
0: No, els jugadors quedaren en les seues parelles.
2: Exacte.
0: Per a passejar, per a menjar, per a fer, pues això, turisme.
2: Què feren?
0: És una cosa que està bé. Per exemple, jo què sé, Unai Simón. S'ajuntaren ahí un grupatxo, Unai Simón, David Raya, Àlex Baena o Márquez Llorente, se n'anaren a pegar uns colps de golf, se n'anaren a jugar al golf.
2: Veus, perquè, això mira... no se mos havia corregut a nosaltres.
1: Anar,
2: no.
1: A, jugar
2: anar a jugar al
1: golf, que cosa més avorrida.
0: Un poquet d'esport pel matí.
1: Jo he anat a jugar al golf i és superavorrit. I en canvi, ells diuen que desestressa un muntó i que te mueves mucho. Dic, mucho.
0: Si vas en un cotxe, no.
2: Si vas caminant...
1: Si és que vas tot el rato com el papa, que te vas a mover.
0: No sé, jo no he anat mai, no tinc el
1: gust. Sí. Jo,
2: a mi és que no m'atrau.
1: Vaig anar al Saler, en Lluís de l'Olmo, una competició que es va fer i tal, que ell jugava al golf, i jo deia, això... Tens que ser una persona molt tranquil·la, eh? No, a mi no anava
0: no, pues això del golf. No, jo conec gent que no és gens tranquil·la i superaficionat.
1: És com lo de fer fujitsu d'este, lo de fer...
2: El què?
1: Això que tardes mitja hora en agarrar una cosa...
0: Perduda,
1: tai chi.
2: Ah, el tai chi.
1: Això desestressa el mero fet.
2: Un respecte
1: que,
2: al tai chi.
1: De que arribar a agarrar algo és mira, com si fora Oliver i Benji, és impossible. A
2: perquè
1: mi això m'estressa més.
2: És slow motion. Mira, jo un respecte al tai chi perquè ma abuela el feia. Tenia una espasa i tot, no te dic més.
0: En serio?
1: Ma abuela el feia.
2: Ma abuela feia tai chi, que ma abuelo sempre deia, per favor, guardeu-li l'espasa hasta
1: però dona. Que tenies una abuela ninja o algo.
2: Ma abuela feia tai chi a recomanació / obligació de ma tia,
1: sí.
2: Que era la seua filla i ella feia lo que dia.
0: Molt bé.
2: I les dos feien tai chi. I jo te dic que sí que desestressava, eh?
1: Pues a mi no em desestressa. Jo estic pensant
0: però
1: en això.
0: Perdona, perdona.
1: Agarrar l'espasa, però ni en espasa ni en res.
0: No,
1: a mi m'estressa tot.
0: No, correcte. A tu no te desestressa res.
2: Menjar, ja ho ha dit, menjar,
1: per exemple, però què m'aniria? Jo necessite, ja m'ho dia la psicòloga, necessite coses que despresuricen. És a dir, si me tinc que fer 10 quilòmetres del riu, m'es faig.
2: Pues
1: si
2: tinc
1: que fer, com es diu això, arrear-li a un sac...
2: Quedar en
1: Topúria, per exemple. Sabeu quina és la meva il·lusió? A veure, si és que estic. Anar a un lloc d'estos on desetgen totes les coses de porcelana, els inodoros, les banyeres, les
2: ecoparque,
1: dutxes...
2: Ecoparque, trencar coses.
1: I posar-me allí a trencar vàters, bidets... I m'encantaria. Però... I si poguera ser, em posar en una torre i poguera tirar-los des de dalt...
2: Però saps que n'hi ha llocs que estan habilitats per això? Per exemple, tu contractes, vull trencar dos vaixelles. Sí. Les pagues un preu i tu vas allí i te lies a tirar coses com si no...
1: Perdona, a mi no me vingues de bona que a tu te diuen, Lucy, pots assomar-te? Mira, anem a posar-te una caixa de plats i tu des del balcó...
0: No podria.
2: No, des del balcó, no.
1: No podria, diu.
0: No podria, no podria.
1: No podria. No en el balcó a les persones, en un balcó en una casa de camp.
0: No, jo la vaixella me l'estime molt.
1: És per això.
0: No podria.
2: Una altra cosa, és que Lucía tenim que posar un altre exemple, Sergi, perquè Lucía tot el tema de vaixella, coberteria... Ella això s'ho ha après i ho valora moltíssim.
0: Ne tinc dos.
2: De fet, ha fet una última compra que ja te la contarà després.
1: Que te n'has comprat dos juntes.
0: Coses, no, he fet moltes.
2: Ella és que és organitzadora professional.
1: Bueno, trencar coses desestressa.
0: És que a mi no, veus, a mi em dol. No, no podria, no seria capaç.
1: Esgarrar roba, roba,
2: jo sí que podria.
0: Tampoc, menys, roba menys.
1: La gent diu que li desestressa posar els plàstics estos de les...
2: Sí, les bombolles, és de les bombolles.
1: Mira, no puc, em posa molt nerviós.
0: Mira, a mi això sí que m'agrada.
1: Perquè arriben moments en què no exploten.
2: Jo soc més simple, que estic veient, jo me desestressa anar-me'n a córrer, això me pareix...
0: Pues mira, jo he vist una cosa en Instagram que dic, això algun dia m'hauré de fer jo, i és que no sé per què, ja, com molta gent en una piscina, tombar en una hamaca, no, en una colchoneta, en un antifaz...
2: Lucía...
0: I música relaxant.
1: I vale? Això creus tu que relaxa?
2: No sí,
0: sé.
2: Sí, perquè això...
0: A tu no t'ha eixit en Instagram?
2: És com que t'estan... Com que te mercen. Com quan eres un xiquet...
0: Estàs flotant.
2: Vamos, com diria mon pare, que t'estan sacsant.
1: Però això ho pots fer en qualsevol piscina, tu soles, en una conxoleta dels xinos...
0: No, perdona, perquè
2: està el xiquet que se tira de bomba al costat, bueno, el que crida...
0: El meu, que tampoc para, vull dir, no és precís. No, això és un lloc aposta... per a que te relaxes, i la gent està en les seues colxonetes i els seus antifaz, que no és com se diu.
1: Bueno,
0: aixina.
2: Però bueno, que els jugadors de la selecció espanyola han triat sobretot formes de desconnexió, perquè
0: però sabem... sobretot passejos, veus?
2: Mira, passejos.
0: En la família.
2: Quedar-se en la família.
0: Jugar al golf.
2: Anar al restaurant.
0: I anar a jalar.
2: Per exemple, no la minya mal ha anat a menjar persa la seua mare i la seua parella.
1: Jalar, claro.
2: Sí, però no el kebab ni el Burger King. Vull dir, han degustat.
1: Menjar persa és molt ampli. Podrien entrar els kebabs ahí.
2: Sí, tu creus?
1: Bueno, el
2: no sé jo si estarien ells contents i t'escoltaran.
0: No, i la Mina ha anat en la família a una ciutat que és molt coneguda per la música country.
2: Que li agrada el country a ell.
0: No ho sé.
1: Mare meva, però... una altra cosa que m'estressa, el country.
0: Mare meva, Sergi, estàs per anar-te'n a un balneari, eh?
1: El country, aquesta música...
0: Directament.
1: I la senyora està, la Dolly Parton.
0: Oh, directament a Sant Espirit, allí, en els monjos.
1: Jo he estat allí en els monjos.
2: Però això t'ho dic. Això està al costat de ma casa, però si vas a saludar-me.
1: Sí, pues he estat allí. Per cert, tenien un gos molt xulo antes, els germans d'allí, sí. Bueno, en fi,
2: bueno,
1: és un lloc guai.
2: Totes aquestes coses han fet els jugadors de la selecció espanyola per a desestressar-se perquè el partidàs, Sergi, no te'l pots perdre, no vos el podeu perdre, és diumenge.
0: Jo crec que Sergi sí que el va veure.
2: Sí. Sergi, diumenge. 6 de la vesprada. 9 de la vesprada...
0: Ha quedat i tot, pa veure-lo.
2: En què ha quedat?
0: No ho sé.
1: Per veure el partit.
2: En els seus...
0: En samarreta d'Espanya.
1: Sí.
2: És que estic...
1: Sí.
2: Vas a pintar-te la cara.
1: Vaig a vestir-me de futbolista i pintar-me només per veure el partit.
2: I fes-te una foto.
0: No, i ens l'envies, per favor.
2: I a més, el dilluns...
1: Jo tinc una foto. Jo vaig aixir presentant una gala en el Palau.
2: Sí.
1: He vestit del València. En l'equipament
0: no
1: del València.
0: Per favor, busca aquesta foto i
2: mira, Sergi, jo te vaig dir una cosa.
1: Si
2: el dilluns... Mira, anem a fer-te un quiz ja, pràcticament
0: sí,
2: ja.
0: Sí, anem a tirar.
2: De lo que és el Mundial i els jugadors de la selecció, però és que el dilluns...
1: És que en esta casa hem fet coses molt rares.
2: Prepara't
0: jo
2: dilluns,
0: no,
2: que
0: volem,
2: que, volem que el dilluns ha de fer una crònica del partit.
0: Per supost.
2: Una crònica dels gols, de tot, perquè van haver gols.
0: De fet, el document te tindràs en blanc. L'has d'omplir tu.
1: Val.
0: Però... has de fer els deures?
1: Que sí.
0: Vale.
2: I ara mateix Lucía va a fer-te un resum breu de com està el grup H, que és el grup de la selecció espanyola, i passem ja al nostre
0: quiz. Això també és per fer un màster, és un poc complicat, però bueno. La jornada d'este divendres d'avui juguen els grups C i D a les 9 de la nit, hora d'Espanya. Juguen els Estats Units contra Austràlia, en un partit que pot ser històric perquè deixaria encaminada la classificació del qual aconseguisca imposar-se. I una vegada que ens endinsem en la mitjanit espanyola, per allò del canvi d'horari, ja sabeu, serà Escòcia i el Marroc qui s'enfronta i es veuran les cares amb els que, bueno, no sé si ho diré bé, Mohamed Aouibi o alguna cosa així, sense molt de marge d'error després de l'empat de la primera jornada. Així que eixiran amb tot per a fer-se amb els 3 punts i no quedar-se despenjats, tots i xus començar la qual cosa faria que no depengueren d'ells mateixos en l'última data de la fase de grups. A les 2:30 de la matinada, és per això del ahí canvi...
1: És que els horaris...
2: Clar, tanto difícil, clar.
0: Pues, mira, pues és bon partit, perquè juga Brasil, de Carlo Ancelotti, que va deixar alguns dubtes de la seva estrena, però que s'agarra a figures com Vinícius Júnior o Rafinha per a fer un bon paper en esta cita mundialista. Els carioques es mesuren a Haití. O sigui que a les 2:30 del matí... Brasil-Haití, també gran partit. I acabarem amb Turquia i Paraguai buscant els primers punts del torneig. Si alguna cau, es pot anar també acomiadant d'estar en la següent fase. No me puc creure. La foto de Sergi en la camiseta, per favor.
2: Toyota, que és la que portava Mendieta.
0: Imagina't.
2: Ara mateixa jo acabo de fer una regressió.
0: Totalment. Però això quin any era?
2: La camisa vintage.
1: No puc dir-vos l'any perquè no me'n recordo. Sé que és una gala que fem en el segon canal de la ràdio, en Si Ràdio, ja sos en el Palau de la Música. Sí, sí. Què cames tenia, tu? Quan tenia cames.
2: De defensa. I entra la valentia.
1: Sí.
0: És que vos ho dic. És que mos està enganyant.
2: Va de tapat.
0: Ei, real. Realment és futbolista aficionat i mos està enganyant tots els dies.
1: Sí.
2: Pues mira, va demostrar...
1: I del Llevant també, de Blaugrana. Ai, també m'ha vestit, ara que ho pense. Sí.
2: Del Villarreal, no.
1: Pues
2: te donaria una camiseta
1: que recorde, no,
2: te vistes de groguet, que jo segur també, bueno, soc un poc grogueta, i sinó que te portaré una camisa.
1: Jo sabia que tenia aquesta foto.
0: Tu saps que la selecció espanyola porta el roig com a...
1: Sí, pues el tema de la roja.
2: M'encanta la...
0: I la blanca. Quina t'agrada més?
1: La roja. La blanca s'embruta molt.
0: Pues és preciosa, la
2: blanca. A mi m'agrada molt la blanca. Molt.
1: I també és que ara són molt lletjos. La majoria dels uniformes són molt lletjos.
2: A mi m'encanta. Sí. La d'enguany m'encanta. De fet, me la
0: parla com si tots els dies se vestirà de futbolista,
1: no,
0: ell.
1: Però no m'agraden. L'altre dia, per exemple, va caure un mite. Els àrbitres ja no van de negre.
0: Sergi!
2: Ai, Sergi, per favor. Quan de temps has de dur veure un partit portes?
1: Tota la vida.
2: Tota la vida.
0: Per favor, però si fa mil anys que no van de negre.
1: Mira, una decepció que em vaig endur.
2: Este quiz que l'hem fet avui, que té un nivell alt, perquè l'altre dia vaig encertar moltes, te dic, la setmana que ve anem a fer-li
0: un nivell.
2: Sí, sí.
1: Ja, perquè aneu a pillar. Però,
0: totalment.
2: Comencem.
1: En els auriculars, dixos, que pareixen, jo què sé, pareixen Terminator.
2: Que parlen en el bar.
0: Però tu saps que
1: existeix
0: un bar,
1: no? No, el guai és que parlen per tot el camp.
0: Tu saps que existeix un bar, no?
1: Sí. Vale, vale. On es prenen coses.
0: Però és en V, en V baixa.
2: I aquest bar t'agradaria a tu? El bar este de comprovar el... Sí.
1: Jo els posaria a tot el camp, el cap
2: al final
1: com un bombo.
2: És un realitzador, yeah. És un realitzador del futbol, que està ahí veient el que ha passat i donant el minutatge.
0: Bueno, va,
2: Anem al quiz. Anem al quiz.
0: No mos lies.
2: Pregunta número 1. Anem a fer una regressió en el temps, perquè sabem que t'encanta, que eres una persona de mitjans de comunicació i, per tant, saps fer mirades enrere. I se n'anem a l'any 2010. Quasi qui va ser el rival d'Espanya en la final del Mundial de Sud-àfrica 2010? A, Alemanya. B, Països Baixos. O C, Uruguai.
0: Començar-te alguna avui. Es va a confirmar el que mos enganya. I
1: qui va ser el rival d'Espanya en la final de la Mundial de Sud-àfrica 2010?
2: Tu pensa, animatges, com anaven vestits?
1: No ho puc pensar, perquè jo en aquella època també feia el matí, m'alçava a les 4:30 i era un ser endemoniat, ni me'n recorde.
2: Era endemoniat
1: i, a més, odiava les bubuceles. Va ser l'any de les bubuceles.
2: Te donem alguna pista?
1: No. Uruguai?
2: Està a prop.
1: No, igual dona. Ja
2: vale,
1: no va
2: Països Baixos.
0: Països
2: la naranja
0: baixos.
2: Mecànica.
1: Els Països Baixos, però si estos són uns fluixos. Com
2: que
1: uns
2: va, fluixos, mare meua.
0: Saps si és Johan Cruyff?
1: Mare meua. No, da igual. Johan Cruyff és el verso suelto.
0: No, a quin sant.
1: No.
2: I mira, per a la segona pregunta que et va fer Lucía, si no tens la resposta, nosaltres tenim un àudio per a que, no perguis.
0: Corroborar-ho. Quin jugador va marcar el gol que va donar a Espanya el seu primer Mundial? A, David Villa. B, Fernando Torres. O C, Andrés Iniesta.
1: Home, m'imagina que Iniesta, no?
0: Bueno, Villa era de la davanter.
1: No,
2: a veure, va, que ho diguen els documents.
3: Son no todo para nada. Vamos, Jesucito. Se marcha a velocidad, le persiguen.
4: Van a por él.
3: Hombre, le van a dar seguro. Vamos, Jesús. Qué bueno, Jesús. No puede conducir más y el balón le cae a Iniesta. Toma. Iniesta de tacón perfecto para Fábregas. Ahí la entrega de Fábregas, síguela, buena. Síguela. Viene mira, para mira, Navas. Iniesta. Torres.
4: Ya no.
3: Está delante del centro Iniesta. Para él va ese balón. Él le cae a Cesc Fábregas.
4: Vamos,
3: Fábregas para Iniesta. Iniesta. ¡Chuta Iniesta! ¡Gol!
1: No fue patir lo que no estaba escrito, porque se ha mencionado a Toch, hombre, cara lápida, claro, Iniesta.
2: Iniesta de mi vida.
0: No te recordes.
1: Sí, sí, pero claro. Això, me dic, això encara m'arriba, Iniesta. En acertat una.

0: Què està donant més penes que alegries el Mundial, Lucy?
1: Ai, saps què passa? Que és que ho veig així a trompicons. I m'entere de les coses al dia següent.
0: Tens la costumixa de quedar-te en els pàrquings, de fer aquestes coses rares. És que porto...

0: Ja, vale, 50%,
1: ja podeu parar,
0: no
1: ja podeu parar. No,
0: mes,
1: ja no
0: més, mes,
1: ja no més.
0: Va, una o dos més. Mira, anem a baixar perquè anem a preguntar-li, per exemple, alguna divertida. Per exemple, la Saint Lucía. Vale. Quin país anfitrió ha començat millor este torneig, el de 2026? A, Estats Units, B, Canadà o C, Mèxic?
1: Mèxic.
0: És que tenia molta il·lusió en posar-te.
2: És que quan l'he descarregat he dit, quant de temps sense escoltar aquesta cançó?
0: Però Lucía té un altre motiu, Lucía, per descarregar aquesta cançó.
1: Sí? Per què?
0: Home, perquè d'ací pront Espanya canvia de...
2: Ah, sí, clar. Ara està jugant. Bueno, el diumenge jugarà en Atlanta, però el següent partit és en Mèxic. En Guadalajara.
1: Bé, ja han acertat dos, ja acabem
0: dos,
1: així,
0: vale,
1: no?
0: Vale, no, no? Una més.
1: Hombre. Jugador... No sé si ho aconseguiré. Mira, que Santa Patricia Valero m'assistisca, per favor.
0: Mira, tu, posa't en situació. Els jugadors de la selecció espanyola se'n van d'hores lliures,
1: sí,
0: i de sobte n'hi ha un jugador que vol tornar a l'hotel i no el deixen entrar. Li diuen
2: pel que
0: no.
2: Siga,
0: perquè
2: pel que
0: no,
2: siga.
0: No sé, el veuen raro, no se'n recorden de que és jugador de futbol, no l'han vist molt per la tele, no ho sé. I no pot entrar. Qui és? A, Borja Iglesias, B, Pedro Porro o C, Merino?
2: Espera un moment, que no sap qui són.
1: És que no sé qui són, com vaig a dir-te.
0: Si va contestar arreu de totes
1: ja,
0: formes.
1: Ja, però a veure...
0: En sèrio, no saps qui són? M'està entrant calor.
2: Home.
1: Torna'm a repetir la pregunta, a veure, espera
0: un
1: que...
0: Un jugador de la Rocha, la 6.
1: Sí.
0: Un jugador de la Rocha que se'n va de Assueto un
1: rato. Ha tingut problemes per a entrar...
0: A l'hotel. Ell està ahí en la seva acreditació i li diuen no, tu no entres.
1: Bueno, n'hi ha un que per el cognom no l'haguera deixat entrar ja directament, però...
2: Pobra persona, ja té prou.
0: Qui?
1: El Borja Iglesias.
2: Pues molt bé. Veus? Si és que mos enganya, si és que estic convençuda.
0: Mira, este és el moment en el que està ahí. Li diuen que no. S'escolta malament, però està en Twitter, en la seva acreditació, diguent, sí, soc jugador de la selecció espanyola.
1: S'entén malament, no s'entén res.
0: A veure, jo ho entenc perfectament.
2: Nosaltres ho entenem.
0: A veure,
1: tu, perquè deus de ser, jo
0: què sé... Poliglota, i sé parlar també en ultratumba.
1: Sí, perquè això qualsevol diria.
0: Li posa intenció, ganes, agudís l'incendi, Mariajo, algo entès.
2: A veure, realment no s'entén, perquè per entendre ho has de veure les imatges.
1: Però si el so era com si hagueren obert el grifo de l'aseo, no se sentia.
0: Després te la tornes a posar i veuràs ahí a Borja en el seu acreditació.
2: Però tens la imatge de Borja Iglesias, no saps qui és, no?
1: No.
0: Vale. Ara després te l'anem a ensenyar.
2: Després te'l busquem. Vale.
0: Perquè volem contar-te d'una
1: altra... Tan xunga és la pinta que porta.
0: No, mos encanta.
2: A més, són superfans nosaltres.
1: Escolta, a mi més d'una volta no m'han deixat entrar a algun lloc o altres coses.
0: Tu imagina que vas a presentar algo i te diuen, sí, mira, Sergi, pega't una volteta un rato i
1: és que m'ha passat,
0: això. I tornes i no pots entrar.
1: Sí, m'ha passat, això. Sí.
0: Pues,
1: i m'ha deixat, tu qui eres? Jo soy el presentador. Vinga, va, home, què estàs contant més? Sí, m'ha passat moltes voltes.
2: En sèrio?
1: Sí,
2: moltes voltes. Pues no és habitual, eh?
1: Sí.
2: Bueno, no sé, a mi
1: però perquè no tinc cara d'això.
2: De presentador.
1: De presentador.
2: Bueno, pues se veu que a Borja Iglesias no li varen vore cara de jugador de futbol, no sé.
0: Anem a vore la pregunta 7, que també tenim moltes ganes.
1: Havíem quedat en què més, sí. No.
2: Va, però és que estàs encertant-les totes.
0: Mos queden dos o tres molt guais.
2: Però damunt, és que el més fort és la xiripa que té. O sea,
0: sí?
2: No sap ni qui són i encerta. Va,
1: a veure, si no
2: va.
1: Tinc sort per aparcar, per lo menos dos, que tinga sort.
2: Jo sí que
1: no?
2: Tinc sort per aparcar.
0: Quan has acertat? Tres, de moment?
2: Hombre.
1: Sí.
0: Vale.
2: Bueno, a veure.
1: Només n'ha fallat una.
0: Vale.
2: Quin jugador de la selecció és conegut com el tiburón? És que les cançons eren tremendes.
0: Dile les opcions que té, Lucía.
2: A, Ferran Torres. B, Ayoce Pérez. I C, Mikel Oyarzabal. Tampoc sap qui són, a excepció d'uno que és valencià.
1: No ho sé. Ara, és que no ho sé. No puc saber. No.
0: Va, t'anem a donar una pista.
2: No, però no li dones pistes.
1: No, jo sé que no em doneu pistes.
0: És que, Lucía, si no, no mos deixarà fer-ho més. Com que no?
1: Mare meva, és que ningú no té ni siquiera... pinta d'això, no sé. No ho sé, perquè és que si ho dic arreu, quedarà que ho ha dit arreu.
2: Però si vas a dir-ho arreu igualment.
1: És que tinc que dir-ho arreu,
2: exacte,
1: claro,
2: jo
1: perquè
2: a dir,
1: no ho sé. No
2: però
1: sé.
2: Tu tens la cara i el cos de cada
0: mira,
2: uno.
0: I t'anem a dir per què li ho diuen.
1: Va.
0: A veure si te dono alguna pista. Per la seva mentalitat competitiva i en ganes de... de gol, de fer, d'atacar, en ànsia.
1: Home, tindrà que ser el Ferran Torres, no?
0: Molt bé!
2: Pues molt bé, ahí has empleat la llògica.
0: Molt bé, veus? Mira, i se fa el modest.
2: Claro!
0: Que pena que no el veuen, eh?
2: És que d'on és Ferran Torres? D'ací, de Follos.
0: És de Follos. Pues el tauró de Follos.
1: Ai, en fi...
0: Vols saber quin jugador de la selecció espanyola?
1: Es pinta les ungles.
0: Es pinta les ungles? Segur que vols saber-ho.
2: Sí, jo crec que sí.
0: Això...
1: Últimament estic jo tan intrigat

0: En les ungles de les gens,
1: veus?
0: De les persones que sí que m'agradaria saber-ho.
1: L'hem ficat a posta. Qui podria ser que se pintarà les ungles? A, Borja Iglesias, que no ho hem dit. B, Nico Williams. O C, Lamin Yamal.
0: Tenint en compte que no el volien deixar entrar l'altre dia, i seria per la pinta el Borja Iglesias.
1: Correcte.
2: No és l'únic, hem de dir-ho, eh?
1: Exacte, no és
2: perquè Cucurella també moltes ja vegades les porta. Però Borja Iglesias, que a més és que li han dit de tot en xarxes socials, ja saps que la gent és molt...
1: La gent és molt cruel.
0: Que les porta negres?
1: Sí, moltes voltes.
0: Jo, ho ha de provar, això,
2: sí.
0: Eh?
2: A mi m'agrada,
0: eh? És un poc German Monster, però portar les mans negres...
1: Mira, jo que sempre les duc pintades, negres no m'agraden, veus? Per a mi, eh? Per a mi, personalment.
0: N'hi ha alguns que ens porten pintades naturals, negres, per dins.
1: No m'agrada. Ai, mare, queda brut.
0: Ai. Ella sí que ho ha pillat.
1: Això queda brut.
2: I no és que ho ha pillat, és que ho ha visualitzat.
1: Creo que pitjor.
2: Que ja saps que jo soc molt d'això.
0: Bueno, doncs pues ja no fa falta que concurse més, no?
2: No concurses més.
1: Vale, ja
2: està. No sé com hem quedat, com seria el balanç.
0: Que només se n'ha perdut una.
2: De quantes, Lucy?
0: De totes les que
1: m'han fet. Cinc, crec que hem fet.
2: Li hem estalviat les més difícils.
1: Sí.
2: Li hem estalviat les més difícils perquè no volíem...
0: Claro, primera jo dic, per cert, fem difícil.
2: Però Lucía, jo no... la sort que tinc a Sergi és la sort
1: no,
2: que tinc
1: jo
2: a la
1: jo li vaig a fer una recomanació molt bonica.
2: Vinga.
1: A veure. Vés-te'n a fer un Euromillón, perquè anem a veure. Has encertat, sense tindre ni idea de qui són.
0: Perdona.
2: I donamos part de l'Euromillón per escrit.
1: Exacte,
0: l'altre dia em va cagar un bitxo.
1: Veus? La sort.
0: Celestial,
1: la sort.
0: No. I la xica allí en Regne de València. Però no sé què va cagar el bitxo ixe. Que un,
2: pues
0: no
2: depèn
0: sé.
2: De lo que haverà menjat.
0: Era una cosa...
1: És que hi ha gavines, eh?
0: Pues deu, em va deure cagar una gavina perquè, a més, el flequillo, o lo que en quede del flequillo, me'l va deixar fer por, les ulleres i tot.
2: Te va posar fijació gratuïta.
0: I la xica de la geladeria que estava allí... ¡Uy, qué suerte, Mateneus! ¡Tengue suerte! ¡Haga la lotería! Y si a vos lo jure, y usted de fer la bonoloto. Y ni bonoloto ni flower.
2: ¿Això quin dia era?
0: Me'n vaig anar, pues farà tres setmanes.
1: Ah, però ha passat molt de temps.
0: En la mega cagada amunt i no me va tocar res. No,
1: torna a fer un altre.
2: Però segur que te passaria algo bo ese dia o el dia següent. Tu pensa-ho.
0: No ho recordo.
2: Te vaig a deixar ahí pensant-ho.
0: Sí?
2: Segur, sí.
0: No
2: ho
0: recordo.
2: Però
0: és que va ser tan impactant que vaig dir... Però vaig arribar a pensar fins i tot que n'hi ha... Triceratops d'estos que volaven, com es diuen?
1: A veure, és que una gavina...
2: Que volaven?
0: Pterodàctilos.
1: Tiranosauros, rex.
0: I vaig dir, és que esta cagada no era ni mig normal. I dic, tota la sort
1: seria
0: del món.
1: Seria una cotorra.
2: Pues no mira, si...
0: No, les cotorres no...
2: Si dona sort que vaig...
1: No caguen, no?
2: Si dona sort que vaig allà a Atlanta i que els caguen els jugadors de la selecció espanyola...
1: Soles canten, soles canten.
0: No, no, perdona. Va d'endur el micro va poder arribar-me a Mireia.
2: A veure...
0: Qui?
1: Vale, ja sé lo que va dir, ja sé.
2: Què ha passat? Què ha passat?
0: És veritat.
2: Què ha passat?
0: I jo es part dels verds. Que per ahí que són.
1: Jo no sabia que eren cotorres.
2: Les cotorres.
1: Jo no sabia que eren ixos.
2: És que no pots saber-ho tot, Sergi.
1: Han envaït València.
0: Ja.
2: Lucía sap moltes coses, però
0: això... Però a mi em cauen superbé, eh?
1: Home, clar.
0: Jo les veig... bueno, estan per dins de València. Estàs
2: dient
0: ja
2: que les cotorres te cauen bé?
0: Sí, les cotorres...
1: Heu tingut unes converses en elles.
0: Autòctones. I vas pel riu i tal, i les escoltes ahir, elles... Però la veritat és que es resulten simpàtiques. No entenc en què alteren l'ecosistema.
1: Jo estic xita en el llit i les escolte. O sea, que pel meu barri hi ha moltes cotorres.
0: No es diuen cotorres.
2: En ma casa diuen cotorres.
1: Són cotorres de Benicalap.
0: Ja.
1: És el que hi fa.
2: Bueno, en recordeu-vos, diumenge a les 6, hora espanyola. No vos podeu perdre la selecció espanyola.
1: No, ha promès que va a veure el partit.
2: No està així, Manolo Montal.
0: He promès que vos faré un resum del partit.
1: Perdona, per a fer el resum l'has de veure. No val copiar-se-lo del Marca.
0: Perdona, en lo bo que jo soc, sense veure el partit, te puc fer un resum.
2: No, és que anem a fer-te preguntes pa pillar.
1: Això ja seria futurologo rapel. O siga, ja
2: però
1: seria
2: bueno,
1: molt
2: que, a veure si trenquem Isa Estela, perquè vos recorde que en Sud-àfrica també vam començar en mal peu i vam acabar fenomenal, de la millor manera que es pot acabar. Així que tots a donar suport a les 6 de la vesprada de la selecció espanyola i, per descomptat, a escoltar tot el que es passa... a la casa al respecte i escoltar-nos a nosaltres el dilluns, que te durem...
1: El postpartit.
2: Te donem el postpartit.
0: Mira, no sóc l'únic que acaba de descobrir que els àrbitres ja no van de negre.
2: Ah, no?
0: Àlex, de donde que va, ara tampoc...
2: Home, no.
1: Home.
2: A veure, on està
1: Àlex? No me val, Àlex.
2: Si no li havia dit que vinguera a fer el quiz en
1: no
2: tu.
1: No me val l'exemple d'Àlex.
0: Bueno,
1: no
0: hi ha més persones en el mall que...
2: I alguna més sabia, Àlex, a banda d'eixa?
0: Claro.
2: Quina, de les respostes.
0: Està escoltant-nos.
1: Però és on està? No
0: està està escrivint-me per WhatsApp.
2: Jo li havia dit que vinguera abans per a que entrara amb nosaltres, però...
0: Que està amagat en el pàrquing. Però últimament la gent que té que vindre a les tertúlies s'amaga en llocs interurbans. És a dir,
2: Àlex,
0: ell en el pàrquing...
2: Ja pots eixir, Àlex, que anem a deixar passar l'entrevista.
1: Ja no t'anem a fer
0: Mas,
1: preguntes.
0: Manolo Mas el contesta des d'un ascensor, però realment no sabem quin ascensor i en quin moment és.
2: Que jo vaig arribar a patir per Manolo Mas.
0: Per si s'havia quedat atrapat. Sí, clar, és la veritat, eh?
2: Totalment.
0: Per l'amor de Déu. Ix del pàrquing. Martín. Sal de ese cuerpo, Àlex, enseguida.
2: Bueno, Àlex, te prepararem un especial per a la setmana que ve. No anem a desistir.
1: Ara mirarem si ve dilluns, perquè el postpartit... Si ve dilluns, així has d'estar mitja hora abans.
0: Ja, en fi.
2: Deixem ja en el següent tema.
0: Sí, que el tinc per ahí preparat.

0: Són les 11.
1: A punt. Notícies.
0: El jutge Juan Carlos Peinado ha obert una nova línia d'investigació dins de la causa contra Begoña Gómez, l'esposa del president Sánchez. El magistrat ja va celebrar dilluns passat una audiència preliminar per la part principal del procediment, un pas necessari per a poder assentar al banc dels acusats Begoña Gómez. A més d'això, ara ha donat llum verda a una nova peça pels possibles delictes de prevaricació i de frau als interessos de la Unió Europea. Mentrestant, encara estem esperant conèixer la decisió del jutge Peinado sobre si finalment envia a juí Begoña Gómez i si li retira el passaport pel risc de fuga, tal com va reclamar l'acusació popular liderada per Hazte Oír. I matí molt complicat a les carreteres valencianes. Dos accidents de camió, les autovies A23 i A3, estan provocant importants embossos de trànsit. Sonia López, quina és la situació a hores d'ara?
2: Pel que fa al primer accident, un camió volcat a la 23 al terme de Gilet, l'autovia continua tallada en sentit a Terol. Des de les 7 del matí, els vehicles són desviats per la Nacional 234. Hi ha retenció de diversos quilòmetres en aquestes dues vies, però també en la B23 i la Nacional 340 en direcció a Sagunt. El segon accident ha ocorregut fa una hora aproximadament i talla l'A3 al seu pas per Riba-roja en sentit a València. Es tracta d'un camió també volcat que ocupa tota la calçada cap a València i un carril en direcció a Madrid. Hi ha activat un desviament per la via de servici, però hi ha una retenció important de diversos quilòmetres.
0: Gràcies, Sònia. I així a València, l'Ajuntament prepara un dispositiu de trànsit per a la manifestació del Dia de l'Orgull, que se celebra demà dissabte, convocada pel col·lectiu Lambda. A partir de les 7:30 fins a les 10 de la nit, està previst que comence al Passeig de l'Albereda i circularà pel Pont de l'Exposició, Justícia, Porta de la Mar, Colón, Xàtiva, Marquès de Sotelo i finalitzarà a la plaça de l'Ajuntament. La concentració de participants al Passeig de l'Albereda, en el tram entre el Pont del Reial i el Pont de les Flors, tindrà lloc a partir de les 5:30 de la vesprada. En este mateix tram està prohibit estacionar des d'avui a les 22 hores fins demà dissabte a les 21 hores. I parlem ara d'economia. La compravenda d'habitatges va baixar un 7% a l'abril a la Comunitat Valenciana respecte al mateix mes de l'any passat, en registrar vora 7.900 operacions. Són dades que publica este divendres l'Institut Nacional d'Estadística. En el conjunt d'Espanya, la compravenda d'habitatges va protagonitzar a l'abril la quarta caiguda consecutiva, en descendir un 1,8% interanual i sumar 53.241 operacions, la xifra més baixa des de desembre del 2024. A més de nou ajust, les transaccions d'habitatges acumulen un descens del 2,4% en el que va d'any, en un context marcat per la falta de producte disponible per atendre una demanda creixent, cosa que està tensant a l'alça els preus. I a València, la Guàrdia Civil ha detingut 8 butroners d'entre 21 i 54 anys responsables de 4 robatoris amb força. Una investigació que ha durat quasi 2 anys a causa de la complexitat de l'operació. Els detinguts van sostraure 3 furgonetes i un camió que han sigut recuperats durant la investigació en els municipis de Paterna, Manises, la Pobla de Farnals, on vivien els lladres. A més, la Guàrdia Civil, juntament amb la Policia Nacional, van trobar diverses bobines de coure a la localitat de Moixent. Als detinguts se'ls imputen delictes de robatori amb força, utilització de vehicles i pertinença a grup criminal. I tenim una última hora. Un home ha sigut assassinat per apunyalament a Almenara. El presumpte assassí és un home de Xilxes que ja està detingut. En els pròxims servicis informatius ens ampliarem esta informació. I ara parlem dels esports, perquè una situació extraesportiva s'assetja al Mundial. El jugador del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, serà jutjat per una presumpta violació.

0: Gonzalo López.
1: El Tribunal d'Apel·lació francès ha rebutjat el seu recurs per evitar seure en la banqueta d'acusats. El futbolista ha conegut una notícia en la concentració de la selecció del Marroc, unes poques hores abans d'enfrontar-se a Escòcia. El jugador va ser acusat de violació en febrer del 2023 per una jove que alega que Hakimi l'ha vessat els llavis, els pits i l'introduir els dits en la vagina sense consentiment. Hakimi ha negat des del principi qualsevol acte de penetració i els seus advocats encara poden recurrir la decisió del Tribunal Suprem, que hauria de pronunciar-se en un termini inferior als 3 mesos. En la xarxa X, Hakimi ha publicat que espera el Chuy amb impaciència des del primer dia per a poder parlar i que se sent un blanc fàcil per ser famós.
0: Gràcies, Gonzalo, i tenim més novetats pel que fa al trànsit. Sonia López.
2: Així és, actualitzem la informació. Des de la DGT ens confirmen que pel que fa al tall de l'A23 a Sagunt, sentit Terol, ja s'ha obert un dels carrils i ja s'ha desactivat el desviament obligatori. Encara queda un poc de retenció, sentit Terol, però se va diluint ja a poc a poc.
0: Moltes gràcies, Sonia, i això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 12 en punt. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
3: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 101.5.
4: De tu a tu.
5: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
6: fem banda
5: amb el millor repertori de músics valencians.
6: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
5: Desfilarem al costat dels nostres músics.
6: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
7: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
8: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
9: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
10: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
11: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
9: En Apunt Ràdio.
12: Esports Apunt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
11: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
9: A punt ràdio, de tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
11: Amunt i Avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
13: Bueno, estava veient que m'imagine que Mireia ens ho contarà després, els iranís, a la cantant que van castigar amb, crec que són 24 fuetaes, per cantar sense vel. O sigui, és que això és molt loco. Estem tots centrant allò de que n'hi ha que pressionar sobre els iranis, els ayatolars i totes les tres qüestions, perquè, claro, són realment un poc indecents en els seus comportaments i el que suposen els drets humans, però, clar, això és que s'ha quedat una miqueta en segon pla. I com realment a la resta del planeta el que ens ha fet... No, no, clar, és el que volia explicar. Mònica Bustamante, què tal? Bon
14: perdón,
13: dia.
14: Perdón, perdón. No, que me, va, me adelanto, absolut. Porque es que una miqueta... Es que lo han dejado bon del lado totalmente. Claro. Bon dia.
13: Àlex Ladrón de Guevara, bon dia.
15: Bon dia.
13: I Marc Gómez, bon dia.
16: Bon dia.
13: El tema està... A veure, he volgut ser un poquet sutil perquè el dia l'he començat precisament no sent gens sutil perquè el tema de Zapatero em posa un poquet dels nervis de veure com va la cosa cada volta a més. I clar, és que hi ha les sutilezas, que voleu que vos diga. En el tema d'Iran és el mateix. Pengen a la gent, decapiten a la gent, maltraten a les dones, els drets humans brillen per su ausència, utilitzant una expressió en castellà que porto avui moltes voltes gastant-les, perquè menen millor, simplement. I, clar, ara que una senyora

Ells que cantar sense vel i que agarren i directament, please, plas, please, plas, please, plas, mentre tota l'atenció està centrada en que, ole, que han obert ja l'estret d'Hormuz i que...

0: no vaig a fer spoiler, per aquells que vulguin descobrir lo que vagin al quiosco i que s'emporten lo clar, ve referit a les qüestions que comentava amb Carmina Gramaje i Santi Prieto, que ells entren des de Ràdio Ontinyent i parlem de cuina, d'allò que en més d'una ocasió mos han fet, de que si no tu menges, ho tindràs pa sopar. Mm-hmm. I si no ho tens pa sopar, ho tindràs pa demà. Mm-hmm. I si no ho tens pa demà, ho tindràs pa sopar a altra volta.
1: I era molt efectiu.
0: I que era molt efectiu. I sí, eixa tonteria, sí, que avui en dia podria considerar-se perfectament maltracte psicològic o qualsevol cosa d'estes, feia que, entre altres qüestions, estem com estem i tampoc
2: mos
0: ha passat res.
2: Res.
0: Clar, no. Però clar, dius aquestes coses i en seguida se te tiren tots damunt com si foren llops, però eixa és la realitat. Bueno, pues, si voleu conèixer el contingut d'allò que José Luis Torró ha escrit en lo clar, sobretot si esteu en la zona de la Vall d'Albaida, i si no, si podeu, a través de les xarxes, i internet ho mireu, que ahí anem reflejats. Lo de extens e intens programa és de veres, sí, i que jo tinc les meves manietes per menjar també, però claro, a aquestes altures ja puc aduir més les manies a la vellea que a la joventut.
2: Tal qual.
0: I això és la veritat, com los colgajos, Margot Mira.
1: Mira, lo mismo.
2: I has hecho todo.
0: Ya está. Si es que...
1: Y porque no nos queda tiempo, que nos vamos a internacional, pero hablaremos de... Con los mismos genes, un joven de la generación Z engorda el doble que un baby boomer. Mira, pues igual es porque en aquel momento nos decían, si no te lo comes ahora, te lo comes después.
2: Ahí está. Nuestra generación.
1: Y no andábamos con tanto miramiento como ahora.
3: Pero eso, perdoneu, ¿es porque me enchante el mateix o porque me enchen diferente? Es que, claro, yo creo que no te resabore la forma...
1: El entorno claro, es el que potencia la predisposición a ganar peso. Y yo creo que las
2: el
1: contemplaciones...
3: Sí. No, bueno, no sé, yo no soy muy...
0: A mi el mero fet de parlar de guanyar pes em fa guanyar pes. És com una espècie d'hipocondria, però a l'engordar. Somatize.
3: Le faig gros. L'entorn i les circumstàncies en les que se menja.
1: Jo supongo
3: que mirant una pantalla, no mirant la televisió.
1: I la educació, per lo que comentava ell, si te decían, no te apetece, no te lo comes ahora, te lo comes luego. No significa lo de ahora de, uy, no le doy esto a mi hijo porque es que no le gusta, yo le preparo macarrones con un tomate.
4: Però jo echo eso,
3: ¿eh? Però per què penseu que a tot el món la mateixa faixa? Es que me son...
0: A veure,
3: si això és un estudi que parla d'una generació completa, me sorprèn molt que penseu que tots els pares o molts pares d'aquesta generació fan el menú a la carta.
1: No, tampoc l'estudi achaca a los pares.
3: És que jo crec que seran uns altres factors.
0: Ja que estem parlant d'aquestes coses, cada volta que
1: veig... Que engorde el doble. Però és que engorda el doble, eh?
3: Però serà possiblement per com estan els aliments...
1: Per
3: com estan els aliments avui en dia.
1: Són moltes coses.
3: Per el tipus d'aliments que mengem, més ultraprocessats que mai, perquè no cuinem, perquè mengem davant de les pantalles.
0: El sedentarisme que el portem sobre tots.
3: Ansiosos, perduts.
1: Antes, antes los niños lo quemábamos todo. Porque te pasabas el día en la calle jugando.
2: En el parque.
0: A una costum que tenen els meus nebots.
1: Sí, era simplemente por enlazarlo con el tema de que no si no si te lo comes ahora, te lo comes luego.
0: Els vostres fills. Això de quan estan menjant, que pareix parlant de onades explosives, com si el plat haguera esclatat i tota la, sí, tot el, com el Titanic, sí, tota la resta d'escombros estan al voltant, no puc suportar-ho. O sea, si menges, menges. I si no t'agraden, dius, no ho vull i no m'ho menjaré, podem estar tres dies perquè tu menges. Però això de tot el voltant del plat, ple de coses...
1: Yo sí que he escuchado aquello de te ha crecido el plato. Y entonces en ese momento te dicen te ha crecido el plato.
0: Y está todo el menjar...
3: A mí me crecía el plato.
1: Sí, a mí me crecía el plato.
3: Cuando era chicoteta a mí me crecía porque no va apart tanto del que no volía.
0: No puc
1: me crecía, pero vamos...
3: No habréis pogut dinar en mi,
0: Sergi.
3: En els meus fills sí, perquè s'ho mengen tot. Però jo, que era de les que anava apartant coses...
0: Pues els meus són així.
4: Sí, jo no... Jo de pequeña també. Però una cosa simplemente... A mí me ha sorprendido, porque es verdad que hay muchos jóvenes ahora que comen muy bien. O sea, porque yo sí que veo en el entorno de los adolescentes y de los jóvenes que tengo alrededor que tienen más, sin irse a ese extremo, mucha más conciencia de no tanto aceite. Por ejemplo, ¿cómo cocina mi madre con aceite? Cuando viene a mí mi madre aquí a cocinar, digo, pero ¿cómo van las garrafas de aceite aquí? Porque nosotros somos muy de plancha, muy de tal. Claro, todo muy sabroso, pero estamos cambiando, estamos utilizando menos grasas.
0: Y molt de vapor también, ¿no?
4: De vapor, correcto, muy de vapor. Y a mí me sorprenden las generaciones jóvenes. O sea, que yo también, quiero lanzar ahí
1: Vamos a estudiaremos este...
3: No va a pillar. No s'ha donat compte.
0: Sí, però ella és lista, ja ho pillarà. No fa falta tampoc que li ho expliqui ara, perquè en el temps que queda
3: no
0: donarà temps a contar res.
3: Mònica,
0: que dic que ho feu tot al vapor allí dalt en Bilbao con las temperaturas y la humedad que tenéis.
3: Claro. Ella estaba
4: pensando. No, es que no lo pillamos, es que no pillamos los dobles sentidos. Nos cuesta mucho a la gente del norte.
1: No favorita el vapor.
2: Allí no hay mejillones.
0: No hay mejillones allí.
4: Sí, hay, pero yo creo que este fin de semana gazpacho a tope, aunque sea muy
0: andaluz.

0: a tope.
1: Los mejillones.
0: Bueno, no, no me lo recordéis, que 40 grados en Bilbao es muy duro.
1: 42 vos
2: entonces.
3: Pero dura la primera noticia, no voy a ser yo la que vos diga, que ya comentaba Mayra, avanzaba en que seguramente se podría suspendre la reunión que ni había prevista per avui a Ginebra, perquè ja s'havia signat el que s'havia designat prèviament i després havia immortalitzat el moment en Versalles, en Ambors i, bueno, en el lloc que al final havia de ser perquè fora a l'altura del que Trump vol. S'ha cancel·lat a última hora perquè Gidi Vance no ha agafat el vol a Ginebra. Ell ha dit que era per problemes tècnics i perquè d'alguna manera aquestes reunions que hi ha formen part d'aixòs 60 dies en els que es va treballar en els pormenors, havien de començar avui, però han dit que no, que se van a retrasar una miqueta. De fet, ha sigut tan sobtat que part de l'equip de premsa estava a punt ja d'enlairar-se i finalment no es celebra. Sembla que un dels motius podria ser l'últim atac d'Israel al sud del Líban, i que la relació entre Trump i Netanyahu està cada vegada més sensible, perquè ja sabeu que Netanyahu no està gens content en l'acord que ha signat Estats Units, perquè diu que beneficia clarament a Iran i que posa en una situació molt compromesa a Israel, perquè el deixa en un lloc molt complicat.
2: El que passa que també, Netanyahu, precisament...
3: Home, espera, que este dimarts...
2: Para que este hombre parle...
0: Pero a ver, pero yo lo entiendo, ¿eh? Porque sí, lo hemos hablado antes, que es un acuerdo que no pide peor, nada. O sea, las contrapartidas a Irán...
2: Espero que
0: yo creo
2: gama.
0: Que son incluso ridículas.
4: Yo creo que se han dado cuenta, han leído de nuevo el acuerdo, lo han pasado por...
0: No, es ridículo, es ridículo. Y de hecho, también ha salido una noticia hoy diciendo que los halcones de la Casa Blanca, pues bueno, los expertos en economía internacional, que no les ha gustado nada.
2: De hecho,
0: porque es que no hay por dónde cogerlo.
2: Varios senadores republicanos, ¿verdad? Criticándolo.
3: Exacto. Claro, si es que le ha asignado porque le había de asignar algo ya, porque vol dedicarse a una otra cosa.
2: Sí.
3: La cuestión es que a més Irán va poder tindre uns diners que tenia bloquejat i que es va poder tindre i que es va poder reinvertir. I en què es va reinvertir? Estarem pendents de lo que puga fer amb aquests diners, però vamos, que no agrada res. I m'ha sorprès molt que Trump en els últims dies li hagi dit a Netanyahu, que això és una cosa que m'encanta, no fa falta per buscar a una persona volar un edifici sencer. ¿En serio, Trump?
2: Bueno.
3: Estás diciendo... Voy a decir que aprove, esa frase, pero
0: sí.
3: No sacas el café, ¿eh?
2: Yeah.
3: Voy a decir, es una cuestión ya tan... Esa soy ya tan...
1: Si en dices, ya que estamos hablando de Trump y en ve al pel, Trump, compensen algunas cosas del cos conforme anem arribant a cierta edad y un mensaje que m'arribava al telèfon de la ràdio, al 660-78-39-80, és que acaba de visualitzar que és de veres, com diu el nostre oient, diu, has parlat dels homes. Diu, no fa falta mencionar, vaig canviar un poquet el missatge, alguna part dels homes que es queda com la papa d'un titó. I que m'imagine que el senyor Naranja no estarà molt lluny de tot això.
3: No vull que imaginar-me, jo...
2: Perquè, millor que no.
1: Per a desgràcia de Melania,
3: perquè,
1: no?
3: Perquè en Trump la realitat sempre supera la ficció, així que... Sí. Però sí dir-vos que aniran les coses, el que espera la població civil, continuen molt dures. De fet, la cantant iraniana Parasto Amadi ha sigut condenada a 74 fuetades i 2 anys de prohibició per actuar i eixir del país després de publicar un concert en YouTube en el que apareixia cantant sense vel. No és ella únicament, també 8 persones que formaven part del seu equip, i això es va produir a finals de 2024, però falta la moral i, per tant, les coses continuen igual, si no pitjors, en
2: Irán.
1: Això t'anava a dir. Sí, t'ha tingut en les meves oracions quan hem començat, que estava contant això, dic, ja veus, que al cap i al fi...
3: Quatre mesos.
1: Tot este temps per res, quatre mesos per res, per acabar
3: llatinant a la gent. Tot devastat, la gent sense treball, sense entusiasme, sense ganes, sense res, per a que tinguin un acord pitjor que el de 2015.
0: Correcto.
3: Resum.
1: I en un senyor amagat en un búnquer d'estos a 200 metres baix terra, que encara no s'atreveix a eixir, per si acas. Però el mal continua fent igual.
2: Lo que demostra que Trump necessitava tancar a su condamant.
3: És una de les raons que han donat, perdoneu, per a no anar a Ginebra. Ha sigut motius de seguretat. Sí. Encara que pareix ser que estaven tots... Jo no sé si són motius de seguretat o no, però estos 60 dies se van a fer molt llargs, eh?
2: Sí.
3: Ja vos ho dic.
2: Sí.
0: Que van a ser más de 60, porque todavía ahora no van a empezar. Oye, ¿y alguna noticia así buena de internacional no tenemos? ¿O musiquita o algo?
1: En 10 segons.
0: Quedamos con un cuerpo...
3: No, ho sent moltíssim, Mónica.
1: Nos quedamos con un cuerpo...
0: Es que mira, hemos hablado, mira, un cuerpo que se cae, que se desprende...
3: Una buena noticia.
0: Que es que... Y estas noticias...
3: ¿Eres futbolera? Sí. Pues has de veure con cante en el Sinches del Noruega, de la selecció noruega, al seu equip. En plan vikingos, me encanta.
0: Sí, lo acaba...
3: Os ho posaré pròximament.
0: Vale. Sí, porque he visto la noticia y quiero escucharlo.
3: Perfecte.
1: Serà algo parecido a la comparsa de...

0: Les salvatges, que van algunes... Sí, és de veres, que estan superguai, no sabeu?
1: A mi me posen peu, eh? A mi me posen peu.
0: I van algunes de les entrades de Moros i Cristians. I sou pavor, los poseu-los en internet també. Los salvajes, es diuen.
2: Ah,
0: son,
2: mira.
0: Sí, són una comparsa de Moros i Cristians.
2: Però esto pasa como el rugby australiano, ¿no? También, ¿qué hacen ahí?
3: Són les 12.
4: A punt. Notícies.
3: A Almenara, a la Plana Baixa, un home ha matat un altre en una discussió en una casa de la platja d'esta localitat. La Guàrdia Civil ja ha detingut el presumpte autor. Teresa Violeta, què més en sabem?
5: El crim ha ocorregut en el carrer Llarg de la platja d'Almenara, de la platja de Casablanca. El presumpte autor és un altre home de 35 anys i veí de Xilxes, que ja ha sigut detingut per la Guàrdia Civil. Segons ha pogut confirmar a punt, l'incident ha ocorregut arran d'una baralla entre aquestes dues persones als voltants de la platja d'este municipi de la Plana Baixa. Sembla que la víctima és l'exnòvio de la parella actual del detingut. La policia local ha acudit al lloc dels fets en rebre l'avís este matí i ha intentat auxiliar la víctima, que estava ja desagnant-se. Els agents, però, no han pogut salvar-li la vida. Recordem que es tracta del tercer apunyalament mortal esta setmana a la Comunitat Valenciana.
3: Moltes gràcies, Teresa. I fa un moment s'ha decretat la presó provisional per al presumpte homicida d'Aldaia i ha eixit cap a la presó de Picassent. L'home va assassinar presumptament un altre en una baralla en una nau ubicada als afores del casc urbà d'esta localitat. I pel que fa al trànsit, comença a normalitzar-se la situació a l'autovia A23 després que s'hagi pogut obrir un dels dos carrils tallats a causa de l'accident d'un camió a l'altura de Gilet, al Camp de Morvedre, en sentit Terol. Pel que fa a l'altre camió accidentat, a l'autovia A3, ha passat a les 9:30 del matí en rebentar una roda del vehicle al pas per Ribarroja, al Camp de Túria. El conductor està bé i només té una ferida xicoteta a la sella. En la retenció que s'ha generat immediatament després, han xocat tres vehicles entre ells per la frenada. Tots els ocupants dels vehicles estan bé. Ara estan refredant la part de baix del camió abans d'alçar-lo amb una grua que ja ha arribat. Continuen tallats els tres carrils en sentit València i dos en sentit Madrid. I evoluciona favorablement, però lentament, les tasques d'extinció de l'incendi de Xàtiva a la costera. El foc ha cremat una nau industrial i està controlat des de nit, però els bombers continuen els treballs per a donar-lo per extingit en les pròximes hores. El sergent d'Alzira dels bombers, Santi Medina, ha explicat a punt que ja queda poc de fum i que els treballs se centren ara a sufocar alguns palets encara en flama.
6: L'incendi està controlat, no extingit, i ara estem refrescant els punts calents. Hi ha flama perquè encanyen palets en resina i això va costar d'apagar. Al llarg del dia d'avui intentarem apagar-ho.
3: Este incendi va començar a ir de vesprada en una nau d'una empresa de sanitaris i equipaments de bany. El recinte té 7.000 metres quadrats i està al polígon industrial Meses de Xàtiva. Per la classe de materials que s'estaven cremant, com resines, palets de fusta i pintures, l'Ajuntament va instar a ir la població a quedar-se en interiors i tancar portes i finestres. A hores d'ara, el fum és molt escàs i ja no hi ha molèsties per a la població. I el consum de tabac baixa a nivells històrics segons l'informe publicat pel Ministeri de Sanitat i el Col·legi de Farmacèutics. I en l'últim any, quasi 1 milió han intentat deixar este hàbit nociu. Mònica García és la ministra de Sanitat.
7: És que 2 de cada 3 fumadores quieren dejar de fumar y que casi la mitad lo intenta cada año. Es decir, existe una enorme demanda de ayuda que debemos ser capaces de acompañar desde el Sistema Nacional de Salud. Cerca de 500.000 de personas intentaron dejar de fumar el año pasado con apoyo farmacológico financiado por el Sistema Nacional de Salud.
3: No obstant això, 1 de cada 4 espanyols fuma i que el tabac continua causant més de 50.000 morts evitables. I d'altra banda, l'informe destaca que 1 de cada 5 adults i la meitat dels adolescents han provat ja el tabac electrònic. García ha anunciat que la intenció del Ministeri és dur al Congrés la nova llei de tabac més restrictiva. I pel que fa als esports, Marc Márquez ha sigut el més ràpid en la primera tanda lliure del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP, tot i haver patit una caiguda. Gonzalo López. Afortunadament...
8: Afortunadament ha sigut una caiguda sense conseqüències i el pilot de Ducati ha pogut tornar a la moto per a parar el crono en 1 minut 53 segons, a un segon exacte del rècord del circuit que té el seu company Pecco Bagnaia. El segueixen en la classificació de Satanda, Quartararo, Raúl Fernández, Mir i Ogura. També han provat la terra del circuit Pedro Acosta, Maverick Viñales i Diego Moreira. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha evitat l'accident però se n'ha eixit del traçat en la revolta número 13. Per la seva part, Àlex Márquez, recent incorporat després de la lesió per caiguda en Catalunya, ha passat l'examen de la comissió mèdica.
3: Moltes gràcies, Gonzalo, i això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a la 1 en punt. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
4: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Vall d'Albaida, 105.2.
9: De tu a tu.
10: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seua pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània. Sempre
11: ets hermano. En verano, siempre Germanor. Cuando cenas de día, te bañas de noche y almuerzas cuando sea. Germanor a la fresca, aunque no baje la temperatura. Y en los conciertos de Viveros, cantando y bailando, siempre Germanor. Amstel, feta Valencia, feta de Germanor. Amstel recomienda el consumo responsable.
12: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
4: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
13: De dilluns a divendres, de 4 a 7. La vesprada d'A Punt.
14: T'ho contarem tot.
15: Però tot, tot, fil per randa.
14: Te'n vens?
13: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
4: L'economia per a totes i tots.
16: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
4: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en A Punt Ràdio.
17: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
4: fem banda
17: amb el millor repertori de músics valencians.
4: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
17: Desfilarem al costat dels nostres músics.
4: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
18: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
4: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.
0: No puc evitar-ho, cada dia que escolte sempre la banda sonora associada a les fogueres d'Alacant, és inevitable sentir-te bé, sentir-te pues, immers en una de les festes més xules que n'hi ha en esta comunitat autònoma. Són 9 els minuts que passen de les 12 del migdia ja, d'este 10 de juny de 2026, com no pot ser d'altra forma, en un programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, continuar donant ullades a no només els municipis, els pobles, els veïns, els barris, les tradicions, les costums, la cultura, sinó també les festes. I el màxim exponent d'estos dies, evidentment, són les fogueres. Avui, com és habitual, ja vam fer ahir, a la 1:30, anirem a la plaça dels Estels, perquè es convertirà en tot un ritual, per dir-ho d'alguna forma, fins que arribi aquest últim dia de mascletaes. Avui és quan comença el concurs de mascletaes. Ahir va ser com una demo, que ja va ser suficient impactant la demo, però avui ja és quan va de veritat la cosa. Ahir estarem, la ràdio, de la Ràdio Televisió Autonòmica Valenciana, A Punt Ràdio, per a oferir-vos tots els dies ixa mascletà des d'Alacant. Però Això serà a partir de la 1:30, a les 2 la Mascleta. Ara la faena és la faena. I si no m'enganye, amb David González estarem en una de les fogueres, diguem, de canes, de les clàssiques, de les que tenen solera. Veritat, David, bon dia.
9: Bon dia, què tal, Sergi?
0: Encantat de la vida. Jo, de vore, te'n veig una miqueta més a tu per estar allà en Alacant, però bueno, cadascú té no el que es mereix, sinó el que li toca. Vinga, anem a deixar-ho així.
9: El que li toca. A veure, me vas a empetjar més perquè avui no te vaig a dir que fa un calor, una calor abraçant. Avui fa un bon dia, eh? Corre briseta, o sigui, avui estem patint menys que...

0: Jo crec que, comentava el remat, això ja està apanyat. Queda la distribució inferior.
1: Sí, ara mateix ja m'ha acabat tot el que és la grua, la part de tot el que és el remat, que arribem a 16 metres, i ara estem pues, a falta de repassar-ho tot en pintura de dalt per a baix per poder anar, anar ficant la resta de lo que és la foguera.
0: Uh-huh. A veure, a mi em fa molta gràcia perquè des del lema, cos de culte, poseu un cos de cul. Conta'ns un poc sobre aquesta sàtira que n'hi ha en tota la foguera.
1: Sí, això és el guió de José Gallego, que sempre busca un xoc de paraules també, entonces, i avui en dia que s'està actuant el que és el culte al cos i de cult i tal, pues és un xoc de paraules que sempre José ho fa molt bé i porta tot el guió a relació.
0: Doncs te deixem que tens que continuar a controlar. Abans te vaig a preguntar una cosa, perquè sí. Veig que ara mateix és José Gallego, sí. El que està en la cistella, en la grua, arribant a pintar. Sí. Com vos distribueu això? Qui puja, qui no? Com feu això? Molt ràpidament.
1: Sí, a veure, jo soc molt d'estructures i de fer els elements molt grans, de fer tot el cos central i remat, però en qüestió de pintura i disseny ho porto més José Gallego. Uh-huh. Això és el que fem.
0: Vale. Feu un poc de cadascun en la...
1: Sí, un equip.
0: Molt bé, Toni, gràcies i ànims per el que queda.
2: Poca feina els queda encara, veritat, David, perquè estic escoltant ahir l'elevador que va al màxim. Clar, però bueno, ara són, diguem, són moments crucials per acabar de plantar.
0: Són moments crucials, però jo així, Sergi, te vaig a dir que la tranquil·litat es respira i així n'hi ha una cosa que m'agrada molt que no passa en totes les fogueres, és que tota la comissió, o molta part de la comissió, està així acompanyant els artistes, faça la calor que faça, i al meu costat tinc també a Josep Abant Tomàs, que és el president de la foguera de Sèneca Autobusos. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Això és important, que estigueu així donant el suport als artistes.
3: Sí, duem tot un any treballant precisament per a plantar una gran foguera, i toca ara acompanyar els artistes i veure l'evolució.
0: Tu sempre dius que teniu els millors.
3: Per suposar que sí, tenim els millors. Bueno, en tot el respecte a tots els demés, però estem molt contents en José Gallego i en Toni Pérez. Fan un tàndem molt bo. De fet, sempre estem en el pòdium, en ells, i què anem a dir? Contentíssims.
0: Mm-hmm. Avances un poc també, perquè Toni ens ha deixat, ens ha obert boca amb ixe lema. Anem a veure també crítica a la cantina, crítica a nivell autonòmic, no sé què és el que anem a veure en aquestes escenes, perquè Sèneca sempre és, jo sempre ho dic, és la foguera tronxant d'Alacant, perquè sempre són les escenes més enginyoses, i no és perquè estiguem així, és que és veritat.
3: Bueno, fogueres n'hi ha de moltes classes, n'hi ha qui en fa un monument artístic, i nosaltres enguany el que hem volgut és recuperar la foguera com a tal. La foguera naix en crítica i serà una foguera tota crítica des de la rematada a les bases. N'hi haurà crítica municipal, crítica d'actualitat, crítica de tot tipus per a que la gent quan vinga a la plaça de Sèneca se dugui un bon record i un somriure de la foguera nostra.
0: Crec que la relació amb José Gallego s'estén ja a 12 anys, el 14.
3: Efectivament, des del 2014 planta en un principi en el tàndem amb Manuel Algarra, quan el Manuel Algarra va faltar, se va incorporar Toni Pérez, però totes les fogueres que m'haurà plantat són fogueres molt enginyoses, fogueres que m'hauran donat grans premis, 4 primers premis, 2 segons i la resta tercers, i són fogueres que més que el premi és que tenim una gran foguera, que estem molt contents i que la comissió gaudís moltíssim en el que ens planta cada any.
0: Anem a preguntar ara a la resta de la comissió, però abans vaig a detindre'm en una de les coses que has dit, que és aquests 4 primers premis que, a més, sigueren consecutius. Juana la Loca, els Guacamayos, els Oros... Tinguerem ahí fogueres que estan en el record de la memòria a la cantina fogueril.
3: Sí, mira, jo duc molts anys, perquè ja soc major, i duc molts anys en fogueres. Quan van aconseguir plantar en categoria especial, ja va ser un repte importantíssim. Això va ser en l'any 2000, i van tindre que esperar fins a l'any 2015 per aconseguir el primer premi. Per a un foguerer és el màxim que pots aspirar. I clar, no només un any, sinó 4 seguits, i bueno, pues la veritat que molt contents, i és un record inolvidable.
0: Tot foguerer ha de viure aquest primer premi, veritat, sempre, en algun moment de la seva vida.
3: jo s'ho dic perquè jo també sóc president de Foguerer Especial i s'ho dic als meus companys.

0: Jo ja l'he viscut 4 anys i m'agradaria que tots poguessin viure per lo menos una volta el sentir lo que és guanyar un primer premi.
1: Moltes gràcies, Josep Amant Tomàs, i a continuar a la feina, que així esteu arrimant el muscle sempre.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I Sergi, m'arrime per així perquè també, vos deia, l'il·lusió de la comissió, de la gent que està així...
2: Que això és una de les coses més boniques, n'hi ha que dir, David, que les pròpies comissions siguin les que donen suport als muntatges, als artistes i a tot el que suposa el treball de posada en comú, mai millor dit, de totes les activitats fogueils.
1: Clar, és que el que s'involucren i el que estiguen així a aquestes hores diu molt de també l'associacionisme que hi ha en les fogueres i com s'impliquen fins a aquest punt. Jo t'he dit que tinc així al meu costat, jo he arribat així i he dit, estarà la vella? No està per així, perquè dic, són les hores que són, estarà en casa descansant, però
2: no. I al final
1: Jessica
2: està,
1: així.
2: No?
1: Sí. Està. Jessica, bon dia.
3: Buenos días.
1: A veure, parlàvem de l'il·lusió de tota la comissió, tu... Diguen que poses cara a la ilusión de toda la comisión de Seneca.
3: Este año creo que lo reflejo bastante, ya que yo soy, me emociono con cualquier cosa. Creo que toda belleza lleva toda la vida esperando para este momento. Y pues al final es vivirlo con toda la ilusión que se pueda, con toda la emoción. Y yo, por ejemplo, sí, no paro de llorar todo el día. Y es que es así, las hogueras son así, lo vives desde muy pequeñita y pues a disfrutarlo al máximo.
1: N'hi ha que viure amb aquesta intensitat perquè, si no, ens quedem a mitges. És que n'hi ha que viure així i deixar córrer aquests sentiments. A veure, què t'està pareixent de moment el que tenim així? Perquè aquesta plaça sempre és parada obligatòria, però suposa que tu també tens que fer un poc de proselitisme de Seneca i dir-me... Es la mejor, sí, o de los mejores.
3: ¿Qué te voy a decir? Este año, con más ilusión aún, estoy enamorada de mi hoguera, estoy enamorada del trabajo que hace José y Tony todos los años y estamos muy orgullosos de que estén día tras día superándose para llegar a este monumento tan espectacular.
1: Y muy gracioso, ¿eh?
3: Sí, además tenemos una crítica que siempre intentamos darle el punto. Y creo que lo conseguimos para que la gente lo entienda, que es lo importante, y que le guste mucho a la gente.
1: I els xiquets. També és molt important la presència dels xiquets, dels més menuts, que també estan així presents. Jessica, la teva germaneta, sí. Diguem, germaneta de foc, veritat.
3: Este año, pues, es como mi hermana. Al final nos conocemos desde que nació, la he visto, pero este año más aún nos hemos hecho, pues, uña y carne y esperemos que sea para toda la vida, porque al final...
1: A veure, Bella Infantil, com és aquesta relació amb la teva germaneta de foc major?
4: Es como una hermana para mí, ha estado ahí en todos los momentos, en la presentación, en todos los actos y nos hemos vuelto muy cercanas, como bien ha dicho, somos ya uña y carne y aunque la conozco de toda la vida, ahora es lo máximo para mí, es un ejemplo a seguir y espero llegar a ser como ella cuando sea belleza adulta.
1: Això és qüestió de temps, eh? Solament han de passar uns anyets i te veurem ahí segur. I, Sergi, és molt important la presència dels xiquets, perquè, quan t'he dit...
2: El relleu generacional, que parlàvem ahir, sí.
1: Sí, amb el president infantil també. Anem a parlar d'aquest relleu generacional, perquè, Alejandro, president infantil, com viviu? Perquè la vostra foguera encara no està per així.
5: Ja.
1: La infantil?
5: La infantil aún no está, pero espero que llegue... Porque mañana tenemos que explicársela Iris y yo al jurado y a ver si tenemos suerte y nos toca el primer premio.
1: ¿Leu memoriza ya? ¿Sabeu el que heu d'explicar o no?
5: No,
1: aún
5: no sabemos nada. No, va a venir él y nos la va a explicar.
1: I ja a partir d'ahí a prendre notes, veritat, i a després explicar-la bé al jurat, que és molt important.
4: Sí. Llega esta tarde, estamos seguros que os van a encantar la hoguera, es muy bonita y pues estamos seguros de que todo va a salir muy bien y que lo importante es divertirse, más que ganar, disfrutar de todo este momento, este año que no va a volver a pasar, es un momento que hay que disfrutar y que pasa muy rápido, hay que disfrutarlo todo.
1: N'hi ha que fer un poc que aquestes hores passen més lentes, no? Tant de bo poguérem fer que el temps passarà més lent, però sobretot visqueu-lo amb moltíssima intensitat i sobretot passeu-lo molt bé, disfruteu molt.
4: Gràcies.
1: I res, Jessica, tu també com a representant de la foguera ja saps que

0: Va ser este Madenyo, és que encara no hem començat realment, però això va passar que tu demà t'alçaràs i diràs...
1: Sí, es día 25. El día 25 creo que me levantaré como sobre las 9, que me levanto todos los días, y corriendo pues bajaré a la plaza, pero ya no estará y creo que es una pena, pero bueno, hay que asumirlo de que la semana pasa muy rápido, de que hay que disfrutarla al máximo y pues poco a poco.
0: Gràcies a tres, disfruteu molt.
1: Pues muchísimas gracias y os esperamos a todos.
0: Pero así tornarem per a veure este cos de culte, esta foguera de Sèneca, rematada fins a el final, perquè és que ara mateix solament tenim aquest cos central, però queda encara molt que veure i molt que plantar. De fet, ha arribat així un dels camions que porta els ninots, acaba d'arribar a aquesta plaça de Sèneca.
2: És a dir, que estàs vivint tot més en primera persona impossible, David.
0: Sí, sí, sí, perquè acaba d'arribar, no... Ens deien des de la comissió, no? És que ara arriba tot de cop. El cotxe que ha de posar-se aquí al costat, de publicitat, el camió a més ninots, és que arriba tot de cop i és veritat, però així s'ha de viure tot. Com vinguen les coses, n'hi ha que reaccionar i n'hi ha que actuar. Així, jo te vaig a dir també que se prenen amb moltíssima calma, eh? O sigui,
2: bueno,
0: així no,
2: alterar-se,
0: no hi ha nervis de cap tipus.
2: Sí, apurar-se, l'últim que n'hi ha que fer, apurar-se. En fi.
0: No és necessari, a aquestes altures. No és
2: bueno, estaves dient tu que quan menys es donen compte ja és dia 25 i haurà passat tot, però afortunadament encara queden molts dies perquè això no ha fet més que començar.
0: Exacte, és que oficialment les fogueres comencen el dia 20. És que estem parlant de que nosaltres ja estem vivint-les i estem així en una voràgine d'actes i de connexions fogueris, però és que realment la festa de fogueres comença demà. I es va viure amb moltíssima intensitat en totes les comissions, en les 92 comissions de foguera, en tota la ciutat d'Alacant, perquè la festa de fogueres transcendeix, no solament les comissions, també tota la ciutadania es veu envoltada d'eixa jovialitat, d'eixa... al final, d'eixa art que n'hi ha al carrer. És que parlem d'una festa que ens reuneix davant d'art efímer, que si diguem que els dies passaran ràpid, és que este monument de 14 metres que tinc quasi davant, en 5 dies va ser cendra, Sergi.
2: I realment serà en 5 dies, però dona compte que l'última nit serà en poc més de minuts, quan desaparega del tot i forma part de la història, com sol ser habitual, i això és la llàstima, però al mateix temps la fortuna de que la festa continuï.
0: La fortuna i el bé, el propòsit, realment, és que és aixina. I quan parlem amb alguns artistes, sobretot, se'ls fa sempre aquesta pregunta de no te dona pena que es creme? Diuen, no, és que està concebida per això, és que és veritat.
2: La pregunta habitual, com podeu cremar això tan bonic? Pues,
0: Sí, sí, sí, sobretot la gent de fora, que arriba així i
2: sí, no ho entén.
0: Com podeu cremar això? Diu, bueno, necessitaríem magatzems i magatzems per
2: guardar. Ja no cabríem en el planeta.
0: Ja no cabríem.
2: Perquè necessitaríem...
0: Les falles de València, les fogueres d'Alacant, ja tindríem així que s'allotjar la península.
2: Exacte, seria com la illa del plàstic o la illa de la roba, però en este cas la illa de les fogueres i les falles. Totes allí acumulades.
0: Escolta, no seria un mal puesto per viure, eh?
2: No.
0: Jo me n'aniria de cap.
2: Ja ho sé. Coneixent-te ja el que el conec, sé que te n'aniries allí a viure. Bueno, si vols, després parlarem d'alguna més de les que he estat veient per internet, perquè n'hi ha una en, diguem, una espècie de remat o coronació, mai millor dir, de tritons, que, bueno, a mi em pilla de propet, però que m'ha cridat molt l'atenció. Després, si vols, ho comentem. D'acord, David?
0: Vale, perfecte. Després parlem.
2: Vinga, que tingues un bon matí. Fins ara.
0: Hasta ara, igualment.
2: Adéu, fins ara. Les 12 i 23, pràcticament i 24, estos són els matins de la ràdio autonòmica A Punt Ràdio.
3: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2.
4: De tu a tu.
5: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
6: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
7: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi. del 7

0: Ser el 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
1: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen. Perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Fogueres de Sant Joan d'Alacant, declarades d'interès turístic internacional del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
2: Som la veu de tots. Som A Punt.
3: Amunt i avall, presenta Sergi Olsina. Realització tècnica Patricia Valero. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
4: Deixem-lo sonar un poquet a Domenico Modugno, no? Fa tant de temps de so, i va ser, a més, un dels que més van marcar la cançó italiana en el seu moment. En fi, a banda d'això, que ara ho escoltarem i ho comentarem després, Marina Perelló, què tal? Bon dia, com estàs?
5: Què tal? Molt bon dia. Ha arribat l'hora de la ciència, podríem dir.
4: L'hora de la ciència? Ha sonat un poquet
5: a... L'hora de la ciència.
4: A Sheldon Cooper. Sí, sí, sí. No, ha sonat a Diversión con Banderas.
5: Qui m'escolta dirà, però què ciència?
4: No has vist això mai, el Diversión con Banderas?
5: No he sigut jo molt...
4: De Big Bang?
5: De Big Bang no he sigut jo mai.
4: Mira que m'estranya.
5: Pues és que jo tenia un nòvio que li agradava molt i després ja no érem nòvios i vam dir, jo vaig dir, a mi això ja no m'agrada.
4: Vas avorrir la sèrie?
5: Sí.
4: Bueno, a mi com em va pillar en el meu estat natural, però sí que considero que és una sèrie en humor, però també en el rotllo eixe de la ciència, que estava molt, estava molt bé. I els capítols d'això de Diversión con Banderas, con Sheldon Cooper, em feia molta gràcia.
5: Em feia molta risa.
4: I això m'ha sonat a d'això.
5: Bueno, doncs avui parlem de ciència perquè en els últims mesos, anys o fins i tot pràcticament des de que el món és món, hem parlat molt de guerra. I parlar de guerra és també sinònim de parlar d'infraestructures estratègiques, és a dir, de totes aquelles instal·lacions sobre les que descansen els serveis essencials d'un país. Se'n parla molt en temps de conflicte perquè representen les estructures que en cas de ser atacades suposen un greu perjudici per a qualsevol país. Quan pensem en elles, acostumem a pensar en ports, en aeroports, centrals elèctriques, xarxes ferroviàries, avui com estem.
4: Això, sí, no et preocupes. Es passa tot perquè al cap de setmana aquestes coses, com tens ganes,
5: ja no,
4: t'atropelles, ja no. Però em passa a mi i a tots. O sigui que...
5: Cables de telecomunicacions, però recentment s'ha sumat una altra infraestructura que en la societat digitalitzada s'ha tornat igual de crítica, encara que no sempre som conscients. Els centres de dades. La mostra més clara és com els tres centres de dades d'Amazon Web Services situats als Emirats Àrabs i Bahrein es van veure atacats per l'Iran a l'inici del conflicte fa només uns mesos. Vol dir això, Sergi, que el núvol ha passat a formar part de la geopolítica? Vol dir això que s'ha convertit els centres de dades en un nou objectiu de guerra?
4: Pues jo tinc la seguretat
5: de...
4: No, de que sí, home. No fa falta pegar-hi moltes voltes, eh?
5: Efectivament. Li hem traslladat esta pregunta a Pedro García López, que és catedràtic i investigador al grup Cloud Lab i expert en computació al núvol a la Universitat Rovira i Virgili.
6: Estem veient ja directament com míssils atacant centres de dades. I per què? Perquè els centres de dades i el núvol és el que seria el que sosté la infraestructura digital. Quasi tot el servei s'està movent al núvol, la IA està al núvol, els bancs estan als núvols, els comerços, fins i tot les comunicacions, els pagaments amb Visa, tot està al núvol. Així que si ataques al núvol estàs comprometent la infraestructura digital de tot un país. Així que, òbviament, són infraestructures crítiques que poden ser atacades i que hem vist ja com són un objectiu de guerra directament per molestar i per afectar aquest país, no?
4: Per això jo, que no sóc un objectiu, pense, estratègic de les guerres i tot això, no m'agrada, bueno, podria igual, a saber, no m'agrada tindre coses en el núvol ni tot això, no.
5: Pues et diré, i ara veuràs, i et sorprendrà, que les nostres dades no és el que més en perill està. Però bueno, en termes generals, podríem dir que el missatge estratègic que es vol llançar amb un atac d'aquestes característiques està més o menys clar. Danyar un edifici i generar amb això un efecte dominó. Afectar l'economia, interrompre serveis essencials, provocar en la ciutadania que es qüestionen les infraestructures digitals. I és que clar, amb el núvol passa com amb moltes altres coses de la vida, que pensem que som intangibles, però sí. El núvol, el centre

0: La de dades també es pot tocar. De fet, estan considerades infraestructures bàsiques de la nostra societat i ocupen un espai físic que, si bé es pot tocar, també, malauradament, es pot destruir.
1: A Estats Units parlen de les utilities, no? Les utilitats, que parlen de que estem acostumats a tenir l'aigua, no? O carregues el teu mòbil a un endoll perquè tens electricitat. I la computació és una utility més. És a dir, tenir serveis digitals és algo essencial. I a més està molt interconnectat, perquè un centre de dades requereix de molta energia, molta electricitat, i requereix també d'una refrigeració i d'aigua, i d'una conducció d'aigua per mantenir refrigerat tot els equipaments. Així que és una infraestructura complexa i que has de protegir, perquè sí, està molt bé que tenim la informació al núvol, però la informació està emmagatzemada en disc durs en algun servidor, i aquests servidors estan en fileres en un centre de dades i s'estan guardant allí.
2: És com el banc de llavors,
0: efectivament, però,
2: de dades. En dades nostres.
0: Efectivament.
2: I això està allí, i es pot accedir, i es pot destruir.
0: Efectivament. I moltes vegades, per com ens costa molt visualitzar físicament aquests espais, no som conscients de la repercussió que arriben a tindre en el nostre dia a dia. Sobre elles descansen bancs, hospitals, administracions públiques, universitats, logística, comerç electrònic, mitjans de comunicació i serveis essencials. Vol dir això que en afectar-se un centre de dades tots aquests serveis es forien també afectats? Escoltem de nou Pedro García.
1: Primer lloc, atacar un centre de dades és interrompre els serveis que estan funcionant en aquest centre de dades. És a dir, estàs paralitzant serveis sencers. Per exemple, si tens la infraestructura de pagament està allí, no podràs pagar amb targetes. El comerç es deté completament, no s'atura tot. Si un hospital té les seves bases de dades i funciona amb les aplicacions que estan al núvol, deixaria de funcionar, de manera que el primer impacte és tot deixa de funcionar, perquè estem acostumats a funcionar amb dades i amb ordinadors.
2: És a dir, fundita negre.
0: Fundita negre. Com el dia de l'apagón, fundita negre.
2: Exacte.
0: El que passa és que no sé si a tu també el passa, però jo pensava que l'atac al centre de dades suposava un risc de, o el perill de perdre, valga la redundància, dades nostres. Jo que se m'imaginava les meves fotos, els meus
2: vídeos.
0: Sí,
2: les nostres coses que pengem ahir. Sí.
0: En realitat, no, perquè les dades emmagatzemades estan bastant assegurades. Per què? Per una cosa tan senzilla com les còpies.
1: Sempre la informàtica, per garantir que no es perden dades o per garantir la tolerància a fallides, tenim la redundància. I la redundància és que tenim normalment tres rèpliques de cada informació que hi ha al núvol. Quan tu tens un mail, es copia a tres discs durs, de manera que és quasi impossible que es perdi, no? Perquè tens tres còpies de les teves dades. Si peta un disc dur, perdries informació, però que petin tres ordinadors diferents és molt, molt difícil. Clar, també aquí depèn, perquè si les tres còpies estan al mateix centre de dades i esclata tot i perds els tres alhora, tot s'ha anat en orris, no? Però no és habitual. I també una mesura de redundància és tenir redundància en centres de dades en localitzacions diferents.
2: Esto me no mos coneix a vosaltres. Que seríem capaços de perdre no tres còpies, sinó 20 còpies.
0: Totes les que mos he posat en perdavant.
2: Per això, o sigui, que jo estava escoltant i és molt difícil, dic, molt difícil, depèn de qui conegues, però en fi.
0: Menos mal que nosaltres no estem al mando d'estos.
2: Menos mal que no som el núvol.
0: Estes prevencions el fan molt robust davant de fallades tècniques, però no converteixen els centres de dades automàticament en instal·lacions preparades per a una guerra híbrida, per a sabotatge, per a atacs a la xarxa elèctrica, talls de fibra o crisis prolongades de subministrament. És a dir, que risc hi ha. Així les coses, en termes generals, podríem dir que el principal problema d'un atac a un centre de dades és la interrupció de la comunicació. És a dir, si tots aquests cables subterranis que mantenen en marxa gran part del sistema pateixen una fallida en la connectivitat, acaba repercutint sobre tot el continent en conjunt. Per això, cada vegada més, les societats estan prenent consciència de la necessitat de protegir de forma estratègica totes aquestes infraestructures, principalment a través de noves lleis.
1: La Unió Europea ja va a fer una llei, la NIS 2, en el que inclou la infraestructura digital com a infraestructura crítica que s'ha de protegir. És a dir, un centre de dades seria equiparable a una central nuclear, a una central elèctrica. És infraestructura essencial perquè el país funcione. I què passa quan tu declares alguna infraestructura crítica? Ho has de protegir amb la policia, has de tenir uns plans de riscos, has de tenir garantida la redundància, plans d'evacuació, plans de protecció.
0: I com està el tema a Espanya? On hi ha centre de dades i el que és més important? Com es protegeixen?

0: Cuando al vuelo tu capote pinta Verónica al trote del todo en el redo.
1: A la segona pregunta sí que podem donar resposta. Espanya disposa d'un marc legal de protecció d'infraestructures crítiques, entre elles els centres de dades, que coordina el Centre Nacional de Protecció d'Infraestructures Crítiques i que depèn del Ministeri d'Interior. Però per a la primera pregunta, no, perquè per motius de seguretat la llista d'on es troben els centres de dades a Espanya no és mai pública.
2: Els estratègics no estan... en un llistat, és a dir, per què? Perquè si, quan es va fer la llei a Espanya per protegir infraestructura, no es va fer un llistat públic, perquè si no seria precisament objectiu d'atac, és a dir, un enemic podria buscar aquest llistat per trobar quines són les infraestructures crítiques o els centres de dades que són estratègics, o els centres de dades que són més importants perquè tenen, per exemple, els sistemes de pagament o les bases de dades principals. Això no ho publicarà ningú. I normalment, si són dades molt sensibles, estan redundants en regions diferents i estan més protegides, no?
1: Ara bé, de cap d'estos espais podem dir que està 100% protegit de perill, entre altres coses perquè tampoc està clar que depenguen només de nosaltres.
2: Bueno, sempre, com he dit, la redundància seria tenir també redundància a regions diferents, és a dir, poder fer servir centres de dades a d'altres regions. Aquí un altre problema també és el de la sobirania, que a Europa el que ens passa és que la majoria de centres de dades comercials públics són de proveïdors americans que no garanteixen la sobirania. Apostant fort per tenir infraestructura pròpia sobirana que pugui garantir aquesta protecció europea de la informació. Perquè encara molts serveis són molt dependents de la infraestructura americana, no?
1: Protegir una infraestructura crítica no significa necessàriament posar soldats a la porta, però pot implicar també plans de seguretat, coordinació amb autoritats, anàlisis de riscos, protocols de resposta, ciberseguretat, control d'accessos, redundància, controls periòdics. La defensa civil del segle XXI no consisteix només a protegir carreteres, hospitals, ports o centrals elèctriques. També passa per garantir que els serveis digitals essencials puguen continuar funcionant davant de possibles amenaces a les infraestructures que els sostenen. Infraestructures que, malauradament, encara són massa fràgils.
2: La infraestructura digital és fràgil perquè depèn de canals de comunicació, depèn de canals energètics, depèn de molta infraestructura connectada, interconnectada, que és la que ens dona la capacitat de funcionar en la nostra societat digital.
3: I així és el que hi ha que tindre en compte, el que pot passar en les nostres dades a nivell nacional, internacional, però també tot el que... està a l'abast de qualsevol que pot clavar la mà en això, el núvol. Per cert, estem en les fogueres d'Alacant. En estos moments, en directe, està compareixent el secretari general del Partit Popular, que és Miguel Tellado, al respecte de tot allò que està envoltant al cas de Zapatero. L'escoltem un poquet.
4: A la de Pedro Sánchez. Armengol ha sido muy dañina para la democracia española y, desde luego, igual que la presidenta del Congreso, la señora Batet, fue sancionada por el Tribunal Constitucional por hechos parecidos en la legislatura pasada, yo estoy seguro que también el Tribunal Constitucional, cuando procesalmente así corresponda, también sancionará la conducta antidemocrática de la señora Armengol.
5: ¿La imputación de las hijas de Zapatero, cómo la valora? ¿Era esperable?
4: Bueno, yo creo que nosotros la valoramos con una sorpresa enorme, ¿no? El señor Rodríguez Zapatero no solo lideraba una organización criminal, sino que además metió en el negocio a sus propias hijas. Y creo que eso, bueno, pues le retrata como persona y como político. Estamos hablando de una trama de cobro de comisiones, estamos hablando de una trama que operaba en distintos países con, empresas tipo offshore para evadir la tributación correspondiente y, por lo tanto, yo creo que los delitos que se le imputan a Rodríguez Zapatero y ahora también a sus hijas son de una extrema gravedad y ha llegado el momento de dar explicaciones. Desde luego, no ha dado ninguna y creo que ha llegado el momento de que lo haga. También tengo que decir que si al señor Rodríguez Zapatero se le imputan delitos de tráfico de influencias es porque alguien permitía que influyese en las decisiones del gobierno y ese fue Pedro Sánchez. El señor Rodríguez Zapatero se le investiga el posible cobro de comisiones del 1% del rescate de Plus Ultra, una compañía que en España solo tenía una aeronave y una tripulación muy pequeña, o sea, muy poco empleo, y que recibió del gobierno de Pedro Sánchez 53 millones de euros. De esos 53 millones de euros es posible que haya habido un cobro de un 1% en forma de comisiones, y desde luego, si se ha producido el tráfico de influencias, es porque alguien, el que presidía ese Consejo de Ministros, el que acordó el rescate de Plus Ultra, le permitía participar en esa toma de decisiones.
3: En directe des d'Alacant, el secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, que en la visita que està fent a la ciutat amb motiu de les fogueres 2026, ha aprofitat en roda de premsa junt a l'alcalde d'Alacant, que està al costat, el senyor Barcala, Luis Barcala, fer les seues declaracions al respecte de tot el que està passant en estos moments i tot el que afecta no només al govern espanyol, sinó també al propi expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero. Són les 2:41, però en este programa que ens dura fins les 2 de la vesprada, encara n'hi ha moltes coses que tenim que tractar, comentar i compartir amb vosaltres.

És curiós perquè pareix que fa mil anys, però realment no fa tant. I s'ajuntaven tant esdeveniments que no ens podíem imaginar en un aquell 1959 al ritme d'una cançó que és tot un clàssic, que no només va cantar Sara Montiel, però que sí que la va immortalitzar, La Violetera.

0: La veritat és que va ser una d'aixes cançons que també ha anat, diguem, sorcant el pas dels anys i els oceans i ha quedat ahí. I crec que mai es farà major esta cançó.
1: Chao, chao, bambino.
0: Bueno, Domenico Modugno, que va reincidir en Eurovisió també i que realment guanyar ho va tindre molt cru en la majoria de les ocasions. Però que xulíssima era esta cançó. Era bellíssima.

0: El millor de tot és que ens la sabem en italià. Ens passa com les cançons de les capçaleres de Heidi i tot això, que podríem cantar-la perfectament sense pensar què estem dient i en italià. Bueno, avui m'ha arribat un missatge que em recordava, diu, no sé si ho heu comentat, avui no té res que veure en el 59, però sí que té que veure en les dècades. Diu, avui fa 50 anys que es va morir Fofo. Tenia 53 anys quan va morir i en aquell moment, diu l'oient que ens envia el missatge, diu, jo el veia bellíssim. Diu, avui en tinc 57. És una bona reflexió, però també és una bona reflexió per a no oblidar a una persona que va fer feliços a tots els nanos i que realment crec que tots el recordarem sempre, fins i tot en blanc i negre.
1: Buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo están ustedes? Estupendo. Bueno, ahora preparados todos.
0: Ens posàvem loquíssims davant de la tele. Estiguérem acompanyats o sols quan escoltàvem a Gabi, Miliki, Fofó i Fofito, en aquest cas, després va ser Miliquito, quan, bueno, fent aquestes introduccions en televisió espanyola. Veníem de La Habana, de Cuba, també, ja que parlàvem de Cuba. Bueno, anem al butlletí, vinga.
2: És la una.
3: A punt. Notícies.
2: El ple del Consell ha aprovat avui el decret d'oferta pública d'ocupació per enguany del professorat no universitari que depèn de la Conselleria d'Educació.

0: Educació, el conseller portaveu Miguel Barrachina ha explicat en la roda de premsa posterior que seran 2.067 places de torn d'ingrés lliure. El Consell també s'ha mostrat convençut per boca del portaveu d'arribar a dur a les Corts els pressupostos i la llei d'acompanyament, això sí, abans de que arribi el període de vacances.
1: Bé, Barrachina també ha afirmat que no sap si el Consell té previst commemorar el 20 aniversari de l'accident del metro de València, que es complís el 3 de juliol, quan van morir 43 persones i 47 van resultar ferides. I sobre la renúncia de la parella del president Pérez Llorca a continuar en una plaça en comissió de serveis en la Diputació de València, on cobra el doble que el seu lloc de treball a l'Ajuntament de Finestrat, el portaveu ha dit que és una decisió personal i ha criticat els partits de l'esquerra.
2: Sobre los motivos de la marcha, es una decisión personal de la mujer del presidente. Siempre hemos pedido es respeto en un país en el que hay un gran contraste. La misma izquierda que persigue a personas honradas justifica el comportamiento presuntamente criminal de aquellos otros familiares de expresidentes como Rodríguez Zapatero o de presidentes como Pedro Sánchez.
0: Això dia el portaveu, que, com dèiem, es mostra convençut d'arribar a aprovar els pressupostos i la llei d'acompanyament abans del període de vacances. Anem amb altres coses. El Partit Popular ha reformulat i ampliat la moció que va registrar al Congrés per a votar en el pròxim ple la dimissió del govern, demanant la convocatòria d'eleccions o bé una qüestió de confiança. Confia que en esta volta passe el filtre de la mesa.
1: El secretari general del PP, Miguel Tellado, acaba de demanar des d'Alacant, on visita les fogueres, que Pedro Sánchez convoque eleccions ja, perquè ha dit, tot i que la mesa del Congrés va tombar les esmenes del PP i de Junts, hi ha una majoria parlamentària que ho reclama.
3: 15 causes judicials, 97 imputats, 1.800 anys de prisió se pide para todos ellos. 97 imputats. Com siguen així i a este ritme, el Partit Socialista va a tenir més imputats que diputats en el Congreso de los Diputados. Nosotros hoy lo que tenemos que decirle a Pedro Sánchez es elecciones ya. Hay una mayoría en el Congreso de los Diputados que pide elecciones.
1: Tallado també ha explicitat el suport de la direcció nacional del PP a l'alcalde d'Alacant, Luis Barcala, i no ha aclarit res sobre la data del Congrés Autonòmic del Partit Popular.
3: La direcció nacional del partido quiere que siga siendo nuestro candidato y que siga siendo el alcalde de esta ciudad. Es un alcalde del 40% del voto. De esos hay pocos en España, desde luego. Los que hay son del Partido Popular y muy poquitos del Partido Socialista.
0: Més coses. Els grans incendis forestals, els de més de 500 hectàrees cremades, s'han multiplicat exponencialment en l'última dècada. Els 63 de l'any passat estan molt per damunt de la mitjana dels últims 10 anys. A més, el 52% d'estos focs van ser imprudents, ho ha dit el nou fiscal de Medi Ambient i Urbanisme, que és Javier Rufino.
4: Los grandes incendios forestales han aumentado de una manera tremenda. Han sido 63 en el año anterior, 63. Esto supone mucho más del doble que la media de los 10 últimos años. La mayoría de los delitos de incendio forestal son imprudentes.
1: Segons Rufino, que ocupa el càrrec que va deixar el fiscal valencià Antonio Bercher, que va faltar a l'abril, els incendis de nova generació suposen el gran repte per a les autoritats i els servicis d'extinció. En la seva opinió, cal dotar de més mitjans als 200 fiscals especialitzats que hi ha en els jutjats espanyols.
0: En els esports, el València Bàsquet, en 7 hores d'ara, una nova sessió d'entrenament, buscarà ajustar els detalls de joc per a tractar d'igualar demà la sèrie final de la Lliga ACB. Gonzalo López, bona vesprada.
5: Bona vesprada. Nit, en el primer partit, els tanonxa van caure en la pròrroga i per només un punt contra un Barça que marcà amb 19 triples el rècord absolut en la història de les finals de la Lliga. Millorar la defensa ha de ser una de les claus del treball del grup que ha analitzat el vídeo del partit per a modificar l'estratègia. Brancobadio, segon millor en cistellador, tanonxa Nit amb 20 punts, creu en la defensa de l'últim partit que ha despertat controvèrsia.
6: Era una gran defensa. A mí ha sido un triple muy lejano y sobre todo contestado de dos personas, así que podríamos hacer falta, sí, pero si hubiese fallado el triple también, ¿sabes? Hubiésemos ganado el partido, así que nunca se sabe. En esos momentos hay mucha polémica, pero pasó lo que pasó. Seguir jugando el mismo juego que jugamos de siempre, fiar en los entrenadores y seguir centrado, que es una serie larga.
5: Demà a les 8, segon assalt al Roig Arena, i el Castelló acaba d'anunciar el fitxatge per 3 temporades de l'Álvaro Martín, mitja punta format al Madrid, que ve a jugar en l'Andorra.
0: Acabem la 1:05, continua amunt i avall, nosaltres actualitzem a les 3. Fins ara.
7: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians.

0: Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
1: De tu a tu.
2: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
3: Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
4: Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
3: Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
4: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
3: Preinscríbete en umh.es.
5: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en Fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
6: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
0: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
7: Presentador de la Safor.
8: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
7: Gemma Juan. Animal de companyia.
8: La ràdio.
9: Vinga, va, acceptem ràdio com a animal de companyia. Ja.
10: La vesprada de punt, on tot pot passar.
11: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
12: Una hora per a llegir. Una hora per a anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per a anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
0: L'hora de la cultura. Amb Reis Joan. Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt. Amunt i avall, amb Sergi Olcina.
13: Así estem, la Valero i l'Olcina, cara a cara en este últim tram que un servidor s'acaba de donar compte ara, que quedava només una hora de programa per davant, per a parlar en este espai produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies de l'Associació Professional de Periodistes Valencians, que està en estos moments, diguem, donant les puntades finals al que és la seva pròxima gala solidària, la que és la número 9. L'acte que, per cert, està obert a la participació tindrà lloc el 25 de juny i es du a terme a benefici enguany de la ONG Casal de la Pau. L'Associació Professional de Periodistes Valencians celebra ixe dia, ixa gala solidària, i enguany beneficia este Casal de la Pau, que és una associació sense ànim de lucre i que compta, a més, amb una experiència de més de 50 anys, atenent a una mitja anual de vora 500 persones, que es diuen prompte i no són poques. És una gala que es desenvoluparà en el restaurant de l'Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de València, però jo fins ahir puc contar-vos, perquè la resta vull que me la conte Héctor González, que és el president de l'Associació Professional de Periodistes Valencians. Héctor, què tal? Bona vesprada.
14: Hola, bona vesprada, Sergi.
13: Com estàs, company?
14: Pues bé, bé, en ganes de que plegui el dijous de la setmana que ve, en ganes intenció, perquè ja saps que quan organitzes algun acte sempre estàs allà en el agobi, les ganes de que isca tot bé, les preocupacions, però bueno, en l'equip que formen l'associació i en la col·laboració també de la ONG, jo crec que hi espera que tot isca bé.
13: Com tot, sempre al final ix bé. Escolta, Héctor, una coseta, per què l'Assemblea de l'Associació de Periodistes tria enguany el Casal de la Pau com a ONG beneficiària?
14: Pues mira, en 2014, en la nostra assemblea parlarem de com podien, dins la vessant social que tenim en la nostra l'associació de periodistes, com podien ajudar a una ONG o a alguna entitat. I en aquell moment estava Pallès Hospital donant un crit de demanant ajuda a la societat perquè deia que podia desaparèixer. I farem decidir en 2014, en desembre, en la nostra assemblea anual, fer la primera gala solidària, organitzar una gala solidària i l'organitzar a benefici de Pallès Hospital. Des d'aquell any, exceptuant 2020 i 2021,

motiu per la pandèmia, cada any fem una gala solidària i és la nostra assemblea on se decideix. I com se decideix? Pues qualsevol soci que acudisca pot

0: la Pau com a ONG beneficiària, quines són les necessitats o projectes específics que aquesta organització financiarà amb el que es recauda en eixa gala?
1: Pues no entrem tant al detall de a què dediquen, o sigui, el que fem com a associació és donar difusió a la ONG, intentar recaptar en la gala diners per a la ONG i a partir d'ahí, principalment, en aquest cas, el Casal de la Pau, el que fa és tindre un menjador social, el donar formació i també allotjament a persones, principalment, que han estat en presó i que han eixit i que intenten refer la seva vida després de complir el seu deute o complir la seva pena, en aquest cas. Seria més, en aquest cas, la nostra intenció, o el que fem és ajudar a l'ONG i a partir d'ahir ja l'ONG, com dins dels seus fins i propòsits, decidís a què destinar el que consigam.
0: De totes formes, n'hi ha moltes coses que podem comentar. Després de 9 anys celebrant aquest esdeveniment, com valoraries tu, Víctor, l'evolució del compromís social dels periodistes valencians?
1: Pues la veritat és que t'emociona moltes vegades quan estàs en la gala i veus la implicació de la gent, la implicació de periodistes i de molta gent, d'amics, de persones d'altres àmbits socials, perquè recordem que és una gala oberta, com tu ben has dit, una gala en la que participa també gent que no és periodista, però com dic, emociona veure esa participació que crec que en València, la societat valenciana, tenim molt arreglada d'intentar ajudar els altres. De veure com, pues, ara estos dies, per exemple, estem buscant o recopilant regals perquè fem una rifa solidària a la gala. Una rifa en la que pues, es pot guanyar des d'un sopar en un restaurant per a dues persones, es poden guanyar llibres, poden guanyar un tractament d'espa, moltes coses diverses que podem donar o podem rifar gràcies a l'ajuda de la gent. Per tant, aquesta ajuda és interessada de la gent també que ve al sopar a participar, a escoltar la música, perquè sempre n'hi ha també un grup que actua per ajudar igualment. Veus la implicació de tantes persones diferents i sobretot organitzat, en aquest cas, l'associació de periodistes i coordinat per diferents persones de la nostra producció, veus esa preocupació i esa implicació que és el que t'emociona cada any. A mi m'emociona personalment.
0: Parlant d'implicacions, la gala torna a celebrar-se en el restaurant del Col·legi Oficial de Metges de València. M'ha vingut al cap l'amiga i companya també, Mercedes Hurtado, que és la presidenta del Col·legi Oficial de Metges de València. Per tant, com ha sigut aquesta col·laboració? Ella és una persona molt solidària i vull preguntar-te precisament per això, el deia Héctor, com és aquesta col·laboració amb aquesta institució al llarg de tot el temps?
1: Pues mira, farem des 9 gales, 8 les hem fet en el restaurant del Col·legi de Metges. I les farem precisament per aquesta vessant col·laboradora i solidària que té el Col·legi de Metges, que sempre, quan li demanem ajuda, posa tots els mitjans seus per a que la gala siga un èxit. Posa mitjans en quant a assistir, a comprar entrades, a deixar les instal·lacions. Jo vull destacar tant al col·legi, amb fer resultats, efectivament, d'equipar-les, com al mateix restaurant, a les persones que s'ocupen del restaurant, que també sempre intenten que el preu siga el més baix possible, per a no moltes vegades sense guanyar, però el que volen també és participar en el col·legi. Com tu dius, sempre tenim tota l'atenció i la col·laboració, que estem encantats. De vegades hi ha gent que diu, i per què no anem a un altre lloc o busquem un espai més ample, perquè en el col·legi cabe en el restaurant una capacitat per a 100-110 persones. Mm-hmm. Però quan anem a un altre lloc, l'única vegada que anem a un altre lloc a buscar un espai més gran, no teníem el tracte ni la deferència, ni el carinyo, ni les atencions que tenim en el Col·legi de Metges. Per tant, crec que n'hi ha que cuidar molt del Col·legi de Metges i la participació i la implicació seua en la gala solidària nostra.
0: Héctor, si es vol assistir, com és el mecanisme d'assistència, la fila zero, etcètera, etcètera? Conta-mos ja per acabar.
1: Sí, explica breument. Qualsevol persona que vulgui assistir pot comprar l'entrada entrant en la plataforma Servientradas, servientradas.com. Ahí basta en posar Gala Solidària, Associació de Periodistes, i en seguida eixirà la novena Gala Solidària, eixirà el d'enllaç. Les entrades costen 45 euros, que permeten participar en el sopar, disfrutar del concert, assistir a la rifa solidària, estar en la gala. I també hi ha entrades solidàries de 5 euros, en l'objectiu d'ajudar a Casal de la Pau. Per tant, qui vulgui participar és molt fàcil. Només entrar en internet i

0: i buscar serpientades.com. I ahí ja compra l'entrada i els dijous que ve, el dia 25, el vegem a la Gala Solidària.
1: Només una última coseta. A més de la Gala Solidària, l'Associació de Periodistes impulsa altres iniciatives socials i culturals, si no m'enganye, com els Premis de les Falles, la Setmana Santa Marinera... M'imagine que això vol dir que cada volta són més els reptes de l'associació per a cobrir tot l'any.
0: Efectivament, tenim una vessant social que, com tu dius, està en les falles. La Setmana Santa, enguany, hem començat el concurs de Buñol València, el Rat Penat. L'han passat, es començaven també en prova el Premi al Periodista Agroalimentari que donem la filla del riu, i tot allò sumat a les iniciatives periodístiques, per suposat, formem part dins de la Federació de Periodistes, de les comissions d'intel·ligència artificial i de deontologia, estem liderant la defensa del periodisme local. Tenim prou d'activitat, no podem queixar-nos en aquest sentit, sinó que al contrari, necessitem més gent o més recolzament i més temps, diria jo, per a fer tot el que volem. I sí, sempre en esa vessant social que diferencia la associació, perquè diuen que som periodistes, però també som valencians, intentem amb les dues facetes contribuir.
1: Està clar, perquè n'hi ha que continuar fent camí. Pues Héctor González, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Una abraçada molt forta.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Adéu, que vagi bé la gala. Bon dia. Fins ara. Una idea s'ha pràcticament i 18, crec que se n'anem de teatre, però ho farem en un moment i no a un teatre que està propet.
2: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
3: De tu a tu.
4: Torna Cinema Jove, Festival Internacional de Cinema de València. Del 10 al 27 de juny, llargmetratges, curts i sèries en una de les cites culturals més esperades. Enguany amb cicles dedicats a Greta Gerwig, un nou cicle per als més menuts, Cinema Kids, amb pel·lícules per als de 3 a 9 anys. Amb més informació en cinemajove.com. Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
5: Agromètodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
6: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
7: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A punt ràdio. De tu a tu.

0: És que resulta que està Marina Perelló, miramos a Patricia Valeria, un servidor, com estem, al·lucinant, flipant en esta música, que, per cert, any després la van revitalitzar un grup que es deia Los Peter Sellers, que cantaven precisament Somos los Peter Sellers, però això era la capçalera del show de la Pantera Rosa, en la que la Pantera Rosa, el inspector Clouseau i no sé si algú més baixaven d'un cotxe superdeportiu i baixaven precisament al show de la Pantera Rosa, exacte, a ese teatre del que tu vas a parlar-nos.
1: Efectivament. És que heu deixat que no soni Superestrella de Aitana, no sé per què, fa que sonara això, i jo m'he quedat loca.
0: Claro.
1: Com no va sonar este tema?
0: És que és el, ara va dir, el poder de la paraula, no, el, entre les uno el poder de la paraula i l'altre el poder de la tècnica.
1: Ràpida, ràpida i veloç. A ritme de Pantera Rosa o de Aitana, de qui siga, avui no venim a parlar d'ells, però sí, d'algunes coses relacionades amb ells, perquè fa només uns dies Javier Bardem celebrava que ja era part dels famosos que han dejado las seues pechades al histórico teatro chinés de Hollywood.
2: Bueno, es un reconocimiento que es totalmente no merecido y que lo tomo como lo que es, un regalo maravilloso y también una, un homenaje al apellido Bardem, su apellido que es multigeneracional. Me acuerdo mucho de mi madre, de mis abuelos, de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mi tío.
1: L'actor ja havia sigut homenatjat al Boulevard de Hollywood en 2012 quan va rebre la seva estrella al Passeig de la Fama just un dia abans de l'estrena als Estats Units de la pel·lícula de James Bond, Skyfall. Però sempre...

0: Tot i això, que aixes petjades del teatre xinès que feia esta setmana són bastant més especials o, anys o almenys més exclusives. Per què? Ens toca fer una miqueta d'història. Al número 6925 de l'avinguda Hollywood Boulevard de Los Angeles hi ha un edifici amb una façana que imita una pagoda oriental amb sostre roig subjecte per dos dracs ondulats.
1: Atenció, que tu ho acabes de dir en tota normalitat, però no sé si serem conscients tot de que acabes de dir al número 6925 de l'avinguda Hollywood. És a dir, que si tu vas a una de les grans ciutats, sí, com per exemple València o Castelló o Alacant, on ja passa de 100 o 200 o 300
0: ja
1: el número,
0: flipes.
1: I al·lucines perquè no arribes mai, no vull contar-te el carret del carter o de la cartera, doncs pues imagina't el 6.925 de l'avinguda.
0: És que tu imagina't que algú diu, on vius a l'avinguda Hollywood? Ah, jo també! Tu a on? Jo el 3. Ah, jo el 10.044. Pues no vos vegeu.
1: Doncs pues estem propet.
0: Pues que casualitat, no mos han vist.
1: Exacte.
0: Junt a la porta, dos grans estàtues, meitat gos, meitat lleó, semblen protegir l'estada. L'entrada. Estem davant del teatre xinès de Grauman, conegut ara com TCL, Chinese Theater, en honor a l'empresa que el va comprar i que és un dels llocs més mítics de la ciutat. M'hauria encantat contar-te, Sergi, amb esta música xinesa de fons, la història d'un emperador xinès que, com a mostra d'amor, va manar construir fa molts i molts anys este gran seu del teatre americà.
1: Pues a mi m'ha vingut més al cap una de les típiques taules estes que peguen voltes en els restaurants, mentre
0: sí,
1: estan els dragons, els núvols i totes aquestes coses.
0: Que poc d'altre voltes,
1: això. En els rotllers de primavera, el pollo con almendres i totes aquestes coses, que tota la història que m'acabes de
0: soltar. No, i que damunt tota aquesta història no té res que vol.
1: I allò del... ¿Qué ha de licor de dragón?
0: Per exemple?
1: La típica pregunta.
0: Però, malauradament, la música que avui ha d'acompanyar la nostra història és una altra.
1: No hi ha cosa més americana que aquesta música. És
0: el Chinese Theater va ser en realitat l'obra magna de l'empresari estatunidenc Sid Grauman, un empresari somiador que després d'un viatge a la Xina va quedar meravellat per la cultura. Així que com que ja tenia experiència en el sector perquè havia construït el teatre egipci a Hollywood l'any 1922, va decidir posar-ne en marxa un de nou. Construït amb un pressupost de 2 milions de dòlars, el llamatiu exterior del teatre xinès va prendre forma amb 27 metres d'alçada, dos enormes columnes color roig corall que sostenen el sostre de bronze. A més, entre les columnes es va situar un drac de pedra de 9 metres tallat a mà i els gossos celestials de la dinastia Ming, que es van importar, imagineu, en aquella època, des de la Xina per a protegir l'entrada principal. Bé, no només es van importar estos dos gossos, sinó també la resta de materials de construcció que van ser portats des d'allí. I la construcció va ser supervisada pel poeta i director Moon Won, que va viatjar expressament des de la Xina per a veure que s'estava fent tot, arregló pues, les normes xines.
1: A la cultura oriental, no? I este home que feia los teatros de las naciones, perquè primer Egipte, pues, després la Xina, m'imagino que aniria fent després...
0: Un terra mítica, però allí,
1: exacte,
0: al carrer
1: en
0: de...
1: teatres.
0: En teatre, i...
1: A l'avinguda de Hollywood, no?
0: Efectivament, efectivament. Sí. Després de 18 mesos d'obres, va obrir les portes el 18 de maig de 1927 amb l'estrena de la pel·lícula Rei de Reis.
1: De les que a tu t'agraen.
0: De les que a mi m'han... Per favor, si és que... Peliculón, ¿dónde los
1: Abans veia? Hem parlat de Ben-Hur, que es va estrenar el 59 i se n'han recordat de tu.
0: La favorita de la
1: Veus?
0: Història.
1: Com ho dia jo.
0: Boníssima pel·lícula. A la si d'este gran teatre no només s'han implementat amb els anys les millors tècniques i s'han produït algunes de les estrenes més famoses de la història, com la de Star Wars o El Mago de Oz, sinó que entre 1944 i 1946 va ser seu de la cerimònia dels Òscar, sent així el primer teatre en aconseguir-ho, ja que fins al moment era únicament privilegi dels hotels. Però el que realment crida l'atenció del teatre és el famós Pati de les Estrelles, amb quasi 200 petjades, xafades i autògrafs de famosos que se situen a l'entrada. Conta la llegenda, i també els llibres que recuperen la història del teatre, que tot va néixer d'un accident, quan l'actriu Norma Talmadge, abans de la inauguració, va xafar sense voler el formigó.
1: Això és veure oportunitats en qualsevol lloc. És a dir, que la senyora esta, un poc pazuata, va xafar el formigó.
0: Que podria ser jo perfectament.
1: O jo, qualsevol. I estos van dir, ostres, Per què no convertim això en el Passeig de les Estreles? No serà el Passeig de les Estreles fins que tu no estigues allí, també t'ho dic.
0: Home, això és així, no. Sid Grauman va afirmar en una entrevista de ràdio que va ser així com li se va ocórrer la idea. Ell, que era un home de negocis, va veure que ahir havia diners.
1: Estitos. Sí.
0: Així les coses, el dia de la inauguració, l'actriu i l'actor de moda en aquell moment, Mary Pickford i Douglas Fairbanks, van inaugurar la col·lecció. I ja després, en presència de la premsa, Norma Talmadge, la precursora, ja les va deixar les seues de forma oficial.
1: Sí, ben fetes, no xafigaes. Ja.
0: A molts els ha cridat l'atenció que Javier Bardem deixara també empremta d'un dels seus tres distintius, que és el seu nas. Però és que atenció, perquè no ha sigut l'únic que ha fet alguna cosa un poquet estranya. Estem parlant molt esta setmana de Daniel Radcliffe, eh?
1: Sí, sí, però fora i dins d'antena, que és el millor de tot. Sí.
0: El protagonista de Harry Potter, Daniel Radcliffe, i els seus dos companys, Hermione, Emma Watson i Ron, Rupert Grint, van estampar les seues petjades l'any 2007 a l'entrada d'este teatre. Però no només és això, van deixar també empremta de les seues varetes màgiques, les que havien gastat per a la pel·lícula. Allí, en el cement. Ja abans havia hagut altres empremtes més o menys originals. Per exemple, l'any 1933, Groucho, Harpo, Chico i Zeppo, els germans Marx, van ser convidats a deixar les seues petjades al ciment del teatre. Groucho no només va immortalitzar les seues mans i els seus peus, sinó també la pitjada del seu icònic puro.
1: Clar, no? Això és lògic.
0: Però hi ha més anècdotes. Per exemple, en 1953, al signar juntament a Jane Russell, Marilyn Monroe va suggerir col·locar un diamant real en el punt de la lletra I del seu nom per a fer un homenatge a la pel·lícula Diamonds Are a Girl's Best Friends. Però els executius es van negar per seguretat i es va emprar un cristall que, per cert, el van furtar al poc de pocs dies.
1: A veure, però qui no anava a imaginar-se això?
0: Bueno, pues ella va trobar que era una bona idea.
1: Claro, ella molt fashion i molt en les seues idees, però...
0: Tu què posaries? Mans, peus i...?
1: La barba.
0: Ah, vale, em pareix xulíssim, la barba.
1: La barba, no, clar.
0: Més casos curiosos, per exemple, el cas de Keanu Reeves. L'actor de Matrix va prendre el procés de deixar la seva firma sobre ciment tan en sèrio que ho va repetir tres voltes i fer a cada volta que els tècnics planaren de nou el ciment per a tornar-ho a fer perquè no ho havia fet prou bé.
1: Això és com repetir la firma tres o quatre voltes en el quadretix que tens que firmar a voltes i no cap.
0: I no
1: pues
0: cap.
1: El mateix el Keanu Reeves, però en el tro dit de...
0: No m'està quedant bé, per favor.
1: Pues vinga,
0: sopa tota la vida. Una de les últimes en afegir-se al gran seguit d'actors i actrius que ha deixat les seues petjades en este teatre ha sigut Glenn Close. La icònica actriu va acudir a la cerimònia el maig d'enguany acompanyada del seu gos i va deixar no només les seues petjades, sinó també les de la seua mascota, que ja es quedaran per sempre allí, en el teatre xinès.
1: Això m'agrada, veus?
0: Això està molt.
1: I que no, m'estranya que hagi sigut... bueno, no haurà sigut la primera que ho haurà fet. Molts hauran anat...
0: Ha sigut l'última en fer-ho, per
1: la última en fer-ho, sí, veus.
0: Whoopi Goldberg, durant la seva cerimònia de deixar les emprentes en 1995, actriu i comediant, va decidir afegir un toc sumament personal a la barreja. Es va tallar voluntàriament un dels seus mechons de moño, que era una rasta, sabeu que ja portava tipo rastes, i el va deixar soterrat directament en el ciment.
1: Veus? És com una càpsula del temps, però en una de les rastes de, sí, de Whoopi Goldberg. No, jo la barba me l'emportaria, només deixaria la marca de la barba.
0: Ara te se quedaria bonica de cemento, també t'ho dic.
1: Ja, bueno, en lloc de tindre la cara de cement armat, conforme se sol dir, tendria la barba de cement armat.
0: No podries por l'or.
1: Ja, i la descansar que pegaríeu. Poc es parla d'això.
0: El 2014, el director Mel Brooks va aparèixer a deixar marcades les seues petjades amb una pròtesi per a tindre 6 dits. Una peculiar marca que també va quedar immortalitzada per sempre.
1: Per cert, este home encara viu, eh?
0: Sí, home.
1: Crec que té 99 anys, junt a Dick Van Dyke, és dels més vells que n'hi ha.
0: Ui, el que li queda. Betty Grable, la icònica actriu estatunidenca dels anys 40, va ser mundialment famosa per les seues cames, que van ser, per cert, assegurades per $1 milió per la companyia Lloyd's de Londres. Però no només és això. En febrer de 1943 va deixar l'empremta de les seues cames al Chinese Theatre.
1: Però entonces necessitaria un espai més gran si anaven totes les cames, no? Mm, és dos cuixots allà.
0: Té que deixar un trosset.
1: Ja, ja, no, m'imagines, sí.
0: Es bessons,
1: o plegaetes, o...
0: Genolls,
1: ah, això sí.
0: Arrupideta...
1: Sí. Engenollaet allí. Sí, sí, és de veres. Està estar pensant en les possibilitats.
0: I és que l'honor de deixar les teues petjades no es limita només als humans, tampoc. El cavall Trigger, estrella del western de Roy Rogers, va deixar marcades les seues ferradures en 1949. I en 1977, els mateixos androides de Star Wars, R2-D2 i Darth Vader van deixar pasmades les seues rodes i les botes robòtiques.
1: És a dir, que allò és tot un panorama, si vas a veure-ho.
0: Home, n'hi ha més de 200. Pots torbar-te, puf, podem fer una llista llarguíssima.
1: Jo ho havia estat ahir en imatges, ahir, Robin Williams, tal, no sé què, en baranetes i tot, de fusta, és una cosa molt, molt curiosa.
0: I damunt, com ho han fet ells en el dit, doncs veus la lletra que tenen, si tenen els més grans, menudes, els peus grans o lletjos.
1: Si estava pensant en Groucho Marx i estaves dient 1933 i dius del 33 ara, fa quasi un segle que la gent està allí fent les seues cosetes per deixar la seva empremta.
0: Clar, i això ho tenen que mantindre perquè si no, això el cement es desgasta.
1: Clar, bueno, però imagina que el tractaran, l'hauran d'anar després un poc de brillo i esplendor o alguna cosa d'aixes, no?
0: Ho haurem d'aclarir, això. Sí. Esperem que ho mantinguem bé.
1: O mos peguem una volteta al cap de setmana per allí, anem i venim en un low cost. Tu què controles, això?
0: Pues Mar és la típica persona que igual t'haverà dit, mira, quan jo estuve...
1: És de veres. Sí. És más, en un descuido, dejé un poco mi huella allí y nadie se dio cuenta. Igual n'hi ha una empremta de Mar Gómez en el Passeig de les Estrelles, allí en el Chinés Theater, i no ho sabem.
0: Al costat de Marilyn, ella.
1: Pues,
0: que no deja ser ella la que va furtar el cristal. Ah.
1: Exacte, perquè lo de la Gómez té comentari. Gràcies, Marina.
0: Gràcies.
1: Fins ara. Una i 31, pràcticament i 32. Això què vol dir? Que el punt d'inflexió està, sabeu com? D'un lloc a un altre. Del centre de produccions d'ací de Burjassot a la plaça dels Estels, en Alacant.
2: Cada migdia, des de la plaça dels Estels, la mascletà de les fogueres de Sant Joan en A.Punt Ràdio.
1: David González, vinga, que ja estàs en farina. I, a més, ahir parlàvem de que era, diguem, la mascletà de demo per anar entrant en matèria i en situació, però avui ja comença la cosa de veritat. I això m'imagine que també es notarà en l'ambient, veritat. Bona vesprada.
3: Bona vesprada, Sergi. Jo te vaig a dir que la mascleta d'ahir era d'exhibició perquè ho posaven els papers, perquè el que es va viure així en esta plaça, en este cor de la ciutat d'Alacant en estos dies, va ser apoteòsic. I, a més, parlem d'una pirotècnia que tornarà a concursar diumenge. Per això, d'ells parlarem més endavant, quan es toque, perquè avui tindrem una altra cita. Enguany és en el dia d'avui, és amb la pirotècnia Crespo d'Alzira.
1: Bueno, esto no es queda en curs, tampoc t'ha de dir, eh?
3: Esto no es queda en curs, ara els escoltarem a ells que ens conten de primera mà què és el que han preparat per avui, però tu deies, n'hi ha més ambient. La veritat és que sí, eh? N'hi ha moltíssima més gent, i això se nota, és divendres, ve el cap de setmana, i n'hi ha moltíssima gent que vol gaudir d'este ambient de fogueres.
1: M'imagino que tota l'avinguda Doctor Cadea, que és la que puja i està tot el món allí pendent d'anar i vindre pràcticament des de el port a la plaça dels Estels, a la pròpia plaça dels Estels, que enguany, si no m'enganye, s'ha donat més protagonisme o almenys més espai per al públic, és a dir, per a que puguen aprofitar un poc més l'afluència. No estic enganyat, no, David?
3: Sí, sí, a 3 anys sí que és veritat que aquest recinte que s'instal·la en aquest passeig ocupava molt, i enguany sí que s'ha volgut que el trànsit per ahir de gent siga molt més fàcil, i la veritat és que ahir es notava, eh? Ahir per la vesprada jo vaig estar per ací i vaig veure com la gent podia circular millor. El dia problemàtic, realment, els dies problemàtics eren els de l'ofrena, o sigui que jo espero que enguany sí que eixa convivència de festa i ofrena siga el més lleugera possible i es puga donar amb normalitat. Sergi, parlem de que avui comença el concurs de mascletes, això ja ho hem dit, i anem a recordar ràpidament el que és eixes bases de les mascletes, perquè han modificat el concurs. Parlem de que ara el mínim per a les mascletes són 5 minuts i el màxim són 7 minuts. Els llançaments es mantenen en un pressupost de 8.500 euros i el màxim són 150 quilos de pólvora. Això és el límit, i crec que la pirotècnia Crespo d'Alzira estarà fregant el límit. Així que des d'ací vos anem a contar i vos saludem des d'ací, des d'este set que ha organitzat la Ràdio Pública Valenciana.
1: Sí.
3: Els companys Pati Balaguer en el control tècnic, Marta Serrano en la producció, Carol Martínez també en la redacció. I des d'ací anem a també conèixer un poquet quin és el calendari, com avança este dia a dia de les fogueres, perquè, a més del concurs de mascletà, tenim per davant la planta de fogueres infantils que arribarà en la nit d'avui. Demà de matí, a primera hora, a les 7:30, hauran d'estar enllestides per a la visita del jurat. I també van avançant a poc les fogueres grans. Ahir
1: et contaven que... Parlant de les fogueres grans, compi, ha estat veient per internet, bueno, a banda de veure't a tu, que estàs visitant molts dels punts d'Alacant, m'ha quedat en dos d'elles de les primeres que ha vist, que una és la de Florida Portazgo, de José Beitia, en eixe remat que té dels dos tritons, si no m'enganye, sí. I eixa espècie de corona o gran tiara, que crec que es rematava ahir, si no estic enganyat també, per sí. La nit, i després la de Diputació Renfe, que tampoc té res que desitjar, que és de Sánchez Longo, si no m'enganye, no?
3: Exacte, el campió de les falles d'enguany, que tractarà de fer doblet en Alacant. I sí, la Diputació la tenim així al costat. Si mos anem cap a l'esquerra, sí que podem veure eixa foguera. I així, eixa foguera de Florida Portazgo, és veritat que ha donat molt que parlar, perquè és una foguera molt monumental i, clar, parlem de que a més d'aixòs tritons, té dalt eixe kraken, que és ben monumental. Parlem, Sergi, de que les grans avancen i també avui s'estan engestint els ninots de carrer, els clàssics ninots de carrer, que són també una tradició ben arrelada en la ciutat d'Alacant. I així, en esta plaça dels Estels, és cert que des de primera hora del matí s'ha concentrat la gent per a viure la primera mascleta a concurs. I Carol Martínez, la meva companya. Carol, què tal estàs?
4: Molt bé, i tu?
3: Tu has estat veient l'ambient, t'has pegat una volteta per així per esta plaça i què és el que t'han contat?
4: Sí, David, m'he passejat pel voltant d'ací, de la plaça dels Estels, i és que l'ambient està molt viu, hi ha molta il·lusió, moltes ganes, molta música i també molta calor, però això no ha parat a ningú, no és excusa i menys per als del Rincón de Paco, que són uns mítics alicatins que sempre estan ací a la primera fila de les mascletaes i els escoltem a veure què ens han dit.
5: Pues hoy he venido tarde, no eran las 12, pero no, pero ya había gente aquí del Rincón de Paco cogiendo sitio a las 9 de la mañana. Y hoy, pues claro, se me ha hecho un poquito tarde, pero ya a partir de mañana a las 9 y media, a las 10 aquí. Sí, claro. Esto, mira, ayer no pude bajar y la vi por la tele, muy bonita. Pero digo, ¿cómo cambia? La mascletada es aquí, en Lucero, y con todo este sol, con los toldos que nos pone Barcala. Y el ambiente. Es que la música, es que no es lo mismo. Aquí hay que venir mientras el cuerpo aguante. Cuando ya no podamos, pues bueno. Pero ahora hay que venir.
6: Bueno, hoy yo siempre me vengo a las 12 a coger sitio. Hoy me he venido un poquito más tarde porque me he ido a hacerme la uña. Claro, porque es que me voy de viaje el domingo. Llevo 48 años viéndolas todos los años. No, me encanta. No soy de aquí, pero me encanta. De Almería, de un pueblo de Olula del Río. No, yo vivo aquí ahora y me encanta.
1: És a dir, que pràcticament són matineres i van ben arreglades a veure des de temps immemorials les mascletades de fogueres.
3: A mi m'ha sorprès, sí, eixa forma d'arribar ací a esta plaça, suportar la calor i viure amb eixa intensitat com viuen eixes mascletaes. Són uns clàssics, sempre estan ací. I en altra de coses, anem a parlar, Sergi, també, jo te contava dels ninots de carrer, però també una altra manifestació intrínseca de la festa, també originària com els ninots de carrer dels anys 30, són les barraques. Són una ànima paral·lela realment a les fogueres i per això tenim així, tinc al meu costat Antonio Galindo, president de la Federació de Barraques. Antonio, què tal?
7: Pues muy bien, aquí a Fresquito, a ver una mascleta que ya entra en concurso. Ha puesto ya un listón muy alto porque la de ayer fue espectacular. Entonces, seguramente esta no va a ser menos. Yo creo que cada año crecemos en calidad. Y la verdad es que el ambiente que tiene Luceros para la gente que nos gusta, llamamos la fiesta, es el mejor, aparte del calor que se pueda pasar.
3: Ni a que aguantar y sacarlo, sí. Antonio, parlem un poquet de que sempre parlem de les barraques com a ànima paral·lela a les fogueres, i és que és això, parlem de que van començar a fer-se en l'any 31, recordes un poc, sempre volem incidir en eixa vida de les barraques, com és això, comencen en el 31.
7: Así es, comienza el 31 y bueno, pues
3: vamos... Ambels 31, precisamente.
7: Obviamente, la primera barraca alicantina se llama así, el 31. Casualmente por el año en que se creó, casualmente porque eran 31 socios, casualmente por muchas circunstancias. Y la suerte que tenemos los barraqueros es que celebramos centenario dos veces, porque en el año 28 celebraremos nuestras fiestas de Alicante de Hogueras y Barracas con el centenario y en el 31... volveremos a celebrar un centenario de Barracas.
3: Ara que has dit, i aprofitant-lo, n'hi ha plantejat alguna cosa per a ese... o encara és molt pronte, perquè ho has dit tu.
7: No, pronto no es, al contrario, es decir, no se está haciendo nada, pero sí es cierto que se está trabajando ya a nivel grupal, planificando y queremos, tenemos una serie de historias que crear, entre ellas nos gustaría hacer el libro del centenario. Nosotros las Barracas hemos tenido dos libros, uno que editó el ayuntamiento y luego el que se editó por parte de la Federación de Barracas el 90 aniversario, patrocinado también por el ayuntamiento, pero que ya lo hicimos, digamos, personas festeras exclusivamente, ¿no? El otro que lo leí, digamos, el delegado de prensa del ayuntamiento, que hizo un libro muy bonito, el primero. Y ahora queremos crear ese tercer libro, que es el que queremos llamar Libro de Oro, porque va a ser el Libro de Oro, porque son 100 años de historia. Y ya te puedo decir que en septiembre yo ya tengo reunión con la persona que va a ser capitán del barco, para que prepare su equipo y empiece a trabajar, porque los años pasan muy rápido.
3: Sí, al contrario, de pronto res.
7: Claro.
3: Molt bé, n'hi ha que agafar les coses en temps. I també en les barraques, conta'ns un poquet com és la vida, com es viu la festa des d'allà, perquè no tenim el monument com a centre, no tenim la foguera com a centre, però la portada és el més important.
7: Correcto, vamos a ver, el arte efímero es el mismo que puede haber con una hoguera. La hoguera, lógicamente, como tú bien dices, es el monumento principal, igual que nuestro principal representante es la belleza de nuestro distrito, pero luego nosotros tenemos algo para representar al arte efímero, que son nuestras portaladas. Entonces ayudamos a que en la calle, aparte de las hogueras, también podamos ver unas portaladas muy bonitas y muy graciosas, algunas de ellas con temas muy, muy simpáticos. En la barraca somos un poco, ¿cómo decir? No voy a decir la parte golfa, pero casi de la fiesta, ¿no? Es decir, somos los que damos ese toquecito. Ese toquecito.
3: Pero siempre esa germanor a una foguera.
7: Pues no, claro, es decir, una barraca no puede plantar si no está en una hoguera. Uh-huh. Es decir, por eso comentábamos que la principal parte de la fiesta a nivel de monumento es nuestra hoguera. Luego tenemos esas una o dos barracas que puede llegar a tener cada hoguera, que bueno, representamos esa parte que suma más a la fiesta para hacer más grande el ambiente, el colorido. Nosotros ya somos por encima del 22-23% del censo aproximadamente de los festeros. Es decir, la verdad que esa es una parte muy importante que nos diferencia de otras fiestas de otras ciudades. Somos nosotros.
3: A ese tema quería ir yo, ya que has hablado del censo, ¿sube cada año, sí, incrementa el censo de barraqueros?
7: No lo que nos gustaría, sobre todo a nivel adulto. Ahora estamos creciendo mucho a nivel infantil, desde que se consiguió que el barraquero infantil fuera parte ya legal, por decirlo de alguna manera, de la fiesta de Alicante, que ayuda a este crecimiento, pero sí que es cierto que a nivel de personas adultas no crecemos. Es decir, prácticamente cuando yo me hice cargo de esto hace 6 años, éramos 48 barracas y ahora somos 51. Cierto que somos 3 más, que si vamos a números pues es un 8%, pero que es muy poco. Muy poco. La fiesta, hay mucha gente que no tiene la suerte de conocer lo que es una fiesta durante todo el año, que es lo que hacemos, perdón, los foquerés y los barraqués, para poder integrarse más. Se vive, hay mucha gente que vive solamente del 20 al 24 de junio, las noches, y luego viene a ver la mascletá, que bueno, me parece muy bien la manera de vivir la fiesta. Pero necesitamos un poco que la gente de Alicante se incorpore al censo de fiesta.
3: ¿Y qué se puede hacer para llamarlos, para traerlos a esa fiesta, ya sea en una foguera o en una barraca?
7: Pues es complicado, porque si no lo hubiéramos hecho. Es decir, ahí se trabaja, se trabaja, pero es muy difícil, porque esto tiene que ser más un paso desde fuera hacia nosotros que nosotros hacia ellos, porque no podemos explicar lo que es una hoguera ni lo que es una barraca a alguien que no tenga ese ratito, ese momento para estar contigo. Hay mucha gente que dice, es que yo trabajo, es que tal, pero yo siempre digo la misma frase, es decir, yo trabajo 5 días y disfruto 360. Es decir, cuando menos disfruto son en los días de hoguera, claro, por el trabajo que ocasiona y que genera el intentar que tus socios se lo pasen bien, que los vecinos no tengan problemas contigo, es decir, una serie de historias, pero durante el día nosotros, durante el resto del año, tenemos mucha actividad. Es decir, fiestas que hacemos, visitamos almuerzos de acompañar a compañeros de otras barracas, celebramos festividades como enamorados, Navidad, es decir, hay una serie de actividad y acto durante todo el año que es lo que realmente tienes que vivir.
3: La vida del barraquer es todo el año.
7: Claro, igual que la del foguerero.
3: Claro.
7: Entonces, claro, si no te incorporas a ella, es muy difícil. Es muy difícil.
3: Ahí está el trabajo que hacéis desde
7: Federación. Seguimos intentándolo desde las federaciones o de las propias asociaciones. Es decir, pero bueno, lo más importante es que se vaya incorporando los niños, porque los niños arrastran a los padres, arrastran a los abuelos. Las hogueras sí crecen. ¿Y por qué crecen? Precisamente porque las niñas quieren ser bellezas, quieren ser damas, eso hace que los padres sean, ¿no? También pasó hace 40 años, yo entré en una hoguera porque a mi hija le hicieron dama infantil.

0: Y esto pasa, pero las barracas, como no tenemos este tipo de cargos, es más complicado. Es más complicado.
1: Antonio, ya por último, por acabar, hablábamos también de que el año pasado sí que hubo algún incidente con esas cremas de las portadas de barraca. Este año está solucionado, entiendo.
0: Claro, como debería haber estado solucionado el año pasado. Es decir, eso no debería haber pasado. Lo que ocurre es que, bueno, ha pasado ya un año, ya hemos hecho las declaraciones que teníamos que hacer, pero no tiene por qué pasar nada. Desde este año se ha trabajado muy, muy, muy profundamente la temática de, para evitar esto, permisos de las barracas que van a quemar, que creo que son tres que queman aparte, el resto quemamos todas con nuestras hogueras. Se está trabajando con bomberos, con todo lo que sea, porque la seguridad es lo primero para todos. Es decir, después es la fiesta, pero lo primero es la seguridad para el ciudadano, porque nosotros al fin de cuentas estamos en la calle, estamos con nuestros niños, estamos con nuestros vecinos, y lo más importante es la seguridad, pero eso no significa que se quede una barraca sin quemar, ni una barraca ni una hoguera. Es decir, el arte que se planta en la calle se quema. Y eso lo tiene que tener claro todo el mundo. Lo que se planta, se quema.
1: En Guain tendremos un final, espere que, como toca. Antonio.
0: Seguro que este año no va a pasar nada.
1: Antonio Galindo, presidente de la Federación de Barracas, muchas gracias por estar así.
0: A vosotros siempre.
1: Y nos tornemos a entrar de nuevo en la mascleta, porque, Carol Martínez, tú has parlat amb Espirotècnics de la pirotecnia Crespo, crec que tenen història darrere, perquè han tornat, van tornar l'any passat a la plaça. Conta'm un poc què és el que t'han dit.
2: Sí, la pirotècnia Crespo serà l'encarregada de fer sonar aquesta plaça dels Estels amb 150 quilos i la promesa d'un final espectacular. La pirotècnia dona pas i inaugura el concurs de les mascletades d'enguany. Escoltem el pirotècnic Vicente, que serà l'encarregat, i ens explica que està molt il·lusionat per tornar a la ciutat i viure les fogueres una altra vegada. Ens ho conta ell mateix.
3: No, que va. Tinc il·lusió, igual com l'any passat. Igual com l'any passat va disparar el primer dia, pues enguany també el primer dia i en il·lusió de guanyar el premi.
2: Quants quilos de pólvora dispareu aquest any?
3: 150 quilos.
2: I com estàs? No teniu nervis? Teniu molta il·lusió? Com espereu que siga la mascleta?
3: Pense que serà una mascleta molt... Té que ser una mascleta redona, molt bonica, tradicional, Crespo doble, terremoto doble piso, que és una cosa que li agrada molt al públic, i quatre finals. Ja no dic res més.
2: L'any passat...
3: Enguany estic més tranquil. L'any passat era la novetat, després de tants anys no sabíem com era la plaça, havia canviat tot, tot els comerços havien canviat de l'any 2025, havien peluqueries per ací, abans, ja fa molts anys m'ho deia mon pare, no he vist cap, tot ha canviat molt l'època, però mira, n'hi ha molts restaurants, n'hi ha molts llocs de refrescar, molts llocs, molts bancs també, i és una cosa molt bonica per a Alacant.
4: Bueno, pues,
1: hem escoltat a eixe...
4: Sí, pirotècnic, no, volíeu dir.
1: Eixe pirotècnic de Crespo, que no volia avançar molt, ja l'heu escoltat, eh? No vol fer spoiler.
4: És que quan volen guarden molt bé el secret, t'ha de dir, David.
1: Sí, sí, sí. Quan entra en matèria el concurs ja és altra cosa. Ahir ens desvelaven tot abans, però avui són més cautes. Uh-huh. Doncs, Sergi, saps que, a més de... Aquesta festa paral·lela que n'hi ha en les barraques també s'ha convertit per la circumstància i sobretot per l'avanç dels temps en Alacant,
4: sí,
1: com habitual la presència del turista en aquesta ciutat. Venen des de tots els racons del món, de la província, de la comunitat.
4: Sempre ha sigut una zona i una ciutat molt turística, de forma permanent, però també de forma estacional i inclús de forma, diguem, d'anar i vindre, momentània. És que Alacant és zona de turistes, tu saps?
1: Sí, i Alacant canta trau, això és, i en fogueres més. Per això, l'ocupació en els establiments, us podeu imaginar, és massiva, i per això avui ens visita en este set Carlos Bosch, ell és vicepresident d'hotels de APA, de l'Associació d'Apartaments i Hotels d'Alacant. Carlos, bon dia.
5: Bon dia, bienvenido, gracias por invitarnos.
1: El primer que volia preguntar-te és per això, per aquestes xifres. Estem a divendres, ve el cap de setmana per davant, i quines són les previsions d'ocupació així en la ciutat?
5: Bueno, estamos prácticamente rozando el lleno técnico. Con las cifras de nuestros asociados, estamos por encima del 90 estos días y con un acumulado del año que ronda el 80%.
1: Uh-huh. Supose que, claro, el que caiguen les fogueres, el inicio en este caso de les fogueres, en cada semana incrementa esa presencia de gente.
5: Bueno, siempre cae bien. La verdad es que son unas fechas en las que nosotros ya estamos, si hablamos, hace un momento hablabas de la temporada de Alicante, y en estas fechas nosotros ya estamos en...

0: en plena temporada. A lo mejor es el inicio oficial del verano, ¿no? Las hogueras marcan el inicio oficial del verano, pero como venías diciendo antes, arrastramos una buena ocupación desde el principio de año y esto pues es la guinda del pastel, ¿no? Aquí, además de esos turistas internacionales que nos visitan, pues las hogueras atraen a gente de toda la ciudad y de toda la provincia, ¿no? Que vienen a incrementar todavía más ese ambiente festivo y ese lleno técnico de la ciudad.
1: ¿Quin és el perfil també de gent que ens visita? Perquè parlem de que ve molta gent, turisme internacional, però suposo que desplaçaments des de la província, des de les comunitats més properes també n'hi haurà, no? Ese turista patri que ve a les fogueres.
0: Sí, sí, sin duda. La verdad es que nosotros hemos tenido experiencia con de alojar a la gente de las propias hogueras. Es decir, históricamente la gente de las propias hogueras son unas fechas que es tan frenética la actividad festera que el que está en una barraca tiene una agenda tan apretada que muchos dejan su casa y montan el cuartel general en hoteles de la ciudad, en establecimientos turísticos, lo cual pues bueno, pues es una muestra más, una señal más de la actividad que suponen las hogueras a todos los niveles. Y luego del cliente de fuera, pues un poco de todo. La verdad es que Alicante ha despertado gran interés en el turista internacional y gracias al aeropuerto, que hace una labor fantástica. En los últimos 10 años hemos abierto líneas y hemos abierto conexiones con países y con nacionalidades que antes en Alicante ni conocíamos, ¿no? Entonces todo suma y la verdad es que estamos en un momento dulce.
1: Uh-huh. Además, entiendo que también se da un movimiento inverso. Igual que viene gente a la ciudad, también hay gente, por lo que sea, que prefiere la tranquilidad y estos días huye de Alicante. Entiendo que también se da ese desplazamiento inverso.
0: Sí, sin duda. Mira, yo la verdad es que llevo 30 años en Alicante. Los dos primeros años, hablo en mi experiencia personal, los dos primeros años estaba aquí en el centro, pero el tercero, cuando ya nos establecimos definitivamente en Alicante, nos escapamos a la playa en busca de un poco más de tranquilidad.
1: ¿Cómo también ha evolucionado, Carlos, la planta hotelera alicantina? ¿Cómo ha ido evolucionando? Y sobre todo, entiendo que las hogueras también juegan un papel importante en que cada vez sean más las oportunidades que tiene la gente de venir.
0: Sí, sin duda. Bueno, el mercado hotelero al final es un negocio inmobiliario más, es una actividad inmobiliaria, es darle rentabilidad a un inmueble, al ladrillo, digamos, de manera coloquial, ¿no? Y entonces, bueno, pues ha evolucionado en la medida que la demanda lo ha permitido. Es decir, que cuando las cifras de ocupación de un destino y los precios medios son interesantes para un inversor, pues lógicamente se despierta un interés y se crean y se desarrollan nuevos proyectos, ¿no? ¿Cómo se ha desarrollado? Pues bueno, también ha habido cierto desorden con el tema de la vivienda turística, que es un talón de Aquiles que tenemos ahí en el sector y en la ciudad, sin duda, porque bueno, hay mucha oferta no reglada y oferta que al final te deprecia el valor añadido del destino, ¿no? Porque hay muchos establecimientos, digamos, mucha oferta no reglada y no regulada que escapa al control de la normativa y de la autoridad, y eso pues hay que seguir peleando contra eso.
1: Carlos, para acabar también, leí esta mañana que ha llegado a la ciudad un crucero con 5.400 pasajeros, es decir, que el movimiento realmente es continuo en estos días.
0: Sí, qué duda cabe, todo suma. Y en el tema de los cruceros, pues sí, es verdad que es una población flotante. Cada vez que llega un crucero a la ciudad, toda la que desembarca y pasa el día en la ciudad, pero lo más importante desde el punto de vista de nuestro sector es cuando Alicante se consolida como puerto de salida, ¿no? El puerto de salida pues lógicamente genera gente que viene a lo mejor uno, dos, tres días antes, está en la ciudad antes de embarcarse, y eso lo hemos notado mucho con el crecimiento del cliente norteamericano. El cliente norteamericano es el cliente de crucero por excelencia. Y entonces, pues cuando, claro, el hecho de que estemos ahí en el calendario como puerto de salida, pues ha motivado que Alicante, que era desconocido para el cliente norteamericano, ahora sea una nacionalidad a tener en cuenta.
1: Doncs Carlos Bosch, vicepresident d'Hotels d'APA, de l'Associació d'Apartaments i Hotels d'Alacant, moltes gràcies per estar així.
0: Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.
1: I res, te deixem que disfrutes d'esta mascleta, perquè, Sergi, des d'ací ja hem escoltat el primer avís.
2: L'avís és exacte, sí.
1: Sí, sí, sí. I, a més, vaig a contar-te un parell de coses més abans de que soni la mascleta.
2: Bueno, volia perquè... comentar-te una cosa. He vist ja que comencen a arribar personalitats, personatges coneguts i, sobretot, convidats a les mascletalls, entre altres coses. Bueno, avui donàvem en directe les declaracions que estava fent en roda de premsa Miguel Tellado, que està ahí en Fogueres, la consellera de Turisme, Maria Encano, que l'acaba de saber també que estava per ahí. Bueno, és que avui l'alcalde Barcala està fent d'anfitrió ja de tots aquells que venen de convidats, perquè això... tot i que parlem de dades exactes, com tu dies bé al principi, ja fa dies que ha començat la festa de les fogueres.
1: Sí, sí, sí. En el calendari s'ha desestacionalitzat la festa de fogueres, igual que s'ha desestacionalitzat el turisme en la ciutat d'Alacant, lligant amb el que contava Carlos, perquè així jo ara sí que note més gent al voltant en esta zona de la rodona de Luceros, perquè així el que veiem també són els balcons. Sergi, no te pots imaginar la quantitat de gent que n'hi ha en els balcons d'esta plaça dels Estels esperant per aquest dispar de la mascleta. Recordem que és la primera concurs, que avui ficaran els pirotècnics tota la carn en l'assador perquè es juguen un premi per ser de 1.000 euros.
2: És el claro, premi. Avui és el que podem imaginar que pot passar primer dia i en una plaça absolutament plena, segons tinc entès, i que vosaltres podeu comprovar perfectament, ja que esteu en eixa carpa que tenim instal·lada la gent de la ràdio, i que esteu en el centre neuràlgic d'esta mascletà, com eixa plaça dels Estels, però és que, a banda del calor, que no en fa tant, i teniu raó en això,
1: no en fa tant, és veritat.
2: N'hi ha moltíssima gent avui.
1: Sí, sí, sí, n'hi ha moltíssima gent. De fet, jo tenia uns coneguts que m'han escrit per WhatsApp, per així, per apropar-se on estem nosaltres, a saludar al set de la ràdio pública, i no han pogut arribar, perquè ja estava a les 12:45, l'accés estava ple de gent que estava ja agafant el seu puesto. I ara, de fet, s'ha nuvolat, Sergi, ara mateix tenim menys sol, així que la gent segur que lo està agraint.
2: Pues anava a dir-te, mira, menys lipotímies i menys suaves que va pegar-se el personal, perquè veus que fins i tot tenia gent que va en màniga llarga. N'hi ha personal atrevit, que tampoc és qüestió d'exagerar, però de tot hi cap haver.
1: Seran casos particulars, perquè, bueno, sí, mira, així acabo d'alçar la mirada.
2: No estic dient-te jo.
1: I també he vist, sí, mànega llarga. Imagina't.
2: Alguna rebequeta que altra, tot i estar ahir en ple skyline d'Alacant, en el que l'últim i el primer que es veu al mateix temps és tota la línia marítima i el Mediterrani, i aquest amb blau, que només es pot veure en Alacant, per cert.
1: Sí, sí, sí. A més, altra cosa que volia dir. Demà parlem, Sergi, de que ja tindrem les fogueres infantils, ho hem dit abans, i així és que imagina tu la gent que arriba així, per exemple, com parlava Carlos, dels Estats Units, que no han vist una foguera en la seva vida. Tu imagina també l'impacte que pot suposar per a ells. És que parlem d'una festa que transcendís del que és la ciutat d'Alacant.
2: La paraula és eixa, impacte, perquè són festes que impacten molt.
1: Són festes que impacten i, sobretot, més enllà dels monuments, també les mascletaes. No ens anem a enganyar. Són unes tradicions molt nostres, però que potser fora del nostre territori no tenen eixa...
2: Home, tant que les confluències de les avingudes que donen a parar a la plaça dels Estels estan a rebentar, tindria que dir-vos, perquè sí que tinc una visió, diguem, més a vista de dron, de la que teniu ahir, que esteu més a peu de terra, i no cap més gent. És que a voltes eixes visions que tenim aèries denoten l'excel·lència i l'assistència del personal que n'hi ha a dies com estos de mascletaes en Alacant, que ja està pràcticament a punt de donar el seu tret d'eixida i que tu tens més a mà per a poder saber com les vellers donaran la indicació als pirotècnics.
1: Les tenim així ben propet a les vellers, però sobre el que deies dels carrers abarrotats, per qüestions de seguretat, l'Ajuntament, a més, ha tancat a l'una i mitja, tanca els accessos a les avingudes que conflueixen en Estels, i, clar, l'han tancat perquè era una qüestió que s'havia de fer, perquè altres anys sí que s'ha acumulat la gent i és cert que en aquesta decisió de tancar jo crec que n'estan acceptat per evitar aquestes aglomeracions. Són les dues, Sergi?
2: Són les dues en punt i, a més, pareix que això sí que és habitual a voltes, algun dia ve a retrasar-se eixa ordre per al pirotècnic, però que pront escoltarem en la veu de les vellers d'Alacant que donaran el tret d'eixida mentre la gent comença a escoltar que s'impacienta, xiula...
1: Mira, sí, estan xiulant, sí,
2: perquè no perdonen ni 37 segons, que són els que portem per damunt de les dues.
1: Ara sí que són el tercer avís i ara comença esta mascleta.

0: Sempre és un gust, David, veure les carcasses esclatar, els trons i el fum. Teniu una sort, els que esteu allí, que oleu eixe fum a pólvora que tant ens agrada, inherentment, a la gent que som
1: així. Eixe aroma a pólvora. Exacte. És veritat, és una essència particular, la de la pólvora. Però sí, hem tremolat així, Sergi. Hem tremolat i hem viscut una mascleta que jo crec que posa el llistó molt alt per a la resta que venen en...

0: tota esta setmana de fogueres.
1: És la tècnica habitual, ja. Això va agarrant-se poquet a poquet i a partir d'ahir és com un ritme que va increscendo i els pirotècnics veient, a pesar de tindre-ho planificat, el que han fet els altres un dia abans, intenten millorar-ho si cap dissenyant d'aixes mascletades. Bé, compis, vegem demà de nou a Travolta. Ens trobem així en la ràdio, el pareix.
0: Així estarem. Vinga, des d'esta plaça dels Estels.
1: Un bon divendres. Demà el toca en els companys del cap de setmana. Disfruta-ho. Sí.
0: Adeu.
1: Adeu. 6:56 de la vesprada en este 19 de juny de 2026, immersos en les fogueres, com no pot ser d'altra forma, la gent de la Ràdio Autonòmica Valenciana, que som nosaltres, i això a Punt Ràdio, al costat de les festes, ara, d'Alacant, en estes fogueres 2026. Arriba Dani Hermosilla i els esports, ara mateix. Fins ara.
2: Som a Punt. Esports a punt.
3: El normal és que sigui una final igualada, llarga. El Barça i el seu entrenador en particular és un mestre de la preparació de partits, de posar dificultats al joc del rival.
4: No donar-se per vençuts i estar i preparar-nos mentalment i demà quan ens veiem pues preparar-nos tècnicament i tàcticament per lo següent. Crec que el que no podem caure és amb el desànim per haver perdut.
5: Què tal, com esteu? I este matí ja s'han tornat a veure. Pedro Martínez intuïa dimecres una final llarga. L'estratega Xavi Pascual es va emportar el primer round i ho va fer en un partit immens, un partit que va batre registres, ara repassarem en les finals de la sèrie. Pròrroga a banda, els dos equips superaren els 100 punts en el temps de partit. València Bàsquet, com va passar en la Copa contra el Madrid i en algun partit més d'Eurolliga, no va estar encertat en els últims minuts, ni de partit ni de la pròrroga. En els dos casos se l'ha jugat Taylor Cameron, i no va eixir bé. El sento del final del partit d'on ha passat la pròrroga. Espectacular, un partit immens que va batre molts registres. Eva Casany, bona vesprada.
6: Bona vesprada, Dani. Rècord d'anotació conjunta en una final amb 255 punts. Primera volta que els dos equips arriben als 100 punts. El Barça, que va destrossar el rècord de punts en una final en 113 i és de triples en un playoff amb 19. El València Bàsquet també va batre rècord històric de valoració en una final amb 129 i la millor marca en tirs de dos en 37 anys, anotant-ne 36. Claiborne, igual al debut més anotador en una final d'este segle, amb 21 punts. També rècord de triples històrics i 8 major assistència en una final. 14.423 espectadors estigueren en el Roig Arena.
5: No te queda res més?
6: No.
5: Mar, impressionant. El Barça, que neutralitza per tant el factor pista, i dissabte, o sigui, demà a les 8, segon partit al Roig Arena. Parlarem també molt, lògicament, del Mundial. Avui hem quedat amb Pablo Leiva per fer balanç de la primera jornada, que acaba dimecres, a nit ja va començar la segona. Més enllà d'allò esportiu, altra notícia extraesportiva que s'asseja el Mundial encara que de forma indirecta. Avui hem conegut que Achraf Hakimi, el jugador de la selecció del Marroc que juga al PSG, serà jutjat per una presumpta violació, Eva.
6: El Tribunal Francès d'Apel·lació ha rebutjat el seu recurs. El jugador haurà ara de sentar-se a la banqueta dels acusats per la denúncia feta per una jove que alega que Hakimi la besa als llavis, als pits i l'introduís dits en la vagina sense consentiment. El jugador nega la penetració. La defensa pot recórrer al Suprem. Esta notícia li ha arribat a Hakimi durant la concentració amb el Marroc a poques hores del partit que disputaran a mitjanit contra Escòcia. En la xarxa social X, Hakimi ha publicat que espera el judici amb impaciència des del primer dia per a poder parlar i que se sent un blanc fàcil per ser famós.
5: Bé, la veritat és que són moltíssims escassos. Ja vos hem parlat en els últims dies de Rafa Mir, també de Tomàs Partí. I atenció al mercat, vos contarem novetats sobre Jesús Vázquez en el València, de Tayong en el Llevant, on apareix un nou nom, el del lateral de l'Atleti de Madrid, Julio Díaz. Al Castelló arriba el mitjapunt Álvaro Martín i estem pendents del futur de Cala, amb qui l'Espanyol sembla ha arribat a un acord per a la pròxima temporada, o això diu la premsa catalana. Avui és divendres, tenim tertúlia de llegendes amb Nacho Rodilla i Fernando Gómez Colomer. Maria Jocollada està a la realització tècnica del programa. Al micro, Dani Hermosilla, uns consells i ja parlem ràpidament del Mundial.
2: Esports a punt.
7: Las aves urbanas forman parte de nuestra ciudad, pero una sobrepoblación de palomas afecta su bienestar y la salud pública. Colabora manteniendo limpias las zonas, cuidando los edificios y evitando alimentarlas. Con pequeños gestos logramos una convivencia saludable y sostenible. No alimentes el problema. Ayuntamiento de Valencia.
8: València és història. És present i és futur. Referent

en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània.

0: Mèxic i el Canadà en Esportxapunt.
1: Són les 2 i ja quasi 12 minuts de la vesprada. Comencem en el Mundial, comencem parlant de la selecció espanyola. Continua entrenant-se de cara a la segona cita mundialista de diumenge contra l'Aràbia Saudí. Gonzalo López, bona vesprada.
2: Bona vesprada. Luis de la Fuente ha confirmat en una entrevista a COPE que hi haurà algun canvi en l'11 respecte al debut mundialista contra Cap Verd.
3: Puede haber cambios, puede haber, que no significa que se señale a nadie. Esto es un equipo, una plantilla, y aquí son importantes los 26 jugadores. Vale. Cada uno va a tener su importancia y su trascendencia en la medida que vayan los partidos transcurriendo.
2: Els principals dubtes de l'11 respecte al debut són els noms de Gavi, Ferran i Fabián. S'espera que Dani Olmo isca d'inici després de que tan sols disputarà 10 minuts. El tècnic també va confirmar la probabilitat de que Lamine Yamal jugui fins a 45 minuts. Nico Williams també tindrà major importància en la cita de diumenge. Somiant amb el debut està Borja Iglesias, que confia en la millora de xoc de l'equip.
4: Con la sensación y con las ganas de que todo vaya mejor, independientemente de que estuviésemos mejor o peor, creo que el partido tiene situaciones para que lo ganemos. Pues no entró el otro día tendremos una y la convertiremos. Obviamente quiero jugar todo el rato, ¿no? Y cada minuto que tenga lo disfrutaré e intentaré aprovecharlo lo máximo.
2: D'altra banda, Víctor Muñoz ha patit un nou problema muscular durant el seu procés de recuperació i es manté en l'aire que puga estar disponible per als pròxims partits. La selecció no es vol complicar la vida contra un conjunt que va mostrar una bona imatge en l'empat contra Uruguai.
1: Efectivament. Bé, anem a veure com se van resolent totes aquestes situacions. Ara de seguida parlarem amb Pablo Leiva d'aquestes situacions i de la resta de la jornada, però abans, més notícies, perquè ahir es van jugar 4 partits més del Mundial. Entre nit i esta matinada ha començat la segona jornada de la fase de grups del Mundial, que es deixa un gran titular. Mèxic, una de les anfitriones, és el primer classificat per a la següent fase i, a més, com primera de grup. La selecció de Javier Aguirre va guanyar per un solitari gol de Luis Romo en el minut 50, aprofitant un greu error de Kim Seung-gun, a qui se li va esmullir la pilota, aparentment senzilla després d'una centrada.
5: En l'altre partit del grup, empat entre la República Txeca i Sud-àfrica amb un gol, un resultat que confirma Mèxic com a primera de grup, com comentava. Michael Sadirek va fer l'1-0 en els minuts els sud-africans, feren l'empat als 7 minuts del final amb una pena màxima que transforma Tebojo Moqueana.
1: Amb estos resultats, com veiem, Mèxic és primera de grup amb 6 punts, Corea del Sud és segona amb 3, tanquen República Txeca i Sud-àfrica amb un punt cadascuna.
5: I en l'última jornada serà Mèxic, República Txeca i Corea del Sud, Sud-àfrica. Com Mèxic ja està classificada, els altres dos jugaran tot en última jornada amb opcions d'eliminació per a tots.
1: I de classificació, per tant, també. En el grup B, les golejades. Primer, d'una gran Suïssa per 4-1 sobre Bòsnia-Herzegovina, sobretot amb una gran segona part de suïssos, amb un nom destacat, el del jove Johan Massambi, autor de 2 gols, claus de la victòria dels Helvètics.
5: El partit es va resoldre en el 74, Massambi va fer el primer, el jugador de Sevilla Vargas el segon 10 minuts després, novament Massambi en el tercer i va retallar distàncies a Magín per a Bòsnia ja en la fetxit. Xaca de penal va fer el 4-1.
1: En l'altre partit, victòria i golejada de Canadà, que va ser agra per la lesió d'Ismael Kone, que va eixir el llitera amb la tibia trencada i després d'una dura entrada de Madivo, que va ser expulsat.
5: I que ho va lamentar prou, ixa entrada. Larin i Jonathan David en 2 ocasions van posar el 3-0 abans del descans. Qatar va jugar des del minut 33 amb un home menys per l'expulsió d'Amin. En la segona part continua la llau canadenca amb els gols de Saliba i el tercer de David. I el seleccionador va criticar una miqueta que jugant amb tan pocs jugadors i anant tan superior...
1: Julen Lopetegui
5: li va dir al tècnic de Canadà que podia haver-se relaxat una miqueta.
1: Canadà i Suïssa, ja classificades, són líders amb 4 punts i en l'última jornada es jugarà el lideratge del grup. Bòsnia, amb menys 3, i Qatar, amb menys 6, tercer i quart, respectivament. També es jugaran la classificació en esta última, en últim partit, o en esta jornada última de la fase prèvia del Mundial. Per avui, per a la pròxima matinada també, 4 partits més.
5: A les 9, Estats Units, Austràlia. A la mitjanit, Escòcia, Marroc. A les 2 i mitja, Brasil, Haití. I a les 5, Turquia, Paraguai.
1: Bé, i ara sí, avui sí, amb més temps, fent balanç del que hem vist amb Pablo Leiva, amb el director de Superdeporte. Pablo, bona vesprada.
6: Hola, què tal? Buenas tardes.
1: Bueno, anem a començar per esta última sensació del Mundial del suís Johan Massambi, del Fribourg alemà, boig del Celta, recordem, en l'Europa League, que arribava

0: Teach i només s'ha apartat un temps per a ser mare i recuperar-se. Ajudarà el grup en la lluita per a tornar a la Lliga F. Fins a 9 jugadores s'han acomiadat ja de l'equip.
1: Teica, el bon vending, els ofereix la informació de l'esport femení.
2: Ganamos todos.
1: Juguen elles, guanyem tots.
3: Són les 2:22 ja de la vesprada. Des d'entrar per als nostres equips de primera, diem que el Mundial retarda una miqueta el mercat, però va com diem en la presentació, va començant a agafar forma i força. José Luis Sánchez, bona vesprada.
4: Bona vesprada, Dani.
3: Bueno, tenim novetats respecte de l'interès del Celta per Jesús Vázquez, que sembla que és el futbolista del mercat ara a hores d'ara en el València.
4: Sí, encara no ha començat oficialment, però ja n'hi ha moviments, n'hi ha equips i clubs que estan fitxant i en el València està tot un poc parat, però sí que és de veres que en les últimes hores el nom de Jesús Vázquez ha començat a sonar en força. I la realitat és que el València té una creïlla calenta en ese lateral esquerre, perquè, diguem, titularíssim és José Gallá, capità, Juan Clumen, futbolista ja en més de 400 partits en la camiseta del València de manera oficial, però només li resta un any de contracte. Té la fitxa més alta de la plantilla, 6 milions d'euros. Este estiu seria el moment de...
3: Bruts.
4: Moure fitxa sobre la seva situació, renovar-lo, no renovar-lo, perquè a partir de gener serà un futbolista que podrà negociar el seu futur.
3: Diríem, José, que d'alguna manera Jesús Vázquez s'avança per a que el València reaccione amb Gallà i també amb ell, no?
4: Jo crec que Jesús Vázquez, el que vol és jugar, ha demostrat ja cosetes en el poquet de marxa que li ha deixat Gallà, que ha de jugar o juga sempre que està disponible, i n'hi ha equips que han vist que podria ser una joia en el mercat, perquè no té un salari massa alt, perquè ha jugat en totes les categories inferiors de la selecció espanyola i perquè quan ha eixit ho ha fet bé. I com tu dius, el Celta de Vigo és ara mateix l'equip que més fort està apostant per ell. Per què? Perquè no té lateral esquerre. Nosaltres este matí hem parlat amb companys d'allí de Terres Gallegues i ens diuen que el Celta, en un projecte de 3 competicions, Lliga, Copa i Europa League, no té laterals esquerres. Que a Giralde li va encantar Jesús Vázquez quan jugaren allí a Balaídos en guany. Gallà estava lesionat, va jugar Jesús Vázquez. I el tram final de Lliga de Jesús amb Gallà lesionat també ha sigut molt bo. Divendres passat n'hi hagué una crida de la secretària tècnica del Celta a Ron Gurley i l'escocès, el CEO de futbol del València, directament no va voler negociar. Va dir que és un jugador important i que volen que continuï sent-lo. No sabem si és una postura de negociació o amb Meriton ja sabem que ningú és intransferible. Què vol el jugador? També hem parlat amb el seu entorn. Per cert, ha deixat l'agència de representació que treballava amb ell des de feia...
3: Sempre és indicatiu, quan un jugador canvia d'agència, no?
4: Ha sigut recentment, fa unes setmanes, i el seu entorn el que es diu és que ell el que vol és jugar, a ser possible, en el València, on arriba amb 5 anys, ja fa 18 anys que defensa la camiseta del València i crec que està en el seu millor moment de la seva carrera i que voldria ser-ho també en el club que l'ha vist créixer i l'ha format, però que és de veres que ara mateix l'entorn i el context del València no és l'ideal per a la seva carrera. Per què? Perquè cada volta que Gallà està bé, per molt que Jesús demostre que és un bon lateral esquerre, sempre juga Gallà. Per tant, ara mateix la situació és delicada per al València. Per què? Perquè té a 2 bons laterals, però ha de moure fitxa o bé per a renovar o no al seu capità i estendard, o deixar anar o no a un futbolista que li pot deixar un bon pessic econòmic, perquè el Celta se parla d'uns 4 milions d'euros o més, o fins i tot incloure futbolistes en aquesta operació. Des de Vigo no compten amb Unai Núñez, que ha estat cedit així en el València el tram final de temporada, però que té una fitxa prohibitiva de pràcticament 3,8 milions d'euros bruts que el València no està disposat a pagar. I també podria entrar en l'operació Manu Sánchez, que és un futbolista que podria omplir el buit que deixaria Jesús Vázquez perquè ocupa la mateixa posició.
3: Anem a veure, perquè l'altra opció que té el Celta, d'un futbolista que ja coneixen també a Vigo, però que no va estar amb, és, que no va estar amb Giraldez, que és Javi Galán, que és l'altra opció, segons la premsa de gallega, segons el Faro de Vigo, que podria estar plantejant-se, no, el Celta.
4: A nosaltres el que ens conten des d'allí és que Javi

0: Xavi Galán és un futbolista que també estaria en ese radar, però que seria la quarta, quinta o sexta opció del Celta, qui ha posat com a prioritat absoluta a Jesús Vázquez. Queda molt de mercat, el futbolista ara mateix està de vacances a Formentera, està citat com la resta de companys a principis de juliol per a tornar a entrenar-se amb el seu equip, i serà a partir d'ahir, ens diuen les tres parts, quan podria o no haver algun moviment. De moment, són com primeres tentatives.
1: Sí, ho parlarem després en la tertúlia, però ja se sap, eh? Quan un jugador vol anar-se'n, el més normal és que el club li faci cas.
0: Sí, però jo no veig el València ara mateix en aquesta predisposició a fer-li un favor a Jesús Vázquez, perquè vulgui tindre els minuts i la continuïtat que així no està tenint. Jesús Vázquez és un actiu important per al club, pot tindre molt de mercat en el moment en què tinga continuïtat, i l'opció del València jo crec que és que enguany hi hagi una transició dolça entre Gallà i Jesús Vázquez. Jo, sincerament, aquesta opció la veig complicada, perquè cap jugador veterà se veu en la tessitura de dir, vinga, va, vas a deixar el jovenet i anem tornant-nos.
1: Molt bé, gràcies, José.
0: Adeu.
1: En el Levante Unió Esportiva, el nom propi és el de Taillon, el davanter camerunès. Sembla que hi ha un interès, o almenys això s'apunta des d'Anglaterra, també així en Espanya, per l'Ipswich Town. Però no és l'únic, seria també l'Everton interessat. Entre 30 i 35 milions d'euros seria el que estarien disposats. Recordem que l'Ipswich Town, per exemple, és un equip que ha tornat a la Premier League, a la primera divisió anglesa, i que tindria la capacitat econòmica d'afrontar-lo. Recordem també que el repartiment d'aquest possible traspàs del camerunès quedaria, diríem, en tres parts, perquè quan se va firmar el traspàs del Villarreal al Levant per 3 milions d'euros, es va fixar que fins als 7,5 milions d'euros el Villarreal tindria el 80% de la plusvàlua, de 7,5 a 15 seria el 50, i a partir de 15, que és l'operació de la qual estem parlant, el Levant tindria el 80, el Villarreal el 20, i d'eixe 20 el Villarreal hauria de compartir el 50% amb el Cádiz, que són tots els que tenen els drets de federatius del futbolista. Com diem, interès també possible del Everton. El que està molt clar és que el Levant ha posat en el mercat a Etaillon, també a altres futbolistes, però sobretot a Etaillon està encarregant a determinats representants que el posen i que d'alguna manera arriben ofertes per el futbolista entorn a aquestes quantitats que el Levant considera necessàries per a també equilibrar el seu fair play i també millorar la seva situació econòmica. Recordem que Etaillon ja va rebutjar una oferta del CSKA de Moscou en el mercat d'hivern. No li interessa i se lligue si està obsessionat en jugar en la Premier. Altra via de Levant són els cedits d'escoles de prestigi com la Real Societat del Sevilla i altres clubs, i en ese context apareix un nom, el del lateral esquerre, que ha jugat en l'Atleti madrileño i ha debutat precisament també amb Simeone en el primer equip, que és Julio Díaz. De moment és un interès i se va intentar que l'Atleti de Madrid accepte, diríem, aquesta operació. Sembla que és l'operació més avançada, la del lateral esquerre, ara mateixa. Luis Castro no té cap lateral esquerre i Julio Díaz entraria dins d'aquesta perspectiva. El van veure amb Mestalla contra el València, va jugar tot el partit, també 45 minuts al Martínez Valero contra l'Elx i pràcticament tot el partit en el Sevilla. Bé, anem ja amb la informació de l'Elx. La novetat d'una vegada presentat el nou tècnic és que la pretemporada començarà el 1 de juliol, dos primers dies de proves mèdiques i físiques, però també hi haurà treball sobre el camp. L'Elx començarà a treballar al camp del dia d'Iborra, però hi ha una prevista, com cada estiu, una concentració a la finca Resort d'Algorfa. Serà del dilluns 3 al dissabte 8 d'agost. Quant al calendari d'amistosos, el club ja ha indicat que de moment està treballant en la confecció d'aquests partits de pretemporada. Recordeu també que l'Elx sol fer algun amistós en Algorfa, on se citen molts equips, tant del mercat nacional o com d'espanyols com estrangers. Anem ja amb la informació del Villarreal. I del Villarreal parlem precisament també d'esta pretemporada i del calendari d'amistosos que es pot qualificar de sitgens. Xavi Robert, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Dani. Sí, així és, perquè l'era Íñigo Pérez i les seues noves idees futbolístiques començaran a veure's a partir del 17 de juliol amb un amistós contra el Benfica, tercer de la Lliga Portuguesa, un partit que es disputarà a l'estadi d'Algarve. El 25 de juliol els groguets viatjaran fins a Holanda per a jugar al Philips Stadion contra el PSV Eindhoven, campió de la Lliga Neerlandesa, i el calendari d'amistosos confirmats fins ara tindrà continuïtat a Itàlia amb la disputa de la Como Cup, on, a més de l'equip anfitrió, el Como, quart de la Sèrie A, jugaran el Crystal Palace, campió de la Conference League, el Lens, segons de la Lliga Francesa, el Famalicão, quint de Portugal, i el Al-Ula, quart d'Aràbia. Cada equip jugarà 4 parts de 45 minuts. Per cert, que definitivament Luis Milla, que va estar en l'òrbita del Villarreal per a reforçar el mig camp, ha fitxat avui pel Como.
1: Efectivament, és una de les novetats del mercat. Aprofitem que estàs amb nosaltres i parlem del Castelló. Confirmada la continuïtat de Pablo, el club ha anunciat avui la incorporació del primer fitxatge per a esta temporada, un jugador del qual ja s'havia parlat, Xavi.
2: Sí, es tracta del mitjà punta o interior Álvaro Martín, que arriba lliure i que va jugar i que ha jugat les dues últimes temporades en l'Andorra. Madrileny de 25 anys, es va formar a l'escola del Real Madrid, va jugar cedit en l'HNK Šibenik croata i en l'Inter de Madrid, a més del filial del Madrid, abans d'anar a l'Andorra, equip amb el qual va aconseguir el retorn a la Hipermunça.
1: Això ha sigut esta temporada. Altre nom propi, el nom propi, diríem, del mercat orellut és el de Calata, el de Àlex Calatrava.
2: Sí, com ja comentàvem dies darrere, l'Espanyol és l'equip de primera que té interès en fer-se amb Cala. A hores d'ara, els pericos han arribat a un acord amb el jugador de Parets del Vallès, que és del gust de l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, i la novetat és que Monchi, el nou tècnic del conjunt català, ja ha establit contactes amb el Castelló, unes negociacions en què el club de La Plana remeda la clàusula de 5 milions que té el jugador, una xifra que no està disposada a pagar l'Espanyol, que buscaria fórmules com la sessió de jugadors per abaratir el traspàs. El davanter Miguel Rubio, el central Marcos Fernández, que només entraria en l'operació en cas que fora molt favorable econòmicament, o el migcampista Javier Fernández, són els futbolistes candidats a entrar en la negociació.
1: Seria la primera incorporació de Monchi. I un adeu, el d'un jugador cedit per l'Atlètic, com és Beñat Guerri Navarrena.
2: Sí, el jugador que, com tu dius, ha jugat cedit per l'Atlètic Club de Bilbao, s'ha acomiadat en xarxes, orgullós per la temporada en què ha estat així al Castelló i agraint l'oportunitat que li ha donat el club i el tracte rebut per l'afició. La veritat és que Guerre ha sigut una peça clau en el Castelló esta temporada, ha jugat 37 partits i ara torna a l'Atlètic Club de Bilbao.
1: Molt bé, gràcies, Xavi, bon cap de setmana.
2: Adeu, igualment.
1: Parlem ara de futbol de segona, de tercera rep, perdó, de Maleset a l'Olímpic de la Nucía, el Camilo Cano. La Nucía juga per tornar o per jugar a la segona federació la pròxima temporada. Ho farà contra el Valderas. L'empat a zero de l'anada deixa la resolució de l'eliminatòria per al partit de casa que recordem, o volem que recordeu, el podreu seguir en directe i per streaming en el nostre web i les nostres aplicacions. Bernat Picó es compta l'última hora.
3: Bona vesprada, Dani. La Nucía va eixir ben viva del camp del Tribal Valderas i ara té l'oportunitat de certificar l'ascens amb els millors condicionants possibles. Gespa natural, perquè el rival juga habitualment sobre artificial, un terreny de joc més gran i més favorable que el que es van trobar al Corcón i una afició que de ben segur es volcarà amb l'equip perquè ja s'han esgotat les entrades. De tota manera, el partit serà molt complicat perquè, atenció, el Tribal Valderas no perd des de mitjans de gener. I clar, el que interessa a la Nucía és guanyar en els 90 minuts i no haver d'entrar en terrenys més pantanosos com serien una pròrroga i, sobretot, els penals. Escoltem a l'entrenador, un històric del futbol valencià com és Vicente Mir.
4: Sabemos que si llegas a la pròrroga va a depender mucho del físico y luego si llegas a los penaltis, pues de la suerte, porque los penaltis ya al final es tener suerte y el que más suerte tenga, pues gana. Prefiero ganar, hacer el esfuerzo por ser un equipo competitivo en esos 90 minutos, agresivo arriba y sacar un buen resultado.
3: És veritat que ara mateix la confiança que té el grup, tant cos tècnic com jugadors, és màxima perquè després d'un mal inici, la Nucía s'ha mostrat com un equip molt difícil de guanyar i amb les idees molt clares. Així ho veu el central José Ballester.
5: Sí que es costar un poco arrancar més els principis de temporada, però després l'equip es fica a funcionar i la veritat que els números han sigut molt bons. I de cara als play-offs, pues ja poc n'hi ha que dir. Saps? Els play-offs és el que al final treballes tot l'any per a lluitar-ho i ara tinguem ahí una final que tinc que girar per totes i que no se m'escape.
1: Per a generar l'ambient que requereix esta cita, hi haurà festa prèvia amb paella gegant, música i recepció a l'autobús de l'equip. Acabem l'actualitat del futbol amb novetats també en la segona divisió. El Club Deportivo Eldense, que continua conformant la seva plantilla, i ha anunciat dos renovacions, dos migcampistes claus esta temporada en l'ascens de l'Eldense a la Hypermotions. D'un costat, Borja Calvo, que ha jugat 25 partits la temporada passada i ha fet 3 gols, i Marco Bustillo, 32 partits i 4 gols. I atenció, perquè la premsa asturiana anuncia un nou fitxatge de l'Eldense, la premsa asturiana i també la premsa de Barcelona. Es tracta de Justin Smith, jugador de l'Espanyol, que va jugar cedit en la Sporting la passada campanya. Esperem, estem en l'espera de la confirmació oficial, en tot cas, del Club Deportiu Eldense. Ja se n'anem al bàsquet.
6: Avui podria haver guanyat qualsevol dels dos. A València ha demostrat que és un equip quasi imparable. Nosaltres hem jugat a molt bon nivell per poder-los guanyar i estem en una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
7: Hem tingut problemes defensius, ens han notat fàcil en alguns moments del partit. No tenien que haver arribat a la pròrroga. A la pròrroga han tingut també una opció de guanyar. Bueno, ja està, a passar pàgina, a millorar i a pensar en el següent. El que no podem caure és amb el desànim per haver perdut.
1: Gerro de aigua freda per a València Bàsquet, que va caure per un punt en la pròrroga del primer partit de la final de l'ACB. El Barça trinca el factor canxa i es posa 1-0 en la sèrie, Eva.
8: Tot després d'una ajustadíssim 112-113. Començar el millor estaronxa, que arribaren a manar de 14, però el Barça no para de treballar dirigit per la Provítola i d'enxufar triples en feu d'N, un rècord absolut en la història de les finals de la Lliga. A superar l'eficiència inclús que portava en el playoff amb un Clyburn clau per abastar la pròrroga, fer un triple i un tap en un final d'infart en el temps reglamentari quan Estaronxa gestionaren mal l'avantatge en els últims segons. S'ha debatut prou amb l'estil d'Estaronxa de jugar sempre a defensar l'última acció del partit. En la prolongació, l'intercanvi de gols fins a un 2 més 1 de Parra, per al 110-113, Badiou fer una de dos, Clyburn no va notar i Taylor falla de nou. Abans de l'entrenament que han fet altra volta avui, este migdia, Badiou ha dit que creu en esa defensa de l'últim punt que ha despertat controvèrsia.
9: Era una gran defensa. A mí sido un triple muy lejano y sobre todo contestado de dos personas, así que podríamos hacer falta, sí, pero si hubiese fallado el triple también, ¿sabes? Y hubiésemos ganado el partido, así que nunca se sabe. En esos momentos hay mucha polémica, pero pasó lo que pasó. Seguir jugando el mismo juego que jugamos de siempre, fiar en los entrenadores y seguir centrado, que es una serie larga.
1: Nacho Rodilla, buena esperada.
10: Bona vesprada.
1: Ara de seguida comencem aquesta tertúlia futbolera, però hem de parlar d'aquesta jugada i també d'aquesta pròrroga, perquè a València Bàsquet no se li està donant. Tu què opines sobre aquest final que diu Badiou? És molt polèmic, però estava ben defensat.
10: A veure, per a mi no dic la defensa, les decisions. Al final, això va de presa de decisions i en el bàsquet que determina un detallet, guanyar o perdre, pues això és el que va fer determinar que va deixar bàsquet, perquè era... Però molts entrenadors entenc que va de filosofia. Però la filosofia contra un rival que té qualitat de sobra, igual t'ho tens que mirar una micoteta. Jo penso que tu sempre has de tindre el valor o la decisió en les teues mans. Què vull dir? Jo prefereixo no donar opció a decidir jo. Si jo dono opció a que fiquen un triple, que és un triple increïble.
1: Impressionant.
10: Sí, però són jugadors que t'ho poden fer. Jo crec que, la meva decisió és que si jo li otorgue la falta, la decisió és meua. Qui determina el partit sóc jo. Qui guanya o perd sóc jo. Jo tinc els galons per a poder fer-ho perquè li otorgues tis lliures i, per tant, la pilota decisiva és meua. Jo preferis que els meus jugadors tinguin el balonet per a poder prendre la decisió final i abans que defensar-la. Va de moltes coses, va d'una filosofia molt clara que la té Pedro i segurament al llarg de la seva trajectòria l'haurà plasmat de manera important, però quan estàs jugant una lliga, jo crec que ja va més de mesurar aquestes decisions en base a lo que siga un poquet més lògic, no? I la lògica jo crec que ahir, si hagués son de xata tot el Roig Arena, deia que falta. Inclús te diria una altra cosa, Dani, en la primera acció, quan estàs en el més 4, crec que estaven uns 20...
8: Sí,
10: 20,
8: molt poc.
10: Sí, quan després tu li fas la falta, crec que resten a ells 11 segons o alguna cosa així. És a dir, li quedava al Barça 20 o 21 segons per atacar. Què vull dir? Que si tu fas la falta abans del triple en el més 4,

0: És que ara parlar sembla fàcil, però és que jo ho tinc en el meu pensament des de que jugava. O sigui, claro. Jo sempre he pensat, l'últim minut com l'afrontaria? Tant per atacar com per a defensar. Si no tinc el més 4 i faig la falta, es porta el tir lliure. Sí. Si fan els dos, tinc més 2 i la pilota i me tenen que fer falta. Qui decidix? Jo.
1: Jo. Molt bé.
0: No li dóna opció. Jo sols jugo a no donar-li l'oportunitat al rival. Uh-huh.
1: Eva, i no dona temps, perquè demà el segon partit.
2: Miqueta. Demà ja està ahir el segon partit. En el València volen continuar amb la seva identitat, amb el xoc ràpid. Ara sí, hauran de millorar un puntet la defensa per a que no se'n vagin tan forts. Espera un partit diferent, com apuntava De La Rea, i també a Di Brizuela, que a ells tampoc els interessa jugar a este ritme i tractaran de tornar a frenar-los. Tot i això, hauríem de destacar també que Thompson torna a quedar-se a la banqueta, que es parla que ja té un acord amb l'Olimpia de Milano per als pròxims 2 anys, que és el que tenia assignat amb el València. I un últim apunt, que Mumbrú firma per la Virtus de Bolonia, càrrec que compatibilitzarà amb l'Alemanya.
1: Efectivament, Mumbrú a la Virtus de Bolonia, on sembla que podria anar Thompson. El segon partit, Nacho, sí o sí, per a València Bàsquet, o sigui, anar-se'n en un 0-2, per exemple. Bueno, ja li va passar en Panathinaikos, no? En l'Eurolliga, vull dir.
0: Que... Jo a aquest equip ni el vaig a donar per Mortimer, ni mucho menos. Té la capacitat. És més, per a mi, d'aquest primer partit, feu més mèrits València-Bàsquet que el Barça. El Barça se va agafant, tu afluixes per moments, tornes a estirar, li dones oportunitat. És cert que tenen un nivell anotador.
1: Sí, de neu triples.
0: Bestial. Clar. Sí, però estàs jugant contra rivals que un dia d'això se'l poden tindre. Però sí que és cert que l'engranatge del partit va anar més per lo que València Bàsquet vol plasmar en pista, no? Després dominaves el rebot, tenies ese ritme, quan t'apretaves un poquet a nivell defensiu es feies patir. Què vull dir? Que jo vull queixar línia de partit i tractar de ficar l'empat a 1, perquè també a este nivellàs que estan jugant els dos és molt difícil que uno pugui sumar 2 o 3 victòries consecutives en un empat a 1. És probable que l'eliminatòria pugui tornar així al Rochalena en un quin partit decisiu.
1: Sí, sí, segurament. Bueno, parlarem la pròxima setmana d'aquest segon partit que esperem igual a l'eliminatòria. Se n'anem ja a la nostra tertúlia futbolera.

0: Tenc jo que si la maquinària s'està forçant tant és per a que el València cedisca d'alguna manera. Jo crec que no tindria que cedir, tindria que mantindre's.
1: Per exemple, no entraria, diuen, o podria entrar fins i tot Unai Núñez, que el problema d'Unai Núñez és la seva fitxa.
0: Claro,
1: és la seva fitxa. Podria entrar en l'operació o no per abaratir-la. Serien 4 milions, estan parlant d'Unai Núñez per un costat. Sembla que no va entrar en aquesta operació, a no ser que Unai Núñez es rebaixi la fitxa, que no crec. L'altra seria l'opció Manu Sánchez, que és el jugador del Llevant, que és també lateral esquerra i que seria, diríem, el suplent de José Luis Gaya. 4 milions més un possible Unai Manu, a tu te convencis a...
2: 4 milions Unai Manu. Bueno, es que no sé, a mí lo que me llama la atención es que hemos llegado a un momento en el que tenemos que aceptar jugadores que el Celta no quiere. Nos está mandando jugadores que el Celta no quiere. Y luego también depende de las alternativas que tú tengas. Es que el Valencia da la sensación de que jamás tiene alternativas. Oye, mira, a mí me da igual que se vaya Jesús Vázquez, yo tengo a este. Manu Sánchez hizo muy buena temporada en el Levante. Vale. Podría ser, para adoptar el rol este de segundo de Gallá, podría ser. A mí lo de Manu Sánchez no me desencajaría, esperando a ver qué hace José Luis la temporada que viene. Lo de Unai Núñez, ¿no tenemos una alternativa mejor que no cobre 4 millones de euros al año? Yo, sinceramente, y eso a lo mejor haría que cobrases más dinero por Jesús Vázquez. No me metas a Unai en la operación, no quiero 4, quiero 6. Y luego yo ya me apañaré con el central. Lo mete a 6 y Manu Sánchez, ya me apaño con el central. Bueno, ahí quizá podría empezar a pensárselo en Valencia. Pero yo lo jugaría de esta manera.
1: Desprendía una otra cosa. Jesús Vázquez es un jugador jove de 25 anys i està la fórmula que no ha utilitzat el València i que estan utilitzant molts equips. És a dir, no te desfàs de la totalitat, del 100% de la seva propietat i li dius al Celta, vale, 4 milions per el 60%,
2: sí,
1: o per el 50%.
2: Sí.
1: I jo me quede. Si te triomfa tu, te triomfa. Si no, jo me lleve una fitxa també, que seria una fitxa important. Vull dir, per ahí estarien els paràmetres. De moment, el que ha contat José Vicente d'ací és que Romburi li ha dit que no, que és un jugador fonamental per a... que és un poc la teva idea, per a...
2: Bueno, hay que esperar, porque yo sinceramente tampoco he visto que Jesús, ¿cómo es la expresión esa de haya derribado el muro o haya... de la puerta, no sé cómo se dice, vamos.
1: Ya, pero bueno...
2: Haya tirado la puerta abajo, no...
1: Seguramente le habrá que ir a Giraldez, le habrá que ir a Giraldez, el Celta juga a competició europea, no té lloc perquè Gaya li tapa el...
2: Eso está claro.
1: Yo creo que desde la perspectiva del futbolista no hay adoptes.
2: Claro,
1: mejor opción, a no ser que... Y Messi, Nacho, el Valencia, per exemple, afrontarà, diríem, la renovació de Gaya en la seva última temporada.
0: És que jo ahí, ja ho comentarem setmanes enrere, jo decidiria sobre esa situació, no?, de veure cap a on encara és lo de Gaya, perquè també... diguem que si tu encares el tema de Gaya per al futur, segurament la peça que estigui acompanyant de Gaya té que ser un titular de cara al futur, no? Bueno, jo pense que és una decisió que no és fàcil, entenc que no és fàcil. De primeres el València té que mantindre en la seua valoració i un poc d'alguna manera donar-li valor a Jesús. I el tema d'Unai, que jo crec que ahí Corberán sí que està molt ficat, no?, el tema d'Unai, però, claro, ho ha dit Fernando molt clar, és un jugador que el Celta no vol. I te'l vol encasquetar en l'operació. Tu tens que fer coses independents, és a dir, que cada cosa té que anar per el seu camí, i em sembla que de primeres, lo de Jesús Vázquez, jo no entraria a eixa valoració de si este jugador i l'altre.
1: Está claro, Fernando, Nacho, que el Sainz de Mundial, el mercado es ralentiza, ¿no? Se ralentiza.
0: Bueno, para algún día.
1: Hombre, el Real Madrid no.
0: Ya te porta una cabasa.
1: ¿No? ¿Te agradan el fichaje del Madrid, Fernando?
2: El lateral derecho...
1: Dumfries.
2: Creo que va a ser algo parecido a...
1: Arnold.
2: A Trent Alexander-Arnold. El central... es el que menos me gusta de todos estos, de Saliba...
1: Hombre, Konaté.
2: De Saliba, Konaté, Gabriel, Upamecano... Es el que menos me gusta. Yo creo que el Madrid necesita de alguna manera romper el mercado de otra forma. No, con esos jugadores yo creo que tampoco la mejoría va a ser demasiado grande. Me parece a mí.
1: Cucurella sí.
2: Bueno, Cucurella...
1: Es el que es, ¿no? El que
2: sí, Cucurella no te va a hacer ganar los partidos. Pero va a rendir muy bien y va a ponerle...

0: bastante peor de lo que esperábamos. Yo creo que sí va a haber cambios por las declaraciones que ha hecho Luis de la Fuente, que nadie se sienta señalado, porque pueden utilizarlos en otros partidos, como también ha dicho él. Pero ya veremos, sí, es importante ganar y yo diría que hasta en cierto modo golear. Aunque vamos a ver, porque Cabo Verde le va a poner las cosas difíciles a Uruguay y Arabia puede ponerse las difíciles a España.
1: Es que yo creo que el problema de España es en esta primera fase. ¿Por qué? No per els equips, sinó perquè hi ha tant de jugador que no està bé físicament, claro, que arribes i tu tens que anar ficant-los sense estar bé. Hi hauria un altre que estaria en millor condició física per a rendir. Però hi té que anar mesurant això. L'altre dia, per què no fa el canvi, els canvis abans? Pues segurament perquè el de la mig no el pot fer abans, claro, perquè l'hauran dit que té que jugar i això és 15 o 20 minuts finals de partit. Quan ja tot aquest engranatge estiga funcionant, em sembla que Espanya volarà.
0: Però tens que arribar ahí. No vamos a ver si le va a dar tiempo. No porque lo eliminen, sino porque entrenando y jugando... Uf, vamos a ver si te da tiempo a recuperarlos a todos.
1: Tens molt de temps, Fernando. I moltes vegades els campionats del món, és a dir, un mundial, se guanya el que millor arriba i se tram decisiu.
2: Sí. Recordeu que l'Espanya campiona del món va perdre el primer contra Suïssa, va costar moltíssim i pràcticament tot. Es parla de que Lamin pot jugar 45 minuts i està, diríem, un poc el de o espera la segona part o el posa d'inici per a marcar distàncies. Què faríeu vosaltres?
0: Jo esperaria la segona part. El rival està un poc més...
2: Jo també.
0: Més cansat.
1: Home, és un factor més determinant i si té la segona part. Segurament tot això també ho tindràs més que parlat. I el que sí que té que fer a mi, perquè l'altre dia jo veia en l'entrenament també tocant-se una altra vegada. No?
2: Sí, semblava sí. Que no estan bé ni l'un ni l'altre.
0: No.
1: Però dic que fora després d'un vol calfament, no sé, que no fora simplement aparèixer i ja està, perquè és que ara ficar en risc a qualsevol d'estos jugadors és perdre's ja el Mundial definitivament.
2: Els dos han tingut, no ha sigut l'última lesió, però els dos han tingut problemes de pubis i ja sabem, Fernando, Nacho, el pubis, que és, és una lesió que apareix i desapareix.
0: Sí,
2: ¿no?
0: Va y viene, debilita, bueno, vamos a ver.
2: Te dice sense confianza, que también es una...
0: Sí, que da la sensación de que arrastre las piernas, es verdad. Si el pubis te duele de verdad,
2: tú
0: no tienes
2: la, fuerza. Tú dices el otro día, ya acabé, porque estén prácticamente fuera de tenis, tú dices el otro día, dos acciones, las primeras y después
0: sí,
2: ya
0: va. Sí, es que yo no lo vi bien. Yo creo que a Lamin, o física o mentalmente, le pasó algo, porque hizo las dos primeras muy bien y ya no hizo ninguna más. Y se las daban todas. Yo creo que algo se vio en el entrenamiento del día siguiente, hacer gestos, sí, estirar, mover la pierna, y yo dije, uy.
1: Ahora también se entra ella al camp y el foco ya es todo
2: pelado.
1: Pero
2: eso cree que él va a posar de inicio.
0: Bueno, es posible, no sé.
2: Y que le iba a donar 50 minutos en contra de 40. Sí. Bé, hem arribat al final, eh? Gràcies, Fernando, bien, gracias Nacho.
1: Quedaria
2: més, es deixem les notícies. Demà, bàsquet, i esta nit, 90 minuts. Adeu.
3: Esports a punt.
4: Són les 3 i això són les notícies del migdia.
5: El que ha comès l'acte de violència és l'actual parella d'una veïna nostra i la víctima és l'exparella i pare dels xiquets.
6: Porque va a trabajar durante julio y durante agosto, serán aprobadas ambas normas.
7: 15 causas judiciales, 97 imputados, 1.800 años de prisión se pide para todos ellos.
8: Se ha insinuado que la Fiscalía pertenece o que puede estar al servicio de una trama criminal. A mí me parece que eso es una falta de respeto absoluto.
9: Cuando las amenazas que venían hacia mí, hacia las mujeres de la organización, se convirtieron en muerte, desplazamiento, tortura, violencia sexual, no hubo otra alternativa sino plantear la salida del país.
3: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
4: Hola, com estan? Este divendres ens deixa, malauradament, un apunyalament mortal en una setmana negra, especialment negra a la Comunitat Valenciana, després d'altres dos morts per arma blanca en els últims 5 dies. En este cas ha passat a la zona de la platja d'Almenara, a la Plana Baixa. El presumpte autor ja està detingut. La víctima és l'exparella de l'actual companya sentimental de l'agressor i tot ha passat en la casa familiar on hi havia dos menuts de curta edat. Els detalls...

0: Mica Artana, al Minara, bona vesprada.
1: A primera hora d'este matí, un home de 35 anys ha matat un altre de 38 a Almenara, a la zona de la platja Casablanca. La víctima és l'exparella de la nòvia de l'agressor i també pare dels dos fills que haurien estat presents en el moment dels fets. Sembla que l'agressor ha esperat la víctima a la porta de sa casa i a l'eixir l'ha apunyalat causant-li ferides mortals. La Guàrdia Civil, que ha detingut l'agressor, investiga el succés com un possible cas de violència masclista.
2: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
0: Les 3 de la vesprada, 2 minuts, una dada en este divendres. Més de 117 milions de persones es troben desplaçades per la força al món i Espanya és un dels països que més peticions d'asil rep cada any. Coincidint que demà es commemora el Dia de les Persones Refugiades, agències com l'ACNUR analitzen la realitat de qui fuig de manera forçada. Patricia Ramírez ha conversat amb Leonora Castaño, ella és colombiana demandant d'asil.
3: Bona vesprada. Leonora patia amenaces de grups paramilitars colombians amb la connivència de l'Estat per defensar els drets humans de les dones rurals.
4: Cuando las amenazas que venían hacia mí, hacia las mujeres de la organización, se convirtieron en muerte, desplazamiento, tortura, violencia sexual, no hubo otra alternativa sino plantear la salida del país.
3: Gràcies a un programa de protecció d'Amnistia Internacional va arribar a Espanya fa 23 anys i tot i que ha aconseguit la nacionalitat espanyola, admet que el camí que s'obri per a aquestes persones no és fàcil.
4: Se siente uno solo, perdido, es difícil porque hay unas colas muy grandes.
3: María de Zabal es responsable de acogida y de integración de ACNUR.
5: Sigue habiendo un número bastante alto de personas que tienen su solicitud de asilo pendiente de resolución.
3: Més de 4 milions de persones tornaren l'any passat als països d'origen, tot i no haver millorat la situació política o de conflicte.
0: I de la informació internacional, el procés de pau entre els Estats Units i l'Iran, lluny d'avançar, es queda congelat després que les dues parts hagin suspès les converses que havien d'arrencar en un complex turístic de Suïssa. Òscar Martínez, bona vesprada.
6: Hola, bona vesprada. El país anfitrió ha sigut que ha donat la notícia que arriba després de la resistència d'Israel a concloure l'ocupació i detindre els bombardejos al sud del Líban. De fet, l'exèrcit israelí ha matat almenys 18 persones en les darreres hores en bombardejos a aquell país.
0: Vicent Montagut.
7: Sí, milers de persones tornen a fugir en estos moments del sud del Líban després d'una nit d'autèntic terror. Almenys 18 persones han mort en atacs d'Israel i, com a resposta, Hezbollah ha matat 4 soldats israelians que participaven en l'operació. I això que el govern de Trump li havia llançat esta advertència hores abans a través del vicepresident J.D. Vance.
8: You're a country of 9 million people.
7: Sou un país de 9 milions de persones, ha dit, i per cada maleït problema de seguretat no podeu eixir a matar tot allò que vos envolta.
8: You can't just kill your way.
7: Esta advertència s'ha produït, insistim, abans d'aquesta nova ofensiva d'Israel al Líban. Així que cal veure la resposta de Washington, perquè és molt el que està en joc, i no només en vides humanes. L'estret d'Hormuz comença a reobrir lentament i cada dia que ha estat bloquejat ha costat a l'economia global 2.000 milions de dòlars.
0: I Alacant, que ja està immersa en les festes de Fogueres. Per davant, 5 dies d'actes que arrenquen amb la planta. Demà matí han d'estar ja tots els monuments infantils al carrer, mentre els artistes de les grans, de les Fogueres grans, es multipliquen per a tindre-ho tot enllestit. La ciutat té ple tècnic per a este cap de setmana. Maria Bravo, Alacant.
9: Sí, els artistes, tant de les fogueres adultes com de les infantils, treballen contra rellotge per acabar els seus monuments. Els que primer els han de tindre acabats són els infantils, perquè esta nit és la nit de la planta i demà a les 8 del matí han d'estar tots acabats perquè puga passar el jurat. Manolo Rubio és l'artista de la foguera infantil de Florida Portatge.
10: Estarem tot el dia fins a la nit, segur, perquè du molt de detall, du moltes peces. És complex el funcionament perquè està tot en l'aire que estem parlant i entonces n'hi ha que compensar el pes.
9: A més de les fogueres, avui també és dia del muntatge de les portalades de barraques, que també entren en concurs. I al mateix temps que van alçant-se els monuments, també van arribant els turistes a la ciutat d'Alacant, que hi ha buit d'activitat i este cap de setmana estarà en ple tècnic.
0: I pel que fa a l'oratge, donarem la benvinguda oficial a l'estiu amb sol i calor que s'accentuarà precisament quan arribi i s'estiu, el diumenge 21 de juny. Lluís Obiols, bona vesprada.
6: Bona vesprada. Concretament, l'estiu arriba el pròxim diumenge a les 10 hores i 24 minuts i ho farà amb temperatures elevades que aniran clarament a més entre dilluns i dimarts i dimecres de la pròxima setmana. De moment, nosaltres quedem un poc al marge de les altes temperatures que s'esperen tant a la resta de la península com a tota l'Europa occidental i avui, de fet, les més elevades es donaran a la Marina Baixa i, en general, a les comarques del sud. S'ha arribat ja als 34 graus al Tea, 32 a Crevillena, 32 a Finestrat. En una vesprada de sol, amb calitja, amb mala visibilitat, alguns núvols a l'interior, fruit de les tempestes que descarregaran especialment a la província de Terol i de Conca. Nosaltres no ens afectaran. Esta pròxima nit i matinada, de nou, molt boscosa, amb molta humitat, amb núvols baixos a les comarques centrals i al Golf de València, que s'aniran dissipant. Per tant, un dissabte de sol, amb calitja, amb humitat elevada i amb vent de gregal. Atenció al vent de gregal. Ja bufa fort al sud i demà fins i tot s'activa un avís a les costes d'Alacant per ratxes de 50-60 km per hora i ones de 2 a 3 metres. Per tant, precaució demà, especialment si prenen el bany a la costa d'Alacant. Diumenge, calitja, vent que anirà a la baixa i màximes que ja superaran els 35 graus a l'interior de la província d'Alacant i sembla que, com diem, el punt àlgid de temperatures màximes a nosaltres ens arribarà entre dilluns, dimarts i el pròxim dimecres. De fet, podríem arribar o aplegar als 40 graus a les comarques centrals.
0: Anoten, 40 graus a partir de la setmana que ve. Les 3 i quasi 8 minuts, Maite Frit està a la tècnica. Seguim.
2: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
11: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
12: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
13: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
12: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
11: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
13: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
14: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
13: Juga amb nosaltres esta temporada.
15: Torna Cinema Jove, Festival Internacional de Cinema de València. Del 19 al 27 de juny, llargmetratges, curts i sèries en una de les cites culturals més esperades. Enguany amb cicles dedicats a Greta Gerwig, un nou cicle per als més menuts, Cinema Kids, amb pel·lícules per als de 3 a 9 anys. Amb més informació en cinemajove.com. Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
2: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
0: 3 i 9 minuts, el Consell, el govern valencià, està convençut que les Corts aprovaran el projecte de pressupostos i la llei d'acompanyament abans que arriben les vacances d'estiu. Això dia Miguel Barragina, que és el portaveu.
16: Yo estoy convencido de que efectivamente antes de que lo que se conoce como vacaciones, que este gobierno no las tiene como tales, porque va a trabajar durante julio y durante agosto, serán aprobadas ambas normas.
6: En la reunió d'avui, el Consell ha aprovat el decret de l'oferta pública d'ocupació per enguany del professorat no universitari que depèn de la Conselleria d'Educació. Oferirà 2.066 places de torn d'ingrés lliure.
16: Correspondientes al turno de ingreso libre y provienen de dos vías. Por un lado, la oferta de plazas derivadas de la tasa de reposición de efectivos, que son 1.678 plazas, y además las plazas no adjudicadas en procedimientos selectivos anteriores.
6: Miguel Barrachín ha afirmat que no sap si el Consell commemorarà el 3 de juliol els 20 anys de l'accident del metro de València en què van morir 43 persones i 47 més van resultar ferides.
0: Avui estem també pendents de les paraules del president Pedro Sánchez, del que diga avui que té previst una compareixença en acabar el Consell Europeu, després que ahir de vesprada des de Brussel·les obrirà la porta a avançar eleccions si l'executiu no aconseguís presentar pressupostos per a 2027. Des del govern avui insisteixen, des del govern espanyol, insisteixen que no descarten cap escenari, però que lluitaran per aconseguir una majoria al Congrés. Però socis de la legislatura, com Junts, allunyen cap suport als comptes. Això deia avui Míriam Nogueras, que és la portaveu de la formació de Puigdemont al Congrés.
17: Molt cínic i molt frívol plantejar uns pressupostos nous quan a Catalunya encara no hem cobrat els pressupostos anteriors, ni els de l'anterior.
0: Bé, i sobre una possible convocatòria d'eleccions anticipades, després d'aquesta iniciativa del Partit Popular per instar a convocar-les, que va tombar la mesa del Congrés, els populars tornen a la càrrega i presentaran una nova iniciativa reformulada on sol·liciten l'avançament electoral. Insistissen que aniran al Tribunal Constitucional pel veto a la proposta anterior i posen el focus en la presidenta de la Cambra, en la socialista Francina Armengol.
14: Y hemos anunciado que la decisión de Armengol la vamos a recurrir ante el Tribunal Constitucional. Para poder ir al Constitucional, antes debíamos reclamar frente a la propia mesa del Congreso de los Diputados. Tenemos muy pocas esperanzas,

0: continuen ocupant portades i sumant reaccions del món de la política. Lucía Mas, delegació de Madrid.
1: Sí, el PSOE un dia més i després de la defensa incondicional de Sánchez a Zapatero ahir es mantenen ferms, diuen, en la confiança màxima en l'expresident. Elma Saiz, portaveu del govern.
2: Mantenemos la confianza. Hay un principio fundamental, que es el de presunción de inocencia. Así que respetemos el principio fundamental.
1: En el Partit Popular critiquen Zapatero, però es mostren respectuosos pel que fa a la imputació de les filles. Miguel Tellado, secretari general.
3: Metió en el negocio a sus propias hijas. Pues le retrata como persona y como político. Es tremendamente grave, pero no habría caso plus ultra si el señor Pedro Sánchez no permitiese influir.
1: Consideren la situació insostenible, insistixen en demanar eleccions.
0: I el jutge Juan Carlos Peinado ha inclòs Begoña Gómez en una nova línia d'investigació sobre dos delictes més en una resolució firmada ahir i este matí ha rectificat i ha exclòs de la peça separada l'esposa del president del govern espanyol.
4: Bé, les noves indicacions se centren en un contracte adjudicat per l'empresa pública Red.es a una unió temporal d'empreses, una UTE formada per una mercantil de l'empresari Juan Carlos Barrabés i la consultora KMPG. L'expedient va ser finançat amb fons comunitaris, ha estat investigat per la Fiscalia Europea per les primeres sospites de Luco de la Guàrdia Civil. Els fiscals consideren que en l'adjudicació s'hauria obviat la inexistència d'un llibre blanc, que era un requisit necessari per a concursar.
0: I la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, ha defès este matí el Ministeri Públic davant de les crítiques de Partit Popular i Vox en la seva compareixença en la Càmera Alta, en el Senat.
4: Peramato ha rebutjat que la Fiscalia estiga al servici d'una trama criminal després que senadors d'estos dos partits, PP i Vox, hagin acusat el Ministeri Públic d'obrir les portes a les clavegueres del PSOE pel cas Leire. La fiscal general de l'Estat ho ha considerat una falta de respecte.
5: Se ha insinuado que la Fiscalía pertenece o que puede estar al servicio de una trama criminal. A mí me parece que eso es una falta de respeto absoluto a la institución que represento.
0: Una dada econòmica, la compravenda de vivendes a la Comunitat Valenciana va descendir un 7% a l'abril respecte del mateix mes de l'any passat.
4: La baixada en tot Espanya va ser molt menor, un 1,79%, segons les dades que avui ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística, però si comparem l'abril amb el mes anterior, el març d'enguany, la caiguda és més gran, és el 14,3% a la Comunitat Valenciana. No obstant el descens, les 1.880 operacions de compravenda d'habitatge suposen la quarta millor dada d'este índex en un mes d'abril a casa nostra de la sèrie històrica.
0: I es desconvoquen les parades previstes en Metro València, també en el tram d'Alacant, Ferrocarrils de la Generalitat i alguns sindicats acaben de firmar el nou conveni col·lectiu que posa fi a les mobilitzacions.
4: La desconvocatòria permetrà que Metro València i especialment el tram d'Alacant, que viu les fogueres, presten el servici amb normalitat des de demà i fins al dia 25 el tram ha previst servicis especials amb motius de la festa, amb motiu de la festa. Metro València també reforçarà el metro i el tramvia la nit de Sant Joan. Els sindicats SIF i SEMAF no s'han sumat a la firma del nou conveni col·lectiu, però davant de l'acord assolit han decidit desconvocar també les aturades previstes. El nou conveni col·lectiu té el suport de prop del 70% de la representació sindical a Ferrocarrils de la Generalitat.
6: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
0: Les 3 i quart, tercera persona assassinada a ganivetades en el que portem de setmana a la Comunitat Valenciana, avui a Almenara. La Guàrdia Civil ha detingut el presumpte autor de l'agressió mortal. La víctima és l'ex de la seva parella actual, Mònica Artana.
7: Bona vesprada. Tot ha passat cap a les 8 i mitja d'este matí quan el veïnat del carrer llarg de la platja de Casablanca d'Almenara ha escoltat crits que venien d'una vivenda. Poc després sabríem que un home de 35 anys havia matat a punyalades a l'exparella de la seva nòvia, que a més és el pare dels dos fills menuts que, junt amb la mare, haurien estat presents en el moment del succés. Sembla que l'agressor ha esperat a la víctima a la porta de la vivenda i l'ha apunyalat causant-li ferides mortals. La Guàrdia Civil ha detingut l'autor dels fets, l'ha traslladat a la caserna de la Vall d'Uxó i ha obert una investigació per un possible cas de violència masclista. El veïnat ha quedat consternat per este succés.
8: Estàvem en casa, a les 8 i mitja hem escoltat les sirenes. Només podem sentir que rebuig aquestes situacions i en el nostre poble, que és molt dolorós. El que ha comès l'acte de violència és l'actual parella d'una veïna nostra i la víctima és l'exparella i pare dels xiquets.
0: I la Guàrdia Civil ha desarticulat un clan familiar dedicat al tràfic de drogues a Onda. En l'operació s'ha fet 7 escorcolls en diferents domicilis de Castelló. S'ha detingut 8 persones entre els 24 i els 52 anys.
4: Si els atribueix delictes de tràfic de drogues, pertinença criminal i blanqueig de capitals, les investigacions han permès desmantellar punts de venda de cocaïna i marihuana. L'operació

0: denominada Operació Braves, es va iniciar en detectar-se una creixent preocupació veïnal per l'activitat que es desenvolupava en diverses vivendes on sospitaven que s'estava traficant amb drogues.
1: I es contem ara que el barri de la Torre s'ha convertit avui en escenari d'un gran simulacre d'inundació basat en l'experiència viscuda amb la Dana del 24. Efectius d'emergències, també de seguretat, han coordinat una prova pilot de resposta urgent dins d'un projecte europeu en col·laboració amb agents de policia internacional. Patricia Ramírez, tu has estat seguint el dispositiu, com ha transcorregut l'operatiu?
2: Ha sigut un ampli simulacre on s'ha actuat amb l'objectiu de millorar i acurtar la resposta davant d'una catàstrofe, en este cas una inundació que recordava la Dana patida al 2024. Ángel Albendín és cap de la Policia Local de València.
3: Ha servido, por desgracia, como un piloto real para saber qué efectos ha tenido, cómo se han producido, cómo se han hecho las coberturas y cómo se puede mejorar.
2: I per això en rebre la telefonada d'auxili d'un col·legi pròxim que estava inundat, han tallat el pont que uneix València amb el barri de la Torre i han actuat.
4: En primera instància vamos a hacer confinamiento en planta alta.
2: Seguint tot l'operatiu amb drons de vigilància, càmeres urbanes i un nou sistema de transmissió d'imatge facilitada pel propi ciutadà. Anna Safont és project manager de la Policia Local de València.
5: Quan obriguen aquest link van a transmetre directament des del seu telèfon mòbil.
2: La prova pilot forma part d'un programa internacional que compta amb la participació de representants de la Comissió Europea i la presència d'agents de policia d'altres països. Eduardo Rosso, comissari de la Policia Local de València.
6: Servicio de emergencia tanto de Lituania como de Letonia.
2: Assajos com estos pretenen perfeccionar l'actuació en situacions futures de crisi per a salvar vides.
1: I a València, la Guàrdia Civil ha detingut 8 butroners d'entre 21 i 53 anys responsable de 4 robatoris amb força.
0: Una investigació que ha durat quasi 2 anys a causa de la complexitat de l'operació. Els detinguts van sostreure 3 furgonetes i un camió que han sigut recuperats durant la investigació en els municipis de Paterna, de Manises i de la Pobla de Farnals, on vivien els lladres. A més, la Guàrdia Civil, juntament amb la Policia Nacional, va trobar diverses bobines de coure d'alta velocitat de la línia d'alta velocitat a la localitat de Moixent. Als detinguts se'ls imputen delictes de robatori amb força, utilització de vehicles i pertinença a grup criminal.
1: Canviant d'assumpte, el rei Felip i la princesa Eleonor han fet avui el primer vol d'instrucció junts. No avui, avui és quan han transcendit aquestes imatges, en el marc de la formació militar de l'Ereva en l'Acadèmia General de l'Aire i l'Espai de Sant Javier a Múrcia.
0: La Casa Reial ha difós imatges del moment en què es veu a la princesa fent el briefing, que és la reunió prèvia en què s'explica el pla de vol.
7: Conocer en general lo que sería un vuelo estándar de flot. 3 aviones, el 71, yo en cabina, la capital en cabina, el asiento inyectable, que puede inyectarse a 0 pies de altura y 0 nudos de velocidad, de máxima seguridad.
0: Bé, la princesa d'Astúries ha volat en una avioneta Pilatus PC-21, acompanyada de la capitana Elena Gutiérrez, que és la instructora de l'Ereva de la Corona, i Felip VI, en una altra d'aquestes aeronaus d'entrenament de l'Exèrcit de l'Aire i de l'Espai. A finals de juliol, Eleonor haurà completat la formació militar en els 3 exèrcits i rebrà els despatxos de tinent de l'Exèrcit de Terra i de l'Aire i el d'alferes de l'Armada. La princesa Eleonor iniciarà els estudis de grau de Ciències Polítiques en la Universitat Pública Carlos III, a Madrid, en el tercer quadrimestre d'enguany.
1: I el consum de tabac baixa a nivells històrics, segons l'informe publicat pel Ministeri de Sanitat i el Consell General de Farmàcia, però encara fumen a diari un de cada 4 espanyols i espanyoles.
0: L'informe Cessació Tabàquica, un repte sanitari i social, assegura que vora 500.000 de persones van intentar deixar de fumar amb medicaments finançats pel sistema públic de salut. Mònica García, ministra de Sanitat.
8: Es que 2 de cada 3 fumadores quieren dejar de fumar y que casi la mitad lo intenta cada año. Es decir, existe una enorme demanda de ayuda que debemos ser capaces de acompañar desde el Sistema Nacional de Salud. Cerca de 500.000 de personas intentaron dejar de fumar el año pasado con apoyo farmacológico financiado por el Sistema Nacional de Salud.
1: De la informació del món, Israel ha tornat a posar en perill l'acord entre els Estats Units i l'Iran. Una nova onada d'atacs contra el sud del Líban ha obligat a suspendre abruptament les negociacions que havien de començar este mateix matí a Suïssa entre els dos països. La informació és de Carme Pastor.
9: Sí, Patricia, Israel ha boicotejat l'avanç cap a un acord de pau definitiu. Els nous atacs al Líban han obligat a suspendre sine die l'inici de la nova fase de negociacions que avui havia de començar a un complex turístic de Suïssa. Donald Trump sap que el Líban és una línia roja per a l'Iran i ha intentat dissuadir Netanyahu de les seues pretensions anexionistes, i el vicepresident nord-americà li ha llançat un missatge directe.
10: You can't just kill your way.
9: No podeu eixir a matar tot allò que us envolta per cada maleït problema de seguretat nacional que tingueu, ha dit J.D. Vance,

0: En una entrevista a l'altra zona de conflicte, a l'estret d'Hormuz, la voluntat d'enteniment de les parts sembla ferma i el trànsit avança a poc, però Hormuz és només un dels 14 punts acordats i pot fracassar si no es complís el principal, és a dir, la fi de les hostilitats en tots els fronts.
1: Més coses. Sobre el terreny, Israel deixa clar una volta més que fa la guerra pel seu compte. Ha intensificat l'ofensiva contra el Líban i pretén, a més, incendiar tot el país per a venjar la mort este matí de 4 soldats. Remi Blasco.
2: A Líban, l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran és paper mullat. Les últimes 24 hores, Israel ha bombardejat amb tanta força que els milers de persones que havien tornat al sud estan fugint de nou. Llargues cues de cotxes per abandonar les ciutats de Sidó, Tir i Nabatieh. Hi ha almenys 18 morts i una trentena de ferits en una ofensiva que s'ha estès a la vall de la Bekaa, a l'est del país, a un centenar de quilòmetres de la frontera amb Israel. També hi ha hagut enfrontaments directes amb els milicians de Hezbollah, que se salden amb 4 soldats hebreus morts i 5 ferits, un d'ells de gravetat. Una espiral de violència que fa témer una represàlia contundent per part d'Israel, com exigeixen els ministres de l'ultradreta. Ben Gavir, responsable de seguretat nacional i conegut arreu del món per les vexacions als activistes de la flotilla, ha dit que cal incendiar tot el Líban.
1: I al Regne Unit s'accelera el procés per a rellevar el primer ministre Starmer. L'alcalde de Manchester ha aconseguit guanyar les eleccions per a convertir-se en diputat. Aspira més a liderar el 7è canvi de govern en 10 anys. Maria Company.
3: Amb moltes probabilitats de tindre èxit, Patricia. Andy Burnham, fins ara alcalde del Gran Manchester, és la figura amb més projecció dins d'un partit laborista en què molts demanen canvis per conjurar el fracàs electoral de les últimes municipals. I així ho ha demostrat, imposant-se amb el 55% dels vots en un districte on els últims comicis va arrasar l'extrema dreta de Nigel Farage. A final chance to change. És l'última oportunitat perquè el Partit Laborista canvie, ha proclamat en conèixer la victòria. Dibuixar a new path for Britain. Un nou camí per al Regne Unit. Ha promès este matí, durant un discurs de celebració, que ha sonat a presentació d'una candidatura que només pot oficialitzar quan sigui investit diputat. El primer ministre Starmer, per la seva banda,
4: yes, I will, Ron.
3: Ha promès resistir i presentar-se a unes primàries que ha reiterat sumiran el país en el caos.
1: I les relacions bilaterals entre Itàlia i els Estats Units no passen en aquests moments per els seus millors... Podríem dir per hores baixes, estan en hores baixes.
5: Sí, no són els millors moments de la relació bilateral. Bueno, Giorgia Meloni, la presidenta, la primera ministra italiana, ha acusat Donald Trump de mentir quan diu que li va suplicar una foto en la cimera del G7 de Suïssa, que s'ha celebrat a Evian, a França, perdó. I assegura Meloni, que ni ella ni Itàlia supliquen res a ningú.
6: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Io e l'Italia non imploriamo mai.
5: Ho ha dit en italià, però s'ha entès perfectament. La relació entre els dos dirigents s'ha deteriorat tant que el ministre d'Afers Estrangers italià ha suspès un viatge ja programat als Estats Units per a la setmana que ve.
7: Som a punt.
8: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
9: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
10: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en Apunt Ràdio.
11: Compartim el que som, el que ens unix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
10: L'hora de la cultura, amb Rei Joan.
12: De dilluns a divendres, de 4 a 7. La vesprada d'Apunt.
13: T'ho contarem tot.
14: Però tot, tot, fil per randa.
13: Te'n vens?
12: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
15: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Safor, 103.5.
16: De tu!

Parlem de les fogueres que ja toquen a la porta. A Alacant xafen ja l'accelerador perquè els ninots estan al carrer i les fogueres comencen ja a prendre forma. Esta nit és la plantada de les infantils, avui la faena.

0: Acaba d'estall i el treball també s'intensifica a cada racó de la ciutat. Pilar Llorca.
1: Avui és un dia d'activitat frenètica en totes les comissions, sobretot les de categoria especial, on cada minut és hora per avançar en els treballs de la planta. Ja es comença a apreciar el volum dels monuments més grans, però les primeres que han d'estar acabades són les infantils. Avui tenen per davant la planta perquè demà a les 9 del matí passarà el jurat. Sergio Alcañiz planta la especial infantil de la Diputació de Renfe.
2: Hem començat de bon matí per a no pillar les hores fortes de calor, però bueno, avui és el dia de la planta infantil i ja és la culminació del nostre treball.
1: Entre les 9 comissions d'especials que planten en infantil hi ha fogueres amb anys d'experiència, però enguany hi ha una foguera infantil que debuta en esta lliga, la del Mercat Central. També han començat el muntatge de les portalades de les barraques. La més antiga d'Alacant, la dels Goril·les, ho fa des de 1933. Fins diumenge tenen temps per a deixar-ho tot preparat.

0: Acabem amb música este divendres perquè tenim temps, esta dinamita de Malifeta, per acabar este temps de notícies en plena gira de presentació del seu últim disc Brega. El grup valencià llança esta cumbia alternativa amb ritme macarra i lletra incendiària que dispara contra tot i contra tots.
1: La meua frena, flor de cementeri, festa al purgatori, la por a la cadena.
0: Nosaltres tornem dilluns, quan ja serà estiu. Deixem este divendres la primavera i ja dilluns, quan tornem, ja serà ple estiu. I recorden que les temperatures a partir de la setmana que ve poden arribar ja als 40 graus. Nosaltres tornem dilluns. Que passen un bon cap de setmana. Adéu.

0: Som la veu de tots. Som A Punt. Dicen que empiezan en junio, pero se sienten mucho antes. Se ven, se disfrutan, se viven. Porque hay experiencias que no se pueden contar. Las tienes que vivir. Poderes de San Juan de Alacant, declaradas de interés turístico internacional del 20 al 24 de junio. Antes de que empiecen, ya están pasando. Generalitat Valenciana.
1: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit. Del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
2: La Diputació de València vos convida al 4th Festival de Piano i Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
0: Som A Punt.
3: Hola, com estan? Un minut passa de les 3:30, és moment de que parlem d'economia.

0: Comença Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada. Benvinguts a aquest espai econòmic de Punt Ràdio d'avui. És divendres, per fi divendres. És 19 de juny i avui posem el focus sobre la rajola perquè el mercat immobiliari comença a cruixir. La compravenda d'habitatges encadena ja el seu quart mes consecutiu de caigudes a Espanya amb un fort enfonsament mensual del 13%. Ara bé, no obstant això, la Comunitat Valenciana resisteix al temporal i es consolida a contracorrent com la tercera regió amb major dinamisme del país, fregant els 8.000 operacions en plena aturada nacional. Estem davant d'un canvi de cicle o davant d'una resistència del nostre territori? De seguida ho parlarem. La culpa d'esta frenada no viatja sola perquè la banca ha decidit moure fitxa i declara la fi a les hipoteques barates. Després de l'última pujada de tipus del Banc Central Europeu, les grans entitats financeres han accelerat l'encariment de les seues ofertes fixes i variables amb un Euribor que ja frega el 3%. Avui analitzem amb experts les alternatives reals que queden als ciutadans per a finançar-se sense assumir un risc excessiu en un escenari asfixiat a més per la inflació i la crisi energètica global. Però no tot són males notícies perquè el cel ens prepara un autèntic valor d'oxigen econòmic de cara a l'estiu. L'històric eclipse solar del pròxim 12 d'agost es convertirà en una màquina de generar ingressos projectant un impacte històric de 362 milions d'euros en una setmana. Atenció, perquè la Comunitat Valenciana liderarà de manera absoluta este fenomen, captant el 36% de tota la despesa nacional. Més de 130 milions d'euros gestos per a reactivar el nostre turisme rural, per a crear ocupacions i per a omplir també les arques públiques, que això és fonamental. I a banda de tot això i de la resta de temes que hem preparat, també repassarem la resta d'actualitat econòmica del món.
0: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Comencem programa i m'acompanya com cada dia per a fer este repàs a l'actualitat, Arturo Rico. Com estàs?
2: Hola, Javi, molt bé. Molt bona vesprada, així estem. Per a tancar la setmana anem a fer el repàs d'avui i anem a arrencar el programa parlant d'aquestes últimes xifres del mes d'abril al voltant de la compravenda de vivendes.
1: La compravenda de vivendes a Espanya va registrar a l'abril un descens interanual de l'1,8%, la xifra més baixa des del mes d'agost de l'any passat. Esta caiguda, que encadena 4 mesos consecutius de retrocessos, va estar impulsada principalment pel mercat de segona mà, on les transaccions van disminuir un 2,4%, mentre que l'obra nova va mostrar un creixement, això sí, molt lleu, del 0,6%.
2: Així és, en termes mensuals, el mercat immobiliari va patir un fort retrocés del 13,1% en comparació al mes de març, afectant així tant els habitatges usats com els nous. A més, el balanç dels 4 primers mesos de l'any acumula una contracció general del 2,4%, consolidant així la tendència a la baixa en la transmissió d'immobles, on l'habitatge lliure continua representant la gran majoria del total.
1: No obstant això, esta correcció del mercat no s'està donant així en la Comunitat Valenciana. Per territoris, el comportament va ser desigual, amb caigudes en 7 comunitats i ascensos en altres 10. En valor absolut, la Comunitat Valenciana es va situar com la tercera regió amb major volum d'activitat del país, en registrar quasi 8.000 operacions, només superada per Andalusia i Catalunya i per davant de la Comunitat de Madrid.
2: I compte, perquè aquesta tendència de disminució de les compravendes de vivenda podria agreujar-se. I és que la recent pujada de tipus d'interès del Banc Central Europeu ha accelerat l'encariment del mercat hipotecari espanyol, encara que entitats, com el cas d'Ibercaja i Unicaja, han sigut les primeres a elevar el tint de les seues hipoteques fixes després de la decisió oficial. La major part de la banca, incloent el Santander, BBVA i Banc Inter, ja s'havia anticipat des del mes d'abril aplicant increments graduals en les seues ofertes per a cobrir-se davant d'un entorn de tipus persistentment elevats.
1: Esta tendència a l'alça no respon únicament al conflicte geopolític, sinó també a un canvi estratègic iniciat en l'any 2025 a causa d'aixes amenaces inflacionàries globals i al menor interès dels bancs per competir amb preus baixos en la modalitat fixa. D'esta manera, mentre l'interès mitjà de les hipoteques fixes se situa ja en el 2,94%, quasi el 3%, el mercat de l'interès variable també pateix una notable pressió amb un Euríbor que va escalar fins al 2,8% en el mes de maig i que manté una alta volatilitat davant la pressió dels nous ajustos del Banc Central Europeu.
2: I volem analitzar tot això, tot aquest tema, amb l'assessor financer Juan Carlos Sánchez. Molt bona vesprada, Juan Carlos.
3: Hola, bona vesprada.
1: Juan Carlos, amb el tipus d'interès mitjà de les hipoteques fixes, fregant aquest 3%, l'Euríbor també consolidat en les últimes setmanes a l'alça, tot i que esta setmana que sí que ha disminuït una miqueta, anticipa una contracció severa de l'assignatura de nous préstecs i una miqueta un refredament de la compra-venda d'immobles per als pròxims mesos?
3: Bueno, yo diría que no hay todavía indicios de un frenazo inmobiliario severo. Hablaría casi de una pérdida de intensidad, ya que efectivamente las hipotecas se van a encarecer, obviamente, y eso expulsará a compradores pues que están ya un poquito justos. Si al hecho de que los precios ya están por sí altos, porque ya sabemos que es un problema no de demanda, sino de oferta, si a eso le añadimos que además la financiación en aquellos segmentos de compra más, digamos, de menos capacidad adquisitiva, que tienen que recurrir más a la financiación bancaria, se ven todavía encarecido el crédito, pues evidentemente vamos a perder por el camino compradores y eso hará que se vaya pues frenando, no severamente como digo, sino escalonadamente, y depende del tiempo que dure, digamos, esta tendencia.
1: Sobretot, Juan Carlos, si tenim en compte que venim d'on venim, és a dir, que les xifres semblen que s'ha gelat una miqueta el mercat, però com estaves comentant, pot ser algo completament puntual, sobretot perquè venim d'un moment amb molt d'impuls. Si tenim en compte que quasi tota la banca ha encarit les seues ofertes fixes i variables de forma anticipada, hi ha alternatives reals per als ciutadans que busquen finançar la seva vivenda sense assumir un risc excessiu?
3: Bueno, realmente no hay una alternativa milagrosa que lo resuelva. Yo entiendo que lo que va a ocurrir es que ahora mismo, debido a la política de los bancos que van a necesitar asegurarse una cuenta de resultados, porque en las financiaciones a largo plazo, mientras que se está encareciendo el corto plazo porque se sube el tipo de interés del Banco Central Europeo, ellos van a, obviamente, atender a los precios en hipotecas fijas a subirlos, con lo cual mi recomendación, o de alguna forma los consumidores, tienen que ir a negociar ahora lo que serían unas hipotecas mixtas, en las que comenzaríamos por un tipo fijo en los primeros años para después evolucionar unos tipos más variables, y eso de alguna forma bien negociado podría ser la solución que a corto plazo se me ocurre más adecuada.
1: I davant d'esta situació en la que notem este encariment de les quotes, encariment de les hipoteques i també una miqueta eixa pressió inflacionària, com afectarà esta doble pressió precisament al poder adquisitiu i al consum de les llars espanyoles?
3: Bueno, realmente la doble presión de tipos e inflación actúa como una pinza en la renta disponible. Es que eso es innegable. La hipoteca absorbe más sueldo y la energía además encarece el transporte, la producción, los alimentos. Yo entiendo que el resultado será pues menos consumo, obviamente, y el ahorro pues obviamente será pues en fin, más precario. Iremos a menos tasas de ahorro y, por lo tanto, mayor desigualdad entre hogares. Aquellos que tengan capacidad de ahorro, que ya serán cada vez menos, pues tendrán acceso seguramente a poder seguir comprando, y aquellos que ya vayan más justos, pues seguramente se les verán expulsados del mercado a la hora de comprar una vivienda, ya sea de nueva construcción o de segunda mano.
1: Clar, davant d'esta situació que estàs comentant, davant d'este escenari, recordem també que el consum privat, el consum de les llars espanyoles és fonamental, representa quasi un 60% del PIB espanyol. Creus que els directius o les entitats bancàries han utilitzat este context geopolític, també les decisions del Banc Central Europeu, com a l'escenari perfecte per a reajustar els seus marges de benefici una miqueta a costa, diríem, del client, bueno, del ciutadà?
3: Sí, efectivamente, no es innegable que hay una oportunidad, evidentemente, comercial, y los bancos lo saben. Y por una parte sí que es verdad que hay argumentos de peso reales que hacen que justifiquen esas subidas de precios, como estamos hablando, pues porque ellos se financian a corto plazo y tienen que prestar a largo, y evidentemente pueden llegar a momentos que podrían estar financiándose más caro del precio que cobran. Entonces, por una parte se entiende que puedan subir preventivamente sus precios, pero por otra parte sí que es verdad que son muy inflexibles y no dan margen a que realmente esto no se convierta en estructural, y son por lo tanto muy rápidos y han actuado evidentemente pues con una oportunidad comercial que es innegable que pues, en muchos casos va a mejorar las cuentas de resultados de muchos bancos. Con lo cual hay una doble vertiente que evidentemente no podemos negar que es una oportunidad comercial por parte de la banca. Uh-huh. Y así es.
1: Juan Carlos, te vaig a fer la pregunta que sempre comentem quan parlem de la pujada de tipus per part del Banc Central Europeu. Els mercats també anticipen o comencen a descomptar almenys una altra pujada de tipus per part del Banc Central Europeu abans de que acabi el 2026 per a intentar mantindre o contindre la inflació. Clar, quin és el risc real d'esta política monetària contractiva? Això podria acabar asfixiant el creixement econòmic d'Europa o més concretament d'Espanya?
3: Sí, evidentemente no es una buena noticia. Tenemos que soslayar lo que está ocurriendo en Europa. Por una parte, los intereses del Banco Central Europeo es el tipo de interés de alguna manera lo están subiendo muy puntualmente porque su objetivo es que mientras que la inflación esté al 3% o menos, eso sería el motivo de no subirlo, por lo cual su política de encarecimiento del crédito viene por una mera política de contención de esa inflación. Sin embargo, todos sabemos que evidentemente la economía española, que es muy sensible a las subidas de tipos y sobre todo a la inflación, hace que perdamos cada vez más poder adquisitivo. Imaginemos hipotecas más caras, energía más cara, inflación persistente y empresas encima con una financiación más cara. Entonces, realmente podemos estar pasándolo mal si en España se reduce el poder adquisitivo, sobre todo de la clase trabajadora, que es la que de alguna manera tira más del consumo. Todo dependerá del tiempo que tarde en todo volver a su cauce y de si efectivamente en lo que es la inflación pues no se nos dispara por encima del 3 y no obliga, por lo tanto, a seguir subiendo tipos al Banco Central Europeo. Mientras nos mantengamos así, iremos bien y lo soslayaremos. Ahora, ya digo que si se nos va por encima del 2,25 y sigue subiendo tipos el Banco Central Europeo, evidentemente lo podremos llegar a pasar peor.
1: Volem, per tant, com evoluciona i com canvia l'escenari. Juan Carlos Sánchez, de veres, moltes gràcies per atendre'ns.
3: A vosaltres.
1: Bona vesprada, una abraçada.
3: Adéu. Adéu.
1: I no deixem els indicadors macroeconòmics perquè el deute públic, que és el deute de les administracions públiques, es va incrementar a l'abril en un 4,4% interanual, el que suposa també un lleuger descens del 0,2% davant el rècord que es va batre en el mes de març. Malgrat l'augment en valors absolut, la ràtio sobre el PIB es va moderar al 101%. Són quasi punt i mig menys que l'any anterior. L'executiu preveu que aquest indicador trenqui la barrera del 100% al tancament de 2026, avançant els seus objectius fixats.
2: Per sectors, l'Estat central concentra la major part del deute i ja representa un 92% del PIB després de créixer un 4,5% sols en un any. Per la seva part, el deute de les administracions de la Seguretat Social va escalar un 7,9% interanual fins a arribar als 136.000 milions d'euros. Tot això a causa dels préstecs estatals atorgats per a finançar el seu desequilibri pressupostari.
1: En l'àmbit territorial, les comunitats autònomes van elevar el seu deute en un 3,6% de manera interanual en este mes d'abril, la qual cosa equivalís al 20% del PIB. En contrast, això sí, les corporacions locals que van aconseguir reduir el seu endeutament de manera notable, registrant una caiguda de quasi el 10% respecte a l'any anterior. Anem ara amb les notícies internacionals que ens apropa Mar Hernández.
4: Els líders de la Unió Europea han encarregat a la Comissió Europea que estudiï noves mesures de defensa comercial davant les pràctiques que consideren deslleials de la Xina, tot i que mantenen l'aposta per un diàleg constructiu amb Pequín. La decisió s'ha abordat en la cimera de Brussel·les, on els 27 també han coincidit en la necessitat de reduir dependències econòmiques, reforçar l'autonomia estratègica europea i preservar la unitat del bloc en matèria comercial. SpaceX ha encadenat la seva segona jornada consecutiva de caigudes en borsa, amb un descens de fins al 7% que situa les accions en $178.4. Tot i este retrocés, després de 3 dies inicials de fortes pujades, la companyia d'Elon Musk manté una revalorització acumulada del 32.5% des de la seva eixida al mercat i conserva una valoració de $2.35 billions, entre les més altes del món. L'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran està tenint un impacte directe en els mercats energètics. El barril de Brent ha caigut un 14% en només una setmana, esborrant les pujades acumulades durant més de 3 mesos de conflicte, mentre els mercats anticipen la normalització del trànsit per l'estret d'Hormuz. Esta situació ja comença a traslladar-se als carburants, que encadenen 6 setmanes consecutives de descensos en els preus.
0: L'Espai Econòmic de Punt Ràdio, amb Javi González.
1: I tornem a la nostra economia. Ja saben que el dia 12 d'agost es donarà un eclipsi solar únic, un fet que, a més, es perfila com un motor econòmic a gran escala per al turisme rural en Espanya, projectant, atenció, una despesa turística de 362 milions d'euros solament, precisament això, en una setmana. La Comunitat Valenciana liderarà de forma molt destacada la captació d'estos fons a nivell nacional, concentrant el 36% del desemborsament total, la qual cosa equivalís a 130 milions d'euros. Este flux econòmic estarà protagonitzat principalment per la demanda internacional i això és molt interessant perquè este perfil de visitant registra una major despesa mitjana per persona i dia en partides clau com són l'oci, el transport i l'allotjament.
2: Així és, Javi. A nivell nacional, esta injecció inicial a través de lloguers de curta duració activarà un potent efecte multiplicador

0: multiplicador intersectorial, generant un valor afegit brut total de més de 421 milions d'euros i sostenint més de 7.300 ocupacions a jornada completa. Així mateix, l'activitat turística i l'increment del consum associat a l'esdeveniment reportaran un retorn fiscal substancial per a les arques públiques. Este retorn està estimat en uns 146 milions d'euros derivats de cotitzacions socials i impostos com l'IVA, l'IRPF i l'impost de societats.
1: Estes són xifres de l'informe realitzat per l'entitat Analistes Financers Internacionals i parlem amb un dels seus consultors, Ángel Martínez. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti por atendernos, Ángel. ¿Qué sectores específicos de la economía valenciana experimentarán el mayor efecto multiplicador directo o indirecto tras esa inyección de más de 130 millones de euros?
2: Bueno, como bien habéis dicho, la inyección que estimamos en cuanto a gasto realizado por turistas, tanto nacionales como internacionales, que vendrán como consecuencia del eclipse, está alrededor de los 130 millones de euros. Y el ejercicio que hacemos de qué impacto tendrán esos 130 millones de euros sobre la cadena de valor de los sectores en los cuales se gastarán se hace a nivel nacional, pero sí identificamos varios que son comunes en la mayoría de comunidades autónomas. Uh-huh. Y el principal es el sector de ocio, cultura y arte y deporte, que se lleva pues prácticamente 90 millones en el conjunto de España y es el que concentraría un mayor impacto, seguido después por el sector transporte y posteriormente por el sector alojamiento, que se llevan alrededor de 75 millones cada uno. Y por último, aunque no menos importante, estaría el sector de restauración, que estaría en cuarto lugar con alrededor de 65 millones. Es un impacto bastante equilibrado entre todos estos sectores, pero con un pequeño efecto más positivo dentro del sector de ocio cultura por ese gasto más elevado que hacen los turistas extranjeros en esa partida con respecto al resto.
1: Unas cifras impactantes, unas cifras destacadas, muy positivas. Claro, dado que el 88% del gasto previsto a nivel global proviene de la demanda internacional, ¿cómo impacta este perfil de turista internacional en la balanza de servicios aquí en la Comunidad Valenciana durante esa semana del evento?
2: Bueno, como decís, prácticamente el 88% de ese gasto que hemos comentado antes procede de turistas internacionales y en Comunidad Valenciana, además, el componente, cuando desagregamos esos flujos que esperamos de turistas entre nacionales e internacionales por comunidad autónoma, pues también vemos que en Comunidad Valenciana son los que van a liderar en términos de flujos de personas, pero también en términos de gasto por esa mayor potencia de gasto por turista que tienen los turistas extranjeros con respecto a los nacionales. Y en Comunidad Valenciana, como decíamos, esos 130 millones, que son el 36% del gasto nacional, con alrededor de unos 75.000 viajeros. ¿Cómo afectará a la balanza de servicios? Realmente en el estudio no lo hemos llegado a cuantificar, pero desde luego, en la medida en la cual, sobre todo en municipios rurales, el peso de los turistas extranjeros crezca, esa balanza comercial pues crecerá en consecuencia.
1: Uh-huh. Y en este sentido, ¿existe el riesgo de tensionar o de que se sí de que se dé el tensionamiento de precios también poner en jaque la capacidad de acogida de las zonas rurales del interior de la Comunidad Valenciana ante este pico de demanda tan concreto en esa semana?
2: Sí, de hecho, eso sí ocupa una buena parte del informe, dado que documentamos a partir de la estadística experimental del Instituto Nacional de Estadística que hay alrededor de un 47% de los municipios rurales que se van a ver afectados por este eclipse, es decir, que están en la banda central que llamamos del eclipse, donde se va a poder ver la totalidad del mismo, pues que no cuentan con alquileres de corta duración, que son, digamos, los que permiten una oferta más flexible y que por tanto pues permitirían que esos beneficios se beneficiaran de que esos municipios se beneficiaran de los flujos turísticos que estamos estimando, y eso al final pues nos deja alrededor de unos 47.500 visitantes que no dispondrían de alojamiento adecuado en ese casi 50% de los municipios donde existe un potencial para ver el eclipse, y eso inevitablemente hace que vayan a ir a municipios que sí tienen una oferta turística, pero limitada, y por tanto en esos municipios va a tensionar los precios. ¿Cómo podemos hacer que ese tensionamiento no ocurra en esos pocos municipios rurales que cuentan con oferta de alquiler vacacional? Pues ampliando las palancas para facilitar registro de nuevos alojamientos especialmente pues con condiciones más flexibles y temporales, pues para poder atender a este y los próximos eventos excepcionales, porque como también se dice en el informe, pues la Comunidad Valenciana está triplemente beneficiada, porque no solo se va a ver beneficiada por el eclipse de este año, sino también de forma muy importante por el que tendrá lugar en 2028.
1: Ojalá se puedan llevar a cabo esas propuestas que comentas para al final evitar ese tensionamiento de los precios, y más si teniendo en cuenta esa previsión. La verdad, Ángel Martínez, un placer poder comentar contigo estas cifras. Gracias por atendernos en directo esta tarde.
2: Muchas gracias.
1: Un saludo, buenas tardes.
3: De más será noticia.
1: A més, tens més que positives xifres de cara a l'eclipsi d'enguany, però com hem escoltat també de cara als propers, tanquem este repàs a l'actualitat econòmica d'avui, també a esta setmana, però ja saben que l'actualitat econòmica no para i per això parlem amb Pere Ferrer. Com estàs, Pere? Bona vesprada.
4: No para, companys. Aixina és. Bona vesprada. Sí que és veritat, sí que és de veres que afloixa una miqueta, perquè estava revisant, per exemple, l'agenda ministerial. En clau econòmica no tenim res, serà que és divendres, però bueno, ja que entendre-ho també. Però sí que de veres que de cara a demà, 20 de juny, que cal recordar que és el Yellow Day, està catalogat com el dia més feliç de l'any.
1: Exacte.
4: I també resulta que és el dia del wifi. Jo no sé si aquestes dues qüestions es aniran associades o què, o per lo menos...
1: No sé si van associades, però poden ser també contradictòries, eh?
4: A dia d'avui, jo què sé, sí, podríem dir que sí o no, no ho sé. Però bueno, és curiós. Però bueno, si revisem agenda de demà en clau local, per exemple, tenim una primera fira de la Mancomunitat del riu Millars, que acull el municipi de Cirat, a Castelló. Tenim la inauguració de la DNU Fira d'Agricultura i Ramaderia a Barracas, a Castelló.
1: Sí.
4: I també cal recordar que estem en plena activitat fogueril a Alacant.
1: I tant, setmana gran.
4: Sí, que és de veres. I he revisat xifres i l'any passat, per exemple, en 2025, esta festa va tindre un impacte econòmic a la ciutat de més de 80 milions d'euros, una ocupació hotelera del 95% i una facturació, un increment de la facturació en sectors d'oci i hosteleria que s'incrementava al voltant del 60%. Ja veurem enguany si almenys complissin aquestes xifres, que jo crec que ja seran bones.
1: Sí, sí, tant, o sigui,
4: que sí. Cal mirar a Alacant estos
1: dies. Exacte.
4: En clau global, de cara ja a la setmana que ve, dilluns, tenim, per exemple, el Banc Popular de la Xina, que se suma també a la revisió dels tipus d'interès. Ve, està revisant i ve d'estar al 3% el cost de lo que pueden ser els diners a la Xina, i previsiblement la revisió se quede tal qual, però bueno, esperarem a dilluns a veure si n'hi ha una revisió a l'alça.
1: Val.
4: També coneixerem l'índex de preus al consumidor a Canadà, i ja de cara al dimarts torna el famós PMI, que hem parlat moltes vegades d'ell, l'índex de producció al sector, en este cas manufacturer, pot ser de serveis, però en este cas manufacturer, i el coneixerem, tindrem dades de l'Eurozona, d'Alemanya, en concret, del Regne Unit i també dels Estats Units. I ja dimecres tindrem dades d'inflació, per exemple, a un país com l'Austràlia. Cal recordar també que mentrestant s'ha suspès i s'ha encontrat a Suïssa per a implementar els acords de pau entre Estats Units i Iran, i al mateix temps pues, continua el Mundial de Futbol, no?
1: Sí,
4: podríem dir.
1: El Mundial més car de la història de futbol.
4: El més car, ja que tindre diners per a veure un partidet.
1: Sí.
4: I si no, quedar-se a casa, que és el que fem nosaltres.
1: Exacte, però que bueno, també està molt bé.
4: Però bueno, arribem a divendres i l'IBEX tanca en vora de 9.400 punts, el barril de dòlar no arriba als 80, estava en 79 i pico, continuen sent bones senyals, i ja que el divendres, si me dices un segon, podem repassar l'evolució dels preus del combustible, que tindrem que esperar també una miqueta més per a que baixen, però ja podem trobar la gasolina 95 a una mitjana de 1,48 euros el litre, mentre que el gasoil encara va per damunt en 1,54 euros el litre. Ja que el divendres, i per aquells que tinguen que viatjar, que jo igual sí que me sumaria, no sé què faràs tu, però ja ho sabem.
1: És important tindre aquests preus de referència presents, i si veiem una gasolinera on parar, que estigui una miqueta més econòmic, aprofitem l'ocasió, que això sempre dona alegria. Pere Ferrer, moltes gràcies, bon cap de setmana.
4: Igualment, company.
1: Adéu.
4: Bon cap de setmana, adéu.
1: I ja saben que solament en uns minuts comença la vesprada a punt amb Gemma Juan i en Ximo Rovira, que ja ho tenen tot enllestit. Espere, Ximo, bona vesprada, com estàs?
5: Sí, sí, a aquestes hores ho tenim ja absolutament tot preparat.
1: És que me quedem més tranquil,
5: de ràdio. Sí, sí, per a contar-vos, entre altres coses, que es confirma, ens ho acabarà d'explicar o de rematar Joan Carles Fortea, el nostre meteoròleg, pues, l'hora d'esta casa, que per a diumenge, dilluns, arriba ja oficialment la primera onada de calor d'aquest estiu, que encara no ha arribat, ni per la part climatològica, que sabeu que és l'1 de juliol, ni per l'astronòmica, que és el 21. Per tant, refugis climàtics, anem a parlar d'això. Cada vegada més l'estiu està sent una estació adversa. Combatre la o diguem que discórrer per l'estiu de manera raonable és ben aconsellable, aclimatar també les nostres cases, i parlarem de què és això de refugis climàtics. Se n'ha anat a conèixer un d'ells, Mar Hernández, i ens contarà què és.
1: Molt interessant.
5: Tindrem el talent de Juan Belda, més interpretant cançons en directe. Juan Belda és guitarrista, és vocalista, ha treballat per a Ciudad Jara, per a Marwan, compositor també per a Ana Guerra, i es llança en solitari amb La otra cara del color azul, i ens el presenta esta vesprada, sí. I també coneixerem la imminent gala i què és el que vindrà després de Cinema Jove, el prestigiós certamen internacional que busca sempre el talent més jove, ja des de fa dècades a València, com una referència del cinema de talent jove a nivell internacional. La seva directora, Maria Albinyana, ens conta que és el que tenen previst per a esta edició, per exemple, un cicle de Greta Gerwig, la directora, entre altres pel·lis de Lady Bird o de Barbie, una gala molt punky ochentera.
1: Mira.
5: I un premi per a Félix Sabroso, que és un dels directors de comèdia més prestigiosos que tenim al nostre país. Des de demà fins al 27 de juny, el millor cine també a Cinema Jove, entre altres coses que contarem aquesta vesprada.
1: Una meravella de programa per trencar setmana. Moltes gràcies, Ximo, de seguida vos escoltem, i nosaltres acabem així, però tornem el dilluns, Arturo.
0: Així és, Javi, serenem de cap de setmana. Dilluns, 3 i mitja a la vesprada, si estarem.
1: Adeu, bon cap de setmana.
0: Adeu.
3: Cadena de valor.
6: Son les 4.
3: A punt. Notícies.
7: En l'àmbit judicial, el magistrat Juan Carlos Peinado ha obert una nova línia d'investigació dins de la causa contra Begoña Gómez, l'esposa del president del govern espanyol. Detalls, Rubén Demperé.
8: Sí, es tracta d'una nova peça pels possibles delictes de prevaricació i de frau als interessos de la Unió Europea, en la qual s'investiga l'empresari Juan Carlos Barrabés, el jutge Peinado, que havia inclòs en un principi Begoña Gómez com a investigada en la peça separada, l'ha exclòs en una rectificació posterior. Recordem que Peinado va celebrar dilluns passat una audiència preliminar per la part principal del procediment, un pas necessari per a poder assentar al banc dels acusats la dona de Pedro Sánchez, i encara no ha decidit sobre si l'imposa o no mesures cautelars a Begoña Gómez. L'acusació popular, liderada per Afteoir, va demanar que li retiraren el passaport.
7: I el Partit Popular ha ampliat i ha reformulat la moció que va registrar al Congrés dels Diputats per a votar en el pròxim ple la dimissió del govern. En el nou escrit demanen la convocatòria d'eleccions o una qüestió de confiança, i confia que esta vegada sí que passe el filtre de la mesa de la Cambra Baixa. Alejandro Molés.
9: Des de Alacant, en visita a pesar les fogueres, el secretari general del PP, Miquel Tellado, ha tornat a demanar que Pedro Sánchez convoque eleccions en ja, perquè ha dit hi ha una majoria parlamentària que així ho reclama. Una reclamació provocada, segons Tellado, pels casos de corrupció que esguiten al Partit Socialista.
10: 15 causas judiciales, 97 imputados, 1.800 años de prisión se pide para todos ellos. 97 imputados. Como sigan así y a este ritmo, el Partido Socialista va a tener más imputados que diputados. en el Congreso de los Diputados. Nosotros hoy lo que tenemos que decirle a Pedro Sánchez es elecciones ya. Hay una mayoría en el Congreso de los Diputados que pide elecciones.
7: I coincidint avui amb la fi del curs escolar, el ple del Consell ha aprovat el decret de l'oferta pública d'ocupació per enguany del professorat no universitari, que depèn de la Conselleria d'Educació. Parlem de més de 2.000 places.
8: Concretament són 2.067 del torn d'ingrés lliure. Així ho ha anunciat el portaveu del govern.

0: Per València, Miguel Barrachina.
1: Esta oferta de empleo docente incluye un total de 2.067 plazas correspondientes al turno de ingreso libre y provienen de dos vías. Por un lado, la oferta de plazas derivadas de la tasa de reposición de efectivos, que son 1.678 plazas, y además las plazas no adjudicadas en procedimientos selectivos anteriores.
2: Barrachina també ha reconegut que no sap si el Consell té previst commemorar el 20è aniversari de l'accident de metro de València del 3 de juliol que va provocar la mort de 43 persones, mentre que altres 47 van resultar ferides de diversa consideració. Algun apunt més a destacar sobre la roda de premsa del ple del Consell, Rubén?
0: Sí, també ha parlat sobre la renúncia de la parella del president de la Generalitat, Pérez Llorca, a continuar en una plaça en comissió de serveis en la Diputació de València, on cobra el doble que el seu lloc de treball a l'Ajuntament de Finestrat. El portaveu del Consell ha dit que és una decisió personal i ha criticat els partits de l'esquerra.
1: Sobre los motivos de la marcha, es una decisión personal de la mujer del presidente y lo que siempre hemos pedido es respeto en un país en el que hay un gran contraste. La misma izquierda que persigue a personas honradas justifica el comportamiento presuntamente criminal de aquellos otros familiares de expresidentes como Rodríguez Zapatero o de presidentes como Pedro Sánchez.
2: I commoció a Almenara, a la Plana Baixa, per la mort a ganivetades d'un home de 38 anys a mans d'un altre.
3: La Guàrdia Civil ha detingut el presumpte agressor, un veí del Xilxes de 35 anys, mentre que la víctima és l'exnòvio de la parella actual del detingut. Escoltem el testimoni d'una veïna, de Sandra Pitars, qui coneixia tant a la víctima com a l'agressor.
4: Sí, els dos. Són dos xics relativament joves. El que ha comès l'acte de violència és l'actual parella d'una veïna nostra i la víctima és l'exparella i pare dels xiquets. El pitjor és pensar en els xiquets. Estàvem en casa, a les 8 i mitja hem escoltat les sirenes. Només podem sentir que rebuig aquestes situacions en el nostre poble és molt dolorós.
3: El crim ha passat en la casa de la víctima ubicada a la platja de Casablanca d'Almenara. En el moment dels fets, els dos xiquets es preparaven per anar a l'escola, on avui era l'últim dia de classe abans de les vacances d'estiu. El suposat assassí, com hem dit, parella de la mare de les criatures, ha esperat el pare fora de la vivenda per a propinar-li diverses ganivetades que han sigut mortals, segons han relatat diversos testimonis. De fet, la Guàrdia Civil ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies que envolten el crim. Tot apunta, això sí, a un mòbil sentimental. Es tracta del tercer apunyalament mortal en esta setmana al nostre territori. El primer va passar al barri de Marxalenes de València, la víctima, un logopeda, i el segon, a Aldaia. Doncs precisament este migdia, la justícia ha enviat a la presó de Picassent a l'acusat del crim d'Aldaia que es va produir en el transcurs d'una baralla en una caseta ubicada a les afores del nucli urbà.
2: I a les comarques del nord tenim també una notícia que contar. A Castelló de la Plana, la justícia ha enviat a la presó l'home acusat d'agredir sexualment la seva assistenta.
3: Sí, la magistrada l'acaba d'enviar a la presó exclusivament per este cas, ja que paral·lelament hi ha altres diligències judicials obertes en un altre jutjat de Castelló per tal d'esclarir les causes de la mort d'un home d'avançada edat, el cadàver del qual va ser localitzat dins d'un congelador, precisament en el domicili del mateix individu que, com hem dit, acaba d'ingressar en un centre penitenciari.
2: I a Elda, al Vinalopó Mitjà, la Policia Nacional ha detingut tres homes acusats d'agredir sexualment una jove de 25 anys.
3: Segons consta en la denúncia, els fets van passar durant les festes de moros i cristians que es van celebrar a finals del mes passat a Elda.
2: I així activa, 24 hores després que començaren les flames, els bombers continuen amb els treballs per a donar l'incendi d'una nau industrial per extingit, tot i que està controlat des de nit.
3: I aquestes són les previsions per a les pròximes hores en la veu del sergent dels bombers d'Alzira, Santi Medina.
5: L'incendi està controlat, no extingit, i ara estem refrescant els punts calents. Al llarg del dia d'avui intentarem apagar-ho.
2: Alacant ja està immersa en les festes de Fogueres, per davant 5 dies d'actes que arranquen amb la planta.
3: De fet, demà al matí a les 8 han d'estar ja tots els monuments infantils preparats per a rebre la visita del jurat. Escoltem l'artista de la Foguera Florida Portadgo, Manolo Rubio.
6: Estarem tot el dia fins a la nit, segur, perquè du molt de detall, du moltes peces, és complex el funcionament, perquè està tot en l'aire que estem parlant i entonces n'hi ha que compensar el pes.
3: Pel que fa a l'ocupació hotelera, durant les fogueres, la ciutat d'Alacant ja té garantit el ple tècnic per al cap de setmana. Per cert, que els sindicats han desconvocat les parades previstes tant a Metro València com al tram d'Alacant, després que alguns sindicats hagin firmat el nou conveni col·lectiu que posa fi a les mobilitzacions.
2: Pirotècnia Crespo d'Alzira ha sigut l'encarregada, per cert, d'obrir el concurs oficial de mascletaes amb una disparada que s'ha avançat uns segons a l'inici previst i ha fet un total de 4 minuts 49 segons. Això és un poquet per baix del límit marcat per entrar en el concurs oficial de mascletaes, situant en 5 minuts, per la qual cosa, malgrat que ha tingut bona crítica esta mascleta, que ha tingut un final molt intens, ha quedat desqualificada del concurs, segons un comunicat emès pel propi Ajuntament d'Alacant. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
7: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a Punt.
8: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
9: fem banda
8: amb el millor repertori de músics valencians.
9: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
8: Desfilarem al costat dels nostres músics.
9: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
10: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
11: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio. Rigor informatiu i passió pel territori. Cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
12: Sí, que bo, sí, que bé, sí, que gust. Tot un cap de setmana per davant, d'una vesprada per compartir així en la ràdio. Serà bonic això, Gemma?
13: Serà preciós. Ui, la quantitat de coses que tenim per fer. El cap de setmana ve carregat de ganes de compartir este divendres, així que vinga, comencem amb la vesprada de punt.
14: Així comença la vesprada de punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
13: Això sí que no fa de gel a tirar de palmito o baix del ventilador o de l'aire condicionat si en teniu, i és pallet en fer excursions a la plena solana, que a partir d'avui les temperatures continuaran pujant, no, Ximo? La cosa va...
12: Uah. Després ens ho contarà a Fortea, però de valent, eh? Durant el cap de setmana la previsió és que puja la calor per rematar diumenge amb el que tot apunta siga el primer episodi de calor de l'estiu. Un estiu que encara no ha arribat, ni el meteorològic ni l'astronòmic, però és que ja és que té tota la cara de que estem en plena canícula. En fi, a més, la calor continuarà apretant més la setmana que ve. Per avui, ja vegeu, continua la calitja, pols en suspensió, i com vos diguem, més calor per als pròxims dies. Disfrutem del cap de... amb trellat.
13: Però ja pot fer calor, que la il·lusió i les ganes de festa a Alacant no decauen, tot al contrari. Este cap de setmana a Alacant, l'ambient és purita festa. Les fogueres i la festa ja estan als carrers, i nosaltres de seguida anirem en directe a la capital alacantina a comprovar com s'estan vivint estos dies previs a les jornades grans de cara a Sant Joan.
12: I també us contem com tenim l'agenda per al cap de setmana arreu de la nostra comunitat. Per exemple, a València, demà a la sala 16 toneladas, el cantante y compositor valencià Juan Belda presenta el seu nou disc, que se diu La otra cara del color azul. 14 noves cançons, estil de Juan, barreja de pop, folk i rock pausat, que interpretarà també així un parell de temes en acústic. Serà un plaer.
13: Quines ganetes tenim. També al Cap i Casa, en l'arranca Cinema Jove. Des d'avui, durant tota la setmana que ve, fins al 27, torna el recorregut d'este festival internacional que porta dècades aposten per descobrir les noves generacions de cineastes. Vos contem que preparen enguany amb un exdesprograma de llargmetratges, curts, sèries, encontres amb professionals de cine. Va, una cita imprescindible.

0: De fet, este cap de setmana, i ja vos contàvem, primera onada de calor, s'espera que se superen els rècords des de 1950. És que cada any i cada estiu anem superant rècords sobre rècords.
1: És dia fort d'ahir. L'any passat va ser les fogueres més caloroses des que es té constància. Enguany sembla ser que se superarà aquest rècord. Recordem que cal pensar en protegir-se contra aquestes temperatures, evitar desplaçaments innecessaris en les hores de més calor, sempre, sempre estar hidratat, portar roba fresqueta, poder ser, estar front a un aire condicionat, a poder ser. Ai, com estem nosaltres! I si poguem estar a tota hora, i com estarien els coneguts com a refugi... Ah, com es... Ja ho diré. I com estaríem els coneguts com a refugis climàtics. Mira, Ximorra, mira, baix d'una figuera podria ser un refugi climàtic?
0: Mira, per als nostres iaios pot ser posar els peus en la palangana, una bassa, què sé jo, la botitja, posar-se a la fresca.
1: La botitja.
0: Les cases valencianes en pati darrere que corre l'aire. Bé, cada vegada s'ha buscat la vida.
1: Hi havia maneres, no?, de refrescar-se
0: al llarg del temps per tindre aquests refugis climàtics. És de veres, sí, que ara pues, tindran més modernor. Que molt, ja sabeu exactament què és. Vols dir, seria un forat eixent a baix terra? Home, en la superfície no passa això que en les cases que tenen així sota ni això?
1: Mira, per una entrevista, bodegues, per exemple. Això, per una entrevista per els propers dies, tinc una de bodegues sota les cases d'Utiel i efectivament la temperatura hi era una davallada important. Sí, senyor.
0: Però no és això, exactament. No. Es tracta d'un edifici públic que en moments com este, que anem a viure durant el cap de setmana, vaja, i el que ens espera durant tot l'estiu, s'habilita per a que qualsevol persona, tu necessites dir, xec, abans que te pegui un col de calor o tinguis algun problema, dic, xico, pues, així hi ha un refugi climàtic. Podria ser, ja suposo que no, però de vegades quan vas pel centre, entres en una botiga, un poquet alenar també et passa, diu, no vull comprar res, però perdoneu que vull alenar. Entres a una entitat bancària també, en un moment, i dius, ja te refresques. No seria exactament això, Mar Hernández, que tal? Bona vesprada.
2: Un
0: refugi climàtic.
2: Doncs podria ser, però així la clau és que es tracta d'un edifici públic on no cal consumir res. Vull dir, no, tu simplement vas allí per a refugiar-te.
1: No has de disculpar-te, com diria ell.
2: Exacte,
1: no has
2: de dir, ai, disculpa, tal, no sé què. Però bé, avui coneixem de què tracta això dels refugis climàtics i és això, la millor forma de conèixer-los és entrar a un d'ells. Hola, és així el refugi climàtic?
3: Hola, bon dia, sí, així és.
2: Puc passar?
3: Pots passar.
2: Vinga, vaig a refrescar-me una miqueta, va. I concretament avui entrem en un dels refugis climàtics que està a prop de la platja de la Malvarrosa de València, cosa que ve molt bé, perquè si tornes de la platja en la tornada cap a casa doncs et pilla així de camí, està en el carrer Doctor Lluc. Es tracta de l'Observatori de Canvi Climàtic de l'Ajuntament de València, que ara està habilitat com a refugi climàtic. És un edifici diàfan, fresquet, s'està a uns 25 graus, més o menys, clar, que no està malament en comparació amb com està el carrer.
0: Clar. Uf, és un dia de ponent, entres a 25 graus. Això
1: és una xifra
0: la glòria.
2: És ideal. Sí. A l'entrada a la dreta està l'aparador, on ens atenen els tècnics d'educació ambiental d'allà de l'Observatori. Al fons hi ha una exposició dedicada als aiguamolls i a l'esquerra també està la part més ampla, que és una zona on es fan les activitats infantils, hi ha una ludoteca i biblioteca per estar entretingut mentre es refresques també. I allà, justament en este refugi, m'atén Andreu Escrivà, que és tècnic de projectes ambientals de València Sostenible. I allà, doncs, li demane exactament que em conte què és un espai com este, què és un refugi climàtic.
3: Pues és un lloc, un equipament interior on la ciutadania pot trobar un espai fresc, pot trobar un espai on sentar-se, on descansar i on refugiar-se d'esta calor que tenim ja des de molt pronte en ciutats com València i que afecta directament a la nostra salut.
4: Clar, però si pense en un lloc fresc, per exemple, podria estar pensant que a casa, on a lo millor tinc un ventilador, no, tinc aire condicionat, o un bar també podria ser un refugi climàtic. És així, a casa o un bar poden ser refugis climàtics.
3: Bueno, igual que a casa sí, és de veres que hi ha moltes persones que no tenen la casa capaç de, diríem, de mantenir una temperatura agradable. És de veres que també n'hi ha comerços, n'hi ha, bueno, bars o n'hi ha negocis que són fresquets, no? Però la idea que té l'Ajuntament de València és justament proveir a la ciutadania d'espais on no calga consumir, espais gratuïts, accés gratuït, en els quals tota la ciutadania puga entrar i estar una estona sense haver de comprar res, sense haver de consumir res, i sobretot que tingui aquestes temperatures, que tinga aquests serveis, perquè més enllà, parlàvem del bar, no? Pues més enllà de poder sentar-se i estar frescos, pues un refugi climàtic ha de tindre alguna coseta més. Per exemple, has de tindre alguna cosa a fer, pues llibres de lectura, per això hi ha biblioteques que són refugi climàtic,

0: exposicions, n'hi ha museus que són refugis climàtics. Ací, en l'Observatori del Canvi Climàtic, tenim també exposicions, tenim llibres, tenim pantalles, amb la qual cosa refugi és un puesto on és de veres, on estar i estar bé de temperatura, però també on poder estar de forma agradable una estona llarga.
1: Ja, però... Me queda clar, no es baix d'una figuera. És un edifici habilitat al que pots anar sense l'obligació de consumir o de fer ningun tràmit.
2: Efectivament.
1: A passar el temps i no patir calor. Quant de temps puc estar-me allà?
2: Doncs això depèn una miqueta del que necessites també per a recuperar-te. Vull dir, pots estar una estona relativament llarga, poden ser 10 minuts, pot ser una hora, poden ser 2 hores. També depèn de l'horari de l'espai, perquè tu no pots anar a eix espai més enllà de l'horari en el que normalment està obert. Vull dir, si és un edifici públic que està obert de 8 a 3, tu podràs anar de 8 a 3. A les 4, ho lamentem molt, però els treballadors municipals també han de tornar a les seues cases i refugiar-se de la seva jornada. Però en principi tu pots estar allí el temps que necessites. Necessites per a recuperar-te.
1: Mentre siga el seu horari.
3: M'ha fet recordar, Andreu Escrivà, que també les biblioteques ho són, estos estius últims, mon pare, que ha faltat, glòria estiga, anava a la biblioteca del poble de Benifaió i dia, i a més, és que hi ha unes revistes que conten unes coses més boniques. Estava l'home
1: allà, era
3: tot... molt interessant, aquestes revistes.
1: I estan també els diaris de cada dia, en estos llocs, que estan molt bé, si pots anar-hi, no ja, falta que agafes un llibre si no vols.
3: I això, pues, no consumia. Diaris, i tenia i també, clar, l'home estava en d'això de la pròstata, i també ve molt bé. Diu, perquè és que n'hi ha un aseo.
2: Exacte.
3: Diu, jo estic
1: sí, tenen aseo i se pot entrar.
3: Un somanet i de categoria.
2: Exacte. I això és també el que comentava Andreu, no? Que és un lloc on tingues alguna cosa a fer, a més de, evidentment, refugiar-te. I, evidentment, tens el quarto de bany, pots fer ús de les instal·lacions perquè són instal·lacions públiques.
3: Però pots becar, diguem. O sigui, si ja n'hi ha uns sofans i te tombes, igual no queda bé.
2: No obligatòriament no, però... No queda bé. Vull dir, si vols 5 minutets, si acatges el cap, la becaina, això que parlàvem ahir, si et poses una cullera a la mà o la cullera de Dalí, que dèiem, si són 10 minutets, està bé.
1: I no sabem si hi ha refugis que, per exemple, pugues pernoctar. O això ja seria un hotel.
2: Això ja seria un altre tipus. Estaríem parlant, a lo millor, d'un alberg municipal o d'un altre tipus d'instal·lacions, perquè així al final no són instal·lacions preparades, no, per a passar estades més llargues, sinó simplement doncs, per a fer ús d'aquest servei, per a visitar-lo, per a enriquir-te doncs, amb els llibres, amb les exposicions que puga haver, uh-huh. I per a refrescar-te, però no es pot pernoctar, no es pot passar la nit.
3: Molt bé. Interessant. Un creu també podria ser, oh?
2: Exacte.
3: Vas arribar, sí. Estàs allà al movim... Ah, és que tan fresquet i mira...
1: I damunt t'enteres de coses, veus exposicions, coneixes...
3: Més inspirat o inspirat, és una cosa fantàstica. I no te gastes diners, com en efecte, en un bar o en uns grans magatzems. Encara que en els grans magatzems, també tu entres, no crompes. Ja està. Veus una volteta per allà, puixes, baixes...
1: I ara les atenedores no són com abans, que abans te perseguien. Necessita algo, senyora, jo dic socorro.
2: Però, ara ja no. Però sabeu el que no vos donaran en un gran magatzem? Perquè en el cas, per exemple, de l'Observatori de Canvi Climàtic, fan una funció divulgativa. Tu en un gran magatzem, doncs estàs allí com a consumidor, encara que no compres.
1: I també
2: però ja
1: t'estan
2: arribant els estímuls de... Sí. He de comprar...
1: Ai, anar a un espai on no hagis de consumir està molt bé, per variar.
2: Sí, sí.
1: Que estem sobrecarregats d'espais per a consumir. O sigui,
2: I així, a més, el que reps, d'alguna forma, doncs és eixe ensenyament, eixe aprenentatge i... una cosa important d'ací a l'Observatori del Canvi Climàtic que vindré a l'oficina, suposa emportar-te una bossa com esta que tinc, sí? Amb un kit per a sobreviure a la calor que donen a totes les persones que refugien i que concretament donen els tècnics ambientals, tècnics d'educació ambiental, que són Núria Ortega i Josep Puentes.
4: Tota visita que ve té premi, ¿vale? I rep una bossa de tela tipus motxilla amb una gorra, ¿vale? De l'Observatori, un decàleg per a lluitar front al canvi climàtic, un ventall per a combatre aixes altes temperatures, alguns consells, ¿no? Per fer front a aixes elevades temperatures i un portasàndwich per a guardar l'entrepà.
2: Escolta, vas complet.
1: Quina gràcia.
2: Tornes complet. Però el més important d'això són eixes recomanacions, no?, que donen els tècnics d'educació ambiental, que són recomanacions simplement per a subsistir, per a estar bé, per a sobreviure a aquestes altes temperatures, recomanacions com les que, per exemple, ens conta Núria.
5: A l'hora de com vestir-nos és important elegir roba clara, fresca, beure aigua, encara que no tinguem sensació de set, és molt important, igual que també protegir-nos utilitzant crema solar i... A més d'això, fer àpats lleugers, és a dir, que ens permetin recuperar les sals, no?, que hem perdut amb la suor, però que siguin lleugers per a que no siga una digestió molt pesada, entre molts altres. I, bueno, i com ja sabem, tenim els refugis a la nostra disposició.

0: Aleshores, si estem pel carrer i necessitem refugiar-nos de les altes temperatures, utilitzar aquests espais.
1: A fer cas de les recomanacions de Núria, que ho ha agafat l'ampolleta d'aigua, eh?
2: Sí, és a dir, quan ha dit, heu de veure amb fetes dos cataclonques.
3: Sí, perquè, clar, ja les persones majors anem perdent la sensació.
2: És com que se t'oblida de veure, si no...
3: Sí, sí, i què passa?
2: No te rigues, Marc, que ja compliràs l'edat de la tia. T'adonaràs que se t'oblida, no saps com.
3: I m'agrada molt que porti una gorra. Perquè una gorra és fonamental. Un barret, escolta, ja quan arriba la primavera i ja arriba el mes de maig, hasta allà a l'octubre, jo crec que s'hauria de tornar. Abans hi havia, inclús en la moda, tant en la masculina com en la femenina, tu veus les pel·lícules als 50 i això, i la gent anava
2: en
3: barret. Sí, perquè allà jo s'anava en el barret de palla, anant en bicicleta o al camp.
2: És que te pot agafar una insolació, vaja, un mal de cap, per l'acció directa de rajos solars en el cap.
3: O mocadors, tapar-se el cap realment és molt important.
2: I una pregunta que jo tingués...
3: No hi ha comparació del sol d'ara al de fa uns anys.
2: No, ara és molt més perillós, tens tota la raó, i més ràpid a l'hora de cremar. Tenim una cosa, ja hi ha gent que... Estos refugis climàtics estan en marxa, vull dir, ja hi ha gent que els ha utilitzat, que ho coneix i que ho utilitza.
3: Hi ha un recorregut, també, per... Mira, tinc que anar cap allà i...
2: Una ruta de
3: fica pa allà caminant, tinc un refugi.
2: Ah, això que s'ho estava sabent on estan ubicats.
1: Estan en marxa. A més, hi ha un mapa on se poden consultar a través de la pàgina web de València Sostenible. I sí, la gent els ha utilitzat, perquè després de diversos anys en funcionament, durant uns 3 anys, la gent ja comença a conèixer-los. I en moment vos sorprendria, perquè fins i tot abans que ja estiguin activats, hi ha gent que s'ha llançat a visitar els refugis climàtics.
0: Ja han tingut visites. De fet, va venir una família, va ser la primera, encara no s'havia activat la xarxa de refugis climàtics, que ja va acudir una família que anys anteriors havia utilitzat l'observatori com a refugi i venien justament de la platja per a baixar la temperatura. I quan ja es va activar la xarxa hem tingut alguna visita.
4: Estigueren una estoneta a la ludoteca, biblioteca, jugant algun xoc de taula i també aprofitaren la font per veure.
2: Activar la xarxa vol dir que s'obriguen les portes d'estos llocs, vol dir?
1: És a dir, els llocs estan oberts, però que s'anuncia que es poden gastar com a refugis climàtics, que normalment enguany es va fer a principis del mes de juny.
2: Tu perquè pots venir... no funcionen després com a en hivern, com a llocs per escalfar-te. Encara no estem ahí.
1: Encara no estem ahí. El problema així són les altes temperatures, sobretot, i en principi, clar, després en el cas, per exemple, de temperatures o de gelades, ja són un altre tipus d'instal·lacions, per exemple, sí que l'Ajuntament habilita en episodis de fred o en episodis de pluja sí que s'activen altre tipus d'instal·lacions, però comprenc. No estan relacionats amb el fet del canvi climàtic i de les altes temperatures, que són el que passa en aquests refugis.
2: El que estem parlant en aquests moments. I dius que hi ha diversos, però això vol dir que estan repartits per la ciutat o on estan?
1: Estan repartits per tota la ciutat, per tots els districtes. N'hi ha una quarantena, 39, si no m'equivoque, repartits per distints barris de la ciutat. Però, clar, estem parlant de València, que al final en són molts, van començar sent una desena, crec que no arribaven, però València no és l'única ciutat on trobem aquest tipus d'espais.
5: Que les grans ciutats, doncs, per aquestes característiques d'acumular calor, són les més necessitades d'aquests espais, però ja està vent en diversos pobles, fins i tot pobles xicotets del territori valencià, i a nivell estatal és de veres que estan apareguent cada vegada més pobles i ciutats, i el que s'està intentant és tractar de dotar d'una coherència normativa, tant a nivell estatal com autonòmic, per a donar un poc de fer de paraigües, no? a totes aquestes iniciatives que van eixint, estandarditzar un poquet què és un refugi climàtic, com ha de ser, ja està recollit en algunes lleis i reglaments, i el que fem nosaltres a València, evidentment, és acollir-nos a aquestes directrius que ens diuen que han de ser llocs frescos, 26-27 graus com a màxim, amb aigua, amb bany, amb puestos on sentar-se, amb alguna cosa a fer, i sobretot puestos oberts i accessibles.
1: I, de fet, vos he de dir que fa cosa d'una setmana la Generalitat Valenciana va anunciar que es volia impulsar una xarxa de refugis climàtics per a combatre la calor a nivell autonòmic, no? Refugis entre els que s'inclouen, doncs, com comentava també Andreu, que sí, centres cívics, auditoris municipals, per exemple, biblioteques, museus, i que hi ha altres ciutats, fins i tot això, pobles, ja comencen a integrar-les.
2: Però és normal que quan més asfalt també més... la calor siga més difícil de suportar, que si tens prop, en un poble, tens prop més vegetació, dic jo, no?
3: Clar.
2: Per això són més necessaris. Faran falta en tots els llocs, però...
3: Que és de veres que l'urbanisme no ha acabat de tindre en compte en tots els barris, en totes, diguem, les àrees de construcció, el fet de que en els carrers hi hagi

0: arbres, perquè és una manera absolutament necessària de tindre ombra, de refrescar, i on no se pot, almenys posar, què sé jo, alguns empelats, algun tipus de toldo, perquè realment ombra en les nostres ciutats, en aquestes calors que fa, cada volta serà més necessària.
1: De l'època del boom urbanístic se va posar de moda llevar els arbres, i és una errada ja evident, ja evidenciada.
0: Aquests parcs que són tan durs, on no hi ha vegetació, no que hi ha tant de ciment i això.
1: Ah, tenim una cosa, i els refugis climàtics, això que s'ho ha inventat? Això d'on ve? Això ja existeix en altres països, ho hem inventat nosaltres, som els pioners, jo què sé, què saps d'això?
2: També va fer els pioners, però sí que és de veres que ja porta en funcionament uns anys i va començar en un altre país. Mira, escoltem Andreu Escrivà.
3: La veritat és que els refugis climàtics venen de llarg i n'hi ha països com els Estats Units que han sigut pioners en generar el que ells denominen els cooling centers, no? Espais de refrescament, en espais molt més grans, moltes vegades lligats també fins i tot a emergències, però a Europa s'ha anat traslladant d'una forma, diríem, més granular, és a dir, tal com estem parlant en València, una xarxa ben distribuïda per tota la ciutat, perquè a més vivim afortunadament en una ciutat compacta, en la qual disposar d'aquests espais. N'hi ha altres ciutats com Barcelona, com Saragossa, com Bilbao i moltes més que estan abordant la mateixa problemàtica des d'una perspectiva molt similar a la València, i de fet estem en contacte permanent amb els seus tècnics i tècniques municipals per a veure com ho abordem, perquè al final és una necessitat que la ciutadania està demanant. Quan anem per el carrer i no podem quasi ni respirar, que fa una calor que no es pot aguantar, pues les ciutats, que són illes de calor urbà, hem de proporcionar una alternativa.
1: I de fet, illes de calor urbà, bona definició.
2: Sí, és que és totalment cert, no? Eixos materials tan durs, no? La calor, les temperatures, com al final les incrementen respecte a altres zones on no s'usen, no? Este tipus de materials. I a València és de veres que això ha canviat molt dels refugis climàtics, perquè en 2024, jo us deia que ja feia anys perquè ja la gent ho va integrant, però en 2024 va ser la primera experiència pilot. No arribaven als 10 refugis. L'any passat sí que es va ampliar, 18 refugis en total, i ara ja estan en eixa xifra que vos deia de 39, eixa 49, o sigui que està molt bé, també ve front a una necessitat, i és que a més de ser conseqüència d'un problema climàtic que coneixem, és un problema de salut pública, i és que no oblidem que per molt així que parlem d'hidratar-se, no, d'aixes coses importants, és un problema real que a casa nostra, per exemple, l'any passat es van superar les 400 morts per calor. En l'episodi de calor de l'any passat...
0: Quantes persones han mort a causa passat, o relacionat per un col de calor o per la calor?
2: Per la calor.
1: És que són dades...
2: És una cosa seriosa. Quan ens aturem a mirar les xifres, és una cosa seriosa.
0: Sí, hi ha patologies, sí. A més que la calor les agreuja,
2: exacte,
0: també, i és de veres que és un greu problema per a persones més vulnerables, persones majors, persones que tenen algunes patologies... En fi, que donarà molt espai No, vaig a pegar una volteta.
1: O que no tenim
0: pare,
1: recursos.
0: Que són les dues a la vesprada, no. Que no és moment, que s'ha de vigilar.
1: I n'hi ha treballs, a més, també, que tenen un grau de perillositat. Recordem el cas d'aquella... No, una dona que treballava netejant els carrers.
2: Exacte.
1: I, clar, ara de màxima calor li va agarrar un patatús, vaig.
2: Exacte.
1: Vaig, en fi, un problema gros.
2: És un problema gros i a més, que, com dèieu, no, pot afectar, per exemple, a treballadors que estan en estos casos, a gent que té patologies prèvies i els més vulnerables, que al final poden ser gent gran, en molts casos, sí, o la gent que no té els recursos per a refrescar-se bé a casa, o gent sense llar, per exemple.
1: I vaig a fer un parèntesi, estem parlant de persones, evidentment que és important, però també les mascotes, els gossets, pateixen barbaritats si es trausen les hores punta, creme l'asfalt, no se respira bé, no? Ja, les persones poden acabar, a més, amb la vida d'alguna d'elles, terrible.
2: Clar, també, com des de l'Ajuntament i des de València Sostenible entenen que això és un problema de salut pública, però també té un fort component social, no? I de classe. També entenen que s'ha de donar resposta a allò. De fet, volen ampliar la xarxa per a arribar a la major quantitat de gent possible i aquesta necessitat cobrir-la, però concretament estan oferint... incentius, estan oferint un kit per a que la gent que no tinga els recursos puga refrescar la casa.
3: València el que està fent és generar esta xarxa d'espais públics per a que tota la ciutadania pugui utilitzar-los, que no depenga de si tu pots pagar o no, que tingues sempre un puesto fresc prop de casa, per això estem ampliant la xarxa, i sí que des de les oficines d'energia, amb esta mirada social, també podem proporcionar un kit per a refrescar la casa de les persones que tenen dificultats per a pagar-se-ho, i sí que hi ha una sèrie d'assessorament i també de material per a ajudar aquestes persones a que puguen estar en llocs un poquet més

0: habitables i que tinguin condicions pues, per a passar l'estiu d'una forma més agradable.
1: Pues está molt guai que des de les institucions públiques es pensen en les persones que més ho pateixen, perquè són les persones que menys acondicionades tenen les vivendes.
2: Depenent vivendes.
1: I el remat és una situació també que genera la desigualtat.
2: Total.
3: Tota la raó.
2: I n'hi ha vivendes que estan encarades a on més canta el sol, o que són els últims pisos i es recalfen més.
3: Exacte.
2: És a dir, que se poden sumar una sèrie de factors per qual la teva vivenda, el teu habitatge, sigui especialment
1: o
2: calorós.
1: O que és una carpinteria de la vivenda que no està
2: que no
1: adequada tèrmicament, que no està ben aïllada, la construcció de la vivenda pot ser tampoc. Jo, de tota manera, per fer una empenta positiva, i no és una cosa excessivament cara, a mi em va canviar la vida, perquè la meva dona, com té coses sempre en la persona, perdoneu que parli tant de mi, però, vull dir, igual pot aprofitar.
2: A més, ella, per a nosaltres, és un referent. Tu no, però ella sí.
1: Bueno, doncs des de fa, jo que sé, els anys, ella sempre té en totes les habitacions, si pots posar-te, el ventilador de sostre. Però el de sostre, no el que te pega, no el que te pega directe,
2: és bona idea,
1: el de sostre.
2: Sí, és bona idea.
1: Escolta, meneja l'aire, poses, pot ser un puntet l'aire condicionat, tanqui les portes i les finestres un dia de ponenta i aguanta la casa superbé. Per a dormir per la nit, o poses un puntet, genera el mal rotllo que un aire condicionat te permet dormir de manera més agradable o estar en el sofà a migdia i suportar molt millor l'hivern. Ho recomano moltíssim.
2: Vull insistir en això, que em sembla, si s'ho podeu permetre, una bona idea, perquè l'aire condicionat, al que cada volta estem més aviats, provoca problemes secundaris importants, eh?
1: Sí,
2: a mi me constipa fatal, me senta mal, si fa molta calor no puc suportar la calor, però els aires condicionats també m'ho passa malament. És un...
1: Al·lèrgia,
2: i en els ventiladors de sostres, de veres, que vaig millor.
1: Ara pots trobar
2: una volta
1: oferta,
2: ja estic refrescada a la zona.
1: Per 100 eurets o així, que són diners, eh? No dic que sigui barat. Però al voltant d'aixos diners pots posar-te un ventilador de sostre i no dic que te vas a canviar la vida, però t'ajudarà a passar l'estiu.
2: I qualsevol cas, i si tot això és impossible, tindre prop de casa un refugi d'aquestes característiques és d'agrair.
1: I
2: és necessari, ja avui
3: en dia. I és necessari, no? I a banda, que està molt bé això que esteu parlant, perquè al final tot es tracta d'una cosa que remarca Andreu Escrivà, que és el que volíem acabar, que és que en el canvi climàtic es tracta d'adaptació.
0: La ciutat de València augmenta la seva temperatura en més de 3 graus en un segle i mig. És molta diferència. A banda, 3 graus no és com si un dia fa 20 i el dia següent fa 23. Pensem en la febre que ens afecta als éssers humans. A 36 graus i mig estàs bé. A 39 graus i mig no estàs bé, veritat? Pues un poc això, no? Els graus de les temperatures se traduïxen en impactes greus. Ara mateix tenim temperatures en juny i en maig, fins i tot, que avancen en les temperatures típiques de juliol. I això, evidentment, el que té són impactes sobre el nostre benestar, i n'hi ha que anar adaptant-se. Per això el canvi climàtic va de mitigació, és a dir, de reduir les emissions que provoquen aquest escalfament, i després d'adaptació.
2: Per això em permetre una acotació que no ve al cas. Per això en els col·legis a voltes és insuportable estar, eh?
3: Totalment.
1: Que s'hagi posat un pla per adequar tèrmicament i perquè sí que no tinguin aquest estrès tèrmic en els col·les, sobretot en aquestes últimes setmanes del mes, perquè ho explicava Andreu més perfectament.
2: Sí, que venen d'unes cases que sí estan preparades, i se m'anava a l'escola i és un patiment. Vull dir, aquesta reivindicació jo la comprec perfectament.
1: Sí, completament. Mm. Escolta, 3 graus en un segle, eh?
3: 3 graus. És una barbaritat.
1: No, un segle, si els temps dels nostres iaios...
2: I la mar.
1: I 3 graus, és que a més ell ho explicava molt bé, és que entre 25 i 28 és la frontera de que puguis estar bé, comences a estar, i no t'he dit ja de 28 a 30, però amunt de 30 una nit, a 26 graus,
3: exacte,
1: una nit terrible,
3: les
1: no?
3: Les nits tropicals, que parlem moltes ocasions.
2: I nosaltres ja tenim unes edats en les que podem comprovar que quan érem menuts o joves no feia esta calor. Durant tants mesos i de forma tan intensa. Feia calor, sí, però d'una altra manera.
3: Exacte, és el que parlava Andreu, en aquests casos, en canvi climàtic, mitigació i adaptació, i en eixa adaptació entren en joc aquests refugis climàtics. Jo vos convido a que fullegeu, a que mireu una miqueta, en el cas de la ciutat de València, el web de València Sostenible amb eixe mapa.
1: Sí, estic mirant el plànol, sí.
3: Però busqueu
1: per anar,
3: també...
1: Per exemple, de Mestalla a la platja pots anar parant, mira, ne tens...
3: Fes la ruteta, no?
1: Ne tens 7, fins a la fàbrica de gel. Vas parant i mira.
2: I després vaig a dir...
3: Els ajuntaments, sí, en els pobles, per favor, també consulteu-ho, perquè s'estan posant, sí, en marxa, senyor, iniciatives d'este tipus, i així ens estalviarem més d'un esglai, no?, aquest estiu.
1: I planteu arbres, per favor, ajuntaments de la Comunitat Valenciana.
2: I jo som el ficar-me a remullar.
1: Això també.
3: Això també.
1: Una palangana.
2: Una palangana, el que puga ser. Jo m'adapte, una baixineta
1: d'estes xiquets, el que siga. Posar-se a remullar.
2: Molt xulo, molt interessant. i pel que veig en l'actualitat molt important l'existència d'aquests refugis climàtics.
1: Gràcies, Marc.
3: Adéu, gràcies. Adeu.

0: Agarra't el bracillo. Tillo, chivo.
1: Cap a la can... és que se'ns posa el cos de festa perquè tenim moltes ganes de festa... d'Alacant i de fogueres.
0: El cos de festa el nostre enviat especial.
1: Que David González?
0: L'hem enviat a treballar... Pues que jo crec que està en un dinarot que trenca el basto. Ahir vinc a la gamba de Dénia.
1: Ah, pues sí que s'allarguen els dinars de fogueres.
0: Veges. David González.
1: David...
2: Comencen tard.
1: Què fas, amb
2: comencen tard. No és que... No,
0: digo en mi defensa.
2: No és que s'allarguen, però en mi defensa diré que comencen tard. Que la mascleta és a les dos, eh? Que tenim que desplaçar-nos, hem començat a dinar a les 4.
0: Ah, ja tenen... Però és un dinar que se fa habitualment amb els mitjans de comunicació que estan en Alacant per a la cobertura de les festes. Comptes xascarrillos.
2: Sí, és Federació de Fogueres la que organitza este dinar amb tots els companys de la premsa, una mena d'apropar-nos a lo que és l'organigrama de les fogueres, sí, i és una tradició ja, esta celebració.
0: Que recordem que efectivament els mitjans de comunicació a les mascletades agolpen al voltant de tota la plaça dels Estels, ahí estan, no sé si dir-los, els raconets dels mitjans de comunicació cada dia. Uh-huh. Bueno, a banda de sí, la resta sí. d'actes i activitats, evidentment.
2: Sí, ahí estem en eixos, sí, diguem, els raconets dels mitjans de comunicació, les ràdios, i res, apropant, jo crec que estem en un dels puestos més privilegiats per a viure les mascletades, perquè ja vos contaré, ara entraré
0: a parlar. No, vas a contar-nos.
1: La... Hombre,
0: però...
1: anem al salseo. Per cert, en el dinar estava el presi, David Olivares, president
2: està per ací.
1: Com estava? Estava enfadat?
0: Per la mascleta,
2: per
0: avui.
2: Per què anava a estar enfadat?
0: Per la mascleta.
1: Per la mascleta. Que m'han dit que s'ha agarrat un poquet de...
0: No tant, o què?
1: No, o què?
2: No, què va?
1: Ah, val, que havia sentit rumor. Què ha passat en lo de la mascleta? Rumore, a veure, no. David.
0: És que la mascleta des de casa, vista per nosaltres, ha estat bé, ha sigut curteta però ritmosa, amb un bon final i tal, però clar, després la premsa ha hagut ahí una miqueta de controvèrsia per si s'ha quedat excessivament curta, per si ha tallat massa pronta la vella. Tu, com lo veus, com un astroanalista especialista... en este tema.
2: Jo la versió del president no la puc donar com a versió oficial. Jo us puc dir que he parlat amb un membre del jurat del concurs de mascletades i sí que m'ha dit que efectivament, segons el crono del jurat, la mascleta s'ha quedat en 4:49, o sigui, s'ha quedat fora de concurs. La policia també coincidia, o sigui, els dos cronòmetres oficials, diguem, que és el del jurat i el de la policia, coincidien que la mascleta no ha arribat al temps reglamentari perquè... ho hem comentat en la retransmissió especial d'este matí des d'ahir, que les novetats eren que el mínim havien de ser de 5 minuts i esta mascleta s'ha quedat curteta.
0: Això
2: ha sigut el problema, però sí més enllà d'això, jo ja no el miré des dels ulls del concurs. Anem a mirar-ho des dels ulls de l'apoteosi.
1: L'apoteosi que hem viscut.
0: Ha estat xulíssima, no?
2: Ha sigut molt intensa i ha tingut, sobretot, aquest final aeri en la part final, que a més és la part que més prop queda d'on estem els mitjans de comunicació, ha sigut un terratrèmol aeri molt intens i jo crec que això és el punt en el que es queda la gent que està ahir en la plaça. No ens posem a mesurar el temps fins a després. Ahir ja sí, mirem. Mira, s'ha quedat fora de concurs.
1: Però és que es veu també que, clar, això tampoc ho hem pogut apreciar, però jo no sé si ahir en directe això s'apreciava, el tema de que les xiquetes, clar, les velles del foc, fan el típic senyor pirotècnic, pot començar la mascleta, i el bo que Crespo ha començat abans la disparar que les xiquetes
0: lo
1: digueren.
0: La bellesa ha ficat abans una frase per voler dedicar la mascleta a les belleses que allí se congregaven. Jo entenc que la gent de la pirotècnia no escoltava, no li aplegava el so bé, llavors quan ha dit una frase han pensat, esta és la frase, pam, no? Ajudi jo perquè una explicació que jo m'he inventat per quedar-me més ampla que llarga.
1: No, però té molta lògica.
2: No. Estava parlant, estàvem fent la retransmissió en directe i jo a Sergi li he dit en un moment, a Sergi Olcina, són les dues ja, eh? O sigui, ja. I no començava. I clar, hem escoltat una veu que no deia això de senyor pirotècnic per començar la mascleta i jo he donat pas a la mascleta perquè estaven començant a sonar els trons. O sigui que ha hagut un malentès ahí. Sí,
0: un poquet de malentès.
2: Però més enllà d'això...
0: Però més enllà d'això estem en festes, la mascleta ha sigut xula, més curta, més llarga, igual té, 10 segons realment per al nostre sentiment, encara que la gent deixa fora de concurs, pel nostre sentiment 10 segons no
2: té. I s'han descalificat mascletes per 2 segons, o sigui, aquí no havia debat.
0: Vinga, doncs una abraçada per als de la pirotècnia Crespo, i ara anem a preguntar-te tu si ja has vist aquest remat. Ahir estaves en la comissió de Calvo Sotelo. Dime que te vas quedar allí, t'has quedat allí fins a les 3 del matí. I has,
2: que control, que control.
0: I l'has acabat de muntar i ja està tot el rematito.
1: Ajudant a la comissió.
0: Eso no, David.
2: A veure, eixe moment d'ahir va ser emocional, va ser un autèntic fervor de la gent que havia a la plaça observant aquesta pujada del remat. Van contar la història, Mario ens la contava, que l'homenatge era per a Pedro Soriano, i arriben les 8 de la vesprada, jo estava ahí amb Mario, Mario me diu, tal, ja el tenim, no, però és que estem esperant a que baixi Pedro. I dic, com? I sí, sí, sí, ja tenim tot, està enganxat en la grua, però falta Pedro. I dic, pues bueno, com les estreles, com tot lo bo, se fa esperar. I una companya que havia per ahí telefona a Pedro Soriano i diu, on estàs? I diu, en casa. I diu, però que eren les 8. I estava l'home baixant, el pobre, des de la seva casa, que està a prop de la plaça de l'home.
0: Quin estrès. Tan tranquil.
2: I Mario igual que li donava un ataque que no podia pujar el remat, el pobre.
1: Ah, volia fer un homenatge tots expectants. També a Soriano, ai. Claro, s'entén també. S'entén
0: tot.
1: Però es veu que també ha hagut d'haver pues, algun malentès. Qui l'avisa? Per a mi no van dir res. Pues, t'hem enviat un WhatsApp. Ah, pues no l'he vist. Vete a saber, no?
0: Però el cas és que va plegar.
2: No, ha hagut ahí un fallo de comunicación. Sí.
1: Però bueno, al final va poder fer tota la emoció que comportava,
0: clar,
1: no?
0: Valia la pena esperar.
1: Mario tenia tanta il·lusió de fer-ho així.
2: Es va pujar i més enllà d'això, Mario em va comentar abans que ell volia fer la foto perquè esa foguera del Tozano del 2004 que no es va plantar perquè era físicament impossible que es plantara. O sigui, esa foguera va ser una pena, però va ser l'acomiadament de Pedro Soriano de les fogueres de la pitjor manera possible, diguem. Ai. I, clar, n'hi ha una foto que queda per al record, que és el remat al costat de la base de la foguera.
0: Ho recorde perfectament. Ai! David! Això és que l'han... David! Això és que l'han guirdat pels postres.
1: Recordem que s'han eixit del dinar de mitjans de comunicació David González, que és la nostra veu, els nostres ulls i el nostre cor, diria jo, perquè és que ho compta en una ànima i en una passió. Bueno, hi ha algun problema? Hi ha la comunicació...
0: Si el podem, el recuperem, i si no...
1: Hem de treballar de valent per recuperar aquesta comunicació.
0: Vos adelantem que demà dissabte n'hi ha mascleta a càrrec de la pirotècnia Turís i que a les 5 de la vesprada, o sigui, esta nit han d'acabar de plantar-se les fogueres infantils, tot acabadet, perquè demà, ben pront, ben matí, passa ja el jurat per tal d'avaluar-les. A les 2 hi haurà mascleta, com cada dia, com he dit, amb la pirotècnia Turís, perquè de vesprada a les 5 ja se farà la lectura dels premis infantils. O sigui que, de seguida, crec que una volta se sap, de seguida n'hi ha una visita oficial de la bellesa i tal a la foguera guanyadora.
1: Això dissabte, no?
0: Sí, dissabte. I ja de cara a la nit la inauguració oficial de barraques, racós... crec que és la famosa nit.
1: De la Coca Antonyina i Bacoretes, no és això?
0: Perquè han d'agafar forces, perquè és la nit en què han d'acabar de rematar la planta de la foguera gran.
1: La planta, diguem, més oficial, encara que ja vegem que moltes fogueres pràcticament ja tenen els seus moments, les seves fogueres en el carrer.
0: Davi!
1: Hem recuperat la comunicació amb David?
2: Sí.
0: Què, t'han cridat pels postres?
2: No. Ha caigut la cobertura aquí, però jo estic assegut.
0: Ha caigut la cobertura, però...

0: tots assegut. Atem una cosa.
1: Bé, no? Per aquí.
0: Sí, estaves contant-me això d'aquest remat del 2004 que es va quedar al costat, que no va poder plantar-se, i ahir l'home estava content i pagat quan va veure el que feien en la Calvo Sotelo.
1: Ahir estava molt emocionat, perquè va veure com eixa, era una mena de tancar un cercle. Ell no va poder, en el seu moment, pujar i ser remat, i ahir va veure com este xic, Mario Gual, que ell
0: quina sensibilitat. Ho ha dit en un moment. Quina sensibilitat, este xic. Atén-me, pues ara conta'ns la resta de coses. Hem avançat, ja aquesta nit han d'acabar de plantar-se les fogueres infantils, perquè demà passa el jurat. A banda d'això, quina altra cosa no ens hem de perdre al llarg del dia d'avui?
1: A veure, avui, a més d'eixa planta de les fogueres infantils, tenim també la planta dels ninots de carrer. Ahir parlarem d'ells. Sí. O sigui que avui la gent de les comissions estarà fent aquest treball de planta dels ninots de carrer, que són, el que deia, una de les mostres més pures de la festa de les fogueres. També tenim en marxa la planta de fogueres majors, que a més de Calvo Sotelo, parlem de que tenim una especial que té una pinta colossal, perquè...
0: Va, conta'ns les millors. El teu pòdium, quin seria?
1: No, jo no vaig amullar-me. Jo no vaig amullar-me perquè,
0: totes, no?
1: Perquè després, quan estan acabades, canvies d'opinió. Això és veritat. Tu veus un remat i després, quan veus les bases, dius, perquè una escena t'agrada. Jo no vaig amullar-me, no puc, ho sent molt. Però
0: cadascú,
1: bueno,
0: què vaig a veure?
2: Les que més... Clar, és que també, David, està l'enginy i gràcia. Està el que tota la foguera en conjunt conté una història.
0: Un recau, que dius tu.
2: Clar. I s'entén. Pot ser un remat molt espectacular, però bueno, després, al final, en el conjunt de la foguera, pues no, bueno, pues siga, menys avaluable que...
0: I les més virals han d'haver-se a contar-nos?
1: Sí, una de les que més recorregut ha tingut en xarxes ha sigut la de Florida Portazgo, perquè tenia aquest remat i aquest kraken enorme, i s'ha viralitzat en part aquest vídeo de la pujada del remat. Ha sigut una de les que ha circulat molt, i a més és la més cara. És un pressupost de 123.000 euros, i clar, podríem dir que és la convent de Jerusalem, així en Alacant, si fem la comparativa amb les falles. Sí. I, en definitiva, és ixa. També la ceràmica té moltíssimes paperetes d'estar en la part de dalt. Seneca Autobusos sempre està ahí. I Seneca, a més, té l'aposta de que en José Gallego juguen al que tu deies, Ximo, de l'enginy i gràcia a l'escena, per a tronxar-se sempre donant la volta a la foguera. De fet, el lema és cos de culte. Fa una crítica de la vida que portem de gimnàs, d'estètica, i fa un joc de paraules amb posa un cos de cul, o sigui, posa un home d'esquenes, i el cos de culte és un... El remat és un tio que està de cul. És un cos de
2: gràcia. És que això s'ha de valorar també de valorar. Molt. És de veure, és que la part artística és fonamental. Però la crítica, l'enginy i gràcia, i a més després s'ha explicat, no? de manera artística, no? Desarrollat en la escena de la foguera, me pareix fonamental. Escolta'm una cosa, David, de festa i això... Bueno, primer, com està l'horatge? Perquè se pot funcionar durant el dia, com està, ni ambient en els racons... Bueno, en el racó de punt n'hi ha molta marxa, m'han dit... A veure, si m'entens, dins de lo que...
0: Molt de personal.
1: Però que n'hi ha ambient,
2: com està la cosa?
0: I esa és la frase que volíem escoltar. Perquè això estem desitjant, anar allà. A veure si podem
1: morir. Demà no teniu excusa.
0: Demà estarem ahí. Anirem a veure. Les fogueres, a tu també. Però tu estàs molt atrafant. Bueno, carinyet... Molta força per al cap de setmana. Com dia Ximo, farà molta calor,
1: Fa molta calor, mira, ara tenim 30
0: més...
1: graus, així.
0: 30
1: graus. Que imagina't, i ve onada de calor.
0: Ve onada de calor, diumenge puja, i dilluns i dimarts també, cuidao,
1: Sí. Bueno, anem a tindre unes fogueres passades. Bueno, de fet, escoltava Jorge Olcina, el director del Climatologia de la Universitat d'Alacant, que deia que van a ser les fogueres més caloroses des de 1960.
0: O sigui, i tu vas estar ahí per contar-nos,
2: Sí. Espai, per favor, les xiquetes en l'ofrena.
0: Ostres, sí.
2: En la mesura pobrete. Que puga ser el vestuari pobrete. Més fresquet, ja sabem que s'ha d'anar en el vestuari canònic, s'ha de complir, però en la mesura que se puga també que vagi tot bé, que no hi hagi retards, i en fi, que sobretot el tema de la indumentària i els dies de calor, espai, van ser dies molt calorosos.
0: Atén,
2: bueno,
0: sabem que
2: a l'ombra.
0: I estaràs tot el cap de setmana de guàrdia, però nosaltres esperem així dilluns.
2: Sí.
0: Bueno, sí, així a les zones, vull dir.
1: Parlarem per les ondes hercianes.
0: Muy bien.
2: Això és. Cuida't, sobretot per les nits, no les passes llargues.
0: Coneixement, criatura.
1: Vinga.

0: Una abraçada. David.
1: Adéu.
2: Adéu, bonico.
3: Per cert, que també estan de fogueres, per exemple, altres localitats, com Guardamar del Segura. Començaran els actes el dia 12, però els dies grans m'emprenen esta nit amb la planta de la foguera, en tenen una, a càrrec del grup Foguerer els Milotges, i a continuació ja es fa sopar de Vallporta, i demà serà el més destacable, perquè després del passacarrer oficial s'inaugura ja la festa amb l'exaltació de les belleses del foc, els padrins i les fogueres d'honor, que desemboca en un sopar oficial, o sigui que la ciutat d'Alacant i algunes altres més.
2: Categoria. De Guardamar...
3: A Novelda. Vols que anem
2: a Novelda? Vinga, va, tira-li. Què se fa per Novelda? Què tenim?
3: Pues a Novelda des de 14 fins al 21 no vos podeu perdre la 6a edició del Festival Internacional de Cine de Novelda. Este cap de setmana otorguen els premis, serà el dissabte a les 8 i diumenge tenen la projecció de Novelda, Club de Futbol, 100 anys d'història d'Alfredo Navarro.
2: Mira, el Novelda té 100 anys, centenari, enhorabona, enhorabona. I com tenim l'agenda per València?
3: Pues a València estem en plena Fira i Festes a Oliva, des del dia 12 fins al 21 també, amb una programació intensa, tradicions festeres, cultura popular, música, tac, tac, tac, tac. Ja s'ha dut a terme i s'ha acabat i tot un mercat romà. Ahí se no aplegués, ximos.
2: Però... No, però si mira, la... jo, els morts cristians en Oliva, que en Oliva, s'ha de dir Oliva,
3: Oliva.
2: Són els morts cristians en una passió pel vestuari, en una alegria... Perquè hi ha un dia que dinen en esta calitxa que cau Puchero i totes les comparses es posen allà al passeig i s'arren un Puchero en alegria germanor, que això és una glòria beneïda. I qui més qui menys, alguna caselleta igual cau. Així que molt espai estos dies, que farà molta calor.
3: Perquè és la celebració del 50 aniversari de la recuperació d'estes festes de moros i cristians a Oliva. I d'Oliva a la ciutat de València.
2: Esta musiqueta...
3: La música és la pista que di aquella Mar Flores. Sí,
2: de seguida és una trapecista.
3: Claro,
2: o
3: malabar.
2: Uns pallassos aquí es peguen voltes en les bicicletes, tot això.
3: És la 9a edició de Contorsions Festival de Circ València, organitzat per Llapadú Produccions. Es desenvolupa en espais com la plaça de la Mare de Déu, el Teatre, el Musical, l'Espai La Mutant i el Tinglau 2 de la Marina. Són 4 dies de circ contemporani de companyies valencianes, per descomptat, però també gallegues, catalanes i franceses, amb tot allò que tu estaves dient, i atenció a la secció Llavoretes, dedicat a les companyies emergents de la Comunitat Valenciana, que han de presentar funcions d'uns 30 minuts màxim i que això, que han d'aconseguir aquesta primera oportunitat. I també es pot veure el treball final de carrera de l'Escola d'Arts de Circ Crea. Tot això... Ai! Justo!
2: Li ha agarrat una taquicàrdia a la meva gema. Ha vingut Freddie Mercury i li ha agarrat un sopòxio.
3: Jo, el somni de la meva vida és que se me representa Freddie Mercury.
2: Se t'ha representat.
3: Com en esta ocasió ha ocorregut.
2: Per favor, el Freddie. Chico.
3: Perquè demà recordeu que a València es du a terme la manifestació de l'orgull LGTBIAQ+, organitzada pel col·lectiu Lambda des de les 7:30 fins a les 10 de la nit, transcorrent el passeig de la Vereda i la plaça de l'Ajuntament. Així que no oblidem que les persones tenim drets i que no devem deixar-los perdre. I si no se tenen, cal reivindicar-los.
2: No serà que hi ha el vermut de festes a Vinaròs?
3: És que ja sabia jo que ho coneixies,
2: perquè
3: això.
2: Perquè és per aquestes dates, és ara, per Sant Joan.
3: Has vist que estem escoltant el grup folklòric Les Camareres de Vinaròs, perquè estem en plena Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere 2026 a Vinaròs. Des de les 6 de l'espre, el vermut de les festes, cada dia hi ha vermut de les festes, o sigui que no patiu de res. I després, que pues, ja demà tenim les campanes al vol, la traca a la cercavila, sobre les 20 hores la presentació de les reines, que són Xènia i Anna. I després, cada nit a les 23 fan primer una traca, que després acaba en Revetla. Dissabte, si voleu saber què n'hi ha, pues, pel matí taller de muixarangues. Però és que després hi ha que fer... Ah, vos recomanem una exposició que hi ha sobre fotografies que fan festa. És un poc la història de la festa, que està molt bé. I ja després, bueno, hi ha una cosa molt curiosa també, que és la de 7a regata de creuers a Club Nàutic, allà a Vinaròs. I després paella de bé, que l'organitza la conya de bé.
2: Ah, val. Dic, paella de Bec. No la coneixia, jo.
3: I el Correbars, que també ho deus conèixer, no, del Correbars, no?
2: Correbars no ho coneixia, coneixia el bombo de les festes.
3: Pues com però
2: me puc fer una idea de lo que va.
3: Bueno, i moltes coses més, si voleu anar a Vinaròs. I si no voleu anar a Vinaròs, podeu vindre-se'n a Onda.
2: Ah, vale.
3: A Íntims del Castell actua, en el castell, Estrella Morente. La setmana passada estigué Carlos Goñi amb Revolver, que va triomfar, i esta setmana li toca a ella. Vols alguna altra coseta més? Mira, sí, anem a anar a la 121, o no?
2: Ah, sí?
3: No vull que us perdeu això.
2: Home, l'altre dia parlàvem de Carles Giner, i del talent de Giner, que tant estimem, perquè el tenim actuant des de cada setmana.
3: Sí, vos no podem resistir a recomanar-vos. Diumenge 21 a les 20 hores a les coves de Sant Josep de la Vall d'Uxó, que sempre és un sí. Podem veure el fabulós directe d'Animal Persona i tota la capacitat artística de Carles Giner.

0: Arriben les 5 de la vesprada, actualitzen dels companys de servicis informatius tota la informació i ataquem en tota l'alegria del món la segona hora d'este divendres. Ho fem amb la música en directe, també presentant-nos el seu nou disc de Juan Belda i, a més, parlant amb Maria Albinyana Flamant, nova directora de Cinema Jove.
1: La vesprada d'Apunt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
2: Són les 5.
3: Apunt. Notícies.
4: Dos menors han resultat detinguts en l'Institut de Secundària de Foios després d'assaltar el centre amb un matxet de 40 centímetres i un bat de béisbol i ferir de manera lleu una altra menor. La menor ferida té 13 anys i ha patit lesions lleus en el coll. A Foios està Amparo Fernández. Amparo, conta'ns.
5: Bona vesprada. Ningú s'imaginava un dia de final de curs com este. Evidentment, els dos menors, un xic i una xica de 13 i 14 anys, han entrat este matí així a l'institut on estem nosaltres a les portes, s'han quedat al pati i ha sigut ahir en aquest escenari on s'ha produït el succés. Com dies, han tret una arma blanca i un bat de béisbol amb què haurien ferit aquesta companya, però que afortunadament ha sigut una ferida lleu i no ha necessitat més atenció. Tota aquesta informació la tenim perquè hem pogut parlar amb un dels membres de l'equip directiu i desmentir aquestes afirmacions que s'han reproduït en diferents foros en què es deia que els dos menors estaven rebent bullying, estaven seguint assetjats d'alguna manera dins de l'institut. Ens diuen que això no és una informació certa i sí que diuen que aquests dos menors rebien una atenció especial dins de l'institut, que estaven molt influenciats per foros i per grups de xarxes socials tòxiques, és la paraula que han utilitzat des de l'equip directiu, i que també podria tot respondre a una teoria, una imitació o també un repte viral. Tant la Guàrdia Civil com la policia local de Foios s'han personat immediatament en este centre d'estudis i després els dos menors, hem de dir que es troben a la caserna de la Guàrdia Civil de Montcada. L'Ajuntament de Foios ha fet un comunicat per no contribuir, diuen exactament, a divulgar rumors, especulacions o dades que puguen revelar la identitat tant de la víctima com de dels dos presumptes agressors. Ixa missatge també és el que s'ha reproduït en les xarxes a través de l'institut perquè, segons es diu l'equip directiu, han volgut calmar els ànims d'una comunitat educativa que s'ha vist immersa dins d'aquest succés que, com diem, li ha ficat ixa nota final a aquest curs, així a Foios.
4: Gràcies, Amparo Fernández, per ixa informació de primera mà. Continuem amb més successos. A Almenara, la Guàrdia Civil ha detingut un home acusat d'apunyalar mortalment un altre en el transcurs d'una discussió. Ha passat en una casa ubicada a la platja de Casablanca, a esta localitat de la Plana Baixa. Alejandro Molés.
6: El presumpte autor del crim és un veí de Xilxes de 35 anys, mentre que la víctima de 38 és l'exnòvio de la parella actual del detingut. Escoltem el relat d'una veïna, li diuen Sandra Pitars, coneixia tant a la víctima com a l'agressor.
7: Sí, els dos. Són dos xics relativament joves. El que ha comès l'acte de violència és l'actual parella d'una veïna nostra i la víctima és l'exparella i pare dels xiquets. El pitjor és pensar en els xiquets. Estàvem en casa, a les 8 i mitja hem escoltat les sirenes. Només podem sentir que rebuig aquestes situacions en el nostre poble és molt dolorós.
6: Es tracta del tercer apunyalament mortal en esta setmana al nostre territori. El primer va passar a València, on la víctima va ser un logopeda, i el segon a Aldaia, on precisament este migdia la justícia ha enviat a la presó de Picassent a l'acusat d'este crim que es va produir en el transcurs d'una baralla en una caseta ubicada a les afores del nucli urbà. Qui també ha ingressat ja a la presó en un centre penitenciari de les comarques del nord ha sigut l'home acusat d'agredir sexualment de l'assistenta de la llar, una llar on, recordem, es va trobar esta setmana el cadàver d'un home en l'interior d'una nevera.
4: Fa uns minuts ha acabat a Brussel·les la roda de premsa del president Pedro Sánchez posterior a la reunió del Consell Europeu. Detalls, Rubén Dempré.
8: Sí, Sánchez, preguntat sobre si tornaria els regals, si fora Zapatero, ha eludit la qüestió i ha tornat a reivindicar el paper de l'expresident que va impulsar la llei del bon govern al 2008.
9: Si usted fuera Zapatero en este momento, ¿devolvería esas joyas?
10: Mire, esa pregunta quien tiene que responderla es el presidente Zapatero, no yo.
9: Pero en todo caso, hay que reconocer a José Luis Rodríguez Zapatero que quien aprobó esa ley con una mayoría parlamentaria progresista, liderada por el Partido Socialista, fue precisamente el presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
8: I sobre els pressupostos, el president Sánchez ha reiterat que el govern els presentarà. Sobre la possibilitat d'eleccions anticipades, només ha descartat una convocatòria conjunta amb les municipals i autonòmiques.
9: No habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas. Y ya no puedo decirles más.
4: I el Congrés dels Diputats votarà la setmana que ve una moció en què s'insta al president del govern que se someta a una qüestió de confiança després que la mesa del Congrés hagi acceptat parcialment una sol·licitud del PP.
6: Font del partit liderat per Alberto Núñez Feijóo ha informat que la mesa ha vetat alguns punts de la moció, entre ells el que sol·licitava instar Sánchez a convocar eleccions, així com la dimissió immediata del govern.
4: I el secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha visitat avui les Fogueres d'Alacant.
6: Sí, allí ha expressat el suport de la direcció nacional del partit a l'alcalde de la ciutat, a Luis Barcala.
10: La dirección nacional del partido quiere que siga siendo nuestro candidato y que siga siendo el alcalde de esta ciudad. Es un alcalde del 40% del voto. De esos hay pocos en España. Desde luego, los que hay son del Partido Popular y muy poquitos del Partido Socialista.
4: I en l'àmbit laboral, els sindicats han desconvocat les parades previstes tant en Metro València com en el tram d'Alacant, després que alguns sindicats hagin firmat el nou conveni col·lectiu que posa fi a les mobilitzacions.
8: La desconvocatòria permetrà que el transport funcioni amb normalitat durant les Fogueres d'Alacant. De fet, des de demà fins al 25 de juny, el tram té previst servicis especials amb motiu de la festa. A més, Ferrocarrils de la Generalitat també reforçarà el metro i el tramvia, tant a València com a Alacant, durant la nit de Sant Joan.
4: Un apunt de l'exterior, Israel i la milícia xiïta Hezbollah anuncien un alto el foc que entraria en vigor abans que acabi esta jornada de divendres.
6: Segons fons del govern de Benjamin Netanyahu, la treva només es trencaria si el grup libanès ataca de nou l'estat hebreu. Tot això després de les agressions de les dues parts del conflicte que s'han llançat mútuament en les últimes hores i que han provocat nombroses víctimes mortals i que posen en perill l'acord de pau aconseguit entre l'Iran i els Estats Units.
4: I en els esports, Espanya acaba de començar una nova sessió preparatòria a Chattanooga.
8: Sí, la selecció de Luis de la Fuente treballa en el que és el penúltim entrenament abans del segon partit de la fase de grups del Mundial. Recordem que Espanya s'enfronta diumenge a les 6 de la vesprada a l'Aràbia Saudita per tal d'aconseguir el primer triomf després de l'empat sense gols amb Cap Verd. L'únic futbolista que no està amb el grup i que treballa a banda és Javi Muñoz, el futur jugador del Liverpool. Va patir en maig unes molèsties al recte anterior i la setmana passada es va reintegrar amb la resta dels seus companys. Novament, ha hagut de parar i es desconeix la data de quan podrà tornar al treball. Per tant, el seu debut al Mundial s'allunya.
4: Fins així.

0: L'última hora informativa continuen en la companyia de Ximo Rovira i Gemma Juan en la vesprada de Punt. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
1: Som la veu de tots. Som a Punt.
2: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
3: fem banda
2: amb el millor repertori de músics valencians.
3: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
2: Desfilarem al costat dels nostres músics.
3: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
4: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
5: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana, d'entreteniment, informació i divulgació.
3: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
4: En A Punt Ràdio.
6: Tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: Les 5 i 10 minuts i és moment de parlar de música, Ximó.
1: Que guai ser divendres, estar així en l'estudi en el que habitualment podem fer els directes, els acústics, i tindre músics en directe per a compartir-ho amb vosaltres. Quin luxe. Ens acompanya avui un artista de casa, artista valencià, és compositor, toca la guitarra, canta, ha treballat per a diversos artistes en composició, en gires... I el seu treball en solitari tenim moltes ganes d'escoltar-lo. Això que sentim és La vida mejor, que és una de les cançons precisament del seu últim treball, que té un títol molt suggerent, li preguntarem per què, La otra cara del color azul.
0: Què? 14 temes que parlen de nostàlgia, d'amor, de vida, melodies que sonen a pop, a folk, a rock tranquil. Al llarg de la seva carrera ha sigut i és... guitarrista, col·laboradora amb altres artistes, com ara el grup valencià Ciudad Jara, o ha composat més per altres cantants com Ana Guerra, però fa uns anys va decidir llançar-se i iniciar la seva carrera en solitari.
1: Pues así el tenim, a Juan Belda. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
2: Estamos?
1: Y molt ben acompanyat, a
2: sí,
1: més.
2: Sí, con Alba por aquí a mi ladito, así que muy guay.
1: Hola, Alba, també acompanyant en la guitarra i també en els cors. La otra cara del color azul. Ara ens contareu detalls, però què us pareix si arrenquem ja fent un acústic, una mostra de lo que porteu en el álbum. ¿Qué escoltaremos?
2: Esta canción se llama Vi tu perfil en una nube, la número 2 del disco.
1: Vale, pues venga.
3: Y no, no soy yo tu sparring personal. Y no, no, no eres tú mi psico

0: No sé si és la millor forma d'arredonir esta xerrada i és deixar que de nou tot l'espai l'invaïsca la música de Juan Belda, de Juancito per als amics, acompanyada d'Alba, amb esta Rosana.
1: Vamos para allá.

0: La vesprada de punt. Diuen que...
1: Com ens ho feu disfrutar i com ho disfruteu vosaltres? De veritat, l'altra cara del color azul, Juan Belda,
2: sí.
1: Una passada. Gràcies, una Alba. Passada. Ens vegem en la carretera, avui, 20 de novembre, en 16 tonelades. Que vagi molt bé. Gràcies, bonicos.
0: La vesprada de punt.
3: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en Fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
4: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
5: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.

0: Que guai. Rematar el programa ballant un xa-xa-xa, encara que en la calitxa que fa... No sé si està a l'horatge per a fer molt d'exercici, Gemma, sincerament.
1: Has
0: o per a posar-nos en l'engronxadora, no sé.
1: En un refugi climàtic o baix una figuera. Sí, senyor. És que anem a començar el cap de setmana i volem saber si se confirma, i per això he vingut ací, Joan Carles Fortea, que diumenge anem a sofrimar-se i dius i dimarts continuarà la sofrimació.
2: Pensava que la confirmació era que anem tots a ballar xa-xa-xa este cada setmana en el refugi climàtic de la sala de festes, no sé on.
1: No estaria mal, no estaria mal.
2: O també és una bona plan d'anar al cinema la pròxima setmana per a buscar aire condicionat, que en principi crec que és una bona, és un bon lloc per a...
1: És una opció perfecta, sí senyor.
2: Que dius, després ja eixiràs ja quan ha acabat el dia, però bé, se confirma que a partir del diumenge farà molta calor. Més calor que avui que demà. I avui... La veritat és que amb la brisa era agraïda. Era una brisa, segons com te pillava, sí que entrava una briseta agraïda. Avui estem allà entre 29 i 30, molta humitat, i s'han mantingut, han arribat alguns a la zona litoral d'Alacant, han tocat els 33-34. Avui ja ha cridat l'atenció perquè ja han tingut aquestes nits no tropicals. El següent, que és que no baixaven de 25. Uf. Ja hi ha hagut alguns que no han baixat de 25, que és la tòrrida, que ha estat en la zona de Benidorm, d'Altea, de Finestrat. Clar, després ja no baixar de 30, de moment no tenim nom oficial. Això ja vosaltres un dia el bategeu. Que me posa gran. No baixar de 30 en tota la nit.
0: Pegar-te un baquet en terra.
2: Sí,
1: Sofrimar-se.
2: Després teniu a l'altre costat que hi ha hagut poblacions com Vistabella o Coratja que la màxima, de moment, són 24.
1: Ai, vaig a mudar-me allí.
2: És una altra història. Uns tenen que no baixen de 25 i altres que no passen de 24 de més alta.
0: Una caseta de lloguer
1: en Coratja. És interessantíssim.
2: Tenim tots els mons. Demà, el més important també en Alacant, que farà també molta calor, i demà el vent, demà i després demà el vent, pot ser un problema en Alacant.
1: Ai, per a muntar les fogueres és un problema de més,
2: ahir ja dependrà del carrer, i de les, perquè sempre hi ha alguna que està molt col·locada vora mar. Pot fer ratxes de vent fortes la pròxima nit i matinada i la del dissabte al diumenge. Per tant, alerta el vent, que pot ser un vent molest i problemàtic en zones costaneres. I després, ja a partir del diumenge de vespre, calma el vent, i el que serà protagonista també a Alacant com a la resta és la calor. I sembla que per la previsió que tenim serien les fogueres més càlides, com a mínim, des de 1926.
1: Des de 1926,
0: estàvem pensant que es registra. En les xiquetes, esos dies d'ofrena, i mare meva.
1: La indumentària tradicional de les alacantines, que fa molta calor. Si no, les ofrenes és a partir de les 6:30 de la vesprada, però és després de tot un dia pegant voltes. Però bé.
2: No, la qüestió, no és veritat, sabent les temperatures que anem a registrar, sí que és veritat que és plantejar tots els actes que hi hagi a l'aire lliure, plantejar-se sempre zones d'ombra, zones en les que pugues estar ventilat, o sigui, és una situació en la que sí que has de pensar-ho, per al que te ve. I després, la setmana que ve, a partir de diumenge, i sobretot dilluns i dimarts, nosaltres sembla que arribem al pic el dilluns-dimarts, que serà quan tindríem valors de 39-40 a l'interior. I al litoral, 32-33. No són ponent, és vent de llevant, però a l'interior se recalfarà. I ja lo del nord de la península i lo de França d'estos pròxims dies...
1: És flipant, això, el que estem veient.
2: Clar, per ells 40 és que és...
1: Mort. Clar, és mort i passió.
2: Tu vas a Xàtiva, a Canals, dius 39-40, dius, home, fa calor. Dius, però bé, passem uns dies, es passem. Però que, és que, clar, el nord de la península, tot el nord, tindran aquests valors i, sobretot, França, van a registrar valors molt elevats. Recomanació, si viatgeu al centre d'Europa, busqueu el Meteoalert i busqueu opcions també de cobert i de plans actius. O sigui, planifiqueu d'acord amb les temperatures també, que poden ser un problema.
1: Bon consell.
0: Bueno, per la part bona, no, diguem, és un episodi de ponent.
2: No és.
0: Per tant, les brises continuen entrant en el litoral o què?
2: Precaució a la mar. Demà i després demà, en Alacant. Sobretot, molta atenció.
1: Sí. Amb el vent d'abans, la mar també se rebolica.
0: Sí. Bueno, paciència, a la calor.
2: Paciència. El diumenge entrem a l'estiu astronòmicament i oficialment. Ja saps que... entrem el dia 1 de juny. Els centres comercials ho fan ja fa temps, però oficialment el diumenge entrem a l'estiu i ho fem...
0: amb 30
1: graus. Una calora de por.
0: 30 i lo que vinga. Gràcies, Fortea, bon cap de setmana.
2: Igualment.
0: Au, que moguem. Que anem a disfrutar del cap de setmana en la mesura que puguem de l'horatge.
1: I el dilluns a les 4, a les 6. Si teniu calor, veniu. A la...
3: Són les 6.
4: A punt. Notícies.
5: Dos menors han resultat detinguts en l'Institut d'Educació Secundària de Foios després d'assaltar el centre amb un matxet de 40 centímetres i un bat de béisbol i ferir de manera lleu un altre menor. La menor ferida té 13 anys i ha patit lesions lleus en el coll. L'Institut de Foios ha fet una crida a la calma. El centre ha enviat un comunicat a les famílies. Seguirem atents a qualsevol novetat al respecte. I tercera persona assassinada a ganivetades. En el que portem de setmana a la Comunitat Valenciana, avui a Almenara, la Guàrdia Civil ha detingut el presumpte autor de l'agressió mortal. La víctima és l'ex de la seva parella actual. La informació és de Mònica Artana.
6: Bona vesprada. Tot ha passat cap a les 8:30 d'este matí quan el veïnat del carrer llarg de la platja de Casablanca d'Almenara ha escoltat crits que venien d'una vivenda. Poc després sabríem que un home de 35 anys havia matat a punyalades a l'exparella de la seva nòvia, que a més és el pare dels dos fills menuts que, junt amb la mare, haurien estat presents en el moment del succés. Sembla que l'agressor ha esperat a la víctima a la porta de la vivenda i l'ha punyalat causant-li ferides mortals. La Guàrdia Civil ha detingut l'autor dels fets, l'ha traslladat a la caserna de la Vall d'Uxó i ha obert una investigació per un possible cas de violència masclista. El veïnat ha quedat consternat per este succés.
7: Estàvem en casa, a les 8:30 hem escoltat les sirenes. Només podem sentir que rebuig aquestes situacions i en el nostre poble, que és molt dolorós. El que ha comès l'acte de violència és l'actual parella d'una veïna nostra. I la víctima és l'exparella i pare dels xiquets.
5: En Crònica Política els contem que el Consell està convençut que les Corts aprovaran el projecte de pressupostos i la llei d'acompanyament abans que acabe el mes de juliol. Alejandro Molés.
8: Sí, és a dir, abans de les vacances parlamentàries d'estiu. Així ho ha dit el portaveu Miguel Barrachina.
9: Yo estoy convencido de que efectivamente antes de que lo que se conoce como vacaciones, que este gobierno no las tiene como tales, porque va a trabajar durante julio y durante agosto, serán aprobadas ambas normes.
8: En la reunió d'avui el Consell ha aprovat el decret de l'oferta pública d'ocupació per a enguany del professorat no universitari que depèn de la Conselleria d'Educació. Oferirà més de 2.000 places del torn d'ingrés lliure.
9: Correspondientes al turno de ingreso libre y provienen de dos vías. Por un lado, la oferta de plazas derivadas de la tasa de reposición de efectivos, que son 1.678 plazas, y además las plazas no adjudicadas en procedimientos selectivos anteriores.
8: A més, Miguel Barrachina ha reconegut que no sap si el Consell commemorarà finalment el 3 de juliol en motiu dels 20 anys entre l'accident del metro de València en què van morir 43 persones i altres 47 van resultar ferides.
5: I Pedro Sánchez ha deixat en mans de José Luis Rodríguez

0: Zapatero la decisió de tornar les joies que va trobar la Guàrdia Civil en el registre de la Caixa Forta de la seva propietat. Ho ha dit Sánchez a Brussel·les, en la roda de premsa posterior al Consell Europeu. Rubén Dempere.
1: Sí, al president del govern li han preguntat en la roda de premsa què faria ell si fora Zapatero. Sánchez ha eludit la qüestió i ha reiterat l'argument sobre les diferències entre el 2007 i el 2026 pel que fa a la transparència dels regals als presidents.
2: Si usted fuera Zapatero en este momento, ¿devolvería esas joyas?
3: Mire, esa pregunta quien tiene que responderla es el presidente Zapatero, no yo. Yo no estoy dando por bueno nada. Yo lo que digo es que en 2007 no existía una legislación que hoy sí existe en cuanto a los regalos que pueden ser ofrecidos a un presidente o presidenta del gobierno.
1: I sobre els pressupostos, Sánchez ha reiterat que el govern els presentarà enguany i ha afegit que hi haurà eleccions al 2027.
3: Presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas. Y ya no puedo decirles más, porque mi objetivo, como he dicho siempre, es que las legislaturas, cuando no gobierna la derecha, también son de 4 años.
0: I des del Partit Popular també han continuat les reaccions a les declaracions de Rodríguez Zapatero en l'Audiència Nacional i a la imputació de les seues filles.
4: Des d'Alacant, el secretari general del PP, Miguel Tellado, torna a apuntar a la responsabilitat de l'actual president del govern.
5: Metió en el negocio a sus propias hijas. Pues le retrata como persona y como político. Es tremendamente grave, pero no habría caso plus ultra si el señor Pedro Sánchez no permitiese influir.
0: L'Ajuntament de València prepara un dispositiu de trànsit per a la manifestació del Dia de l'Orgull que se celebrarà demà dissabte, convocada pel col·lectiu Landa.
4: A partir de les 7:30 i fins les 10 de la nit està previst que comence i transcorrisca pel passeig de l'Albereda la manifestació de l'Orgull que acabarà a la plaça de l'Ajuntament. La concentració de participants al passeig de l'Albereda en el tram entre el pont del Real i el pont de les Flors tindrà lloc a partir de les 5:30 de la vesprada. En aquest moment estarà prohibit estacionar des de les 10 d'esta nit fins a les 9 de la nit de demà.
0: I en els esports parlem de futbol i de l'Eldense, que recupera un dels herois de l'ascens a segona divisió de 2023.
1: Es tracta de Manu Nieto. L'Eldense de Claudio Barragán acaba de fer oficial el seu retorn al conjunt blaugrana fins juny del 2028. Tot i que primer haurà de superar la revisió mèdica, el futbolista cordobès, que ha estat les dues últimes campanyes a l'Andorra, pot actuar tant en banda com entre línies. Manu Nieto va ser clau en l'anterior etapa en Primera Federació. Ell i Cris Montes guiaren l'equip en el play-off cap a l'ascens.
0: Fins així, l'última hora informativa. Es queden en la companyia de Germán Estela. Així està el món a estes hores. Així, en su compte, a Punt Ràdio.
6: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
7: Què tal estan? Molt bona vesprada. Divendres 19 de juny, avui és un dia molt especial perquè en el calendari taurí a la Comunitat Valenciana i més concretament a Alacant, avui comença la esperada Fira de Fogueres 2026. Una fira completa, una fira redona, una fira que és una gran aposta perquè estan totes les figures, perquè estan les millors ramaderies i perquè, evidentment, Alacant ha elevat el nivell de la seua fira buscant això. Lo de sempre, l'exigència, l'excel·lència, millor dit, per a fer una gran fira. Alacant i la Fira de Fogueres ja s'han convertit en el referent absolut de la tauromàquia nacional en el mes de juny. Això és per un treball ben fet, no d'ara, un treball antic, un treball de molts anys que han fet que Alacant siga la destinació predilecta dels aficionats quan, justament, acaba Sant Isidre i abans de que vinguin els ports de muntanya, ja saben, de l'estiu, Pamplona i Bilbao especialment. Avui anem a parlar en clau a la cantina, evidentment, perquè tot el protagonisme a la Comunitat Valenciana se centra ara en la Fira de Fogueres, que avui comença amb la jonegada amb cavalls. Avui, de manera excepcional, aquesta jonegada comença a les 8 de la vesprada, és a dir, una hora després de que finalitzi este programa i té el cartell a Mario Vilau, a Olga Casado i a Javier Cuartero. és la primera vegada o una de les primeres vegades que la joneguera Olga Casado estarà en terna habitual, no en corrida mixta, en festes mixte, i els jònecs seran de Alejandro Talavante. Molta expectació, perquè recorden que Mario Vilao va ser el guanyador del segon circuit valencià de jonegades i és un joneguer català que té molt a dir. I moltes coses a dir també Olga Casado, que està conquistant els públics no només d'Espanya, sinó també d'Amèrica. I Javier Cuartero, Alacantí, el joneguer de la terra, que està també sent, continua sent, una de les grans esperances d'eixa terra, d'Alacant. Avui comença eixa fira de fogueres amb una, bueno, ja saben vostès, amb un cartell que ja ha esgotat les localitats. No hi ha bitlletes per a la correguda precisament de demà. Correguda estrella amb Morante de la Puebla, José María Manzanares i Roca Rey, amb bous de Álvaro Núñez. Eixe cartell ja està esgotat, ja fa temps que s'havia esgotat, no? Un fet històric, perquè se van esgotar les localitats abans de que les taquilles obriren les seues portes. Això no havia passat mai. Això què vol dir? Que parlant de l'excel·lència, com he dit al començament, la Fira de Fogueres d'Alacant, la Fira de Sant Joan, la Fira de Sant Joan s'ha convertit en un referent absolut per a toreros, ramaders i, com no, per a públics. Avui ens acompanya el nostre company, habitual ja en este programa, Andrés Verdaguer, que estarà present també en l'agència EFE, a la Comunitat Valenciana, en eixa Fira de Fogueres. Molts protagonistes, molta actualitat, també l'empresari Nacho Lloret estarà amb nosaltres en aquestes hores prèvies al començament d'eixa gran fira, d'eixa gran aposta. Alacant és taurina i la seua fira ho demostra. Benvinguts, benvingudes, així comença Terra de Bous.
6: Terra de Bous, tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres en A Punt Ràdio. Terra de Bous, amb Germà Estela. A Punt Ràdio.
7: Moltes coses, la veritat és que té arriba la fira de fogueres, més enllà de les figures, de les dos vesprades de Morante de la Puebla, de les dos vesprades de Manzanares, una d'elles amb Victorino Martín, el dia 24. Eixa vesprada té molta simbologia per moltes raons, no? I totes les figures, Marco Pérez, Borja Jiménez, Víctor Hernández, Samuel Navalón, bueno, en definitiva, Alejandro Talavante, Juan Ortega, un bon grapat de figures, totes les figures pràcticament, i les millors ramaderies. Andrés Verdaguer, és aixina bona vesprada o no?
8: Sí, aplega l'estiu i Alacant ha obrit les seues portes de la Fira de Sant Joan i volem veure moltes coses que van a passar. Ese doblete de Morante de la Puebla, el se creua en Roca Rey. Hi ha un cartell explosiu el diumenge 21 que pues, arreplega a Marco Pérez, Samuel Navalón i Víctor Hernández. Jo, ese dia, la tensió es podrà tallar. I a partir d'ahí, tot el que passa, eixa històrica de Victorino, que després de l'indult de l'any passat, torna Manuel Escribano, encapçala el CID i la gesta de José Mari Manzanares. Moments especials sempre que passen en Alacant. Hi ha un eix un bou que tendeix a investir i a donar espectacle.
7: Eixa va ser eixa és una de les claus de l'èxit de la fira. És a dir, tu pots compondre els cartells en els millors toreros, però evidentment si la matèria prima no funciona, això no té salvació. No?
8: L'any passat, jo recordo que va ser una fira en la que pràcticament investiren quasi totes les corregudes.
7: Dos bous indultats,
8: i en guany pues, el nivell és ixe, i a partir d'ahí, que si la matèria prima que és el bou, i n'hi ha ramaderies molt, molt interessants que per a disfrutar en esta fira de Sant Joan, pues se pot repetir ixe èxit.
7: A tu no anem a dir la gesta, sí el gest, no? La intenció, la voluntat, eixe anunci de José María Manzanares de estarà anunciat en la seva terra per primera volta en terna, perquè ja va, és de veres que va estoquejar un Victorino quan se va tancar amb 6 bous en Sevilla, però era només un bou, no va eixir, no va donar opcions pràcticament, però en este cas Manzanares ha volgut estar acartelat en dos titanes de esa ramaderia, el Cid i Manuel Escribano, no? I ho ha fet a més el dia 24, el dia emblemàtic antigament, el dia que son pare, el mestre Manzanares, sempre va triar com el gran dia de la fira, no? La gran correguda del 24 era, bueno, pues la que omplia la plaça segur, no? I sempre estava cartel a Manzanares. Bueno, pues anys després ha sigut el seu fill qui ha volgut homenatgear també al mestre Luis Francisco Esplà, perquè molts veiem també una miqueta d'homenatge cap al mestre, no? És a dir, el mestre Esplà, que també se va fer figura amb els Victorinos,

0: José María el que té que donar i ser pas endavant, ja l'ha donat, anunciant-se, ja veure com va... Però... També és això, que el bo de Victorino en Alacant pues és el de la hechura medida i no és que siga el bo que assusta ni de Madrid ni de Pamplona, però també es meneja, també es...
1: Home, mira el que va passar en la Sorollana, no?
0: La corba de Sorollana va ser així, va ser així en espai, i es queden dos o tres bous en carbó dins, i que anaven molts a passar la vesprà, però no, verem a Álvaro Lorenzo, a Ja Román en Plaça Fondo, i a Rubén Pinar.
1: I a Pinar, sí. Que Rubén Pinar és també està acostumat, no?, a les corregudes més dures, però clar, el bou, quan és un bou, tu no saps el que pot fer.
0: I la que verem fa no res a Madrid, en ese tancament de San Isidro, pues són sempre baralles molt obertes en el que Victorino no tira dos, tres bous iguals, neixen... Pues això, en cada lot te van eixir distints. És el que pots esperar de primeres.
1: Principalment sempre se parla dels toreros i de la responsabilitat, perquè són les estrales, no? Però també Victorino torna a Alacant per tercer any consecutiu. Clar, el nivell dels anys passats ha sigut molt alt. L'any passat, un bou indultat, no? També per a ell és una responsabilitat molt gran, eh? Mantindre ese estàndard, no?
0: Sí, però... ahí el que té el nom creat i sap el que té en casa i la selecció que han fet des de ja dos generacions és Victorino Martín, i a partir d'ahí sap massa bé el que té i sap el bo que té que durar la cant, i però els referents que tenim més prop han sigut corregudes obertes, corregudes en varietat, bous que t'han exigit, bous que... És que no n'hi sigut tres bous igual entre Bocairent i Madrid, per exemple, i són hechures totalment distintes. Falta saber la data en la que vindrà Alacant, si tindran quatre o ja apuntaran al cinc. Són moltes dates les que es falten, però que el moment de que està marcant Victorino esta temporada és, jo diria que important.
1: Molt important, molt important, i també la seva història. Curta història en la Fira de Fogueres d'Alacant. Se combina la joventut, se combina els millors rejoneadors, se combinen també els joneguers punters, se recupera, per exemple, també aquesta jonegada de llums sense cavalls, un festeig que ja havia caigut ja en l'oblit pràcticament, perquè ja les classes pràctiques havien pres la iniciativa i havien pres tot el protagonisme, però Alacant ha volgut recuperar un festeig que sempre està present a València, a Alacant, a Castelló... Bueno, a tota Espanya, en realitat, no? Això també és una notícia que jo valore de manera molt positiva, Andrés.
0: I és que l'Escola Taurina d'Alacant continua treballant, continua oferint nous valors, continua il·lusionant, i és el moment en el que es té que potenciar, perquè la classe pràctica si se queda en ese limbo i en definitiva als xiquets el que els importa és pues, anar sumant i anar progressant, i ses corregudes i ses novilles picades sense picar són les que els aporten, i és un cartell que està Rodrigo Villalón, que és el nou valor que s'impulsa des d'Alacant, però és el cartell que encapçala un xoneguer sense picadors com Israel Guirao, que té tanta a dir.
1: Líder de l'escalafó de jonegers sense cavalls,
0: Líder...
1: Valencià.
0: I més que líder, són les sensacions que ens va donant cada vesprada que el vegem pues, desenvolupar-se en la plaça. Guanyador de l'Alfarero de Plata de Villaseca, i a partir d'ahí apunten les seues expectatives, i ja n'hi ha molts taurins al seu voltant.
1: I no s'oblidem de Cristóbal Granero, que també és un valor en alça, que va tallar un rabo també en la classe pràctica de l'any passat, i que jo crec que debutarà de llums en Alacant, se presenta en Alacant. Molts protagonistes, molt de contingut, arriba a aquesta Fira de Fogueres. Ja saben que comença el festeig avui a les 8 de la vesprada. Hem parlat amb l'empresari, clar, en Nacho Lloret, i això és el que ens ha contat així en exclusiva a Terra de Bous. Avui és divendres, 19 de juny, ja saben vostès que l'actualitat mana. Avui comença la Fira de Fogueres d'Alacant 2026. Una esperada fira, una fira que diuen la més important dels últims 10 anys, de l'última dècada. I una fira cara. I una gran aposta de la mà del seu empresari,
2: al front d'Eventos Mare Nostrum, Nacho Lloret. Nacho, molt bona vesprada, bones tardes.

0: Bona vesprada, German.
1: Bueno, avui comença la fira. Ja tots els nervis suposa que ja s'han deixat fora perquè tot el treball està fet, no? I ara el que toca és disfrutar de cada vesprada, no?
0: No creguis, els nervis estan sempre. I ara el que toca és pues fer el passeillo, no? I que cada dia vaya sortint el bou. I jo sempre dic que les enhorabones i els balanços es fan al darrer dia, no? Quan es va arrossegar el darrer bou i bueno, i ara amb tota la il·lusió, amb tota la responsabilitat i desitjant que la gent disfruti el tendido.
1: Amb els cartells a la mà, avui comença la fira amb una esperada jonegada i el dia següent, eixa data històrica, no? De que ja s'havia esgotat el paper, ja no n'havien entrades després d'anunciar aquest cartell i abans de que s'obrien les taquilles, no? Això, com dic, no havia passat mai. Això dona una sensació, bueno, d'esperança, no? I és una bona notícia empresarialment parlant.
0: Sí, tu coneixes molt bé la Fira de Fogueres i saps, i a mi també em dona molta il·lusió les cues el primer dia de l'apertura de taquilles. Aquest any també va haver cua el primer dia, el 8 de juny, però la veritat és que no coneixia una correguda que esgotara les localitats abans d'obrir la taquilla a la plaça de Bous. El primer dia de la venda per internet va ser increïble. A les 12 de la nit del dilluns, o sigui, del diumenge al dilluns, un de juny, pues, als 10 minuts de posar les entrades a la venda tenien ja 2.000 entrades vendides només del dia 20. I això jo crec que és el símptoma, no, de que la gent vol, és el gran esdeveniment, no? I la correguda del dia 20 ho és, juntar a Alacant, a Morante, a Rocarrer i a Manzanares, pues és algo que jo crec que tothom està desitjant de veure-lo, que ningú a Alacant i a tota la Comunitat Valenciana vol perdre-ho, i bueno, i jo crec que demà és un dia gran per a Alacant.
1: Comença aquesta Fira de Fogueres i per davant jo crec que dies frenètics, dies de moltíssima tensió, també d'atendre com mereixen els ramaders, que això sempre ha sigut una nota significativa, no?, de la Fira d'Alacant, tractar els ramaders bé i que estiguen a gust, no? Perquè aixina també, si cuidem els ramaders, ells vindran a la Fira, en este cas a la Fira de Fogueres, a lo millor que tenen en el camp, no?
0: Sí, jo crec que el bou d'Alacant ha de ser un bou de luxe, no? Evidentment és un bou de plaça de segona, però jo crec que és tot un orgull per a Alacant, per a la Fira de Fogueres, per a nosaltres com a empresa, tindre l'elenco de ramaders que tenim, no? Especialment aquest any. Ramaders com Álvaro Núñez, que ve de ser protagonista de faenes històriques de Morante a Sevilla i a Jerez, de Santi Domé, que és triomfador de la Fira de Falles i també va indultar un bou a València fa 2 anys a la Fira de Juliol, Victoriano del Río, que és també triomfador de Sant Isidre per no sé ja per quants anys seguits, no? I Puerto de San Lorenzo, que també és una ramaderia que és de les millors, de les més cotitzades en Espanya. L'any passat Manzanares va cortar 4 orelles a aquesta correguda. Per supost, Vitorino, no? Després de... Jo crec que té una de les corregudes més boniques, més emblemàtiques que viurem mai a la vida a Alacant, com va ser la de l'any passat, l'encerrona d'Escribano. I també, per què no dir-ho, la Talavante, no? que és avui i que, bueno, pues que és una ramaderia que ha triomfat a Sevilla, que ha triomfat a Nimes i que és quizá la ramaderia més important en xonegades, en picadors, no? Tot això da categoria a la feria, tot això és, jo crec que és una senya d'identitat i tenim que cuidar-la amb molt de mimo.
1: No, les ramaderies més importants ja s'han conegut, els cartells de les estrelles també, no? Jo volia incidir també en la part de la jonegada sense cavalls, la recuperació de la jonegada sense cavalls de llums, no? Això és un altre dato significatiu del que suposa, bueno, pues apostar no només per la gent més jove, sinó també per la recuperació de festejos que s'havien perdut, no?
0: Però la recuperació de festejos que es perden té que tenir un motiu, no? I el motiu jo crec que ho donen el que aquest any hi ha xoneguers, especialment de l'Escola d'Alacant, no? Que està fent un gran treball amb Francisco José Palazón, que mereixen l'oportunitat de torear de luces a la seva fira, a la seva plaça, no? I a més, si això ho sumen, que el joneguer més important que n'hi ha ara mateix a l'escalafó sense cavalls és valencià, és Israel Guirao, tindre un cartell, podem dir, de figures a una xonegada sense cavalls, doncs dona entitat també a la fira, i jo crec que és un dels dies que més il·lusió ens fa, no?
1: Si vostè recorden com se va anunciar esta fira, hem de dir que va ser una fira que se va retallar molt en el que és l'anunci, perquè els cartells no va ser senzill, no? Rematar els cartells com tu volies. Per això, quan se va fer record del pregó taurí, que va fer-ho brillantment Rubén Amón, no se van poder anunciar els cartells perquè no estaven fets, no? I tu has patit molt a nivell personal com a empresari per a finalment fer o aconseguir la fira que tu volies. No, o no has patit?
0: Jo no crec que la paraula siga patir. Jo crec que la paraula és saber esperar el moment per a aconseguir la millor fira possible, no? I el moment, per les circumstàncies, no era precipitar-se i posar ultimàtums quan els dies podien donar-nos més facilitats per a poder tancar els cartells com realment volien, no? Jo crec que el temps ens ha donat la raó i bueno, el dia que vam presentar la fira, pues la gent jo crec que estava molt emocionada, perquè verdaderament la fira té cartells espectaculars i té gestes com la de Manzanares a Victorino, que és algo que jo crec que té molt de valor pensant en el motiu de la fira, que és l'aniversari de Francisco Esplà, molt de valor pensant en que Manzanares recupera la responsabilitat de torejar el dia gran de la fira, que és el dia de Sant Joan, molt de valor pensant en que toreja per primera vegada una corrida Victorino a la seva carrera amb dos companys que són expertos i triomfadors en les principals places del món amb Victorino, com són el Cid i Manuel Escribano. I jo crec que això, per supost, per el cartell de demà, del dia 20, la segona tarda de Morante, con Santi Domé, con Talavante, Juan Ortega, les dos corregudes que n'hi ha, 21 i 22, que són dos corregudes amb gent jove, amb toreros que estan, jo crec que tenen que ser plenes de competència i apassionants. Jo crec que tot això, pues, fa que la fira, pues, tinga molt de contingut i que la gent tinga moltes ganes de veus.
1: La veritat és que també, mirant els cartells, és una fira cara. És una fira cara, és una fira, clar, quan tu busques l'excel·lència, quan tu busques aquest gran nivell, no n'hi ha més nivell que el que té la Fira d'Alacant. És a dir, Sant Isidre té més cartells perquè té més dies i més combinacions, però proporcionalment jo t'he dit que no n'hi ha més nivell perquè estan tots, i estan tots perfectament combinats, no? Per això no és una fira que siga barata, no?
0: No, i això és donar la mida del que vol Alacant, no? És a dir, si tu planteges una fira com aquesta i et dones compte de que no pot ser, perquè no suporta la plaça, la ciutat, uns cartells com aquests i no et va bé com a empresari, doncs tens que recular i dir, pues, n'hi ha que tornar, no? a un escaló per davall. No? Però si verdaderament compareix la fira o la ciutat suporta uns cartells com aquests i com demà, no? No n'hi ha un restaurant on es puga menjar, sopar...
1: Sense reserva, no?
0: Sense, clar, que no n'hi ha un hotel i tothom està buscant una entrada per anar als bous, i no només el dia 20, sinó el 23, el 24. Jo crec que tot això fa que estem orgullosos, no? I no és una qüestió d'empresa, jo crec que és una qüestió de ciutat, és una qüestió de dir, Alacant té la capacitat de tindre una fira com aquesta, de tindre un cartell com aquests, i no és que siga cara, és la fira que es mereix Alacant.
1: És una fira molt completa, ja ho hem dit, els cartells estan ahí, i és una gran aposta, no només pels cartells, pels toreros, per les ramaderies. És un homenatge al mestre Luis Francisco Esplà, és un cartell molt especial que se l'ha encarregat a Miquel Barceló, amic d'Esplà, que també està repartit per tot Alacant, en els autobusos, en els aparadors. És una meravella veure com Alacant està repartida d'arte, d'eixa arte de Miquel Barceló, exclusiu, no?, per a la Fira de Fogueres. I aquest homenatge, mig segle, 50 anys, de l'alternativa del mestre Luis Francisco Esplà.
0: Sí, jo crec que el motiu és meravellós, perquè, a més, dona l'oportunitat de comptar amb gent com Miquel Barceló, que l'escriu al mes de novembre i immediatament diu que, per supost, que allà estarà per fer el cartell de l'aniversari del seu amic. Tens l'oportunitat també de poder convocar a Rubén Amón, que fa un pregó que jo crec que, pues, el que vam viure és històric també, és meravellós. Te donen l'oportunitat de que passen coses a la fira, de que motive que toreros com Morante, com Manzanares, facin coses especials, no?, a Alacant aquest any. I jo crec que tu deies, no?, que la ciutat està plena de... És que jo crec que la ciutat té que viure intensament la fira i es té que veure a la ciutat que la fira està per tot arreu, no? I bueno, pues els autobusos, el tram, a les banderoles, a les valles, als quioscos, a totes les tendes. Jo crec que és molt bonic veure que no només a la plaça, sinó per tota la ciutat, visquem els bous i estem visquent la fira i estem orgullosos de que Alacant siga una fira que està ara més, cada any guanyant categoria i pues, portant la imatge d'Alacant en eixa categoria per tot el món.
1: Una imatge d'Alacant amb molt de nivell, una imatge que ja ha fet... Bueno, no és que diguem nosaltres eixe fet, és una realitat contrastada, no? És la fira referent del mes de juny, quan els toreros acaben eixe, anem a dir, eixe port de muntanya de Sant Isidre de Sevilla, arriba a Alacant i volen estar també en Alacant, no? I això jo crec que és mèrit del treball ben fet d'anys passats i ara comencem a replegar els fruits, jo crec, del prestigi de la Fira de Fogueres, no? Una fira de figures tant parlant de toreros com parlant de les ramaderies.
0: Sí, ese és l'objectiu, no? Jo crec que, com et deia abans, hem d'estar molt orgullosos de poder tindre a Alacant aquestes figures del toreig, aquestes figures del ramaders, que vinguin amb aquesta il·lusió, que els toreros joves també vagin a Alacant amb el coneixement de que és una fira molt important, que es pot donar un triunfo a Alacant. No és un triunfo qualsevol, sinó que és un triunfo que compta i que té repercussió a les seues carreres, i jo crec que tot això, com deia, pues, va sumant. Alacant va guanyant punts cada any i nosaltres, pues, tenim que mantindre esa línia i bueno, l'any que ve, pues, tornarem a buscar un motiu, tornarem a buscar un concepte per a que la fira siga tenim esa personalitat, no?
1: Te preocupa la correguda del 24? Si te preocupa a nivell d'assistència de públic, de recuperar la grandesa d'eixe dia 24 de dècades passades i també la presència, bueno, de Manzanares, que ha sigut voluntari, ja ho sabem, però bueno, ha cartelat per primera vegada la seva vida en veus de Victorino Martín, no? Tot junt fa del 24 un dia, jo crec que és un dia diferent de la resta dels últims dies de Sant Joan, no?
0: Sí, i ja t'ho dic abans, jo crec que tenim que estar molt agraïts a Manzanares, tenim que valorar molt el gest que ha fet i tenim que acudir a la plaça amb la il·lusió de veure un dia especial, no? I també no podem oblidar que és la tornada de Victorino després de l'any passat i la tornada també d'Escribano després de l'any passat. És a dir, jo crec que l'any passat, ja ho he dit abans, que és una de les corregudes més importants que hem presenciat. Tu vas néixer a la plaça de Bous d'Alacant, jo també, com a aficionat. Jo no me'n recordo d'un dia tan intens, no?, i tan bonico com el que vam viure allí, en un indulto, en cinc orelles, en l'emoció del bou, l'emoció del toreig. Jo crec que també això la gent ho valora, no? Jo crec que el dia de Sant Joan, Vitorino, Manzanares, el Cid, que també és un mito amb Vitorino, l'homenatge és pla, té tots els ingredients per a que siga un dia molt especial, no?
1: Bueno, ja hem vist com la plaça està decorada amb fotografies de Luis Francisco Esplà, com la fira ja podem dir que té un triomfador abans de començar, que és el mestre Luis Francisco Esplà, precisament per aquests 50 anys. Quant de carinyo en els carrers, quants actes i quants homenatges, no? El pregó taurí de Rubén Amón, altre triomfador també, dedicat a Esplà. La projecció, la presentació d'un documental molt especial també, que se va viure al Teatre Principal, Esplà al servicio de l'arte, que això va ser el títol. Eixa exposició en la plaça de Gabriel Mirol, joc emblemàtic alacantí de la història d'Alacant, que repassa també la trajectòria del mestre. I una fira que està dedicada al mestre Esplà, no? Eix és el gran triomfador a priori de la fira.
0: Esplà dona l'oportunitat de, ho he dit abans, que passen aquestes coses, no? Esplà dona transcendència al món del bou, o lo eleva a un plano cultural que ho fa sortir del gueto, no?, que a vegades té la tauromàquia. I aquestes oportunitats jo crec que n'hi ha que aprofitar-les, no? I jo crec que tot el que has dit és precisament aprofitar, tenir l'excusa de rendir l'homenatge al mestre Esplà i fer-ho a la gent que està disposada a participar, no? I tenim la sort que aquesta gent és gent molt brillant, és gent intel·lectual, és gent artista, és gent de la cultura i és gent que fa que ja haguem viscut, abans que surti el bou, moments inolvidables parlant de bous i visquem el bou i visquem també i reconeixent la categoria del mestre Esplà.
1: Quina sort que tenim, no, Nacho, de tindre a dos figures, tres en realitat, en Alacant, no? Quan hi ha altres capitals de província que no en tenen, figures tan emblemàtiques com les que ha tingut Alacant. Si parlem del Tino i Pacorro, del propi Dín Inclusero, de Manzanares per descomptat, d'Esplà i Manzanares fill, no? Quina meravella, no? De tot això, no? I què passarà en el futur? Jo te pregunto, què passarà en el futur? Com veus tu la tauromàquia d'Alacant? Perquè és necessària una renovació, no? Però és molt difícil també una figura del toreig a la cantina, o no?
0: Bueno, pues yo creo que això pareix difícil i de pronte apareix un torero i tothom se il·lusiona i tenim aquesta vesprada a Quartero, tenim a Villalón i a Cristóbal Granero en la xonegada sense cavalls. Tenim, esperem que per molts anys, a Manzanares, no? Tenim Andy Cartagena. Jo crec que tenim matèria prima, no?, a Alacant per a seguir disfrutant de grans toreros. I Alacant jo crec que està per encima de tot. El món del bou jo crec que no està qüestionat i ojalà tinguem toreros i figures durant molts anys, no? Però el que tenim és molta afició, tenim una gran plaça de bous, tenim una gran fira i jo crec que això està més que garantitzat, no? I a més tenim una ciutat que la gent vol vindre, que la gent vol disfrutar, que la gent vol menjar, que la gent vol passar-lo bé per la nit, que la gent vol anar a la platja, que la gent vol anar a la Mascletà, anar a veure les fogueres. És a dir, que tenim una gran ciutat i una gran plaça de bous i una gran fira i tot. Jo crec que treballant, com crec que s'està fent aquests anys, no hem de tindre ningú por del futur dels bous a Alacant.
1: Nacho Lloret, molta sort en aquesta fira que comença ja. Moltes gràcies per atendre'ns una vegada més. Tornarem a parlar i segurament tornarem a parlar d'una exitosa fira i de grans faenes que ompliran també la història taurina d'Alacant, que ja és gran de per se. Gràcies, eh?
0: Moltes gràcies a vosaltres i enhorabona, perquè ja es va complir l'any del programa a la ràdio, però també en esta fira es complirà l'any de les retransmissions taurines que tornaran a Fogueres en aquesta fira per a punt, però cada vegada més audiència, cada vegada més èxit, i jo crec que això és també algo que tenim que celebrar i que ojalà que no passe mai el que va passar un any abans, que ningú tinga la barra, com es diu, no?
1: Popularment,
0: de fer que els bous no es vegin a la televisió pública valenciana, perquè la gent vol bous i la prova és que segurament el més vist i el més volgut per l'audiència valenciana és veure una correguda de bous, com sucederà aquesta fira.
1: Que sigueixin, Nacho, de veres, moltes gràcies i molta sort. Nosaltres continuem endavant, estem en Terra de Bous, tornem de seguida.
2: Som la veu de tots. Som A Punt. Dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I, sobretot,
3: cantarem un munt de cançons, cançons de tots els colors. Nosaltres
2: cantem de dilluns a divendres a les 10:30 amb Maria Fuster en A Punt.
4: Hola, soy Manuel Jesús El Cid y quiero mandar un saludo muy fuerte a todos los oyentes del programa Tierra de Bous en A Punt Radio.
1: Eixes eren les paraules, les sensacions de Nacho Lloret dies abans de l'inici de la nova Fira de Fogueres 2026. Una aposta molt gran, Andrés, una fira, ell ho ha dit també, cara que ell no vol parlar tant dels diners, del que costa, del cost econòmic de la... és una fira que el públic també a nivell empresarial ha de respondre. Se fan els millors cartells, que són cartells de molt de pressupost, precisament comptant en la bona resposta del públic.
5: Ahí tenim la prova d'aquest cartell del dia 20, que sense obrir taquilles ja havia esgotat entrades. Que algú explique com és això, però la demanda pues, ha plegat sí. A les portes de la plaça Bous d'Alacant abans de alçar la persiana i dir...
1: Suposo que això ha funcionat pel tema dels abonaments, no?
5: Sí, sí, són abonaments, són reserves que se fan de forma prèvia i de repente trobes en que ja has cobert fins a aquest 5% que tens que guardar per al dia de la correguda.
1: Però... Evidentment, això vol dir també que n'hi ha molts abonats que són de fora de Alacant, que venen de fora, sí. I això és el de sempre, que sempre hem dit, no? Aquesta economia que es retroalimenta a partir d'un event, no? Cultural, social i taurí, en aquest cas, com és la Fira de Fogueres, que això fa que, com ha dit Nacho, ja no n'hi és que en restaurants lliures o els més coneguts, les localitats també dels hotels estan esgotades, Alacant es torna una ciutat entre el caos i la festa, que sempre va unit, no? El caos i la festa, però evidentment si no se planifica no se pot anar a Alacant en la setmana de juny de la Fira de Fogueres. I això també, aquesta planificació, fa que els abonats hagin triat aquesta correguda el dia 20 com una de les principals. La pregunta és, aquest cartell, tres màximes figures, és un cartell molt caro. Álvaro Núñez, que està també sent el ramader que volen les figures, tampoc, és barat. Si la plaça s'ompli, jo tinc aquest dubte, jo no soc empresari, evidentment, només omplir la plaça i si en les comptes, jo crec que no.
5: No ho sé.
1: Igual hauria d'omplir-se dos vegades.
5: Tenim aquest referent de quin és l'abonament, com te tira aquesta correguda per a tirar de l'abonament. També l'empresa de Eventos Mare Nostrum també ha fet una cosa molt important, que ha tret packs de cara a aquest cap de setmana.
1: Sí, sí, sí.
5: Ha venut dos, tres corregudes i Alacant és hotels, però també és una ciutat i que ja ens pilla. Me'n pren l'estiu, el col·le s'acaba i moltes famílies ja van a les seues segones residències
1: que
5: estan a tir de pedra d'Alacant.
1: Sí, sí, sí.
5: I això fa que Alacant ja es converteix en una ciutat que també fa olor a protector solar.
1: Sí, en la plaça, sobretot en el que ha dit, tu eres més del Perelló.
5: Jo soc més Perelló.
1: No, Alacant no. Alacant no.
5: Així, València tenim les nostres platges i tradicionalment els, la gent de Catarroja, la gent de, al voltant de l'Albufera, ha anat al Perelló.
1: Que el Perelló...
5: Perelló, este, Cullera...
1: Sí, la comunitat valenciana és terra de bous, el Perelló és terra de mosquits, eh?
5: Sí.
1: Quina barbaritat.
5: La Marchal.
1: Uf, quina barbaritat, eh? És una cosa...
5: La Marchal està al voltant, però no te penses que no...
1: No piquen.
5: Però és tarentelletes, on van on està la llum, però això passa... L'estiu és així, no?
1: Pues la llum en el mes de juny està, en la Fira de Fogueres, evidentment, en tot el que té per davant l'empresari. També ens ha dit, com va ser clau, que Morante diguera que sí, no? Els cartells, tu te'n recordes que no se van poder anunciar quan Rubén Amón va fer el pregó, que era és la tradició dels últims anys, perquè no estaven acabats. I, evidentment, Nacho Llore va dir a l'empresari, l'empresa, va dir que no calia precipitar-se o fer una... adelantar-se o forçar, apretar els toreros, perquè a lo millor te diuen que no? S'ha presentat després. I jo, quan parlo de l'aposta gran de la Fira de Fogueres, no només parlo dels cartells, evidentment, que són un déu, no? Parla també d'aquest homenatge que se li reta a Luis Francisco Esplà. Se li ha encarregat a Miquel Barceló que faci el cartell. És a dir, un quadre, una obra d'art, està
5: original,
1: exclusiu, sí. I dedicat a Esplà, adornant els aparadors d'Alacant, dels autobusos, en els carrers, no? És a dir, la Fira de Fogueres, que està comunicant la seva existència, està omplint de cultura i d'art pictòric també la ciutat d'Alacant. Mm. És un afegit més de qualitat a tot, no?
5: I que Alacant... Té que explotar el que ha representat històricament en els últims 60 anys, 50 anys, que es compleixen ara d'alternativa del mestre Luis Francisco Esplà, que ha tingut a dos figures cabdals com a representants de la ciutat.
1: Bueno, tres, el fill també, no?
5: Però són els dos troncs que, sí, que sostenen ixa història són Manzanares i Luis Francisco Esplà, tan distints i tan importants en la història de la tauromàquia i Alacant. Jo moltes vegades ho he tirat en falta, que diré, com no... un puntet més, sempre un puntet més, sobretot estos anys arrere que Alacant la verem un poquet coster avall. Ara la vem des de fa 2-3 anys cap ací. L'any passat la fira va ser resultar, jo crec que econòmicament molt rentable i l'espectacle...
1: I artísticament també, no?
5: I l'espectacle que vàrem contemplar va ser molt bo, i els cartells d'enguany, un doblete de Morante, que això val diners, la presència de Roca Reis val diners, però la bona va espentar a que, pues, l'any passat, recorde les vesprades de Marco i de Navalón, són de les vesprades que comencen ells a pelear en la gent, en les
1: que
5: figures.
1: Que Marco enguany... va resultar ferit, a més, en Alacant, eh?
5: Sí, els dos varen ser...
1: Sí, els dos, és de veres.
5: Varen ser enganxats. I ara, enguany, això, ahir podríem discutir si ens agradaria més veure-los mesclats en les figures, sinó en un cartell exclusivament de joves, però també s'han guanyat el seu lloc i el seu protagonisme. I és una vesprada que els que van a veure Morante el dia abans ja a Roca Rei, el dia després van a veure a tres toreros que es van a deixar la pell. Tres conceptes distints, però...
1: Hombre, mira, Víctor Hernández, que està ja... No és que estiga cridat a ser un gran torero de valor hieràtic i de nervis, no? En l'ai al cor, sempre que toreja, perquè s'entrega de veritat i de veres. És estranya la fira o la vesprada en la que Víctor Hernández no pateix alguna enganxada, una voltereta, perquè ell és el seu camí. Ell ho té molt clar i ell és el seu camí. Marco Pérez, clar, ha passat de ser un xiquet que sorprenia per ser un prematur, no? Mm-hmm. A dir, jo sóc matador de bous, jo ja tinc 18 anys i jo vull estar a la taula de les figures. Mm-hmm. I això s'està veient també, oye, dos rabos en Nimes, en el mateix any, obrir d'aquesta manera la porta a les cònsuls, fent història, oye... Pues té mèrit, no?
5: El seu pas per València mateix, que també
1: Castelló.
5: És triomfador, Castelló, són va a poc a poc, però està responent a totes les expectatives que s'han creat, i jo crec que un poc més perquè el cap li funciona que dona gust. I després Navalón, que també ve de triomfar en Falles, també té un... El sostre no el veus encara, i moltes vegades saps que és capaç en qualsevol bou, perquè té també aquests recursos per a poder en qualsevol bou, per complicar que siga.
1: Els tres tenen una gran competència i tenen una cosa que sí que és de veres que... lo vaig a dir en castellà perquè és una terminologia molt, molt, molt taurina. Tenen muchos gatos en la barriga.
5: Sí.
1: És de veres. Sí, sí, és de veres. Sí, sí. Això, què vol dir?

0: no? Molts aficionats saben del que estem parlant. Això vol dir moltes coses. Entre elles, que volen ser triomfadors sí o sí, ells. Que no són dels que s'alegren del triomf, com han dit, no, m'alegre molt del triomf del meu company. No, no, no, no, no. Estos no, estos no. Però estrès, eh? Estrès. No suporten que el company talli les orelles. Parlen clar, aixina és. Aixina és. I això, evidentment, és l'al·licient de la competència brutal. Brutal.
1: Són toreros, a mi m'agrada molt, te fixes en els detalls, i quan està torejant el company abans i ells estan entre barreres i ja es veus que estan pegant mossos pràcticament a la barrera de l'ànsia que tenen per
0: eixir.
1: Per eixir.
0: Sí, sí, sí.
1: Són coses
0: per fer-ho ells.
1: Sí, sí. I es veus que són ahí unes forces contingudes que estan a punt d'explotar i estan esperant el seu moment. Deixa ànsia que tenen per a demostrar que després ho fan en eixa ànsia, però es templen, es funciona el cap i no peguen puntades sense fil. Tot té un perquè i un ordre. Tal volta l'any passat, ahir es pecaren els dos de passar-se de frenada.
0: D'ansietat,
1: perquè eren massa joves i era la primera vegada, també els ensenya. Les dos enganxades que van patir, Marco i Samuel, al final van ser del seu propi excés, però... Sí. Aquell dia Samuel li planta cara a Rocarril i digui, espera que me toca a mi fer el kit.
0: Això t'anava a dir, no? Que és que el cartell de Navalón i no se va notar que estava molt menys torejat a Navalón, que Rocarril és la gran figura, evidentment. Navalón va estar al seu nivell en aquesta vesprada, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Passant-se de frenada, però va estar funcionant-li el cap, fent el que ell volia i arribant fins al límit on... Tenen que arribar, pues, això, els toreros que volen ser molt grans.
0: Esta Fira de Fogueres d'Alacant també es podrà veure en apunt, evidentment, com és el compromís durant tota la temporada, durant tot l'any, pràcticament. Ja saben que també estarem en Pamplona per primera vegada, no? Per primera volta, dos festejos de la Fira del Bou de Pamplona, que se podran veure també en apunt. I el que anem a fer ara és parlar de l'altra estructura del toreig a la Comunitat Valenciana, la que sempre ha d'estar present, el bou al carrer.
2: El bou al carrer, en Apunt Ràdio.
0: I en esta recta final saludem a Daniel Meseguer, que és vicepresident de la Federació de Penyes del Bou al Carrer de la Comunitat Valenciana. Daniel Meseguer, molt bona vesprada.
3: Hola, Germán, molt bona vesprada. Què tal? Com esteu?
0: Molt bé. Mira, com la setmana passada no vam poder parlar amb tu, avui, en este divendres 19 de juny, ja comença la Fira de Fogueres, volíem parlar també de l'acte que se va fer fa una setmana exactament, en aquest aniversari dels bous, en la Ràdio Televisió Pública Valenciana. Tu vas estar present, vas ser un dels convidats. El bou al carrer va estar molt present perquè des del començament, tant a la televisió com a la ràdio, com bé saps, sempre hem comptat en el bou al carrer. No perquè hagin volgut, no perquè siga convenient, sinó perquè és una necessitat, no? Tu com valores aquest any de bous en esta casa?
3: Pues, com tu molt bé has dit, se valora molt positivament. Al final, el bou al carrer a la Comunitat Valenciana és... Pues, no te diria la primera festa, perquè ahir pues, ho varen dir en... Vicente Huet ho va comentar, que al final més de 250 pobles estan fent bous en les seues festes, i al final que vosaltres doneu veu i imatge als bous al carrer és importantíssim, i jo vos vull felicitar perquè els bous al carrer necessitaven esto i vosaltres ho esteu donant. Aixina que de veres moltes gràcies per donar veu i mostrar lo que és la festa des de dins.
0: Tu que eres vicepresident de la federació, tu estàs en contacte amb tots els penyistes, amb tota la gent del bou al carrer, estan realment agraïts a aquesta cobertura, a aquest altaveu, sobretot a aquest altaveu que durant tot este any se li ha donat al bou al carrer, tant a la ràdio com a la tele, les sensacions quines són?
3: Pues són molt positives, i sí que és de veres que les penyes estan reclamant, que mos diuen, a veure si pot vindre del programa de Apunt, de la plaça, a gravar les nostres festes. I sí que és de veres que també cada vegada més mos diuen d'entrar en la ràdio, i sí que és de veres que va costar un poquet al principi fidelitzar a la gent, però han vist els resultats i la gent està molt encantada, i sí que és de veres que a nosaltres mos traslladen la il·lusió d'eixir en els programes, tant de ràdio com de la tele.
0: Claro, hombre, pero eso es

0: un treball que s'ha fet bé, no? Hem fet un any, un balanç, això dura molt poquet, és a dir, un dia, una vesprada només, per a dir que bé que ho hem fet, o almenys este és el camí, no? I a partir d'ací el que toca és seguir treballant, és a dir, no ens podem relaxar perquè el treball és molt llarg, la cobertura és molt llarga, hombre, i la comunitat valenciana, si diem, com estem dient, que té un cor que és meitat bou a la plaça, meitat bou al carrer, evidentment, això s'ha de continuar i s'ha de seguir contant, no? Que és en el que estem ara.
1: Sí, i també hi ha una cosa que és molt important, perquè esteu donant veu a les ganaderies autòctones de la comunitat valenciana, i al final sempre en el programa de la plaça n'hi ha un apartat que tu coneixes a la ganaderia des de dins, coneixes com es va fundar, coneixes com traten el dia a dia, com treballen, i la veritat és que això fa molt de bé a la festa i és molt important per a els bous al carrer.
0: Estem ja, bueno, pues, en estiu, i evidentment ja comencen les agendes. Avui és divendres de neu, avui és divendres de neu, i ja comencen les agendes del cap de setmana i de les festes, no? Ja tot el camp, tots els bous pràcticament ja s'han ressenyat, ja s'han vist, no? Perquè se fa un treball per davant de les comissions que han d'anar i viatjar al camp per a triar els millors bous de cara als mesos d'estiu, no? Aquest treball, tu tens ja la constància de que ja s'ha fet, no?
1: Sí, sí, correcte. Al final, el treball d'anar al camp, pues sí que és de veres que a lo millor queda alguna comissió o alguna penya que sempre ho fa a última hora, però sempre perquè les seues festes són en setembre o en octubre. Les festes que comencen ara en juny o en juliol ja tenen els bous des de fa mesos ressenyats i tot. Si no, és impossible, perquè van totes les penyes, totes les comissions, i no, ja no quedarien bous.
0: Claro, s'ha posat molt de moda Quadri, eh? Jo crec que cada vegada més estan demanant la gent del bol carrer dels festejos populars eixa ramaderia que agrada molt, no? Per lo que simbolitza i per la, bueno, per lo serio que són, la seriositat, no?
1: Sí, clar, al final ja el propi nom de la ganaderia pues ja te fa el cartell que augmente de categoria, però al final pues després també les característiques que tenen els bous. Al final veure un Quadri en el carrer i en la teua penya, pues sempre és un orgull.
0: Daniel Meseguer, bueno, moltes gràcies per la teua part, per eixe càrrec com a vicepresident de la Federació de Penyes de Bou al Carrer en la Comunitat Valenciana. Tu ja saps que este programa sempre ha estat al costat del Bou al Carrer des del començament, per així han passat molts protagonistes, i més protagonistes que passaran, sens dubte, per a contar-nos personatges veterans, joves promeses, present, passat i futur del Bou al Carrer, que en definitiva és la nostra identitat. Gràcies també a tu i a la federació, i bueno, pues això, que estem en contacte. Tornem a parlar la setmana propera.
1: Perfecte, moltíssimes gràcies per la labor que esteu fent, Germán. Un abraç.
0: Un abraç, Daniel Meseguer, gràcies. Pues Daniel Meseguer, en el tram final d'este programa d'este divendres, en l'antesala del que serà el començament de la Fira de Fogueres, estem ja sense temps, Verdeguer, però bueno, jo crec que estem davant d'una gran fira, una fira sobre el paper, que és quasi en les combinacions, en les figures, perfecta. No n'hi ha un cartell millor, n'hi hauran cartells diferents combinacions, però millors no se poden fer, no?
2: Una fira atractiva i amb grans il·lusions, i esperem que grans moments per viure i gaudir en la plaça Bous d'Alacant.
0: Tu estaràs ahí, tu estaràs cada vesprada, com sempre, per l'agència EFE, per a fer les cròniques que després llegim tots, i bueno, pues contant sempre el que passa, que és el més important, no?
2: Correcte, així, i també buscant huecos per escapar al Bou al Carrer. La pròxima setmana, el 27 de juny, ja comença la temporada de bous al carrer en Foios i en molts altres pobles de les nostres comarques.
0: Que tu eres taurí i bouer, dels dos.
2: Sí, membre de la penya del Cuerno de Foios.
0: Sí, senyor, que bé. Quin honor, eh? Moltes gràcies, Andrés. Ha sigut un plaer, com sempre. I gràcies a tots vostès per estar ahí, oients en directe de Terra de Bous, també descarregant-se el podcast. La Ràdio Pública Valenciana, el compromís amb la tauromàquia, que arriba des de qualsevol moment i des de qualsevol lloc, només que han de descarregar. Moltes gràcies. Nosaltres tornem el proper divendres 26 de juny. Ahí estarem per acortar el que ja ha passat a la Fira de Fogueres. Adeu.

0: A Punt, la ràdio pública. Gràcies per sintonitzar-nos.
1: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
0: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio. L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Són les 7.
0: A Punt. Notícies.
1: Dos menors han resultat detinguts en l'Institut de Secundària de Foios després d'assaltar el centre amb un matxet de 40 centímetres i un bat de béisbol i ferir de manera lleu una altra menor. La menor ferida té 13 anys i ha patit lesions lleus en el coll. A Foios continua Amparo Fernández. Amparo, quina és l'última hora?
2: Bona vesprada. L'última hora passa per dir-vos que tenim una imatge d'absoluta normalitat hacia les portes de l'Institut Francesc Badia. Només gent que va i ve perquè estan eixint de la piscina municipal que està just al costat. A aquestes hores, dir-vos que ha sigut un matí molt convuls, com estàvem, diguem-vos, a primera hora s'ha produït aquest atac per part dels dos estudiants, que són estudiants d'aquest institut. Ells dos han entrat armats, com dies, Gustavo, han entrat directament al pati on s'hauria produït eixe succés. Sempre, segons la versió de l'equip directiu d'aquest institut, ixa xiqueta, que sí, efectivament hauria resultat ferida, no ha anat a majors i la veritat és que es troba en perfectes condicions. La Guàrdia Civil i la policia local s'han personat aquí en el centre. Dels dos menors, un ha sigut detingut, un el que té 14 anys, perquè sí que és imputable, però el segon ja està amb els seus pares. Des de l'Ajuntament, tant com des del centre, han enviat diversos comunicats per tal de tranquil·litzar les famílies i també desmentir, en cas de l'institut, que aquests dos menors estaven sent assetjats per part de la resta de companys.
1: Gràcies, Amparo Fernández, per esta descripció d'última hora. I commoció a Almenara, a la Plana Baixa, per la mort a ganivetades d'un home de 38 anys a mans d'un altre. Alejandro Molés.
3: Per estos fets, la Guàrdia Civil ha detingut el presumpte agressor, un veí de Xilxes de 35 anys, mentre que la víctima és l'exnòvio de la parella actual del detingut. Escoltem el testimoni d'una veïna, de Sandra Pitars, que coneixia tant a la víctima com a l'agressor.
4: Sí, els dos. Són dos xics relativament joves. El que ha comès l'acte de violència és l'actual parella d'una veïna nostra i la víctima és l'exparella i pare dels xiquets. El pitjor és pensar en els xiquets. Estàvem en casa, a les 8 i mitja hem escoltat les sirenes. Només podem sentir que rebuig aquestes situacions en el nostre poble és molt dolorós.
3: El crim ha passat en la casa de la víctima ubicada a la platja de Casablanca d'Almenara. Es tracta del tercer apunyalament mortal en esta setmana al nostre territori. El primer, recordem-ho, va passar al barri de Marchalenes de València. La víctima, un logopeda. I el segon, a Aldaia. Doncs precisament este migdia la justícia ha enviat a la presó de Picassent a l'acusat d'este crim que es va produir en el transcurs d'una baralla en una caseta ubicada a les afores del nucli urbà. Qui també ha ingressat a la presó esta vesprada ha sigut l'home acusat d'agredir sexualment a la seva assistenta en un pis de Castelló de la Plana on tenia un cadàver al congelador.
1: El president del govern, Pedro Sánchez, s'ha pronunciat des de Brussel·les sobre les peticions que rep d'altres partits polítics per tal que convoque ja eleccions generals. Rubén Dempere.
5: De moment, el que ha deixat clar és que enguany no hi haurà comicis i que les eleccions generals l'any que ve no coincidiran amb les municipals i autonòmiques.
6: Presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas. Y ya no puedo decirles más, porque mi objetivo, como he dicho siempre, es que las legislaturas, cuando no gobierna la derecha, también son de 4 años.
5: Pel que fa a la imputació de les dos filles de Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez ha lamentat la situació personal que viu la família de l'expresident i ha reiterat la seva confiança en Zapatero.
6: Y yo como presidente del gobierno, pero sobre todo como secretario general del Partido Socialista, pues confío en su inocencia, respeto a la justicia y desde el punto de vista personal, pues evidentemente

0: manifiesto mi empatía pues con una situación, pues imagino, difícil que estará viviendo en casa como consecuencia de la imputación de sus dos hijas.
1: I a casa nostra, i en acabar el ple del Consell, el seu portaveu Miguel Barrachina s'ha pronunciat sobre la renúncia de la parella del president de la Generalitat, Pérez Llorca, a continuar en una plaça de comissió de servicis en la Diputació de València.
2: Un lloc on en l'actualitat cobra el doble que guanya l'Ajuntament de Finestrat, on tornarà. Barrachina ha dit que és una decisió personal i ha criticat l'actitud dels partits de l'esquerra en este i altres casos.
3: Sobre los motivos de la marcha, es una decisión personal de la mujer del presidente y lo que siempre hemos pedido es respeto en un país en el que hay un gran contraste. La misma izquierda que persigue a personas honradas justifica el comportamiento presuntamente criminal de aquellos otros familiares de expresidentes como Rodríguez Zapatero o de presidentes como Pedro Sánchez.
2: Pel que fa als temes tractats durant el ple del Consell, destaca l'aprovació del decret de l'oferta pública d'ocupació per a enguany del professorat no universitari que depèn de la Conselleria d'Educació. Parlem de més de 2.000 places.
1: I en la seva visita avui a Alacant, el secretari general del PP, Miguel Tellado, ha confirmat que encara no hi ha data per a celebrar el Congrés dels Populars a la Comunitat Valenciana.
2: Un congrés d'on està previst traure el candidat a la Generalitat en les eleccions autonòmiques de l'any que ve.
4: Mire, no hay fecha para la celebración de ese congreso. Creemos que ahora lo importante es que el gobierno de la Generalitat trabaje para mejorar la vida de los valencianos, de los alicantinos, de los castelloneses, y por lo tanto este es el momento de trabajar, y cuando llegue el momento de las convocatorias electorales se tomarán las oportunas decisiones.
2: Y también desde la Dirección Nacional del PP, el seu vicepresident Jaime de los Santos ha defès el dret que té l'expresident Francisco Camps a presentar-se com a candidat per a liderar el partit.
1: Més successos a Elda. Al Vinalopó Mitjà, la Policia Nacional ha detingut tres homes acusats d'agredir sexualment una jove de 25 anys.
2: Segons consta la denúncia, els fets van passar durant les festes de moros i cristians que es van celebrar a finals del mes passat a Elda.
1: I en tribunals, l'Audiència Provincial de València ha condemnat a penes d'entre 16 i 27 anys de presó els dos homes i la dona declarats culpables per unanimitat del crim d'un altre home al qual havien conegut en un bar en les falles de 2024.
5: Sí, amb la víctima van passar diverses hores de festa. Quan estaven els quatre al pis que la víctima tenia a Manises, el van torturar perquè els diguera les claus del seu compte bancari amb l'objectiu de robar-li els més de 100.000 euros que sabien que tenia. Segons relata la sentència, els tres condemnats el van sotmetre a una situació d'agonia durant quasi una hora.
1: Un apunt econòmic: cau la compravenda de vivendes a la Comunitat Valenciana i ho fa en un 7% durant el mes d'abril respecte al mateix període de l'any passat.
2: Però les coses són pitjors si comparem la compravenda de vivendes que es va fer a l'abril a casa nostra amb el mes anterior, en març, que la caiguda ha sigut el doble, un 14%. Són les dades que avui ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística.
1: I en els esports parlem del futbol de casa nostra. Demà podem viure un ascens.
5: Sí, la Nucía està a 90 minuts de l'ascens a Segona Federació, però haurà de superar el Tribal Valderas d'Alcorcón. Recordem que en l'anada el partit va acabar amb empat sense gols a la Canaleja. Així només val la victòria en els 90 minuts, en la pròrroga o als penals. Ja no té valor el factor classificatori de la Lliga regular. La jornada serà totalment festiva a la Nucía, amb paella i animació en les hores prèvies del partit. L'expectació és total, no hi ha entrades a la venda, tot el paper s'ha esgotat. Els abonats i els empadronats a la Nucía poden adquirir-les debades. Així que tot apunta que més de 4.000 aficionats donaran suport a la Nucía. El partit serà a les 7 de la vesprada i el podran seguir en el web d'Apunt.
1: Molta sort per a l'equip de la Marina. Ara es queden en la companyia de Rei Joan en la vesprada d'Apunt. Nosaltres tornem a les 8 en Contrapunt. Així està el món a estes hores, així ens ho conta Apunt Ràdio.
6: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
7: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció.

0: Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: La Diputació de València vos convida al 4th Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
2: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
3: Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
4: Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
3: Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
4: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
3: Preinscríbete en umh.es.
5: A punt, la radio pública. Gracias por sintonizarnos.

0: cau una nova setmana i amb ella cau la calor més intensa. Costa eixir a fer activitats a l'aire lliure en les hores centrals del dia. I ja veus, estem a 19 de juny. Sembla que el canvi climàtic afecta també la cultura. A mesura que passen els dies, van programant-se actes a partir de la caiguda del sol, més o menys a la fresca, podríem dir, no? I comprovem, és curiós, un any més, com els actes culturals van donant pas a poc a verbenes i a actes d'esbarjo. Que bé estan, no diré jo que no. No sé, és com si la cultura fora pròpia de l'hivern. Mai ho he acabat d'entendre. Siga com siga, encara hi ha gent valenta que programa festivals de teatre, de circ... D'ells en donarem compte al programa d'avui. La cultura, podríem dir, té refugis climàtics. La cultura en si és un refugi climàtic. Té refugis com ara els museus, les sales d'exposició, els teatres, les sales de cinema... No sé, potser ens hem de replantejar com vivim la cultura en l'estiu. Són les 7 i 12 minuts i això és l'hora de la cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'hora de la cultura.

El circ contemporani és una de les arts escèniques de més volada a festivals i programacions. Allunyat del circ tradicional, de qui conserva tècniques i elements com puguen ser els malabars, les acrobàcies, els equilibris, ja no és una successió de números més o menys espectaculars. El circ contemporani incorpora elements com la música, la dansa o la dramatúrgia per emocionar-nos. Des de fa anys, el circ mostra les, podríem dir, les debilitats humanes com pocs, perquè és tan fàcil, no?, quan domines les tècniques del circ, mostrar-te fràgil, no? També mostra la resiliència, la resistència i molts altres valors. Avui comencem l'Hora de la Cultura parlant de circ contemporani, perquè des d'ahir dijous es celebra a València el Festival Contorsions, que enguany arriba a la seva novena edició ja. Al llarg de quatre dies, fins diumenge, espectacle

Anem a començar l'agenda mentre escoltem el Clap Hands de Tom Waits. Comencem l'agenda justament amb el Festival Contorsions, del que acabem de parlar. I quan vegeu quina és la programació, segur que enteneu el que dèiem del circ d'ara mateix i segur que teniu ganes d'anar a veure. Avui mateix, a les 9:30, al Teatre El Musical, podeu veure Temblors, de la companyia valenciana Creat. Si vos pregunteu si som una mena d'encreuament de camins, una successió de trobades que es renoven, confirmen o esborren el nostre passat, conformant el que som ara, no?, i pretenent endevinar què vindrà, doncs si vos feu aquest tipus de preguntes heu d'acudir, perquè Tremolors és la reacció a totes aquestes i altres preguntes i algunes de les seues possibles respostes, no? Contorsions continuarà demà dissabte a les 12 del migdia al Port, al Cobert número 2 del Port de València, amb Karma Letal, de Gonzalo Santamaría i Gilbert Tástico. Un espectacle de circ i música en directe amb esperit dels anys 80, on Eddie Aiti i Gilbert Tástico ens conviden a reflexionar entre riures i adrenalina sobre la importància que tenen les nostres accions. Immediatament després, demà a la una, arribarà també al Port Pífia, de la companyia catalana Tota Pedra, un espectacle de circ i clown on el personatge, un treballador obtús d'un espai en obres, intentarà, pobret meu, mantindre l'ordre en un món que li cau damunt. I ho farà amb l'ajuda d'un públic que, sense saber-ho, prendreu un rol actiu dins de l'espectacle. No em digueu que no és interessant. La sala La Mutant ofereix dues sessions demà de l'espectacle 3D de la companyia francesa HMG. És molt curiós. És un espectacle on Jonathan Guichard juga amb una corba de fusta que està subjecta per una línia metàl·lica, diguem-ne que una espècie d'arc de tamany natural, de tamany humà, que pot ser, una extensió del cos, una pròtesi per al joc del moviment. El cas és que és ben interessant. Les sessions de demà a La Mutant seran a les 6 i a les 10 de la nit. Entremig, a les 7 de la vesprada de demà, al Cobert número 2 del Port, la companyia Flying Pygmies presenten Novament veiem quatre treballadores fent el seu treball, moure pes, alçar, sostindre, reparar, tornar a començar. Entre el deliri i la precisió, estos obrers de l'absurd s'enfronten a una missió tan clara com impossible: mantindre-ho tot en peu o deixar que tot s'esfondre. Veurem què passa. Només acaben els Flying Pygmies. Al Port arribarà a les 8 la companyia francesa Fika amb l'espectacle Kairos, una paraula grega que designa el concepte del temps i l'oportunitat, és a dir, el moment adequat per a l'acció, no? Fer el correcte en el moment adequat. Doncs bé, a través de l'acrobàcia i la dansa crearan felices coincidències, trobades entre cossos i moments Kairos. Contorsions acabarà diumenge amb dos espectacles al Cobert número 2 del Port. A la 1:30 del migdia, Requiem per un pallasso, amb Fanfi, el valencià Fanfi García, en un espectacle teatral còmic que transforma un funeral en una festa de riures, tendresa i caos. Imperdible. I a les 6, al mateix lloc, la gallega Paula Quintàs i la seva companyia tancarà amb Multiperspectives, una proposta que combina improvisació teatral, dansa, circ i performance, deixant espai per a la interacció amb el públic. Una proposta de veres que molt agosarada i que serà digna de veure. Una proposta que experimenta amb els límits de les arts escèniques. Seguim l'agenda amb una recomanació que podeu fer demà o qualsevol dia que vos vinga en gana fins al febrer de l'any que ve. Però en com abans la feu, millor, perquè potser vos agradarà i repetireu. Com sabeu, dimarts d'esta setmana s'inaugurava la Casa Museu Pinazo. Una activitat ben interessant a fer és visitar l'exposició Laura d'una saga moderna, Ignacio José y Marisa Pinazo, que estarà a l'IBAM fins el 7 de febrer de 2027 i d'ahir, de l'IBAM, acabar l'excursió en la Casa Museu Pinazo, que està a Godella, a només 6 quilòmetres de distància de l'IBAM, és a dir, a 15 minuts.
Parem ara atenció al festival El Crepuscle al Port de Sagunt. Demà dissabte, 20 de juny, el Fortí del Grau Vell del Port de Sagunt acull la representació de 3 obres de teatre. La companyia Pequeñas Hermosuras escenificarà Rebelión en Tortoni a les 7 de la vesprada, una obra dirigida a un públic familiar, interpretada per Alejandra D'Agostino i dirigida per Maximiliano Trento. A continuació, els espectadors i les espectadores podreu gaudir de La era de l'olvido a les 8:30. Es tracta d'una obra dirigida per Francisco Estrada i interpretada per Germán Rodríguez. I la jornada de demà dissabte acabarà amb Win-Win Íntim. A les 10:30, en el mateix lloc, el Fortí del Grau Vell del Port de Sagunt. A les 10:30, en este cas, Win-Win Íntim està interpretada per Carlos Amador i Mireia Pérez, de la companyia La Negra. L'obra de teatre està escrita per Juli Disla i dirigida per Carles San Jaime. El festival acaba diumenge amb Les Manyes o La Llegada del Pan. A les 8:30, al Fortí del Grau Vell, la dupla formada entre les companyies Atimanyas Teatro i Longaresa Teatre representarà esta història, que està escrita per Paco Zarzoso, amb qui parlàvem fa uns dies, i dirigida per Marcos Sproston, amb Pilar Rochina i Marcos Sproston, Rocío Ladrón de Guevara i José Blasco. És una funció que no vos podeu perdre. A Les Manyes o La Llegada del Pan trobem 3 germanes ancianes i solteres que mai han eixit del seu poble, que ara és un poble abandonat. Elles estan assegudes a la fresca, mirant les muntanyes, i discuteixen en bucle perquè callar és morir. I ja sabeu que no hi ha res, cap exercici que ens agrada més que discutir. Cada setmana esperen a Pan, sí, a l'home del pa, que li diuen així, pa. Les entrades per al festival són gratuïtes, però les heu de reservar a través de Servientradas. I acabem amb un altre festival. Demà dissabte a les 9:30 de la nit al Claustre de la Nau de la Universitat de València comença el Festival Serenates. Comença una nova edició d'un dels cicles musicals més prestigiosos de l'estiu valencià, amb concerts en espais patrimonials de la ciutat. Demà, concert de l'Orquestra de València dirigida per Alexander Liebricht i Mao Fujita al piano. I diumenge, a les 10 de la nit, concert de la pianista Elena Font, que presenta El somni de Ravel.

0: i Debussy, interpretat per Elena Font, que donarà aquest concert diumenge en les serenates del claustre de la Universitat de València, dona pas al tecno de Tico perquè canviem de tema. Si abans fa una estona parlàvem del circ, ara parlem de biotecnologia. I és que l'empresa biotecnològica Darwin Bioprospecting Excellence, especialitzada en la cerca i caracterització de microorganismes que tenen potencial biotecnològic per a sectors com pugui ser l'alimentació, l'agricultura, la salut, la sostenibilitat ambiental, doncs ha sigut reconeguda en la categoria d'alimentació i agricultura del Hello Tomorrow Challenge, un dels principals certàmens internacionals dedicats a la innovació científica i tecnològica. I sabeu que això ens alegra molt, moltíssim, no? Quan algun investigador o investigadora és reconegut, no? Ens alegra d'allò més que una spin-off nascuda al si de la Universitat de València siga reconeguda, però el que més ens agrada, francament, és el motiu pel qual ha estat guardonada. Crec que tot el món tenim clar a hores d'ara que és pràcticament impossible menjar sense ingerir microplàstics o nanoplàstics. Aquestes partícules molt diminutes que es produeixen per la degradació dels plàstics en el medi ambient. S'han introduït en tots els nostres òrgans i teixits, en els ronyons, en el fetge, fa un any sabíem que també en el cervell. Qui sap si és culpa del plàstic moltes de les coses que estan passant en el món. Disculpeu, la broma, la digressió. Els ingerim a diari, quan posem sal al menjar, quan bevem aigua embotellada, quan mengem peix, entre molts altres aliments, fins i tot quan respirem. Doncs bé, el Premi Tomorrow Challenge a Darwin Bioprospecting és en reconeixement a la troballa d'una soca bacteriana que han patentat que és capaç de captar els microplàstics i els nanoplàstics. No de la mar, no del medi ambient, no. Del nostre organisme. Parlem amb Manel Porcar, perquè jo ja no sabria explicar-vos massa bé a partir d'ací res. Parlem amb Manel Porcar, que és biòleg, investigador de l'Institut de Biologia Integrativa i de Sistemes, on lidera el grup de biotecnologia i biologia sintètica de la Universitat de València i el CSIC. Manel és director tecnològic, a més, de Darwin Bioprospecting. Manel Porcar, molt bona vesprada.
1: Hola, què tal? Bona vesprada.
0: Doncs molt contenta de que hagis acceptat parlar amb nosaltres, perquè tenim necessitat de saber què és el que heu fet. A veure, d'entrada, a qui se li acudeix o com sorgeix exactament aquesta idea de buscar una solució basada en capturar microplàstics dins del nostre organisme?
1: Doncs mira, la veritat és que era una demanda dels clients.
0: Ah,
1: quan nosaltres
0: sí?
1: Parlàvem... Sí, parlàvem...
0: A veure, Manel, has d'aclarir una cosa. Quan diuen una demanda dels clients, els clients de Darwin Bioprospecting van buscant microorganismes. Vull dir, la campanya podria ser posa vostè un microorganisme en la seva empresa, no? Vull dir, perquè en funció de les seues necessitats ells busquen una soca o una altra. Per això, Manel parla de va ser cosa dels clients. Ara sí, Manel, què va passar amb els clients?
1: Bueno,

0: això dels clients, els clients nostres els teniu tots els seus productes a la nevera, no?
1: Sí.
0: Perquè són productes alimentaris de tot tipus i alguns altres igual els utilitzeu per a ficar a la rentadora, el rentaplats, productes dels cotxes, agricultura, etc. Els nostres clients són efectivament grans empreses, normalment grans empreses, algunes mitjanes, que busquen microorganismes per a fer qualsevol cosa. Pot ser un enzim per a ficar els rentaplats, pot ser un bacteri que ajuda a les plantes a créixer més sanes i a donar més productivitat, o pot ser, com en este cas, una demanda que ens deien moltes vegades els clients, escolta, no tindreu algun probiòtic que siga capaç de degradar els microplàstics que ingerim, com molt bé deies tu, en la dieta? I nosaltres al principi sempre diem que no, que això era molt complicat, no perquè no sàpiguem fer degradació de plàstic, que justament nosaltres tenim...
1: Vos dediqueu? Específica.
0: Sí, sí. Mm-hmm. Però justament per això coneixem les limitacions, i la degradació del plàstic és possible, però és un procés extremadament lent. Llavors, en el trànsit intestinal, que fa que, bàsicament, tots anem una vegada més o menys al dia al bany, en eixes 24 hores des que tu menges una cirera fins que l'expulses pel clavegram, no hi ha temps material per a degradar el plàstic. Llavors, anem dient sistemàticament que no, però és veritat que aquelles preguntes feien el seu efecte. No? I van dir, ostres, i si busquem un mecanisme alternatiu que no siga la degradació del plàstic, sinó que siga la seva, diguem, neutralització, no?
1: Que meravella.
0: I llavors vam pensar que potser podríem utilitzar les capacitats d'alguns microorganismes a ser molt hidrofòbics, és a dir, estar més a gust en presència de compostos com els olis, com els greixos o els plàstics que en l'aigua, per a veure si podien haver una adhesió significativa dels microplàstics o dels nanoplàstics cap als bacteris, no? I la veritat és que els resultats ens van sorprendre per l'espectaculars.
1: Escolta'm, i el que té d'especial, i jo m'imagino que quan heu patentat la soca, vaja, no vas a donar pèls i senyals de les característiques de la soca bacteriana, però bàsicament eixa característica que la fa especial són eixe caràcter hidrofòbic?
0: Sí.
1: O hi ha més coses?
0: Probablement hi hagi més coses, i és veritat que tenim un grau de coneixement limitat de quins són els mecanismes. En tota probabilitat és una cosa que té a veure en la superfície del bacteri, la paret celular o la membrana, perquè nosaltres hem vist que funciona igual quan el bacteri està viu o quan està mort. Per tant, no és el resultat de la seva activitat biològica, però si el mates delicadament, és a dir, si utilitzes, per exemple, antibiòtics, que això industrialment no es faria així, però bueno, per a fer una prova al laboratori, utilitzes antibiòtics i veus que els bacteris morts igualment funcionen. Llavors, tot i que nosaltres no estem segurs del mecanisme exacte, sí que sabem que és alguna cosa que passa a nivell de la paret celular, de la membrana.
1: Sí,
0: de la part exterior, no? Però hem provat molts bacteris, desenes i desenes de bacteris, i aquell que hem patentat és, en molta diferència, el millor.
1: Caram! És el millor. Què fa? A veure, eixa soca bacteriana, eixe bacteri, ja sí. Ens queda clar per què no podem dissoldre o desfer el plàstic per un problema de lentitud, no? del temps. Què és el que fem amb el plàstic? Què és el que fa eixe bacteri amb els plàstics?
0: Sí, jo crec que podem fer una descripció aquí molt gràfica, no? Sabem que la quantitat de plàstic setmanal que ens mengem és més o menys la que hi ha en una targeta de crèdit.
1: Això és de veres?
0: Sí, és una quantitat molt significativa.
1: Cada setmana ens mengem una targeta de crèdit.
0: Una targeta de crèdit de plàstic. Què passa? Que probablement si aquella targeta la poguérem trencar en 15 o 20 trossos i ens la mengéssim, no seria tan tòxica com si la targeta la reduïssis a un polsim finíssim, no? Què vull dir això? Que els efectes deleteris, els efectes negatius del plàstic en l'organisme són més elevats quan més menuda és el tamany de partícula, la mida de les partícules.
1: Clar, perquè poden traspassar això... membranes i... No?
0: Exactament. Clar. O sigui, si tu tens un tros de plàstic, jo que sé, estàs xuclant la tapa d'un boli, no? I sense voler, ens ha passat a tots, menges un fragment de 2 o 3 mil·límetres, que dius, ui, trobo que m'hem passat aquí un trosset, no passa res. Després, si tens curiositat, el podràs trobar
1: el busques
0: al dia següent, no?
1: Sí.
0: No passa res. Però, si estem ingerint una quantitat molt gran de micro i de nanoplàstics, són tan menuts, sobretot els nanoplàstics, que el que fan és atravessar les parets de les cèl·lules que tenim que tapissen el nostre tub digestiu, passar al torrent sanguini, i és així com ens arriben al fetge, al cor, als testicles, perquè estan en el semen, sí, també, per exemple, o al cervell. Per tant, la nostra estratègia és lluitar contra els microplàstics més menuts i convertir-los en plàstics més grans per a que cada vegada que anem al bany se'n vagin quan estiguin de la cadena.
1: És a dir, fer, no sé si seria correcte el terme, aglomerar micro i nanoplàstics manera que tingueren un tamany que els impedira travessar les membranes d'aquest tub digestiu, no?
0: I són molt, molt, molt menys tòxics i molt, molt més fàcilment evacuables. Sí, sí. Wow. Això és la idea. De fet, tots els plàstics que tenim en el nostre cos, en els òrgans, sí, és molt simple d'imaginar, no? Aquells que tenim al cervell, com han arribat al cervell?
1: Clar.
0: Han de ser molt menuts per haver passat la barrera celular bé a l'intestí i bé als pulmons, que serien les zones d'entrada més probables, sobretot l'intestí, o l'estómac, bueno, el tracte intestinal, i a partir d'ahí passen a la sang i després se distribueixen per tot l'organisme. Si nosaltres bloquegem eixa entrada a partir del tub digestiu cap a la sang, perquè els, fem una espècie de, per dir-ho col·loquialment, mandonguilles, no? O sigui, igual que les mandonguilles són peces de carn molt xicoteta que trau la màquina, però tu després fas una boleta, doncs nosaltres estem fent boletes, estem fent mandonguilles.
1: De plàstic.
0: No de gran mida, eh? O sigui, no és una cosa macroscòpica, però igual poden passar a ser d'algun mil·límetre, dos mil·límetres, una cosa que una miqueta de cura la podries veure a simple vista, que per suposat no té cap efecte nociu en el tub digestiu, perquè forma part de tota la massa que expulsem quan anem al bany, però que està en una forma molt més inactiva que els microplàstics en una forma més fina.
1: És que em sembla fantàstic, vull dir, obrir moltes portes, este treball vostre, no?
0: És correcte. Aquest treball l'ha presentat una companya, Cristina Vilanova, que és la directora general de l'empresa, la setmana passada, en Amsterdam, i justament comentava que molta gent, quan va acabar la xerrada, li va dir, però és exactament el teu comentari, no? Quines portes obre això?
1: Clar,
0: no? Posar, per exemple, en l'aigua embotellada per a que tinga menys microplàstics, i quan tu te la veus ja estan els microplàstics sedimentats en una forma menys nociva? Es podria utilitzar per a tractar les aigües residuals? Es podria utilitzar per a tractar els sòls agrícoles contaminats? La resposta de les últimes preguntes és probablement no pel tipus de microorganisme, perquè és un microorganisme molt domèstic, molt alimentari, que viu molt bé al nostre interior, que viu molt bé, és un bacteri làctic, no? És semblant al que es troba en els formatges, en els iogurts, etc. Per tant, és un bacteri, per entendre'ns, amic, però que sobreviu molt regular en el medi ambient. En el medi ambient tenim altres microorganismes que aquells sí degraden el plàstic molt eficaçment, sobreviuen en el medi ambient,
1: sí que
0: però necessiten un parell de mesos. I nosaltres no tardem dos mesos si el pobre algú que li passe entre...
1: A ningú que li passe, no? Que estiga dos mesos per a fer una digestió. És impossible fer-ho, no? Però sí que és de veres, vull dir, que teniu projectes on esteu treballant en bacteris que degraden plàstics, però això sí, fora de l'organisme humà.
0: Correcte.
1: Però quan jo parlava...
0: És un problema diferent, en realitat. Sembla que és el mateix, la contaminació de microplàstics, però són dos fronts diferents. Un és evitar que t'arriben a tu, perquè ja els degrades en la mar, en el riu, en la planta de tractament, en el sòl agrícola, etc. I l'altre és, com no tenim més remei que ingerir-lo, sí o sí, visques on visques, encara que estigues a la illa més remota de l'Àrtic, t'arribaran microplàstics, i ja que estan dins, bé, estem intentant proposar una possible alternativa. No?
1: Escolta'm, però quan jo parlava de les portes que s'obrin, arran d'esta soca bacteriana i el paper que juga dins del nostre organisme, pensava, per exemple, en portes de salut. És a dir, la quantitat, ara segurament molta gent diria és que quants diners implantar, no ho sé, no? Però la quantitat de diners que estalviaríem en fàrmacs, en intervencions, en conseqüències que se'n deriven, no?, de la presència dels microplàstics en el cos humà, no?
0: Correcte. És una cosa a verificar. Nosaltres com a científics sempre hem de ser molt cauts, ho han verificat mil i una vegades en laboratori, ho estem verificant també en un cultiu celular, és a dir, en cèl·lules humanes, però que creixen dins d'una botella, però finalment, òbviament, haurem de passar per un assaig clínic on, per qüestions ètiques, tu no pots agafar un grup i donar-li plàstic, òbviament, però no cal, perquè com tots prenem plàstic...
1: Clar, en portem de sèrie de plàstic,
0: exactament,
1: tots.
0: Exactament, ja està fet. Llavors, els assajos clínics es fan així, no? Tens un grup control, que no pren el probiòtic, i un grup d'estudi, que pren el probiòtic, i la gent que participa dona el seu consentiment informat, però no saben si estan prenent el probiòtic o no. I després analises la quantitat de plàstic en els diferents teixits d'aquestes persones, no?
1: Tenim
0: per tant, això és una cosa que arribarà, sí.
1: Menís del camp de la biologia, entraríem en el de la salut, no? El de la medicina, però sí. Que és una preocupació creixent, està clar, no? Tenim clars quins són els efectes dels microplàstics en la salut? Què sabem, què sabem dels riscos per
0: als humans? Mira, és molt curiós. Hi ha algunes coses que sabem amb total certesa i alguna cosa que semblaria molt elemental que no sabem. Sabem amb total certesa la quantitat de microplàstics que hi ha en el medi ambient i la quantitat de microplàstics, plàstics de qualsevol mida, que ingerim de mitjana cada dia. La quantitat de microplàstics que tenen els aliments, quins tenen més, quins en tenen menys, tots ens tenen en alguna mesura. Tot això ho sabem. Coneixem molt bé també els seus efectes deleteris i que estan associats a llarg termini a un procés inflamatiu, a ser disruptors endocrins, podrien estar vinculats, pot ser, a algun tipus de càncer. En cultius cel·lulars s'han mesurat moltíssimes alteracions. És a dir, que tenen un efecte negatiu està demostrat. No s'ha de ser alarmista, perquè és veritat que, per exemple, hi ha gent que diu jo no puc menjar peix perquè el peix té molts microplàstics. És veritat, el peix té microplàstics, però també és veritat que els beneficis de menjar peix respecte a menjar carn, per exemple, fan que, escolta, menjar peix, que no passa res. No? Vull dir, no és una cosa dramàtica, però sí que és aquella goteta que va caient, per dir-ho d'alguna forma, no? I fa que tinguem una exposició a molècules que són totalment artificials, que no haurien d'estar en el nostre cos i que es veu que tenen un cert efecte, sobretot endocrí, com els disruptors endocrins.
1: Clar, perquè no estem preparats, el nostre, m'imagine, no? El nostre cos no està preparat per a metabolitzar eixa substància, no? Que és absolutament...
0: Això seria una descoberta fantàstica, eh? Potser algun dia es troba que hem seleccionat al llarg dels últims un segle pràcticament, on hi ha molt de microplàstic, hem seleccionat microorganismes del tot digestiu que no sabíem i que s'estan menjant el plàstic. Passen coses estranyes en microbiologia, eh? La primera vegada que algú va dir que hi havia un microorganisme en l'estómac que produïa les úlceres, allò pareixia increïble, com ha d'haver un microorganisme en l'estómac que té un pH baixíssim. Doncs mira, sí, n'hi havia un, no?
1: Sí, llavors, els microorganismes són molt radicals.
0: Són molt curiosos.
1: Són molt curiosos, fan de tot i s'adapten a tot, tenen una adaptabilitat que tant de bo la tinguérem nosaltres, no? I ens aniria un poc millor. Escolta'm, a mi ara parlem de l'esperança perquè és un concepte que l'altre dia ahir comentàvem i m'ha agradat molt, no? Però quan podem veure... Ara és la pregunta esta de la pressa, no? Que sempre fem els periodistes, no? Jo crec que a tots ens queda claríssim la importància, no?, del treball, però això quan anem a poder-ho veure? Quan veurem les primeres aplicacions comercials que puguen derivar d'aquesta nova tecnologia? Has parlat de que falta l'assaig clínic. Estem parlant de quant de temps?
0: És que això es pot... Sí, entre 1 i 3 anys, fonamentalment, per arribar al mercat.
1: Ah, sí?
0: Entre 1 i 3 anys. Sí, et sembla molt o poc?
1: Molt poc?
0: Molt
1: jo firme,
0: poc.
1: Jo firme ja, sí. Jo firme, perquè arriba...
0: Ja, és que les coses s'han de fer de pressa, perquè en les empreses, ja, això, no, a veure, tots estem contents per la qüestió ètica d'haver fet una cosa, escolta, és molt més gratificant i te'n vas al llit més content quan tens un microorganisme que degrada el plàstic o que ajuda les dones que volen quedar-se embarassades a quedar-se més embarassades, que si dissenyes un sistema de geolocalització per a un dron, no? Un dron d'aquells que s'utilitzen a la guerra. Dit això, la qüestió econòmica és important. És a dir, has de fer números, aquí hi ha unes inversions significatives i, clar, qualsevol cosa que funcione bé per una empresa no molt gran i que l'acabes portant al mercat a molts anys vista és econòmicament difícil. Llavors, per això, les coses en l'empresa, en les empreses en general, no només de biotecnologia, sinó molt tecnològiques, van molt a pressa, van molt ràpid i anem volant. O sigui, les patents se poden fer ràpid, la quantitat d'experiments que es poden acumular avui en dia és enorme, els assajos clínics amb totes les garanties es poden fer de pressa, tot val diners, naturalment, però sí, tampoc és indispensable un assaig clínic per a comercialitzar un producte. Tu el que has de demostrar, evidentment, és que no té cap efecte nociu. I, de fet, el nostre microorganisme és un microorganisme làctic dels que s'utilitzen per a fer iogurt i formatge, o sigui, no hi ha cap problema, no? Simplement pots tindre uns nivells d'evidència, diguem que molt grans o quasi infinits. Nosaltres tenim ja molt grans i volem anar avançant per a tindre ja validació total.
1: Ah, quina meravella. Esperem que ens contes, només estiga per assabentar-nos immediatament de que això està.

0: I ara parlem de l'esperança, no? Perquè és de veres que abans dèiem ens mengem una targeta de crèdit, no? L'equivalent a una targeta de crèdit, no? A la setmana, de plàstic.
1: Sí.
0: No podem fugir d'ahir. Sí,
1: no.
0: Podem beure aigua de l'aixeta en compte d'embotellada, però poca cosa, poca diferència n'hi ha. I quan jo te comentava ahir, no? I te posava les coses tan negres, no? De on anem a arribar, no? Si menges el que menges, acabes menjant plàstic, tu m'hi vas dir, no, mira, jo és que sóc d'una altra manera de veure les coses, em vas dir, no, Manel?
1: Sí, jo és que sóc un eclèctic patològic. Jo,
0: ah, val.
1: Jo sempre tiro una mica pel camí d'enmig. Sí, és que crec que al final passa la contaminació, que és un problema greu, passa el canvi climàtic, que és un problema greu, passa una situació geopolítica, que és lamentable, però al final quina postura podem tindre, no? Podem tindre una postura de dir que tot va bé, que és un negacionisme, no? Que no hi ha canvi climàtic, que la política internacional va fantàstica, que els plàstics no passa res. Bueno, tu pots tindre aquesta actitud, igual si estàs més a gust és el teu problema, però el problema continua estant allí, no? I continuen augmentant les temperatures, continuen a haver més desigualtats en moltes parts del planeta, continuen a haver un problema de contaminació. I després de veure el got mig ple, és a dir, la contaminació de plàstics és un problema greu, no és un problema... No és el número 1, probablement, dels problemes ambientals del planeta. Està en el rànquing, eh? Estarà en el podi, però no és el número 1. El canvi climàtic és un problema molt greu. Hi ha altres productes que són molt més contaminants que els plàstics, afortunadament en menys quantitat, que en el primer món tenim molt controlats. Europa és el continent més segur, en diferència. Mm. Però sempre hi ha coses que es poden fer, no? I llavors el que deies tu, s'ingereixen menys microplàstics en l'aigua de l'aixeta que en una aigua embotellada. Punt número 1. A banda que és molt més ecològic perquè no tens la botelleta punyetera.
0: I tant. I més econòmic.
1: Després, en funció de com compres els aliments, també, els aliments superplastificats que venen, no només tenen una empremta ecològica, evidentment molt pitjor, sinó que, i està demostrat, o sigui, s'han fet estudis on s'agafaven grups poblacionals, uns menjaven més de cistelleta i mercat, diguem, i altres més, tot superenvasat. I la quantitat de microplàstics en sang era radicalment diferent. Per tant, bueno, fantàstic, perquè a més és una cosa on s'alineen moltes coses. S'alinea la nostra salut, la quantitat de plàstics, no deixar residus, fer
0: consum de proximitat.
1: Clar, bueno, pues una raó més per demà dissabte agafar el sase ben a gust, anar al mercat del Cabanyal, que jo tinc aquí al costat de casa, parlar amb la gent i emportar-te fruita i verdura.
0: En el cabàs. En el cabàs de Vímet, com hem fet sempre, no? O com fem les nostres iaies, no?
1: I damunt ens deixem un component cultural, que només di eixa paraula tu, ja ho veus, i té un component nostàlgic i cultural molt significatiu que mai de la vida té una bossa de plàstic. No? Sí, són moltes coses que van en el mateix sentit. Sempre es poden fer coses, no? I en el canvi climàtic igual. El canvi climàtic està aquí. Podrem fer alguna cosa per a revertir-lo? Probablement sí, perquè ja n'hi ha... Avui justament llegia un estudi on es veia que la poca reducció que hi ha hagut, que ha sigut un estancament en els últims decenni, ja es nota que no n'hi ha tant CO2, és a dir, podria ser encara pitjor, no?
0: Sí.
1: I, bueno, això és un camí per a l'esperança. Hem de continuar en aquesta línia, hem de fer coses també, com, per exemple, la mitigació. Qualsevol habitant de València sap que en funció de si vas pel sol o vas per un carrer que estiga planificat urbanísticament en condicions, amb arbres, ostres, la diferència...
0: La temperatura canvia, no?
1: Per tant,
0: ahir volíem arribar, no, Manel. Ahir volíem arribar, el camí de l'esperança, no? És a dir, perquè al final, és que ahir, Manel, el cervell me va fer cloc. Clar, què és el que voldria tanta gent que viu a costa de que perderem l'esperança? I l'esperança no l'hem de perdre, perquè per complicada que estiga la cosa, la situació, des de tants punts de vista, sempre hi ha qui ens ajuda a veure i a viure el món un poquet millor. Entre ells, Manel Porcar i els seus companys de Darwin Bioprospecting. Moltíssimes gràcies, Manel, per atendre'ns. Estem arribant a les 8 i, per tant, ens n'hem d'anar. I estem pendents de com vagin les coses a mixa soca, a mixos bacteris hidrofòbics.
1: Nosaltres continuem injectant no en bales, sinó en microorganismes que són prou més simpàtics.
0: Molt, molt intel·ligent, aquesta mesura. I nosaltres ens n'anem justament amb la cançó que parla de l'esperança, amb Charango. Així ens n'anem fins dilluns. Que ningú vos lleve l'esperança de poder aconseguir viure un poc millor cada dia. Tornem dilluns a les 7:01.

0: uns minuts. Fins aleshores, feu bondat. O no.
1: L'hora de la cultura, amb Reis Joan.

0: Bona vesprada. Hi ha notícies que sacsegen una comunitat sencera no només pel que ha passat, sinó per les preguntes que deixen obertes. Este divendres, un institut públic de Foios ha viscut un episodi greu que, afortunadament, no ha tingut conseqüències més tràgiques gràcies a la ràpida intervenció del professorat i dels serveis de seguretat. Una alumna ha resultat ferida lleu i dos adolescents han quedat sota investigació. Més enllà dels titulars i de la commoció immediata, els fets conviden a una reflexió pausada sobre la convivència als centres educatius, la salut emocional dels més joves, els mecanismes de prevenció i la capacitat de la comunitat educativa per detectar situacions de risc abans que desemboquen en una tragèdia. Avui volem acostar-nos a aquest succés amb prudència i responsabilitat, fugint de l'espectacle i dels judicis precipitats per intentar comprendre què ens diu com a societat un episodi que ha colpit Foios i el conjunt de la comunitat educativa valenciana.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A Punt Ràdio, amb Gustavo Clemente.
0: I més calor i pols en suspensió en este cap de setmana d'inici de l'estiu. Joan Carles Fortea.
2: Molt bona vesprada, efectivament, Gustavo. El diumenge iniciem l'estiu i ho farem amb temperatures de ple estiu, temperatures per damunt del que és habitual en aquestes dates. Tenim un episodi de temperatures molt elevades que s'iniciarà sobretot a partir del diumenge i que sembla que a nosaltres ens tocarà el pic entre dimarts i dimecres. Podien fins i tot registrar-se les fogueres d'Alacant més càlides, com a mínim des de 1926. Temperatures que ara estan al voltant dels 26 graus al litoral de València i de Castelló, amb una humitat molt alta cap a l'interior, al voltant de 21-23, per exemple, a Vilafranca, humitat més baixa, i cap a Alacant destaca la zona nord, tenim humitats altes i temperatures inferiors als 30, però cap a la zona sud tenim temperatures per damunt dels 30 graus a les d'ara i humitats més baixes. El vent de gregal protagonista cap a Alacant, situació marítima alterada, molta precaució esta nit, demà i diumenge, i també podria bufar el vent fort cap a la ciutat d'Alacant, per tant, amb algunes fogueres, precaució a la zona litoral principalment, perquè podien superar els 30-40 km per hora, mar alterada cap a Alacant, més tranquil·litat també ja a partir del final de diumenge. El cap de setmana serà en general un cap de setmana assolellat, pols en suspensió, color del cel blanquinós. Temperatures demà un poc més altes que les d'avui, valors al voltant dels 30-32 graus cap al litoral i al voltant de 34 cap a les zones d'interior. Diumenge pugen les temperatures nocturnes, cada vegada més poblacions no només amb temperatures tropicals nocturnes de que no baixen de 20, sinó fins i tot tòrrides, no baixaran de 24 o de 25, i s'esperen les temperatures més altes d'aquest episodi entre el dilluns i el dimarts, quan tindrien cap a l'interior temperatures que podrien fregar els 39 o els 40. De moment no tenim ponent i el litoral es mantindrà amb molta basca i amb màximes que quedarien frenades en 33-34. Molta calor, sobretot a partir del diumenge i el dilluns, i molta precaució. Tornem a insistir també amb els incendis forestals. Qualsevol fum que es veja a la muntanya, ràpidament telefonar al 112.
0: Gràcies, Joan Carles Fortea, per esta completíssima informació. Bon cap de setmana. Bon cap de setmana. Com dèiem, dos menors han resultat detinguts en l'Institut de Secundària de Foios després d'assaltar el centre amb un matxet de 40 centímetres i un bat de béisbol i ferir de manera lleu un altre menor. La menor ferida té 13 anys i ha patit lesions lleus en el coll. És, sens dubte, la notícia de la jornada i seguint-la des de primera hora de la vesprada a Foios està Amparo Fernández. Hola, Amparo, salutacions.
3: Bona vesprada, Gustavo. Acabem de nou de parlar amb un dels membres de l'equip directiu que ha estat present durant aquest atac este matí ací en este institut, a les portes del qual ens trobem. És també un dels professors que ha acompanyat els dos xiquets que, hem de dir, no han oposat cap tipus de resistència en fer aquest atac. S'ha especulat en que volien saltar una tanca, que havien

0: intentat fugir. No és cert, ens diuen des de l'equip directiu, s'han adonat del que havien fet en els moments, en l'instant immediat d'haver-se produït aquest atac. Diu que estaven molt tristos, que s'han quedat bloquejats, són paraules textuals, i els han dirigit a una aula d'orientació a l'espera que se personara així tant la policia local com la Guàrdia Civil, de la qual també ens diuen que han tingut un tracte exquisit, tant la persona agredida, aquesta etiqueta més menuda, que no tenia cap relació d'amistat amb els dos presumptes agressors, i també amb les dues persones que han sigut detingudes, un d'ells, que el de 14 anys, volíem dir, ha sigut detingut i conduït a la caserna de la Guàrdia Civil. Dels xics encara no sabem res en aquestes hores. Hem de pensar, i estic d'acord amb tu, amb aquesta reflexió primera que has fet en aquest informatiu, són menors, estem parlant d'un grup de xiquets estudiants d'este centre, d'aquesta investigació s'encarrega ja la Fiscalia de Menors i la Guàrdia Civil. Sí que també sabem com se troba la menuda agredida, ha tingut una lleugera ferida, ha sigut traslladada al centre de salut per protocol, no ha anat a més, i sa xiqueta, acaba de parlar el professor amb els seus pares, la xiqueta es troba bé, es troba aturdida, i sí que han demanat ja a la Conselleria d'Educació que tinga assistència psicològica tant i sa xiqueta com, evidentment, un seguiment psicològic els dos presumptes agressors. Molta commoció en este institut, era, sens dubte, la notícia del dia, la que no havia de ser, perquè avui, evidentment, era l'últim dia de classe. També es diuen que la proporció de professors serà superior a la dels alumnes. Molt poques xiquets havien vingut a classe i molts altres estan de viatge de final de curs. Per tant, d'eixa llista de què se parla en molts mitjans de comunicació, està dient-se que una suposada llista tenien els xiquets a la motxilla i que estaven amenaçant els alumnes, ens diuen des del equip directiu que no eren conscients de que existisca aquesta llista i que si ho hagueren sabut, evidentment, hagueren parlat amb les famílies implicades. No era, sens dubte, el millor dia per seguir ni ninguna llista ni esperar que estiguessin aquests alumnes, perquè, com diguem, han sigut molt poc l'alumnat que estava assistint avui a este últim dia de classe. Nosaltres, així a la porta, ja vos diguem, n'hi ha una tranquil·litat absoluta. El matí ha sigut convuls, ja torna a calmar-se la vesprada, però, com diguem, ha sigut un col molt dur per a posar-li el punt final a este curs en este Institut Francesc Badia de Foix.
1: Amparo Fernández, gràcies per la mesura i per la informació contrastada per als nostres oients. Bona vesprada.
0: Bona vesprada.
1: I commoció a Almenara per la mort a ganivetades a este municipi de la Plana Baixa d'un home de 38 anys a mans d'un altre. Rubén Dempere, detalls.
2: Sí, la Guàrdia Civil ha detingut el presumpte agressor, un veí de Xilxes de 35 anys. La víctima és l'exnòvio de la parella actual del detingut. El crim ha passat en la casa de la víctima, ubicada a la platja de Casablanca d'Almenara. En el moment dels fets, els dos fills menuts de l'home assassinat es preparaven per anar a l'escola, on avui era l'últim dia de classe abans de les vacances d'estiu. El presumpte assassí, com hem dit, parella de la mare de les criatures, ha esperat el pare fora de la vivenda per assestar-li diverses ganivetades, que han sigut mortals, segons han relatat diversos testimonis.
3: Sí, els dos. Són dos xics relativament joves. El que ha comès l'acte de violència és l'actual parella d'una veïna nostra i la víctima és l'exparella i pare dels xiquets. El pitjor és pensar en els xiquets. Estàvem en casa, a les 8 i mitja hem escoltat les sirenes. Només podem sentir que rebuig aquestes situacions en el nostre poble és molt dolorós.
2: La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació que haurà d'esclarir les circumstàncies que envolten un crim que ja s'investiga a hores d'ara com un possible cas de violència de gènere. Es tracta del tercer apunyalament mortal en esta setmana, en només una setmana, a la Comunitat Valenciana. El primer va passar al barri de Marxalenes de València, la víctima, un logopeda, i el segon, a Aldaia. Doncs, precisament, este migdia, la justícia ha enviat a la presó de Picassent el detingut pel crim d'Aldaia, que es va produir en el transcurs d'una baralla en una caseta ubicada als afores del nucli urbà.
4: Contrapunt, amb Gustavo Clemente.
1: I continuem el relat de la informació, en este cas en crònica política. La setmana que ve el Congrés votarà una moció que insta el president del govern a sotmetre's a una qüestió de confiança. És l'únic punt que no ha sigut frenat pels socialistes i Sumar després que el Partit Popular registrara de nou la proposta perquè també es vote una petició d'eleccions i altra sobre la dimissió de Sánchez en la cambra.

0: baixa. Magda Nicolau.
1: El secretari general del PP, Miguel Tellado, diu que la legislatura s'acaba.
2: Esta legislatura ha llegado a su fin. No lo dice el Partido Popular, lo dice el Partido Popular y los socios de Pedro Sánchez.
1: Per a Míriam Noguera, de Junts, la legislatura està bloquejada.
3: Quin sentit té seguir una legislatura que no està donant cap mena de solucions als problemes que tenen els ciutadans?
1: En aquest escenari, el PP torna a presentar en el Congrés una iniciativa per a exigir un avançament electoral, la dimissió de Sánchez i una qüestió de confiança en el Parlament perquè, diu Tellado,
2: hay una mayoría en el Congreso de los Diputados que pide elecciones.
1: El PSOE i Sumar han tornat a vetar la proposta popular excepte la qüestió de confiança. I tot i que ahir Pedro Sánchez vinculará la aprobación de los presupuestos al futuro de la legislatura y ratifica.
4: Lo voy a decir muy claramente, a ver, porque claro, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. No habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas. Y ya no puedo decirles más.
1: Però no aclarís si les eleccions del 27 seran abans o després de les autonòmiques i municipals.
0: Ha informat per a Contrapunt Magda Nicolau. I Pedro Sánchez ha deixat en mans de José Luis Rodríguez Zapatero la decisió de tornar les joies que va trobar la Guàrdia Civil en el registre de la Caixa Forta de la seva propietat. Ho ha dit Sánchez a Brussel·les, en la roda de premsa posterior al Consell Europeu.
5: Al president del govern li han preguntat en la roda de premsa què faria ell si fora Zapatero. Sánchez ha eludit la qüestió i ha reiterat l'argument sobre les diferències entre el 2007 i el 2026 pel que fa a la transparència dels regals als presidents.
6: Si usted fuera Zapatero en este momento, ¿devolvería esas joyas?
4: Mire, esa pregunta quien tiene que responderla es el presidente Zapatero, no yo. Yo no estoy dando por bueno nada. Yo lo que digo es que en 2007 no existía una legislación que hoy sí existe en cuanto a los regalos que pueden ser ofrecidos a un presidente o presidenta del gobierno.
0: I el magistrat Juan Carlos Peinado ha obert una nova línia d'investigació dins de la causa contra Begoña Gómez, l'esposa del president del govern.
5: Sí, es tracta d'una nova peça pels possibles delictes de prevaricació i de frau als interessos de la Unió Europea, en la qual s'investiga l'empresari Juan Carlos Barrabés. El jutge Peinado, que havia inclòs en un principi Begoña Gómez com a investigada en la peça separada, l'ha exclòs en una rectificació posterior. Recordem que Peinado va celebrar dilluns passat una audiència preliminar per la part principal del procediment, un pas necessari per a poder assentar al banc dels acusats la dona de Pedro Sánchez. El cas és que encara no ha decidit sobre si li imposa o no mesures cautelars a Begoña Gómez. L'acusació popular, liderada per Azteoir, va demanar que li retiraren el passaport.
0: I coincidint avui amb la fi del curs escolar, el ple del Consell ha aprovat el decret de l'oferta pública d'ocupació per a enguany del professorat no universitari que depèn de la Conselleria d'Educació. Parlem de més de 2.000 places.
5: Sí, concretament són 2.067 places del torn d'ingrés lliure. Així ho ha anunciat el portaveu del govern valencià, Miguel Barrachina.
7: Esta oferta d'empleo docente incluye un total de 2.067 plazas correspondientes al turno de ingreso libre y provienen de dos vías. Por un lado, la oferta de plazas derivadas de la tasa de reposición de efectivos, que son 1.678 plazas, y además las plazas no adjudicadas en procedimientos selectivos anteriores.
5: Barrachina també ha reconegut que no sap si el Consell té previst commemorar el 20è aniversari de l'accident del metro de València el 3 de juliol, que va provocar, recorden, la mort de 43 persones, mentre que altres 47 van resultar ferides de diversa consideració. I el portaveu del Consell també ha parlat sobre la renúncia de la parella del president de la Generalitat a continuar en una plaça en comissió de servicis en la Diputació de València. Una plaça, recorden, en què cobra el doble que en el seu lloc de treball a l'Ajuntament de Finestrat. Miguel Barrachina ha dit que la renúncia és una decisió personal i ha criticat els partits de l'oposició de l'esquerra.
7: Sobre los motivos de la marcha es una decisión personal de la mujer del presidente y lo que siempre hemos pedido es respeto en un país en el que hay un gran contraste. La misma izquierda que persigue a personas honradas justifica el comportamiento presuntamente criminal de aquellos otros familiares de expresidentes como Rodríguez Zapatero o de presidentes como Pedro Sánchez.
0: I ja hi ha data per a la pròxima reunió entre els sindicats i la Conselleria d'Educació. Serà dimarts que ve, el 23 de juny.
5: I damunt de la taula la proposta del tema salarial, un dels punts més conflictius, ja que només dos sindicats han firmat amb la Conselleria del Ram un increment salarial progressiu.

0: tot i que sí es van apropar postures. Recordem que en esta reunió la Conselleria d'Educació va oferir una nova redistribució dels vora 1.250 llocs que proposa per a incrementar la dotació de professionals en inclusió educativa fins al curs 2030-2031, una mesura que els sindicats van considerar insuficient.
1: I altra de les notícies o dels punts d'interès de la jornada en clau política és la trobada entre Gabriel Rufián i Mònica Oltra a València, al Parc de Capçalera de València, a hores d'ara. Allí està la nostra companya Adelaida Ferre. Adelaida, quins missatges ens està deixant este acte?
2: De la unitat de l'Esquerra també és una presència de figures destacades de Compromís, Esquerra Unida i Podem. Gabriel Rufián i Mònica Oltra han defensat un projecte alternatiu que transformista les sigles dels partits i que siga capaç de frenar la mans de la dreta i de l'altra dreta. Moltes referències en aquest acte també a la vaga educativa i al paper de Carles Mestre en la gestió de la vaga.
1: Gràcies, Adelaida Ferre, en directe des del Parc de Capçalera. Escoltàvem de fons com continua en marxa l'acte. Podem fer un recull dels extractes més destacats que ha donat de si de moment, Rubén.
0: Sí, un dels moments més destacats era quan Gabriel Rufián presentava en l'acte a Mònica Oltra. Ho feia d'esta manera.
3: I crec que és un exemple de dignitat, de decència, de resistència. I jo l'únic que vull dir és que a mi m'agradaria molt ser com Mònica Oltra.
0: Mònica Oltra ha mostrat la gratitud cap a Gabriel Rufián per les seues paraules i després ha fet una referència molt explícita a la vaga d'educació. Un referent, segons ha dit Mònica Oltra.
4: Que estigueu així tan massivament, jo crec que és un signe d'esperança i un símbol de que este poble no ha baixat la cara. I efectivament la vaga d'educació ens ha demostrat que unides, que combatives i que alegres, no n'hi haurà ningú que ens pare. I per tant, gràcies.
0: La vicepresidenta de la Generalitat també s'ha referit a la inevitabilitat del triomf de la dreta i de l'extrema dreta en les pròximes eleccions.
4: Una de les coses que està fent molt bé l'extrema dreta i la dreta és fer que la gent pense que guanyen és inevitable, i no ho és, perquè depèn de nosaltres.
0: L'acte girava entorn a la unificació de candidatures de l'esquerra a l'esquerra del PSOE. A això s'ha tornat a referir Gabriel Rufián.
3: De què serveix tenir la raó si després et presentes a una província on es reparteixen 5 diputats a 7 candidatures d'esquerres. 7 bones candidatures d'esquerres, eh? Bona gent. Si és que aquí no es tracta de menystenir a ningú, i aquí no es tracta de dir-li a ningú que deixi de ser el que és, i aquí no es tracta de dir-li a cap partit que deixi enrere o de banda les seves sigles. No es tracta d'això, es tracta de ser intel·ligent. Es tracta de fotre-li una mica de ciència.
1: Breu pausa i continuem posant el contrapunt a este DNU de juny.
5: Contrapunt en A.Punt Ràdio. Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans, es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
6: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Fogueres de Sant Joan d'Alacant, declarades d'interès turístic internacional del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
5: Som a punt.
1: I presó sense fiança per al detingut per la presumpta agressió sexual a una jove a Castelló de la Plana. una denúncia que va

0: va permetre trobar un cadàver a la nevera del pis on es va produir l'agressió sexual.
1: Després de 72 hores detingut, el jutjat de violència sobre la dona ha decretat presó comunicada i sense fiança per a l'home de 39 anys que presumptament hauria agredit sexualment una jove de 20 anys, treballadora de la llar. Així ho ha comunicat esta vesprada al Tribunal d'Instància de Castelló en una nota en què s'especifica que se li imputen només diversos delictes d'agressió sexual. Els fets van ocórrer en el sexe D d'un edifici situat a la plaça Pintor Sorolla, número 2 de Castelló de la Plana, i on treballava la víctima. Dimarts, agents de la Policia Nacional van entrar a registrar en la vivenda, però el cas va fer un gir quan el que es van trobar va ser el cadàver d'un home d'edat avançada en un frigorífic. El veïnat assegura que es podria tractar de l'oncle del detingut, que vivia de lloguer al pis. Sense rastre del sospitós de l'agressió sexual, un dispositiu de la Guàrdia Civil el va trobar hores després a la casa de la mare en l'organització Nova Peníscola. Ahir, dos dies després de la detenció, els agents de la Policia Nacional i la científica van escorcollar durant tres hores el pis amb el detingut per a obtenir proves i reconstruir els fets. L'autòpsia determinarà la identitat i les causes de la mort de l'home trobat en el frigorífic, que s'investiga en una altra secció del tribunal, per aclarir també els possibles vincles amb el detingut per l'agressió sexual.
0: Ha informat per a Contrapunt Cèlia Cerezo. I més successos. A Elda, al Vinalopó Mitjà, la Policia Nacional ha detingut tres homes acusats d'agredir sexualment una jove de 25 anys.
2: Segons consta en la denúncia, els fets van passar durant les festes de moros i cristians que es van celebrar a finals de mes passat a Elda.
3: Contrapunt, en A.Punt Ràdio.
0: Israel i Hezbollah acorden un nou alto el foc al Líban després d'una jornada sagnant que posa en risc el pacte i les negociacions ajornades entre els Estats Units i l'Iran. Arturo Monedero.
4: La treva arriba després que els bombardejos deixin almenys 47 morts al Líban. Hezbollah, per la seva part, ha matat 4 soldats israelians. Els Estats Units i Qatar, amb l'ajuda de l'Iran, impulsen un nou alto el foc que naix amb molts interrogants. L'exèrcit de Tel Aviv acota ja el seu abast.
5: Que de la sirium colium.
4: Respectem l'acord, però continuarem operant contra qualsevol amenaça mentre el govern no ordena el contrari, explica el portaveu.
5: El PNJ.
4: Postura que explica per què Teheran i Washington han ajornat les converses previstes avui a Suïssa. Mentrestant, Donald Trump trau pit.
6: We defeated them totally militarily.
4: En assegurar que els han derrotat militarment al complet. L'únic valor d'oxigen és la reobertura de l'estret d'Hormuz, que tot i el risc de topar-se amb mines, recupera parcialment el trànsit marítim.
0: I la relació entre el president nord-americà i la primera ministra italiana no passa pel seu millor moment.
2: Sí, Giorgia Meloni acusa Donald Trump de mentir quan diu que ella li va suplicar una foto en la cimera del G7 que s'ha celebrat esta setmana.
7: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Io e l'Italia non imploriamo mai.
2: La relació entre els dos dirigents s'ha deteriorat tant que el ministre d'Afers Estrangers ha suspès un viatge ja programat als Estats Units per a la setmana que ve.
0: I estem a les portes del cap de setmana de fogueres. Esta nit és la planta de les fogueres infantils. Anem en directe a Alacant. Teresa Coll, ja està tot enllestit?
8: Avui, dia de la planta infantil, les fogueres treballen de valent per enllestir els monuments. Les altes temperatures, això sí, han motivat que comissions com la de Sagrada Família, de la categoria especial, hagin retardat l'inici de la planta a les últimes hores de sol. Així, ara mateix, el muntatge de la foguera començarà d'aquí uns moments. I la foguera, obra de l'artista Ceballos i Sanavia, té per lema Estels des d'Alacant. A hores d'ara, l'artista, el seu equip i la comissió es preparen per a donar-li forma en les pròximes hores. La nit s'espera que siga llarga i cal agafar forces. Demà el jurat passarà a partir de les 8:30 del matí i s'apanyen perquè tot ha d'estar a punt. Esta és una de les nits més màgiques, ens diuen, per a la comissió infantil, que participa també en la decoració dels monuments.
0: Gràcies, Teresa Coll, des d'Alacant. De seguida, en el nostre Contrapunt, parlarem a fons de com viu Alacant la gran festa de les fogueres d'enguany i també farem repàs històric sobre l'evolució de la festa. Serà d'ací uns minuts. Ara, temps per als esports.

0: Obrim pàgina d'esports amb el Mundial de Futbol. Penúltima sessió d'Espanya a Chattanooga abans del pròxim compromís. Raúl Pina, molt bona nit.
1: Hola, Gustavo, molt bona nit. La selecció de Luis de la Fuente, que ha treballat esta vesprada, abans d'eixe segon partit de la fase de grups del Mundial. Recordem, Gustavo, que Espanya s'enfronta a l'Aràbia, a Aràbia Saudí, per tal d'aconseguir eixe primer triomf, no? Ja va haver una...
0: Diumenge a les 6.
1: Sí, diumenge a les 6 es va esbarar, o Espanya no va saber aforadar la porta de Cap Verd, i per tant, després d'eixa desfeta, eixe empat a 0 inesperat, toca guanyar, no? És el moment en què l'equip ha d'oferir la seva millor versió i sobretot allunyar els fantasmes. L'únic futbolista que no ha estat amb el grup i que treballa a banda és Jaime Muñoz, recordem l'ex futbolista d'Osasuna, que està cedit no, en propietat del Real Madrid, però que acabarà al Liverpool i que al mes de maig va patir un trencament fibrilar en la zona del recte anterior. La setmana passada es va reintegrar, però poc li ha durat l'alegria, no? Perquè sembla que s'ha tornat a ressentir. Així que novament ha hagut de parar i es desconeix la data, això sí, del seu retorn, no? Per tant, el debut de Jaime Muñoz en el Mundial s'allunya. A més, una baixa important, Gustavo, perquè condiciona també a Luis de la Fuente, en el sentit de que si no estan tampoc al 100% encara Nico Williams i Lamine Yamal, pot posar-los, però després no té un recanvi a la banqueta que siga també un futbolista de banda, no? L'altre dia recordem que l'aposta va ser Gavi.
0: Doncs sí, problema per les bandes, per a Luis de la Fuente. I qui sí està participant en el Mundial és Pau Cubarsí.
1: Negociable, no?, per a Luis de la Fuente. Ja ben segur que no és una de les rotacions per al duel amb l'Aràbia Saudí. El central del Barça va formar l'altre dia contra Cap Verd en l'eix defensiu amb Laporte i ha complit eixe somni que té tot xiquet que li agrada el futbol des de xicotet.
2: Que és un somni de ben petit poder estar aquí, poder tenir la confiança del míster de poder disputar el meu primer Mundial, amb moltes ganes sobretot de jugar, de demostrar, però sobretot de venir aquí, ajudar l'equip, tant sigui en el camp com fora d'ell, doncs fer que siguem una gran família, fer que estiguem còmodes tots. Jo crec que això ens pot donar que portem el trofeu a casa.
1: La idea contra Aràbia, ja que no va ser contra Cap Verd, és guanyar, va estar la primera victòria.
2: Sí, al final no venimos de jugar un gran partido, pero ya creo que tenemos las pilas cargadas con muchas ganas de jugar, de demostrar, de dar un buen nivel y traer la victoria, que yo creo que es muy importante.
1: Ara bé, cal fixar-se en Espanya y no en el rival, Gustavo, tot i que siga Aràbia.
2: Sí, ya sabemos que tenemos que mejorar algunas cosas. Como he dicho antes, al final es fútbol y a lo mejor algunos partidos te pueden salir mejores o peores, pero ahora mismo estamos estudiando Aràbia, pero sobre todo nos tenemos que fijar en nosotros mismos, que yo creo que somos los importantes, y si nosotros estamos bien y tenemos rapidez en el juego, pues yo creo que va a salir un gran partido.
1: No sé si tu tens dubtes o no, Gustavo, respecte al que va passar l'altre dia contra Cap Verd, o si t'oferís dubtes esta selecció. 32 partits invictes, Cubarsí, tampoc té dubtes.
2: No, dudas no tenemos nunca. Sabemos del nivel que tiene la plantilla y el staff, y yo creo que sí, que hay que confiar siempre. Al final venimos de 32 partidos invictos y yo creo que venimos de un gran trabajo años anteriores. Yo creo que no podemos bajar de esta dinámica, porque el fútbol ya sabemos cómo es, que a veces te da alegrías y a veces no tantas, pero yo creo que tenemos que seguir con la misma dinámica.
1: Y todo el mundo hablando de Lamine, Gustavo. Però només Luis de la Fuente sap si serà o no titular contra Aràbia. Què en pensa Pau Cubarsí?
2: Bueno, al final yo creo que tenemos una plantilla espectacular, magnífica. Todos los jugadores pueden rendir al máximo nivel. Todos ya sabemos de las capacidades de Lamine, así que si puede entrar, no, pues nos ayudará al máximo. Pero yo creo que los que lo pueden suplir, pues lo harán igual de bien o mejor.
1: De totes formes, com detalla Cubarsí, no li falten ganes a Lamine per jugar ja.
2: Bueno, yo creo que todos los jugadores que estamos aquí tenemos unas ganas tremendas y espectaculares de jugar. Yo creo que a ningún jugador le gusta estar lesionado, pero yo creo que él tiene la cabeza muy bien puesta, ya sabe cómo se siente su cuerpo, y si él se siente bien y el míster le da la oportunidad de jugar, pues ya sabemos que va a salir y va a rendir espectacularmente. Y ya que

0: Parlem del Mundial, Gustavo, confio en que Lamine pugui ser titular ja contra ells, és que està al 100% no està, això està clar, no?
1: I tu, David, Raúl, què creus? Que és un mal debut o un problema més profund?
0: És un debut inesperat. Més que un mal debut, un debut inesperat, no? Perquè era contra Cap Verd, una selecció que debutava en un Mundial... El tema de la possessió, tot això està molt bé. El rema del que necessites en un partit és guanyar-lo i clavar gols en la porteria contrària. Tampoc és una decepció. Jo crec que és un accident. Jo qualificaria com a un accident i com a un toc, no? Un avís d'aquest esglai inesperat d'empatar-se contra Cap Verd no te'l pots permetre ja en següents partits, no? I contra Aràbia, que és un rival que ja en l'anterior Mundial, si te'n recordes, li va pegar també un esglai a Argentina, no? Amb aquella derrota inesperada de l'equip de Lionel Scaloni, que després sí va guanyar amb Messi el Mundial, però és un tot d'atenció. A Espanya també li va passar, en Sud-àfrica, contra Suïssa, que també va ser un debut inesperat i va caure, però Suïssa no és Cap Verd, ni molt menys.
1: Els dubtes existeixen, però encara no són com per a crear una alarma. L'anàlisi del nostre Raúl Pina. I bé, algun detall més sobre el Mundial?
0: Sí, recordem que a les 9 de la nit juga Estats Units no? Contra Austràlia, sí. És el partit que podem veure d'ací uns instants, en menys de mitja hora.
1: Bé, tenim un equip valencià que està a prop d'ascendir. Parlem de l'Eldense.
0: No, l'Eldense ja està, ja està ascendit.
1: Efectivament, sí. Parlem de l'Eldense que recupera un dels herois de l'ascens a segona divisió del 2023 i parlem, i això em referia, a la Nucía, que jo vaig tindre l'honor de cantar el seu ascens a segona divisió B en aquell moment i ara està a 90 minuts de l'ascens, en este cas, a la segona federació.
0: Sí.
1: Què ha de passar per a que puja la Nucía a segona federació, Raúl?
0: És molt fàcil, guanyar el partit. Siga als 90 minuts, a la concessió dels 90 minuts, siga després de la pròrroga, siga als penals. Però ja en aquesta eliminatòria no existeix el factor classificació que existia a les anteriors, no? En les eliminatòries que es produïen en cada comunitat autònoma o en cada regió. Ara, empat a 0 en el partit de l'anada, en la Canaleja, entre el Tiro Valderas d'Alcorcón i la Nucía, i per tant haurà de guanyar l'equip de Vicente Mir, el tenis de Meliana, este duel. Sí o sí, jo crec que sobre el paper és favorit l'equip Nucier, i el fet de jugar a casa amb més de 4.000 aficionats donant suport i en gespa natural, no en gespa artificial com va passar al Corcón, jo crec que ahí té un pas guanyat l'equip de Vicent Mir. Per ser el partit, Gustavo, el podrem seguir tant en la nostra ràdio, en el Punt a Punt, com també en el web d'Apunt, no? On també oferirem les imatges del partit. I parlaves de l'Eldense, de Claudio Barragán, ha recuperat a Manu Nieto, no? Que va ser un d'aquells herois també d'un ascens, en este cas de primera federació a segona divisió. Manu Nieto, que estarà les dues pròximes temporades vinculat a l'equip de Claudio Barragán, al Deportivo Eldense.
1: Doncs així estan les coses en el futbol més nostre. Canviem de valor, Raúl, parlem del València Bàsquet, que torna a jugar demà al Roig Arena, segon partit de la sèrie de la finalíssima.
0: Sí, el play-off pel títol de la Lliga CB, segon partit, demà a les 8 contra el Barça, i encara que fa molt de mal aquesta primera derrota d'aquest primer partit, després de l'empat, després de la prorrogada, jo crec que les coses estan clares i les errades es repassen, el que s'ha fet mal, el que s'ha fet bé, i així ho expressa Branco Badio.
2: Creo que seguir jugando el mismo juego que jugamos de siempre, fiar en los entrenadores y seguir centrado, que es una serie larga. Bueno, seguir defendiendo bien y intentar controlar los rebotes, no darles segunda oportunidades y intentar jugando a nuestro ritmo, digo.
0: El Papi Badio, no?, que va ser un dels importants del primer partit i que parla de seguir aquestes directrius per a guanyar el Barça. Ha donat també Papi Badio una resposta clara, no?, a si s'havia de fer no falta sobre el triple de Will Claiborne, per estalviar-te aquest triple, per haver tingut una última possibilitat amb més temps i tu haver pogut forçar el Barça a anar a l'artill lliure.

0: L'estiu comença així i ens dona peu a viatjar mentalment a Alacant i a viatjar amb la màgia de les fogueres, amb esta cançó tan luminosa com la ciutat d'Alacant. Hi ha nits que no caben dins d'un calendari, nits que són molt més que una simple nit, nits que són memòria, emoció, pólvora, música, foc, com la d'avui, la nit de la planta de les fogueres infantils, nits que il·luminen una ciutat sencera i la converteixen en un escenari únic a la Mediterrània. Estem en la vespre de la nit de Sant Joan i Alacant es transforma en aquestes nits prèvies i les fogueres ens recorden que les tradicions més vives són aquelles capaces de reinventar-se sense perdre la seva ànima. Avui ens acompanya una de les persones que millor ha sabut contar ixa ànima festiva valenciana. El periodista i escriptor Baltasar Bueno Tàrrega, que acaba de publicar el llibre Las hogueras de San Juan, una obra que recorre la història, la cultura i l'emoció d'una de les grans festes del nostre poble. Baltasar Bueno, gràcies per estar amb nosaltres.
1: Hola, molt bona nit.
0: Obrim les portes d'esta conversa i deixem que la màgia de les fogueres faça la resta.

0: passar després de tants anys escrivint sobre tradicions valencianes? Què et va fer pensar que havia arribat el moment de dedicar un llibre complet a les fogueres?
1: Va ser un encàrrec de l'editorial Almuzara, una editorial que és andalusa, que està interessant molt per els temes valencians i que té l'avantatge de que el que publica ho escampa per tot el món, perquè així quan fem un llibre sobre les falles o sobre les fogueres o sobre les gallates, desgraciadament no eixim del terme municipal. Sin embargo, aquesta editorial treballa en, sobretot en tots els països de parla hispana, també en les llibreries internacionals d'altres països de parla anglesa i de l'idioma que siga, no? I entonces lo que fa és expandir molt més lo que és la nostra cultura, la nostra festa, la nostra antropologia, perquè les festes és una mescla de tot, de sociologia, d'antropologia, de història, és una mescla curiosa que va retratant-nos com som. És a dir, tu agarres una festa valenciana a la que vulguis i la estudies des de que se sap que va néixer i veus com som els valencians. Som traqueros, som bogueros, som festeros, som... Bueno, que estem sempre en el carrer de festa.
0: Hi havia alguna història, alguna emoció, algun record personal vinculat a fogueres que et perseguia fins que el vas posar per escrit?
1: És curiós. El llibre té molts datos, té moltes curiositats. El llibre està molt contextualitzat. El llibre va contant com naixen les fogueres, que, al igual que passa en les falles, segons mos conta l'historiador Vicent Boix, se remunta al segle XVI als temps dels morics, al pic que tenien els cristians vells i els moriscs. Els cristians vells feien fogates on tiraven ninots ja en el segle XVI. És el que són les falles i el que són les fogueres. Entonces, va replegant tot. Per exemple, una de les coses que cita el llibre és la noche de San Juan de Lope de Vega, que quan el desterren de Madrid i se'n ve a viure a València 2 anys, a començar a anar a totes les festes i a contar-nos com són les festes. Com us conta Lope de Vega, com els valencians i els alacantins celebraven la nit de Sant Joan quan venia la festa. I és curiós perquè se conserven moltes coses en pobles, sobretot pobles de la muntanya a la cantina, perquè no tenen que pensar sols en la ciutat, en la capital, en Alacant ciutat o en València ciutat, sinó que tenen que contar la riquea que n'hi ha en els pobles. Per exemple, els pobles alacantins són molt d'esoterisme, molt de contalles màgiques, de llegendes de bruixes. Quasi tots els pobles tenen el seu conte de, com per exemple, Planes del Barranc de la Encanta, que és una llegenda que ocorreix o que data en temps de mort, no? Llavors, veus com són. Veus com són perquè no ho han perdut. Ese esoterisme, esa màgia que se simbolitza i s'agrupa al voltant de la nit de Sant Joan, no s'ha perdut. N'hi ha un estudi que jo cite en el llibre en la Universitat d'Alacant que diu que aleshores la comarca de Villena, la comarca, no el poble, té uns 300 curanderos sensats en actiu. És a dir, la gent creu en la medicina popular, la gent creu en els curanderos, en les bruixes, no? I va actualment, és a dir, te dono compte que Villena és una ciutat industrial, que no és una ciutat rural, atrasada, pues està plena de curanderos. Els encanta el que és esotèric, la màgia. Per exemple, al voltant del Montgó hi ha moltes històries màgiques. Se creu que el Montgó té unes propietats màgiques, naturals, d'atracció, geodèsiques, i que en cada poble se van transmetent. Bueno, pues tot això ha esdevingut en el que és actualment la Nit de Sant Joan. Que és curiós, l'intel·lectual alacantí Rafael Altamira va veure que tenia molta importància les fogueres. Així, per exemple, el món intel·lectual a les falles no li ha donat la importància de veure. Sin embargo, el món intel·lectual alacantí sí que l'ha respetat i l'ha estudiat, no? I Rafael Altamira compara la Nit de Sant Joan d'Alacant en William Shakespeare, perquè ell també, com Lope de Vega, del mateix temps, de la mateixa època, el que fa és fer una obra de teatre que està parlant de la màgia de Sant Joan. Que no és una cosa solta que la tenim ahí en Alacant, sinó que és una cosa que pertany a la cultura mundial.
0: Quan has començat dient que el món intel·lectual no ha reparat tant en les falles com si, en este cas, en les fogueres, ràpidament he pensat, bé, hi ha estudiosos, pensava que anaves per ahí, dic, bueno, al cap i a la fi sí que hi ha diversos estudiosos de prestigi, com tu mateix, sobre les falles, o l'Associació d'Estudis Fallers, que porta molts anys fent estudis de tota mena, però he entès que et referies a les grans figures de la literatura.
1: Exacte,
0: no?
1: Que no li han donat importància. No s'han donat compte.
0: No han tingut les falles suficient ressò entre les grans figures de la literatura, al teu parer.
1: Exacte, tenint en compte que antropològicament, sociològicament, són importantíssimes. Avui les falles i les fogueres...
0: Sí, que són importantíssimes, ho tenim clar, però el que sí que em resulta, diguem, l'aportació de la teua afirmació és que haurien d'haver tingut més espai en la
1: literatura. Més espai, més consideració. I com se tingué William Shakespeare, Lope de Vega, Rafael Altamira...
0: I per què penses que sí que s'ha donat este fenomen en les fogueres?
1: Jo crec que perquè els que ha tingut, sobretot Rafael Altamira, que és el gran intel·lectual internacional que és en republicà, però un tipus molt interessant en el seu moment, no? Perquè jo crec que ell ha estat molt al costat del poble, l'ha entès molt bé i l'ha estudiat i ho ha viscut. O sigui, ha tingut fe, però a més ho ha viscut, ha sigut molt, molt pràctic, no? Uh-huh. I això li dona un valor, un plus, a les fogueres d'Alacant, que tenen les seues curiositats. Les fogueres d'Alacant estan fetes a imatge de les falles de València, però no són falles. Ells no volen que se diga que són falles. Sin embargo, naixen de les falles de València. És curiós com un personatge, José María Pi, un romàntic, un bohemio, fill d'un notari que és destinat a València, el fill l'envia a estudiar dret a la universitat, el fill se matricula però no va mai a classes i se'n va als tallerets artesanals del barri del Carmen a dependre, perquè li encanta aquesta idea de les falles, a dependre del que són les falles, depèn a fer falles, se fa artista faller, i quan en un moment determinat el pare el tornen a canviar de puesto i l'envien de notari a Alacant, este home que és andalús, que és de gaditano, és de Càdiz, no? Este home mareja a mitja docena d'alacantins, en mareja, i aconsegueix que les antiquíssimes fogueres rurals que estaven desapareguent ja, que eren troncs que se cremaven per les places i per les carrers quan venia Sant Joan, aconsegueix que la idea de les falles traslladar-les a Alacant, a les fogueres d'Alacant. Com un sol senyor, que és andalús, que no és ni valencià ni alacantí, transforma el paisatge festiu de tot un poble. Este any, les fogueres de Sant Joan complixen 100 anys, les fogueres tal com les coneguem ara, no? Entonces, és curiós, és dir, el llibre està ple de curiositats. Claro, el problema quan escriu un periodista és que se fija molt en les cosigües que pareixen tontes, però que són curiositats i que moltes vegades una curiositat mos porta a establir una tesi important, com un senyor que no té res que veure en València, que no té res que veure en Alacant, inventa les fogueres i allà estan.
0: Veritablement fascinant, com deixes anècdotes que has pogut trobar al llarg de les teues investigacions. Es pot, d'alguna forma, ampliar en gran mesura el nostre bagatge sobre el coneixement de les fogueres, en este cas. Els llibres d'història, en definitiva, parlen de dates, de personatges, però el que té mèrit i el que fa interessant un llibre és que parle també de persones i deixes intrahistòries que has anat trobant al llarg dels anys, i és això el que li dona valor al testimoni que tinc ara mateix entre les mans, les hogueres de Sant Joan de Baltasar Bueno Tàrrega. Tornant a la manera de viure les fogueres en el present i mirant al futur, quins reptes penses que han de tindre les fogueres per a continuar sent autèntiques sense quedar atrapades en la nostàlgia o sense no saber adaptar-se als nous temps, no? Com podríem preservar, coste el que coste, la identitat de la festa de les fogueres?
1: És no perdre el sentit de la festa, el sentit, com us conta López de Vega, de com els valencians anàvem en tartana o a peu a la platja en la nit de Sant Joan, però en tota la costa, en tota la platja valenciana i a la cantina. Entonces, no perdre el sentit de la festa, no perdre el sentit de que Sant Joan, el solstici d'estiu, és una cosa màgica, és una cosa quasi sagrada en el món natural, sempre en esta festa s'ha fet un homenatge a la mare naturalea. És a dir, no perdre el sentit històric i organitzar-les, racionalitzar-les, que no se desmadren, que no compliquen la vida. Jo estigui a ir en Alacant i no trobi que ja estava mig Alacant tancat, però no trobi que n'hi haguera una complicació. En el cotxe podrem passar pel centre de Alacant, podrem aparcar bé, no tinguem ninguna complicació. És a dir, que pareix que l'Ajuntament ha organitzat prou bé. És veritat que ha hagut unes xicotetes tensions, perquè com passa en València en Falles, les fogueres i les barraques volien plantar antes i volien fer festa antes i tal. Entonces, se regula bé i se pot mantindre la festa sense problema.
0: Si hagueres de pensar en el moment més màgic per a tu de les fogueres, un instant en què penses, ara sí, això és la màgia.
1: És la, com mos passa en València en les Falles, la nit de la crema, el foc. El foc com va cremant el que hem plantat, el que hem comunicat, el que hem manifestat, el que hem criticat, el que no ens ha agradat, no? I per a començar un nou cicle, perquè l'important no és almacenar, l'important és donar-li vida a tots els cicles, també als cicles de la festa. Per mi és la nit de Sant Joan, perquè és a la cantins, la nit de Sant Joan, després de pegar-li foc a les fogueres, se'n van a la platja i se passen la nit en la platja. És a dir, que no han perdut de vista

0: La noche de San Juan que nos conta López de Vega. Y como en Alacant, en muchos pueblos, se conservan costumbres que apunta López de Vega. Costumbres como, por ejemplo, es novios, es fena en ramas de murta y de flores, a las novias, es fena garlandes de murta, a las novias en las fronteras de las seves cases, es cantaven, es decir, lo único es el viure, conèixer la nostra història i veure com encara estem vivint el que ha sigut sempre la llei de Sant Joan, que no és una cosa que s'hem inventat absolutament ara, no? És lo bonico. Li pego un foc a la foguera i tots de la ciutat se'n van al postillet i ahí se passen la nit. La nit que se la passen botant ones de mar, demanant desitjos, botant algunes fogueretes que fan, encara que l'Ajuntament prohibís encendre fogates en la platja perquè no l'embruten. Però, en fi, que d'alguna forma estan continuant en l'antiquíssima tradició de considerar que la natura és algo maravillosa, és la que ens dona vida a tots i en la que creguem que té una força mistèrica molt important a la qual necessitats de creure en algo li demanem que ens ajudi. Li demanem que ens isca novio o que ens isca novia, li demanem que tindrà un bon part, etc. Bueno, i si te'n vas als pobles de la muntanya de la Cantina, com Penàguila, Banyeres, Benifallim, la pròpia Alcoi, no? Veus com veneren les serves de la Mariola, com les veneren i com les utilitzen per curar. Les medicines actuals, totes els seus principis actius venen de les serves medicinals. Entonces, en els pobles nostres de la muntanya alicantina, veus com la nit de Sant Joan van a la muntanya a replegar herba, la famosa herba de Sant Joan, no? I van i la tallen a les 12 de la nit i la conserven en la cuina i ahí la tenen a lo llarg de tot l'any perquè es cure. És una manera de creure. Dius, bueno, és una creència rara, però per què? Avui en dia la comarca d'Alacant té 300 curanderos. La progressista villena té 300 curanderos. És dir, és una realitat. No podem atacar-la. És dir, el que podem és estudiar-la.
1: Doncs amb màgia de tota mena, d'una i de l'altra, hem parlat esta nit. Hem parlat de foc, hem parlat de memòria, d'art, de persones, de troballes històriques, de treballs d'hemeroteca molt interessants, com ara la influència d'un andalús en la influència de les falles en les fogueres, però sobretot hem parlat d'una festa que, com explica Baltasar Bueno en el seu llibre Les Hogueres de Sant Juan, és molt més que una celebració. És una manera d'entendre una ciutat, també els seus pobles, i una manera de sentir la vida, la nostra, la valenciana, la mediterrània. Baltasar Bueno, moltes gràcies
0: a vosaltres
1: per compartir amb nosaltres esta mirada tan profunda sobre les fogueres i per la teua complicitat amb el nostre programa. I a vostès, gràcies per escoltar-nos. De seguida continuem amb més assumptes, però especialment adreçat este missatge als amics i amigues d'Alacant, que la màgia del foc continue il·luminant-nos molt més enllà d'esta nit i que ho faça durant totes les jornades de fogueres fins la nit de Sant Joan. Arribem a les 9.

0: Moment d'actualitzar la informació. Rubén Dempere.
1: Bona nit, Gustavo. Comencem este repàs informatiu amb una notícia que avui ens ha deixat sense paraules. Este matí, dos menors han assaltat un institut de secundària de Foios, armats amb una navalla de 40 centímetres i un pal de beisbol. Han ferit al coll de manera lleu una xica de 13 anys. Els agressors han sigut detinguts. Un d'ells és inimputable perquè té 13 anys. L'altre en té 14 i ha estat declarant a la caserna de la Guàrdia Civil de Montcada. Fons del centre educatiu han negat que els presumptes agressors patiren assetjament escolar. I un altre succés ha deixat Almenara en estat de xoc. La mort a ganivetades d'un home de 38 anys a mans d'un altre. La Guàrdia Civil ha detingut el presumpte agressor, un veí de Xilxes de 35 anys. La víctima és l'exnòvio de la parella actual del detingut. El crim ha passat en la casa de la víctima, ubicada a la platja de Casablanca d'Almenara. En el moment dels fets, els dos fills menuts de l'home assassinat es preparaven per anar a l'escola, on avui era l'últim dia de classe abans de les vacances d'estiu. El presumpte assassí, com hem dit, parella de la mare de les criatures, ha esperat el pare fora de la vivenda per assestar-li diverses ganivetades que han sigut mortals, segons han relatat diversos testimonis.
2: Sí, els dos. Són dos xics relativament joves. El que ha comès l'acte de violència és l'actual parella d'una veïna nostra i la víctima és l'exparella i pare dels xiquets. El pitjor és pensar en els xiquets. Estàvem en casa a les 8 i mitja, hem escoltat les sirenes. Només podem sentir que rebuig a aquestes situacions en el nostre poble és molt dolorós.
1: La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació que haurà d'esclarir les circumstàncies que envolten un crim que ja s'investiga com un possible cas de violència de gènere. Pedro Sánchez ha deixat en mans de José Luis Rodríguez Zapatero la decisió de tornar les joies que va trobar la Guàrdia Civil en el registre de la Caixa Forta de la seva propietat. Ho ha dit a Brussel·les en la roda de premsa posterior al Consell Europeu. Al president del govern li han preguntat què faria ell si fora Zapatero. Sánchez ha al·ludit la qüestió i ha reiterat l'argument sobre les diferències entre el 2007 i el 2026 pel que fa a la transparència dels regals als presidents.
3: Si usted fuera Zapatero en este momento, ¿devolvería esas joyas?
4: Mire, esa pregunta quien tiene que responderla es el presidente Zapatero, no yo. Yo no estoy dando por bueno nada. Yo lo que digo es que en 2007 no existía una legislación que hoy sí existe en cuanto a los regalos que pueden ser ofrecidos a un presidente o presidenta del gobierno.
1: I sobre els pressupostos, Sánchez ha reiterat que el govern els presentarà enguany i ha afegit que hi haurà eleccions al 2027.
4: Presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas. Y ya no puedo decirles más, porque mi objetivo, como he dicho siempre, es que las legislaturas, cuando no gobierna la derecha, también son de 4 años.
1: I a casa nostra, la ciutat de València, se celebra a hores d'ara la xerrada entre Gabriel Rufián, el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés, i Mònica Oltra, l'exvicepresidenta de la Generalitat i candidata per Compromís a l'alcaldia de València. Un acte que s'emmarca en les diferents trobades impulsades per Rufián per afavorir la confluència de diverses forces a l'esquerra del PSOE. Esta era la petició de Rufián a Mònica Oltra.
5: I també li demano a la Mònica, perquè ho pot fer, té l'oportunitat històrica de fer-ho, que ens uneixi. Si no som capaços d'unir-nos en fronts comuns per fotre fora, no només ja a una màfia, no només ja a lladres, sinó també a gent que ha permès per la seva inacció que mori classe treballadora per la cara, si no som capaços de fer-ho, apaga i vámonos.
1: Mònica Oltra també s'ha mostrat partidària de deixar de banda les sigles, en concret, per a la candidatura que encapçalarà a l'alcaldia del Cap i Casal.
6: Jo el que vull és construir una ciutat amb esta bonica gent, desbordant les sigles dels partits, perquè jo crec que els projectes emancipatoris, els projectes revolucionaris, desborden sempre les sigles dels partits i que construïm una ciutat que pague la pena viure.
0: Ha informat Rubén Dempere. Fins després, company.
1: Fins després.
0: Ara és moment d'obrir la nostra taula d'expertes.
7: Contrapunt en A Punt Ràdio.

0: Txelo Miralles, ens hem de posar molt seriosos per a parlar d'un tema costumista, d'un tema que a lo millor no sol ocupar grans titulars, però que suscita molt d'interès, i és el tema dels ous.
1: Sí.
0: Un tema que, en fi, és matèria prima de que tenim tots
1: a les
0: nostres... Sí, en el nostre dia a dia, és a dir... matèria bàsica de les nostres dietes, del nostre consum diari i setmanal, i moltes vegades no reparem en que aquests temes són els que veritablement al millor interessen a la gent, no? Saber com evoluciona el consum d'una qüestió tan bàsica com els ous, una qüestió difícil de renunciar als ous en la nostra dieta, malgrat que puguen pujar els preus, però difícilment renunciem a una qüestió tan bàsica com els ous, no? Però sí que és cert que hem anat observant en els últims temps com pujaven o sentíem notícies d'indicadors que es feien reparar en el fet que havien pujat molt el preu dels ous.
1: Sí, en la cistella de la compra és un dels productes que més ha pujat.
0: Sí, i en paral·lel hi ha certa informació pot ser contradictòria respecte com consumim més ous que abans en major o menor mesura. Sí que és cert que fa l'efecte que hi ha un major consum en general a la nostra societat que fa uns anys, però segons els estudis que trobem hi ha qui diu que és més aguditzat aquest augment, i hi ha qui diu

0: diu que és menys. Ahir en la nostra tertúlia precisament van treure el tema i van preguntar des del punt de vista més costumista als nostres contertulis quina era la seva visió sobre el consum d'aus, què detectaven en el seu entorn, i sí que és cert que apreciaven que hi havia part d'este fenomen, i és que molta gent, seguint les tendències de xarxes socials, les dietes que molts prescriptors faciliten als seus espectadors, lectors, s'han apuntat a aquesta tendència de menjar més ous del que menjaven potser abans, no? Aleshores tenim dos factors. Un, l'augment de la cistella de la compra en els ous, i dos, com també alguns analistes detecten un augment també en el consum. Per tant, malgrat que augmenta el preu, augmenta també el consum, la qual cosa fa que estem davant d'un autèntic fenomen, com a mínim, a analitzar i a proposar als que saben i a les que saben en la nostra taula d'expertes.
1: Molt bé. N'hi ha un estudi recent, és el 6è Observatori del Consum d'Ous a Espanya 2025, que està elaborat per l'Organització Interprofessional de l'Ou i els seus productes, Improvo, que diu que els consumidors hem gastat 300 milions d'euros més per a comprar quasi la mateixa quantitat d'ous, és a dir, els espanyols no estan omplint més la nevera, sinó pagant més pel mateix. Si és el cas, en aquest estudi es diu que el consum d'ous està present en el 97% de les llars espanyoles, cosa que representa un 1,46% de la despesa total en alimentació i begudes. El consum mitjà d'ous se situa al voltant dels 9 quilos per persona i any, i el valor econòmic del mercat en este 2025 ha sigut de 1.650 milions d'euros. Cal recordar que Espanya és el tercer productor d'ous de tota la Unió Europea i que l'avicultura representa el 8,5% de tota la producció ramadera. Actualment tenim més de 47 milions de gallines ponedores i la majoria encara viuen en engabiades, tot i que van guanyant terreny les que estan soltes al galliner, les camperes, les ecològiques. Cada una d'aquestes dona un producte i cada producte d'estos té un preu. Per parlar del sector avícola i per aclarir si hem pujat o hem baixat o la influència de les dietes en aquest increment del consum, parlem amb Mariluz de Santos, directora de Federovo, Federació Espanyola d'Empreses del Sector de Producció d'Ous i Ovoproductes, i també és directora d'Improvo, l'Organització Interprofessional de l'Ou i els seus productes, que està darrere d'aquest estudi que hem comentat. I també conversem amb Àngela Cervera, que és propietària d'Avícola Llombai amb la marca comercial Ovocity. Molt bona nit a les dues, benvingudes a Contrapunt.
2: Molt bona nit a vosaltres i gràcies per convidar-nos.
0: Bona nit, Mariluz, bona nit, Àngela.
3: Buenas tardes.
1: Mariluz, el debat. Està consumint-se més quantitats d'ous o en quin moment es troba el mercat?
3: El consumo de huevo, bueno, perdón por no poder hablar valenciano, me encantaría,
1: no te preocupes,
3: pero no es posible, aunque sí que os entiendo más o menos. Bueno, ¿en qué momento está el consumo? Me preguntáis. Bueno, sí, pues el consumo de huevo en el año 2025, que es lo que analizamos en el 6º Observatorio del Consumo de Huevos, como habéis comentado, pues ha crecido casi un 3% en valor. Y algo más del 20%, perdón, en volumen, y algo más del 20% en valor como consecuencia, lógicamente, del incremento de precios que tuvo el huevo durante ese año. Digamos que para nosotros lo más relevante es que, a pesar de la coyuntura inflacionista que ha acompañado a los alimentos en general y también al sector del huevo durante 2025, digamos que nos quedamos con que el huevo, no solo este año, sino ya desde hace 4 o 5 años, lleva ganando relevancia dentro de la cesta de la compra de los consumidores. Como digo, más allá de la coyuntura actual de incremento de gasto, se ha producido un incremento del volumen muy importante que se afianza. Ya no solo el huevo está de moda, sino que es una tendencia

0: tals per a respectar la intimitat de les gallines perquè elles puguen pondre sense estar que ningú les moleste, on tenen els bebederos necessaris per a elles poder tindre una alimentació i beure en condicions, igual que menjadors. O sea, estan dins de la jaula, però tenen un nivell de benestar molt elevat. Mm-hmm. I nosaltres tenim els quatre... Sí.
1: Perdona, no, sí. Quería decir que tiene una serie de accesorios, Ángela lo conocerá muchísimo mejor que yo, que permiten la expresión del comportamiento natural de las gallinas. Exacto. Para que puedan escarbar las perchas, etcétera, acicalarse, es decir, la gallina, bueno, pues tiene un comportamiento
0: así
1: natural.
0: Es.
1: Y aún estando en gavias, como vosotros decís, pues se permite ese comportamiento natural de los animales, ¿no? Por eso se llaman jaulas enriquecidas, ¿no? Enriquecidas,
0: claro,
1: con elementos que permiten la expresión de los comportamientos naturales de las gallinas. Ese es el concepto.
0: Aixina es, y son jaules, pero son grans, on elles poden moure's i poden tenir un comportament totalment normal, com si estigueren fora, vull dir, no és que estiguen ahí confinades i que no puguen ni moure's.
2: Doncs en este punt de... Sí. Digues, perdona.
0: No, digues tu.
3: No, era que acabaves de comentar els altres productes que feu, sí, derivats de l'ou.
0: Sí, després tenim una planta d'ovoproducte on fem un servici ad hoc per als nostres clients i servim, o sigui, produïm ou pasteuritzat sencer, ou clara pasteuritzada i gema pasteuritzada, però podem fer tot el que el client ens demane en les proporcions que el client ens demane, per ajustar-nos millor a les seues necessitats.
3: Uh-huh.
0: En tots els formats, des de 500 mil·lilitres fins a 1.000 mil·lilitres o una cisterna.
2: Uh-huh. Doncs,
0: això és el que nosaltres produïm.
2: Continuem reflexionant sobre el sector dels ous, així, en contrapunt, en la nostra taula d'expertes. Brevíssima pausa i continuem amb més curiositats.
4: Contrapunt, en Apunt Ràdio. La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València. Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans, es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en Fogueres. Servici sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.

0: invisibles els
1: com si fórem gallines radiofòniques, hem incubat uns minutets de publicitat i tornem al nostre debat sobre els aus, que està sent molt enriquidor i és veritablement meritori com amb bones expertes i amb una bona conductora com és Txelo Miralles podem aprendre molt sobre tot el món de l'ou i tot el que l'envolta. Més curiositats, que de segur que els nostres oients encara tenen algunes. Txelo.
2: Sí, jo voldria parlar de el superaliment, que és l'ou. Històricament, l'ou va passar la seva època de mala premsa pel tema del colesterol. Ara jo crec que este mite ja s'ha superat, no? Voldria preguntar-vos, perquè, clar, abans havies de menjar-te un ouet o dos ouets a la setmana, però ara ja els dietistes es recomanen que mengem ou quasi tots els dies. Quants ous a la setmana és recomanable consumir?
3: Jo diria que no n'hi ha límit, però no sé, Mariluz, què és el que opina.
4: Mira, recientemente es verdad que ya digamos que el mito del colesterol está absolutamente desterrado, afortunadamente por los avances científicos, ¿no? Se ha desterrado y recientemente se han actualizado las recomendaciones alimentarias de la pirámide nutricional que suele realizarse pues cada dos años o así, y ahora mismo la recomendación que han puesto para el huevo es de 5 huevos a la semana. Es decir, eso quiere decir, bueno, pues que al hilo de las nuevas de las investigaciones, ¿no?, se ha visto que el huevo no afecta al nivel del colesterol en sangre, sino que hay otros factores que influyen y que las personas sanas pues pueden consumir prácticamente de una manera ilimitada huevos sin ningún tipo de problema, ¿no? La verdad es que es una buena noticia para el sector porque realmente pues digamos pone blanco sobre negro sobre este aspecto que tan injustamente pues ha hecho daño al sector del huevo.
2: A sobre ayuda también a ese crecimiento del consumo, ¿no?
4: Sí, sin duda. El crecimiento del consumo, como decíamos, viene muy muy determinado por el reconocimiento que está haciendo la sociedad. Hay que reconocer que, o sea, el huevo tiene un elevadísimo contenido en proteína. Entonces, ahora mismo, pues estamos es la época del furor de la proteína, los deportistas, gente joven, etcétera. Y luego es un alimento que está muy adaptado a todo tipo de edades, ¿no? En etapas infantiles, juveniles, etcétera. Pero también la proteína es muy necesaria en épocas de ya más seniors, ¿no? A edades más seniors, y sobre todo a esa edad también destaca mucho el aporte del huevo a la salud mental, ¿no? A la salud cognitiva, ¿no? Más que mental. Nosotros decimos que el huevo es salud doble porque alimenta cuerpo y mente, y entonces eso hace que, bueno, pues que sea un alimento muy apreciado por las distintas edades, ¿no? Y hablábamos de la proteína, pero la relevancia fundamental que tiene es que además es una proteína natural, ¿no? Es un alimento con mucho contenido, es una fuente de proteína muy importante, pero además de manera natural, y ahora pues hay una tendencia también por puro conocimiento de los consumidores hacia los alimentos reales, hacia los alimentos naturales, y bueno, pues ahí el huevo pues ofrece una calidad nutricional determinante, ¿no?
2: Fins al punt que en alguns casos de crisi econòmica amb gent vulnerable substituïsca la carn o el peix per receptes amb ous, no?
3: Sí, al final és una proteïna molt econòmica i que t'aporta un alt valor nutricional, biològic, de vitamines i minerals essencials. Entonces, en èpoques de crisi, les famílies poden optar a utilitzar aquest producte i no tindrien ningun tipus de carència.
2: En l'Observatori també hi ha uns gràfics que acompanyen l'informe que m'ha cridat l'atenció, que és que parla de l'ou com un dels tres plats entre els 15 més consumits. Com es mengem? Quina és la tradició de menjar-se els ous així a Espanya o així a la Comunitat Valenciana? Com es mengem els ous? Amb una truita de creïlles o de mil maneres diferents?
3: Jo diria que de mil maneres, però sí que és veritat que la tortilla espanyola està coneguda en tot el món i és algo que ens caracteritza, diria jo. Però l'ou el consumim de totes maneres. O sea, igualment ens mengem un ou bollit que un ou caigut, que en tortilla, com siga. A més, l'utilitzem per a fer reposteria, per a fer... És que és molt versàtil. Entonces el podem utilitzar de mil maneres.
2: Jo el fem, a mi ma mare me'l feia a la coc.
3: A la coc? I això no l'he sentit mai.
2: Em feia ou a la coc, pues era bollir-lo sense que acabara de quallar del tot.
3: Ai, sí.
2: Li alçaves la corfeta de damunt i amb una cullereta te'l menjaves.
3: Sí.
2: Era,
3: no sabia què seria la coc.
2: No, això eren influències franceses. Dels meus pares que van estar a França i van vindre amb el braç, baix del braç tenim moltes paraules franceses relacionades amb la cuina que s'han mantingut tradicionalment a la família i a mi sempre m'ha encantat

0: hostelería. Con carácter general, sí que el observatorio en la parte final hablaba de las tendencias culinarias que se van abriendo paso a lo largo del tiempo, de manera evolucionada en el tiempo, y se comentaba ese aspecto que os decía yo en un momento de la tertulia, y es que, bueno, aparte de ser un alimento muy básico y muy importante en nuestra dieta y más que básico, muy habitual, ¿no?, muy regular en nuestra dieta, también se está abriendo camino en tendencias nuevas, como decíamos antes, relacionadas con la coctelería, relacionadas con que los hoteles y restaurantes ofrecen una tipología de sándwiches, bocatas y tal, donde el huevo es muy protagonista y donde tiene un carácter gourmet y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues son ejemplos que hablan un poco también del uso distinto que se está empezando a hacer en hostelería, en canal Horeca y restauración, y del que, como decía antes, pues al año que viene, en el séptimo observatorio del huevo, pues
1: anem afegint-li punts en la tertúlia.
0: Exactamente, podemos venir a contar-lo.
1: Li hem anat afegint punts a l'observatori.
2: Li hem posat molts deures per al pròxim any.
1: Ja quasi per acabar, ja voldria preguntar-vos si hem tocat sostre ja o encara veurem pujar més el preu dels ous durant este 2026, que encara queden uns mesos. Com ho
2: veieu? Jo crec que no és una cosa de que els productors vulguin pujar el preu o no. Vull dir, al final, com hem dit antes, la pujada del preu ve derivada d'un increment dels costes de producció, de la situació del mercat, de la transició als sistemes alternatius. Entonces, claro, jo no te puc dir ara mateix si el preu va sofrir un increment a curt plaç, perquè no ho sabem, perquè no el productor no puja el preu per tindre un major marge, sinó puja el preu perquè té un cost de producció més elevat.
1: I una última curiositat, els ous en el supermercat solen estar a temperatura ambient, però quan arribem a casa es posem a la nevera. On hem de conservar els ous? Han d'estar a la nevera o fora de la nevera?
2: Han d'estar on la temperatura siga constant i siga controlada. Per això en el supermercat està com allí, dins del supermercat sí que tenen una temperatura constant i controlada, pot estar sense nevera, però quan anem a casa sí que és veritat pues en casa, no sé en les vostres cases, però jo igual en tot el dia no estic i fa calor, després vinc a casa i encenc l'aire, o de nit, en hivern fa fred i després per la nit quan t'aplega a casa encenc la calefacció, doncs pot tindrin variacions de temperatura i on millor se pot conservar és dins de la nevera on té una temperatura constant.
1: Perfecte.
3: Qui ha fet el mapa d'esta gàbia?

0: Hi ha algunes tertúlies radiofòniques que són un galliner, ningú s'entera de res, i avui hem parlat d'un galliner de la forma més instructiva possible, i això és d'agrair. Gràcies per com hem après esta nit d'aus i de tota la seva cultura. Àngela Cervera, propietària d'Avícola Llombai, amb la marca comercial Ovo City. Ha sigut un plaer.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies també, gràcies a Mariluz de Santos, directora de Federovo, Federació Espanyola d'Empreses del Sector de Producció de Huevos, i de Improvo, organització interprofessional del huevo i de sus productes. Gràcies, Mariluz.
2: Muy amables, gracias a vosotros. Nos vemos el año que viene.
3: Con todos los puntos anotados ahí, que hemos ido añadiendo al informe. Buenas noches y gracias.
2: Buenas noches. Un abrazo.
0: Txelo, crec que puc donar per satisfeta la meva curiositat. Ha sigut un plaer i ha sigut molt interessant. Molt bona nit i bon cap de setmana.
3: Bona nit, Gustavo.
0: Arribem a les 10, pràcticament les 10 i un minut.
4: Contrapunt, amb Gustavo Clemente.
0: I amb Rubén Dempere, que ja ens actualitza la informació. Què podem contar a esta hora a l'audiència, company?
5: Bona nit, Gustavo. Comencem el repàs informatiu. A casa nostra, a la ciutat de València, on s'ha celebrat esta vesprada la xerrada entre Gabriel Rufián, el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés, i Mònica Oltra, l'exvicepresidenta de la Generalitat i candidata per Compromís a l'alcaldia de València. Un acte que s'emmarca en les trobades impulsades per Rufián per afavorir la confluència de les forces polítiques a l'esquerra del PSOE. Esta era, precisament, la petició de Rufián a Mònica Oltra.
6: I també li demano a la Mònica, perquè ho pot fer, té l'oportunitat històrica de fer-ho, que ens uneixi. Si no som capaços d'unir-nos en fronts comuns per fotre fora, no només ja a una màfia, no només ja a lladres, sinó també a gent que ha permès, per la seva inacció, que mori classe treballadora per la cara, si no som capaços de fer-ho, apaga i vámonos.
5: Mònica Oltra també ha parlat d'Unió i s'ha mostrat partidària de deixar de banda les sigles, en concret per a la candidatura que encapçalarà a l'alcaldia del Cap i Casal.
7: Jo el que vull és construir una ciutat amb esta bonica gent, desbordant les sigles dels partits, perquè jo crec que els projectes emancipatoris, els projectes revolucionaris desborden sempre les sigles dels partits i que construïm una ciutat que pague la pena viure.
5: I també en clau política, Pedro Sánchez ha deixat en mans de José Luis Rodríguez Zapatero la decisió de tornar les joies valorades en 1.300.000 euros. Ho ha dit a Brussel·les en la roda de premsa posterior al Consell Europeu. Al president del govern li han preguntat si ell les tornaria. Sánchez ha eludit la qüestió i ha reiterat l'argument sobre les diferències entre el 2007 i el 2026 pel que fa a la transparència dels regals als presidents.
8: Si usted fuera Zapatero en este momento, ¿devolvería esas joyas?
9: Mire, esa pregunta quien tiene que responderla es el presidente Zapatero, no yo. Yo no estoy dando por bueno nada. Yo lo que digo es que en 2007 no existía una legislación que hoy sí existe en cuanto a los regalos que pueden ser ofrecidos a un presidente o presidenta del gobierno.
5: I sobre els pressupostos, Sánchez ha reiterat que el govern els presentarà enguany i ha afegit que hi haurà eleccions al 2027.
9: Presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas. Y ya no puedo decirles más, porque mi objetivo, como he dicho siempre, es que las legislaturas, cuando no gobierna la derecha, también son de 4 años.
5: I la crònica de successos ens du en primer lloc a Foios. Este matí, 2 menors han assaltat un institut de secundària de la localitat armats amb una navalla de 40 centímetres i un pal de beisbol. Han ferit al coll de manera lleu una xica de 13 anys. Els agressors han sigut detinguts. Un d'ells és inimputable perquè té 13 anys, l'altre en té 14 i ha estat declarant a la caserna de la Guàrdia Civil de Montcada. El centre ha emès un comunicat per a fer una crida a la calma i per a comunicar que la seguretat de la resta de l'alumnat ha estat garantida. La Conselleria d'Educació ha informat que l'àmbit de convivència de la Unitat Especialitzada d'Orientació acompanyarà la comunitat educativa per a gestionar l'impacte d'aquest succés just abans de començar les vacances escolars. I un altre succés ha deixat Almenara en estat de xoc, la mort a ganivetades d'un home de 38 anys a mans d'un altre. La Guàrdia Civil ha detingut el presumpte agressor, un veí de Xilxes de 35 anys. La víctima és l'exnòvio de la parella actual del detingut. El crim ha passat en la casa de la víctima, ubicada a la platja de Casablanca, d'Almenara. És el moment, en el moment dels fets, els dos fills menuts de l'home assassinat, de 3 i 5 anys, es preparaven per anar a l'escola, on avui era l'últim dia de classe, abans de les vacances d'estiu. El presumpte assassí, com hem dit, parella de la mare de les criatures, ha esperat el pare fora de la vivenda per assestar-li diverses ganivetades que han sigut mortals. Així ho relatava una veïna que coneixia el presumpte agressor i la víctima.
10: Sí, els dos. Són dos xics relativament joves. El que ha comès l'acte de violència és l'actual parella d'una veïna nostra i la víctima és l'exparella i pare dels xiquets. El pitjor és pensar en els xiquets. Estàvem en casa, a les 8 i mitja hem escoltat les sirenes. Només podem sentir que rebuig aquestes situacions en el nostre poble és molt dolorós.
5: La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació que haurà descrit

0: aclarir les circumstàncies que envolten el crim. Estos han sigut alguns dels assumptes del dia, Gustavo.
1: I quins temes ocuparan l'agenda de demà dissabte, Rubén?
0: El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, participa demà a Sueca en la junta directiva del PP de la província de València i també en un esmorzar amb 1.200 militants i simpatitzants per a reforçar l'estratègia de cara a les eleccions municipals de maig de 2027. Feijóo estarà acompanyat del president de la Generalitat i del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, i del president de la Diputació de València, Vicent Mompó. A les 5 de la vesprada, a Alacant es coneixerà quina és la foguera infantil guanyadora de l'edició d'enguany. I a les 7:30 de la vesprada, el col·lectiu LGTBI celebra a València la manifestació de l'orgull, una manifestació amb el lema «Pels teus drets, actua», que partirà del pont de l'exposició i finalitzarà en la plaça de l'Ajuntament.
1: Ha informat Rubén Dempere. Bon cap de setmana, company.
0: Bon cap de setmana.
1: Ara és moment de comprovar qui ve a posar el contrapunt final a esta nit de divendres.
2: Contrapunt. El relat de la jornada amb una mirada pròpia en A. Ràdio.

Avui començarem per una notícia que obliga a baixar el to, perquè hi ha dies en què la realitat no deixa massa espai per a les bromes, i este és un d'ells. A Foios, l'últim dia de classe abans de les vacances d'estiu, ha acabat amb una imatge que costa d'assimilar. Dos menors de 13 i 14 anys han sigut interceptats després d'accedir a un institut armats amb un matxet i un bat de béisbol. Una alumna ha resultat ferida lleu i, afortunadament, la situació no ha anat a més perquè els dos joves van ser retinguts a temps. Ara la investigació haurà d'aclarir exactament què va passar, quines eren les seues intencions i quin paper han pogut jugar les xarxes socials, per exemple, i el consum de continguts violents, factors als quals apunten des del mateix centre educatiu, però més enllà dels detalls que encara falten per conèixer, cautela a aquest respecte, la pregunta és inevitable. Què està passant? Perquè dos adolescents consideren que entrar armats en un institut pot ser una opció. És un assumpte que mereix reflexió, serenitat i molt poca demagogia. I després d'aquest tema, la política, que de vegades també pareix un pati d'institut, però sense vacances d'estiu. Pedro Sánchez ha aprofitat la seva estada a Brussel·les per a enviar un missatge als qui li demanen eleccions anticipades. Traduït al llenguatge de carrer, la resposta és: no patiu, que les urnes continuen guardades. Ni eleccions enguany, ni tampoc coincidència entre les generals de l'any que ve i les municipals o autonòmiques. És a dir, que qui estiga preparant la campanya encara té temps per a acabar-se el cafè. Mentrestant, el Partit Popular prepara una demostració de força a Sueca. Més de 1.200 afiliats han confirmat assistència a un esmorzar amb Alberto Núñez Feijó. Un esmorzar multitudinari que confirma una de les grans veritats de la política valenciana. Pots no saber qui serà el candidat de 2027, però si hi ha entrepà, la convocatòria funciona. I precisament sobre això planeja una de les grans incògnites del PP valencià. Feijó vindrà, saludarà, es farà fotos, però la pregunta continua sent la mateixa. Qui liderarà el projecte en les pròximes autonòmiques? De moment, el Congrés Regional continua sense data,

0: aquelles obres que veus anunciades amb un cartell enorme i que anys després continuen sent un solar. També parlarem de la visita del secretari general popular, Miguel Tellado, a Alacant, on ha volgut deixar clar el suport de la direcció nacional a l'alcalde Luis Barcala. En política, ja saben, quan algú rep un suport explícit, sempre hi ha qui es pregunta si és perquè el necessita o perquè algú sospita que el necessitarà. I acabarem amb una imatge poc habitual, però interessant, Gabriel Rufián i Mònica Oltra compartint escenari a València, una conversa que forma part dels intents de buscar espais comuns a l'esquerra del PSOE, Rufián demanant unitat, Oltra parlant de superar sigles, una idea que pot sonar molt bé a molta gent fins que arriba el moment de decidir qui encapçala la foto, qui ocupa el número 1, 2 i 3 de la llista, qui tria el color dels cartells. És aleshores quan les sigles, que semblaven un detall menor, potser recuperen de sobte certa importància. Amb tot això damunt la taula, comencem. Amb algunes preguntes incòmodes, unes quantes incògnites polítiques, si ens deixen també intentarem una miqueta de sentit de l'humor, que falta ens fa, sobretot amb notícies, insistim, com la de Foios. Saludem dos persones que poden aportar eixa mesura en l'anàlisi i que agraïm la seva presència en una nit de divendres. Anu Ramírez, bona nit.
1: Bona nit, Gustavo, què tal?
0: Álvaro Razu, benvingut.
2: Molt bona nit.
0: Recapitulem les dades que hem anat actualitzant. L'última actualització ens la feia Rubén Dempere fa uns instants. Recordem, a Foios, la Guàrdia Civil ha detingut dos menors, un xic i una xica, després de ferir de manera lleu al coll un altre menor de 13 anys. El succés ha passat a l'Institut de Secundària Escultor en Francesc Badia durant l'últim dia de curs escolar abans de les vacances d'estiu. Els dos detinguts, un xic de 13 anys i una xiqueta de 14, són d'Albalat dels Sorells. Han entrat al centre amb un matxet de 40 centímetres i un bat de béisbol amb la intenció, segons diverses fonts, de provocar més agressions, unes agressions que no s'han produït. Han sigut parats a temps, com hem dit, només hi ha una alumna ferida lleu, tot i que, evidentment, la situació de por ens la podem imaginar. De tota manera, l'equip directiu de l'Institut, escultor Francesc Badia, ha desmentit que l'atac tractara d'emular un tipus de tragèdia que potser estem acostumats a veure des de la distància, on, sobretot dels Estats Units, sol ser, ja saben, habitual. També han negat a punt que els dos alumnes agressors foren víctimes d'assetjament escolar. Això ens ha confirmat que no era el cas des de l'equip directiu del centre. Sí que informen que els dos menors reben suport de personal de psicologia i que són influenciables per les xarxes socials, que han rebut segurament influència tòxica d'aquest tipus de continguts. Per la seva part, la Guàrdia Civil investiga els fets, tot i que parla d'un altercat entre menors, al igual que ho fa l'alcalde de Foios, Sergio Ruiz. El xic de 13 anys ha sigut entregat als pares, ja que no pot ser imputable de cap delicte ni ser detingut, tot i que sí ha sigut retingut en un primer moment. El centre escolar ha enviat informació als pares i mares per tractar de tranquil·litzar-los, malgrat este duríssim incident. I ara vull escoltar els nostres companys de taula. Anu.
1: Comentades, Gustavo, que es nega que pugui ser un semblant a altres successos que hem conegut també, sobretot d'Amèrica, no? Dels Estats Units. Però sí que jo crec que caldria destacar tres coses en este fet que ens ha colpit a tots. Estàvem comentant, Álvaro i jo, fa uns instants, com estem d'agressius, no? En l'actualitat, en la societat en la que vivim. Primerament, això sembla que no, ens sembla que no pot passar així, i sí que passa. Tenim només les notícies, les informacions d'altres llocs, i ens colpix, però pensem que així no pot passar, i passa com avui ha passat a Foios. I l'altra cosa que crec que és molt important és que ja d'entrada el associar aquest tipus de fets a les xarxes socials i als videojocs, crec que pot ser que estiga darrere d'aquests comportaments, però atribuir-los d'entrada crec que ja és simplificar molt les explicacions que crec que no poden...

concentrar-se només en les salses i els videojocs. Hi ha una marejada de fons que crec, i sobretot en l'adolescència, que està passant, està preocupant moltíssim.

0: Les fogueres, com passa amb les falles, sempre tornen per ensenyar-nos la nostra essència com a poble, el nostre saber renàixer, el nostre alçar somnis de cartró i de llum. Anu.
1: M'he quedat amb la deliciosa entrevista que li has fet a Baltasar Bueno sobre les fogueres i ser origen i aquella persona andalusa, no? Sí. que està en un lloc meritori de recuperació de les fogueres. Ha sigut una entrevista deliciosa, la veritat. I jo no vaig acostar-me a les fogueres, però Álvaro, crec

0: Sí?
1: Sí, jo el dimarts ja estaré allí, el dimarts i dimecres estaré a Alacant. A més, tots els anys vaig a les fogueres i gaudís de la festa, del soroll, no tant de la calor, també de veres.
2: Jo també.
1: És impressionant.
2: Jo també,
1: no?
2: Sí.
1: N'hi ha que portar-se diverses camisetes. Ja mos han dit avui en apunt, este matí, que camisetes blanques o negres, no? Mos han dit, i n'hi ha que portar diverses perquè... Bueno, perquè n'hi haurà que canviar-se de quant en quant en la calor que fa.
0: Jo crec que tenim unes tradicions tan xules, tan significatives, des del nord fins al sud, que si volguérem totes les setmanes tindríem per a retraure i per a traure pit, no? En les nostres tradicions, i en este cas crec que les fogueres, sobretot per als alacantins, no tenen res a envejar ni a les galletes ni a les falles. Així, Álvaro, que ho disfrutes i ens ho contes, eh?
1: Vaig a cremar-ho tot.
0: Uah.
1: Un guany vaig a cremar-ho tot.
2: Això ha sonat amb una amenaça. Anem tancant ja la paleta.

0: Manu Ramírez, bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana, Gustavo.
0: A gaudir de Toy Story 5.
1: Sí, sense falta, demà vaig a veure-la, eh?
2: El 5.
0: Ja ens faràs, em faràs la crítica el pròxim dia. Errazu, a cremar-ho tot, bon cap de setmana.
2: A cremar-ho tot, sí.
0: Gràcies a Juan Alpuente i a Manolo Palomar, al comandament tècnic, a tu per estar a l'altre costat. La ràdio continua, de seguida l'esport, el 90 minuts. Gràcies per la confiança i bon cap de setmana.

0: señores. Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A. Ràdio, de tu a tu.
1: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
2: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
3: L'economia per a totes i tots.
4: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
3: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en A. Ràdio.
5: Presentador de la Safor.
6: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
5: Gemma Juan. Animal de companyia.
6: La ràdio.
7: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Eh?
8: La vesprada de punt, on tot pot passar.
0: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A. Ràdio. De tu a tu.
9: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En A. Ràdio posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.

Les 11 de la nit i 2 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio. Amb Juan Alpuente al control de so i amb Salva Gomis a la redacció i la producció de l'espai, vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'A Punt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. Ja sabeu, X o Twitter, @90minuts, X o Twitter, @90minuts, i 90 en xifra, en número. També en xifra o en número per al perfil de TikTok, 90 Minuts Ràdio, i això és nom, 90 Minuts Ràdio, 90, com hem dit, també en xifra, també en número. I també és 90 Minuts Ràdio el perfil d'Instagram, però tot en lletra, tot en paraules, sense xifres ni números. Si el que voleu és enviar un àudio de veu en la vostra opinió, teniu el nostre canal de WhatsApp, 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahí podreu opinar sobre qualsevol dels temes que tractem en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: amb Jesús Vázquez rebent ofertes i que ja a punt d'entrar en l'últim any de contracte, com hauria de gestionar el València Club de Futbol i lateral esquerre de l'equip? I és la pregunta que vos fem. Amb Jesús Vázquez rebent ofertes i amb Gallà entrant en l'últim any de contracte, com ha de gestionar el València Club de Futbol el tema del lateral esquerre? És una evidència que el Celta ha posat la diana sobre Jesús Vázquez. La insistència, me conten, del seu entrenador, de Claudio Giraldez, és clau. El considera fonamental per ocupar la banda esquerra del seu equip i considera que és un jugador que pot ser molt important en els seus plans de futur. Al València se li presenta un episodi de gestió en lateral esquerre. Jesús Vázquez, amb ofertes i teòric lateral suplent, i Gallà, que acaba contracte la temporada vinent i que no és un jugador qualsevol. Cada volta que toca parlar de gestió i de gestionar aquest tipus de situacions amb Meriton, la veritat és que entren tremolors i suor fred. Recordem la 2022-23 amb Gallà, Lato i Jesús en la plantilla. El normal era haver cedit a Jesús per a que agafara experiència i haver prolongat amb un contracte curt i a la baixa Toni Lato. Haguera acceptat. És més, Gattuso va demanar la continuïtat del de la Pobla i l'IM li digué que no hi havia problema. Al final de temporada, Lato se n'anà lliure a la Mallorca sense cap oferta seriosa de renovació del València. Per això, dona fredor pensar en els conceptes Meriton i gestió units en la mateixa frase. De moment, Ron Garley, tal com vos contarem ahir, ha tancat la porta a l'eixida de Jesús. Falta per veure si per convicció o per estratègia de mercat. Jesús no va conformar-se eternament amb ser el suplent de Gallà i crec que el rol que li dona Corberán va ser decisiu. Tot i que si la temporada que ha fet Gallà, o amb la temporada que ha fet Gallà, per millor dir, Jesús sols ha jugat davant les lesions del capità, no sembla que Corberán vagi a donar-li un rol

molt diferent a l'extremeny del que ja li ha donat en la temporada i mitja en la que el De Chest se senta en la banqueta del València. D'altra banda, esta operació pot accelerar el procés i les condicions de la continuïtat de Gaià en el València. Si Jesús es queda en el València, la part de Gaià perd força negociadora de cara al nou contracte, ja que el club estaria donant una mostra pública de confiança en Jesús Vázquez i Gaià hauria de plegar-se quasi al complet a la proposta que el club posarà damunt de la taula. Si pel contrari Jesús acaba marxant, Gaià i els agents podrien apretar molt més en la seva renovació, ja que seria molt complicat que el València en un any s'arriscarà a perdre els dos laterals esquerres, Jesús traspassat i Gaià, que no vulgui renovar. Esta situació del ferm interès del Celta per Jesús obre un nou escenari que pot avançar en el temps el que tots intuïm, una negociació que anava a donar que parlar, que és la de José Luis Gaià. Falta ara també per veure com quadren els números, prioritats per a la propietat i les voluntats de planificació esportiva. Faltarà per veure què ocorre si arriba una oferta que Garli estima vàlida per al traspàs de Jesús Vázquez, però l'entrenador té la ferma voluntat de comptar amb l'extremeny. Per lo general, ja sabem com acaben aquestes coses en el València de Meriton. Ho hem dit abans. Ja hem recordat la història de Gattuso i de Toni Lato. Serà el moment de veure entre la voluntat de l'entrenador i l'oportunitat de mercat del club per quina opció es decanta el propietari. Tot i que no és cap exercici de futurologia dir que el que passaria en aquesta situació ho sabem dos. Els vius i els morts. Les 11 de la nit i quasi 9 minuts, grans i menuts, benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: 11 de la nit i 9 minuts, vull canviar de Salva, de Folgado a Gomis. Jo crec que és guanyant. Jo crec que sí, jo crec que és un canvi en el que jo isc guanyant. Hola, Salva Gomis, bona nit.
1: Què tal, Manolo, com estàs?
0: Com
1: pues
0: estàs,
1: mira,
0: tu?
1: És la primera vegada que fem programa junts.
0: Sí? Sí, no ho havíem fet fins ara?
1: Jo no, almenys jo no tinc record de... Així
0: no,
1: que...
0: no havies tingut el disgust fins ara?
1: No. Bueno, no havia tingut el plaer, no havia tingut el plaer.
0: Bueno, estem també pendents del Mundial, acaba de finalitzar sí. El partit entre Estats Units i
1: Austràlia,
0: on ha marcat Àlex Freeman, el jugador de Villarreal.
1: Sí, sí, sí, és una de les notícies, no?, i un dels titulars que anem a contar ara, però sí, el jugador del Villarreal, un dels que té el Villarreal en el Mundial, que no és l'únic, n'hi ha 7 jugadors del Villarreal al Mundial, bueno, pues ha marcat el 2-0 i, per tant, també ha contribuït en aquesta victòria dels Estats Units.
0: Molt bé, les 11 de la nit i 10 minuts, com deia, he canviat de Salva, de Folgado a Gomis, però el que no canvia és la pregunta de cada nit. Salva, com venen les fotos?
1: Pues avui les fotos venen en moviments. Acord firmat amb Sato. El València Club de Futbol i Ryunosuke Sato s'han donat la mà en les últimes hores i durant les pròximes setmanes el jugador viatjarà a València amb tot acordat i firmat. S'unix als fitxatges de Justin De Haas i Aliu Dieng i, per altra banda, el Celta fixa Jesús Vázquez com un objectiu prioritari per a Giraldez i tot que Ron Garly ha tancat dos vegades la porta d'eixida del lateral. Els viguesos pensen tornar a intentar-ho. Gol grogueta al Mundial. El Villarreal té 7 futbolistes al Mundial i avui un d'ells ha estat protagonista amb un gol. Es tracta d'Àlex Freeman, que ha aconseguit el 2-0 davant Austràlia, els Estats Units, que ja van guanyar a Paraguai 4-1 i que, per tant, sumen 6 punts ja al grup D. El Levante es fixa en Julio Díaz. L'equip granota busca reforçar diferents posicions en el mercat i, segons diversos mitjans de comunicació nacionals, ha posat els seus ulls sobre Julio Díaz, lateral esquerre de l'Atleti de Madrid de 21 anys, que ja ha debutat esta temporada en primera divisió jugant 4 partits. L'Elche comença l'1 de juliol. El club franjavert ha donat avui a conèixer que l'equip començarà a treballar a les ordres de Martín Anselmi des de l'1 de juliol. Els dos primers dies estaran destinats principalment a la realització de les habituals proves mèdiques i físiques. No obstant això, els futbolistes també es vestiran de curt des del primer dia per a començar a treballar sobre la gespa del Díez Iborra i realitzar les primeres sessions d'entrenament. L'última sessió abans de moure cap a Atlanta. En Atlanta és on diumenge jugarà la selecció espanyola el segon partit del seu grup davant l'Aràbia Saudita. Miquel Merino ha sigut la gran novetat, ja que ha entrenat amb la resta del grup mentre el ja jugador del Liverpool, Víctor Muñoz, ha continuat en solitari després de tornar a sentir molèsties. Pau Cubarsí ha assegurat que si Espanya fa les coses com toca, serà més fàcil que arribi la victòria contra els àrabs.
2: Sí, ja sabem que hem de millorar algunes coses, com he dit antes, al final és futbol i a lo mejor alguns partits te poden salir mejores o peores, però ara mismo estamos estudiando Arabia, pero sobre todo nos tenemos que fijar en nosotros mismos, que yo creo que somos los importantes, y si nosotros estamos bien y tenemos rapidez en el juego, pues yo creo que va a salir un gran partido.
1: El Club Esportiu Castelló fa el seu primer fitxatge. L'equip orellut ha confirmat en el matí d'avui la contractació d'Álvaro Martín, que arriba des de l'Andorra, on ha jugat les dues últimes temporades i que firma fins a 2029. És el segon moviment en el mercat després de la renovació del míster Pablo Hernández. D'altra banda, el futur d'Àlex Calatrava sembla cada volta més a prop d'un espanyol que ja ha establit converses amb el club albinegre per a la contractació del migcampista. L'Eldense va construint el seu projecte. L'equip alacantí jugarà la pròxima temporada en segona divisió i en les últimes hores ha oficialitzat les renovacions del mitjapunta Marcos Bustillo i del migcampista Borja Calvo, a més d'anunciar el fitxatge de Manu Nieto, davanter de 28 anys, que ja va estar en l'Eldense i que arriba després de jugar enguany al Andorra, on ha marcat 6 gols i ha donat una assistència. València Bàsquet se la juga demà. L'equip taronja va perdre ahir en el primer partit, però demà a les 8 de la vesprada tornarà a tindre una oportunitat en el Roig Arena. Després del primer encontre, el base argentí del Barça, Nicola Provítola, dona una pista del que pot esperar Pedro Martínez en este segon assalt.
3: Bueno, jugar a 100 puntos no es nuestro juego, no es a donde creo que nos conviene ir. Lo que sí es no podemos parar, no podemos en ningún momento relajarnos. Entonces, creo que hay que bajar el score, hay que intentar bajar las posesiones. Ellos son un equipo más físico que nosotros, más joven. Pero bueno, creo que tenemos la calidad y tenemos el plan para ganar el próximo partido otra vez.
1: Valencia Basket Femení confirma una gran noticia. El projecte de Javi Torralba va agafant velocitat i esta vesprada el club ha confirmat que torna Alicia Flores després d'una fructífera temporada cedida en Durant Maquinària Ensino i que ara es troba vivint la seva primera experiència en la WNBA de la mà de Washington Mystics. Després d'aquesta aventura, als Estats Units s'incorporarà de manera completa a la dinàmica del conjunt taronja.
0: Les 11 de la nit i 15 minuts. Vos recorde, @90minuts. @90minuts, de 90 en xifra, en número per a X o Twitter, per a TikTok, 90 minuts ràdio, i si 90 i el de X o Twitter van en número, van en xifra, i el que no va en número ni en xifra és el d'Instagram, que també és 90 minuts ràdio, per a esta tot en paraula, tot en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio amb la vostra opinió, podeu fer-ho al canal de WhatsApp 6-10-42-18-01 6-10-42-18-01 per a la pregunta, per a qualsevol tema que es tracta en el programa i per a la pregunta que estem fent-vos esta nit amb Jesús Vázquez de Rebento Ofertes i Gaia Entrant en l'última de contracte, com hauria de gestionar el València el seu lateral esquerre. 11:15, de tot això i de moltes coses més xerrem així en A Punt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
4: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
5: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala. Exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con...
6: ¡Imposible concentrarse con los Wow Days! Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de

0: Comencem a parlar de tots els temes que vos hem anat avançant, tant en l'editorial com en les fotos del dia. I comencem, perquè és una final de la Lliga i no podia ser d'una altra manera, per el València Bàsquet Salva, que demà, a partir de les 8 i en el Roig Arena, té l'oportunitat d'igualar la sèrie a 1 i sobretot de llevar-se el mal sabor de boca que se li queda en el dia d'ahir davant del conjunt del Barça.
1: Sí, Manolo, té l'oportunitat de, bueno, de refer-se, no? De l'error, de la gestió, per a mi, errònia d'aixòs últims minuts i sobretot d'aixe últim minut abans de la pròrroga i l'últim minut de la mateixa pròrroga. Però demà, bueno, pues el bàsquet, si té algo, és que sempre te dona una oportunitat pràcticament 24 hores després i en esta, bueno, pues en estes finals, pues és cada dos dies. El dijous ahir va perdre el València Bàsquet davant el Barça, demà té l'oportunitat de tornar a empatar una eliminatòria que és de veres que rectificaria un poquet el rumb en esta sèrie 5 en la que va 1-0, però també li ha donat moltes ales al Barça tenint en compte que ixe factor pista, bueno, pues l'ha trencat en la primera de canvi el Barça en ixe 1-0.
0: Bueno, cal recordar que aquest equip, després del que va fer anant a Grècia amb un 0-2, sí, te dona a pensar en que, evidentment, lo de ahí va a ser una entropesada. Evidentemente, vas en diferencia negativa en el marcador, pero que així encara hi ha moltes coses que parlar.
1: I és una final, i és València Bàsquet, i evidentment, bueno, pues no anem a dubtar, no? De sobretot, la mentalitat d'aquest equip i la capacitat competitiva que els ha bueno, pues imprès Pedro Martínez durant tota la temporada. És de veres que continuen fora Xavi López Aróstegui i Rivers, però que la novetat és que esta setmana ja ha entrenat amb la resta dels seus companys el capità Josep Puerto, el d'Almussafes, que, bueno, pues veurem si pot entrar en el roster. Jo pense que és molt precipitat, porta moltes setmanes fora. Recordem que es va lesionar abans d'eixa eliminatòria davant Panathinaikos, en la mateixa eliminatòria davant Panathinaikos, i bueno, pues veurem què és el que passa, però sempre és positiu tindre el capità en línia i en els entrenaments amb la resta de companys.
0: Bueno, tu ja, pel que t'he sentit, tu eres dels que penses que s'havia d'haver fet falta en l'última jugada.
1: Sí, sí, bueno, jo és de veres que jo, no, vamos, comparat amb Nacho Rodilla, no tinc ni idea, no, evidentment, d'aquest esport, però jo, que ha jugat a nivell pues, en amics, vull dir, jo sempre era propici a fer la falta, perquè és de veres que a aquests nivells era molt difícil que te clavaren el triple, no? És més senzill pensar que si fas la falta pues pots tindre l'opció de tenir l'última pilota. Veurem, no?, què és el que passa. De la gestió per a mi no va estar la correcta. És de veres que demà, bueno, pues també parla Matt Costello per el matí, veurem si li pregunten, i avui li han preguntat a Branco Badio, demà li suposa que preguntaran a Matt Costello, que avui ha sigut relacionat un interès d'Estrella Roja en Matt Costello. València Bàsquet està negociant ixa possible renovació amb el pivot, i veurem demà què és el que diu Matt Costello. Avui ha parlat, com dius, Branco Badio, també referint-se a ixe, bueno, pues ixe debat, no?, que n'heu tenint en l'estil.
0: El sentim?
1: Sí, anem a escoltar-lo, Branco Badio.
2: Bueno, creo que seguir jugando el mismo juego que jugamos de siempre, fiar en los entrenadores y seguir centrado, que es una serie larga. La mentalidad es seguir remando y seguir creyendo en nuestro estilo de juego. Yo diría que es una serie larga y que el factor cancha no existe tanto como creamos, ¿no? Pero ahora hay que pensar en los partidos que van a venir, sobre todo el partido de mañana, y intentar ganar ese partido, y desde ahí ya vamos viendo.
1: Pues iremos viendo, que es lo que dice Papi Badio.
0: Son las palabras de Papi Badio. Ahora falta Pérvore si torna a donarse un final apretat.
1: Yo voy que paren en la pista, Manolo. En la pista son tienen que hablar Branco Badio, Matt Costello, Jan Montero.
0: ¿Tú crees que si torna a donar un final apretat tornaran a optar per no fer la falta i defensar?
1: Sí, sense cap dubte. Jo no, vamos, coneguen lo que conec a Pedro Martínez, no, no canvia d'idea,
0: no,
1: ni de broma. I jo de veres pense que ells creuen en aquesta idea i en que és més fàcil que fallen un triple a que, bueno, li regales una falta.
0: Uh-huh. Bueno, pues esa és la situació i, lògicament, tenint en compte la trajectòria de Pedro Martínez, pues...
1: No anem a canviar ara, no?
0: Te podrà agradar més o més l'entrenador, però discutir-li a esto a mi, pues, podem opinar, això sí, amb respecte, però és evident que dormint una ungla de Pedro Martínez sap més que tu i que jo, sobretot que jo, de bàsquet, i per això farà, o per alguna cosa, tindrà ell en ment que aquesta és la manera de jugar els instants finals dels partits. Bueno, demà les 8, a més en el Roig Arena i, com no, en la sintonia del punt a punt de Punt Ràdio, segon partit de les sèries finals pel títol de Lliga entre València Bàsquet i Futbol.

0: Futbol Club Barcelona. Canviem radicalment, se n'anem ja al futbol i ho anem a fer amb el València. I ho anem a fer amb una fe d'errades nostres. Quan s'enganyem i se n'adonen compte que se l'hem enganyat, tenim que eixir i demanar disculpes, perquè ahir en la informació que vos donarem de Jesús Vázquez i el Celta hi havia una errata. Només una, a més és una lletra, però és una errata. Ja sabeu que vos diguem allò de que Ron Garley havia dit dos voltes que no al Celta, que s'havia inclòs una quantitat econòmica en la segona oferta del Celta al València, i diguem que en l'operació entraven Unai Núñez i Manu Sánchez. No, és Unai Núñez o Manu Sánchez més una quantitat de diners. És a dir, que on hi havia que posar una O, posarem una I. Dit això, la resta de la informació no canvia. Giraldez està convençut que el lateral esquerre per al seu equip, per a jugar en una línia de 3 i fer de carriler per l'esquerra, és Jesús Vázquez. Ja s'ha fet una primera oferta, digue que no Ron Garley. Ja s'ha fet esta segona oferta amb una quantitat de diners més un jugador, o Manu Sánchez o Unai Núñez. De moment, Garley ha tornat a dir que no. També sabem que el Celta va a continuar intentant-ho. Si ixe no de Garley és de veres una part de la planificació esportiva o és una estratègia per a que el Celta vagi a pujar en l'oferta, ho veurem conforme vagin passant les setmanes. No hi ha volta de fulla. Això sí, conforme esta operació vagi endavant o no, pot accelerar o influir en la renovació de José Luis Gallá, que entra en el seu últim any de contracte. Perquè si el València li tanca definitivament les portes a Jesús Vázquez, està dient el València, està fent-se fort i demostrant amb fets que confien en Jesús Vázquez per lateral esquerre, si Jesús Vázquez acaba eixint, Gallá sap que pot apretar, perquè el València seria molt complicat que s'arriscara en el discurs, en el transcurs, perdó, d'un any, perdre un lateral per traspassar-lo i altre per no renovar-lo. Això anirem també veient com se succeeix en els capítols, però una cosa pot acabar influint en l'altra. Diumenge passat, Salva, ja ens parlaves de Ryunosuke Sato, del japonès. Al voltant de la setmana hi hagueren alguns dubtes perquè diuen, ojo, que no s'ha tancat, que poden haver problemes. Ja podem dir que l'operació està tancada.
1: Bueno, la informació que tenim nosaltres i de lo que varen parlar des d'un principi és que la intenció del València era la de tancar l'operació en qüestió d'hores, dies. Bueno, és de veres que aquestes coses, pues, de vegades es poden endarrerir un poquet, però ja quan el company Kazu, no?, que és el company japonès, que jo puc parlar en ell, i bueno, pues, a més parla italià, perquè va estar en Itàlia un temps i bueno, pues, parla italià, i ha estat parlant en ell, i és el company que va desvelar el nom, i bueno, pues, ja donava la sensació de que estava tot molt avançat, no? De fet, la informació que tenim nosaltres és que el València va deixar pràcticament feta aquesta operació, que restaven detalls del contracte, que és una operació que està per baix dels 4 milions d'euros, que no arriba als 4 milions d'euros, que el jugador japonès firma en el València un contracte, en principi, si no m'enganyen, de 5 temporades, fins a 2031, i que arriba com a fitxa filial, és a dir, ocupa l'espai de sub-23, perquè encara, bueno, pues, té de 9 anys, i per tant, per a 20, és 2006, i per tant, bueno, pues, pot ocupar aquesta fitxa de filial. La informació que hem afegit avui, en el matí d'avui, és que en les últimes hores, bueno, pues, s'ha arribat a un acord final, que s'ha signat tot aquest papeleo i aquesta burocràcia que cal signar, i que el jugador, bueno, pues, ja en les pròximes setmanes viatjarà cap a València per a ser oficialment ja presentat com un jugador del València.
0: Per tant, situació que el València deixa tancada, és el tercer reforç després de Justin de Hasi, Aliu Dieng. De moment, els perfils que estan imposant-se en els reforços, de moment, encara molt pronte, són els que són aposta de Lisandro Issei. De moment, els que sabem que vol l'entrenador, que són Guido Rodríguez i Tomàs Meunier. Guido, de moment, no contesta l'oferta del València, i Tomàs Meunier, tres quartes pas del mateix, on sembla que ja li ha fet arribar a la València que fins que no acabi el Mundial, ell pressa no en té. Per tant,

0: aquella milonga que va contar el València fa dues o tres setmanes amb els cafès amb ron, dient allò de que volien que per a la pretemporada, oblideu-se. Anem a un estiu llarg com tots els anys, perquè quan vas sense diners per a gastar i sense diners per a invertir, no tens més remei que anar a un estiu llarg i no tens més remei que acabar escoltant ofertes, perquè probablement vas a tindre que traspassar futbolistes. Agrade o no agrade esta situació, és la que és, per més que en cafès per a fer-se autopropaganda venguen algunes idees que cadascú és lliure de creure el que siga, així ja fa temps que no comprem ni mitja. Dit tot això, no només del primer equip viu l'home, que diria aquell, me tens que parlar del filial, perquè... Sí. Com cada any un fum de baixes i un equip sí. pràcticament nou.
1: Sí, sí, sí. Abans de començar en el filial, una dada més del tema Sato, i és sí. que el València deixarà entre un 10 i un 15% d'un futur traspàs al Futbol Club Tòquio, que és l'equip en el que estava Ryunosuke que Sato. En quant al filial, el que parles, Manolo, és, sí, és així. Són moltes baixes les que té el València a Mestalla per a la pròxima temporada. Fora, Javi Navarro, que va ser el capità en els últims anys, Javi Pàmies, Pedro Gómez, Andrés Caro i Pere Joan acaben contracte i no renoven en el València Mestalla. No continuen perquè pugen al primer equip o perquè ja han passat d'aquesta etapa de filial Mario Domínguez, David Otorbi, Rubén Iranzo, Vicent Abril i veurem què és el que passa en Lucas Núñez o inclús en Víctor Júnior, i pugen 10 juvenils, 10 jugadors de la generació 2007 que tenen contracte amb el València i que pugen, com és el cas del porter argentí Alain Gómez, com és el cas de Rubi, que va renovar esta setmana fins 2029 amb el València, els centrals Carlos Alós, el migcentre Hugo Guijarro, Alín Gera, Alejandro Estevez, i aquests tres són migcentres, Rodri Gamón, extrem dret, Rubén Fernández, davanter centre, Jaros Boiko, davanter centre, i el pichichi Adrián Gómez Ochoa, que va arribar des del Pontevedra i que esta temporada en el juvenil ha fet 22 gols en divisió d'honor. Són els 10 que puxen en un Òscar Sánchez, que ja els coneix de la mitja temporada, tres quarts de temporada que va estar al juvenil, i que és el encarregat l'any que ve de dirigir al València Mestalla, com van contar en esta sintonia. I no s'espera un mercat de molt de fitxatge, Manolo, perquè a banda de que la normativa pues evidentment afecta en este cas al filial, la normativa de les sessions, d'aquesta limitació de 6 fora, 6 dins, tant a nivell nacional com a nivell internacional, sí. evidentment va a n'hi haure prioritat per al primer equip, igual que també hi ha prioritat en el primer equip per a deixar aquestes 2-3 fitxes sub-23, com és el cas, per exemple, de Sato, com va ser el seu cas en el seu moment de Germán Valera, per a jugadors que jugaran al primer equip, ocuparan ficha del filial, però no estaran en el filial. Així que, bueno, pues veurem què és el que passa, però no s'espera un estiu de moltes altes. Pràcticament la plantilla està ja definida.
0: A Òscar li va tocar una altra volta fer l'alquímia de pegar totes sí. les peces. Ser ell el pegament de les peces i fer però un equip.
1: No, però jo no veig problema, vull dir, perquè Òscar ve del juvenil, es coneix perfectament, ve una bona generació com és la 2007. El València ja tenia en plantilla jugadors que jo crec que poden quallar, i en un, dos, tres fitxatges que se puguen fer, perquè jo crec que no seran més de 3, pues el València Mestalla competirà en la segona ref, que jo crec que és lo que és l'objectiu, no? No passar aquests apurs que va passar en Angulo i que, bueno, pues li van fer que el tècnic del València Mestalla les últimes 5 temporades eixirà.
0: Molt bé, alguna cosa més del filial?
1: No, res més.
0: Perfecte, 11:31, tanquem la pàgina del València, que tornarem a obrir en temps de tertúlia i se n'anem cap a Castelló, perquè el Castelló sí que no perd el temps, ja té el primer fitxatge al sac. José Luis Gual, què tal? Bona nit.
2: Hola, Manolo, bona nit.
0: Es tracta de Álvaro Martín, que arriba des de l'Andorra.
2: Sí, és la primera incorporació. Comentàvem l'altre dia, no?, que era un dels jugadors que, sí. bueno, que havia estat negociant en el Castelló, que acabava el contracte, ha estat enguany en l'Andorra, i queda lliure en el mes de juny, en el pròxim dia 30, i el Castelló, que ha arribat en acord amb ell per a incorporar-lo al planter, és un futbolista... Bueno, diríem un poc de les característiques, no? De l'Escalatrava, com va arribar al Castelló, jugador format en la pedrera del Reial Madrid, un mitja punta que les últimes temporades ha estat en Andorra, però que també fins i tot ha estat jugant en Croàcia. I, bueno, pues un jugador això en qualitat, no? Un jugador en bon peu que bueno, si creix així en el Castelló pot tindre el seu protagonisme, i el tenia ja mirat des de fa temps, sembla, el Castelló, i al final pues, ha fet oficial, no? Firma fins l'any 2029 i d'alguna manera és el primer fitxatge en este nou projecte, tercer any consecutiu en segona divisió per part del Castelló.
0: Això pel que fa a...

0: que entra, que és Álvaro Martín, el que està segur que va eixir és Àlex Calatrava, com ja comentàvem ahir, i a més jo crec que ja està tot molt enfilat i que va a destinació Barcelona.
1: Sí, el futbolista té l'acord ja totalment tancat amb el Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona. De fet, el propi Monchi, el director esportiu, va parlar en ell per acabar de convèncer-lo, per explicar-lo el seu rol i, bueno, el que pensen d'ell, no? Que té que fer la pròxima temporada en primera divisió. Li han oferit un contracte de 5 temporades, però ara, evidentment, res del més important, no? Tenen que ficar-se d'acord amb el club que té els seus drets, que és el Castelló. En principi, el Castelló s'enyix a aquesta clàusula, que és de 5 milions d'euros. L'Espanyol ha proposat algunes opcions, no? Pues segurament la primera d'elles seria una quantitat més inferior i col·locar algun jugador en l'operació. Sembla que el Castelló no està massa per aquesta possibilitat. I bueno, l'altra seria, a lo millor, pues una quantitat que estiguera molt a prop dels 5 milions d'euros i tindria algunes variables, no? Veurem al final en quina de les opcions que li presenta l'Espanyol accepta el Castelló, però bueno, el jugador ja dic que vol jugar en l'Espanyol, té l'acord amb l'Espanyol de Barcelona, el Castelló sap que evidentment Calatrava no va continuar i el que està tractant de fer ara és traure el partit, no? Pues traureu els 5 milions d'euros, una quantitat que sigui molt pròxima, en definitiva traure profit d'aquest contracte que té firmat en el futbolista de Barcelona. I a hores d'ara també hi ha que dir, Manolo, que els esforços estan centrats en buscar un perfil semblant, no? Buscar el substitut de l'Àlex Calatrava de cara a la pròxima temporada. Però per la informació que tenim, evidentment, això té que fer-se oficial i encara segurament tardarà algunes setmanes, però Àlex Calatrava, bueno, és història, ja podríem dir d'alguna manera, en el Club Esportiu Castelló. Sí.
0: José, en una visió global, perquè dimecres, dimarts o dimecres, se feia oficial el tema de Pablo Hernández, ja a les 48 hores s'ha manejat una peça, ja ha entrat Álvaro Martín, és i segura la eixida de l'Àlex Calatrava. Tots coneguem el model de Bob Bulgaris des que va aterrar en l'entitat albinegra. Penses que va haver un equip molt diferent la temporada que ve per a Pablo Hernández del que ha tingut enguany?
1: Sobretot en la part de dalt, sí, perquè Fipenga, que és un altre dels futbolistes importants, tampoc va continuar, acaba contracte el 30 de juny i no ha volgut renovar, per tant, tindrà el seu acord ja pactat o tindrà alguna cosa firmada per a les pròximes temporades el futbolista de la República Democràtica del Congo. I crec que entre unes coses i altres, comptant els jugadors que acaben contracte, algunes posicions que el Castelló té que reforçar, estem parlant de 8-10 futbolistes nous. Per tant, pues sí, d'alguna manera, no sé si de manera completa, però sí que Pablo Hernández pues, tindrà que arrencar en moltes cares noves i bueno, pues, encertar un projecte distint, no?, del que han conegut enguany. I en això té que estar a les d'ara el Castelló, no? En quant abans millor tancar aquesta plantilla, per a que, bueno, pues en la primera quinzena del mes de juliol, quan comença ja el treball de pretemporada, pues si no tots, estiguin pràcticament la gran majoria dels components d'aquest planter del Castelló 26-27.
0: Molt bé. José Luis, gràcies.
1: A tu, bona nit, Manolo.
0: 11:35, com cada nit, parlem del Mundial.

0: 12 de la nit i 36 minuts. Comencem el repàs al Mundial, com sempre, girant la mirada cap a la selecció espanyola, Salva Gomis, perquè avui ha tornat a l'entrenament. Ha fet l'últim entrenament abans de viatjar a Atlanta, on s'enfrontarà a l'Aràbia Saudita.
1: Sí, està concentrada la selecció espanyola a Tennessee, en Chattanooga, i bueno, pues, la notícia positiva és que Miquel Merino torna amb el grup, que bueno, pues, veurem si pot tindre minuts en el que resta de fase de grups, un jugador que va ser important en la última Nations League i també en la Eurocopa, i que bueno, pues, de cara al Mundial jo crec que tindre a tots els efectius possibles preparats és la millor notícia. El que no estarà, Manolo, és Víctor Muñoz. Ahir va fer oficial el Liverpool el seu fitxatge, 40 milions d'euros que es reparteixen 20 per a Osasuna i 20 per al Real Madrid. És la venda més alta de la història d'Osasuna, i el jugador, bueno, pues, que està en la selecció espanyola al Mundial, ha tingut un problema, una xicoteta, entre cometes, recaiguda de la seva lesió, i per tant continua al marge.
0: Esta història ja volen s'ha acabat passant factura, perquè de la Fuente s'ha dut massa futbolistes.
1: Tocats.
0: I això li pot passar factura, i vaig a deixar-ho ahir, però alguna cosa m'ha arribat de els dubtes que està alçant d'esta convocatòria. Bueno, a parlar avui Pau Cubarsí.
1: Sí, ha parlat de, bueno, pues de les ganes, no? Amb les quals, sobretot, es troba ja un Lamine Yamal, que és el que volem, no? Que torni al 100%, ja de tindre més minuts, de ser titular, i per tant, ahí estava el seu company en el Barça, Pau Cubarsí, que ha parlat sobre Lamine Yamal.
2: Bueno, al final yo creo que tenemos una plantilla espectacular, magnífica, todos los jugadores pueden rendir al máximo nivel, todos ya sabemos de las capacidades de Lamine, así que si puede entrar, no, pues nos ayudará al máximo, pero yo creo que los que lo pueden suplir pues lo harán igual de bien o mejor.
0: La nota còmica la va posar ahir Borja Iglesias. Bueno,
1: ahir jo crec que gràcies li va fer,
0: Més que, no, ahir no li va fer, però més que Borja Iglesias van ser els segurates del camp.
1: Sí. Sí, perquè arriba Borja Iglesias com qualsevol dia a la concentració i per a tractar d'accedir al camp d'entrenament, i bueno, pues, en ese accés, no? La seguretat li va dir: on vas, tu?
0: I Borja, vostè qui és i on va?
1: I Borja Iglesias li va dir: a entrenar. I el seguretat li diu: pues així no serà, perquè vostè no saben qui és. I Borja Iglesias li diu: pues això que davanter de la selecció espanyola.
0: Pues te digo una cosa, en altres se podria confondre.
1: Li va tocar cridar,
0: Vull dir, no, ho sé, he vist la imatge. Però Borja Iglesias, precisament, si tu estàs veient Espanya entrenar dos o tres dies, és dels primers que se te
1: no
0: queda
1: per
0: la barba que du...
1: No es pareix a ningú. Vull dir, no és el perfil dels Gavi i demés que dius...
0: No sé, és que van
1: al mateix perruquer, no. En el cas de Borja Iglesias, i si anava en les ungles pintades, vull dir, és que és evident que se li veu des de llum. Vull dir, no té l'estètica que tenen tots. Vull dir, Borja Iglesias, en aquest sentit, destaca, i a més és gran, vull dir, no és que passi desapercebut.
0: No dona peu a l'equívoc. Bueno, jaleo gros en la selecció portuguesa,
1: Sí, després d'eixe empat front al Congo, pues, evidentment els focus estan posats sobre Cristiano Ronaldo i el seu nivell de xoc. Jo crec que la traca, no?, la va encendre João Neves amb eixes declaracions en zona mixta després del partit, en que deia algo així com: bueno, tots sabem, no?, el que Cristiano ha fet per nosaltres, per la selecció portuguesa i per el món de futbol, però... i quan hi ha un però sempre hi ha problemes. En aquest moment, ell sap, igual que nosaltres, que en el camp no és diferent a la resta de jugadors. Evidentment, quan tu dius això d'un pes pesat, no en la selecció, sinó al món, perquè és Cristiano Ronaldo, pues, lògicament no passa desapercebut, i bueno, pues, les xarxes socials pues, també són un agravant especial, i en aquest cas bueno, pues, han atacat, no?, a Neves, a la seva parella, que no sé què culpa té, vull dir, la seva parella. Bueno, pues...
0: pues que passava per ahí.
1: Ja, però vull dir, que no sé, que té que veure, vull dir, no té cap sentit, però evidentment defensa a Cristiano Ronaldo.
0: Sí, però hi ha hagut més capítols.
1: Sí, perquè la següent en tirar, diguem, o pronunciar-se és llenya al foc, és Katia Beiro, que és la germana de Cristiano Ronaldo, que, bueno, pues ha ficat una story, ficant al seu Instagram, màgicament els jugadors de Portugal van desaprendre a recuperar pilotes, a guanyar duels i a fer contracolps. El joc només anava cap arrere. Que estrany, estranya esta copa, estranya. Vull dir, senyalant a la resta de jugadors quan tampoc tenen culpa la resta de jugadors, perquè les paraules són de Neves a Sales. Però, bueno, ahí estava la situació en la que faltava uno en esta festa, sí. I és que, per la seva banda, l'exjugador de la selecció, Pepe, ha respost a aquesta publicació en xarxes a la germana de Cristiano amb un shut up, que és un callat.
0: Tanca la boca.
1: I, bueno, pues, evidentment, això agita les coses en l'entorn d'una de les que estava anomenades com favorita, com és Portugal, i que l'altre dia no va poder passar de l'empat amb el Congo.
0: Avui han insistit, com sempre, a tirar la culpa a la premsa, que és un clàssic.
1: Però, sí, sempre.
0: Però així hi ha una evidència. Si és injusta la reacció contra Joao Neves, i Cristiano diu que pare, i pararia. Quan no és Cristiano, però algo serà.
1: I veurem com afecta el que queda de Mundial, eh?
0: Cuidado.
1: Perquè aquestes coses normalment lastren i afecten a la resta del torneig.
0: Bueno, ahir ja contàvem tot el...
1: Sí.
0: El que hi ha hagut al voltant de la família Messi, que fins i tot ahir va fer un comunicat públic. Bueno, pues la presentadora argentina que va donar la falsa notícia de la por de la mort del pare de Messi... Pues que ha de buscar treball.
1: Sí, al carrer, perquè va ser acomiadada de la plataforma audiovisual en la qual treballa després d'aquest, bueno, pues, fort debat, no?, que n'hi ha hagut en tota l'Argentina sobre la responsabilitat, no?, dels mitjans de comunicació. Cal assumir i

0: responsabilitat i, bueno, pues, mitjançant un comunicat, l'Uzu TV va informar la seva decisió de desvincular a tots els responsables involucrats i que, en este cas, Florencia Peña fera un pas al costat després
1: que és qui va donar la notícia.
0: Sí, correcte, després d'assegurar que el canal considerava inadmissible la difusió d'una informació sensible sense la deguda verificació prèvia. Si aquestes coses passaren més, el periodisme milloraria.
1: Saps el que passa? Que hi ha molta gent que fa test que va dir, no, en els canals de streaming, en tant... En
0: ja val tot, no?
1: Ja val tot. I jo entenc que els streamers, els creadors de contingut, són molt necessaris per a entretindre, però per a informar...
0: I més en assumptes com...
1: informar-se...
0: Com esto, no? Com este.
1: Un periodista no haguera tirat mai...
0: Sí.
1: O, per lo general, un periodista no tiraria mai una situació aixina, una notícia aixina
0: tan greu.
1: Tindela contrastada.
0: I jo crec que no cal contrastar tan sols en una font aquests tipus de... Si algo mos ensenyen, no?, en la carrera és que cal contrastar en mínim 3 fonts, bueno, pues, evidentment, en este cas, jo crec que fan falta 30, no 3, perquè és la mort d'una persona i damunt, en este cas, del pare de l'estrella mundial de la teva selecció.
1: És terrible. Bueno, partits, dos partits jugats la passada matinada.
0: Sí, en una victòria jo crec que sorprenent perquè no deixa de ser un resultat molt avoltat com és el Canadà 6, Qatar 0 i en ixe més ajustat Mèxic 1, Corea del Sud 0 i bueno, pues, avui el 2-0 dels Estats Units davant Austràlia.
1: I per a esta matinada tenim 3 partits.
0: Sí, de ser un quart d'hora, més o menys l'Escòcia-Marroc a les 12 de la nit, a les 2 i mitja de la matinada Brasil-Haití i a les 5 del matí, a veure qui s'alça, Turquia-Paraguai.
1: Pues els turcos i els paraguaios.
0: Home, segur. No.
1: I per a demà tenim 2 partits.
0: Sí, per a demà encara n'hi hauran 2 partits més en este Mundial. Estos ja tenen un poc més de cartell, no?, podríem dir. I a més, anem a viure-los, així en el punt a punt.
1: Correcte.
0: Com és el cas de a les 7 d'ixe Països Baixos-Suècia, no està mal, i a les 10 de la nit un Alemanya-Costa d'Ivori, Costa de Marfil, que per a mi encara és millor.
1: Pues esos dos partits demà els podreu veure per la tele i els podreu sentir, així, de baix, en el punt a punt de Punt Ràdio. 11:44, tanquem la primera part del programa, la informativa. Després d'esta pausa, entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
2: Estàs escoltant 90 minuts.
3: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
2: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

Les 11 de la nit i 46 minuts. Comença el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi així en el 90 minuts, en el de divendres, en el que vos recordem la pregunta que vos estem fent. Ja sabeu els canals per a respondre. X o Twitter, arroba 90 minuts, en 90 en xifra, en número. TikTok 90 minuts ràdio, també és 90 en xifra, en número. També és 90 minuts ràdio, el perfil d'Instagram, però sense xifres ni números. Tot en paraula, tot en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio amb la vostra opinió, podeu fer-ho mitjançant el canal de WhatsApp 619-42-18-01. 619-42-18-01 per a opinar de qualsevol dels temes que hem tocat i toquem en el programa i sobre la pregunta concreta que vos fem en el dia d'avui. I la pregunta que estem fent vos en el dia d'avui és amb Jesús Vázquez tenint ofertes i amb Gallà que entra en l'últim any de contracte, com ha de gestionar el lateral esquerre del València Club de Futbol. D'això i de moltes coses més anem a xerrar en la nostra

0: En aquestes condicions no pot renovar més anys.
1: No, el problema és hasta dónde.
0: Bueno, pues...
2: Ahí será, tendrán que posarse de acord. Y yo creo que pase lo que pase en Jesús,

0: L'esport, sense pèls en la llengua, en 90 minuts, en la ràdio d'A Punt.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Vinalopó Mitjà, 96.2. De tu a...

0: Cau una nova setmana i amb ella cau la calor més intensa. Costa eixir a fer activitats a l'aire lliure en les hores centrals del dia. I ja adeu, estem a 19 de juny. Sembla que el canvi climàtic afecta també la cultura. A mesura que passen els dies, van programant-se actes a partir de la caiguda del sol, més o menys a la fresca, podríem dir, no? I comprovem, és curiós, un any més, com els actes culturals van donant pas a poc a verbenes i a actes d'esbarjo. Que bé estan, no diré jo que no. No sé, és com si la cultura fora pròpia de l'hivern. Mai ho he acabat d'entendre. Siga com siga, encara hi ha gent valenta que programa festivals de teatre, de circ. D'ells en donarem compte al programa d'avui. La cultura, podríem dir, té refugis climàtics. La cultura en si és un refugi climàtic. Té refugis com ara els museus, les sales d'exposició, els teatres, les sales de cinema. No sé, potser ens hem de replantejar com vivim la cultura en l'estiu. Són les 7 i 12 minuts i això és l'Hora de la Cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'Hora de la Cultura.

Anem a començar l'agenda mentre escoltem el Clap Hands de Tom Waits. Comencem l'agenda justament amb el Festival Contorsions, del que acabem de parlar. I quan vegeu quina és la programació, segur que enteneu el que dèiem del circ d'ara mateix i segur que teniu ganes d'anar a veure. Avui mateix, a les 9:30, al Teatre El Musical, podeu veure Temblors, de la companyia valenciana Creat. Si vos pregunteu si som una mena d'encreuament de camins, una successió de trobades que es renoven, confirmen o esborren el nostre passat, conformant el que som ara, no?, i pretenent endevinar què vindrà, doncs si vos feu aquest tipus de preguntes heu d'acudir, perquè Tremolors és la reacció a totes aquestes i altres preguntes i algunes de les seues possibles respostes, no? Contorsions continuarà demà dissabte a les 12 del migdia al Port, al Cobert número 2 del Port de València, amb Karma Letal, de Gonzalo Santamaría i Gilbert Tástico. Un espectacle de circ i música en directe amb esperit dels anys 80, on Eddie Aiti i Gilbert Tástico ens conviden a reflexionar entre riures i adrenalina sobre la importància que tenen les nostres accions. Immediatament després, demà a la una, arribarà també al Port Pífia, de la companyia catalana Tota Pedra, un espectacle de circ i clown on el personatge, un treballador obtús d'un espai en obres, intentarà, pobret meu, mantindre l'ordre en un món que li cau damunt. I ho farà amb l'ajuda d'un públic que, sense saber-ho, prendreu un rol actiu dins de l'espectacle. No em digueu que no és interessant. La sala La Mutant ofereix dues sessions demà de l'espectacle 3D de la companyia francesa HMG. És molt curiós. És un espectacle on Jonathan Guichard juga amb una corba de fusta que està subjecta per una línia metàl·lica, diguem-ne que una espècie d'arc de tamany natural, de tamany humà, que pot ser, una extensió del cos, una pròtesi per al joc del moviment. El cas és que és ben interessant. Les sessions de demà a La Mutant seran a les 6 i a les 10 de la nit. Entremig, a les 7 de la vesprada de demà, al Cobert número 2 del Port, la companyia Flying Pygmies presenten E. Novament veiem quatre treballadores fent el seu treball: moure pes, alçar, sostindre, reparar, tornar a començar. Entre el deliri i la precisió, estos obrers de l'absurd s'enfronten a una missió tan clara com impossible: mantindre-ho tot en peu o deixar que tot s'esfondre. Veurem què passa. Només acaben els Flying Pygmies, al Port arribarà a les 8 la companyia francesa Fika, amb l'espectacle Kairos, una paraula grega que designa el concepte del temps i l'oportunitat, és a dir, el moment adequat per a l'acció, no? Fer el correcte en el moment adequat. Doncs bé, a través de l'acrobàcia i la dansa crearan felices coincidències, trobades entre cossos i moments Kairos. Contorsions acabarà diumenge amb dos espectacles al Cobert número 2 del Port. A la 1:30 del migdia, Requiem per un pallasso, amb Fanfi, el valencià Fanfi García, en un espectacle teatral còmic que transforma un funeral en una festa de riures, tendresa i caos. Imperdible. I a les 6, al mateix lloc, la gallega Paula Quintàs i la seva companyia tancarà amb Multiperspectives, una proposta que combina improvisació teatral, dansa, circ i performance, deixant espai per a la interacció amb el públic. Una proposta de veres que molt agosarada i que serà digna de veure. Una proposta que experimenta amb els límits de les arts escèniques. Seguim l'agenda amb una recomanació que podeu fer demà o qualsevol dia que vos vinga en gana fins al febrer de l'any que ve. Però com abans la feu, millor, perquè potser vos agradarà i repetireu. Com sabeu, dimarts d'esta setmana s'inaugurava la Casa Museu Pinazo. Una activitat ben interessant a fer és visitar l'exposició Laura d'una saga moderna, Ignacio José y Marisa Pinazo, que estarà a l'IBAM fins el 7 de febrer de 2027 i d'ahir de l'IBAM acabar l'excursió en la Casa Museu Pinazo, que està a Godella, a només 6 quilòmetres de distància de l'IBAM, és a dir, a 15 minuts.
Parem ara atenció al festival El Crepuscle al Port de Sagunt. Demà dissabte, 20 de juny, el Fortí del Grau Vell del Port de Sagunt acull la representació de 3 obres de teatre. La companyia Pequeñas Hermosuras escenificarà Rebelión en Tortoni a les 7 de la vesprada, una obra dirigida a un públic familiar, interpretada per Alejandra D'Agostino i dirigida per Maximiliano Trento. A continuació, els espectadors i les espectadores podreu gaudir de La era de l'olvido a les 8:30. Es tracta d'una obra dirigida per Francisco Estrada i interpretada per Germán Rodríguez. I la jornada de demà, dissabte, acabarà amb Win-Win, íntim, a les 10:30 en el mateix lloc, el Fortí del Grau Vell del Port de Sagunt. A les 10:30, en este cas, Win-Win íntim, està interpretada per Carlos Amador i Mireia Pérez, de la companyia La Negra. L'obra de teatre està escrita per Juli Disla i dirigida per Carles Sanjaime. El festival acaba diumenge amb Las Mañas o La Llegada del Pan, a les 8:30 al Fortí del Grau Vell. La dupla, formada entre les companyies Atimañas Teatro i Longaresa Teatre, representarà esta història, que està escrita per Paco Zarzoso, amb qui parlàvem fa uns dies, i dirigida per Marcos Sproston, amb Pilar Rochina i Marcos Sproston, Rocío Ladrón de Guevara i José Blasco. És una funció que no vos podeu perdre. A Las Mañas o La Llegada del Pan trobem 3 germanes ancianes i solteres que mai han eixit del seu poble, que ara és un poble abandonat. Elles estan assegudes a la fresca, mirant les muntanyes, i discuteixen en bucle perquè callar és morir. I ja sabeu que no hi ha res, cap exercici que ens agrada més que discutir. Cada setmana esperen a Pan, sí, a l'home del pa, que li diuen així, pa. Les entrades per al festival són gratuïtes, però les heu de reservar a través de Servientradas. I acabem amb un altre festival. Demà dissabte a les 9:30 de la nit al Claustre de la Nau de la Universitat de València comença el Festival Serenates. Comença una nova edició d'un dels cicles musicals més prestigiosos de l'estiu valencià, amb concerts en espais patrimonials de la ciutat. Demà, concert de l'Orquestra de València dirigida per Alexander Liebricht i Mao Fujita al piano. I diumenge, a les 10 de la nit, concert de la pianista Elena Font, que presenta El somni de Ravel.

Debussy, interpretat per Elena Font, que donarà aquest concert diumenge en les serenates del claustre de la Universitat de València, dona pas al tecno de Tico perquè canviem de tema. Si abans fa una estona parlàvem del circ, ara parlem de biotecnologia. I és que l'empresa biotecnològica Darwin Bioprospecting Excellence, especialitzada en la cerca i caracterització de microorganismes que tenen potencial biotecnològics per a sectors com pugui ser l'alimentació, l'agricultura, la salut, la sostenibilitat ambiental, doncs ha sigut reconeguda en la categoria d'alimentació i agricultura del Hello Tomorrow Challenge, un dels principals certàmens internacionals dedicats a la innovació científica i tecnològica. I sabeu que això ens alegra molt, moltíssim, no? Quan algun investigador o investigadora és reconegut, no? Ens alegra d'allò més que una spin-off nascuda al si de la Universitat de València siga reconeguda, però el que més ens agrada, francament, és el motiu pel qual ha estat guardonada. Crec que tot el món tenim clar a hores d'ara que és pràcticament impossible menjar sense ingerir microplàstics o nanoplàstics, aquestes partícules molt diminutes que es produeixen per la degradació dels plàstics en el medi ambient. S'han introduït en tots els nostres òrgans i teixits, en els ronyons, en el fetge, fa un any sabíem que també en el cervell. Qui sap si és culpa del plàstic moltes de les coses que estan passant en el món. Disculpeu, la broma, la digressió. Els ingerim a diari, quan posem sal al menjar, quan bevem aigua embotellada, quan mengem peix, entre molts altres aliments, fins i tot quan respirem. Doncs bé, el Premi Tomorrow Challenge a Darwin Bioprospecting és en reconeixement a la troballa d'una soca bacteriana que han patentat que és capaç de captar els microplàstics i els nanoplàstics, no de la mar, no del medi ambient.

0: no, del nostre organisme. Parlem amb Manel Porcar, perquè jo ja no sabria explicar-vos massa bé a partir d'ací res. Parlem amb Manel Porcar, que és biòleg, investigador de l'Institut de Biologia Integrativa i de Sistemes, on lidera el grup de biotecnologia i biologia sintètica de la Universitat de València i el CSIC. Manel és director tecnològic, a més, de Darwin Bioprospecting. Manel Porcar, molt bona vesprada.
1: Hola, què tal? Bona vesprada.
0: Doncs molt contenta de que hagis acceptat parlar amb nosaltres, perquè tenim necessitat de saber què és el que heu fet. A veure, com, d'entrada, com, a qui se li acudeix o com sorgeix exactament aquesta idea de buscar una solució basada en capturar microplàstics dins del nostre organisme?
1: Doncs mira, la veritat és que era una demanda dels clients.
0: Ah,
1: quan nosaltres
0: sí?
1: Parlàvem... Sí, parlàvem amb molts
0: Manel,
1: clients.
0: Manel, has d'aclarir una cosa. Quan diuen una demanda dels clients, els clients de Darwin Bioprospecting van buscant microorganismes. Vull dir, la campanya podria ser posa vostè un microorganisme en la seva empresa, no? Vull dir, perquè en funció de les seues necessitats ells busquen una soca o una altra. Per això, Manel parla de va ser cosa dels clients. Ara sí, Manel, què va passar amb els clients?
1: Bueno, això dels clients, els clients nostres els teniu tots els seus productes a la nevera, no?
0: Sí.
1: Perquè són productes alimentaris de tot tipus i alguns altres igual els utilitzeu per a ficar a la rentadora, a rentaplats, productes als cotxes, agricultura, etc. Els nostres clients són efectivament grans empreses, normalment grans empreses, algunes mitjanes, que busquen microorganismes per a fer qualsevol cosa. Pot ser un enzim per a ficar els rentaplats, pot ser un bacteri que ajuda a les plantes a créixer més sanes i a donar més productivitat, o pot ser, com en aquest cas, una demanda que ens deien moltes vegades els clients, escolta, no tindreu algun probiòtic que siga capaç de degradar els microplàstics que ingerim, com molt bé deies tu, en la dieta? I nosaltres al principi sempre diem que no, que això era molt complicat, no perquè no sapiguem fer degradació de plàstic, que justament nosaltres tenim...
0: Vos dediqueu? Específica.
1: Sí, sí. Mm-hmm. Però justament per això coneixem les limitacions i la degradació del plàstic és possible, però és un procés extremadament lent. Llavors, en el trànsit intestinal, que fa que bàsicament tots anem una vegada més o menys al dia al bany, en aquestes 24 hores des que tu menges una cirera fins que l'expulses pel clavegram, no hi ha temps material per a degradar el plàstic. Llavors, anàvem dient sistemàticament que no, però és veritat que aquelles preguntes feien el seu efecte. No? I van dir, ostres, i si busquem un mecanisme alternatiu que no siga la degradació del plàstic, sinó que siga la seva, diguem, neutralització, no?
0: Que meravella.
1: I llavors vam pensar que potser podríem utilitzar les capacitats d'alguns microorganismes a ser molt hidrofòbics, és a dir, estar més a gust en presència de compostos com els olis, com els greixos o els plàstics que en l'aigua, per a veure si podien haver una adhesió significativa dels microplàstics o dels nanoplàstics cap als bacteris, no? I la veritat és que els resultats ens van sorprendre per l'espectaculars.
0: Escolta'm, i el que té d'especial, i jo m'imagino que quan heu patentat la soca, vaja, no vas a donar pèls i senyals de les característiques de la soca bacteriana, però bàsicament eixa característica que la fa especial són eixe caràcter hidrofòbic?
1: Sí.
0: O hi ha més coses?
1: Probablement hi hagi més coses i és veritat que tenim un grau de coneixement limitat de quins són els mecanismes. En tota probabilitat és una cosa que té a veure en la superfície del bacteri, la paret celular o la membrana, perquè nosaltres hem vist que funciona igual quan el bacteri està viu o quan està mort. Per tant, no és el resultat de la seva activitat biològica, però si el mates delicadament, és a dir, si utilitzes, per exemple, antibiòtics, que això industrialment no es faria així, però bueno, per a fer una prova al laboratori utilitzes antibiòtics i veus que els bacteris morts igualment funcionen. Llavors, tot i que nosaltres no estem segurs del mecanisme exacte, sí que sabem que és alguna cosa que passa a nivell de la paret celular, de la membrana.
0: Sí,
1: de la part exterior, no? Però hem provat molts bacteris, desenes i desenes de bacteris, i aquell que hem patentat és, en molta diferència, el millor.
0: Caram! És el millor. Què fa? A veure, eixa soca bacteriana, eixe bacteri, ja sí. Ens queda clar per què no podem dissoldre o desfer el plàstic per un problema de lentitud, no? del temps. Què és el que fem amb el plàstic? Què és el que fa eixe bacteri amb els plàstics?
1: Sí, jo crec que podem fer una descripció aquí molt gràfica.

0: ja, no? Sabem que la quantitat de plàstic setmanal que ens mengem és més o menys la que hi ha en una targeta de crèdit.
1: Això és de veres?
0: Sí, sí, sí, és una quantitat molt significativa.
1: Cada setmana ens mengem una targeta de crèdit.
0: Una targeta de crèdit de plàstic. Què passa? Que probablement, si aquella targeta la poguérem trencar en 15 o 20 trossos i ens la mengéssim, no seria tan tòxica com si la targeta la reduïssis a un polsim finíssim, no? Què vull dir això? Que els efectes deleteris, els efectes negatius del plàstic en l'organisme són més elevats quan més menuda és el tamany de partícula, la mida de les partícules.
1: Clar, perquè poden traspassar això... membranes i... No?
0: Exactament. Clar. O sigui, si tu tens un tros de plàstic, jo que sé, estàs xuclant la tapa d'un boli, no? I sense voler, ens ha passat a tots, menges un fragment de 2 o 3 mil·límetres, que dius, ui, trobo que m'hem passat aquí un trosset, no passa res. Després, si tens curiositat, el podràs trobar.
1: El busques.
0: Al dia següent, no?
1: Sí.
0: No passa res. Però, si estem ingerint una quantitat molt gran de micro i de nanoplàstics, són tan menuts, sobretot els nanoplàstics, que el que fan és atravessar les parets de les cèl·lules que tenim que tapissen el nostre tub digestiu, passar al torrent sanguini, i és així com ens arriben al fetge, al cor, als testicles, perquè estan en el semen, sí, també, per exemple, o al cervell. Per tant, la nostra estratègia és lluitar contra els microplàstics més menuts i convertir-los en plàstics més grans per a que cada vegada que anem al bany se'n vagin quan estiguin de la cadena.
1: És a dir, fer... no sé si seria correcte el terme, aglomerar micro i nanoplàstics,
0: sí,
1: de
0: sí,
1: manera que tingueren un tamany que els impedira travessar les membranes d'aquest tub digestiu, no?
0: I són molt, molt, molt menys tòxics i molt, molt més fàcilment evacuables. Sí, sí. Wow. Això és la idea. De fet, tots els plàstics que tenim en el nostre cos, en els òrgans, sí, és molt simple d'imaginar, no? Aquells que tenim al cervell, com han arribat al cervell.
1: Clar.
0: Han de ser molt menuts per haver passat la barrera celular bé a l'intestí i bé als pulmons, que serien les zones d'entrada més probables, sobretot l'intestí, o l'estómac, bueno, el tracte intestinal, i a partir d'ahí passen a la sang i després se distribueixen per tot l'organisme. Si nosaltres bloquegem eixa entrada a partir del tub digestiu cap a la sang, perquè fem una espècie de, per dir-ho col·loquialment, mandonguilles, no? O sigui, igual que les mandonguilles són peces de carn molt xicoteta que trau la màquina, però tu després fas una boleta, però nosaltres estem fent boletes, estem fent mandonguilles...
1: De plàstic.
0: No de gran mida, eh? O sigui, no és una cosa macroscòpica, però igual poden passar-se d'algun mil·límetre, 2 mil·límetres, una cosa que una miqueta de cura la podries veure a simple vista, que per suposat no té cap efecte nociu en el tub digestiu, perquè forma part de tota la massa que expulsem quan anem al bany, però que està en una forma molt més inactiva que els microplàstics en una forma més fina.
1: És que em sembla fantàstic, vull dir, obrir moltes portes este treball vostre, no?
0: És correcte. Este treball l'ha presentat una companya, Cristina Vilanova, que és la directora general de l'empresa, la setmana passada, en Amsterdam, i justament sí, comentava que molta gent, quan va acabar la xerrada, li va dir, però és exactament el teu comentari, no? Quines portes obre això?
1: Clar,
0: no? Posar, per exemple, en l'aigua embotellada per a que tinga menys microplàstics, i quan tu te la veus ja estan els microplàstics sedimentats en una forma menys nociva? Es podria utilitzar per a tractar les aigües residuals? Es podria utilitzar per a tractar els sòls agrícoles contaminats? La resposta a les últimes preguntes és probablement no, pel tipus de microorganisme, perquè és un microorganisme molt domèstic, molt alimentari, que viu molt bé al nostre interior, que viu molt bé, és un bacteri làctic, no? És semblant al que es troba en els formatges, en els iogurts, etc. Per tant, és un bacteri, per entendre'ns, amic, però que sobreviu molt regular en el medi ambient. En el medi ambient tenim altres microorganismes que aquells sí degraden el plàstic molt eficaçment, sobreviuen en el medi ambient,
1: sí que
0: però necessiten un parell de mesos. I nosaltres no tardem 2 mesos si el pobre algú que li passe entre...
1: No, que a ningú que li passe, no? Que estiga 2 mesos per a fer una digestió. És impossible fer-ho, no? Però sí que és de veres, vull dir, que teniu projectes on esteu treballant en bacteris que degraden plàstics, però això sí, fora de l'organisme humà.
0: Correcte.
1: Però quan jo parlava...
0: És un problema diferent, sí, en realitat.
1: Sí.
0: Sembla que és el mateix, la contaminació de microplàstics, però són dos fronts diferents. Un és evitar que t'arriben a tu, perquè ja els degrades en la mar, en el riu, en la planta de tractament, en el sòl agrícola, etc. I l'altre és, com no tenim més remei que ingerir-lo, sí o sí, visques on visques, encara que estigues a l'illa més remota de l'Àrtic, sí,

0: t'arribaran microplàstics i ja que estan dins, bé, estem intentant proposar una possible alternativa. No?
1: Escolta'm, però quan jo parlava de les portes que s'obrin arran d'esta soca bacteriana i el paper que juga dins del nostre organisme, pensava, per exemple, en portes de salut. És a dir, la quantitat, ara segurament molta gent diria és que quants diners implantar, no ho sé, no? Però la quantitat de diners que estalviaríem en fàrmacs, en intervencions, en conseqüències que se'n deriven, no?, de la presència dels microplàstics en el cos humà, no?
0: Correcte. És una cosa a verificar. Nosaltres com a científics sempre hem de ser molt cauts, ho han verificat mil i una vegades en laboratori, ho estem verificant també en un cultiu celular, és a dir, en cèl·lules humanes, però que creixen dins d'una botella, però finalment, òbviament, haurem de passar per un assaig clínic on, per qüestions ètiques, tu no pots agafar un grup i donar-li plàstic, òbviament, però no cal, perquè com tots prenem plàstic...
1: Clar, en portem de sèrie de plàstic,
0: exactament,
1: tots.
0: Exactament, ja està fet. Llavors, els assajos clínics es fan així, no? Tens un grup control, que no pren el probiòtic, i un grup d'estudi, que pren el probiòtic, i la gent que participa dona el seu consentiment informat, però no saben si estan prenent el probiòtic o no. I després analitzes la quantitat de plàstic en els diferents teixits d'aquestes persones, no? Això és una cosa que arribarà, sí.
1: Venís del camp de la biologia, entraríem en el de la salut, no? El de la medicina, però sí, que és una preocupació creixent, està clar, no? Tenim clars quins són els efectes dels microplàstics en la salut? Què sabem dels riscos per
0: als humans? Mira, és molt curiós. Hi ha algunes coses que sabem amb total certesa i alguna cosa que semblaria molt elemental que no sabem. Sabem amb total certesa la quantitat de microplàstics que hi ha en el medi ambient i la quantitat de microplàstics, plàstic de qualsevol mida, que ingerim de mitjana cada dia. La quantitat de microplàstics que tenen els aliments, quins tenen més, quins en tenen menys, tots ens tenen en alguna mesura. Tot això ho sabem. Coneixem molt bé també els seus efectes deleteris i que estan associats a llarg termini a un procés inflamatiu, a ser disruptors endocrins, podrien estar vinculats, pot ser, a algun tipus de càncer. En cultius cel·lulars s'han mesurat moltíssimes alteracions. És a dir, que tenen un efecte negatiu està demostrat. No s'ha de ser alarmista, perquè és veritat que, per exemple, hi ha gent que diu jo no puc menjar peix perquè el peix té molts microplàstics. És veritat, el peix té microplàstics, però també és veritat que els beneficis de menjar peix respecte a menjar carn, per exemple, fan que, escolta, menjar peix, que no passa res. No? Vull dir, no és una cosa dramàtica, però sí que és aquella goteta que va caient, per dir-ho d'alguna forma, no? I fa que tinguem una exposició a molècules que són totalment artificials, que no haurien d'estar en el nostre cos i que es veu que tenen un cert efecte, sobretot endocrí, com els disruptors endocrins.
1: Clar, perquè no estem preparats, el nostre, m'imagine, no? El nostre cos no està preparat per a metabolitzar eixa substància, no? Que és absolutament...
0: Això seria una descoberta fantàstica, eh? Potser algun dia es troba que hem seleccionat al llarg dels últims un segle pràcticament, on hi ha molt de microplàstic, hem seleccionat microorganismes en el tub digestiu que no sabíem i que s'estan menjant el plàstic. Passen coses estranyes en microbiologia, eh? La primera vegada que algú va dir que hi havia un microorganisme en l'estómac que produïa les úlceres, allò pareixia increïble, com ha d'haver un microorganisme en l'estómac que té un pH baixíssim. Doncs mira, sí, n'hi havia un, no?
1: Sí, llavors, els microorganismes són molt radicals.
0: Són molt curiosos.
1: Són molt curiosos, fan de tot i s'adapten a tot, tenen una adaptabilitat que tant de bo la tinguérem nosaltres, no? I ens aniria un poc millor. Escolta'm, a mi ara parlem de l'esperança perquè és un concepte que l'altre dia ahir comentàvem i m'ha agradat molt, no? Però quan podem veure... Ara és la pregunta esta de la pressa, no? Que sempre fem els periodistes, no? Jo crec que a tots ens queda claríssim la importància, no?, del treball, però això quan anem a poder-ho veure? Quan veurem les primeres aplicacions comercials que puguen derivar d'aquesta nova tecnologia? O, has parlat de que falta l'assaig clínic. Estem parlant de quant de temps?
0: És que això es pot... Sí, entre 1 i 3 anys, fonamentalment, per arribar al mercat.
1: Ah, sí?
0: Entre 1 i 3 anys. Sí, et sembla molt o poc?
1: Molt poc?
0: Molt
1: jo firme,
0: poc.
1: Jo firme ja, sí. Jo firme, perquè arriba...
0: Ja, és que les coses s'han de fer de pressa, perquè en les empreses, ja, això, no, a veure, tots estem...

0: contents per la qüestió ètica d'haver fet una cosa. Escolta, és molt més gratificant i te'n vas al llit més content
1: sí.
0: quan tens un microorganisme que degrada el plàstic o que ajuda les dones que volen quedar-se embarassades a quedar-se més embarassades, que si dissenyes un sistema de geolocalització per a un dron, no? Un dron
1: sí.
0: d'aquells que s'utilitzen en la guerra. Dit això, la qüestió econòmica és important. És a dir, has de fer números, aquí hi ha unes inversions significatives i, clar, qualsevol cosa que funcione bé per una empresa no molt gran i que l'acabes portant al mercat a molts anys vista és econòmicament difícil. Llavors,
1: clar.
0: Per això, les coses en l'empresa, en les empreses en general, no només de biotecnologia, sinó molt tecnològiques, van molt a pressa, van molt ràpid. I anem volant. O sigui, les patents se poden fer ràpid, la quantitat d'experiments que es poden acumular avui en dia és enorme, els assajos clínics amb totes les garanties es poden fer de pressa, tot val diners, naturalment, però sí, tampoc és indispensable un assaig clínic per a comercialitzar un producte. Tu el que has de demostrar, evidentment, és que no té cap efecte nociu, i, de fet, el nostre microorganisme és un microorganisme làctic dels que s'utilitzen per a fer iogurt i formatge, o sigui, no hi ha cap problema, no? Simplement pots tindre uns nivells d'evidència, diguem que molt grans o quasi infinits. Nosaltres tenim ja molt grans i volem anar avançant per a tindre ja validació total.
1: Ah, quina meravella! Esperem que ens contes, només estiga... per assabentar-nos immediatament de que això està. I ara parlem de l'esperança, no? Perquè és de veres que abans dèiem ens mengem una targeta de crèdit, no? L'equivalent a una targeta de crèdit, no? A la setmana, de plàstic.
0: Sí.
1: No podem fugir d'ahir. Sí,
0: no.
1: Podem beure aigua de l'aixeta en compte d'embotellada, però poca cosa, poca diferència n'hi ha. I quan jo te comentava ahir, no? I te posava les coses tan negres, no? De on anem a arribar, no? Si menges el que menges, acabes menjant plàstic, tu m'hi vas dir, no, mira, jo és que sóc d'una altra manera de veure les coses, em vas dir, no, Manel?
0: Sí, jo és que sóc un eclèctic patològic. Jo,
1: ah, val.
0: Jo sempre tiro una mica pel camí d'enmig. Sí, és que crec que al final passa en la contaminació, que és un problema greu, passa en el canvi climàtic, que és un problema greu, passa en la situació geopolítica, que és lamentable, però al final quina postura podem tindre, no? Podem tindre una postura de dir que tot va bé, que és un negacionisme, no? Que no hi ha canvi climàtic, que la política internacional va fantàstica, que els plàstics no passa res. Bueno, tu pots tenir aquesta actitud, igual si estàs més a gust és el teu problema, però el problema continua estant allí, no? I continuen augmentant les temperatures, continuen a haver més desigualtats en moltes parts del planeta, continuen a haver un problema de contaminació. I després és veure el got mig ple. És a dir, la contaminació de plàstics és un problema greu, no és un problema... No és el número 1, probablement, dels problemes ambientals del planeta. Està en el rànquing, eh? Estarà en el podi, però no és el número 1. El canvi climàtic és un problema molt greu. Hi ha altres productes que són molt més contaminants que els plàstics, afortunadament en menys quantitat, que en el primer món tenim molt controlats. Europa és el continent més segur, en diferència. Mm. Però sempre hi ha coses que es poden fer, no? I llavors el que deies tu, s'ingereixen menys microplàstics en l'aigua de l'aixeta que en una aigua embotellada. Punt número 1. A banda que és molt més ecològic perquè no tens la botelleta punyetera.
1: I tant. I més econòmic.
0: Després, en funció de com compres... Els aliments, també, els aliments superplastificats que venen no només tenen una empremta ecològica, evidentment molt pitjor, sinó que, i està demostrat, o sigui, s'han fet estudis on s'agafaven grups poblacionals, uns menjaven més de cistelleta i mercat, diguem, i altres més tot superenvasat. I la quantitat de microplàstics en sang era radicalment diferent. Per tant, bueno, fantàstic, perquè a més és una cosa on s'alineen moltes coses, s'alinea la nostra salut, la quantitat de plàstics, no deixar residus, fer...
1: Consum de proximitat.
0: Clar, bueno, pues una raó més per a demà dissabte agafar el sase ben a gust, anar al mercat del Cabanyal, que jo tinc aquí al costat de casa, parlar amb la gent i emportar-te fruita i verdura...
1: En el cabàs, en el cabàs de Vímet, com hem fet sempre, no? O com fem les nostres iaies, no?
0: I damunt ens deixem un component cultural, que només dir aquesta paraula tu ja ho veus i té un component nostàlgic i cultural molt significatiu que mai de la vida té una bossa de plàstic. No? Sí, són moltes coses que van en el mateix sentit. Sempre es poden fer coses, no? I en el canvi climàtic igual. El canvi climàtic està aquí. Podrem fer alguna cosa per a revertir-lo? Probablement sí, perquè ja n'hi ha... Avui justament llegia un estudi on es veia que la poca reducció que hi ha hagut, que ha sigut un estancament els últims decenni, ja es nota que no n'hi ha tant CO2, és a dir, podria ser encara pitjor, no?
1: Sí.

I bueno, això és un camí per a l'esperança. Hem de continuar en aquesta línia, hem de fer coses també, com per exemple la mitigació. Qualsevol habitant de València sap que en funció de si vas pel sol o vas per un carrer que estiga planificat

0: Des de tants punts de vista, sempre hi ha qui ens ajuda a veure i a viure el món un poquet millor. Entre ells, Manel Porcar i els seus companys de Darwin Bioprospecting. Moltíssimes gràcies, Manel, per atendre'ns. Estem arribant a les 8 i, per tant, ens en hem d'anar. I estem pendents de com vagin les coses a mixa soca, a mixos bacteris hidrofòbics.
1: Nosaltres continuem injectant, no en bales, sinó en microorganismes que són prou més simpàtics.
0: Molt, molt intel·ligent, aquesta mesura. I nosaltres ens n'anem justament amb la cançó que parla de l'esperança, amb Charango. Així ens n'anem fins dilluns. Que ningú vos lleve l'esperança de poder aconseguir viure un poc millor cada dia. Tornem dilluns a les 7 i uns minuts. Fins aleshores, feu bondat, o no.
2: L'hora de la cultura, amb Reis Joan.
3: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
4: De tu a tu.
5: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Canal de Navarrés, 101.5.
4: De tu a tu.
6: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
3: A Punt Ràdio.
7: Benvinguts a una espectacular llengüeta sobre... Luz i estalvi de la dièresi.
8: Això s'ha de celebrar.
9: Ui, que bonico.
10: Això és el més gran del món.
11: Estava desitjant.
12: Està de categoria.
13: Estem en un moment, jo crec que per estar animats, il·lusionats.
14: I en després dos whiskies.
7: Dièresi. Dièresi.
15: Això què vol dir?
7: La dièresi és un signe gràfic que ens ajuda a llegir millor les paraules i que té diversos usos.
16: Això és de veres? Ensenya... Sí? Està de veres en els papers publicat i tot?
7: Que sí, que ara teniu exemples perquè vos quede clar.
10: Molt millor.
7: En el diftong decreixent I-U, la dièresi significa que tenim un iat i que, per tant, es llegien en síl·labes diferents. Oh! Raül, veïna. La dièresi en els diftongs creixents ue-ui, cue-cui vol dir que es pronuncia la U.
10: Efectivament.
7: La dièresi en la I intervocàlica indica que la I és una vocal i que, per tant, es llig en una síl·laba diferent.
10: Vols dir?
7: Condu-i-a-o-i-en.
17: Ah, ara ho entès.
7: Ara bé, quan ens podem estalviar la dièresi?
18: Jo no, et dic que no, perquè no sé res fill meu.
7: Si hem de triar entre dièresi i accent, triem accent. Conduïem país. En les paraules acabades en el sufix, isme, ista, ius, ium. En els prefixos davant de paraules començades per i o per u. Preinstal·lació, reubicar. En infinitiu gerundi, futur i condicional dels verbs de la tercera conjugació. Agrair, agraint, agrairan, agrairien. Uf! Jo agrairia un descans de tanta norma, eh?
19: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
7: Ah, i me n'oblidava que podem trobar paraules que duguen alhora accent i dièresi. Lingüística, aïllàveu, sobreisquereu... I ara ja ho sabeu tot sobre la dièresi.
20: És molt interessant.
7: Fins a la pròxima llengüeta.
3: A Punt Ràdio.
5: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2.
4: De tu a tu.
6: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
3: A Punt Ràdio.
7: Bon dia! Vos heu fixat que en valencià bon dia sempre es diu en singular?
17: Sí.
21: No!
17: No.
7: No diem bons dies en plural com fan en castellà?
21: No.
7: Però si ens fixem en els francesos o en els italians o en els portuguesos, tots ells diuen en singular bonjour, bon dia...
16: Això és de veres.
22: És de veres.
16: Sí?
22: És de veres.
7: Però atenció, perquè bon dia no és l'únic cas en què castellà ho fan singular i valencià en plural o al revés.
23: Que lío.
7: Ara vos mostrarem alguns exemples d'estos tipus.
23: Tira-li, enxufa-li.
7: Tinc un llapis, però tinc 20 llapis. No tinc 20 llapisos. Oh. Per escriure formal o parlar formal diem un rei però 13 reis, no 13 reis.

0: mateixos.
1: Això és una equivocació.
0: Quan plou, tots tenim a mà el paraigua, no el paraigües. Però si tenim tres paraigua, aleshores tenim paraigües.
2: Algo que és que no es pot escriure en paraigües.
0: I de la mateixa manera diem un rentavaixella i no un rentavaixelles.
3: Molt millor.
0: Però en la tenda sí que tenen molts rentavaixelles.
4: Efectivament.
0: Ara veurem alguns errors típics amb els plurals. Este va dedicat als meus alumnes de la universitat. El plural d'annex és annexos i no annexes. I amb dos enes.
5: Queda clar?
6: Senyor, sí, senyor!
0: Molta atenció. Quan els substantius fan d'adjectius, són invariables.
7: Vale o no vale?
4: Ah, vale.
0: Data límit, dates límit, hora punta, hores punta. Si diem, hola, som una parella de cactusos amb molts llapisos i un paraigües que venim en rodalies, ho estem dient tot malament.
8: Està tot molt mal.
0: En llengua estàndard seria hola, som una parella de cactus que tenim molts llapis i un paraigua i venim en rodalia.
9: Quin comboi!
0: Fins a la pròxima llengüeta!
10: A Punt Ràdio.
11: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana Alta, 103.7.
12: De tu a tu.
13: Les llengüetes d'apunts de llengua.
10: A Punt Ràdio.
0: Suor! Bíceps! Cremar calories!
14: Tira-li, enxufa-li!
0: Avui parlarem de vocabulari de gimnàs. Hem vingut a patir!
15: No pateixi, sé el que em faig. M'entrenaré al màxim.
0: Iep, aguantes, machos, tu. Menys begudes isotòniques que així hem vingut a prendre.
15: Ah, vale.
0: El gimnàs és un món fascinant i cada dia milers de valencianes i valencians hi van per a perdre pes, lligar, abaixar el colesterol, lligar, enfortir el sol pelvià, lligar...
16: I'm sexy and I know it.
0: Tot i que amb esta suor i esta olor d'aixelles, no sé qui lligarà.
17: A mi això no m'agrada.
18: Quasi m'ha entrat un infart.
17: Tot això és una merda.
0: Però és cert que el gimnàs és un món molt marcat pels castellanismes i pels anglicismes.
19: Very, very beautiful.
20: Good morning, good afternoon, good night.
0: La meua missió en esta llengüeta és oferir-vos idees de vocabulari del gimnàs en valencià i superar el meu rècord d'esquats.
21: Jo de tu aniria amb compte, perquè volen fer un entrenament més dur que el teu.
0: 3, 4... Un altre exemple són les mancuernes o dumbbells angleses. Una forma de dir-ho en valencià és manuelles, que poden servir per a fer bíceps normal o bíceps de martell.
3: Molt millor.
0: Fent esta llengüeta he cremat una caloria. Millor això que no res, no?
22: Molt bé, molt bé. Estupendo.
0: Fins a la pròxima llengüeta.
4: I jo m'haig de posar a entrenar-me.
10: A Punt Ràdio.
11: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Ribera Baixa, 102.2.
12: De tu

0: A continuació, vos oferim la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio da Punt Cadena de Valor.
1: Hola, com estan? Un minut passa de les 3:30, és moment de que parlem d'economia.

0: Comença Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada. Benvinguts a aquest espai econòmic de Punt Ràdio d'avui. És divendres, per fi divendres. És 9 de juny i avui posem el focus sobre la rajola perquè el mercat immobiliari comença a cruixir. La compravenda d'habitatges encadena ja el seu quart mes consecutiu de caigudes a Espanya amb un fort enfonsament mensual del 13%. Ara bé, no obstant això, la Comunitat Valenciana resisteix al temporal i es consolida a contracorrent com la tercera regió amb major dinamisme del país, fregant els 8.000 operacions en plena aturada nacional. Estem davant d'un canvi de cicle o davant una resistència del nostre territori? De seguida ho parlarem. La culpa d'esta frenada no viatja sola perquè la banca ha decidit moure fitxa i declara la fi a les hipoteques barates. Després de l'última pujada de tipus del Banc Central Europeu, les grans entitats financeres han accelerat l'encariment de les seues ofertes fixes i variables amb un Euribor que ja frega el 3%. Avui analitzem amb experts les alternatives reals que queden als ciutadans per a finançar-se sense assumir un risc excessiu en un escenari asfixiat a més per la inflació i la crisi energètica global. Però no tot són males notícies perquè el cel ens prepara un autèntic baló d'oxigen econòmic de cara a l'estiu. L'històric eclipse solar del pròxim 12 d'agost es convertirà en una màquina de generar ingressos projectant un impacte històric de 362 milions d'euros en una setmana. Atenció, perquè la Comunitat Valenciana liderarà de manera absoluta este fenomen, captant el 36% de tota la despesa nacional. Més de 130 milions d'euros gestos per a reactivar el nostre turisme rural, per a crear ocupacions i per a omplir també les arques públiques, que això és fonamental. I a banda de tot això i de la resta de temes que hem preparat, també repassarem la resta d'actualitat econòmica del món.
0: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Comencem programa i m'acompanya com cada dia per a fer este repàs a l'actualitat, Arturo Rico, com estàs?
2: Hola Javi, molt bé, molt bona vesprada, si estem. Per a tancar la setmana anem a fer el repàs d'avui i anem a arrencar el programa parlant de les últimes xifres del mes d'abril al voltant de la compravenda de vivendes.
1: La compravenda de vivendes a Espanya va registrar a l'abril un descens interanual de l'1,8%, la xifra més baixa des del mes d'agost de l'any passat. Aquesta caiguda, que encadena 4 mesos consecutius de retrocessos, va estar impulsada principalment pel mercat de segona mà, on les transaccions van disminuir un 2,4%, mentre que l'obra nova va mostrar un creixement, això sí, molt lleu, del 0,6%.
2: Així és, en termes mensuals, el mercat immobiliari va patir un fort retrocés del 13,1% en comparació al mes de març, afectant així tant els habitatges usats com els nous. A més, el balanç dels 4 primers mesos de l'any acumula una contracció general del 2,4%, consolidant així la tendència a la baixa en la transmissió d'immobles, on l'habitatge lliure continua representant la gran majoria del total.
1: No obstant això, esta correcció del mercat no s'està donant així en la Comunitat Valenciana. Per territoris, el comportament va ser desigual, amb caigudes en 7 comunitats i ascensos en altres 10. En valor absolut, la Comunitat Valenciana es va situar com la tercera regió amb major volumen d'activitat del país, en registrar quasi 8.000 operacions, només superada per Andalusia i Catalunya i per davant de la Comunitat de Madrid.
2: I compte, perquè aquesta tendència de disminució de les compravendes de vivenda podria agreujar-se. I és que la recent pujada de tipus d'interès del Banc Central Europeu ha accelerat l'encariment del mercat hipotecari espanyol, encara que entitats, com el cas d'Ibercaja i Unicaja, han sigut les primeres a elevar el tint de les seues hipoteques fixes després de la decisió oficial. La major part de la banca, incloent el Santander, BBVA i Bankinter, ja s'havia anticipat des del mes d'abril aplicant increments graduals en les seues ofertes per a cobrir-se davant d'un entorn de tipus persistentment elevats.
1: Esta tendència a l'alça no respon únicament al conflicte geopolític, sinó també a un canvi estratègic iniciat en l'any 2025 a causa d'aquestes amenaces inflacionàries globals i al menor interès dels bancs per competir amb preus baixos en la modalitat fixa. D'esta manera, mentre l'interès mitjà de les hipoteques fixes se situa ja en el 2,94%, quasi el 3%, 3%. El mercat de l'interès variable també pateix una notable pressió amb un Euríbor que va escalar fins al 2,8% en el mes de maig i que manté una alta volatilitat davant la pressió dels nous ajustos del Banc Central Europeu.
2: I volem analitzar tot això, tot aquest tema, amb l'assessor financer Juan Carlos Sánchez. Molt bona vesprada, Juan Carlos.
3: Hola, bona vesprada.
1: Juan Carlos, amb el tipus d'interès mitjà de les hipoteques fixes, fregant aquest 3%, l'Euríbor també consolidat en les últimes setmanes a l'alça, tot i que esta setmana que sí que ha disminuït una miqueta, anticipa una contracció severa de l'assignatura de nous préstecs i una miqueta un refredament de la compra-venda d'immobles per als pròxims mesos?
3: Bueno, yo diría que no hay todavía indicios de un frenazo inmobiliario severo. Hablaría casi de una pérdida de intensidad, ya que efectivamente las hipotecas se van a encarecer, obviamente, y eso expulsará a compradores pues que están ya un poquito justos. Si al hecho de que los precios ya están por sí altos, porque ya sabemos que es un problema no de demanda, sino de oferta, si a eso le añadimos que además la financiación en aquellos segmentos de compra más, digamos, de menos capacidad adquisitiva, que tienen que recurrir más a la financiación bancaria, se ven todavía encarecido el crédito, pues evidentemente vamos a perder por el camino compradores y eso hará que se vaya pues frenando, no severamente como digo, sino escalonadamente, y depende del tiempo que dure, digamos, esta tendencia.
1: Sobretot, Juan Carlos, si tenim en compte que venim d'on venim, és a dir, que les xifres semblen que s'ha gelat una miqueta el mercat, però com estaves comentant, pot ser algo completament puntual, sobretot perquè venim d'un moment amb molt d'impuls. Si tenim en compte que quasi tota la banca ha encarit les seues ofertes fixes i variables de forma anticipada, hi ha alternatives reals per als ciutadans que busquen finançar la seva vivenda sense assumir un risc excessiu?
3: Bueno, realmente no hay una alternativa milagrosa que lo resuelva. Yo entiendo que lo que va a ocurrir es que ahora mismo, debido a la política de los bancos que van a necesitar asegurarse una cuenta de resultados, porque en las financiaciones a largo plazo, mientras que se está encareciendo el corto plazo porque se sube el tipo de interés del Banco Central Europeo, ellos van a, obviamente, atender a los precios en hipotecas fijas a subirlos, con lo cual mi recomendación, o de alguna forma los consumidores, tienen que ir a negociar ahora lo que serían unas hipotecas mixtas, en las que comenzaríamos por un tipo fijo en los primeros años para después evolucionar unos tipos más variables, y eso de alguna forma bien negociado podría ser la solución que a corto plazo se me ocurre más adecuada.
1: I davant d'esta situació en la que notem aquest encariment de les quotes, encariment de les hipoteques i també una miqueta aquesta pressió inflacionària, com afectarà aquesta doble pressió precisament al poder adquisitiu i al consum de les llars espanyoles?
3: Bueno, realmente la doble presión de tipos e inflación actúa como una pinza en la renta disponible. Es que eso es innegable. La hipoteca absorbe más sueldo y la energía además encarece el transporte, la producción, los alimentos. Yo entiendo que el resultado será pues menos consumo, obviamente, y el ahorro pues obviamente será pues en fin, más precario, digamos, a menos tasas de ahorro y por lo tanto mayor desigualdad.

0: Les corporacions locals que van aconseguir reduir el seu endeutament de manera notable registrant una caiguda de quasi el 10% respecte a l'any anterior. Anem ara amb les notícies internacionals que ens apropa Mar Hernández.
1: Els líders de la Unió Europea han encarregat a la Comissió Europea que estudie noves mesures de defensa comercial davant les pràctiques que consideren deslleials de la Xina, tot i que mantenen l'aposta per un diàleg constructiu amb Pequín. La decisió s'ha abordat en la cimera de Brussel·les, on els 27 també han coincidit en la necessitat de reduir dependències econòmiques, reforçar l'autonomia estratègica europea i preservar la unitat del bloc en matèria comercial. SpaceX ha encadenat la seva segona jornada consecutiva de caigudes en borsa, amb un descens de fins al 7% que situa les accions en $178.4. Tot i este retrocés, després de tres dies inicials de fortes pujades, la companyia d'Elon Musk manté una revalorització acumulada del 32.5% des de la seva eixida al mercat i conserva una valoració de $2.35 bilions, entre les més altes del món. L'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran està tenint un impacte directe en els mercats energètics. El barril de Brent ha caigut un 14% en només una setmana, esborrant les pujades acumulades durant més de 3 mesos de conflicte, mentre els mercats anticipen la normalització del trànsit per l'estret d'Hormuz. Esta situació ja comença a traslladar-se als carburants, que encadenen 6 setmanes consecutives de descensos en els preus.
2: L'Espai Econòmic de Punt Ràdio, amb Javi González.
0: I tornem a la nostra economia. Ja saben que el dia 12 d'agost es donarà un eclipsi solar únic, un fet que a més es perfila com un motor econòmic a gran escala per al turisme rural en Espanya, projectant, atenció, una despesa turística de 362 milions d'euros solament, precisament això, en una setmana. La Comunitat Valenciana liderarà de forma molt destacada la captació d'estos fons a nivell nacional, concentrant el 36% del desemborsament total, la qual cosa equivalís a 130 milions d'euros. Este flux econòmic estarà protagonitzat principalment per la demanda internacional i això és molt interessant perquè este perfil de visitant registra una major despesa mitjana per persona i dia en partides clau com són l'oci, el transport i l'allotjament.
3: Així és, Javi. A nivell nacional, esta injecció inicial a través de lloguers de curta duració activarà un potent efecte multiplicador intersectorial generant un valor afegit brut total de més de 421 milions d'euros i sostenint més de 7.300 ocupacions a jornada completa. Així mateix, l'activitat turística i l'increment del consum associat a l'esdeveniment reportaran un retorn fiscal substancial per a les arques públiques. Este retorn està estimat en uns 146 milions d'euros derivats de cotitzacions socials i impostos com l'IVA, l'IRPF i l'impost de societats.
0: Estes són xifres de l'informe realitzat per l'entitat Analistes Financers Internacionals i parlem amb un dels seus consultors, Ángel Martínez. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti por atendernos, Ángel. ¿Qué sectores específicos de la economía valenciana experimentarán el mayor efecto multiplicador directo o indirecto tras esa inyección de más de 130 millones de euros?
4: Bueno, como bien habéis dicho, la inyección que estimamos en cuanto a gasto realizado por turistas, tanto nacionales como internacionales, que vendrán como consecuencia del eclipse, está alrededor de los 130 millones de euros. Y el ejercicio que hacemos de qué impacto tendrán esos 130 millones de euros sobre la cadena de valor de los sectores en los cuales se gastarán se hace a nivel nacional, pero sí identificamos varios que son comunes en la mayoría de comunidades autónomas. Uh-huh. Y el principal es el sector de ocio, cultura y arte y deporte, que se lleva pues prácticamente 90 millones en el conjunto de España y es el que concentraría un mayor impacto, seguido después por el sector transporte y posteriormente por el sector alojamiento, que se llevan alrededor de 75 millones cada uno. Y por último, aunque no menos importante, estaría el sector de restauración, que estaría en cuarto lugar con alrededor de 65 millones. Es un impacto bastante equilibrado entre todos estos sectores, pero con un pequeño efecto más positivo dentro del sector de ocio cultura por ese gasto más elevado que hacen los turistas extranjeros en esa partida con respecto al resto.
0: Unas cifras impactantes, unas cifras destacadas, muy positivas. Claro, dado que el 88% del gasto previsto a nivel global proviene de la demanda internacional, ¿cómo impacta este perfil de turista, el turista internacional, en la balanza de servicios?

0: de 80 milions d'euros, una ocupació hotelera del 95%, uh-huh, i una facturació, un increment de la facturació en sectors d'oci i hosteleria que s'incrementava al voltant del 60%. Ja veurem enguany si almenys complissin aquestes xifres, que jo crec que ja seran bones.
1: Sí, sí, tant,
0: o sigui,
1: que sí.
0: Cal mirar a Alacant estos
1: dies.
0: En clau global, de cara ja a la setmana que ve, dilluns, tenim, per exemple, el Banc Popular de la Xina, que se suma també a la revisió dels tipus d'interès, ve estat revisant i ve d'estar al 3% el cost de lo que puguen ser els diners a la Xina, i previsiblement la revisió se quede tal qual, però bueno, esperarem a dilluns a veure si n'hi ha una revisió a l'alça.
1: Val.
0: També coneixerem l'índex de preus al consumidor a Canadà. I ja de cara al dimarts torna el famós PMI, que hem parlat moltes vegades d'ell. L'índex de producció al sector, en este cas manufacturer, pot ser de serveis, però en este cas manufacturer, i el coneixerem, tindrem dades de l'Eurozona, d'Alemanya, en concret, del Regne Unit i també dels Estats Units. I ja dimecres tindrem dades d'inflació, per exemple, a un país com el d'Austràlia. Cal recordar també que, mentrestant, s'ha suspès i s'ha en contra a Suïssa per a implementar els acords de pau entre Estats Units i Iran, i al mateix temps pues, continua el Mundial de Futbol, no?
1: Sí,
0: podríem dir.
1: El Mundial el més car de la història de futbol.
0: El més car, ja que tindre diners per a veure un partidet.
1: Sí, sí.
0: Sí. I si no, quedar-se a casa, que és el que fem nosaltres.
1: Exacte, però que bueno, també està molt bé.
0: Però bueno, arribem a divendres i l'IBEX tanca en vora de 9.400 punts, el barril de dòlar no arriba als 80, estava en 79 i pico, continuen sent bones senyals, i ja que el divendres, si me dices un segonet, podem repassar l'evolució dels preus del combustible, que tindrem que esperar també una miqueta més per a que baixen, però ja podem trobar la gasolina 95 a una mitjana de 1,48 euros el litre, mentre que el gasoil encara va per damunt en 1,54 euros el litre. Ja que el divendres, i per aquells que tinguin que viatjar, que jo igual sí que me sumaria, no sé què faràs tu, però ja ho sabem.
1: És important tindre aquests preus de referència presents, i si veiem una gasolinera on parar, que estigui una miqueta més econòmic, aprofitem l'ocasió, que això sempre dona alegria. Pere Ferrer, moltes gràcies, bon cap de setmana.
0: Igualment, company.
1: Adéu.
0: Bon cap de setmana, adéu.
1: I ja saben que solament en uns minuts comença la vesprada a punt amb Gemma Juan i en Ximo Rovira, que ja ho tenen tot enllestit. Espere, Ximo, bona vesprada, com estàs?
2: Sí, sí, a aquestes hores ho tenim ja absolutament tot preparat.
1: És que me quedo més tranquil,
2: de ràdio. Sí, sí, per a contar-vos, entre altres coses, que es confirma, ens ho acabarà d'explicar o de rematar Joan Carles Fortea, el nostre meteoròleg, pues, meteoròleg d'esta casa, que per a diumenge, dilluns, arriba ja oficialment la primera onada de calor d'aquest estiu, que encara no ha arribat, ni per la part climatològica, que sabeu que és l'1 de juliol, ni per l'astronòmica, que és el 21. Per tant, refugis climàtics, anem a parlar d'això. Cada vegada més l'estiu està sent una estació adversa. Combatre-la o diguem que discórrer per l'estiu de manera raonable és ben aconsellable, aclimatar també les nostres cases, i parlarem de què és això de refugis climàtics. Se n'ha anat a conèixer un d'ells, Mar Hernández, i ens contarà què és.
1: Molt interessant.
2: Tindrem el talent de Juan Belda, més interpretant cançons en directe. Juan Belda és guitarrista, és vocalista, ha treballat per a Ciudad Jara, per a Marwan, compositor també per a Ana Guerra, i es llança en solitari amb La otra cara del color azul, i ens el presenta esta vesprada, sí. I també coneixerem la imminent gala i què és el que vindrà després de Cinema Jove, el prestigiós certamen internacional que busca sempre el talent més jove, ja des de fa dècades a València, com una referència del cinema de talent jove a nivell internacional. La seva directora, Maria Albinyana, ens conta que és el que tenen previst per a esta edició. Per exemple, un cicle de Greta Gerwig, la directora, entre altres pel·lis de Lady Bird o de Barbie, una gala molt punky i ochentera.
1: Mira.
2: I un premi per a Félix Sabroso, que és un dels directors de comèdia més prestigiosos que tenim al nostre país. Des de demà fins al 27 de juny, el millor cine també a Cinema Jove, entre altres.

0: Les coses que contarem esta
1: vesprada. Una meravella de programa per trencar setmana. Moltes gràcies, Ximo. De seguida vos escoltem i nosaltres acabem així, però tornem el dilluns, Arturo.
2: Així és, Javi, serenem de cap de setmana. Dilluns, 3 i mitja a la vesprada, així estarem.
1: Adeu, bon cap de setmana.
2: Adeu.
3: Cadena de valor.
4: Acabem d'escoltar la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio DA. Cadena de valor.
5: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
6: Presentem l'únic programa multiformat a la ràdio valenciana. Per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i analises. Però també per a que ho passes bé. Amunt i avall. A partir d'ara, 6 hores de ràdio poble a poble, persona a persona, de 8 del matí a 2 de la vesprada. Amunt i avall. Ningú et dona tantes opcions com nosaltres. A Punt Ràdio. De tu a tu.
7: A Punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
8: De tu a tu.
7: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
8: De tu a tu.
1: Sí, que bo, sí, que bé, sí, que gust. Tot un cap de setmana per davant, d'una vesprada per compartir així en la ràdio. Serà bonic això, Gemma?
9: Serà preciós. Ui, la quantitat de coses que tenim per fer. El cap de setmana ve carregadet ganes de compartir este divendres. Així que vinga, comencem amb la vesprada de punt.
3: Així comença la vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
9: Això sí que no fa de gel a tirar de palmito o baix del ventilador o de l'aire condicionat si en teniu, i és pallet en fer excursions a la plena solana, que a partir d'avui les temperatures continuaran pujant, no, Ximo? La cosa va...
1: Després ens ho contarà a Fortea, però de valent, eh? Durant el cap de setmana la previsió és que puja la calor per rematar diumenge amb el que tot apunta siga el primer episodi de calor de l'estiu. Un estiu que encara no ha arribat, ni el meteorològic ni l'astronòmic, però és que ja és que té tota la cara de que estem en plena canícula. En fi, a més, la calor continuarà apretant més la setmana que ve. Per avui, ja vegeu, continua la calitja, pols en suspensió, i com vos diguem, més calor per als pròxims dies. Disfrutem del cap de... Entrellat.
9: Però ja pot fer calor, que la il·lusió i les ganes de festa a Alacant no decauen, tot al contrari. Este cap de setmana a Alacant l'ambient és purita festa. Les fogueres i la festa ja estan als carrers, i nosaltres de seguida anirem en directe a la capital alacantina a comprovar com s'estan vivint estos dies previs a les jornades grans de cara a Sant Joan.
1: I també us contem com tenim l'agenda per al cap de setmana arreu de la nostra comunitat. Per exemple, a València, demà a la sala 16 toneladas, el cantante y compositor valencià Juan Belda presenta el seu nou disc, que se diu La otra cara del color azul. 14 noves cançons, estil de Juan, barreja de pop, folk i rock pausat, que interpretarà també així un parell de temes en acústic. Serà un plaer.
9: Quines ganetes tenim. També hi ha el Cap i Casa en l'arranca Cinema Jove. Des d'avui, durant tota la setmana que ve, fins al 27, torna el recorregut d'este festival internacional que porta dècades apostant per descobrir les noves generacions de cineastes. Vos contem que preparen enguany amb un extens programa de llargmetratges, curts, sèries i encontres amb professionals de cine. Va, una cita imprescindible.

0: Pues si hace calor debajo de la higuera, la cosa està molt mal. Sí,
1: molt mal. De moment, la bona notícia dins de tota aquesta situació de calor immensa és que, per als que vivim almenys a la franja litoral, és que no és una situació de ponent, i anem a veure si entra una miqueta la brisa i es deixa les temperatures suportables. Però trobo que al prelitoral i a l'interior serà la cosa... Buah! Encetem l'estiu.